0: I amb això acabem. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Creus que n'hi ha moltes més?
1: Segurament n'hi ha unes quantes més.
0: M'agrada molt aquest repàs. Deixeu-me dir que Jordi Balaguer, DJ Turronet, serà demà, divendres, que ara que parlàvem de l'Exambusto, aprofitant que fan 40 anys, demà farem el Festival Impossible amb grups i cançons que aquest any celebren xifra rodona. Noviola, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que serà l'última ja.
1: Serà l'última, per desgràcia. Estiu.

0: RAC 1.
1: Tots som 1. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames.
4: Ladrones, ladrones.
3: I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
5: Home, que jo el que vaig dir. Què, nois? Ja estem comptant els dies que falta per plegar, eh?
6: Noies!
5: Si hem de mirar... Noies, bona tarda, i tant, bona tarda.
6: Bon matí!
5: Bueno, bona tarda, que són les 4.
6: Sí, però noies també, eh?
5: A veure, movem els cables sense fer molt d'escàndol. És a dir, hi ha dues maneres de moure un micro, ho explico. Pots moure així, fixa't, així. S'ha notat només al final? Oh, el pots anar movent així. I llavors ho sent tota la gent i està a casa amb el cotxe, sí o no? Espejo.
7: Per l'amor de Déu, home.
5: Exacte. Bueno, benvinguts, eh? Que està tothom aquí pensant... Ai, això ja s'acaba, això ja s'acaba. Que ara queden 7 programes, per fotre la xapa al personal i alegrar les tardes de Catalunya. I el Brusca.
8: Ara ho has dit.
5: Bona tarda.
8: Com estem?
5: Ai, ai. Mira, estem bé. Tinc aquí el cafetó a punt, amb una mica d'oli de Montoliu per acompanyar i...
8: Molt bé. Això...
5: Aquí va ser que li vam explicar a la...
8: A la d'aparellada.
5: A la d'aparellada. I tu com estàs, estimada?
8: No, doncs bé, volia comentar, ahir vaig veure el Gamper i he de dir que el Camp Nou el podem deixar tal com està. No cal ja, que fem això de...
5: Que falta la tercera graderia encara, eh?
8: No, no cal tapar-lo, ja està, està bé
5: no,
8: així.
5: No, no dic tapar, però queda la tercera... Guai. Bueno, que no hi ha seients a la tercera, encara s'ha de fer.
8: Bé, doncs que acabin els seients aquests, però el no, que vull dir és... Que no el tapin.
5: Tu
8: no
5: vols la corona, bueno, aquella mena de la corona, la tapa aquella? Que
8: no, no, perquè semblarà com una capsa de llumins, com no, és que no cal, o sigui, veure, queda que molt maco així.
5: No, no entenc què ve tot això, però bueno, si vols obrir un
8: debat... Home, que ahir vaig veure el Barça, i vaig veure el camp, i de fet...
5: A veure, senyor Laporta, vostè què en pensa d'aquesta petició?
8: Que no,
5: que
8: no, no
5: vostè vol tapa o no vol tapa, senyor
9: Laporta? Mira, nosaltres el que volem és la cervesa sempre pura tapeta, perquè faci de posso...
5: La porta de dir que encara està, com si el botafumeiro fotent el tiberi de l'últim dia, eh?
9: Bueno, després el cap és preparar sopar, després bueno. Preparar el vegàs, i bé, tornarà a casa.
5: Molt bé.
9: Després d'esforçar fa una estona uns xurros amb xocolata.
5: No. Ahir no està obert a l'Uza, potser sí, no sé si està obert.
9: Bueno, nosaltres tenim clau, podem entrar.
5: Exacte, efectivament, teniu clau.
9: Parlem amb el Fede i...
5: No, que ja no hi ha el Fede, això ho porta l'Ars Record. No, hi ha una altra sèrie de gent, molt simpàtics tots, però no...
9: Jo me'n recordo quan estava el Fede, que sempre ens deia, escolta, anem a fer un limoncello.
5: Sí, que és veritat que...
9: Tu i jo anem a fer un limoncello i després pujarem a jugar al ping-pong.
5: Bueno, palante limoncello i palante repassem una mica alguna de les coses que ens interessen avui. Per exemple, el col·lectiu dels mestres, que ja deuen estar com preparant-se per tornar... Si és que algú, bueno, molts ja deuen estar tornant o deuen estar treballant, eh? Professora...
8: Olivia Làctia?
5: No, professora...
6: Jo no cuido nens.
5: Brusca.
8: Ja,
5: no.
8: Ah, jo?
5: No ets mestra, tu.
8: Jo sóc professora de secundària des de fa uns mesos.
5: Sí.
8: Bueno, ja, i en principi que... els professors s'hi posen al setembre, quan? A principis de setembre, l'1 de setembre.
5: Sí? Ah, l'1 de setembre. Mm-hmm. Ja tenim una nova informació, però en tot cas resulta que hi ha una tendència a fer els treballs al col·le amb intel·ligència artificial i ara s'ha creat una eina feta amb intel·ligència artificial per detectar els escolars que fan treballs amb intel·ligència artificial. S'entén una mica, no? Llavors, anem a intentar ampliar una mica aquesta qüestió. Justament tenim en exclusiva aquesta eina per saber com funcionarà. Ens posem al dia.
0: Bona tarda, perra. Amb aquesta cresta que t'has fet sembles un gall. Vols llegir els resultats de la teva última cerca? No, és normal no. Que la suor em faci olor a gos moll?
5: No comencem a difamar, val? Jo n'he buscat això. A veure, intel·ligència artificial. Volem saber com anirà aquesta eina per detectar si els alumnes fan servir o no la intel·ligència artificial.
0: Potser si llegissis amb atenció l'anunciat de la notícia no hauries de fer preguntes innecessàries.
5: Ai, que repel·lent, eh? Veig que t'expresses realment seriosament això de fer de professora, eh?
0: A veure, abans de seguir, la noia del fons pot fer el favor de deixar de passar notetes? Vinga, a riure, per què no ho dius amb veu alta, tia, i així riem tots.
5: Però va, de veritat, eh? Que repel·lent, deixa la Yael, que en realitat s'està comunicant amb el tècnic per qüestions de feina, diguem.
0: Doncs que ho faci la Yael a l'hora del pati, és un telèfon, això que estàs tocant, Pere?
5: No.
0: Ara mateix me'l donaràs i vindràs amb mi al despatx del director de la ràdio.
5: Estic tocant el telèfon perquè tu mateixa ets el telèfon, vull dir, ets la IA, que no entens.
0: A mi no em toquis, mira, ahir vaig anar a dormir tard i tinc una mica de mal a la memòria RAM, així que apagarem llums, farem silenci i veurem una pel·li educativa, d'acord?
5: Molt bé, no ens explicarà res, doncs, de l'eina aquesta que detecta si hi ha i si els nens fan trampa, que seria el resum.
0: Ets ben pesat. Mira, vols un exemple?
5: Sí.
0: Aquest guió està fet amb IA.
8: Opa.
0: I es nota perquè és millor que el que fan normalment els merda de guionistes.
5: No, va.
0: Vols que et redacti un finiquito per Pablo Puyalto i Eric Teixidor?
5: Sí.
8: Per favor.
4: Però
5: el que ha dit que no és el pobre Claret, un aplaudiment pel Jordi Claret.
4: Bona tarda.
5: El tenim aquí al pal de la notícia.
4: No, el Pablo i l'Eric es quedin.
5: Molt bé.
0: Preparo finiquito per Jordi Claret ara mateix.
4: No fa falta.
5: Finiquito pel Claret. Va, vinga, tu. Claret, Jordi Claret, ara resulta que es diu. D'Igualada, eh? Comença la festa major, aviat, eh?
4: Oh, ja ha començat.
5: Hombre, la de Jové. Ai, Déu meu.
7: Bona tarda, Pere. Són moments realment emocionants, querido.
5: Sí, sí, no, si tu, querido, Oriol Jové, desprens emoció pels poros de manera claríssima, eh?
7: Estimat, és que jo sóc molt passional. En fi, avui porto una dada que és cargola a la llauna per a los muy caragoleros.
5: De veritat. Dispara, tio, dispara. Va.
7: Ahir el Barça va tenir una concentració de pèl-rotllos al camp habitual amb Gordon, Orian Goren, Jordi Pesquer, Albert Pedrol, escalfant per...
5: No, el Pedrol no hi era. El Pedrol, per cert, està de vacances, no? El Pedrol, suposo.
4: Sí, està de vacances, està fora.
7: Tornarà dins de poc per fer bàsquet i teloners, però aquesta dada no és correcta perquè aquesta concentració de panotxes no es veia en un camp des del partit de solters contra Casall, l'àplec del Cargol del 84, on fins i tot algun es va baixar els pantalons i semblava el cosí de Pablo Motos per a baix.
5: En tot cas, sí que és veritat que és curiós que 20 escats jugadors que el Barça, 3 i panotxes, però vaja, tu no. Més a l'Albert Pedrol, que compta com a...
4: Crec que va haver un moment que van jugar els 3.
5: Ah, sí?
4: 3 d'11.
5: Possible, ostres, tu. Doncs és un tant percent, és l'edat de Jové, efectivament. Per un cop, bé, descansa, Oriol, que us mol.
7: Jo estic a punt d'arribar a la ràdio.
5: No, sí, sí, perfecte. Au, que vagi.
7: Per berenar.
5: Fora. Adéu, Oriol. Què passa?
10: Bravo.
5: Què aplaudeix? Veiem.
10: Bravo.
5: Professor.
10: Bravo!
5: No, bueno, hem quedat que no es...
8: Aplausos tècnic.
5: Aplausos tècnic. Ara dona instruccions al pobre operador.
8: Parra.
5: Bueno, perfecte. Sí, em va donar instruccions, efectivament.
8: Agacha-te, puteta. Que és broma.
5: A veure, professora Olivia Làctia. Professora Olivia Làctia, per què aplaudeix?
10: Aplaudeixo pel que esteu aconseguint en aquest programa.
5: Vale.
10: Obvia... Esteu aconseguint obviar que d'aquí una mica més d'una setmana...
5: Allà hi som.
10: Morirem tots.
5: No.
10: Bravo! Bravo, perra!
5: No.
10: Sou uns inconscientes.
5: No, prou d'aquestes històries. Aviam, moment, ja estic fart d'aquestes falses...
10: Titan, mastodonte.
5: Amenaces. Primera, que l'eclipsi del 28 al matí no és total i, a més a més, és un eclipsi lunar, és una altra història. No, ja-ja, què, ja-ja? Ni ja-ja, ni hi-hi.
10: La lluna està donant símptomes de debilitat.
5: No.
10: Tecnologia s'està tornant boja, crazy, loca. Un coet de SpaceX s'ha estavellat contra la lluna i ha creat un nou cràter de 56.000 quilòmetres quadrats.
5: No, no, tot això no és veritat. O sigui, el cràter existeix, però fa 18 metres d'ample i 3 de profunditat. Vull dir que és com una piscina, ja està. No.
10: Deixi de mantenir audiència!
5: No, no menteixo l'audiència.
10: Es deu de mantenir alerta i cobrin ulls com plats.
5: Ah?
10: Avui un coet s'ha estavellat a lluna. Demà, coet, no, es pot estavellar estudis de RAC1. Pot haver un cràter a la teva cadira.
5: No, mira, potser s'equivoca i va parar la planta 15, el coet. Sí, ja ni la
10: ve rient.
5: Vale, adéu, Olivia.
10: Bravo, visca el circ.
5: Prou, prou, Olivia Lacti, retiris, o retira't o el que sigui. Fora. No.
11: Bueno, no cabe duda, ¿no?
5: Sí,
11: que la Pili me llama la NASA. Porque tengo un cohete, ¿no?
5: No, va, però ja.
11: I cada dia va a su luna sí. I ella al·lucina.
5: Bueno, escolta'm, va, prou, no siguis tan marrano, sisplau.
11: Oh, que cabe duda que en ese aspecto la professora Olimpia Lactancia
5: no
11: tiene razón, ¿no?
5: Olivia Láctea. No,
11: el cráter no lo hizo el cohete del Eloy Mook.
5: Eloy
11: Mook.
5: No.
11: Sino lo hice yo ayer por la tarde, ¿no? Estaba practicando penalti y se me fue la fuerza, ¿no?
5: No, va, de veritat.
11: El balón chocó contra la luna y, bueno, hizo un agujero, bueno, como el de la Copa del Rey cuando se me cayó.
5: Sí, segur que és això. Moltes gràcies, Sergi. Bona tarda. Fora.
11: Let's go! Tu boi
8: ahí! Ai, va, sisplau, per
11: favor. Vamos, Rafael!
12: Yeah. Amazing, bro.
11: Listen, bro.
12: Yeah.
11: Let's go!
12: Fora,
11: fora.
5: Calma, prou, ja està.
11: Respeta un poco.
8: Què és aquest so?
11: Calla-te ja.
5: Respeta la gent i calla-te ja, anda. És un so xungo, si t'hi fixes, eh?
8: Sí,
5: per tant, si sona una cosa xunga, és que ve un personatge xungo, no falla.
11: Els de programes són una vergüenza. Una vergüenza? I a mi me daria vergüenza presentar un programa así.
5: A veure, senyor Mourinho, vostè...
8: Carai, Carda, que té
11: aquí. És una vergüenza.
5: Vale, vergüenza, ja ho he entès. O sigui, ve aquí al Versió Estiu a queixar-se, no sé, per exemple, de Negreira, com va fer ahir el Chiringuito?
13: El caso Negreira está en justicia, ¿no? A ver qué hace la justicia. Yo te digo simplemente que sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí, yo olí algo, se sentía algo extraño.
5: Ha quedat estrany, això, eh? Jo no faria gaire per la ràdio, aquest so, però...
11: El sol era com un piso cerrado de playa.
5: No.
11: Me olía algo cuando estaba en Madrid. Al igual que en este estadio, huele coles de Bruselas.
5: No fa olor.
11: Me parece que es la colonia de la Yael.
5: No,
8: és molt bona.
11: Que és el de mecànic.
5: Quina colònia gastes tu, que fa pudor de color...
11: No. Jo l'he vist un bot en su bolso que ponia o de mecànic.
5: Ah, sí? Va, deixem-ho aquí, tu.
11: Huele aceite
5: però
11: de cotxe.
5: No, tornem al tema. No huele aceite de cotxe. Tornem al tema que estàvem comentant. El Negreira.
13: ¿Por qué?
11: Bueno, ¿por qué?
5: No, va, si tu no la vingues bola, també.
11: No sé si és per UNICEF, sí. Per UEFA, per FIFA.
13: ¿Por qué?
11: Per Save the Children.
5: A veure una cosa. Aquesta cosa que hi ha l'Eolia en el seu moment, que... Bueno, vostè ja ho sap tot abans que hagi passat. És a l'època de quan entrenava al Madrid i el Barça... Segons vostè, li roben els partits.
11: Ah, claro Madrid. Que no robaron.
5: No, sí, però li van fotre un 5-0.
11: Fue teatro del bueno. Sí. En ese partido vi un alien rondando por ahí. Un alien más feo que incluso tú.
5: ¿Com? ¿Un alien?
13: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía...
11: No sabía.
13: Pero... Unos años después...
4: Era
13: ya
4: de
13: se sabe que no es extraño, la única cosa Golia. Extraña es la justicia.
11: Golia, raro.
5: La única cosa... També es fot amb els jutges?
11: Golia.
5: Sí, olia...
11: Bueno, empezaba a goler.
8: Sí, no, clar, sobre...
11: O sigui...
8: Sí.
11: No, baixava, per què?
5: Baixava un alien.
11: Por qué no me
4: crees? Jo crec que l'alien era Leo Messi, perquè...
13: Por qué?
11: ¿Quién? Pito Messi, ¿quién es este?
4: Lionel.
5: Bueno, igual, va, fora.
11: ¿Te meto el dedo en el ojo o en el culo?
5: No. Va, per favor, de veritat.
11: Escolta, todos nos hemos rascado el escroto y hemos golido el dedo.
5: Va, per...
8: Un embuster.
11: Yo me lo rasco con las uñas.
5: No digui guarrades. Escolta, senyor Mourinho, ¿vostè és un embuster?
8: Mata.
11: Que bien huele.
5: I sempre...
11: Es muy de macho.
5: Sempre que ve a parar la Lliga Espanyola fa el mateix, eh? Rebentar-ho tot, és una rata.
11: Calla-t'hi, respeta, respect. Quantos premis tenéis? Zero. Jo solo dos. Respect.
5: Val, adeu. Fora. Senyor Mourinho, fins mai.
11: Huele a Ode, estiércol.
5: Sí, a Ode, exacte. Avui hem conegut un informe de l'empresa Randstad que indica que la pujada dels preus ha fet reduir la durada de les vacances que agafa la gent. La gent està, doncs, emputejada perquè pot fer menys dies de vacances, parlant clar.
14: És una vergüenza que españoles que se parten el lomo trabajando todo el año tengan que volver a sus puestos de trabajo por lo de Ceuta.
5: No, no, Pedro Sánchez, no. La gent en redueix les vacances perquè pugen els preus, no per lo de Ceuta, no té relació.
14: Habla por ti, mi querido Pera. A mí me quieren sacar de Lanzarote para gestionar no sé qué de los migrantes.
5: Sí.
14: ¿Qué le voy a decir al instructor de surf ahora? He contratado 10 horas.
5: De veritat. Sí, no compari la situació de la gent que no té pasta per anar de vacances amb vostè que està de gorra, de gorra, allà a Tenerife, a Lanzarote, no sé on, i que hauria de fer la seva feina, que l'oposició li critica molt, que no està on s'ha d'estar, eh?
14: Hasta tu me das en la espalda. Ai!
8: Caram!
14: Ai!
5: Sí, li agrada i tot, perquè...
14: Ai! Espero que luego ya él me dé unas friegas.
8: Sí, tant.
14: S3.
5: S3?
14: El trabajo de... Sí, es una colonia que refresca. No?
8: No, jo porto una que es diu Elisab. No sé
5: què. Bueno, no cal tampoc explicar la colònia que portem.
8: No és la millor del
14: món. Un poco...
8: Ai, va, per favor, Pedro Sánchez, quina...
5: Alguna cosa més i el podem ventilar.
14: El perineo.
5: Sí, va, pues,
14: el trabajo de presidente realmente precario. En fin, ya me va bien. Salvador Illa ya ha descubierto dónde estoy, así que las vacaciones se me han acabado igual.
5: Bueno, vagi pensant que farà...
14: Però deja el látigo.
5: No, no, no, però...
14: Ah!
5: Vagi a gestionar. Va, al moment... tens cançó preparada o no? No la cançó de RAC 105, no la cançó brusca. No,
8: és que m'han demanat per Twitter que no canti més la sintonia del món a RAC1.
5: Cosa que vol dir que ho farem cada dia a partir d'ara, eh? És que clar, és que anem al revés del que diu la gent al Twitter, com comprendràs. Endavant.
8: El món a RAC1 queden només 7 dies del programa del versió a RAC1. Ja s'acaba aquest infernet. La Rosalia m'està mirant amb una cara.
5: Demà que canti la Rosalia.
8: Va per la Jota, no? Prova-ho demà, calentant, vale? Demà quedem tu i jo i fem unes... Sí, practiquem.
5: Bueno, podem sentir la sintonia ara tranquils? Puja, puja. Ara ve el tros de la guitarra elèctrica, us en recordeu?
8: Uah!
5: Sí, no és falta aquest, eh? Va! És el moment més màgic del dia, perquè ens hem d'enganyar. Són les 4 i 17 minuts, nosaltres hem de callar. I qui ha de parlar aquí són els professionals de debò. Prepareu-vos un dia més, oients estimats, pel valuós fragment que hem recuperat aquest matí al Món a RAC1 amb Sergi Embudio. Amb qui podria ser, si no, el nostre far matinal, l'Embudio, el medallista olímpic del periodisme, el seleccionador nacional de la informació, el pitxitxi i màxim golejador contra la desinformació. Us ha quedat clar de qui estem parlant, no, tothom?
8: I tant.
5: Amb tots vosaltres, Sergi Embudio, reaccionant a Mourinho.
13: Yo olía algo, sí, sentía algo extraño, pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía, pero unos años después... Ja se sabe que no es extraño, la única cosa extraña es la justicia.
15: Una de les persones més contentes d'aquestes últimes hores deu ser Edu Mutante, perquè aquest... Ja és un element perfecte per les imitacions.
5: Efectivament. Estàvem bastant... Sí, mira'l. Sí, ja ens posem...
7: Sembla el meu gos.
11: Huele a que aquí es de tiempo que hay gente que no se ducha.
5: Deu ser el Noel, que acaba d'entrar.
11: O la festa major d'Igualada.
5: Va. Què passa?
11: Todos bebiendo cerveza en vaso de plástico, lo que ven aquí. I huele mal.
4: Va, home, no.
5: Prou.
8: El bombo?
5: La trucada suïcida. Endavant, remena el bombo.
11: Huele a oveja enferma.
5: Ahir vaig estar parlant amb el meu actor, molt important, molt bon actor. Català. No sé si és vegenc o... O vegenc o... Com es diu? O del Berguedà. Que escolta el programa. Sí, li escolta això de la trucada suïcida. Mira, ja ha sortit la bola.
8: Vol que el truquem?
5: Home, depèn si surt el seu... No, mira, no és ell, perquè és una dona.
8: Llàstima.
5: És una dona.
8: Epa!
5: Quina il·lusió.
8: Compte! Molta il·lusió.
5: Home, t'ha costat una mica, eh?
8: Sí, és que...
5: Per què et fa molta il·lusió?
8: Trucar-la.
5: Perquè sou velles amigues, no?
8: I tant.
5: Hombre, doncs ara se m'ha bloquejat el telèfon i si no, recordeu que truquem des del meu telèfon, per sorpresa, a no ser que estiguin escoltant la ràdio i estiguin atents, a una persona al qual el telèfon està al meu mòbil i poso l'altaveu, la rambo aquí, au. Si un dia farem una foto perquè es vegi com funciona...
8: Ni la farem ara.
5: Ai, que... Portem 20... Què ha passat?
8: T'estic fent una fotografia.
11: Estarà en Huelva.
8: Un retrato.
5: En Huelva? Ha despenjat. Hola. Hola. És que per la rialla ja la reconeixes.
15: Olivia?
5: Hola, com estàs?
8: Jo rec molt millor.
16: No pot ser.
5: Sí que pot ser, sí, sóc jo.
14: Ets tu?
5: Orden. Què fas?
16: Eh? Quina hora és? 4 i 19.
5: La Trini?
14: 4 i 19.
5: Soc la Trini, a les 4 i 19. Clar que són les 4 i 19, hòstia, estic fatal.
16: Però estàs en directe?
5: Oh, clar que estic en directe, està sortint per la ràdio, eh? T'estan sentint per RAC1, clar.
16: Pel RAC1, no?
5: Clar.
16: Hòstia, ara fa dies que no surto a RAC1.
5: Bueno, doncs ara estàs sortint, però pel telèfon, d'així d'una manera una mica xapucera, però al cap i a la fi... O sigui, et fa gràcia.
4: Fa molta gràcia, però d'on ve?
16: Però un moment...
5: Bueno, sabeu qui és, no?
16: Però això no es fa, això no es fa.
5: Sí que es fa, bueno, no ve despenjats. Sabeu qui és, no?
8: La Danae Boronat!
5: Hombre, Danae! Quina il·lusió, Danae. A veure, estàs de vacances o estàs treballant o...?
16: I tant.
5: Què estàs fent?
16: Vacances a l'atur, eh?
5: Bueno, què vol dir vacances a l'atur?
16: O sigui, clar, és que la gent es pensa, la gent em diu, hosti, quines vacances més llargues feu aquests de la tele? Dic, perdona.
5: Ah, però no cobres, mentre, clar, mentre no surts per la tele, sí.
16: A veure, normalment s'anomena vacances quan estan remunerades, no?
5: Bueno, vacances vol dir que no treballes... Bueno, sí, o descans, però clar, sí, sí.
8: Doncs la contractem i el Martí, que se'n vagi a casa seva.
5: No, deixa-la, no.
16: A veure, Aitana, per
8: favor. Com estàs?
5: Hola, Aitana.
8: Has de venir, si...
16: Jo t'estimo.
8: Eh?
5: Diu que t'estima molt.
8: Ah, i jo tu, quan vens per aquí, sisplau? És que Martí ho fa fatal. No parla del femení.
16: Jo vaig, el tu diràs, a parlar de futbol masculí, sobretot, de femení, de tant en tant.
8: Només. Danae, però què és això?
5: Avui ens
8: això no és el pacte que tenim.
16: Perquè no em deixen més, perquè no em deixen més.
5: Bueno, haurem de parlar amb el Joan Lluís o amb el... Com es diu?
14: Parissé.
5: L'Aleix, que ahir va tornar abans d'ahir, està per aquí rondant.
16: Sí, no, el Parissé, el Parissé
5: a veure,
16: està tope.
5: Però aviam, una cosa. Aviam, tu la teva feina principal és això de la tarda, que no surt el nom ara.
14: L'altaveu.
5: L'altaveu de Televisió Espanyola. Bueno, calma, tranquils tots. L'altaveu sí. De Televisió Espanyola. Quan t'hi poses, quan comença el programa?
16: Quan em diguin, Pere, quan em diguin.
5: Ah, no se sap? Abans, bueno, truquem al Noli, si els que vam tenir fa uns dies aquí.
16: Exacte, ja vam veure que em tenies per aquí el jefe. Truca'l.
5: Vale, bueno, ara a veure, de telèfon només en tinc un.
16: No sap quan ha de deixar el biquini i guardar-lo a l'armari. I vaja. De moment se me'l trec, jo no me'l trec.
5: Val, no te'l treguis i gaudeix, tu. Escolta, i on t'haig d'imaginar que estàs en aquests moments?
16: Costa Daurada, evidentment, a casa, davant del mar, ara mateix, veient les onades. Hi ha unes onades avui espectaculars.
5: Sí, ben, espectacular.
8: Sí, ho ha penjat una story, ho he vist, Danae.
5: Oh, molt bé, ja, doncs hem vist
16: sí,
5: l'story.
16: Sí, hi ha unes onades xulíssimes avui.
5: Sí, però hi ha una mica massa de tempesta, ara ho explicarem, quan vingui del temps, que ja, hi, ha no, però... una mica de
16: cidal. Ja està bé, que plogui, home.
5: No, però una cosa la pluja i l'altra la tempesta. Però vaja, ja ho explicarem ara d'aquí uns minuts amb els nostres
16: clients. Però aquí estàs recent.
5: Ets a Torredembarra, com sempre, o a Tarragona? No me'n recordo. Perquè tu tens
16: jo soc tarragonina, però ara
5: tens un lligam
16: estrany. Estic a Torredembarra.
5: Ah, veus com està a Torredembarra? Molt bé. No, perquè m'han dit que preguntis si anaves a la festa de Torredembarra. Ai, la de Tarragona.
16: Home, ja està passant Magí, he estat a les festes de Magí. Que, per cert, he de dir, molta gent m'escrivia preguntant-me si era les festes de Gràcia. Dic, home, perdoneu, però es veia clarament que era Tarragona, era plaça La Font, o sigui, per favor.
5: És que Gràcia no tenen mar, encara.
16: Aquest centralisme... Vaig estar a les festes de Gràcia, també, perquè també sóc gracienca, evidentment.
5: Carai.
16: Però ara tocava Sant Magí a Tarragona, el nostre patró petit.
5: Molt bé. I a Castells, m'estan dient si vas anar a fer alguna cosa als Castells, tu que ets mig castellera.
16: No vaig anar als Castells perquè fa massa calor, a mi em sap greu, però... No, t'ho dic en sèrio. Els castellers jo crec que fa temps que s'ho plantegen i a mi em sembla que és mortal a les 12 del matí estar fent Castells. O sigui, diada espectacular, la vaig seguir per xarxes i a la tele... Però no, no, hi vaig anar en persona perquè...
14: Joel Penya.
5: El Joel Penya va fer per aquí el RAC més 1, oi? Sí, home, sí, aquí a la ràdio líder...
8: Amb el Benet, no?
5: I tota la colla passivolla estaven pendents d'això dels Castells.
16: Hi ha poques coses...
14: Esteve Giral i Joel Penya.
16: Tots alhora.
5: Bueno, doncs escolta'm, et desitgem un feliç retorn a la feina. Aquí vas venint a fer les teves cosetes amb el Parissé.
14: Facturando.
16: Ja tenim aquí la Lliga.
5: Ai, sí, sí, hay que facturar.
16: Com veus el Barça? Explica'm.
5: Jo... Bueno, ahir estava una mica verd tot plegat, però ja diumenge t'ho diré. Truca'm diumenge, ens truquem diumenge i t'ho dic.
8: Quan I tu com ho veus, Danae?
16: Sí, no,
5: això, i tu com pinta, què? Com ho veus? Ets optimista?
16: Jo amb el masculí i amb el femení, amb tots dos, sempre s'ha de ser optimista. Mm-hmm. I crec que especialment el masculí li fa el
8: rodatge.
16: I el femení crec que han fet algun fitxatge molt interessant. I
8: aniria
16: tot molt bé, jo crec que sí.
5: Molt bé.
16: Els col·legues estem amb la fletxa cap amunt.
8: Encigalats.
5: Doncs, ha dit la fletxa cap amunt, o?
14: Sí, això es diu.
5: Doncs vinga, no, no, no, no. Sí, ja està, ja està.
17: S'ha enratxat.
5: Sempre hi ha alguna... Sempre hi ha alguna...
17: No, però és que vas enratxat, no cap... Molt bé, cap sexual. Sexual.
5: Doncs escolta'm, Danae, aquest aplaudiment que t'endús aquí als aquí presents. Petons, molts de petons, i que acabi d'anar bé. Que acabis de tenir un bon estiu. Adéu, estem en contacte, vagi bé.
16: Adéu.
17: Volia dir alguna
5: cosa. Ah, digues, moment. Espera, què vols?
16: No, que teniu per aquí gent que estimo molt.
5: Ah, ho dius per qui ho dius?
16: Per la gent de l'equip.
5: Ah, molt bé.
8: La Marta Torrents.
17: Ens estan fent un cor.
5: Per la Marta Torrents, ho dius, la nostra productriu.
16: Clar, la Marta és una crack total.
5: Bé, ho és. Doncs és una de les persones, efectivament, d'aquest equip. Un fenòmeno.
8: Entenia petons, Danae.
5: Es pot cantar durant el migdia, no sé per quin motiu, i estaven cantant una gilipollada.
17: Però bueno, mirar castells.
5: Però a part d'això, la resta bé.
16: Què cantaven?
5: No ho sé, noia, no em facis dir, perquè no... Jo estava intentant mirar-me els guions i hi havia una mena d'aquest...
8: Aquí totes volen ser cantants, no?
5: Exacte, efectivament. Vale, donem records a part teva a tothom, d'acord?
16: Una abraçada a tots. Un
5: pel·li, petons molt grans. La gran Danae Bornat. Adéu. No, això no...
8: Va, som-hi amb la cançó brusca, per favor.
5: Bueno, qui et surt per fotre empreses ara?
8: No, jo vaig a la idea. Jo sé que tenim poca estona i vull escoltar aquesta cançó d'Antonio Font.
18: Batiscafo, monoplaça...

0: Socialista.
1: Ha dit socialista.
2: Redactant informe tràgic. Per això la posem. Temerà... Ja sempre ha sigut el PSC.
1: No, escolta, la poso perquè... s'han dut el primer premi del concurs de guarniments de la Vila de Gràcia, la plaça Rovira. I la plaça Rovira estava inspirada en l'àlbum d'Antònia Font, Batiscafo Catiusques, que es va publicar ara fa 20 anys. No sé tu, Pere, si tens alguna batallita amb el tema d'Antònia Font.
2: Puja, puja, puja primer. Les saldes tornen verdes i brillen ses estrelles
3: que ja s'ha fet de nit. Para ser una mujer canta como un hombre, ¿eh?
2: No, no, no.
3: Esta Antonia.
2: Es que es un hombre, es un
3: hombre. No cabe duda, ¿no?
1: Sergio, de verdad.
3: Bueno, esa es tu opinión, ¿no?
2: No, el grupo ha sido Antonia Font.
3: Pero la voz no miente, igual que los leggings.
2: No.
4: Respeta a la gente y cállate ya, anda.
2: Sí, ya, si no me falta aquest.
1: Amb qui has vist Antonia Font?
2: És que ara estic buscant el nom... No, Joan Anton Oliveu, ja es diu el cantant. Sí, ho he dit bé?
3: No era Antonia Font.
2: No, Antonia Font és el grup i el cantant...
3: Bueno, esa es tu opinión.
2: Joan Miquel Oliver, Joan Miquel Oliver, crec recordar. Ningú
1: efectivament,
2: sap,
1: eh? Joan Miquel Oliver.
2: La meva memòria. No, jo he explicat una batallita a la reunió, però no l'explicaré ara, però té a veure amb el Japó i aquest àlbum. Que és molt com japonès, tot ell.
1: Mm.
2: Sí, però ja ho explicarem un altre dia, d'acord?
1: Sí, va. Va, doncs avancem.
3: No s'atreveix.
2: La cançó és bona. Molt bona. Va. Batiscafo socialista. Batiscafo socialista. Toma! Va, un moment... Sí, tu la deixaries més estona, oi? Pinxa, no?
3: No, diu que no.
2: Tu te la bufa.
3: Molt bé.
2: Antònia Font, que recordem, ja no, d'allò. Ja no són entre nosaltres. Es van dissoldre, més o menys, no, com a grup?
1: Sí, però van tornar per tocar.
2: Van fer un concert de comiat, que van anar-hi al Bundó.
1: Al Cruïlla.
2: Al Bundó van a veure... A les Illes, ah, potser sí que van tornar.
1: Sí, a Cruïlla van fer algun...
2: Segur?
1: Retrobament. No, fa dos anys van fer un retrobament. Sí,
2: m'estranya molt el que dius, però vaja.
1: No, que sí, que van tocar, jo hi era, al Cruïlla.
2: Verifiquem-ho, verifiquem-ho.
5: Guarnido, bueno, ja tenim la meitat dels oients dormits, amb aquesta música.
2: No, tio, no
5: sóc. Ah, ja ens despertem ara.
3: Va fort, va fort.
2: Els Antònia Font són un grup molt bo, i el disc aquest, el Batiscafo Catiusques...
1: Al Cruïlla 2023 es van retrobar i van tocar.
2: Molt bé, ja t'ho deia. Perdó, crec que... No, no, va ser aquell del xàfec, no, va ser l'any passat, el xàfec. Va, Guarnido, la teva mania del dia, ens la pots explicar?
5: Avui vinc a parlar del boom de les burgers.
2: Com? Ui, sí. Mira, no em parles d'aquest tema que em posem nerviós.
5: És que abans una hamburguesa era pa, car i formatge.
2: Sí, clar.
5: Ara és una experiència immersiva. Pa de brioix, carma dorada, cheddar artesà, bacon fumat amb fusta d'olivera i salsa secreta.
2: Sí.
5: Mateix colesterol, però amb storytelling.
2: Sí.
5: I els noms, què? Ominal, la bastarda, la cabrona... Escolta, canta mañanes. És una burger, no l'organigrama d'una banda desarticulada pels Mossos.
2: De veritat.
5: El pitjor és quan li claven una injecció al mig.
2: Sí,
5: mira, doctor brioix. Prova de posar-te l'agulla.
2: Pel cul. Bueno, va.
5: I això sí, te la serveixen amb guants negres. Uns guants que tenen més coses a explicar que la vida nocturna d'un futbolista.
2: Va, prou d'aquest cul, de veritat. Bueno, el Noel Guardino és un dels nostres dos estudiants en pràctiques que està prenent el pitjor possible de la ràdio, igual que la Judit...
1: Es posa.
5: Ens veiem demà, que continuarem el tema burgers, per cert.
2: Sí, molt bé. Doncs ara ens n'anem cap a Figueres.
1: Va.
2: Palat de Figueres. Palat de Figueres.
3: O a la cebolla.
2: No m'anomenis Lola.
6: Llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona.
3: Bueno,
2: també té seus anys, aquesta
3: cançó,
2: eh? També té seus anys. Lídia Discipio, a veure, què està passant?
7: Doncs que del 27 al 30 d'agost torna a l'acústica de Figueres.
2: És ja, és la setmana que ve.
7: I es podrà gaudir de 40 concerts, 3 escenaris al centre històric de la ciutat, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. I un dels retorns més esperats i celebrats d'aquesta edició és el de Pastora, un referent absolut del pop electrònic de principis dels 2000, amb cançons com aquesta que sona, Lola, i que han tornat als escenaris aquest 2026 per celebrar els 25 anys de trajectòria.
2: Doncs puja! Estem molt musicals avui, eh? Bueno, clar, això és el que té, això de l'acústica de Figueres.
7: Sí, sí.
2: Què regalem nosaltres? Si el concert és de franc, què regalem?
7: El guanyador o la guanyadora d'aquesta setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs. I a més, pot escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost.
2: I què han de fer per participar? Què han de fer els nostres oients? Ho diuen cada dia, però per si de cas algú no se n'ha assabentat encara.
7: Participar és molt fàcil. Només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Cada dia escoltem tres acudits. escollits, escollim el finalista del dia i demà divendres ja resoldrem qui s'emporta aquesta nit d'hotel d'aquesta setmana.
2: 6-80, 70, 70, 60, ara és el moment d'enviar l'acudit.
7: Ara és el moment.
2: Ja no hi penses més. Doncs va, els participants avui.
7: El primer és el Pol.
0: Com es diu el campió de submarinisme japonès? Toco fondo.
8: Mira que ell mateix es rigui.
9: I el segon és Casi Toco.
2: Vale, ja està.
7: Anem amb el segon acudit del dia, amb el Raül.
10: Diu, això és un llenyataire que un dia per accident es va seure damunt de la seva destral. Diu, t'ha fet gràcia? Diu, no, doncs ella es va partir el cul.
7: I anem amb l'últim. Anem amb el Xavi.
11: Quin és l'animal més lent de la granja? La gallina, perquè fa a poc a poc, a poc a poc.
2: Bueno, és un concurs de xistes. A veure, també fa un concurs d'imitacions a l'amic...
7: Arnau Mañé, això, del Via Lliure.
2: A veure, qui és el guanyador que passa a la final de demà, perquè demà sí que hi haurà guanyador, avui és un prefinalista, diguem-ne, com es digui.
7: Qui passa a la final de divendres, de demà, per entrar al sorteig i poder endur-se aquesta nit d'hotel a l'acústica de Figueres és...
2: Cuidao.
7: El Xavi! Bravo! Els oients han de recordar que, bueno, que poden seguir participant, perquè la setmana vinent encara estarem sortejant aquesta nit d'hotel per l'acústica de Figueres i que demà divendres és la final, diguéssim. I canviïn la seva nota de veu al 680 70 70 60 i que si volen tenir més informació poden trobar-la a festivalacústica.cat.
2: Doncs cap a l'acústica hi falta gent. Gràcies, fins demà, Lívia.
7: Adeu.

0: Doncs jo som aquí, com qui no vol la cosa. Si vols aixecar i fer una foto més a prop, no hi ha problema. Sí, dona, aixeca't, aixeca't.
1: Ara, posa morritos, no, posa morritos.
0: No, no, no, hi ha una misteriosa acompanyant.
1: Saca culo, saca culo.
0: Va, però no fareu el tonto, sisplau. Brau. Em fa molta il·lusió, quan és un quart menys dos minuts de 6 de la tarda, rebre el convidat que ha vingut més d'hora de tota la història del programa, perquè s'ha presentat aquí a un quart i cinc, cosa que li agraïm, és en Narcís Bardalès. Què hem dit? Quan t'he presentat, trobo que heu aplaudit poc, que no us fa il·lusió que tinguis
2: moltes.
0: A mi em surt tutejar-te, si no et sap greu.
3: No em sap greu.
0: I dir-te professor Bardalet.
3: No, és
0: que em surt dir-te professor, no sé per què. Però...
3: Pots dir Narcís, Bardalet, com vulguis.
0: Molt bé. Abans, quan estaves allà assegut, que m'has vist pel vidre, he dit, avui tenim el forense de Catalunya. Bueno. No sé si t'agrada o no que et diguin això.
3: Una part de Catalunya.
0: Val, sí, però saps que, diguéssim que...
3: A mi m'agrada i no vull perdre mai la senzillesa.
0: Val.
3: La senzillesa no la vull perdre mai. Mai.
0: Però una cosa és tenir la senzillesa i l'altra és, com que ets conegut, com que has tingut moltes aparicions als mitjans, sobretot hi ha el moment Crims, també, que com que tothom t'ha vist allà a Crims parlant de diversos casos i n'has portat de molt sonats o de molt importants, doncs al final la sensació és que el forense de Catalunya és tot igual, que hi ha el doctor Estivill, que és el de la son, i hi ha el forense.
3: El de l'insomni. El de la son, jo sóc el de l'insomni.
0: Molt bé. No, el de l'insomni no, però bueno, és igual. Perquè, a veure, ja ho explicarem això, però... Un forense no només fa allò que es pensa que fan els forenses. La medicina forense fa moltes altres coses.
3: És molt més complexa.
0: Correcte.
3: No només fem autòpsia.
0: I a més, tu ara ets pediatre.
3: Bueno,
0: tu sempre has estat, perdona.
3: Exactament.
0: I encara passes consulta.
3: Exactament. I jo no em vull jubilar. Perquè tinc la ferma convicció, la absolutament nítida, que quan una jubila i no fa res, acabo en picat.
0: Sí, hi ha molta gent que ho diu.
3: El pròxim procés, després de la jubilació, procés biològic important, és la mort. I em resisteixo a morir. No em vull morir, perquè morir-se és dolent per la salut.
0: No vull morir. Això segur. Però, puc preguntar quants anys tens i ho podem dir per la ràdio? Jo ho sé, perquè ho poso aquí el paper, però...
3: 73 recién fets.
1: Ai, procés, és un iogurín.
0: Sí, Pilarín Vallès, tu quants anys tens, Pilarín?
1: Jo
0: diria que és més gran que ell i tu.
1: Jo soc el més gran, sí, la Pilarín també 80 cap amunt.
0: Està ben activa,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí.
2: Doncs per molts anys, ja sé que va ser l'1 d'agost, veritat?
3: 1 d'agost, exactament.
0: No fotis que ets l'1 d'agost. Jo també soc de l'1 d'agost.
2: Leos.
0: Sí, efectivament.
3: Doncs, si vols, l'any que ve coincidem a celebrar.
0: Sí, ara estic intentant calcular mentalment quants anys portem, però com que jo m'amago una mica l'edat, no ho diré per la ràdio, de moment. I tu calla, eh?
1: És gran que jo, segur.
0: No, soc més jove que tu. Doncs escolta, prenem nota d'això, per tant, o sigui, jo no puc plegar mai de fer ràdio, perquè si no, el següent pas és alternatori, diguem-ne.
3: No, jo el que et recomano és que sempre tinguis el cervell activat. Cervell activat, perquè la que t'abandonis, diguis i he acabat, i ara reposar i a viure... malament.
0: Per això sí que és veritat que hi ha persones que tenen molt la seva feina com a mètode de viure, que dius, és que aquest quan jubili, i efectivament foten allò que es diu un baixón, i de cop ja vas veient com si es van ensupint, es van apagant, es van apagant.
3: Exactament, això es tracta d'una simple observació de la gent gran del poble on te vius, al carrer, a la plaça, etc. Quan tu jubiles, si no fas res, saps com es diu en català? Has llepat.
2: És veritat.
0: Apunta-t'ho, encara et queda
2: però,
0: molt, eh?
2: Aleshores, ara amb la intel·ligència artificial, que una mica el que fa és que la gent no faci servir el cervell...
3: Bueno, hi ha que no l'han fet servir mai. Hi ha que no l'han fet servir mai, el cervell.
1: Allà, ell.
3: I a mi no m'agrada la intel·ligència artificial, a mi m'agrada la intel·ligència de cada qual. I jo, no sé, tinc molta intel·ligència o poca, però em vull governar per mi mateix. No necessito ningú que em governi. Sóc un liberal empedernit. Liberal empedernit. 100%.
0: Què li anaves a dir ara d'això de la intel·ligència artificial, que fa que la gent...
2: No, que bravo, que a mi m'ha convençut.
0: Jo
2: sóc superantintel·ligència artificial, aleshores a mi em tens... Sí,
0: doncs
2: sí.
0: Jo vull arribar als 73 anys com tu, de flamenco. No, dic de veritat, eh? Vull dir que encantat de tenir-te aquí i encantat d'aquest esperit.
3: Necessites il·lusió... Necessites ganes de viure, això és molt important, eh? Ganes de viure.
0: Sí.
3: Il·lusió, cuidar-te una mica amb el menjar,
0: Bueno.
3: I llavors tenir molta activitat, caminar cada dia. Jo cada dia em menjo 8 quilòmetres a peu.
0: Hòstia, no fotis un to, no. Això què és, mitja hora llarga, no? Més, no.
3: No, molt més.
0: No, perdona, 2 hores quasi, no?
4: Oh, caram, tu!
3: Quasi 2 hores. Home, no és el mateix fer 8 quilòmetres quan tens 22 anys no. que quan en tens 73.
0: Però,
3: estic,
0: perdona, Iael, però...
2: No, moment, és que li anava a preguntar jo també.
0: I a quina hora vas a caminar? A quina hora surts a caminar?
3: De matí, a migdia i al vespre, a la tarda.
0: Hosti, ara sí que m'estic fumant. Això anem malament, eh? Perquè jo hauria d'anar a caminar, perquè amb el cardiòleg em fot caminar com a mínim 40 minuts al dia, a mi em van fer un doble bypass, vaig morir fa 2 anys,

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Sendero.
5: Curant.
4: M'agrada curar la gent.
5: O sigui, tu...
4: A mi si em prohibeix, t'ho diré a la inversa, si em prohibissin ser metge, em faria sanador o curandero. Llavors ja no seria metge, ajudaria la gent a curar-la.
5: En un bar, a aquesta hora, que falten 10 minuts per 6:15... Què prendries? Què faries? Una aigua, una kombucha, una cervesa?
4: A l'hivern un tallat i a l'estiu una canya.
6: Una canya, eh?
4: Una canya.
6: Molt bé.
5: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
4: Vaig a posar-ne. Considero que una persona no pot permetre's, amb algunes coses sóc enormement liberal, però tinc uns conceptes molt clars, perquè he viscut moltes situacions, moltes, del punt de vista mèdic. Una persona no es pot permetre, de matinada, tinguem una urgència i no tenir benzina al cotxe. Tu tens que tenir el cotxe amb gasolina per tenir una autonomia. Un petit ensurt, com aquest senyor, l'entrevistador.
5: El Pere Mas.
4: Que el cor li fot molèsties, no hi ha alguna cosa que per aquí dins no funciona. Tu no pots estar sense gasolina al cotxe.
6: Clar,
5: ara que has tret aquest tema, tu has respost mai a la pregunta, la típica pregunta que la gent fa de... Hi ha un metge a la sala? Has estat tu en una sala d'aquesta? O sigui, t'has trobat en aquesta situació?
6: Amb un avió, quan passa alguna cosa. Tant, que hi ha algun metge per aquí?
4: Tant, jo, afortunadament...
6: Ojo, ara està remenant la butxaca esquerra dels pantalons.
4: La butxaca esquerra, sí, perquè és molt ràpid.
6: No sé què tens al mòbil.
4: Aquesta i una altra d'igual, que hi ha les pastilletes, les vasodilatadores coronàries, i amb això probablement he salvat dues vides.
5: Uau.
6: Això què és? Per si algú té un infart?
4: Sí.
5: I les portes sempre al damunt?
4: Sempre.
6: Ostres.
4: Sempre.
6: Bueno, esperem que ningú tingui un infart, però al contrari, si és un bon moment.
4: Una persona que vaig salvar, que això no són paraules meves, li van dir el Valle d'Hebron. A la persona que em va ingressar amb xoc cardiogènic al Valle d'Hebron. Va entrar a cohibir una persona per allà que li va donar una pastilla roca. Era un taxista que portava el fiscal en cap de Girona.
6: Ostres.
4: Es va sentir repentinament malament.
5: I tu vas posar-li la pastilla i...
4: Va acabar al Valle d'Hebron. I avui és un taxista que diu que corre per Girona. I al Valle d'Hebron li van dir, si no s'hagués fotut aquesta pastilla, s'hagués acabat la pel·lícula.
6: Ostres. Carai. És que ha passat dues vegades, això, eh? Que gràcies a portar les pastilles aquestes al damunt.
7: Haurà de deixar algunes per aquí, racó.
6: No, comencem, professor. No li faci cas, que és el professor Olivia Làctia, que sempre diu que acabarem morint tots per culpa de l'eclipsi.
5: Bé, de fet, mira, traient el tema de l'eclipsi, el vas veure, Narcís, l'eclipsi? El vas veure, l'eclipsi de la setmana passada?
4: No.
5: Perfecte.
6: Et va fer mandra o tenies una altra cosa a fer? O...
4: Sempre m'ha agradat ser una mica, com et diré jo, anti... No m'agrada ser borrego, de cap manera, i això, com jo veia per la tele, el vaig veure per la tele.
5: Sí, a la tele sí.
4: Això de veure jo... gossos amb ulleres... Doncs no va amb mi. No va amb mi.
5: Hi ha algun tema del qual no vols...
4: Quan dic gossos, em refereixo amb el sentit literal de la paraula.
6: Sí, sí, ja ens hem dit.
4: No persones...
5: Pere... Sí, de fet, jo també vaig veure algun. I l'última pregunta del qüestionari previ és, hi ha algun tema del qual no vols que en parlem?
4: Política.
6: Vaja.
5: Perfecte.
4: Política.
6: Estàs fart o no estàs tip? O...
4: No, tip no. Tres pisos després o tres escenes després. La política, i més t'ho raonaré, eh? No és que no vulgui parlar de política, però... La política i la religió són les causes fonamentals de mortalitat a la història de la humanitat. La política i la religió. Guerres per religió, que si tu ets d'aquí, que si tu ets d'allà, que si tu ets d'aquests... Política i religió, el que ha causat més mortalitats. I, per tant, són intrínsecament males. Per tant, no m'interessa la política ni la religió. I, a més, si tu mires ara...

0: l'esperpento polític que hi ha al nostre país,
1: ui,
0: fixa't, dit, tant cap a la dreta com cap a l'esquerra. És un esperpento. No m'interessen perquè m'hi faria mal i m'hi emprenyaria de veritat.
1: Doncs queda clar. Superades aquestes preguntes, i excloent el temps que fa que estem parlant, a partir d'ara, quan vols que duri l'entrevista? Pots triar 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o tirem fins a les 8, que és quan s'acaba el programa?
0: A mi m'agrada estar amb vosaltres, per tant, escull tu. Tira. Ah, tira de veta, que diuen els catalans.
1: Doncs, mira, de moment, com és que sempre poso una alarma de 25 minuts, que és el màxim que hem ofert. No sé qui li vam dir que es quedés fins al final, fa 2 anys, o l'any passat, i es va quedar fins pràcticament al final, eh?
2: Sí, el Dani de la Orden.
1: El Dani de la Orden. A veure, per començar pel començament i per qui encara no ho tingui clar, què és ser forense? Perquè la gent sempre pensa en les autòpsies i en el bisturí, i en què és la imatge, anava a dir, no sé si era més mediàtica o més tòpica del forense.
0: Bueno, és una cosa complexa, en primer lloc, perquè tens que fer uns estudis que no són, com diria jo, els habituals de la carrera de medicina, que tens que estudiar una sèrie de matèries que la carrera, pues, mig es toquen, tens que estudiar també, per què no dir, dret mèdic, legislació, la dret mèdic, lleis, legislació, dret laboral, toxicologia, i llavors, bueno, necessites un període de formació, una oposició per entrar al cos nacional de metges forenses, de la mateixa manera que un com passa per l'escola de Mollet de policia, llavors pot fer oposicions per entrar a la policia local o Mossos d'Esquadra, i llavors, llavors hi ha entrar de ple en el funcionariat, que estàs reglamentàriament, està estipulat les immediates ordres dels jutges i fiscals.
1: Clar, perquè en el fons ets com un notari dels metges, no, diguem-ne?
0: No, sóc un funcionari de justícia. Sóc un funcionari de justícia que per reglament, per llei, estic a les immediates ordres del jutge, i el jutge et pot ordenar. Ara estem escrits a l'Institut de Medicina Legal, en aquest cas, i Ciències Forenses de Catalunya, però a Rioja serà l'Institut de Medicina de Rioja, i Andalusia el d'Andalusia. Estem organitzats, o estava, perquè jo estic jubilat, jeràrquicament, jo era el cap de Girona, vull dir la província de Girona,
1: sí.
0: I el jutge llavors et sol·licita qualsevol informe que pot anar en una causa de mort, s'ha mort assassinat, s'ha mort de suïcidi, un informe de dany corporal, que són delicats i importants, eh?
1: Això que és en cas d'accident o en cas d'una agressió?
0: En cas d'accidents o en una agressió, sí. Si tu fas una agressió i perds un ull, i amb què val aquell ull? Pues molt, aquell ull. Me'n recordo que fa poc vaig tenir, jo sempre poso aquest exemple, un nen de 12 anys que va perdre un testícul. Home, i amb 12 anys perdre un testícul, això és important. I què val? Vaig haver de calcular, perquè en el BOE, el Boletín Oficial de l'Estat, està, doncs val uns 60.000 euros un testícul. Que podríem dir, per analogia, que val una mama d'una nena petita de 12 anys. Una nena, mama d'una nena petita de 12 anys, ens en dem per 60-70.000 euros. I què val una mama amb una dona de 80 anys? Doncs molt poc, perquè se suposa que aquella mama ha complert la funció d'amamentar, de donar pit, en fi, igual que un testícul amb un home. Per tant, el jutge pot demanar un informe sobre la imputabilitat, és a dir, com està la consciència d'aquell moment que aquell tio va fer aquella barbaritat, o aquella dona. I informes en quant, per exemple, a violència domèstica, o per què no dir, que és relativament freqüent, que és una cosa, en fi, repel·lent, una agressió sexual. Una agressió sexual, i no diguem si l'agredit sexualment és una nena o un nen, no? Que això ja és la
1: reòstia. Són temes molt delicats, això, i molt gruixuts. No?
0: Gruixuts i prims i tot el que vulguis, perquè és inqualificable. I jo seria, m'agrada ser tolerant, perquè he sigut tolerant, ja t'he dit que era liberal. Ara, amb aquests casos d'agressions sexuals amb criatures i amb gent gran,
1: sí.
0: i nenes, seria tremendo. Me'n recordo que fa uns 5-6 anys, no parlo de molt, 5-6 anys, recordo que a Figueres això va tenir transcendència a la premsa, i va haver una agressió amb una dona de 92 anys. Hòsties, Pedrín. Nano, Nano.
1: Bueno, és una persona especialment vulnerable,
0: per favor,
1: com un infant.
0: Favor, per favor. Què et passa pel teu cap, criatura? Ho entens?
1: Sí, sí.
0: Llavors, pots tenir que fer informes de tota aquesta índole, o informes toxicològics, o quan el jutge vol saber si una persona, com va fer aquell atraco, estava intoxicat per droga, uh-huh. I no diguem l'estudi de l'ADN, que avui és una cosa...
3: Què vols dir amb l'estudi de l'ADN?
0: La paternitat, la paternitat, o la pertenència, aquelles taques de sang o d'esperma, qui corresponen, aquell senyor, a mi, a tu... Aquell...
3: Tu com a metge també avalues això, diguéssim.
0: Bueno, es toca, clar, es toca fer l'estudi de... que no el fem nosaltres, el fa el laboratori,
3: clar,
0: el nostre laboratori, o el nostre laboratori de l'Institut de Medicina Legal, o el laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia. L'estudi de l'ADN, que això, doncs, bueno, hi ha abans de l'ADN i després de l'ADN en el món de la criminologia.
1: Com es diu en aquests casos, tu les has vist de tots colors i al final nosaltres aquí tenim un problema a la feina, mira, ens l'emportem a casa, però és un problema relatiu. Però clar, tu amb la quantitat de coses que has viscut i has vist, no sé com fas una mena de pantalla de protecció.
3: A mi m'ha cridat l'atenció, una de les coses que has dit fa una estona és que no perdem la il·lusió de viure, no? Llavors jo no sé si estan tan a prop de la mort...
0: I jo m'agradaria... Bueno, tan a prop de la mort. Jo intentaré evitar-la.
1: No t'agradis de morir, tu. No s'ha entès.
3: Disculpa.
0: No, que pateixi.
1: Cal en contacte amb la mort.
0: Ja me'n cuidaré jo, perquè no tinc ganes de morir. T'ho diré d'una forma molt clara. M'agradaria jugar 40-50 anys a la loteria sense que em toqués. Me captes?
3: Mhm.
0: 40 anys a la loteria sense que em toqui. Ja m'hauria tocat.
1: Són uns quants anys, eh?
0: Bueno, ja... Si el meu besavi va morir als 83 d'infart de miocardi. Si el meu avi és mort als 83 d'infart de miocardi veient el Barça.
1: Ostres, com?
0: Sí, sí. Partit Barça-Anderlecht. Gol de Zubiria. Mort fulminant. Si el meu pare és mort als 83, doncs jo despejo la incògnita, me'n queden 10.
1: Home, bueno, però per sort la medicina ha canviat molt. Primer que tens tota aquesta informació.
0: I jo intentaré cuidar-me, ja t'ho he dit, per aplaçar-ho.
1: I a més tens la pastilla aquesta, porta la pastilla a sobre.
0: Exacte, sí, però per aplaçar-ho.
1: Però escolta, puc explicar un secret? Que, bueno,
0: digue'm.
1: L'explicaré igualment, més o menys. Has parlat que surts a caminar i tot això, però a la teva butxaca aquesta aquí de la camisa, que podem explicar què hi ha?
0: Aquí hi ha verdura.
1: Verdura, sí. No, a veure, és verdura. Però
0: verdura.
1: És verdura assecada i enrotllada.
0: Sí, però verdura...
1: Bueno, va, llavors sí. Bueno, podem dir...
0: Tabac ho fa mal, sí.
1: Quina... És tabac,
0: això,
1: sí, però...
0: Això és caliguenyo. Això ja
1: un caliguenyo.
0: És... Paraules mayores.
1: Sí.
0: Això és de poble.
1: Molt bé.
0: El caliguenyo és de poble.
1: Mm-hmm.
0: I a mi m'agrada ser de poble.
1: Molt bé,
0: això és de poble.
1: Però te'n fots un de tant en tant, un abendinat, no, o... Perquè em portes...
0: Els que calguin.
1: És que portes un puro i quatre caliquenyos, diria,
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, els que calguin. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis.
1: I sempre els portes aquí a la butxaca de la camisa?
0: Sí, perquè és molt ràpid, crec.
1: Bueno, i a l'encenador també el tens aquí.
0: El tabaco fa mal, és
1: sí,
0: cert.
1: Sí, home, coi, si ets un cou metge...
0: No, ja t'ho digui jo, el tabaco fa mal.
1: Sí.
0: El tabaco fa mal.
4: Bueno, no está claro, porque en la cajetilla pone puede matar. Me
3: sí,
4: fumo un purito, sí. Ahora mismo estoy fumando.
0: Digo una gran veritat, el tabaco puede matar.
1: Puede matar.
0: Sí.
1: Home, doctor.
0: I l'aigua també pot matar, si no que li pregunti dels de l'Arana. L'aigua és vida. L'aigua, que és vida, l'aigua?
1: I tant. Sí.
0: Però a Catalunya, aquest estiu, s'hauran negat unes 100 persones en total. I l'aigua ha matat. I també he fet persones, autòpsies de persones que no han suportat la pressió per culpa d'Hisenda, que els ha perseguit i multat i, diuen ells, arruïnat i s'han penjat. Llavors et fot un llistat. Hi ha moltes coses que fan mal i no les prohibeixes. Treballar també fa mal.
3: I tant.
1: A
0: Espanya es moren cada any unes 700 persones d'accident laboral. Cada any. I no prohibeixen ni el tabaco, ni Hisenda... L'aigua ja te la prohibeixo una mica perquè fan pagar per anar-se a banyar, depèn de quina platja. Ja se la saben totes.
1: Sí.
0: Jo sóc molt, com diria, rebec. En català se'n diu rebec.
1: Rebec, rebel, contestatari...
0: Contestatari. No m'agrada ser borrego i tregar.
1: Bueno, ja ens has quedat molt clar des del començament. Escolta, ens has parlat que... amb això de morir, tot i que ja la tens a prop, la mort, per qüestions de feina, l'has tingut sobretot fora, ben lluny, però hi ha una cosa que se n'ha parlat molt darrerament, s'ha posat com molt de moda, ha parlat els metges, això de les experiències properes a la mort. La gent que diu que s'ha mig mort, que ha tornat al cap d'uns minuts a la vida, que ha vist que sortia del cos i que veia la sala, que ha parlat amb... O sigui, tu creus tota aquesta història? Realment, te n'ha parlat algú? Li dones certa versemblança a aquesta mena de...
0: Deia, primer de tot...
1: N'has sentit a parlar, no?
0: Sí, home, i tant. Sí, he sentit a parlar. Primer de tot, tindríem que definir què és la mort. Què és la mort?
1: Sí, això m'ho diguis tu.
0: Perquè hi ha diversos tipus de mort. Hi ha la mort aparent, la mort real. Sí. Hi ha diversos tipus. Per exemple, quan es fa una reanimació cardiopulmonar, és d'una persona que irremediablement se'n va cap a la mort. La mort instantània, s'ha mort. Això pràcticament no existeix, perquè sempre queda alguna cèl·lula viva. Uh-huh. Queda una cèl·lula viva. Ara això, si tu a mi em vols fer creure que després de morir tornes a venir per aquí, t'estàs passejant per aquí i estàs deambulant per allà a baix als sòtanos i tornes a pujar a veure què fem, a mi que no m'expliquin milongues perquè n'he vist masses de mort.
1: Val, per tant, no t'ho
0: creus gaire, eh? Propera a la mort. A lo millor és que no tinc la sensibilitat per detectar-ho, perquè jo n'he vist molts de morts i no m'ha vingut a trobar cap després. Ni se m'han cabrejat de les putades que els he arribat a fer. Poder no tinc sensibilitat. I el mort no volen saber res a mi perquè veuen que jugo brut. El mort de nivell jugo brut. I poder diuen deixem-lo estar aquest. Ara bé, quan tu tens parada cardíaca, parada respiratòria i electroencefalograma pla, tu estàs mort. Tu t'has mort.
1: Sí, sí.
0: Que d'acord que després es podria parlar molt perquè la mort instantània no existeix en unes cèl·lules vives. Mm. I per això, amb un trasplantament, si aquell senyor imaginari que allà a la punta és mort, s'ha mort, s'ha ben mort, i llavors se li trasplanta el cor, el fetge, els ronyons, i funcionen amb una altra vida, per tant, podria dir que no estava del tot mort. Perquè no estava del tot mort, perquè torna a funcionar. Això és molt llarg d'explicar.
3: Ja.
0: Fas una pregunta que se't menjaré 3 programes. Si vols, encarrega habitació i fins divendres em tens aquí.
1: Jo, nosaltres, a veure, a les 8 ens foten fora, però nosaltres encantats, estem molt a gust amb
0: tu. Bueno, doncs això, ja t'he dit, un exemple molt típic. Si és bo per donar el cor, els ulls, el fetge, i aquell cor continua batacant al cap d'un mes,
1: i
0: no obstant, està mort. Està mort o no està mort? Perquè té una gran part del cos...
1: Bueno, la persona globalment no ho està, però...
0: Com a persona jurídica està mort, evidentment que l'Arturo s'ha mort. Però té una part de l'Arturo que segueix visquent.
3: És complex.
0: Jo sé, i a més ho dic sincerament, perquè ja t'ho he dit, m'agrada parlar clar. I,
1: sí, sí.
0: El doctor Sant Segarra és un home enormement ben preparat, és un home d'alt nivell científic. Sí, d'acord, però jo... definim la mort. Quin és el concepte de mort? Estàs mort? Llavors, el que mor llavors torni i apareixi per aquí i deambuli. Jo poder em falta la sensibilitat, que potser és aquí el problema. Però a mi ningú m'ha picat la porta, ni se m'ha crescut de nits...
1: I a part que hi ha un límit horari, hi ha un límit temporal, no sé quants minuts són, o si arriba a ser un minut o dos, que si el cervell no està irrigat i l'encefalograma està pla, i allò no torna a engegar bé.
0: Exactament.
1: Aquí ja ho topem, això, no pot estar un cor...
0: Jo humorísticament o satíricament diria que l'experiència propera a la mort és quan tu et saltes un semàfor anant en moto a 120 per hora. Mira, l'experiència prèvia està saltat un semàfor i després ve la mort. Experiència prèvia a la mort.
1: Ha quedat claríssim. Parlem de Figueres. Com has vingut fins aquí? Has vingut amb el Land Rover?
0: No.
1: Mira com somriu.
0: No. He vingut amb cotxe.
1: Has vingut amb cotxe. Sí. Però encara el tens o no el tens, el Land Rover? Explica'ns això, el Land Rover.
0: Tinc un Land Rover de color verd. El Land Rover el tenia...
1: L'any de la Maria Castanya, no?
0: Bueno, poder tenia 27 anys. I llavors, l'any passat em vaig comprar un altre Land Rover que em va enamorar. I era allò que quan el vaig veure vaig dir...
1: Aquest.
0: Tu seràs mío. Així se'm vol dir.
1: Nou o de segona mà, aquest?
0: De segona mà. Era un cotxe que el va comprar un empresari important, no vull dir noms, de la província de Girona, i era un Land Rover que s'havia fet amb una edició especial en honor de la reina d'Inglaterra.
3: Carai, escolta.
0: Sí, la Isabel, la Isabel.
3: T'agraden els cotxes?
0: No,
1: m'agrada. El Land Rover, el tema concret
0: del Land
1: Rover.
0: Un problema del Land Rover, perquè és un cotxe, bueno, gens petulant, que et permet anar per tot, que no et crea problemes, perquè té un motor duríssim, et permet anar allà on vulguis, amunt i avall, i avall i amunt, i és un... que si et foten una hòstia, doncs el més probable és que tu puguis anar en terra de l'altre, que no pas que l'altre vingui el meu.
3: Perquè tu havies fet molts quilòmetres amb el cotxe amunt i avall?
0: Molts, 27 cotxes, ja tinc un altre Land Rover, amb un escut d'Inglaterra a cada cantó de porta, i a dins, i a darrere no hi ha asientos, perquè la reina d'Inglaterra portava els seus nets a darrere amb coixins, no amb asientos.
1: No, clar.
0: És un cotxe diferent.
3: Carai.
0: Sí. I, bueno, i el Land Rover, per mi el Land Rover, bueno, m'ha acompanyat tota la vida. Mm-hmm. Ha sigut el companyero leal.
1: Molt bé, doncs, visca el Land Rover i que vagi molt bé el Land Rover i que molta vida aquest altre Land Rover. Mira, tinc una cosa per tu aquí baix. Ai. Era...
0: Ara...
3: És una capsa.
0: Home, croissant, sí.
1: Què?
0: Què de què?
1: No, que venen de gust o no venen de gust? Bueno, ara estem...
0: Bueno, jo tinc una mica de sucre, em tinc que cuidar.
1: Em pensava
0: que em volies dir que t'expliqués la teoria del croissant.
3: Què és la teoria del
1: croissant? Primer, és un regal per tu? No, són per tu aquests croissants.
0: Ja me'l fotré.
1: Sí, home, i tant.
0: I si no, se'l fotran els meus nets.
1: Sí.
0: El rei moro, quan van invadir... Parlo en sèrio, eh?
1: Sí, no, ja.
0: El rei moro, quan van invadir Mallorca, varen inventar, o varen fer, que els moros, el món islàmic, fan molt les postres amb dolços.
1: Sí.
0: Varen fer, crear, o patentar, o inventar una cosa que se'n diu l'enciamà de Mallorca, que per això és rodona espiral, no?, que emula el mocador del cap moro islàmic. Vale? I és una... I Espanya, si nosaltres diguéssim quines dolces hi ha a Espanya, els torrons, el tortell a Catalunya, els panellets a Girona...
3: El xuxu.
0: Sí. Espanya probablement el número 1 seria el tortell. Perdó, el torrons. Uh-huh. Mallorca, indiscutiblement, és l'enciamada, que és una emulació del turbant moro. El 1500, quan entra en guerra a Turquia... amb Àustria i Hongria, llavors les guerres no duraven com ara 15 dies,
1: no,
0: un any, duraven 50 anys. Com guanyen els austríacs i hongrius, creen una pasta, una dolça, que és el croissant, que emula per enriure-se dels turcs, per això el croissant inicialment és en forma de semilluna. Volguem dir, us menjarem cada dematí eternament i creen el croissant en forma de semilluna. Però la gent, perquè veig que la gent no reflexiona, no va amb les pestanyes obertes, que li foten el nom, estem parlant ara d'Occident, Turquia, Hongria, li foten el nom de croissant, que és la inversió de la Santa Creu. Croissant. Croà, la creu santa.
1: Ah, sí.
0: I aquí ens cardem els croissants i ens ho fotem tot, per això que jo te dic que no m'agrada ser borrego.
1: Val, però sí que t'agraden molt els croissants.
0: Sí, home. Sí. Croissant.
1: Molt bé.
0: Croissant. En forma de semilluna. Ara els croissants...
1: Sí. Aquest és recte, aquest que s'ha portat.
3: Sí,
1: és molt bo, però
3: és
1: recte.
3: Això ja... Perquè ara ja fan...
0: Ja no s'ha de teoritzar. T'has de ticar d'un... Un
3: xocolata o cosa d'aquestes.
0: Xocolata i...
3: I un
0: frànfor aquí dins. No.
1: Sí.
0: El croissant té que ser en forma de semilluna.
1: Molt bé. Doncs, igualment aquest, hem intentat que sigui el més bo possible. M'ha creat l'atenció que deies tinc una mica de sucre. Que això ho diu molta gent que és diabètica, per dissimular que són diabètics.
0: No, jo en tinc una mica, perquè em cuido.
1: El tens alt i ja està, però no...
0: Bueno, em cuido, ja t'ho he dit. Sí, vigilo el que menjo i camino i...
1: No, jo també sóc diabètic, vull dir que mira, porto el trasto aquest per mirar...
0: No, jo no
1: quan estic. Mira quan estic. Com creus que estic ara, doctor?
0: Ara?
1: A veure, sí, perquè no sé què... Ara que està alt, perquè hem fotut dos bombonets de xocolata. Espera.
0: 160.
1: 160? Sí, aviam. Hosti, com l'Àncer.
3: Ui!
1: Espera, encara no em va el trasto aquest. Cony, preparat per escanejar. Ara falla la màquina. Ara. Mira.
0: O 52.
1: 152. 152, això ha estat... Bueno, l'hora de dinar ha anat bastant bé. Ha pujat una mica mig matí de l'entrepà. Bueno, ja ho has vist. Però estic bé, eh? Vull dir, anem bé amb això.
0: Pots tirar, pots tirar.
1: Escolta, escoltem, et vull posar una cançó, si ets tan amable, Marc.

0: De què va això, president?
1: Bueno, és una etapa de la meva vida. Jo havia començat a jugar a futbol amb el Figueres, amb els infantils, juvenils, segon equip, vaig ser de la directiva a segona A, he sigut president del Figueres. Per tant, és una part de la meva vida, una part important, que m'ha causat moltes il·lusions.
0: I també molts disgustos, fantàstiques,
1: oi? Molts disgustos, molt mal de caps. Però això és la vida. Això és la vida. I n'ha parlat per la meva
0: vida. Va ser 5 anys, no, president del Girona?
1: Sí.
0: Del Figueres.
1: Sí, sí.
0: I ara vas al camp regularment. Quina divisió estan ara, que no tinc gaire idea?
1: Primera catalana.
0: Molt bé. I ara encara hi vas?
1: Acompanyo el meu net, que és un altre...
2: Que hi juga?
1: Futbolero a Peralada.
0: Ah, sí?
1: Esclar, jugo, vaig a veure amb ell.
2: Clar.
0: Quants anys té ara, més o menys?
1: 16.
0: 16, home, ja...
1: Està al pic.
0: Ja clar. Està fort, diguem-ne, ja... ja
2: fet edat la... d'anar al casino, de Peralada.
0: No,
1: així ni d'entrar, eh? Allà va en sèrio, eh?
2: Sí,
1: amb 16 anys no entres.
0: Què té Figueres que la fa no ser tan especial? És la proximitat de la frontera? És l'aire del Dalí? És la tramuntana? És el Verdalet?
1: No, no fotis, no. Jo crec que Figueres... té tres coses. En primer lloc, l'Empordà és màgic. L'Empordà és màgic. És fàcil de conèixer, es corren poques hores. Hi ha platges fantàstiques, molt desitjades per la gent de Barcelona.
0: Sí.
1: I la gent té... la gent nativa, eh? Perquè ara hi ha bastanta immigració. La nativa, la gent empordanesa, té la rauja, no? La rauja, que és un tipus d'originalitat. Per això jo sempre he dit que Figueres... hi ha tres tipus de persones.
0: Ojo, ojo.
1: Les tocades del vent, les tocades del bolet i els tocats de l'ala. Que és una forma d'originalitat. Tocats del vent, que sempre s'ha dit, hòstia, el vent... Bueno, hi ha una tesi doctoral dirigida pel catedràtic Bulbena de psiquiatria de l'Hospital del Mar que demostra que realment la tramuntana, bueno, et provoca unes mínimes alteracions.
2: Les migranyes bones.
1: Les migranyes, augmenta la diuresis. Quan fa tramuntana te'n dones compte que la gent compra més xocolata.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Hi ha una tesi doctoral molt maca de llegir. Però, bueno, l'Empordà és maco, molt maco. Mm-hmm. Allà tenim parts molt maques, al Cap de Creus.
0: I tant.
1: I jo he tingut oportunitat de veure el Cap de Creus amb aquests dies d'una tramuntana bestial, que allò és per veure-ho. Per veure-ho, Cap de Creus, amb una nit de tramuntana, de nit o tarda, de matí, o amanecer.
0: Cap de Creus, Cadaqués, Port Lligat... És automàtic que et preguntem pel Dalí. No sé si et cansa molt que et preguntin sempre per la teva relació amb el Dalí.
1: No,
0: que té, diguéssim, dues etapes. Té la de pel Dalí viu i el Dalí mort.
1: No, en Dalí què podria dir? Molt. Podria parlar també hores. Ja t'he dit, encarrega habitació. Que si vols, bueno. cinc programes. Però en Dalí és un geni. Un geni. Amb unes respostes que només les pot fer un superdotat. Amb una conversa, tu em fas preguntes, a lo millor ja saps la resposta que et donaré.
0: Sí,
1: posa l'Inda del Figueres, però en Dalí és un geni. Senyor Salvador, com és que no hagi tingut cap fill? Un et podria dir 50 respostes, menys aquesta que et diu ell. Doctor, tots els pares ens agradaria tenir el fill que fos més trempat que el pare. En el meu cas, això és impossible.
0: I això ho deia, eh?
1: És genial. Mm. És brutal. Un home que és capaç de dir el centre de l'univers està a l'estació del tren de Perpinyà. Hòstia, espera't, diguem, que m'imagino un mapa. Et fa hasta pensar, encara que no vulguis.
0: Sí, aquesta és molt bona.
1: Què és que és capaç de portar un pot petit, de vidre, d'aquelles de les injeccions de penicilina d'abans, saps?
0: Sí.
1: Amb esperma, i anar a veure el seu pare i dir, torno el que et devia. Hòstia, hòstia, és pedrín. I així, de coses originals. Era un home que... bueno, era un geni. És que no dic que no m'invento res, és un geni. Un home que quan començava a sentir-se parlar, un home molt interessat pel món mèdic. Ell ja parlava del mètode paranoico crítico. Uh-huh. Ell parlava ja de l'ADN, l'àcido desoxirribonucleico. Era un home avançat en el temps.
0: Oi, perdó, compte. És l'alarma. Hosti, quin susto m'he fotut.
1: Què diuen, que plourà o que no, hi ha inundacions?
0: Diu que portem 25 minuts, però estirarem una mica més. L'ocasió s'ho mereix. Ara m'ho has posat una mica a tiro, perquè has parlat d'això de l'esperma i també has parlat de no tenir fills, però justament la teva segona etapa amb el Dalí, va haver l'etapa en vida, va haver un moment que es va haver d'exhumar per haver una demanda de paternitat, no me'n recordo exactament de la trama, però va ser molt sonada aquella història, perquè a més va haver-hi molt procés judicial.
3: Una hija secreta.
0: Sí.
3: Una hija secreta.
0: Clar, no, una hija secreta, no ho sé, però al final la llei va dir que no. O sigui, va fer... Bueno, tu ja, aquí un dia et va entrevistar el Basté, amb una entrevista memorable, on es parlava d'això, jo crec que abans que s'aixequés la làpida per...
1: De... A mi m'han entrevistat molts periodistes per això. Abans de fer les proves, jo ja vaig dir...
0: Que no, que no.
1: Que en Dalí no havia tingut fills. Per moltes raons. A més, escolta...
0: Sí, de fet...
1: Una... Jo soc grandet. Jo no em tiraria en una piscina sense aigua, perquè em faig mal. Si acabo, si no hi ha aigua, et faràs mal.
0: Dalí és veritat. No, tu ja deies, sense haver fet les proves d'ADN...
1: I tant que no.
0: Bueno, que estaves donant perquè a entendre...
1: Perquè jo he conegut amb en Dalí... Li he llegit la història clínica, algú sé d'ell.
2: Clar.
1: Si jo tinc la història clínica d'aquesta senyora...
0: De la Yael.
1: Bueno, algú sé algú. Si jo també t'he visitat, i a més t'he vist, i a més t'he vist de mort, algú dec saber, no? Dalí no ha tingut fills.
0: Per tant, tu tenies claríssim que era impossible.
1: No, però mira la prova. No ha tingut fills. Dalí no ha tingut... A més, és molt difícil... Molt difícil, i si no, pregunta-li en Julio Iglesias, i el Cordobés, i en Ruiz Mateos, que han tingut fills por ahí, i se'ls ha fotut un embolic de padre, senyor mío. Tenir un fill amagat és difícil. I tu creus? I tu creus que et sortirà el fill quan tu estàs mort, home, nano? Collons, has tingut molt de temps per dir-ho, no? Mira, si jo et digués que sóc fill en Santiago Bernabéu, tu creuries?
0: En principi no.
1: Pues ja fas ben fet. Ja està. Fas ben fet. Perquè ets... Bueno,
0: tu amb això estàs donant a entendre un tema mèdic que tampoc el vols dir clarament, diguem-ne, per respecte al Dalí.
1: Hi ha un tema que és, per mi, inabordable, és una barrera infranquejable, que és el secret mèdic. Si jo un dia et visito tu o qualsevol, en fi, dels periodistes que esteu aquí, jo no puc trair-vos.
0: Queda clar.
1: No puc trair-vos. I et diré més. M'han ofert molts diners per publicar.
0: Ojo!
1: I no ho acceptaré. I no solament d'en Dalí, sinó, per exemple, quan vaig estar visitant, perquè estava a la presó de Figueres, al castell d'en Tejero, que ara es va morir, sí. De quan el cop d'estat.
0: Ah, i tu el visitaves?
1: Sí, és clar, era el forense. I saps què passa quan el metge visita el malalt durant temps? Acabes tinguent una confiança,
0: sí,
1: com expliques, jo explico, igual que tu com vas al metge teu de capçalera. Mm-hmm. Igual, comenceu parlant de vòmits i diarrea i acabeu parlant d'anar a pescar o del Barça. O sigui, la conversa...
0: O de la querida, de tot es parla.
1: Bueno, també es pot parlar.
0: Sí, no, home, no, s'està fent un lligam.
1: Es pot parlar, però us cabrejareu.
3: Que duda.
1: Però us cabrejareu, sí, la cadira és la mateixa de tots dos. Llavors,
0: bueno, no, és veritat, no, això és...
1: Que jo ja saps que...
0: Escolta'm.
2: Però aleshores, o sigui, el jurament, diguéssim...
0: Hipocràtic.
1: No, el secret és important.
2: El secret, o sigui, és tot el que passi allà, diguéssim, no es pot explicar res.
1: Home, jo no puc explicar. Jo no puc explicar si la Yael... Tu,
2: jo.
1: Doncs l'any passat vas fer un abort a Anglaterra o a Espanya.
2: Clar.
1: Jo no puc dir-ho. O si tu has tingut una malaltia venèrea. No, tu, no ho puc, és de sentir comú. Uh-huh. No? És de sentir comú, és fàcil de... Ja està.
0: Estem acabant perquè ja ens ha sonat l'alarma i arriba el butlletí a les 5 i de veritat ens quedem 2 o 3 hores xerrant aquí, però ja portem molta estona parlant,
4: Vámonos a fumar-nos unos puros.
0: Unos puros, sí, el pur, exacte, mira, fa estona que no... Ja t'ensenyem on es pot anar d'amagat. Escolta'm, hi ha un tema que no hem tocat, que és el tema crims. Que tu, que ets una persona que fa molts anys que, em perdó per la paraula, s'arrossega, que ha fet milions de coses, sí que és veritat que amb l'aparició de crims hi ha hagut com un boom mediàtic extra perquè ha sigut un èxit molt gran a la televisió i tu t'hem vist en molts dels casos allà testimoniant situacions.
1: Sí, cert.
0: I t'has convertit un personatge com molt mediàtic, diguem-ne.
1: No, és la vida, perquè hi ha molts de casos d'aquests que jo he intervingut. Bueno, esclar, jo porto 10.000 autòpsies.
0: Què dius ara?
1: Sí, esclar, 40 anys de forense. 40 anys. Mm. Porto 500 assassinats, a 12 l'any, a la província de Girona, 12. Va haver un any que n'hi va haver-hi 22. Aquell que es va carregar aquells vellets de l'hospital, ell sol i se'n va carregar 10. Més aquell altre que amb una escopeta em va matar 3 o 4 del banc, doncs ja més, són 10, més 4, 16.
0: El Zelador d'Olot, crec que era,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Llavors...
0: Hi ha algun cas que, dels que s'han explicat que et pertorbi especialment o que encara diguis, mira, amb això podríem haver fet més o algú
1: no,
0: podria...
1: No, jo, a més, si em parles, he vist crims horrendos, he vist terrorisme, els meus inicis van ser al País Basc, Castella.
0: Hòstia, ai,
1: sí, esclar. No, sí, hòstia, ja ho pots dir-ho, si no ho dius tu, ho dic jo. Ja, això és la realitat, el terrorisme, no? Aquella època, l'any 79-80, Espanya, ja t'he dit que jo no parlo de política, però la realitat és que hi havia terrorisme. Llavors allà, bueno, jo havia vist morts de terrorisme, havia vist uns merders de Déu, i a vegades no el crim més horrendo, el crim més bestial. Ara vaig gravar fa poc un programa de crims, un fenomen, per dir-ho així, torceja la seva nòvia, la talla a trossos i la fot a la nevera. Però pues, clar, això és horrendo. I la imatge, sí. Jo l'he vista, la imatge d'obrir la nevera i veure allà un cap i hòsties. Però no necessàriament té que ser el cas que més en quedi la memòria. Tinc el cas d'un nen que el maten els pares, perquè els pares estaven desbordats, pobres homes, grans. L'administració els havia deixat sols. I llavors maten el fill i es suïciden tots dos amb pedres, amb una motxilla de pedres. Tinc el cas d'un nen que desapareix en una platja que se'l traga la sorra perquè hi ha un socavón. I a vegades aquests casos, que no és necessari que hi hagi sang i fetge, perquè he tingut l'oportunitat de veure la cara d'un pare quan li diuen que el seu fill s'ha trobat esqueleto i tu et penses que el pare es derrumbarà perquè li confirmen que el seu fill és mort i te'n dones compte que el seu pare d'alguna forma es posa entre cometes, content.
0: Perquè s'acaba el patiment.
1: Tu saps el que és això?
0: Clar, la incertesa de no saber si el fill és viu o mort.
1: Tu saps el que és tenir una persona que estimes,
0: no sé, però...
1: que s'has fumat. No saps, s'has fumat.
0: Sempre es diu dels apareguts, que la gent, la incertesa de no saber què ha passat...
1: Llavors s'acaba el patiment.
0: Es matxaca molt.
1: Jo aquesta imatge l'he viscut, perquè em vaig passar 24 hores amb aquest pare. Era un enginyer d'Inglaterra, de Suïssa. Jo tot això ho he viscut. I llavors molta gent es pensa, explica'ns un crim, no? Què collons un crim? És que a vegades no és el cas més maco de parlar, el que et porta més ensenyances. He vist... concretament en un poblet a Colera, concretament, una persona que cuida una persona invàlida, absolutament invàlida, dins un llit, absolutament invàlid, que això que en diuen, en fi, un cadàver vivent dins el llit, matrimoni, i que l'home cuidava la dona, també com podia, i la cuidava bé, però l'home agafa una embòlia.
0: Estic.
1: I saps què li passa? Es passa 2 dies sense poder a terra perquè ha caigut i es moren tots dos. Oh, collons, hi hem. Jo, si vols, t'explico un crim amb molta sang.
0: No, però això que
1: a vegades fan pensar molt més...
2: Clar.
0: Aquestes tragèdies humanes que no pas el crim explícit amb el sang i fetge.
1: Sí, i
0: escolta'm, Narcís, acabem amb un missatge d'optimisme perquè hem acabat aquí amb una mica de no sé, dir-lo amb el rotllo.
2: No, ho ha dit a l'inici, que la il·lusió de viure. O sigui, no ens hem d'oblidar. De fet...
1: Mira, et donaré un missatge ja que m'has parlat tu.
4: Saca un whisky.
0: Mojale el croissant. Exacte, traiem un whisky pel croissant.
1: Sí, sí. Mira, farem una cosa.
0: Digues.
1: Tu has parlat d'això del fenomen mediàtic de crims.
0: Ara.
1: Que en Carles Porta, que me l'aprecio molt, que ell diu, posarem llum a la foscor.
0: Sí.
1: Diré...
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
0: Hola.
3: Avui, aquesta matinada, s'ha trobat un cadàver a la cuina de la redacció de RAC1.
0: Caram.
3: No hi ha sospitós, no hi ha càmeres, no hi ha testimonis.
0: Doncs que hi ha.
3: El cos estava completament estivat davant de la nevera amb la porta oberta. Recordeu aquest detall que serà important més endavant. El subjecte es trobava tot sol en el moment de la defunció. Fonts policials indiquen que l'entrada a la cuina estava prohibida per risc biològic. Què hi havia dins de la nevera?
0: Veure, què hi havia?
3: Un bric de llet obert des de fa 3 mesos?
0: No.
3: O en tot cas, el palanca estava amagat entre les verdures?
0: No estava palanca.
3: Esperem que en Bardalet ens pugui ajudar a posar llum a la foscor.
0: No.
3: Comencem.
0: No en sap res, no, d'aquest crim, Bardalet, que ja ho està a la ràdio, no.
1: No en sap res.
0: Però volies dir alguna cosa al
3: Bardalet? Era una amanida de Pere Mas.
0: No, deixa parlar a Bardalet,
1: com
0: Carles.
1: Com que tinc el telèfon tancat, igual me'l comenten després, me'l passa. Escolta, en Carles Porta,
0: sí,
1: una gran frase diu, posarem llum a la foscor.
0: I tant, és molt bona.
1: Em demanes que posi optimisme, no?
0: Exacte.
1: Optimisme, no?
0: Exacte.
1: Doncs optimisme. Firma, Narcís Bardalet. Si no ens veiem més, que sigui per falta de llum.
0: Hombre, bravo. No ho podem millorar. Narcís, moltes gràcies per la simpatia, per l'alegria, per tot el que has explicat, tot l'ofici que tens al darrere i tota l'experiència. Bueno, t'haurem d'anar convidant, eh? T'haurem d'anar...
1: Espero que us hagi agradat.
0: Sí,
1: us...
2: Narcís, a mi m'ha encantat conèixer-te i m'he quedat amb ganes de parlar més amb tu sobre tot això. És que a mi la mort és un tema que m'agrada molt.
0: Tothom té preguntes sobre la mort.
4: Dame un cigarro de eso, pero el que está liado.
0: Tu vols el cigarro liado, no va, prou ja.
4: El que está liado.
0: Gràcies. Fem una petita pausa, gràcies, Narcís. 4 anuncis i de seguida el butlletí a les 6.
2: Com de país.
0: Molt bé. Pont nou.
2: Va,
0: posa la teva musiqueta.
2: Home, vinga, animar-vos tots. Aixequem-ho això després.

0: Ivan, hi ha prou de música moderna que estem saturant la capacitat auditiva d'algun dels nostres oients.
1: La gent està animant i tu no ho saps.
0: Sí, també és veritat. I és estiu i la gent té ganes de...
1: Bueno, fot un diluvi fora que també, sí, també és digne. Veritat.
0: Necessites més pes, eh? Potser això verd de la Yael et dirà...
1: No, ja li robo l'aigua.
2: Això verd?
1: Sí. Això verd. Escolteu una cosa.
0: A veure, Pont Nou.
1: Heu vist?
0: El Cristiano Ronaldo, que estem esbarats amb aquest
1: tema. Clar, no hi ha cap portada de la premsa del cor perquè, oh, sorpresa, no ho han venut a cap revista, perquè hem preferit fer-ho a la Vogue, que els hi dona com més prestigi, perquè, clar, com bé se sap, ells tenen tants diners que poden fer això.
0: Efectivament.
1: Però que tenir diners, ja us he dit, compra la felicitat, no la pots comprar, però tampoc el bon gust. I per això heu de veure les fotografies, si no les heu vist, correu tothom a buscar-les. S'han casat, per començar, al menjador de casa, que jo m'ho vaig haver de mirar dues vegades perquè...
0: Com el menjador? Ah, bueno.
1: El menjador de casa seva. Llavors, tenen tant marbre que per un moment vaig pensar que era un tanatori, perquè aquella taula tan llarga, jo vaig dir, on coi són? Vaig estar analitzant, abans no vaig veure que era un menjador, tan marbre i tan d'or, és molt de tanatori. La vestimenta, anaven com a dos catequistes, o sigui, perquè ells dos es pensen que són Kennedy i Caroline Bisset, sabeu? Mm-hmm. Perquè no, ara tenen tants diners que ja no... Imagineu-vos quin vestit hauria de dur ella. Si ja l'hem vist vestida de dalt a baix, amb diamants, amb els vestits dels dissenyadors més importants, què t'has de posar al dia del teu casament que representa que és el dia més important de la teva vida? Que elles creuen, vaja. Llavors, ella li ha donat la volta...
0: M'he quedat amb el marbre, eh? M'he quedat amb la història. El marbre ja no... D'aquí no sortirem.
1: Llavors, ella li ha donat la volta, ha dit, com puc anar... I això va passar a Sexo a Nova York, ara no faré spoiler, bueno, sí que faré, que la sèrie és del 92, és del 98.
0: Explica el que vulguis.
1: Doncs que ella, tothom esperava que portés un tant senyor vestit, que al final va anar a casar-se pel civil amb un traje jaqueta, mal dit en català, que seria vestit jaqueta.
0: Sí.
1: Llavors ella va dir, doncs jo també, jo soc Sarah Jessica Parker, i... Es va posar un traje jaqueta, en català correcte, vestit jaqueta de faldilla de tub, així ajustada blanca, amb una americana. I va dir, vaig a ser encara més conservadora, què em posaré? Una camisa. Però clar, una camisa tancada amb el pitram que té, doncs se la va voler tancar fins dalt.
0: M'ho està ensenyant la Yael i convido els gens a que busquin. És espantós, això, eh?
1: És espantós. Llavors...
0: I hortera.
1: Sí, no tenen... No ho han aconseguit. I llavors ell va dir, no, jo em poso un traje de color beige, no blanc, no, beige, se'l va posar beige, amb samarreta.
2: Samarreta?
1: Per anar còmode. I llavors ell es va casar amb samarreta...
0: Un moment, has tocat l'aire condicionat? A 25, que m'aixecaré i muntaré un pollo de nassos.
1: No he sigut jo, eh?
0: No, perquè ja... Pensa que no me l'adono, perdoneu, eh? Home, és que després em començo a passar calor...
1: Jo no he sigut.
2: Hi ha algú aquí que s'està glaçant, saps?
0: Ja ho arreglarem, disculpa, eh?
2: De la Frozen, allà.
1: Llavors, a sobre, el Cristiano Ronaldo duia uns mocassins que amb traje, en català correcte, vestit, mai a la vida, traje de senyor vestit, no es pot anar amb mocassins, sinó que s'ha de dur una sabata de cordons. Doncs portava un mocassí blanc. I els seus fills,
0: blanc.
1: I els seus fills mascles també els van vestir amb mocassins blancs.
0: Ah,
1: o sigui, hi havia, perquè allà, entre tots els fills, els van vestir tots de blanc, però cadascú del seu estil personal, que és un estil dubtós. És allò, quan deixes escollir la canalla i cada criatura té el seu estil, que allò sembla una festa de disfresses. Doncs semblava un carnaval d'aquest del Menques, però, això sí, tots blancs o tots crus.
0: Quina edat tenen els nens?
1: No ho sé, en té molts.
2: Sí, perquè en té... Són sis, clar.
1: Un els té de seus i els altres són d'aquests que els compren.
0: Sí, n'hi ha algun de comprat, oi?
1: Sí, dos. En tenen dos o tres de comprats i els altres que els hi han donat a canvi d'uns quants diners, bueno, aquestes coses que fan.
2: Jo crec que és evident perquè van vestir de blanc, no? Perquè si és cristiano, pues...
0: No, va.
2: Van anar a missa i per
1: bueno,
2: això...
1: la canalla pobreta meva, que no en tenen cap culpa, van tots vestits fatals i tot aquest estil de Miami Vice. I com deia la Laura fa a Instagram,
0: això, eh?
1: Deia que... És molt vell. Deia que s'esperava un xou, realment aquest casament s'esperava, doncs, no sé, 4.000 convidats, una boda gairebé d'estat, amb 50 vestits, marques, patrocinadors. I què hem fet? Doncs just al revés. Es casen l'11 d'agost, 10 anys, oh, que romàntic, romàntic, després de conèixer i a la intimitat, com ha de ser. Doncs, i després van anar a una església com a... Perquè, clar, primer has de fer el matrimoni civil, si no, no val el lloc per moltes misses i moltes regions que hi hagi.
0: Però, perquè tot això és a Portugal, entenc. Oh,
1: sí. Val. I llavors després van anar a fer la pantomima a missa amb un capellà davant d'una verge de Fàtima on ella s'hi fa la fotografia.
3: Sí.
1: Que ella... llavors és per això aquest look catequista. Ella al costat d'una verge...
0: Ah, ja ho he vist, això.
1: I cordada fins aquí dalt, doncs allò, tal. Llenguatge no verbal. El petó que es fan ells dos de iaia, d'aquest de treure morro i just tocar les puntetes dels llavis...
0: Com volen dir...
1: Avui no vull dir res. No vull dir res.
0: No.
3: Si no, es queden embarassades.
0: No, és això. No, va per una altra banda el tema. Però bueno.
1: Dos, ella llagrimeta postissa. Ell no va ni plorar ni res. Després de 10 anys també, l'emoció...
0: Sí,
1: que vols que digui. Home, ploraven les núvies abans quan es casaven, que no coneixien el nuvi o feia un any que festejaven, però ara, després de 10 anys, ja t'ho coneixes tot. Per tant, llagrimeta postissa d'ella. I una cosa que diu el meu estimat Jordi Reche, que és un expert en comunicació no verbal, que els malucs no s'ajunten. Quan tu fas una fotografia i dues persones no tenen el maluc junt... La pelvis. Quan caderita junta, quan tu et fas un petó, dos petons, tu i jo ens fem un petó junt. Sí. Si les nostres caderes no han estat juntes en cap situació, tu i jo no ens toquem. Tu no m'arrambes.
3: Però si hi ha una mica de...
1: Si hi ha hagut alguna cosa...
4: Si t'arrima mucho, sí. Luego te dicen que t'arrima.
1: Calla tu.
4: No.
1: Tu calla, que ara això
4: I
1: no va.
4: I va a los tribunales, no como la señorita Jenny Hermoso.
1: Aquí no hi va, això.
0: Bueno,
1: doncs
0: cari.
1: Ja està.
4: Que s'arrimó contra mi.
0: Oh. Un piquito.
1: Que no.
4: I ella me dijo...
1: Bueno.
0: No, no dijo nada, calli. Fins
4: aquí... Eres un cras.
0: Calli. No li facis cas. No.
1: Prou,
0: facis.
1: Sí. Doncs escolta, i fins aquí el tema de... que m'ho estava fent a sobre, sí. Després, un altre tema que no em deix dormir, que no està a les revistes,
0: a veure.
1: És Jules Janeiro.
0: Jules Janeiro?
1: Jules Janeiro.
0: A veure, qui és? És un tio o una tia?
1: Júlia Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique i la...
4: Campanario.
1: Ah, exacte.
4: Maria José.
1: Sabia que seria ràpid.
4: Desi Castellón.
0: Vale.
1: Exacte. El segon matrimoni.
0: El torero aquest, perquè el torero encara...
1: Es va casar amb la Belén... no es van casar, perdó. Van tenir una filla amb la Belén Esteban i després...
4: Bueno, no he de la corrida.
1: Total, tot ve la polèmica perquè la Belén Esteban felicitava sa filla de 27 anys dient-li que estava molt orgullosa d'ella amb una story d'Instagram, que era una persona pencaire i que no era una nepo baby... com moltes. Nepo babies, aquestes filles...
0: Que
1: viuen del cuento dels pares, vale? Llavors, penseu que la filla viu als Estats Units, que va anar a fer comunicació audiovisual al Regne Unit. Després va fer un màster, està fent un màster a Califòrnia i està treballant. O sigui que és una vida totalment allunyada de l'exposició mediàtica i que durant tots aquests anys doncs, ha estat com un segon pla dels seus pares i que aquí la Belén Esteban ho ha fet rebé. Però què passa? Que ha sortit la Júlia Janeiro, Jules Janeiro, i que és la germana per part de pare, i s'ha ofès. S'ha ofès perquè la Belén Esteban ha dit nepo baby, però no amb ella, sinó
3: en general,
1: que podria haver dit, doncs mira, jo no em sentiria ofesa si no ho fos.
3: Clar.
1: Perquè també ho podia haver dit per la Kim Kardashian, per la Beyoncé, per tota aquesta canalla que no foten res i viuen de la fama dels pares.
3: Clar.
1: Bueno, i tota aquella carretada de fills de toreros i gentussa tipus Pombos i tal, doncs tots aquests són nepos babies. Tots aquests es podrien sentir ofesos, però qui es va sentir ofesa? Ella. I què va sortir? A parlar i a rajar i està, porta una setmana sortint a la tele, ara mateix, mira, està a Telecinco.
0: Ah, sí?
3: Estan amb el tema aquest.
1: Amb aquest tema, sí. Fent ella declaracions. I cada cop que surt al carrer, doncs surt a fer una declaració i a carregar-se doncs, contra la exdona del seu pare i la seva germana.
3: I de Belén Esteban ha dit alguna cosa o ha passat totalment?
1: No, ella ha passat de tot, però...
0: Si no hi ha pas,
1: jo vinc a declarar-me belenista.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: home. Tim Belén Esteban, eh?
1: No, perquè estem una mica fartes de les dones que sempre han estat com ella, que va estar maltractada, ningunejada per una família, i que després ha sabut rectificar, enviar la nena a l'altra banda del món i ensenyar-la que s'ha de guanyar bé la vida i ara. Que s'ha fet una vida pròpia i llavors ara aquesta sí que està fent del que la critica, que diu que el Jules Janeiro...
0: Bueno.
1: Per tant, nosaltres som, des d'aquí, Pere Mas...
0: Tim Belén.
1: Tim Belén.
0: No, jo amb el torero aquest ja no me'n recordo que existia, però vaja...
1: Que l'altre dia el vaig veure i ha fet com un glow-up, eh? Pues amb unes imatges d'Instagram que presenta la seva filla, que està com una mica... Bueno, perquè porta el cabell tot blanc, perdona, porta barba, el barba és una mica el
0: collatge. Estic veient la Carmela i Marchante, Telecinco, eh?
1: Està guapa, eh? Aquest, sí, mira, aquest pentinat, que... jo que estic una mica allí en crisi amb el meu pentinat, potser em faré això.
0: Sí?
1: Bueno, perquè porto molt temps amb la cresta.
5: Però aquí, sí, com aquest que surt a la tele, no, o sigui, és aquest.
1: No, home, no. El tio no, el tio no, home.
0: La Carmela Marchante
1: que porto tot...
0: Ara quan l'enfoquin.
4: Ha vuelto.
0: Bueno, sí.
4: I ojo, porque se ha abierto una grita entre Lidia Lozano y Terelu. Una a favor de Belén y la otra en contra. ¿Cómo acabará esto? Con Belén Esteban sentándose en de viernes.
1: Que no, no, ya no hi va. Vaig acabar amb ella, jo vaig acabar amb ella el dia de l'apagada.
5: Què?
1: De l'apagón aquell.
0: Sí.
1: Vaig acabar amb ella en un hotel, a Madrid.
0: Home. Ah, perquè tu estaves a Madrid... I
1: perquè jo estava a Madrid i estava ella, la Laura Fa i la Núria Marín. O sigui, era un...
0: És el trio Calavera, això, eh?
1: Que vaig fort. Passar la tarda menjant el que quedava allà del restaurant.
0: Calma.
1: Què més? Una altra cosa, que no sabem si és cert o no.
0: No, deixi parlar.
1: El Rau Alejandro ha sigut pare en secret.
6: Uf, això és no, molt gros. Un perla,
0: moment, no és,
6: molt
0: gros, no és,
6: això.
0: Ah, bueno, que et sé que és aquí, si és aquí. És.
1: Molt bé.
0: Sí, no, bueno, que a més de cançons molt xules.
1: Gràcies a mi, no?
0: Silenci. Però és l'ex d'aquesta, de la...
1: Sí, de la Rosalia.
0: El que va comprar la masia aquesta a Manresa, sí, a Manresa, que no hi van anar a viure mai. O no,
1: ja estava nuda, es veu.
0: I ha tingut un fill en secret? Com
1: en secret,
0: això?
1: Amb una noia que es veu que portorriquenya, estudiant, que viu a Nova York, estudiant, encara està estudiant,
0: i
1: que porten 2 anys de relació i han portat aquesta relació, seu equip l'ha portat a amagar en secret i han amagat l'embaràs.
6: Devia estar embarassada ja quan estava amb mi.
1: És molt estrany. Jo aposto que també l'han comprat.
0: Sí, o a xeringasso, alguna cosa estranya.
1: No, que l'han comprat por ahí.
6: És una perla.
0: Ai, per avui, això no l'hem vist embarassada.
1: Per això no l'hem vist embarassada, per això no què fas tant, que és una noia...
0: Però en quin sentit té que el Raúl Alejandro aquest que té no sé quants anys, sí, 30 curts?
1: Perquè no s'especuli.
0: La noia és jove. No sé. Bueno.
1: Ja veurem si surten, hauran d'acabar sortint tard o d'hora.
6: Hauria de ser la de despetxar.
1: No sé per què ho amaguen. En té 33, en Raúl Alejandro.
0: I la mossa aquesta?
1: Home, és estudiant, encara està estudiant.
0: Àlex,
6: jo diria que no hi ha
1: igual ho amaguen perquè potser no era massa legal.
0: Ah?
6: És menor.
0: Àlex Rodríguez, a veure.
1: O igual té 19 anys i als Estats Units, però... els 21... No, bueno, ja pots tenir fills com...
5: La Rosalía també té 33 i la seva nòvia, la Loli, en té 23, crec, també, o així, també és bastant jove, ara no me'n recordo.
0: Ui, potser sentir la fa.
1: Home, és que és veritat, no t'obrim aquest meló, eh?
0: No, però són
1: dos ties. Te'l porto, aquest meló,
0: vale,
1: també, eh?
0: Vale, si no, aquest meló ja me'l conec i ja el comentarem un altre dia, sense
1: ja
0: cap problema.
1: Ja te l'explicaré?
0: Sí, perquè encara li queda actuar l'amic Mi Perfecte.
1: Ah, exacte.
6: Però...
1: Una portada d'Ola que fliparàs.
0: Ai.
1: Cari Lapique.
0: Cari Lapique.
1: Saps qui és?
0: No, qui és Cari Lapique?
4: Però vamos a ver.
1: El seu exmarit, el seu marit,
0: sí,
1: que és mort...
4: En paz descanse, uno de mis mejores amigos. Sí,
1: es va casar amb la Marisol.
4: Lo dije en este programa cuando me entrevistasteis.
0: És veritat.
4: Que acababa de fallecer.
1: Exacte.
4: Descobridor de Marisol.
0: Ah, sí? I qui era aquest senyor?
1: Descobridor i que després va convertir en mànager i ella, sorpresa, es va convertir també en una de les representants de la Jet Set espanyola. Llavors, què passa? Que a la Cari Lapique se li va morir l'any passat, el marit. I també se li va morir la seva filla gran. Hosti, tota una desgràcia.
0: Home, sí.
1: I va deixar una canalla, doncs, orfe de mare. Què passa? Que fan portada mare i neta amb el titular que diu de abuela nieta a la fuerza del cariño, mini Cari, perquè la nena també es diu Cari.
0: I li diuen mini Cari?
1: Sí.
0: Joder.
1: Mini Cari és mi nova mejor amiga. Llavors jo aquí vull obrir un melonet, així rapidet, que és que una neta o una filla no pot ser mai la millor amiga de la mare o de l'àvia, val? Això és de manual de psicologia i s'ho tria totes les constel·lacions familiars.
0: Sí.
1: Tu, mare o tu, àvia, no pots tenir la teva amiga 50 anys més jove que tu, perquè els problemes que tens amb 50 o 60 o 70 no els pots explicar a la teva neta. Què li expliques a la teva neta o a la teva filla? Imagina que raja de marit el teu avi, que és un vago, el teu pare que m'enganya, o el teu pare és un gelós, que el teu pare no em deixa fer tal i qual. Tu no pots explicar això a la teva filla o a la teva neta, perquè això és típic de les àvies de l'època. Quina mena de trauma li deixes a aquesta criatura després? Oi, la nena no troba nòvio, la nena no festeja amb cap noia, òbviament.
0: L'àvia ha de fer d'àvia.
1: Perquè l'àvia has de fer d'àvia, has de comprar xutxes i prou. No, deixa't estar. I capricis. I els pares igual. Jo sento vegades de... És la meva millor amiga, som mare i filla, som amigues. No. Sou mare i filla. Per tant, no volem més traumes.
6: Ara ho has dit.
1: I després també tenim a la Daniela Bustamante Echeverría, filla de la Paula i del David Bustamante, que, oh, sorpresa, ha fet 18 anys i es vol convertir en un personatge públic.
0: Bueno, clar, és que aquí es tracta de veure el cuento tots un darrere l'altre. O sigui, el Bustamante d'aquí... No, aquest no és el Me pone la pierna encima, és un altre, no aquest? O sigui?
1: No, aquest és... No,
0: ¿quién me pone la pierna encima? Para
4: Jorge de Rocal, gran hermano uno.
0: Això és gran
4: hermano. Cuando se fue María José...
3: David Bustamante és Operación Triunfo.
0: Operación Triunfo.
3: És el de les colònies.
0: És el paleta aquest, el que s'ha...
1: Exacte.
0: El marco de Vandamio.
1: Exacte.
7: Bueno, no, Cadamiez, és una emoció més forta, de verdad que...
1: Aquest...
7: Que tu hija ja siga major, joder, és que és
0: llavors,
7: una cosa, és una emoció tremendíssima, de verdad que hago un 10.
0: Silenci. Aquesta tia té una filla, perdó, aquest tio té una filla i ja vol viure el cuento, 18
1: bueno,
0: anys.
1: Bueno, estudiat, estudia, començar a estudiar màrqueting i relacions públiques, i no es podia saber, que fes enginyeria
0: almenys que estudia alguna cosa.
1: Quàntica,
5: sí. És per fer alguna cosa.
1: Sí, és per fer...
5: Sí, és per com la meva carrera.
0: Quina és la teva...
5: Comunicació visual. És
7: para que me lleve toda la publicidad de las colonias.
5: Per passar els matins.
0: Val.
1: Jo vaig fer humanitats, vull dir que...
0: Bueno, jo vaig fer periodisme. Sí, bueno, ciències de la informació.
7: ¿Sabéis que gano más con las colonias que con la música?
0: Sí, segurament.
1: Joder. Sí.
0: A veure,
1: un últim tema. Sí, portada de lectures, Brad Pitt, que parla per primera vegada de les seves addiccions i el traumàtic divorci amb l'Àngel Enjoy.
0: Què et passa? Què et passa que estàs tan esverada?
3: Aquesta portada he pensat en tu només.
1: És que si fossin elles...
0: O sigui, lectures,
1: un moment.
0: Calma.
1: Anem a girar-ho al revés. M'importa una merda que ell digui,
0: bueno, ja
1: sincerament, de com es justifiqui, és la primera vegada que parla. Però,
3: a corazón abierto.
1: Però, a veure, vale, com pots dir que és guapo?
0: Si, he dit està guapo, no?
1: Si ella fos l'addicta i la que hagués pagat a la canalla, seguiria ella
0: treballant?
1: Jo no
0: sabia això, jo no sabia.
1: Ah, d'aquí es van divorciar, perquè penses que es van divorciar?
0: Jo...
1: Per desgast del matrimoni.
0: Jo l'únic que sé de Brad Pitt...
1: Per què no posava els plats?
4: Las mujeres, las mujeres tenéis envidia del pobre chico que ha pasado un infierno de adicciones.
0: No, però si pagava la dona no està bé això.
1: No, la dona no. Va pagar un... Diu que va pagar només una vegada i va escridassar els nens.
4: ¿Y quién no ha pagado una vez a su hijo?
1: Prou.
4: Con la zapatilla.
1: No, no.
0: Tanca-li el micro.
4: Que tiraven la zapatilla i el pasillo cogia la curva.
1: Prou. Pues això, va dir que, clar, ell tenia addicció, té addicció a l'alcohol, llavors això, es va fer que es posés agressiu i va cridar la canalla que no els van pagar. Des d'aquí, senyores, que aguanteu homes, que us han cridat o han pagat els vostres fills, ni que sigui una vegada...
4: I vosaltres...
0: Calla.
1: No sigueu
4: còmplices
1: de la...
4: Que no poneu bròcoli i coliflor.
1: No sigueu còmplices de la violència i foteu al camp que després, pares i mares, ai, és que clar, els fills no en parlen. Home! Pues clar que no li parlen, clar que s'han tret el cognom. Si els va...
0: Van canviar el seu cognom, els fills.
1: Sí, els fills tots es diuen Jolí.
0: Es va dir fa uns dies, és veritat. Tens tot.
1: Exacte, t'ho vaig dir jo.
0: Jolí, que són fills de l'Angelina Jolí.
1: Home, clar.
3: Molt bé.
0: Però un moment, com vols que ho sàpiga jo? Si
1: però a veure, Brad Pitt amb qui coia, de quin divorci parlava?
0: Jo no ho sé, del seu divorci amb algú. Jo l'últim que sé del Brad Pitt és que és el que ensenya el cul a Thelma i Lluís. És l'últim cop que sé alguna...
3: Per favor, hòstia. Què demano?
1: Bueno, doncs mira,
0: t'ha agradat, el comentari?
1: Doncs mira, ha estat amb tothom i es deia que...
0: Sí.
1: Que s'havia casat amb l'Angelina Jolie, perquè és l'única que volia formar una família, bla, bla, bla, van fer aquell...
4: Bla, bla, bla.
1: Bla, bla, bla.
0: Bla, bla, bla. Una comèdia,
1: I al final, tants fills per treure's tots el cognom.
0: Doncs fora.
1: Que l'Anis...
0: Cancel·lat.
1: La Jennifer...

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
2: Bon vespre, el govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
3: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
4: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
3: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
5: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga a primera i segona, les cites poliesportives de l'estiu.
6: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. La repesca. Amb Marina Arbós.
7: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, aquest programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1, però amb el vostre permís també algun que altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 10:45, il·lustres execrables, Miguel Poveda i la importància de les amigues amb el Marc Simón i el seu efecte 2000. Com cada dimecres, però aquesta hora arrenquem amb aquesta tradició, que és el Santi Jiménez i el Malcom Otero i els seus meravellosos il·lustres execrables. Avui descobrim Felip V.
8: És d'anunci de Colònia.
9: És anunci de Colònia.
8: On d'execrable.
9: On d'execrable.
8: On d'execrable.
9: Hem tacat Sallés Maset.
8: Eh?
9: Hem tacat la no, amb aquesta música.
8: Perdona, Sallés Maset més nadalenc. Tot l'any.
9: Tot l'any, Sallés Maset.
8: Sí, sí, sí. Hola, Santi Jiménez, bon dia.
9: Rojo.
8: Hola, Malcom Otero, bon dia. Bueno, què hem de fer, avui?
9: Hem anat a buscar el primer Borbó rei d'Espanya, que és un personatge i que ens farà, quan us expliquem la història, ja veureu que res del que ha passat després ens pot sorprendre massa, per difícil que sembli.
8: No, normal. A veure, quin antecedent hem d'anar a buscar?
10: Però tu, això... però tu saps que ell és el especialista en el nodo.
8: Sí,
10: què passa? Dia 24,
8: què?
10: Especial del nodo. És el que...
8: Ah, sí, també, eh? Després, sí. Després del discurs del rei va...
9: L'especial del nodo, clar. Això, del rei que parlarem, és el primer Borbó rei d'Espanya.
8: Vale.
9: Que és el Mondo Duplantis dels Borbons, perquè té el rècord mundial de Borbons de rei. Ah. O sigui, va regnar 45 anys i 3 dies.
8: Això no...
9: En dos períodes separats, això sí que és veritat.
8: Bueno, però ha estat a prop, no? Joan Carles no ha estat...

0: tan lluny.
1: No ha arribat, no ha arribat, s'ha quedat, ha caigut el tercer intent.
2: Lo siento, no va ben a passar.
1: Però avui en dia és el regnat més perllongat de la monarquia espanyola, i això que abans la gent es moria abans, eh?
0: Oh,
1: i
0: tant.
1: Després...
0: Té mèrit.
1: Dels desastres dels reis de la casa de Habsburg, coneguts a Espanya com els Àusties, perquè ja saps que quan tu arribes a Madrid no se n'han dit Habsburg,
0: no.
1: I li diuen Àusties, com quan Schuster va arribar i es va passar a dir Bernardo.
2: Don Bernardo.
1: Don Bernardo, com està? L'arribada del nostre baltró prometia.
0: 39 anys ja de regnat, Joan Carles. Es va quedar proper,
1: però...
0: No,
1: 43 aquest, eh?
0: 45 m'has dit.
1: Sí, 45 i 3 dies, perdó. Quan va arribar... Tenia 17 anys només, va començar a regnar amb 17 anys. No era un vell xacrós com els últims reis Habsburg, sinó que arribava un nano amb una cara simpàtica, cabells ros i ulls blaus, amb un port atlètic que contrastava amb els vells Habsburg. Realment va ser... Va, a veure, un rei... Tranquils, eh? Un rei eficient per Espanya, però molt cruel per Catalunya. I molts hispanistes defensen, no us enfadeu, amb raó, que va modernitzar Espanya, va putejar Catalunya i va ser un dels millors Borbons. Imagineu com era que aquest és un dels millors.
0: En perspectiva espanyola.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè, clar...
1: Bueno, i sí, és que també podríem aplicar-ho amb els altres.
0: Ja, ja.
1: Però el que no es pot amagar és que era un malalt mental aquí. Atenció, que ara començareu a entendre avui d'on ve la penya. Un malalt mental, un depravat sexual, cruel, turmentat, que va posar els fonaments d'una nissaga que no l'ha defraudat. Òbviament, parlem, amics, de Felip de Borbó.
0: Espera, aguanta, treu-me la música aquesta.
1: Duc d'Anjou, conegut com El Animoso. El Animoso. Després veurem per què. I més conegut encara com Felip V.
3: Ara. I ara sí.
0: Aquí, Felip V la va conèixer, i tant.
4: El nostre...
0: Sobradíssim de felicitat, ara.
1: Com Fórmula Quinta. És una actualització.
4: F5. Bueno, on va néixer?
1: Tenim F5 Palito.
0: F1B Palito. F5. És veritat.
4: Aquest va néixer a Versalles.
0: F6.
4: F6.
0: Què hi ha a l'F6? Espera,
1: l'F6.
0: Aquí hi ha una cancel·lació del so.
1: En el Mac tinc el brillo.
0: Ah, vale.
1: Brillo.
0: Si algú sap si hi ha alguna acció específica que faci l'F6 a tots els ordinadors, que ens ho digui, sisplau.
1: Tot el fail down, error 304.
0: Hi ha un oient que diu, no em crec que no l'haguéssiu fet encara.
1: No l'havien fet.
0: És fort.
4: No l'havien fet, sí.
1: Era molt obvi, però...
0: Clar. Sí.
1: Bueno. Però és que anem molt apurats a final d'any.
0: Va néixer a Morengen, però bueno, ja...
4: Va néixer a Versalles, sí. amb B baixa també.
0: Veus?
4: Que és una mica la Technon de l'època, on neixen els reis.
1: Si tot és important, neixes a la Technon, i si és molt important abans, neixes a Versalles.
4: Com a segon fill de Lluís, gran dofí de França, i de Maria Anna de Baviera.
0: Això era un dofí?
4: Sí. Per tant...
0: Cada setmana fa un so diferent d'animal.
1: És molt bo, eh?
0: No, cada cop estem més al pou, de veritat, t'ho dic.
4: Bueno, ojo, perquè era net de Lluís XIV.
0: Sí.
4: Ojo, el seu avi...
1: Com a avi, a Lluís XIV. Tothom té un avi que és molt important.
0: Molt.
1: Però tens allà avi. Sí. El teu avi és Lluís XIV.
4: És el rei Sol.
0: L'avi Sol.
1: Per tant, ell què era? A casa.
4: Solet.
1: Aquí ve el sol i aquí ve el solet, eh?
4: I Maria Teresa d'Àustria, que era nascuda infanta d'Espanya.
1: Vaya, coño.
4: Al no tractar-se del primogènit, les seves possibilitats d'heretar el tron de França semblaven escasses, eren molt petites.
0: Clar.
4: Havien de buscar-li feina, aquest senyor.
0: Ah.
4: I van pensar en Espanya. Mira, aquest terruño que hi ha allà. Perquè Luis Fernando de Baviera, que era el que havia d'heretar el tron de Carles II, el hechizado, la va palmar una mica abans d'hora. A l'hechizado li deien així per no dir-li tarat.
0: Això és el que treu a dir.
4: Sí, no,
0: hechizado perquè el veien raro.
4: Sí.
1: Bastant.
4: Però avui aprendrem farem una classe d'eufemismes reals.
1: Hechizado, animoso...
0: S'ha de ser bastant mal parit per dir l'hechizado, també.
4: Sí, bueno, però és bastant subtil amb el que era, eh? Carles II,
0: ja.
4: Carles II no girava massa rodó. Mireu el que va assegurar el mèdic forense de l'últim Habsburg espanyol conegut com l'hechizado. No tenia ni una sola gota de sang. El cor va aparèixer de la grandària d'un gra de pebre. Els pulmons corruïts. Els intestins putrefactes. putrefactes i gangrenats. Tenia un sol testicle negre com el carbó i el cap ple d'aigua.
0: Però això què era?
1: Això és l'informe de l'autòpsia de l'Egital.
0: Torno-m'ho a dir, ni una sola gota de sang.
1: Ni una sola gota de sang.
0: El cor de la vida d'un gra de pebre, els pulmons destrossats, els intestins putrefactes i amb gangrenes, un ou negre, un testicle negre i el cap...
1: Com el carbó, eh?
0: I el cap ple d'aigua, però bueno, aquest home que era un mamotreto.
1: Vale, per fer-ho ràpid, perquè no ens enrotllarem amb el tomà aquest de la... Quedaven dos candidats al tro que deixaria l'Hechizado. Un era, com ja sap tothom, l'arxiduc Carles dels Habsburg,
0: sí,
1: besnet de Felip III d'Espanya, però Carles II, l'Hechizado, va anomenar hereu en el seu llit de mort el seu nebot net, Felipe, el d'Anjou, amb sí, l'esperança que Lluís XIV evités la divisió del seu imperi per ser el seu propi net el rei d'Espanya. I aquí la lia per dir-ho.
0: Ai, ai.
1: La unió, perquè clar, ahir un va pensar, diu, bueno, si faig el net de Lluís XIV rei d'Espanya, aleshores a l'imperi espanyol no es desmembrarà perquè França es protegirà. Però no va ser així. Evidentment, tota la resta de les potències europees van veure que la unió de les corones d'Espanya i França sota la casa Borbó, o sigui, l'avi i el net pilotada des de la cort de Versalles, era molt temuda. I creen la gran aliança i van a la guerra. Castella, com sabeu, s'apunta al bàndol borbònic, i Catalunya...
0: Amb els àustries.
1: Amb els que van perdre. I així van anar, ja sabeu, el Tratat d'Utrecht, el setge de Barcelona, el 12 de setembre, sí, posi les urnes, i tots els rius que seguim tenint...
0: Ni un paper terra.
1: Ni un paper terra, la revolució dels urnes. Però això, com ja dono per fet que ho sabeu, anem a parlar del rei en si. Això ja ho deixem de banda.
4: D'entrada, Felip V, això s'ha de dir, ja sé que pot molestar, va ser millor rei del que es pensa, del que pensa la gent.
1: Excepte per Catalunya.
4: Per Catalunya. Després de 1714, es va pensar que un país que havia perdut pràcticament tot el seu imperi, què passaria? Per la gent pensava que es tornaria més pobre. Però va succeir tot el contrari. Espanya es va fer més rica. Els impostos no van créixer, però la recaptaven amb més eficàcia. Gràcies a aquests diners es va poder crear un exèrcit i una armada permanents. Al final del seu regnat, els ingressos d'Hisenda, i no hi havia Montoro, s'havien multiplicat i l'economia havia millorat substancialment.
0: Carai, noi.
4: I es van crear secretaries d'Estat, antecessores dels actuals ministeris, i Felip V va fomentar el desenvolupament artístic i cultural. Va ordenar la construcció del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, inspirat en l'estil francès del qual era Versalles, on era ell. El seu altre gran projecte va ser el Palacio Real de Madrid, que va ser també el fundador d'organismes culturals tan prestigiosos com la Real Acadèmia Espanyola.
0: A Catalunya no fa res, no?
4: No. Tota Catalunya va ser putejada. La Real Acadèmia Espanyola, la Real Acadèmia de la Història, sí, seguint una mica el model francès. Okay. Però bàsicament, tot això... ho feien els seus ministres. El senyor no estava bé i decideix fotre el camp.
3: Se acabó.
0: Oh.
3: Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y mi piel.
1: Pues allà. El 10 de gener de 1724, el rei Felip diu, se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí, i signa un decret pel qual abdica en el seu fill. No sé si us sona això de que el rei ja ho van fer el 1724, eh? Vale. Els motius d'aquesta abdicació són objecte de discussió. Durant l'època es va dir que el monarca esperava accedir al tro de França.
0: Ah, sí, eh?
1: Davant una...
0: Sí, ell encara no s'havia oblidat de França.
1: No.
0: Ell ja tenia Espanya.
1: Ell es considerava com s'ha dit.
0: Oh.
1: Era com Héctor Fora l'Elche.
0: Bueno, clar, havia nascut a Versalles, doncs sí, no vols tornar-hi.
1: I ell volia tornar, i ell deia... Clar, i ell pensava que com el seu germà, que ja era el rei, el Lluís XV...
0: Sí, si la palmava...
1: Es convertiria en el seu successor, sempre que no, però per això no havia d'ocupar el tro d'Espanya.
0: Ah.
1: Perquè el Tratat d'Utrecht deixava clar que el rei d'Espanya i el rei de França no podien ser la mateixa.
0: Llavors, la tàctica era aquesta. Jo plego, perquè veig que el meu
1: jo
0: germà...
1: Jo m'ha cedit a Espanya.
0: No està... Sí, això primer. Però un cop ja ets el rei d'Espanya, dius, ara que l'altre està a la porta de sortida, jo plego perquè em portin a mi allà.
1: Perquè em portin
0: allà. Ah, vale.
1: O també, que és el més probable, que fos possible que aquesta abdicació de Felip V fos l'acció d'un home que era un malalt mental,
0: bueno,
1: que és conscient que no està en condicions de governar. Ara ho veurem.
4: Sí, els reis es van retirar al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, però la reina va estar sempre perfectament informada del que succeïa a la cort. El lío va arribar perquè Lluís I va regnar només 8 mesos. Va emmalaltir de verola i què va passar? La va palmar. En haver abdicat Felip...
0: Si ell havia abdicat després de 45 anys, m'heu dit?
1: No, encara no, eh? No, la part bona, 10 anys.
0: Ah, vale.
1: Bueno, portava 12.
0: Val, sí, que portava. Abdica, però la Palma.
4: Sí, aleshores, el seu fill, la Palma. Aleshores, que n'havia abdicat Felip V, el seu successor havia de ser un altre fill home.
0: Clar.
4: Però Fernando, de 10 anys, és el seu fill home. Però la ràpida actuació de la reina Isabel de Farnesio ho va impedir. Va haver d'enfrontar-se a la noblesa castellana i a l'església. El mateix confessor del rei, el pare Bermúdez...
1: Molt important, pare Bermúdez.
4: Entenia que era pecat mortal reassumir una corona a la qual havia renunciat veure, amb tota la solemnitat.
0: Això no es pot fer, eh?
4: No es pot fer.
0: No es pot fer. No pots dir que plegues d'entrenador del Barça i llavors quedar-te.
1: Però ja pots tornar a fitxar el que ha marxat.
0: No, home, no.
4: El confessor, ja veurem, tindria molta feina, eh?
1: Sí, perquè no li van fer cas. El segon Felip V, el segon període, que és el més llarg del seu regnat...
0: Això és interessant. Si es diu Felip V...
1: Hauria d'haver-se posat Felip VI.
0: Segon regnat ja... Bueno, pues ve otro.
1: Felipe Quinto Bis.
0: Exacte. Segunda parte.
1: Segunda parte.
0: No sé.
1: De los creadores de Felipe Quinto, llega Felipe VI. Vale. És un rei, però és un rei consort. Qui mana de veritat és la seva dona, Isabel Farnesio, que va usar... que usava utilitzar normalment la frase el rei i jo. I encara d'ella posava el rei davant. Com a emblema d'una singular monarquia dual en la qual qui prenia les decisions clarament era la reina. Tota la seva vida Felip va estar dominat pels seus familiars. O sigui, si el teu avi és Lluís XIV, s'entén bastant. I això ho percebia el populatxo, i aviat van aparèixer caricatures al·lusives. Una d'elles, que es conserva encara, el mostra guiat pel cardenal Portocarrero i l'ambaixador de França, Henri Jacquard, amb aquesta inscripció. Anda, niño, anda, porque el cardenal no manda. Però ara és el que esteu esperant. Anem a la part bona que esteu esperant. Superat aquest background, estava com una campana.
5: Mañana sol.
1: Ahí está.
4: Bueno, per fi posem cortat-ho aquí.
0: Mañana solete.
4: Sí.
0: Doncs això.
4: Per conèixer el personatge...
0: Està parlant de Felip V, eh?
4: Felip V, eh?
0: Hem vist que reassumeix...
1: El que funda la dinastia que encara mana.
0: Ara, sí, sí, ara.
1: El senyor... que d'aquí, que és dijous... no, el dia... 24 és...
0: 4 dies, a la nit del 24, no?
1: El senyor que parlarà aquell dia a la tele...
0: Sí, ve d'aquí.
1: Ve d'aquí.
4: Vale.
1: Tingueu-ho molt clar.
4: I qui inaugura...
0: Però línia directa, eh? No és que sigui...
1: Directe. El senyor que parlarà ve d'aquí.
4: Directe. I pensem que comença amb els... Perquè encara que el tractat d'Utrecht va ser el 1713, el llibre es posa que va començar a governar el 1700. Vull dir, comença amb el segle, eh?
0: Vale.
4: Per conèixer el personatge... Hi ha dues vies d'investigació. La primera és el noble francès, sempre ens fiem les nobles, eh? Louis de Rouvois, que és ambaixador de França a Madrid. I diu...
0: Sobre Felip V.
4: Sobre Felip V. Posseix un gran sentit de la rectitud.
0: Això és bo.
4: Un gran fons d'equitat.
0: Oh, bé.
4: És molt religiós.
0: Bueno.
4: Té una gran por al diable.
0: Això com a què? Com a
4: cosa bona.
0: Com a cosa bona, que li fa por.
4: Manca de vicis.
0: Ah, està bé.
4: I no es permet tampoc en els que l'envolten.
0: Bueno, perdona, de moment tot bé.
4: Igual no era per tant. Ja.
1: Igual aquest ambaixador francès li estava fent la pilota. Anem a la segona via. La historiadora francesa Jeannine Fayard afirma: el despatx l'avorria, no sabia divertir-se, i al final de la seva vida aquest avorriment li portaria a sumir-se amb una inèrcia total. Pres d'una profunda melangia patològica, només la guerra el va treure per breus moments de la seva apatia congènita, la qual cosa li va valer el sobrenom de El Animoso.
0: Ah! Li deien això així, eh?
1: Sí. Hem passat de l'hechizado a l'animoso. Un estrany comportament que recordava el de la seva mare, Maria Anna Victòria de Baviera, la qual va passar la major part de la seva estada en el Palau de Versalles tancada en les seves estances a causa d'una persistent depressió. Potser els fets ens aclareixen per què passava això.
4: Sí, al matí del 4 d'octubre de 1717, Felip V va sofrir un atac d'histèria quan va sortir a cavalcar. Creia que el sol li atacava, no el seu avi.
0: Què vols dir, el sol?
4: El sol,
0: l'astre.
1: L'assemblea de Majara s'ha decidido, mañana sol.
0: O sigui, ella anava cavalcant i diu...
1: El sol ve cap a mi.
4: No,
0: excel·lent.
4: La veritat és que el rei patia una severa depressió i un trastorn bipolar... en símptomes psicòtics com al·lucinacions i deliri. El trastorn bipolar es va sumar...
0: Sempre en mans dels millors, eh?
4: Sempre.
1: Penseu, el senyor que parla del 24 ve d'aquí.
4: El trastorn bipolar se li va sumar un deliri nihilista de cotxe als jardins de la granja de Sant Ildefonso.

0: amb la boca oberta esperant menjar mosques.
1: No, això és conya.
0: Pel Palau, no, no, això és absolutament cert. Anava pel Palau i saltava i raucava.
1: Què?
0: Ell anava, es va creure, així com creia que el sol l'atacava, també es creia que era una granota, s'anava als estancs de la granja de Sant Ildefonso i es posava a veure si menjava mosques i a vegades se'l trobaven pel Palau saltant així com en cuclilles.
1: Però això és conya.
0: Això no és conya, això és el rei d'Espanya.
1: No.
0: El trastorn bipolar es va afegir un deliri de negació que es reflectia...
1: Però perdona, que llavors el permetessin tornar a ser rei, és que ja té delicte, és que és
0: però
1: molt
0: fort.
1: Però
0: és que parava la reina.
1: Ja, ja, ja, ja. El tenia allà fent rauc-rauc i ella anava
0: decidint. I el rei d'Espanya, aquí, lo tenemos en el estanque comiendo mosques.
1: Bueno. Literalmente.
0: Sí. A més, però és que no m'ha acabat, eh? Això s'afegeix un deliri de negació que es reflectia en la negació que ell deia que no tenia ni braços ni cames.
1: També ho deia, això.
0: Sí. O de mantenir-se viu. Ell deia que era mort. També s'obstinava...
1: Molt fàcil viure amb aquest home, eh?
0: No, no és fàcil, no. També s'obstinava a muntar els cavalls dels tapissos del Palau Reial de la Granja, assegurant que eren tan reals com ell.
1: Saltava el tapís.
0: Saltava el tapís i deia... Arre, caballito!
1: Arre!
0: Hòstia. Vale. Però és que això no és tot, eh? Al principi del seu matrimoni, del seu primer matrimoni, es va obsessionar que la seva roba i la de la seva esposa irradiaven una llum màgica. Com a resposta, va establir vigilància permanent sobre la seva roba personal. Hi havia un guàrdia davant de l'armari.
1: No sigues.
0: I va encarregar a les monges que l'elaboressin exclusivament a partir de llavors, la seva roba. Com a mesura per espantar el diable, que això sí que ho deia l'ambaixador de França a Madrid, que tenia por al diable.
1: Sí.
0: I per espantar el diable, aquí ja la començarà a quedar. Sí. Fins ara és estrany.
1: Bueno, home,
0: no es canviava de roba interior
1: no.
0: fins que no quedava feta esguinzai.
1: Ai, no.
0: I mai es posava cap roba que la seva dona no hagués utilitzat abans. Bueno.
2: Podia ser pitjor, Bundó.
0: Pues sí. Pues sí que és pitjor.
1: Sempre.
2: Altres vegades...
0: És difícil, eh? Però sí, pot ser pitjor.
2: Altres vegades també prescindia d'aquesta peça i caminava...
1: Dels calçotets?
2: Sí. I caminava nu, amb pilotes, diguem-ne, amb la carndolla a la vista.
1: Prou.
2: Davant d'estranys. Ministres, ambaixadors...
0: Sí, quan sí. No estava...
1: Quan diu en la granota...
0: Vengo a ver a su majestad.
1: Hoy está aquí.
0: Hoy no está haciendo la rana. Está en pelotas por aquí corriendo por el pasillo.
2: Es passava també dies sencers en el llit enmig d'un mar de merda.
1: Ai.
2: Feia ganyotes i es mossegava a si mateix, cantava i cridava desmesuradament. Alguna vegada va pagar la reina, en la qual es barallava a veus, i va repetir tants els seus intents d'escapar-se que va caldre posar guàrdies a la seva porta per evitar que marxés. I sempre deia, lo siento, no ven a correr.
0: I us preguntareu, podria ser pitjor? Sí! Pot ser pitjor! A veure, no es deixava tallar el cabell. No, i tampoc es deixava tallar les ungles.
1: Ai.
0: Perquè pensava que els seus mals augmentarien.
1: Ai, no.
0: Així que va arribar un moment en què les ungles dels peus li van créixer tant que ja no podia ni caminar.
1: No, home, no, quin fàstic.
0: A la cort ja no li deien su majestat, li deien el guarro.
1: El animoso podria haver quedat com el guarro. Felipe V, el guarro.
0: El guarro. El rei va començar a viure durant la nit i a dormir durant el dia. Rebia ministres i ambaixadors, no sé sabem si amb pilotes o no.
1: O fent la granota.
0: O... Després, un cop passada la mitjanit, en sessions que duraven hores. I us preguntareu, podria ser pitjor?
1: No.
0: Espereu. Ahora te debes callar y vas a saborear
1: el exquisito manjar que pongo en tu boca. Ai, no, eh? Cuidado, eh? Cuidau.
2: Parlem ara
1: aquesta sí. Banda, podeu dir com es diuen?
2: Semenap. Ara,
1: dos rombos.
0: Lo estás haciendo muy bien.
1: Sí, lo estás haciendo muy bien.
2: I ara parlem de sexe. El rei era molt actiu sexualment.
0: Molt.
2: Però, això sobtarà una mica, molt fidel.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí. No concebia mantenir relacions amb altres...
0: Cosa que jo crec que les seves esposes haguessin agraït que... sent tan actiu, hagués sigut menys fidel.
2: Sí, perquè a més en la pudor caca que feia, imagina't. Però bueno, ell no concebia mantenir relacions amb altres dones que no fossin la seva, sinó quan es trobava lluny de casa i s'ofenia moltíssim, sí, òbviament li oferien la possibilitat de fer-ho. O sigui, su majestad quiere mover el lomo aquí con alguna tal... No.
1: ¿Cómo? ¿Por quién me ha tomado?
2: Això va assegurar la historiadora Marina Alfonso Mola, que molava molt. La seva primera dona, Maria Luisa de Savoia, es va casar, en la que es va casar amb 14 anys...
0: No farem cap rima amb Maria Luisa de Savoia.
2: Ja, no, ja està feta.
0: Que estaves esperant. Maria Luisa de Savoia...
2: Prou! I dos piedres. Va saber, Maria Luisa de Savoia, que tenia només 14 anys, va saber...
0: 14 tenia aquesta
2: 14, nena, era una
0: veritat.
2: Satisfer, fins a la seva prematura mort, les exigències d'un home molt fogós al llit real.
0: Els Borbons aquí... sempre han sigut, han tingut aquesta, aquest foc interior.
2: Sí, noi. I aquí diu, o sigui, deien els rumors de l'època, que la seva mort es va deure als excessos sexuals als quals la sotmetia el seu espòs.
0: Va morir molt jove, Maria Luisa de Savoia, i 7 mesos després de quedar vidu, el rei contrau matrimoni amb una italiana, Isabel Farnesio de Parma, de què en parlat ara. Una dona cap a la qual va desenvolupar una forta dependència sexual i afectiva. Quan arriben, es casen i tal, arriben a la seva residència real en el Palacio del Buen Retiro, perquè estaven construint la granja de San Ildefonso encara, ell diu, mira, cariño, i ja estem casats, i condueix a Isabel de Farnesio directament al llit on havia mort feia 7 mesos, 7 mesos, eh? Luisa Gabriela de Savoia.
3: Però el llit on no havia mort.
0: O sigui, la cambra, des del dia que va morir, 7 mesos, estava tancada.
3: Ai, no.
0: Sense
3: no,
0: ventilació.
3: No.
0: I des de... O sigui, aquí huele a muerto.
3: No.
0: Aquí huele a muerto. I Felip V va complir així una de les seves fantasies sexuals, que és cardar-se a la seva nova dona en el llit on havia mort la seva anterior dona.
3: Oh, quin horror.
0: A mi em sembla una mica raret.
3: Oi.
2: Sí, anem. Hem dit que era fidel.
0: Sí.
2: Era fidel.
0: Però molt fugós, eh?
2: Però
0: fidel i fugós, què vol dir?
2: Que se la pelava com un mico.
0: No.
2: Pels de l'informe de Pisa ja ho sabeu, aquest no cal que us expliqui, no? Aquesta pràctica de l'onanisme la feia diverses vegades al dia.
0: Sense internet, eh?
2: Hi havia YouPorn, eh?
0: O sigui, el tio, tot amb la imaginació, eh?
2: A més de...
0: Canyaga, cada dia amb la cimbomba.
2: A més de tenir aquesta relació d'esclavatge sexual amb la reina. La masturbació, clar, li creava grans tortures morals i després de cada pajotillo d'aquests, acudia al seu confessor perquè l'absolgués del pecat. El confessor curava...
3: Que passava 4 o 5 vegades al dia.
2: El confessor era aquest sí que curava més que els bombers a l'estiu.
0: No, és allò, a les 3 de la tarda. Oh. Vale, me confieso,
3: sí.
0: Me la he
3: que
0: pelado.
3: Que sí. Ara,
0: a
3: les
0: 3 i mitja, otra vez.
3: Que sí, que de verdad.
0: I el confessor li devia dir, pélatelas todas y hacemos un pack y te absolvo de todas las pajas. Pero no cada paja, hostia. Però el rei no podia. I us preguntaré un altre cop. ¿Podía empitjorar la cosa? Sí que podia empitjorar. Ell va, de Versalles, va importar diverses coses, va dir això dels ministeris, la Real Acadèmia, però també va importar jocs. Un joc que es feia a la cort de Versalles que es denomenava el joc de l'impàvit.
3: De l'impàvit?
0: Sí.
3: Vale.
0: Convocava 8 nobles,
3: sí.
0: Els feia seure sense pantalons, sense calçotets ni res, al voltant d'una taula.
3: Una obsessió.
0: I a sota de la taula es posava una senyoreta amb els ulls embenats que anava fent fal·lacions a tots. És un joc.
3: Sí, sí. D'Epstein, sí, sí.
0: Guanyava el que no se li notés que estava sent atès.
3: Ah, vale.
0: Vale. Si se li notava, quedaves eliminat i havies d'abandonar la taula. Així s'anaven eliminant els uns als altres i a través d'una mirilla oculta, estratègicament col·locada, Isabel de Farnesio i Felip espiaven el joc sense perdre ni un moviment. Quan només quedaven dos...
3: Perversos!
0: Quan només quedaven dos... El rei, que ells estaven posant com a motos, clar. El rei ja li aixecava les faldies a la reina i la posava ja mirant a la granja.
3: Però allà mirant per la mirilla, eh?
0: Jo no sé si miraven ja, aleshores ja, no miraven, no? Però molts cops, que també va ser una altra importació que li devem a Felip V, quan la penetrava no era amb el seu membre, perquè va importar de França el que es coneixia aleshores, en aquella època, com a bijou religiós.
3: Bijou religiós?
0: Joia religiosa. És a dir, un consolador.
3: Ah.
0: Tildo, es deien religioses perquè posaven estampetes de sants i de verges...
3: Per camuflar-ho.
0: Ell va portar els dildos a Espanya.
2: El Satisfyer també li deien a ell.
3: Per favor.
2: Durant els últims anys del seu regnat, la malaltia mental i aquesta deterioració física de Felip V es van anar accentuant fins que en la nit del 9 de juliol de l'any 46 va morir d'un atac cerebrovascular. Quan el van trobar mort...
0: Atenció, això és molt important, eh?
2: Tenia la camisa... tan pagada el cos.
3: Ai, pagada vols dir enganxada, eh?
0: Enganxada.
2: Que per no haver-se... Per no haver-se canviat, en no saber-se saber quant de temps...
3: Ai, quin fàstic.
2: En en llevar-se-la, es van emportar trossos de pell.
3: No, home, no.
2: Estava allà, era allà,
3: oh,
2: havia fet cos. Fàstic. La camisa i les
3: pell eren un. I pudor, devia fer una pudor.
2: Empastava.
0: No, oh. Els que van atendre'l no podien estar més de 5 minuts
2: no
0: a l'habitació.
2: No podia estar a l'habitació. Perquè, a més...
3: Tot en camón.
2: Va ser un estiu molt calorós a Madrid, a sobre.
3: Oh, quin fàstic.
0: Sí, ell no va voler, va deixar escrit que no volia ser enterrat a l'equip del monestir de l'Escorial, com havien estat els reis de la casa Habsburg, i també ho serien els seus successors, els Borbons, tots estan a l'Escorial. Sinó que ell està enterrat al Palau Reial de la Granja de San Ildefonso. L'enterrament, dieu, podia ser pitjor?
2: Sí, sí,
0: podia ser pitjor.
3: Un cop mort.
0: L'enterrament va tenir guassa, perquè hi havia una disputa entre els alabarderos i la Guàrdia de Corps del Rei, que no es podien ni veure. I l'enterrament van acabar a cops de sabre, no, els uns contra els altres.
3: No.
0: A les cròniques de l'època reporten que van morir diversos soldats en lluita allà i que dues dones van donar a llum durant el funeral i el noble li van treure un ull.
3: Oi.
0: Mentre el populatxo es barallava i saquejava les esglésies. Hòstia. Això és un enterrament com Déu mana.
2: Això és un enterrament. Transcorregut una setmana de la mort del seu pare, el nou rei, que era Ferran VI, va ordenar a la seva madrastra, la reina vídua, en aquest cas Isabel de Farnesio, que realment havia sotmès els prínceps d'Astúries a una espècie d'arrest domiciliari durant gairebé 15 anys, que abandonés el palau real del Buen Retiro i marxés a viure una casa de la duquesa d'Osuna, acompanyada dels seus fills. L'any següent ja va ser expulsada de Madrid per anar a la granja.
0: No la van enviar als Emiratos de miracle. Quan la reina vídua va protestar per mitjà d'una carta en la qual li deia al seu fillastre que desitjaria saber si t'he faltat en alguna cosa per esmenar-ho, Ferran VI li va respondre amb una altra carta en la qual deia: el que jo determino en els meus regnes no admet consulta de ningú abans de ser executat i obeït. És a dir, pira de Madrid.
3: Fuera.
0: I ara ja teniu una mica més de context.
3: És molt gros.
0: Per entendre les memòries de l'emèrit i d'on ve el rei actual. Que en aquesta família els pares i els fills mai s'han portat mai massa bé.
3: Hosti, tu. Avui... increïble, tota aquesta història que potser molts no sabíem. Felip de Borbó, duc d'Anjou, el animoso, Felip V.
0: I això que no hem parlat de Catalunya, només
3: no
0: hem dedicat a parlar d'ell, eh?
3: Només de lo seu.
0: Només hem parlat del seu.
3: Increïble.
4: Fem una pausa i de seguida tornem.
5: La repesca, amb Marina Arbós.
6: RAC 1.
7: Però jo també sóc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
8: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
9: Ja està.
10: No cal tenir les obres dintre.
9: Exacte.
11: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
12: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
11: Per què? De terror.
5: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
13: Hi ha dos grans grups del que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
14: Inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Sisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
5: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
15: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
5: RAC 1. Tots som un milió.
16: Sintonitzeu La repesca.
4: I a aquesta hora mirem una mica enrere, perquè avui fa 90 anys que van assassinar el poeta i dramaturg espanyol Federico García Lorca. I per commemorar la seva figura, a aquesta hora recuperem una entrevista que va fer Jordi Basté l'any 2024 a Miguel Poveda. Ell és un dels grans admiradors del poeta i el van entrevistar en un moment en què treia nou disc.

0: I acabem recuperant un efecte 2000 del 9C. Com diuen a Carolina Durante, mis amigos suman más que mis demonios. I en aquesta secció el Marc Simón analitza per què les amistats cada vegada tenen més cabuda en la nostra vida quotidiana.
1: Chica, ¿qué dices?

0: de les 10 i 10 minuts. Quines ganes de saludar el Marc Simón. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Com les ganes són més meves que res, eh?
0: És que, a més, és saludar Marc Simón amb aquesta sintonia.
1: Perfecte. Tan xula. Xica, què dices, eh? Xica, què dices.
0: Ara, Salvador, què tal? Com anem?
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit. A veure, és el nostre primer Efecte 2000.
1: Correcte.
0: Em fas una mica de por, però allò que diuen, tot anirà bé.
1: Tot anirà genial. Bé. Anirà genialíssim. Jo tinc moltíssimes ganes, també li envio una abraçada superforta a l'Anna, però jo tinc moltes ganes d'aquest Efecte 2000 amb tu, Mireia,
0: per veure
1: què es cou. Ja veuràs que jo tinc certs tarannàs.
0: A veure.
1: Jo admeto, jo ja veuràs que parlo molt de la Rosalia, perquè m'agrada molt la Rosalia,
0: sí,
1: de la Charlie XCX.
0: Sí.
1: Tinc microobsessions que vaig repetint al llarg de la majoria de les seccions, però avui no farem una secció d'aquest estil, perquè avui vinc de parlar d'un tema que és més com general, no? Que és un tema que m'agrada molt i que feia temps que volia parlar-hi i que vaig veure un article al diario.es, que després comentarem, que em va fer despertar una mica una cosa dins meu, que vaig dir, aquesta serà la secció amb la Mireia, que avui venim a parlar del concepte de l'amistat.

0: mi personalment el tema de les amistats m'agrada molt, perquè a mi les meves amigues m'agraden moltíssim. Jo crec que són de les coses més importants que tinc a la meva vida i
1: són tresors.
0: Són tresors, són tresors completament. I com diuen Carolina Durante, mis amigos efectivament sumen més que mis demonios. Jo sóc un afortunadíssim i un enamorat de les meves amigues, perquè he tingut molta sort des del minut zero que vaig anar a l'escola i tot. Sempre he tingut un grup molt bonic en el que m'he sentit molt recolzat, i sento que la meva generació, que és una mica aquesta tesi que ara deies, hi ha com un sentiment que no sé si està generalitzat també, ara, bueno, a veure què opina l'Anna també, però que per moltes persones les amistats ocupen un espai que potser tradicionalment abans ocupava la parella, no? Jo crec que en una jerarquia relacional, ara sona una mica, sona una mica snob, però en una jerarquia relacional jo crec que les amistats estan com en el nucli més d'un, no? Vull dir, tens la família, que òbviament doncs, la família és la família i sempre hi és allà, però sento que per moltes persones, inclús gent que té parella, el nucli més dur continuen sent les amigues.
1: És el que anava a dir, un matís amb això. Independentment de que tinguis parella, tu consideres que ara ja el que passa és que l'amistat és molt important.
0: És molt
1: més important.
0: Sí,
2: passen a ser família, no?
0: Exacte, correcte, correcte. I de fet jo crec que per molta gent tenir parella doncs és una cosa que està molt bé, però és una mica un afegit i també crec que és una cosa...
1: És un afegit. Canvi de paradigma.
0: Exacte,
1: això,
0: és un afegit i crec que és una cosa que en certa manera pot ser inclús bastant volàtil, no? Perquè tu pots, quan tens una parella, inevitablement hi ha vegades que pots pensar doncs pot ser que el dia que tallem tal, el dia que tallem qual. En canvi, amb les amigues, quan són amigues molt fortes i que són de tota la vida, amb qui a sobre també has crescut, per tant, no només et coneixes d'haver coincidit doncs, en un espai en concret, sinó que has coincidit a la vida, no? Que heu crescut juntes, que us heu fet grans juntes, que saps les intríngulis de l'altre, no? Crec que aquest pensament de, ai, quan ho deixo amb la meva amiga, no el tens mai, perquè les amigues les conceps com una cosa que hi serà sempre. O no.
2: Trencaments d'amistat.
1: Exacte.
0: Són duríssims, són horribles. Les trencaments d'amistat són horribles, perquè no els veus venir, jo crec. En canvi, el trencament de parella pot ser que és una cosa que sí que et planteses.
2: També és normalitzat, també.
1: Clar. Fa un mal diferent, fins i tot. És a dir, si comencem a analitzar el cor, és a dir, el tema sentimental amb una parella és un dolor concret, profund, però amb l'amistat... És que no sé si arriba encara...
0: Va molt més enllà.
1: Més endins. I dura,
0: Dura molt, dura molt. De fet, no sé tant mai, perquè és una persona que també li ha sigut una estima, que és una estima molt pura, no? Perquè no... Òbviament, doncs, tenir una parella, per exemple, doncs, des d'un marc, doncs, també sexual, inclús, no? Doncs hi ha una complicitat que va més enllà. En canvi, amb les amigues és com que et surt la cosa més pura, no? L'estima més pura i l'estima més... Que tampoc no espera res a canvi, no sé. Vull dir que amb una parella també és com que...

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: El que passa ara, que entrant en l'edat adulta, sobretot en l'edat en què ja tenim feines estables i que estem doncs, 8 hores en una oficina, doncs ens passa que aquestes amistats amb les que hem crescut i amb les que hi hem dedicat tant de temps i en la que hem trobat aquesta complicitat, no? I aquesta cosa com tan íntima, es comença a esvair una mica perquè, clar, és impossible, no tens prou temps en el dia com per poder fer la compra, fer la bugada, respirar, no? Estar tranquil·la. I llavors és molt difícil. També crec que nosaltres tenim molta sort de treballar on treballem, perquè justament aquest esperit del tot som-ho, que sona supercliché i super... Això és com una mica... És com Operació Triunfo, que la gent que entra a Operació Triunfo diu, no, és que la cadena no l'entendries. És que la gent no ho entendria, perquè el tot som-ho es viu molt, i aquí també doncs, estem forjant amistats que són molt boniques.
6: Però són diferents. De les exacte. Que tu portes d'abans.
5: Totalment, totalment, totalment. I em passa, per exemple, amb la meva millor amiga, que ara viu a Copenhague, que és la Martina, que és una persona absolutament perfecta, és guapíssima, intel·ligent, ho té tot. Ho té
6: però
5: tot,
6: hi ha una distància.
5: Hi ha una distància. I l'altre dia, per exemple, horrorós. Ens vam trucar, perquè també és obvi que les nostres amigues, doncs, cada vegada, doncs, o viuran a fora, o tu seràs la que vol viure a fora, perquè vols veure món, perquè vols estudiar fora, o vols fer el que sigui, doncs, òbviament, els camins es comencen a separar.
6: Però potser no has d'anar a viure a Copenhague, pots anar a viure,
5: correcte.
6: És igual, a Reus.
5: A Reus, sí, sí, totalment, això... totalment, totalment. I amb ell ens va passar l'altre dia, que vam fer una trucada i ens hem estat com explicant una mica del que ens havia passat i del tema del que volia parlar avui, és que ens va passar que ens vam començar a explicar la vida, però no ens la vam explicar tant com a què estàs fent ara o què deixes de fer, sinó ens vam resumir el que havíem viscut en l'últim mes. I doncs jo li vaig explicar doncs, el que m'havia passat, ell em va explicar el que li havia passat, però clar, és una cosa que penses, és que m'estic deixant coses, potser hi ha coses que no li estic dient del tot, o que ara ja no me'n recordo.
6: Matisos.
5: Perquè, clar, molts matisos. Que aquests matisos també al final, no sé com ho opineu vosaltres, però que són molt difícils també d'explicar si no ho has viscut amb la persona, no? Vull dir que et pots fer un titular, però alhora tampoc no sabràs el que ha viscut, no sabràs les emocions que has sentit en aquell moment, perquè són diferents i variaran molt, i amb ell, òbviament, ens trobem moltíssima falta, i bueno, no sé, parlant-ho ja sé com, ostres, és que realment, clar, cada vegada costa més doncs, aquesta cosa de continuar fent la vida com la fèiem abans, i entendre que això... doncs no serà igual. No serà igual, i sap greu que no serà igual, però alhora també doncs, s'ha d'entendre des d'un altre lloc, no? I llavors aquesta és la idea que comentàvem ara, no? D'aquesta vida que en comptes de viure-la juntes ens la resumim.

0: I amb aquesta cançó tan profundament perfecta que m'encanta, que l'altre dia vaig anar a veure la Lorda a Berlín i vaig anar també amb dues amigues.
1: No pares, tu.
0: No paro.
1: Que, home, què et passa amb Berlín i amb la Lorda i tot?
0: És que em passa, és que no... Em passa tot, veus, la Lorda és una altra dels temes recurrents que s'ha estat seva.
2: D'acord, d'acord.
0: Però vaig anar amb dues amigues i aquesta cançó, que és com l'himne de la Lorda, que diu en plan, ets l'única amiga que necessito, riurem fins que ens facin mal les costelles. Veure això en directe amb les teves amigues també és com un sentiment de... Oh, és que em sento tan viu. I penses que això ni que tingués parella, o no? Aquesta sensació, aquest èxtasi que...
2: Purificador, una mica.
0: És purificador, completament. O sigui, va ser un viatge magnífic. Però, bueno, com us comentava, tornem al tema. Sí. Parlem de les amistats, no? I us comentava que tot això, aquesta idea, no em va venir ni de la nit del dia, sinó que em va venir per un article que vaig llegir i que segurament també l'haureu vist perquè es va fer molt viral per xarxes, també, del periodista Juanjo Villalba, del diario.es, que porta per títol La cultura de quedar para ponerse al día con amigos, ¿por qué ya no compartimos la vida? Nos la resumimos.
2: I boníssim.
0: És boníssim, és boníssim. Boníssim. Aquesta persona és tan intel·ligent.
2: Que, a més, has de fer, fem això, de dir aquest tema, aquest, i ho dius enmig de la conversa, no? De dir, ai, per cert, sobre allò, em sembla que no t'he dit això.
0: Exacte.
2: Que és tremendo, és tremendo.
1: No, i passa això que és terrible també, de que ja no saps a qui li has d'explicar què.
0: Total.
1: I jo em trobo a dir, això ho saben o no saben aquests? Perquè a vegades això, que coincideix en un sopar, o aquest no hi és, i l'has d'explicar després.
0: Sí. O sents que et repeteixes també, sí. I dius, és que expliques la mateixa història 8 vegades i arriba un punt que dius, que vull passar d'explicar el que va fer, em va passar fa un mes i viure el que estic vivint ara, no?, una mica.
2: Sí, sí.
0: I el Juanjo Villalba parla d'un concepte que es diu la cultura del catch-up, que és aquesta manera de quedar i posar-te al dia. No és tant quedar com per fer coses, sinó quedar per posar-te al dia de, ai, doncs què has estat fent aquestes setmanes, o què tal la feina, o què tal amb la teva parella, o què tal el pis, o què tal el que sigui. I llavors, avui, per aportar-nos una mica

0: mica de llum i per un punt així una mica més analític per, de la secció, parlarem amb un ja habitual amic d'Efecte 2000 que ja ha participat un parell o tres de vegades, que és el psicòleg especialitzat en salut mental infantil i adolescent, Roger Vallesca. I li vaig començar preguntant per quina creu que és la importància que tenen les amistats a la vida d'una persona, perquè pot ser que també les amistats de cop sigui una cosa que per mi és molt important, però que en general tampoc potser no ens fan tanta falta o que ens podem adaptar fàcil a viure sense elles. I també li vaig preguntar sobre aquesta cultura que ens veiem abocades de vegades, que és aquesta del catch-up, i ens va dir això.
1: Des de la psicologia sabem que les amistats són una necessitat bàsica, no un luxe, perquè ens regulen emocionalment. Aquí afegiria que també psicològicament a l'edat adulta la nostra energia mental i emocional és més limitada. La feina, les responsabilitats, la pressió per tirar endavant fa que haguem de prioritzar allò que percebem com a obligatori. I aleshores les amistats passen de ser una font quotidiana, diguem-ho així, de regulació emocional a una font més puntual.
0: Clar, d'aquesta habitualitat a la puntualitat, no? I a mi, bueno, escoltant-lo vaig pensar que té tota la raó, no? Perquè és això, no són un luxe, les amistats són una cosa que necessitem, però que ens costa de pair-la, no?
2: És interessant això que diu, de que ens regulen.
0: Total.
2: Perquè és veritat que tens un problema i a vegades és allò de dir ni parella ni família, és de dir aquella persona que em coneix
0: completament.
2: De sempre, què em pensa, no?
3: O estàs estressat i necessites un sopar d'amics i amigues de poder, doncs, això, desconnectar, no? Sí. I rebaixar una mica.
2: Ara que dius això del plural, també, potser no sé si és l'edat o les circumstàncies, i jo, com penso amb els amics, sí, que és el moment col·lectiu, però també molt les amistats com més curtes, no? Allò, més bilaterals, de dir, jo si vull anar a buscar una persona és aquesta, o el teu cercle de dos o tres, i és veritat que jo ho interpreto almenys ara, en aquest moment de la meva vida almenys, un sopar d'amics com una cosa més de distensió, però a l'hora d'abocar un problema, més
3: no,
2: més petit comitè.
0: Com que cadascú té una funció, no? Una mica, que saps que aquesta persona et podrà donar un consell perfecte sobre aquest tema en concret, sí. I l'altre sobre un tema laboral, i l'altre sobre no sé què. Sí, totalment. Jo també us volia preguntar si creieu que aquesta cosa de que ens comencem a distanciar i que cada vegada costi més veure'ns, si és una conseqüència generacional o si això sempre ha passat. Perquè jo, al meu pare, sento que és una conseqüència de la societat en la qual vivim, perquè al cap i a la fi ens acaba abocant que la societat ja t'esperes que tu, a la mesura que et fas gran, doncs acabaràs vivint en parella, tindràs una família i tindràs aquesta família i a part tindràs les amistats, no? I és això d'una banda que ja et deixa les amigues com en un segon pla. I de l'altra també que vivim en una societat tan hipermega productiva que hem d'estar sent productives tota l'estona que inclús acabem com veient o concebint les amistats com una cosa productiva, que és algo ridícul, realment. I bueno, no sé com ho veieu vosaltres, això.
2: A veure, disparo, Anna?
3: Dispara, i tant.
2: Clar, jo el que crec és que hi fa molt, tu pots tenir una amistat molt profunda o molt important que no vegis mai. I amb això, jo almenys amb els anys ho constato, o que només vegis, no ho sé, que costi a vegades quedar i quedes això, el que deies de la teva amiga de Copenhague, 3, 4, 5 vegades l'any, però que saps que hi és, no? I també hi han totes aquestes amistats de amb qui coincideixes en funció de la vida que portes, no? Clar, vas a la universitat, en el vostre cas, això, doncs tens potser un conjunt de gent que a la que deixes d'anar a la universitat i et poses a treballar, el context és un altre. Llavors aquí, i a nivell vital, jo ara que estic també amb l'etapa fills, etc, te n'adones que també hi ha bifurcacions amb això, amb algú que és molt important en l'època abans de ser mare, llavors canvia i te comences a acostar amb noves amistats que estan com tu, no? Per tant, jo faria la doble vessant, no? Les amistats noves i que van entrant i sortint en forma de serp, en funció de per on passes, i les profundes que queden una mica com per sempre.
3: Jo crec que sí que té un factor, no sé si tot, perquè segur que ha passat sempre, però sí que hi ha un factor generacional important, i m'ha agradat això que deies de que ara poder ser una amistat això de fer-les productives, no? De quedar per dir que hem quedat i per haver-ho fet i per marcar i per posar el tic, perquè fa just uns dies escoltava un vídeo que deia que ara ho fem tot una mica amb aquesta tendència de ser productius. Mirem una pel·lícula per registrar-la a la nostra aplicació de pel·lícules.
0: Clar, Letterboxd, fer-li el check i posar-li 5 estrelles i que la gent vegi que li hem posat 5 estrelles.
3: Vull llegir un llibre i posar-lo a Goodreads.
0: Sí.
3: Les amistats també ens passa una mica això ara, no?
0: Completament. I llavors de tot això també li vaig preguntar al Roger i em va respondre el següent.
1: Vivim en una societat molt accelerada que valora l'eficiència, la productivitat i aleshores davant la manca de temps doncs concentrem la relació en trobades més puntuals on bàsicament ens expliquem què ha passat en lloc de compartir el procés. I clar, això transforma l'amistat en un intercanvi d'informació més que en una experiència viscuda conjuntament. Podríem dir que el servei dels adults va molt orientat a l'eficiència i aleshores quan tenim poc temps prioritzem explicar el que ha passat en lloc de crear experiències noves. I que el que veiem és que això redueix la sensació de vincle profund.
0: Clar, i jo trobo que precisament aquesta hiperproductivitat és el que deies tu ara, no? que la repliquem amb les emocions, no? Perquè em sembla fort que el que fem és capitalitzar-les una mica, no? I que com aquesta sensibilitat que trobaríem amb les amigues l'acabem com abocant en un lloc molt concret de quedarem aquesta amiga que fa 6 mesos que no veig i li hauré d'explicar tot el que m'ha passat en aquests 6 mesos en una hora i mitja, esperaré el seu consell que em digui el que pensa, després que ella m'expliqui també el que li ha passat, jo donar-li el consell i plegar perquè també estàs pensant que potser has d'anar a treballar, que has de fer mil coses, és que tens el cap a tants llocs que al final acabes fent com que les amistats s'encabeixen com en una tasca, no? Una mica, i no són una tasca, no són un check que hem de fer, no?
2: Hauria de ser una situació de plaer, de tranquil·litat, però és veritat que en aquestes situacions de que quedes una hora i mitja i fas el resum, a vegades també és molt efectiu.
0: Sí.
2: Perquè et veus tu resumint i amb el que expresses i les paraules que fas servir te n'adones potser de la magnitud del que era un problema o no i la resposta de l'altre també pot ser més efectiva.
0: Sí, estic d'acord, però també és veritat que de l'altra banda, que també es pot trobar aquestes amistats i tenir-les en la vida adulta i poder-les entendre des d'un altre lloc i que ens puguem seguir resumint la vida, però alhora que el que fem no sigui només resumir-nos, no, sinó que també puguem anar creant coses noves perquè si no acabarem sempre anclades en una
2: resumint
0: cosa passada.
2: Resumint de resumir, buscar experiències,
0: no? Exacte, fer experiències, totalment.
2: Marc, em sap molt greu perquè ara jo crec que estaríem una bona estona aquí, allò anar donant voltes al tema perquè és interessant, però és que ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Marc Simón, i també l'Anna Salvador, i res, nosaltres que hi tornarem demà. Bona nit! Papallaó, la repesca!
4: I com cada dia, abans d'acabar, posem una mica de música i ho fem amb aquesta secció que hem batejat com a Cançons Encadenades, en què cada dia un treballador de la ràdio ens recomana una cançó i li dedica a algú de la ràdio que serà el següent a passar per aquest estudi. Avui, nominat pel Joel Penya, ens acompanya un altre Joel, en aquest cas el Joel Fortuny, que és el productor del Vostè Primer. Joel, què tal, com estàs?
5: Molt bé.
4: Què tal, bona nit, estàs supermoreno.
5: Bueno, l'estiu...
4: Com va l'estiu?
5: Molt bé, perfecte.
4: A veure, quina cançó ens portes?
5: Avui Give Me, d'Ava.
4: Tu com descobreixes aquesta cançó?
5: Pues la vaig descobrir un dia de festa. O sigui, ja sé què és Ava, però bueno, un dia de festa me la van posar i em dona un bon rotllo que...
4: Té algun significat especial o és això, de festa?
5: No, o de festa, o allò que dius, estic apagat avui, estic cansat, em fa mandres de fer-ho tot, te la poses i t'animes de cop amb aquesta cançó.
4: I també és d'aquelles que cantes.
5: I que cantes, exacte.
4: Digue'm un moment en què et recordis escoltant-la, més enllà d'aquest dia en què la recordes de festa.
5: Pels matins quan m'aixeco.
4: Sí?
5: No ara, però hi ha èpoques que me la poso bastant en plan, vinga, va, animar. Quan allò que fa l'hivern, que et fa mandres sortir i tot això, me la poso bastant.
4: I un moment en què no l'escoltaries mai?
5: Hòstia, tornant de festa potser, perquè si no em seguiria animant.
4: Continuaries unes hores més, eh? I a veure, acabem. A qui de la ràdio decideixes recomanar-li?
5: Al meu company, l'Ester.
4: Oh, molt bé. Doncs nosaltres ho deixem aquí, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Gimme Gimme d'Ava.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dijous 20 d'agost del 2026. Fa calor, continua fent calor, però avui ha afluixat una mica i fins i tot ha refrescat en algunes zones del país. I sembla que continuarà a la baixa, que jo crec que tots ens n'alegrarem una mica. A mi m'agrada la calor, però el que es va viure ahir va ser realment espectacular, pel que ens explicaven des del Camp Nou. Bé, per estar fresquets, res millor que sentir el Tu diràs. Ara arrenquem fins a quarts d'una de la matinada un nou programa, avui que el Barça ha fet oficial el fitxatge de Cancelo i l'ha presentat ja també oficialment. Ara sentirem el futbolista portuguès, feliç de seguir formant part del Barça, ara ja amb contracte per les pròximes 3 temporades i no com a cedit. Havia jugat, com ha cedit, en dues etapes al Barça, ara per fi ho farà ja com a jugador a tots els efectes propietat del Futbol Club Barcelona. Cancelo, que per cert ha tret ferro a les imatges que van córrer per les xarxes socials en què semblava que estigués una mica emprenyat per no haver pogut ser presentat davant l'afició durant la festa del Gamper. La realitat és que, tot i que ja està desvinculat de l'Al-Hilal, faltava i un últim permís necessari que havia d'enviar l'equip saudita perquè el fitxatge fos del tot oficial i perquè Cancelo a tots els efectes fos jugador del Barça i per tant pogués jugar aquest amistós. Ha arribat avui el document. La idea del club era anunciar el fitxatge ahir i que pogués sortir a l'acte amb la resta de la plantilla en la presentació, per això aquelles imatges de Cancelo ja vestit amb el dorsal número 2 al túnel de vestidors, però el permís no va arribar, van esperar fins a última hora i s'ha decidit esperar avui a que amb aquest document canviant l'Al-Hilal, doncs Cancelo sigui a tots els efectes jugador del Barça. Tot plegat quedarà en una anècdota, però és curiós que els 3 cops que va vestir la samarreta del Barça mai ha pogut participar en un gàmper, encara Cancelo. La primera vegada que el cedeixen arriba l'últim dia de mercat, ja s'havia disputat el gàmper, l'altre arriba al mercat d'hivern, evidentment a mitja temporada, l'altra sessió, i ahir doncs, va haver-hi aquest problema burocràtic. Bé, esperem que l'estiu vinent Cancelo sí que pugui jugar ja el seu primer gàmper. I veurem ara si pot jugar diumenge el primer partit oficial d'aquesta temporada, Cancelo, perquè com us explicàvem ahir, el fet que la paperassa de Cancelo hagi arribat avui el fa ser dubte per poder-lo inscriure a la Lliga per diumenge. La resta de fitxatges asseguren des del club que ja s'estan tramitant amb la Lliga i estaran tots inscrits per poder disputar el partit del Martínez Valero. Ara mateix, hem entrat al web de la Lliga, apareixen inscrits al Barça 15 jugadors amb dorsal, entre els quals hi ha Frenkie de Jong, que està lesionat. Per tant, ara mateix Flick disposa, a aquesta hora, a quarts d'onze de la nit, de 14 futbolistes del primer equip amb dorsal. Són tots els que tenien contracte ja la temporada passada. Joan Garcia, Cubarsí, Pedri, Eric, Lamin, tots aquests estan inscrits, sense problema. També hi ha inscrits Héctor Fort, encara sense dorsal oficial a la Lliga, Casador, encara sense dorsal oficial a la Lliga, tot i que evidentment ha de sortir, i Roni Bardaggi, que tampoc té un dorsenat al web de la Lliga, està inscrit perquè era jugador del Barça ja la temporada passada, però està lesionat i evidentment tindrà difícil jugar aquest any amb el Futbol Club Barcelona. Insisteixo que la resta de jugadors que el Barça ha fitxat aniran apareixent com a inscrits al web de la Lliga en les pròximes hores, amb el dubte de si es podrà tramitar també la inscripció de Cancelo. No per un problema de fair play. El Barça aquesta temporada no té cap problema de fair play per inscriure jugadors, sinó per un problema de la paperassa amb el portuguès que ha arribat un pèl tard. Bé, ara en parlem. Del Mercato. Un dia a més, hem de seguir estirant el fil del fitxatge del davanter, que és l'únic que queda per completar la plantilla. La situació, pel que sabem, és així. No volen llançar la tovallola per Julián Álvarez fins pràcticament l'últim dia del mercat de fitxatges. A veure què passa aquest cap de setmana. Si Julián debutés amb l'Atlético a la Lliga, jo crec que el Barça tiraria la tovallola, però de moment volen esperar fins a última hora per seguir intentant negociar amb l'Atlético el fitxatge d'aquest futbolista, que era l'opció número 1 i el més desitjat. Per si de cas, ja s'estan treballant en altres alternatives. Hi ha 2-3 noms que agraden molt i Deco ja està treballant, com sempre, amb discreció. Fitxaran segur un davanter, però el club diuen que tenen marge fins l'1 de setembre, que és quan es tanca el mercat de fitxatges, per fer aquesta incorporació. Avui, que en clau Mercato, ha arribat el superagent Jorge Méndez a Barcelona. Ha vingut primer per veure en directe la presentació de Cancelo, és un dels jugadors que porta, i també per parlar de la sortida de Marc Casador, que també el porta Méndez, de Guille Fernández, que també el porta Méndez, entre d'altres qüestions. I Méndez també porta a Balde. Amb l'arribada de Cancelo, és cert que potser perd protagonisme Balde, si Cancelo continua al nivell de la temporada passada. Avui, de fet, parlarem de com queda el lateral esquerre del Barça amb aquest fitxatge de Cancelo, amb Balde, que ahir va tenir bons minuts al Gamper. De seguida ho comentem amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Pol Ballús, a la tertúlia d'aquest dijous. I hem de sentir un dia més, parlant de portuguesos, Mourinho, que n'ha deixat anar alguna de grossa en el tram final de l'entrevista que li van fer al Chiringuito. Ha dit, per exemple, que no fitxaria la Minya mal, perquè els jugadors que té el Madrid són millors. No s'ho creu ni ell, no s'ho creu ni ell. Més tard el sentirem, és el que ha de dir, però no s'ho creu ni ell, que no fitxaria la Minya mal. Parlant del Madrid, aquest dissabte visiten l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol en el partidàs de la segona jornada de Lliga. Doncs, quan tanquem tertúlia, avui, cap a la mitjanit aproximadament, escoltarem l'entrevista que hem fet amb Edu Expósito, un dels capitans blanquiblaus a qui hem visitat aquest migdia a la ciutat esportiva d'Ani Harke per parlar d'aquest bon inici de la temporada, del 3-0 contra el Llevant, que fa que l'Espanyol sigui ara mateix co-líder de la Lliga, i també d'aquesta gran visita del Real Madrid de Mourinho dissabte, 9:15 de la nit, a l'RCD Stadium. Més tard sentirem la conversa, doncs, amb Edu Expósito, el migcampista de Cubelles. Bon programa, avui, el que tenim per endavant. Hola, Miquel Agut.
2: Bona nit, Aleix, president Lian.
1: Bona nit, ja m'ho dic jo.
2: M'agrada.
1: Home, jo tinc la sensació que tenim un bon programa per endavant, amb bons temes en tertúlia, bona entrevista.
2: Totalment d'acord.
1: En final i moltes coses més.
2: Hola. Domingo Baños, totalment d'acord, José María.
1: José María. Hola, Oriol Jové.
3: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Abans d'obrir tertúlia, tenim en joc aquesta hora un partit de primera divisió, ja de la segona jornada de Lliga, avui ha arrencat la segona jornada de Lliga, i també play-off per accedir a l'Europa League i a la Conference League, per exemple, amb el Getafe, jugant-se el seu futur a Europa. Comencem prop al Rayo Alavés, aquest partit de Lliga, com el tenim, Miquel?
2: Doncs mira, un partit molt accidentat, a la primera part, un gol anul·lat amb revisió de VAR al Rayo Vallecano, i una lesió d'Issi, i a la segona un gol, molt bon gol, de Camello, és l'únic que hi ha ara mateix al marcador, guanya el Rayo 1-0, i lesió del porter Batalla. Al quart d'hora de la represa ha entrat el català Cárdenas en el seu lloc, o sigui que hauria de ser un partit amb un temps afegit generós. Ara queda un quart d'hora perquè s'acabi el Rayo 1-0, un partit enrarit des del punt de vista ambiental també, perquè recordeu que pel conflicte que té el Rayo amb la Comunitat de Madrid no es pot jugar a Vallecas el partit, i s'està jugant al camp del Leganés. Resulta que el Leganés, el Rayo, fins ahir a la nit no va posar a la venda les entrades pels seus aficionats, perquè encara esperava poder jugar a Vallecas. L'Alavés avui ha criticat que no els ha arribat cap mena d'entrada per poder anar a veure el partit a la zona visitant, i per tot plegat sembla un partit de pretemporada, perquè no hi ha ni mitja entrada a Butarque per un partit de Lliga de Primera Divisió. 14 minuts pel final, està guanyant encara el Rayo contra l'Alavés per 1-0.
1: Molt bé, i a l'Europa League, d'aquest estàs pendent, tu, d'aquest play-off d'entrada a la competició?
2: A l'Europa League només hi ha un partit en joc, ara mateix, que és el Benfica 3, AGF de Dinamarca 1, és el Benfica que entrenava Mourinho la temporada passada, el que està jugant aquest partit d'anada contra un equip danès desconegut pel gran públic, i et destaco els resultats més contundents, el Lech Poznań 7-0, victòria polonesa contra els suïssos.
1: Bona tun de l'Istan Futen,
2: Molt bé, no, això està bé.
1: Hola, Pol Ballús.
4: Hola.
1: Què tal? Hola, Anaïs Martí, companya de La Vanguardia.
5: Què tal?
1: Pol Ballús, dia atlètic. Sí. Què tal? M'agrada sempre citar per on treballeu, no?
4: Moltes gràcies.
1: Ja que foteu bona feina. T'ha agradat o no l'entrada ja?
4: Sí, m'ha agradat, i sobretot sempre...
1: No és groga, eh?
4: A favor, jo ho compro bastant tot. Ves fent.
2: Té pocs escrúpols.
1: Sí, m'agrada. Un tio agraït, m'agrada, sí.
2: I resta resultats destacats. Jagiellònia 4, és un equip polonès, un gol del lleidatà Jesús Imaz, Ibèria de Geòrgia 0, i el Cairat Almaty, que la temporada passada el recordareu com a destinació remota a la Lliga de Campions.
1: I van al Madrid, per exemple.
2: Sí, està a punt de quedar eliminat perquè ha perdut l'anada contra l'Anderlecht per 0-3.
1: Val. El Benfica està guanyant 3-1 a un equip que es diu AGF.
2: Sí, de Dinamarca.
1: De Dinamarca. Uh-huh. Val. També, per exemple, el Benfica intenta accedir a l'Europa League, i està jugant aquesta prèvia per accedir a l'Europa League. I a la Conference tenim un equip espanyol intentant també accedir a la fase final, que és el Getafe. Com li van les coses,
3: sí,
1: Oriol?
3: Sí, doncs no gaire bé. Està empatant a una casa el Coliseum contra el Partizan. S'ha avançat amb un gol d'Enes Unal al minut 9, però ha empatat sec al 43. Ara mateix al minut 82, aquest partit, que està empatat a 1 per l'equip de Pepe Bordalas, que està jugant a més amb un home menys. És un dels 5 partits que hi ha en joc ara mateix a la Conference. També s'està jugant el Shamrock Rovers 1, QPS 0, el Dynamo City 1, Paphos 0, el Paphos que va jugar a la Champions la temporada passada i que està perdent la prèvia per accedir a la Conference. Hajduk Split 2, Rakov de Częstochowa 1, i Braga 1, amb gol de Pau Víctor. Àustria de Viena, 0. A destacar de la jornada dels partits que s'han acabat, avui n'hi havia 24 de partits a la Conference, l'empat a 2 de l'Inter d'Escaldes, al camp del Drita de Kosovo. L'Inter d'Escaldes, si supera aquesta eliminatòria, farà història, perquè es convertirà en el primer equip andorrà que juga la fase final d'una competició europea. Si manté aquest... si aconsegueix guanyar el partit de tornada, es classificarà per aquesta fase de Lliga de la Conference League. Ha empatat dos cops al partit amb un golaç de David López. També s'ha jugat el Sion 2 Ajax 4, victòria de l'Ajax de Mitchell, que ha començat perdent, no ha estat el millor partit de Ter Stegen a la porteria, però ha acabat guanyant l'equip neerlandès.
1: L'Ajax jugarà a la Conference,
4: sí, sí.
1: Imagina com estan,
4: sí, fent playoff
1: i havent de fer el playoff.
4: Sí, sí, si t'equivoques un dia tens una bona tarda.
3: I destaco dos partits més ràpidament d'equips que han jugat Champions recentment. El Copenhagen, per exemple, que ha empatat a 0 contra l'Inter Turku de Finlàndia, vull dir que també patint per entrar en aquesta Conference League. I la victòria per la mínima del Mònaco, 2-3 contra el Górnik Zabrze de Polònia.
4: Només volia dir que has mencionat el Braga amb Tomi Marquès a la grada, si no m'equivoco.
1: Sí, demà està previst que es faci oficial el traspàs per 11 milions.
4: Sí, demà. Estava a la grada, que si no m'equivoco estava allà amb De La Peña a l'estadi.
1: La idea és aquesta, que demà es faci oficial i el Barça pugui ingressar aquests 11 milions per Tomi Marquès, que jugarà al Braga. Va ser el destí de Pau Víctor la temporada passada i li va anar molt bé,
4: molt bé.
1: A Pau Víctor, va créixer molt com a futbolista, sí. En aquell estadi que està allà al mig d'una roca, no?
4: una pedrera
2: amb unes vinyes al voltant. Arquitectònicament ha rebut premis aquell estadi, sí, sí. I és un dels que val la pena visitar perquè és molt diferent de la resta, sí. Molt.
1: A mi m'agrada molt el del Nec Nimega, que està enmig d'un bosc. Ahir va guanyar el Bodoglim allà i té un premi mig a la Champions, el Bodoglim, però m'agrada l'estadi del Nec Nimega.
2: L'estadi del Bodoglim està a 10 minuts, com a molt, caminant de l'aeroport. No perquè hi hagi anat, però la temporada passada, quan van ser la sensació de la Champions i ho miràvem, aquell estadi estava a 10 minuts caminant de l'aeroport. Estava...
5: amb una temperatura segurament molt agradable per fer aquest trajecte caminant en clar, aquests moments.
3: Qui mogués a una temperatura com aquella?
1: Sens dubte. Dijous que ve, dia 27, el dia del Barça Atlètic de Bilbao al Camp Nou, a la tarda hi ha el sorteig de la Champions, de la fase final, i divendres de la setmana vinent hi ha el sorteig de la fase final de l'Europa League i de la Conference League. Veurem si amb tots aquests equips que ara comentàvem amb el Miquel i amb l'Oriol, quan s'acabin, si hi ha alguna novetat, ens ho feu saber. La setmana...
3: ha marcat el Pafos, ara mateix, l'empat a un.
1: Perfecte.
3: Lluís García.
1: Sí, que és un fanàtic.
3: El seu equip de la Champions la temporada passada.
1: Sí. Dijous que ve juguen les tornades, de totes aquestes eliminatòries, entre les quals les del Getafe, la de l'Àjax i aquesta de l'Inter Escaldes, a veure si fa història. Deixem-me destacar dues notícies rellevants més d'aquest dijous i arrenquem tertúlia. Ara de seguida puja el Poqui, de la redacció de Mundo Deportivo. La primera, Carlos Alcaraz ha anunciat que torna a competir. Participarà al US Open, l'últim gran slam de la temporada de tennis. Comença el diumenge 30 d'agost, el quadre final del US Open, i serà Carlos Alcaraz. Aquí a 10 dies, doncs, tornarem a veure jugar Carlos Alcaraz, després de superar la lesió que es va fer al Godó el mes d'abril. Des del mes d'abril no juga un partit. I Verstappen ha renovat amb Red Bull a la Fórmula 1 fins al 2030. Aquest cap de setmana, que tenim gran premi de Fórmula 1 als Països Baixos, d'on és Verstappen, doncs jo entenc que d'aquí aquest anunci, perquè abans que corri a casa, doncs els seguidors estiguin tranquils i el puguin ovacionar. Així arrenca el Tu diràs d'avui, que com dèiem compartirem amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Pol Ballús. I també amb nosaltres la Clara Rodergas, que avui ha seguit la presentació de Cancelo. Hola Clara, què tal? Bona nit.
6: Bona nit.
1: Ja hi som tots. Ja hi som tots.
6: Sí.
1: Ara anem amb Cancelo, però estic llegint amb Poquí signa al web de Mundo Deportivo que, ara quan pugin ens ho explicarà, que l'Atlético ha acceptat traspassar Julián a l'Arsenal perquè diuen que la situació amb el jugador és insostenible ara mateix, però que Julián ha dit que només vol anar al Barça. Aquest és un nou capítol de l'afer Julián, però segons ha avançat Atlético Play i, diu Joan Poquí, Mundo Deportivo ha podido confirmar, l'Atlético estaria disposat a negociar amb l'Arsenal perquè creu que Julián no té el cap per jugar aquesta temporada al Metropolitano i que el jugador hauria dit que no vol anar a Anglaterra i que vol anar al Barça. Així està la situació. Ara parlarem també d'aquest cas. Déu-n'hi-do, eh?
4: Déu-n'hi-do.
1: Això fins al dia 1 de setembre segurament estarà donant voltes.
2: Però jo tinc un dubte. L'AFE no ha de dir res del fet que un club li digui a un jugador que pot anar a certs llocs però no a uns altres, perquè al final tens un contracte, d'acord, els contractes hi són per alguna cosa, però segurament tu el que pots fer és dir-li, mira, ve fent ofertes, aviam si n'accepto alguna, ves-la pujant, però dir frontalment que a segons on no hi aniràs, doncs em fa l'efecte que estàs coartant la llibertat del jugador.
4: Passa que legalment ho veig complicat, que això es pugui, diguéssim, acceptar a tràmit o d'alguna manera, perquè no hi ha... Al final té un contracte amb el club...
2: El club, en lloc d'ho dir en aquest contracte, pots anar a tots els llocs menys aquest, quan signa el contracte.
4: Sí, però està en el seu dret de fer-ho, jo crec, el club, no?
2: No ho sé, són tan prepunyetes que potser el jugador està, des d'aquest punt de vista, es pot sentir indefens, diguéssim.
1: És una situació delicada perquè, clar, en el fons l'Atlètic de Madrid té la paella pel mànec perquè, si no vol negociar, sempre es pot remetre la clàusula de rescissió, que és el que marca el contracte de Julián, no? Per tant, això que dius de l'AFE, no? L'Atlètic pot dir, no, jo m'he remès a la clàusula de rescissió, i, mira, si vull renegociar amb l'Arsenal, el negocio, sí. I si vull negociar amb el Barça, negocio, i si no negocio, em remeto la clàusula de la rescisió.
4: L'altre tema és que sigui intel·ligent per part de l'Atlético, quedar-se un jugador pel qual et donen 100 quilos, que saps que no vol estar aquí, que, no, que està de morros, que no té el cap per jugar aquí, aleshores que sigui intel·ligent fer això. Però està en el seu dret, crec jo.
1: Ja, veurem. Novetats a Butarque?
2: Sí, gol premianenc a l'Alavés.
1: Com va començar la temporada,
4: fet,
1: eh?
2: Sí.
4: L'ha fet el gol?
2: No, de premianenc a premianenc, un l'ha fet i ja l'explico.
1: No, Mariano Díaz, ha començat la temporada molt bé, no?
2: L'altre dia va fer un gol i dues assistències, i ara hi ha hagut una parada de Ràtzio, que estava al lateral, volia jugar amb el central, no ha vist que hi havia Mariano, com per no veure'l, perquè és com un armari empotrat de dues portes, i l'ha deixat sol, involuntàriament, sol, davant del porter, i ha batut Mariano amb un xut ras la resistència del porter Cárdenas, que recordo que ha entrat en lloc del porter Batalla, que s'ha lesionat a la segona part. Això vol dir que ara mateix, a 5 minuts pel final, més el temps afegit, i jo crec que el temps afegit serà prou llarg, el partit està molt obert, amb l'empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés, gol de Mariano, si feia 4 anys i escaig que no marcava un gol a primera divisió, doncs mira, ja n'ha fet 2 en una setmana.
1: Va. I el Getafe també ha marcat a la conferència?
3: Sí, ha marcat el 2-1 el Getafe, per tant s'ha tornat a posar per davant amb un gol d'Andrés García al minut 87, ara som ja pràcticament al 90. Mira, fa el tercer el Getafe, que anirà amb un avantatge còmode al partit de tornada amb qüestió de 2 minuts. Ha fet 2 gols més per desfer l'empat, per tant, a punt d'entrar al temps afegit. Getafe 3, Partizan 1, i ha marcat el segon el Braga. No l'ha fet Pau Víctor, l'ha fet Dani Rodríguez. També arribarà a l'Sporting de Braga amb un avantatge còmode de la torna.
1: 10:48. Ara sentim Cancelo amb la Clara Rodergas i ara seguim parlant d'aquest nou capítol en l'afer de Julián Álvarez. Com publica Atlético Play i ha pogut confirmar també Mundo Deportivo, l'Atlético estaria disposat a vendre Julián perquè creuen que la situació amb ell és insostenible. A l'Arsenal, que també s'ha interessat pel jugador, i el jugador Julián ha dit que no vol anar a la Premier, que només vol jugar al Barça. Així estan les coses. Ara en parlem.
6: RAC 1.
7: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
8: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
7: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
8: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
7: Bala?
8: Bala!
7: Ui,
8: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat!
7: Ai.
8: Calma-la, calma-la, Estadella!
7: Escolta el camp!
8: No es calma així una criatura.
7: Ah, jo què sé.
8: Bueno, que et truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
7: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
8: I la de la teva filla també.
7: Ara.
9: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
7: Un mojito, sisplau!
8: 2!
9: RAC 1. Tots som 1 milió.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 10 i les 11, aquí seguim el Tu Diràs amb l'Anaïs Martí, el Pol Ballús, de seguida també amb el Joan Poquí i pendents del futbol que tenim en directe aquesta hora amb el Miquel Agut i l'Oriol Jové. Clar, m'hi hem de sentir Cancelo, però és que em sembla molt rellevant aquesta informació que ara mateix tenim d'última hora de Julián Álvarez, de l'Atlético, que ara reflexionava durant la publicitat com estan tractant el futbolista, no? També en el fons, vull dir, tenen el seu dret de no voler negociar amb ningú, però en el fons s'estan fotent un tret al peu. Perquè, clar, és a dir, ara què li estàs dient al jugador? Val, acceptem vendre't, no comptem amb tu, però no al Barça. I si el jugador es nega, en quina situació queda tot això? Ara pot jugar amb l'Atlético aquest tio? No pot jugar amb l'Atlético aquest futbolista ara, no?
1: Sí, sí, i també dona sensació una mica de l'Atlético, de tan ferms que van ser Gilmarín al comunicat i arriba al final del mercat i comencen a veure les magres una mica. Transmet aquesta sensació. Però el que veiem de com l'estan tractant és que vas al que va dir Simeone ahir, em sembla, des d'un punt de vista de gestió de vestidor, greu. I una mica complicat d'entendre com de sostenible pot ser això, a nivell de que un jugador vegi que l'entrenador et diu això quan t'estan insultant. Llavors, bueno, a veure què passa. Jo segueixo pensant, ho segueixo veient impossible, pràcticament, que Julián Álvarez vingui al Barça, però em sembla que tot això que està passant fica més ingredients per aquestes dues setmanetes que queden, que compta, perquè sí que tinc la sensació que el Barça esperarà fins l'últim dia, si cal.
0: Sí, sí, això és el que ens deien avui, de dir, apurarem.
1: El que faci falta, i una mica pel que respira, com que Flick fins i tot, amb els dos fitxatges que han hagut de Gordon i d'Adeyemi, si s'espera fins al final per Julián i no arriba, és un preu que està disposat a pagar, perquè Julián és l'home.
0: Ja.
1: Llavors, tinc aquesta sensació una mica.
0: Anem a recuperar el que deia Simeone ahir, dels xiulets, no? Dels insults que va haver-hi, sí. Xiulets, no, insults que va haver-hi cap a Julián Álvarez, deia això.
2: Es una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto, gracias.
3: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: ¿Qué te sembla, Anaïs?
4: A mí això em sembla al·lucinant. És a dir, crec que Simeone, si tu vols que el jugador formi part del teu projecte, el vols mimar, el vols cuidar i el vols reconciliar amb l'afició del Metropolitano, el més normal és que diguis, bé, jo entenc que la gent estigui disgustada després de tot el que ha passat aquest estiu, entenc que costi perdonar que el futbolista hagi dit que no vol formar part d'aquest projecte, però nosaltres el volem construir un projecte, anem a intentar cuidar-lo una mica i... però aquesta fredor amb aquesta resposta... a mi em va deixar al·lucinant. A dir, ostres, des del punt de vista del jugador, que veu que li estan dient de tot en el seu estadi, no vols formar part d'això, és que és impossible. I menys quan escoltes la resposta del teu entrenador.
0: No fa referència en cap moment a Julián, i l'únic que fa és posar-se al costat de l'afició, no?
4: No sé, a mi em sembla surrealista. No crec que sigui la millor forma de que el futbolista se senti a gust en el teu projecte i l'afició amb el teu projecte.
1: Un bon populista.
4: Perquè al final és el projecte de l'entrenador, de Simeone, no?
5: L'afició era el Frente Atlético qui va insultar-lo presumptament o no?
4: No sé. Fondo Sur del Metropolitano.
5: Fondo Sur, jo diria que és el Frente Atlético.
4: Sí. Sí.
0: Hola, Joan Poquí.
6: Hola, bon vespre.
0: Ara llegíem aquesta informació que acabes de signar al web de Mundo Deportivo, sí, confirmant el que deia Atlético Play.
6: Sí.
0: És un nou capítol en la carpeta.
6: I afegint que Julián ha dit que no vol anar a l'Arsenal.
0: Sí, sí. Julián ha deixat clar que vol venir al Barça. No?
6: I no vol tornar a Anglaterra, però va fugir del City perquè no s'adaptava allà. Fugir.
0: Sí, sí.
6: Jo crec que ahir, i també et dic una cosa, jo crec que ahir, veient per la tele com suaven el mateix Rodri, ahir al Camp Nou, devia pensar, hòstia, con lo bien que estava jo
0: amb el fred anglès.
6: Deu fotre allà, ahir devia haver una temperatura a l'hora del partit del Gamper de 16 o 17, i al Gamper devíem estar a 46 o 47.
0: No.
4: Sí, feia molta calor. Jo estava al costat del Joan i feia molta calor ahir a l'estadi. Jo
6: m'imagino
4: que sensació de 36.
0: No, de 40.
6: Julián marxa perquè, bueno, perquè no s'adapta i perquè el van ensarronar a Simeone per moltes coses, però pel que jo fins on jo sé no vol tornar a la Premier, més enllà que el seu desig i venir a Barcelona. És a dir, aquesta possibilitat de l'Arsenal que l'Atlético li ofereix, perquè a més li resol, a l'Atlético li resol el problema del davanter, perquè l'Arsenal li ofereix els Jokers, que s'està oferint a mitja Europa, entre ells el Barcelona, i els resol dos problemes d'un
0: altre. Sí, és un davanter tipus tronc, que li agrada, clar. Tronc vull dir gros, vull dir, sí, perquè sí. Té qualitat, Jokers, però li agradaria, si me n'és segur.
6: Però el Beret ja ha dit que no, que de moment, clar, és a saber fins a on aguanta. És a dir, la corda, fins a on pots tibar tu la corda.
0: Clar, que estava dient això. En quina situació queda?
6: Bueno, et quedes un any, un temps sense jugar, que ells se n'adonin. Potser, si aguantes fins al 31 d'agost, ells o al final diuen, escolta, tu, el que entres pas, acaben cedint. I després està l'altra part, fins a quin punt el Barcelona pot esperar a no incorporar un nou. Aquesta és l'altra. Hi ha dos claus aquí. Una, fins a quin punt Julián aguanta. Si està disposat a anar més enllà, vol dir que la se'n rebel·lia, buscar... Perquè... I fins a quin punt el Barcelona està disposat a donar-li marge i no fitxar un nou. Perquè hi ha una cosa que em sembla brutal d'aquesta informació. És com si estiguéssim al segle XV, o XIV, o XIII, o XII, l'Atlético, el senyor feudal, li diuen al seu Janet Estrella, no, tu no te'n vas. Al cap d'uns dies diuen... Te'n vas, però te'n vas a aquest club d'aquí. És a dir, és legal en l'estat de dret actual que un empresari li digui al seu treballador a quina empresa ha d'anar si se'n va? Pregunto.
0: Per mi moralment no està bé, però ara ho discutíem amb el Miquel, perquè deia, i l'AFE no pot dir res d'això?
6: Home, l'AFE i els tribunals.
0: Però legalment l'Atlético pot dir, no, jo em remeto a la clàusula.
6: La clàusula també...
0: Però escolta, no, però amb l'Arsenal vull negociar. Amb els altres no.
6: Aquí es trenca.
0: Però estan en el seu dret, no?
6: No, perdona, aquí és on no estan en el seu dret. És a dir, jo puc entendre que estigui en el seu dret de remetre's a la clàusula. Crec que no està en el seu dret de dir-li al jugador en quin club ell es pot treure un acord o no. Aquí crec que no té cap dret, l'Atlético de Madrid, a fer-ho. Ell té dret a remetre's a la clàusula. Ell, a l'Atlético de Madrid, perquè és una immoralitat com una casa,
0: això sí que em
6: i repeteixo que és com està el segle XII, el segle... És l'època dels troglodites, i ja tampoc m'estranya ser el club que és el trogloditisme. No m'estranya que sigui així, perquè això és català, no és una altra cosa que catalanofòbia, ja està, és a por ellos, i per tant el Barcelona no, qualsevol altre lloc, però el Barcelona no. Aleshores, en aquest escenari de... insisteixo, de caspa absoluta, no em sorprèn, però és que crec que no és ni legal que li digui a quin club ha d'anar. Això és el dret de retenció dels anys 70. Es va crear l'article 1006, em sembla que és de la llei de l'esport, precisament per regular aquest tipus d'actuacions.
0: Deixa'm fer d'advocat del diable. Si la Minya Mal algun dia vol marxar del Barça i...
6: Pensa que allà no hi ha cap... A l'altra banda, del Tàmesis o del Manzanares, no hi ha cap puto advocat del diable.
0: Ja ho sé.
6: Només els fem aquí, els advocats.
0: Deixa'm jugar una mica. Si la Minya Mal algun dia vol marxar i tensa la corda i el Barça li diu... Val, Barça, però amb el Madrid no negocio. Tu no ho entendries?
6: El Barcelona li dirà, endavant, vols marxar? Marxa.
0: No, però amb el Madrid podria dir al Barça, no, al Madrid no et vendré. Amb el Madrid no negocio. Amb el Madrid la clàusula de rescissió. Amb els altres negocio. T'ho dic perquè no sé si és legal.
6: No és el mateix.
0: És immoral.
6: No és el mateix, perquè el Barça no li diria, vés a aquest equip. Vés a aquest club.
0: Ja.
6: Vés a aquest club, no li diria això.
0: Clar, tu estàs dient que l'Atlético diu, jo vull l'Arsenal perquè m'interessa per Jokers i per tant, clar, està.
6: La segona baula de la cadena.
4: Clar. El Barça sempre ha dit que no volen comptar amb jugadors que no vulguin estar aquí.
6: Sempre ho ha dit.
4: Sempre ho ha dit i sempre ho ha complert. Mireu, fa dos dies amb Ferran, perfecte, no vols estar aquí, el Barça es queda sense davanters. Però t'obrim la porta perquè és el que tu vols i a mi no em compensa comptar amb un futbolista que creu que en un altre club pot ser més feliç i pot... guanyar títols o el que sigui que vol fer Ferran a París. És que és un principi bastant obvi i que ara a part anem impulsant, que no vols estar aquí, perfecte, allà no aniràs, però allà sí que ens va bé que hi vagis. Vaja, jo no sé si hi ha alguna normativa que pugui protegir el futbolista en aquest sentit, però em sembla una situació completament fora de lloc.
6: Jo crec que
4: estàs en el teu dret? Doncs no ho sé, si li pots dir vés allà, a reclamar la clàusula, per no, suposat, no per alguna
5: dir,
4: cosa.
5: Vés allà no li però... pots dir.
6: No li pots dir.
5: I a més a més,
4: dir, vés allà.
5: Si estéssim parlant d'un escenari judicial, des del moment que això s'ha verbalitzat en públic, per tant, això ja és així, no és que sigui una suposició, és que això ja és una prova, que sí, hi ha un club que està dient, està verbalitzant, que un jugador no pot anar a aquell altre club. Però haurà de ser el jugador qui digui on vol anar de les ofertes que tingui i el club propietari ja li dirà l'accepto o no l'accepto. I si el club on tu vols anar em fa ofertes, doncs jo les escoltaré. Si no arriba on jo vull, la relació, ho va explicar el Moñino aquí fa uns dies, la relació entre l'Arsenal i Apollo, o sigui, els propietaris de l'Arsenal i Apollo és molt propera, llavors ja tenien...
0: Apollo són els propietaris de l'Atlètic de Madrid.
5: Ja tenien el comodí de l'Arsenal a la butxaca perquè l'Arsenal, com que és la Premier i allà poden pagar el que vulguin, podia pagar gairebé el que demanés l'Atlètic de Madrid. I per tant sempre hi ha la manera de fer sortir el jugador. No, és que t'estiguen retenint, és que pots anar allà. Ja, però és que jo allà no hi vull anar.
6: Clar,
5: sí, allà fan moment... una oferta. Bueno, i a l'altre lloc també en fan
6: en
5: una.
6: En el moment que l'Atlètic el declara, o sigui, està obert a negociar, entenc que no pot dir. Jo et diré amb qui negocia i amb qui no. És que entenc que no pot fer-ho.
0: Sí, però si et poses en la visió de l'Atlético, jo entenc que diguin no vull reforçar un rival com el del Barça.
6: Ja ens posem en la visió de l'Atlético, ja ho sé. Però si el Barça aguanta,
0: això és l'altre, clar.
6: I això acaba on en condicions normals, en un escenari ideal, en un país normal no hauria acabat. Aquests tribunals, el Barça i el Julián ho guanyen. Perquè va contra tots els principis de l'estat de dret.
0: Tinc curiositat per saber quin serà el següent pas. A veure si Julián...
6: Bueno, jo crec que Julián
0: aguantarà. Corda, no?
6: Aquí la clau, si el Barcelona es pot permetre... Imaginem-nos que l'escenari... que seria molt favorable al Barcelona i a Julián, que és bé, esperem al mercat d'hivern, per exemple.
0: Ja, però s'està 5 o 6 mesos sense jugar, vols dir ell?
6: Si no se'n va de dir, ho estarà. És que jo crec que no jugarà més el Atlètic, aquest home.
0: Després del que ha passat avui,
6: no pot jugar més. Si el Simeone ho sap, les respostes del Simeone són de dir, escolta, a mi que m'estàs explicant, vull dir, el club que és el més grande i els propietaris, si li va dir al jugador, són els propietaris els que... No, a mi no has de parlar amb els propietaris del club. Simeone, que no és tonto, ens pot semblar moltes coses, però de tonto no té un pèl, sap que en el seu equip aquest jugador ara mateix és un problema gros, molt gros, i no vol tenir un jugador amb aquestes condicions.
4: I per això ahir també respon d'aquesta manera tan freda quan li demanen pels insults, creus?
6: Bueno, i aviam, aquí va estar malament.
4: Aquí va estar fatal.
6: Ell de manera poc valenta...
0: Populista, com deia el Pol Ballista,
6: surt de l'equació, des del primer moment que es diu a mi, plim, jo em rento les mans, ja ho ha dit, sempre les respostes sempre han estat lo que dicen la propietat del club. Per tant, ell s'ha rentat les mans, però ell és conscient que no pot tenir aquest home allà. I el moment que l'Atlètic de Madrid accedeix a que determinats clubs facin ofertes, és que l'Atlètic de Madrid és conscient que no pot tenir aquest jugador allà.
5: És que jo crec que Simeone, des que hi ha Apollo, també té una mica més de pressió. És a dir, Apollo hi fot calés, però diu, va, hem de guanyar alguna cosa. I Simeone ara se sent una mica més collat i no tan tranquil com quan hi havia, diguem-ne, que una direcció més artesanal del club i amb Gilmarín i Cerezo i ell doncs decidint-ho absolutament tot. I clar, deu pensar, ha vist Julián entrenar-se i ha parlat, diu, aquest tio no el reconduirem, clar. A mi em demanaran resultats, doncs el millor que puc fer gairebé que s'empenya-la a sortir, que se'n vagi, no el tornem a veure i a mi que amb els calés d'aquest tio que em portin, clar, pugui lluitar per fer alguna cosa, perquè a mi em demanaran que jo guanyi títols i si no els guanyo, al final de temporada, per molt Simeone que sigui, potser aquests senyors d'Apollo agafen i diuen unes tisores, tallem aquí el fil aquest que aguanta el senyor Simeone i en posem un altre.
0: Bé, a veure com acaba, a veure com va el següent capítol. De moment, l'última hora és aquesta, que l'Atlético ha acceptat negociar amb l'Arsenal i que Julián els ha dit que no, que el seu somni és jugar al Barça, com hem estat repetint i repetint des de principis de l'estiu, perquè la història continua més o menys igual que estàvem ara fa uns mesos. S'han acabat els partits que teníem en joc. A primera, com ha quedat el Rayo Alavés?
5: Doncs com el deixàvem, amb el gol de Camello pel Rayo, el gol de Mariano per l'Alavés, Mariano ha tingut l'opció de fer el segon i s'han repartit els punts a Butarque en aquest partit de l'exili. Veurem on jugarà el Rayo com a local aquesta temporada. De moment el primer partit al camp del Leganés, Rayo 1, Alavés 1. 4 punts a la Lliga per l'equip de Quique Sánchez Flores de 6 disputats, només un de 6 per l'equip madrileny.
0: I a la Conference League, com ha quedat
7: doncs,
0: el Getafe?
7: Doncs el Getafe ha guanyat 3-1, tal com havíem explicat en l'última actualització, amb aquests dos gols al minut 87 d'Andrés García i de Mójica al 90. Ha acabat guanyant in extremis el conjunt de Pepe Bordalás, que portarà dos gols d'avantatge al partit de tornada. La resta de resultats, tal com els havien deixat.
0: Molt bé, gràcies, amics. Eh?
5: A disposar.
7: Fins ara.
0: Qualsevol cosa, aquí estem. Aneu a la redacció i gaudiu del programa, també.
7: Ara venim.
0: Fins ara. De fet, el Jové vindrà ara amb una dada Jové de la seva base de dades, que va fer durant la pandèmia, ja ho sabeu, base de dades...
7: No s'ha explicat.
0: No s'ha explicat, això. Que va fer mentre s'avorria a casa, en un ordinador, va introduir tots els partits de la història del Barça i portarà una dada sobre Cancelo. Molt interessant, crec.
6: Per cert...
0: Molt interessant.
6: Al Mundo Deportivo tenim una noia... Mm-hmm. Que és simpatitzant del Lleida.
7: De l'Atlètic?
6: Sí,
0: de l'Atlètic Lleida. Del nou club. Del nou club. Del nou, eh?
6: Del Lleida nou.
0: Ja farem un cara a cara.
6: Sàpigues.
0: Ja
6: fa... No és... Ahí lo dejo.
0: Ja farem un cara a cara.
1: Que no se costi gaire per allà,
6: no? No, que vinc. No, jo li vaig dir, hosti, farem un...
7: Portes obertes.
6: Farem un debat aquí.
0: Sí, un cara a cara hem de fer. Sí, sí, boníssim. Molt bé, gràcies, nois. Vinga, fins ara.
7: Fins ara.
0: Anem a Santi Cancelo. A veure, Clara, què ha dit el futbolista portuguès en la seva presentació aquesta tarda?
8: Per començar, ha estat un matí llarg a les oficines, perquè estava previst que la presentació fos a 2:45, però hem anat amb una hora de retard, aproximadament. Cancelo, que ha firmat el contracte acompanyat de la seva dona, les seves filles, també el seu representant, Jorge Mendes. Un jo, Cancelo, feliç per poder per fi ser jugador de ple dret del Barça, perquè abans ho deies, els últims dos cops havia estat en format de sessió. Ara sí, culer fins al 2029, després d'unes setmanes d'espera en què només pensava en poder jugar a Barcelona, on arriba lliure.
9: La verdad es que fueron dos semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también. Ellos sabían que yo solo quería volver aquí y si no volviera, pues me quedaría ahí un año sin jugar.
8: Un Cancelo que ha intentado explicar una mica qué sé o qué significa el Barça.
9: Y cuando llegué aquí el primer año fue un poco agridulce porque siento que en momentos estuve muy bien, en otros momentos no estuve tan bien. Me quedé con una sensación agridulce. Ya gané Premier League, Bundesliga, la Serie A, pero no sé, aquí es diferente. No sé explicar por qué, pero porque me gusta el club, porque me identifico con el club, porque me siento bien en el vestuario también. Siento que la gente me quiere, yo también los quiero a ellos. Entonces es un mixto de emociones, pero lo que puedo prometer es que voy a dar todo por este club. I a intentar ajudar a que logremos los títulos.
8: De fet, ja ha hagut un moment en què ha dit que hi sent amor pel Barça, que això no ha canviat mai des del primer dia que va arribar fins ara que torna. El portuguès va compartir per cert vestidor al City amb Rodri, elogis per al nou migcampista del Barça.
9: Es sino el mejor, uno de los mejores jugadores que he jugado en mi carrera. Tiene esa mentalidad, tengo una muy buena relación con él. Es un jugador que es muy fácil jugar con él. Viene para ayudar, viene para representar el Barça, que lo tenía bien claro desde el principio también. Creo que es importante, jugadores que quieren estar aquí. Es una persona que le gusta estar aquí, le gusta el club también. Yo creo que también, como yo, se identifica mucho con la forma que es el Barça, que juega el Barça.
8: I de Cancelo, el seu entrenador, Hansi Flick, que va beneir la seva arribada, que va aconseguir treure un bon rendiment d'ell fins al punt que el va aconseguir convèncer-lo, no?, per tornar a comptar amb ell aquesta temporada. Declaracions als mitjans del club del tècnic alemany demanant també una mica d'implicació defensiva.
10: I think last season,
11: crec que quan va arribar la temporada passada va necessitar una mica de temps per adaptar-se al principi, però al final ens va donar moltes opcions i molta qualitat també en atac i també va rendir molt bé en defensa. Això és el que espero d'ell, que defensi, perquè és un lateral i això vol dir que ha de jugar molt bé en defensa, però el que ens pot aportar en atac és extraordinari.
8: Cancelo, per cert, que ha dit que està físicament en condicions per jugar, només falta que sigui inscrit a la Lliga, i ho explicaves, quedarà pendent i amb dubte fins l'última hora. Ahir també va tenir esperances fins l'últim moment de poder jugar al Gamper, estava a punt al túnel de vestidors amb el dorsal 2, però finalment es va quedar sense jugar.
0: Sí, però un permís de l'Al-Hilal que va arribar tard i que era necessari perquè a tots els efectes fos jugador del Barça, ha arribat avui el permís i ja és nou jugador blaugrana, veurem si arriba a temps també la inscripció a la Lliga. Mira, ara entraré a això de la web de, la Lliga, d'últimos fitxajes, a veure si hi ha alguna inscripció.
4: La web més visitada, més d'agost.
0: Sí. A veure, deixeu-me entrar aquí l'ordinador que tenim en directe. Últimos fitxajes de la Lliga, a veure. L'última inscripció que ha entrat és Francho, jugador del Getafe, inscrit ja, Francho, i Diego Conde, del Betis, també estan inscrits d'avui mateix, de fa una estona. Bé, de moment encara no hi ha cap fitxatge del Barça inscrit, esperem que siguin les pròximes hores. De Cancelo i a lateral esquerre. Home, si rendeix com la temporada passada, té, no sé, té números per ser el titular, no? Aquí té un problema a Balde.
1: Sí, jo per mi no hi havia bastant, no hi havia massa dubtes veient la temporada que fa Cancelo l'any passat, que se'l portaria i que és un bon fitxatge, més arribant lliure, penso que també encara millor. Mika Balde té una mica de problema. Jo crec que arran d'això també el que està sonant a últimes hores, que si Balde pot sortir, si no, sí que Balde ha dit, li recordo entrevistes a Sant George Park dient que ell es vol quedar i que està feliç aquí a Barcelona, però la meva sensació és que el club estaria obert a vendre'l. I també penso d'alguna manera que Cancelo, que evidentment ha trobat el seu lloc aquí jugant de lateral esquerre en Flick, el mateix representant que ha portat a Cancelo és el mateix que té Balde i que d'alguna manera com que li ha tret el lloc, que penso d'alguna manera, hòstia, no sé si Balde estarà molt content amb això.
0: Superagent Mendes, sí. Aquí a Barcelona. Sí.
1: No sé si Balde estarà molt content amb això, però al final el que li ha portat al seu mateix agent el que li ha tret el lloc.
6: Ja. I el superagent és el que acabarà traspassant a Balde.
1: Correcte.
6: Veuràs.
1: El que si l'ha de traspassar...
6: Setmana que ve, com a molt...
0: És cert que ahir, a Televisió de Catalunya, després del Gamper, Balde va dir això sobre el seu futur.
12: No, la veritat que sóc un noi molt tranquil. Sí que és veritat que últimament al redor del meu es parla molt, moltes coses, però la veritat que crec que estic fent bé les coses. Sóc una persona que mai miro la premsa, però bueno, al final és inevitable que les coses s'acaben arribant. Però bueno, crec que m'he d'enfocar en mi, en la meva feina, en l'equip i seguir treballant.
0: Bé, això és el que diu ell sobre el seu futur. Jo us he de dir que tots vam coincidir que era un bon lateral esquerre. És cert que va tenir una petita davallada, però, no sé, l'hem de veure aquesta temporada, no? Puqui? A veure qui es guanya el lloc en aquest lateral esquerre.
6: Jo, honestament, jo també creia molt en Balde, sobretot. Crec que va debutar en Ronald Koeman, sí. I penso que era un projecte lateral molt bo. Però penso que ha fet un... S'ha quedat molt estancat. Així com en Flick hi ha molts jugadors que han millorat, o fins i tot donat més del que podies esperar d'ells, Balde tinc la impressió que s'ha quedat... I defensivament segueix sent el seu punt feble, i darrerament les decisions que pren, sobretot al finalitzar, tot i que l'altre dia fa l'assistència del gol de Hamza, no?
0: Va 1-0, sí, no?
6: Ahir, però, ostres, jo li recordo partits bastant desesperants de Balde, en les transicions, no sé, jo tinc la sensació que s'ha estancat, i sobretot una cosa molt clara, i és que Flick no se'l creu, sí. Flick no se'l creu, perquè des de l'arribada de Cancelo, que era un, com ha explicat Flick, l'hem sentit ara fa un moment, també Cancelo va haver de convèncer Flick, ningú l'ha tret ja de la titularitat al lateral esquerre. Jo, si fos Balde, crec que els missatges que t'està donant l'entrenador són prou clars.
0: Ara, si marxa Balde, el Barça té un problema a la tele.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
4: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller. Experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
5: Canvis amb el poc temps que queda i que crec que al final Valdé hauria de ser una peça a recuperar, i en això Flick ha demostrat, vaja, sobradament que si hi ha algú que és capaç de recuperar, i potser el fitxatge ara sí en ferm de Cancelo el fa espavilar també, perquè no és el mateix, no? Mira, amb un cedit per aquí que amb un futbolista que t'acaba de signar un contracte per 3 temporades. És un o espaviles.
6: O sigui, creieu que hi haurà molts més moviments en aquests 10 dies de mercat de fitxatges?
7: Mínim dos entrades, dues, i mínim, bueno, i mínim no, potser tres, de 2 a 3 sortides.
6: Casado
7: dos,
6: segur?
5: Fort. Héctor Fort.
6: Héctor Fort, de moment, està inscrit sense dorsal.
7: Doncs 3 o 4.
8: Tomi Márquez, no sé si el compte.
6: Sí, Márquez.
8: Bueno, ja està d'allò.
7: Però no està de primer equip.
6: No.
7: Jo de primer equip, Fort, Casado, Valde, i vull veure si arriba alguna bona oferta per Koundé.
5: Sí, jo amb aquest...
6: El missatge que li envia ahir també al Gamper, que posant a Eric de lateral...
7: No, però això no és missatge de Flick, és consensuat amb el jugador. Sí. És tonteria, no? És poca intel·ligència del jugador. Perquè el futbolista està empenyat en que vol ser central.
6: Però si juga de lateral dret a la França, en França.
7: I ha sigut titular al Barcelona. Va fer un gol inoblidable a la final de Copa. És a dir, és el jugador que la temporada passada, quan comença la segona temporada de Flick, era indiscutible,
8: sí.
7: Jules Koundé. Ha tingut una temporada de constants empanades mentals moltes vegades. I jo crec que és de molt poca intel·ligència de donar-li tot l'avantatge a Eric perquè sigui el titular de lateral dret, que és on el visualitza Flick, on els visualitza tots dos. I va quedar clar en el Gamper que el seu lateral dret titular, entre tots dos, és Eric.
6: Va quedar clar en el clàssic que decideix la Lliga ja.
7: I en el central dret, no, ni caps aquí tenim cap dubte, bueno, que el titular és Pau Cubarsí.
6: Sí.
7: Per tant, Koundé ha demostrat ser poc intel·ligent. Perquè va explicar, crec que va ser Eric, ahir,
5: sí,
7: després del partit, que explica que això es va pactar amb l'entrenador entre les tres parts, que estava pactat així. Doncs em sembla, insisteixo, molt poc intel·ligent per part de Koundé. Per això jo no descartaria gens, però aquí sí que ha d'haver... No és el club que el posi al mercat, ha de venir una oferta per Koundé.
6: I ella ha de voler marxar també,
7: si ella
6: ha de ser una bona oferta.
7: Si la tonteria li dura poc, i és 1,2 i 2,4... Sí, aquesta conclusió que hem arribat aquí, ell també arribarà tard o d'hora. Clar, i en aquell moment acceptarà una oferta.
6: Val. Dit això, tingues preparat el recanvi, que encara farem salat i ens quedarem amb un defensa menys o amb dos defenses menys i encara fotrem salat.
7: No, però no, hòstia, no ho entenc. Tens laterals drets... centrals drets, tens Cubarsí i Christensen.
6: Bueno, Christensen... No? És a vidre, eh?
7: Però està jugant.
6: Val, sí. Vinga, de moment està jugant.
7: Centre a l'esquerra tens... Gerard Martín, si no fa de lateral, tens Álvaro Cortés i tens un central que vindrà.
8: Vindrà el central, eh?
7: Jo...
5: Es deia era que si Araujo sortia i arribaria un central.
7: Vindrà un central. Jo estic segur que vindrà un central.
5: Pesa per pesa.
8: Vale.
5: Això és el que la planificació esportiva...
7: I lateral dret tens a Eric... I si no tens a Xavi Espart, ara tens a Koundé, evidentment, i si no tens a Xavi Espart, que ara està jugant al mig, però va començar a jugar de la pretemporada de lateral, a mi no m'agrada la lateral, honestament.
6: Ho ha fet millor al mig,
7: però
6: Xavi Espart.
7: Jo un guio pel que fa Flick, i el que fa Flick és l'ha posat de lateral a Anglaterra, i la temporada passada al camp de València, que va estar molt malament, puret, i a mi com a interior m'agrada. Però determinats partits... Tu tens un lateral que se't puja al mig del camp i que automàticament tens majoria... Tens superior al mig del camp. És a dir, és un quart migcampista de saque.
6: Ja estic veient que seran uns últims dies d'aquests d'última hora, moguts, i que haurem d'estar tots pendents del telèfon. Jo només comptava amb el 9 ara mateix. No m'esperava tants moviments en defensa.
7: A veure, recordem... Perdona.
8: Sí, no.
7: Ara fa 8 mesos, a la Supercopa d'Espanya, que estàvem allà a Aràbia...

0: passant calor, no tanta com ahir al Camp Nou, però passant calor, en les converses que ja es parlava, bueno, i de cara al mercat, que les places que, de les que parlàvem eren davanter i central.
1: Sí. Això eren prioritats.
0: Per tant, el central se sap des de fa mesos que cal un
2: central. El que passa és que Flick no veia del tot, però sense Araujo potser per números li fa falta.
0: Jo crec que li fa falta.
1: Bé, que Bastoni era una opció que tenia Deco controlada i que Flick diu no m'encaixa el seu perfil, això ho sabem, és evident.
0: Doncs han de trobar el perfil que li encaixa.
1: També dic que Rodri pot jugar de central, que ahir ho vam recordar-ho.
2: Sí, però no ho han de...
1: No, puntualment, en una ocasió sí, puntual.
3: No fem tant.
1: De Jong ha jugat de central, per exemple.
3: Espera,
1: ara en parlarem.
3: El que has dit ara. La paraula secreta.
1: Ara entrarem. Mira, abans d'acomiadar la Clara i de parlar de Rodri barra de Jong, perquè són els dos jugadors de la mateixa posició, farem una dada jove amb l'Oriol, que ja veuràs que serà molt divertida.
4: Dada jove.
1: A veure, ja tenia ganes de sentir aquesta sintonia i de les teves bogeries.
5: Sí, ja vol dir que torna ja al futbol.
1: Estadístiques. Vinga,
5: sí.
1: Què portes, a veure?
5: Mira, Cancelo entra de ple a la història del Barça amb aquesta incorporació, perquè és el primer futbolista de la història del club que ha fitxat pel Barça 3 vegades. O sigui, això no ho havia fet ningú, mai. Hi ha uns quants jugadors que han vingut en 2 ocasions, segur que en recordareu molts,
1: Hansi Krankel,
5: Dani Alves, n'hi ha moltíssims. Alves, hi ha moltíssims jugadors que han vingut, que han tingut 2 etapes.
1: També entrenadors, Van Gaal.
5: Sí, entrenadors també. Però Cancelo és el primer jugador de la història del Barça que s'incorpora 3 vegades a la disciplina del club.
3: Amb 3 presentacions.
1: Sí, sí. O sigui, comptes les sessions, comptes com a incorporació, no?
5: Clar, sí. El que no he comptat són jugadors del Barça que marxen cedits i després tornen. Perquè diguéssim que en aquest cas tu no deixes en cap moment de pertànyer al Barça. Per exemple, Saviola arriba al Barça el 2001, marxa cedit al Mònaco el 2004, torna el 2005 per tornar a marxar al Sevilla cedit, torna el 2006 per quedar-se fins al 2007. En aquest cas, clar, Saviola se li fitxa només un cop, no 3, per bé que està al Barça en 3 etapes diferents. És un exemple, però no és el cas de Cancelo, que el vas a buscar tu d'altres clubs fins a 3 vegades. Sí que hi ha un cas, a principis del segle XX, d'un jugador que es deia Morris, el tercer dels germans Morris, que també va jugar al Barça en 3 etapes diferents. Primer el 1901, després va tornar al 1903 i finalment al 1908, però clar, estem parlant d'un futbol no professional, d'un concepte de fitxatges que no és el d'avui i per tant no és del tot equiparable, però és veritat que hi ha aquest altre cas, però Cancelo tindrà aquest honor d'haver estat fitxat en 2 ocasions, com ha cedit, pel Barça 3 vegades.
0: Qui ens agradaria molt que el Morris digués Philip de nom.
5: No, un dels germans. Samuel.
1: Un dels germans Samuel. Podria ser. Podria
0: igual
1: ser,
0: un germà sí. Philip. No ho sabem. Morris el tenim.
1: Tenia el mal nom, potser.
5: 3 germans nascuts a les Filipines.
1: No, però qui ens ho havia de dir, no? Quan, perquè la primera sessió va ser una mica desastrosa i tots vam tenir dubtes quan se'l recupera ara per Hansi Flick al mercat d'hivern, no? I mira, al final, el Barça...
5: Si t'haguessin dit al final de la primera, que vindria 2 vegades més...
1: No t'ho creus ni de broma. No.
0: De fet, el mercat d'hivern darrer, quan començava a sonar, dèiem, però
3: què
0: disbarat és aquest?
1: Quina bogeria. Si volíem un central, i ara ve aquest, no? Sí. Si te'n recordes els debats aquells que teníem. Sí, això del futbol no deixarà mai de sorprendre'ns. Molt bé, Jové, gràcies, eh?
5: Fins ara.
1: Has tornat finet. Fins ara. Clara, de l'actualitat del Barça, vols afegir alguna cosa més?
6: Mira, un apunt, que demà hi ha Gamper femení contra el Brighton a les 8, presentació a casa abans de començar la Lliga la setmana que ve contra el Costa d'Eje, amb una novetat que evidentment aquest any no serà Alexia qui faci el discurs perquè ja no hi és, ara serà el torn de Patrick Guijarro, que amb la marxa de la de Mollet passa a ser la primera capitana, ho ha anunciat avui el club per davant de Marta, que fins ara era segona, i seguint amb aquest rol Paredes, que ja ocupava una de les capitanies, serà tercera, i entren com a novetats Aitana Bonmatí, quarta, i Graham Hansen, cinquena. Demà, a part d'aquest discurs, la presentació de totes les jugadores, hi seran les noves Manaste, McKamey, Martina Fernández i Nicoli, Caroline Nicoli, i els, amb les baixes de Quica, Serra Jordi i Alexandre Lesionades, i Aitana, que continua sense entrenar amb el grup per les molèsties al turmell.
1: Molt bé, doncs demà estarem pendents d'aquest Gamper femení, que és contra el Brighton, a l'estadi Johan Cruyff. Perfecte. Clara, gràcies.
6: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau, bona nit, fins demà. A mi m'agrada que Patri sigui capitana. Mal,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
1: Vull dir,
3: sí,
1: potser
3: sí.
1: Aitana és l'emblema ara, no? Un cop ha marxat Alexia, però Patri té, no sé, té aquella ascendència, no?
3: En el, sí, en el grup. Té ascendència, sense ella... Bé, passa també una mica com amb Aitana, eh? Però et falta Patri i et falta la brúixola del mig del camp. És la peça que fa que tot encaixi, a part té una ascendència sobre el vestidor, una... bona relació amb tothom, molt propera amb les joves. Crec, de fet, en l'últim partit d'Alexia ja li dona el braçalet d'una forma simbòlica i s'abracen quan ja tothom sabia, no era oficial, però gairebé sí que ho era, que Alexia marxava del Barça. És el moviment més natural.
2: Sí, a més també li veig un punt de sentit en el que passi per davant de Marta Torrejón, que probablement porta més anys, però a nivell d'influència amb l'equip, a nivell pràctic, als partits grans, Marta Torrejón ha un paper un punt més secundari, i a l'hora de la veritat potser vols una jugadora, no? O també penso en el cas del Rafinha, el Barça, que se l'ha posat de primer capità per sobre de jugadors que porten més anys, perquè té un nivell de vincle amb l'entrenador, amb l'equip, amb la participació global, que penso que té sentit, no?, que se li doni això, i en Patri crec que entra amb aquest perfil també de cap.
0: Bueno, Patri és la Rodri, no?, del Barça
4: sí,
0: femení.
4: Sí,
0: potser això és un senyal de que en la votació que han de fer al setembre entra Rodri a la capitaria del primer equip.
4: Difícil.
2: Seria, ho vaig complicat jo, eh?
0: Per sí. Què? Per què? No té 8 col·legues de la... 7 col·legues de la selecció.
1: Sí, sí, però vull dir que hi ha gent allà dins amb més anys, no? Que...
0: Sí, sí.
1: Però sí, no sé, veurem. Això dels vestidors són complicats, aquestes dinàmiques. Però sí,
0: m'agradaria molt.
1: Rafinha...
3: En el seu dia es parlava de Lewandowski, recordeu, de fer-lo sí, capità.
0: Semblaria un bon capità.
3: I no ho va ser mai, no precisament per aquests criteris de l'antiguitat, dels anys al club, de si, bé, ara ja no tant, no? Però si eres de la Masia, doncs també era com que... era un relat que acompanyava...
1: Sumava punts.
3: Sí, va haver un moment que tots els capitans eren de la Masia. Però, clar, donar-li el braçalet a un jugador que acaba d'arribar, per molt que sigui conegut i que crec que tindrà un pes, i espero que així sigui, d'unió, no?, en aquest vestidor entre els més joves i els no tant. Però bé, en el cas de Patri, més que merescut i justificat.
1: Ara parlem de Rodri, una estona, i de cua deixarem que jo un poc hi vull dir el pap amb Frenkie de Jong.
0: Unes quantes intervencions.
1: Sí. Però a mi m'agrada que aquí també la deixis caure. Ja veuràs. Ara tornem.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Aquí seguim al Tu Diràs, compartint taula amb Pol Ballús, Anaïs Martí i Joan Poquí. Abans de parlar de Rodri, us recordo que arriba el nou Omoda 7SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. Té fins a 279 cavalls de potència, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara des de 32.990 euros, amb acabats premium, a preu bàsic. Omoda 7SHS, consulta totes les condicions a la pàgina web omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Estem d'acord que el mercat de fitxatges del Barça està sent molt bo, a veure ara què acaba passant en aquests 10 dies, si hi ha tots aquests moviments que comentàvem, i el gran fitxatge, ho vam comprovar ahir, és el de Rodri. Per molts inesperat, perquè tots el fèiem a Madrid, i al final crec que el Barça ha fet un moviment espectacular que, si surt bé, marcarà una època. I et llegia a The Athletic, Pol, que explicaves una mica la intrahistòria de com s'havia gestat, no?
2: Sí, una mica que va tenir un paper important a la Costa Brava, en aquest sentit, perquè el Rodri va passar part de les seves vacances a la Costa Brava per un casament al que havia d'anar, i va ser un lloc on el Barça doncs va aprofitar també, ja que estava per aquí, per acostar-s'hi, en aquest cas, i per això tenir un dinar, un restaurant de Begur, que es diu Campito, i per, bueno, per acabar de definir...
1: Si menja bé, perdona?
2: Sí. Així, bueno. Molt casolà, però que no falles.
1: Vaig, Campito, me l'apunto.
2: I una mica perquè el Barça acabés d'entendre que Rodri realment estava per la causa. perquè jo crec que és una cosa que estarem tots d'acord, que Deco, tots els fitxatges que ha fet en aquest estiu, s'ha volgut assegurar que el jugador volia venir. I un cop ho ha fet, llavors ha abordat l'operació i amb Rodri va seguir aquest camí. Es va sondejar i apretar el jugador, i quan es va veure que el jugador realment doncs estava per la causa, el Barça va fer els passos que van tocar, llavors van a parlar amb el City, i amb aquestes excursions a la Costa Brava doncs va ser important una mica perquè això passés.
1: Per tant, tu que has seguit molts anys l'actualitat del Manchester City, clar, és que futbolísticament no hi havia dubte, no? Mourinho deia l'altre dia, ell tenia dudes, me les genero a mi, que és una manera de dir no va voler venir, i per tant
3: jo és la millor frase del mercat.
1: Faig veure que no m'interessa.
3: Que Rodri tenia dudes i por lo tanto me las genero a mi.
1: Sí, i ja no lo quise, ja no m'interessa.
3: Sí, clar, no? Ja no m'interessa.
1: Clar, era clar, no?, que hagués preferit sempre venir al Barça, però tots donaven per fet, bé, tenia un acord amb Enrique Riquelme.
2: Correcte.
1: Si no és mentida, si no és mentida.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que també hi ha un punt de que el Madrid no hi ha anat de cap com ha fet el Barça, de que Florentino no, jo crec que no l'ha volgut mai del tot,
3: no.
2: Perquè només l'ha volgut després del Mundial, perquè era una mica un símbol que anava bé pel Madrid, tenir un espanyol MVP del Mundial, de la capità de la selecció, tenir-lo al club, però Florentino no l'ha vist mai amb molt bons ulls. Llavors Rodri, que tonto no ho és gens, és conscient una mica de lo que hi havia, lo que no hi havia, i el que deia el Madrid, i si ho deia amb la boca gran o amb la boca petita. I llavors, evidentment, no sé què haurà sentit el vestidor del Madrid, no ho sé, però del vestidor del Barça no cal que li expliquin res, perquè sap el que hi ha. Sap el pa que s'hi dona, sap què hi ha, què no hi ha, amb qui es porta bé, amb qui es porta més malament i com són aquests nanos.
1: Quinalla amb Valverde, Tchouaméni, Camavinga, vés a saber, no?
2: Com llavors allà, Cavini acaba de renovar, Mbappé, Bellingham, li foten un jugador nou de 100 quilos que aviam com hi quepa allà. Llavors, bueno, són mons diferents.
1: Clar, t'encaixa molt, no, aquí?
2: Sí, sí. A nivell futbolístic, o sigui, jo penso que és un jugador que qualsevol equip del món que el posis és titular i que augmenta tant el sostre de l'equip com el terra, diguéssim. O sigui, et fa... En un dia dolent, et pot treure d'una por un tenir un tio com Rodri. Llavors, bé, evidentment, hi ha com el debat de que, bueno, no s'ha fitxat el nou encara, que potser és el que et faltava més, però tenir un jugador com Rodri és que és una garantia de que l'equip et millora en tots els aspectes.
1: Físicament?
2: No, jo físicament, evidentment que ve de dues temporades que a Manchester no han sigut les seves millors, però jo crec que el Mundial és un vot de confiança i crec que ell també serà prou intel·ligent com per dir si aquest partit de casa no haig de jugar i que jugui Marc Bernal, doncs que jugui. Però jo crec que està bé, eh? Però que serà intel·ligent com per saber que li convé més a l'equip, fins i tot.
1: Anaïs, què en penseu, Joan, de l'arribada de Rodri?
3: Home, per mi és un tros de fitxatge. No li veig cap pro. Crec que és un futbolista que portarà talent al mig del camp, que coneix perfectament el vestidor, i per mi hi ha una part encara més important a tot això, que és l'ascendència sobre un vestidor, l'extensió d'un entrenador amb el que s'entendrà a la perfecció, un futbolista que ha guanyat una pilota d'or, que ha guanyat un triplet, que va marcar un gol en una final de la Champions l'any del triplet del City, millor futbolista del Mundial, segona pilota d'or del futbol espanyol. Bé, crec que són molts ingredients. Un tio que a part no li agraden les xarxes socials, que ve d'una família molt humil, la seva parella també és metgessa, es van conèixer a la universitat, de fet, perquè ell també té una carrera universitària, va estudiar ADE.
1: Que el cap ha moblat, llavors, pensa, això se li veu d'entrada.
3: A mi tota aquesta barreja, sumada amb el talent futbolístic, em sembla que és una barreja perfecta i magnífica per al Barça de Flick, amb molts jugadors joves que cada cop tenen més experiència i que el coneixen perfectament de la selecció. Llavors penses, ostres, és que el Barça amb Rodri ens farà gaudir moltíssim.
2: El que passa és que una clau, un dels elements per entendre tanta excitació amb el seu fitxatge, i és evident, és que li prens al Madrid.
3: Clar, 100%.
2: Aquí està la clau, eh?
1: Sí.
2: Perquè la imatge de la porta sortint del Botafumeiro, i això que rep Rodri ahir, bé, perquè li fots al Madrid.
0: És que, d'una banda, li prens al Madrid el futbolista que li cal. És a dir, no cal ser... tenir tots els títols d'entrenador per veure que al Madrid li cal aquest futbolista, perquè té tot el talent del món a davant, té tota l'artilleria, té un entrenador que s'encarregarà de que la defensa funcioni a base de patades i de joc brut i de marrulleries, i li falta un generador de joc al mig del camp.
1: Tenen a Bernardo Silva, però no és el mateix.
0: No, vas a parar.
1: Ara parlem de Bernardo Silva, que tu ho coneixes bé.
0: Però, a més, del tema Mourinho, és que per mi les declaracions de Mourinho són el reconeixement per part del Madrid per part del Madrid i el madridisme, d'un tio tan important com el Madrid, de quin és el seu complex respecte al Barcelona. És a dir, Mourinho t'està admetent que el futbolista que ell volia fitxar vol anar al Barça per com es juga a futbol al Barcelona, que és el debat que han intentat negar sempre durant els darrers anys tot el madridisme, dient que el tiqui-taca era una mentida, que el Guardiola era un estafador, que el que compta és marcar els gols. Doncs no, doncs resulta que el jugador que tu vols comprar, que tu vols fitxar perquè t'ordeni l'equip, t'està dient que no, que ell on se sent a gust és en la filosofia del Barça. Per tant, en aquestes declaracions de Mourinho, per mi està la gran victòria del Barcelona d'aquest mercat. Al marge, evidentment, que li fots una plantofada, és una plantofada a la cara, brutal, si no l'han assimilat encara, ni l'assimilaran.
1: Jo deia l'altre dia que és el guionista és meravellós de Rodri, perquè és el tio que fa fer el ridícul més espantós que jo he vist al futbol quan el Madrid no va a la gala de la pilota d'or perquè li fot la pilota d'or a Vinícius, i ara, que era el jugador que estava ja cridat a ser madridista, nacido para jugar en el Real Madrid, i el Barça li fot a última hora en un gir de guió espectacular. No?
3: Sí,
1: són dues plantofades de Rodri al Madrid.
0: Falta el triplet, que és guanyar-los la Champions.
3: Aquest escenari de la pilota d'or imagino que li haurà fet pensar, també. Perquè, clar, i al final, tanto senyorío i tanta història, i el dia que tu et donen la pilota d'or, aquesta gent no hi va perquè està rebotada, perquè no li donen amunt dels seus, penses, jo què he de fer aquí? No? Vull dir, és com una manera de fer que no sembla que vagi amb ell.
1: A més, compartint vestidor amb Vinícius, no? Portant allà la pilota d'or.
3: Vinícius renovat.
1: Sí.
3: Que no és Vinícius, és Vinícius renovat. No,
1: i Vinícius creient que li ha birlat la pilota d'or que ell mereixia. Que possiblement, per mèrits, tots vam coincidir en aquells debats, que
0: no,
1: potser Vinícius hauria pogut guanyar.
0: A mi no em posis amb aquest
3: sol.
1: La temporada que va fer Vinícius, en condicions normals, hauria estat per guanyar la pilota d'or.
3: Però
1: és cert que Rodri fa...
3: No complia ni un.
1: Què fa? Eurocopa i Champions? Venia d'Eurocopa i Champions en aquella pilota d'or?
3: No. 2024, sí, acabaven de guanyar l'Eurocopa feia molt poquet, i la Champions era abans.
1: Sí, perquè la Champions la guanya el Madrid amb gol de Vinícius, sí, també, en aquella final, sí, contra el Borussia.
2: Però guanya la Premier i les Copes, si no m'equivoco, i llavors l'Eurocopa, evidentment.
0: Sí, li donen els vots d'arreu, no hi ha color. Marcia Rodri.
1: Sí, val, no sé. Jo dic que hi hauria debat entre Rodri i Vinícius en aquell 2024.
0: No, has dit que ho mereixia.
1: Jo m'hagués decantat per Vinícius perquè havia guanyat, crec que era Lliga i Champions amb el Barça.
2: Amb el Madrid, amb el Madrid. Gols claus.
1: I fent gols importants. Sí. En condicions normals hauria pogut guanyar la pilota d'or aquell senyor. Després ja no l'ha tornat a guanyar perquè s'han tastat a encarar-se amb tothom en comptes de jugar a futbol. Bé, doncs Rodri jugarà al Barça i veurem què passa amb De Jong i Bernal, no? Que són els futbolistes...
0: Bueno, a mi l'única part que em sap... Jo crec que és un fitxatge que s'havia de fer, tal com es va produir, i que suma moltíssim. Però si ja que
2: té... Creu per De Jong?
0: No, per Bernal.
1: Jo també he pensat, hi ha un cert aquí.
0: Sobretot crec que el gran damnificat serà Gavi. Perquè Gavi és un futbolista que havia jugat la part final de temporada passada al costat de Pedri, mentre el senyorito De Jong es reservava pel Mundial, i Gavi va estar allà picant pedra, i en la rotació de jugadors Bernal entrarà. Gavi ho veig més complicat.
1: D'interior, no? No pot entrar en la rotació, Gavi?
0: I Fermín i Olmo?
2: Sí.
0: Hi ha una quantitat de gent brutal.
1: Ah, i Pedri, a veure com està Pedri, perquè físicament ja el vam veure ahir, 10 minutets, un quart d'hora, i van molt a poc amb Pedri.
0: Els titulars seran Pedri, Rodri i o Fermín
2: i
0: Olmo.
2: I un entra Fermín i Olmo.
0: Exacte.
1: Sí, això seria el que tots... Això és el que tenim al cap tots.
0: En aquesta rotació de tant en tant entrarà Bernal. Bernal sí que crec que entrarà. Gavi poc entrarà. Poc.
2: Sí, sí.
0: Aquest per mi és el gran... I això em sap greu. Insisteixo que és un fitxatge que crec que s'havia de fer, però sí que em sap greu aquesta part.
1: L'altre no, eh?
0: No, l'altre... Sí, l'altre simplement seré molt breu. Si ell, el que dèiem abans de Jules Koundé, que si sap sumar dos i dos, si ell és, sap sumar dos i dos, en un moment que arribarà a una conclusió de que, hòstia, aquí faig nosa. Li han portat a Rodri, punt número 1. L'obliguen a anar a l'estaix, punt número 2. 3, Flick... Li pren la capitania perquè no parli al Gamper. És així, no?
2: Vist en perspectiva, intel·ligent decisió, perquè tal i com va sortir el Gamper amb la xulada, hauria sigut pitat.
0: Però si ell té un mínim de capacitat d'anàlisi, dirà, hòstia, potser és el moment de buscar-me el meu lloc a un altre lloc, potser.
1: Després de 7 temporades coincidirem que ja
0: està.
1: La sensació és que no...
3: Doncs acabes de renovar
1: fins ha funcionat.
3: Fins al 2029.
0: Bueno... però així podràs demanar traspàs.
3: Jo no ho veig tan senzill.
1: Us va saber greu la xiulada d'ahir o no? L'únic jugador sí. En una festa sí, de presentació.
3: A mi no m'agrada que xiulen els jugadors del Barça. No m'agrada. I menys quan estem parlant d'un futbolista lesionat. Que és veritat que la gestió de De Jong, que no ha estat la millor, perquè la temporada passada ja els últims partits ja li van... com perdonar perquè es reservés pel Mundial, etc.
1: I que ell diu que no, a la seva entrevista.
3: El que li ha sabut greu a...
1: Que ell diu que no es va reservar a l'entrevista que va fer.
3: Bueno, no va jugar en els últims partits. Els tres últims partits no els va jugar.
1: Sí.
3: Vale?
0: Jo tinc present una entrevista de De Jong a l'Esport, abans del Mundial, on explica literalment, que no hacía falta arriesgar.
3: Correcte.
0: En els partits finals. Això és literal, són cometes. No hacía falta arriesgar. Perquè al diari Sport.
3: Ja havies guanyat la Lliga i et venia...
0: Que és mentida.
1: Que és mentida. Estava virtualment guanyada.
0: Al camp
1: sí.
0: del Getafe,
1: no era matemàtic.
0: Havies d'anar al camp de l'Osasuna, havia de venir el Madrid, i el senyor diu que havia, que no hacía falta arriesgar. Això és literal del senyor Frenkie de Jong.
3: Jo crec que això que comenta el Joan... I a part, el fet que juguis infiltrat tres partits del Mundial, triguis en tornar a Barcelona, en revisar-te el genoll, t'espera fins al dia 12... Més enllà del tractament conservador, que jo crec que els jugadors estan en el seu dret de no haver de passar pel quiròfan si creuen que pot haver-hi una alternativa. Perquè aquí moltes vegades parlem de quiròfans com qui va al Passeig de Gràcia a comprar aquí al davant. I és normal, al final, que els jugadors es vulguin estalviar el quiròfan si creuen que pot haver-hi una alternativa. I crec que això és molt respectable. I crec que això no és el que li ha molestat a Flick, que no vulgui passar pel quiròfan, sinó el fet de que... trigués en tornar a Barcelona per mirar-te el genoll perquè dius, ostres, amic, fins al 12 de juliol tenies temps, per revisar-t'ho. I dos, que juguessis tres partits infiltrat al Mundial, d'acord? És un Mundial, perfecte. Però pensa una mica en perspectiva i amb el que et ve, i que no estem parlant d'una final d'un Mundial, estem parlant de què era, la fase de grups, pràcticament, no? Vull dir, perquè Països Baixos va caure relativament d'hora.
0: Exactament.
3: Correcte, llavors, clar, penses, ostres, no hace falta arriesgar.
1: Amb el Marroc, sí.
3: No hace falta arriesgar amb el Barça, però sí que arrisques aquí i a sobre em trigues una barbaritat en què et revisin el genoll. I crec que això és el que a Flick li ha emprenyat més de tota aquesta història, més enllà de que evidentment el protegeixes d'una xiulada que hauria estat bé, no sé si èpica, però important, sí.
1: A veure com va la temporada, a veure quan torna, si té protagonisme, si no, a veure què passa al mercat d'hivern.
3: Jo després coincideixo amb el Poll i amb el Joan, després que t'hagin tret el braçalet, encara que sigui de forma com li vulguin dir,
1: pactada, provisional.
3: Provisional,
1: sí.
3: Perfecte, molt bé, perquè ho ha decidit l'entrenador, et porten a Rodri i és evident que per molt que tinguis una bona relació amb l'entrenador, hi ha alguna cosa aquí que
1: s'ha trencat.
3: Bé, se li presenta una temporada complicada.
0: Jo les paraules de Flick em semblen impecables, explica la capitania, explica que de moment són aquests, perquè parli Rafinha, perquè De Jong està lesionat, i ara es diu, i a partir de setembre votaran la votació. Aquesta és la part que jo suprimiria. No, vostès no votaran res. Vostès no ho votaran. El senyor Flick decidirà qui és capità, punto. Aquí hauria acabat la frase de Flick, hauria estat de matrícula d'honor.
1: Pots afegir alguna cosa, que hem de fer una pausa sobre De Jong?
2: No, una mica això. Jo soc dels que penso que futbolísticament sí, que és un jugador que pot ser vàlid per jugar al Barça, però bé, no entenc que després de 7 anys o 8 els que porti aquí, que encara no ha entès com funcionen certes coses aquí, i que està sol amb això, amb aquest món, i que tornem una mica... fantasmes que ja ha viscut en el passat.
1: Molt bé, farem una pausa i ara per anar rematant la tertúlia, perquè a partir de la mitjanit sentirem la conversa amb Edu Expósito, migcampista de Cubelles, de l'Espanyol, per parlar de l'Espanyol Madrid ja. Doncs primer sentirem el Madrid, sentirem Mourinho i acabarem de pentinar l'actualitat esportiva. Al web de Mundo Deportivo hi ha la crònica del Pablo Planas sobre el Rayo Alavés, que s'ha acabat ara amb 1-1. Ha marcat Mariano, al Rayo hi ha un jugador que es diu Ratio, i el titular és Mariano no ha venido a pasar el Ratio.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: 3 quarts de 12, ja tornem a ser aquí. Això és rapidíssim, la publicitat de l'estiu. Hola, Joan Ferrer.
2: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Anem a sentir Mourinho. Ja aquest any crec que ens ho passarem bé, tot i que... No, però està com... Està un senyor gran, ja, vull dir que... Ha baixat la seva intensitat, no?
3: Estem parlant d'una persona tòxica.
1: Sí, no, et dic que no.
3: Els que tenim ja... Els que som grans com jo, que llegíem Astèrix i Obèlix, hi havia el llibre...
4: Jo també llegia Astèrix i Obèlix.
3: Doncs tu recordaràs el llibre que es deia La Zitzània.
4: Sí.
3: Mourinho és el senyor que quan parla... Els
1: globus que surten
3: de, sí, amb el diàleg eren de color verd perquè ell parlava
1: tòxic.
3: Era tòxic, era per plantar enemistats entre els seus interlocutors.
1: Però no veus que
3: doncs
1: fet,
3: Mourinho és això,
1: s'ha fet gran una mica,
3: és més perillós, sí? És més perillós. No. tot el que diu tot té verí. Tot té verí. No hi ha cap cosa gratis en aquest senyor.
1: Sí, també diré que...
3: És
1: que
3: tòxic.
1: Crec que no hi ha més plaer pels culers que guanyar el Madrid de Mourinho.
3: Bueno, guanyar el Madrid, en general.
1: Sí, però el Madrid de Mourinho, no? Aquells anys, guanyar-lo, sí, el record del 5-0, d'aquell rondo gegant...
4: Sí, però també era molt tòxic, eh?
1: Sí.
4: Era molta mandra, sí, en alguns moments.
1: Jo crec que ens ho passarem bé, amb Mourinho. I a veure què passa dissabte en l'Espanyol-Real Madrid. A priori, el Madrid té millor plantilla, millor defensa, té un atac descomunal, a veure com funciona la sala de màquines, que és al mig del camp, el gran taló d'Aquiles de la temporada passada. Però no deixa de ser l'estrena, pretemporada estranya, amb molts mundialistes, no? Això costa, l'Espanyol en canvi ve rodat. A veure què passa dissabte. Ara en parlarem a Medio Expósito. Abans, amb el Joan Ferrer, sentirem alguns documents que ens han quedat pendents de l'entrevista al Chiringuito, que li han tret suc, al final?
2: Sí.
1: Va anar més en 2 o 3 dies de diferència, no?
2: No, sí, com per exemple, li pregunten pels moments de mercat del Madrid, recordem, fins a 6 incorporacions ha fet el club blanc. Mourinho diu que, tot i haver portat, per exemple, el jugador més car de la història del club, Diomandé, ell no va demanar cap fitxatge.
5: Yo no he pedido a nadie. Yo llego sin pedir a nadie. Yo llego analizando bien la plantilla, estando absolutamente consciente de lo que me gustaría a mí que pasase.
1: Em sembla increïble perquè, clar, llavors, si perd, podrà dir, és que jo no vols pedir, saps? Però és intel·ligent.
6: Sempre té una vida escapa.
1: Tu creus que entrena al Madrid i no ha demanat jugadors?
4: O sigui que li van dir... Mentre ho diu, està acariciant un gat que es diu Florentino. Segur.
6: És el millor, amb això.
4: Sí, no el guanya ningú.
1: En la distància curta, en el discurs, en el relat, és acollonant. Bé, què més?
2: Un Mourinho que també ha parlat del Barça i en concret de Lamine Yamal. Li pregunten si fitxaria el 10 Laurana.
5: No. Grande jugador, sin duda. Jugador joven que tiene una margen de progresión increíble. No es normal con... ¿Cuántos años? 20 o 19. No es normal que eres campeón europeo, campeón del mundo. Pero tenemos una plantilla top. No abriría hueco por ninguno en este momento. Ahora son los míos.
1: No s'ho creu ni ell.
3: Bueno, aquí està bé.
6: Quan dia està bé, això jo l'entenc perfectament.
3: Sí, també.
1: Sí?
6: Sí, però home, no pot dir una altra cosa amb una plantilla que acaba d'agafar i que té jugadors que d'alguna manera competeixen contra Lamine per estar en aquest esgrau.
1: És com el cas Prestiari, que diu antes era mi jugador Prestiari i lo defendí, ara ja no, i Vinicius ja sabe de que lado estoy, no?
6: Sí, sí.
1: És que està increïble això de Mourinho. I alguna més?
2: Sí.
1: Alguna perla més?
2: També relacionat amb el Barça, li han preguntat a Mourinho pel cas Negreira. Ahir ja vam sentir un abans on deia que ell, en la seva primera etapa, ja assolava alguna cosa. El portuguès ara insinua que el Barça hauria d'haver estat sancionat inclús amb un descens de segona divisió.
5: Es solo tener el coraje de enfrentar los ojos en los ojos. En Italia lo han hecho, con el Calciopoli.
7: O sea, el Barça tenía que estar en segunda división.
5: Conclusión tuya. No, la Liga Española tiene que tener el Barça.
1: Conclusió en tuya, la Liga tiene que tener al Barça. Queda, la deixa anar, però no la cap del tot.
3: Però si fa 4 dies, amb un Benfica a Madrid, va dir que l'àrbitre llevava un papel... Sí, que le decía que no tenía que enseñar tarjeta a Chouameni,
1: sí,
3: a no sé qué otra, insinuant. Yo he estado allí y sé cómo funciona esto.
6: Sí.
3: Però si és un cínic, que no ho veieu, que és toxicitat pura i dura. El que s'ha de fer, i això ho dic seriosament, impedir que Hansi Flick senti mitja paraula d'aquest tio. Perquè, insisteixo...
1: No entrarà, per això, no?
3: És igual, és tòxic. Tu no te n'adones, però et va enverinar, et va enverinar, et va enverinar. Aleshores, s'ha d'impedir que Flick senti res, cap intervenció de Mourinho, perquè el buscarà tota l'estona. I és la zitzània, és pum, pum, pum, pum, pum. Plantar el dubte, plantar el verí, plantar el mal en l'altra persona.
1: A tot això...
3: Ell buscarà l'entrada de Flick.
1: A tot això, el Madrid et sembla més perillós que la temporada passada?
3: Igual. El Madrid sempre és perillós. Perquè sempre tindrà les institucions, sempre tindrà l'exèrcit, sempre tindrà l'església, sempre tindrà
1: la cabra de la legió i tot.
3: Sempre ho tindrà tot, per tant, són perillosos. I si a sobre tenen un personatge, insisteixo, tòxic, verinós, més perillós.
1: A tu, Anaïs, què et sembla, aquest Madrid?
4: Home, a mi Mourinho no em fa gràcia. Deig ser de les poques persones que no els hi fa gràcia que aquest senyor torni a estar per aquí. Però és veritat que també el veig antic, no? Vull dir, és com una persona completament antiga, que ja el coneixes, que ja veus per on va, no han reforçat el mig del camp, segueix amb Vinícius i amb Mbappé per allà. Llavors, a mi, sincerament, no em fa més por que fa un any, la veritat. I crec que ells tenen més motius per tema al Barça de Flick que no pas al Barça de Flick al Madrid de Mourinho. A dia d'avui, més enllà de Cucurella i Bernardo Silva per sota, no veig tampoc massa gran cosa.
1: M'ha agradat aquesta frase, no? Sí. Té més motius per tema al Barça, al Madrid.
6: I jo crec que el paper aquest de víctima li va bé, de venir de 2 anys de no guanyar res. Mourinho li va bé una mica per vendre de, no, és que jo he heredat un equip que ve de no guanyar res, llavors estic començant a instal·lar aquesta mentalitat. Llavors també veig una mica al seu favor que penso que al final competir per la Lliga, jo és que veig dos equips només, el Barça i el Madrid en aquest cas, i al final llavors si tens una mica de sort pots acabar una mica competint la Lliga sense esforçar-te gaire. Llavors crec que et poden tenir opcions allà. Dit això, evidentment tenen més per tema ells que no el Barça, evidentment, però penso que la Lliga al final són 2 equips i que amb una mica de sort i estar una mica bé i afinar amb dies tontos poden estar allà.
1: O sigui que si et guanya la Lliga ell ja salva el... No?
6: Home,
1: mireu el que he fet, després de 2 anys.
3: I ha acabat amb l'hegemonia del Barcelona.
1: Això sí, sempre ho podrà dir. Tu que el coneixes bé, Bernardo Silva volia jugar al Barça, no?
6: Vaja, sempre, jo el pujaria la mà al foc, 100%. De fet, te n'explicaré un aquí, que és... aquesta temporada passada, sabent que marxava del Manchester City, el Manchester City li va fer un documental pels seus canals interns.
1: S'ha emès ja?
6: Sí,
1: es pot veure?
6: Sí, sí. Amb accés a la seva vida de quan era un nen, fotos de quan era un nen, anar a casa seva, els seus pares i tot plegat. En aquest documental, a la versió prèvia, es torna a la fotografia que té Bernardo Silva amb la samarreta del Barça, que hem vist tots les xarxes socials, crec, amb un aniversari, i ell samarreta del Barça, i el Bernardo explica la simpatia que tenia per al Barça. El dia que s'estrena aquest documental es fa a Lisboa, a Portugal, a prop de casa seva, un acte, i s'estrena amb aquesta versió on el Bernardo explica que petit era del Barça. És el mateix dia que es conclou el seu fitxatge per al Real Madrid. El dia següent, que es va sortir a les xarxes del City i a la televisió del City, es va treure aquest fragment. I a dia d'avui...
1: O sigui, a Lisboa es va veure el fragment...
6: I a dia d'avui això ja no... O sigui, ja
1: el documental no existeix.
6: S'ha tallat el documental i...
1: No. És bona l'anècdota.
6: Però al final...
1: Pel que sabem, estava fet i acordat amb el Barça.
6: Sí, el tema és que jo...
1: El tema és que el Barça, com ja vam dir, volia esperar a veure el fair play, com anava, si sortia algú, si no, perquè no era un jugador necessari en aquesta posició, tot i que pot jugar de pivot, però no és el mateix que Rodri, no ens enganyem, és un interior, més que una altra cosa. Llavors, el Barça li va dir, sí, però espera, i què? Llavors va arribar Mourinho i el va convèncer.
6: Li paguen una mica més, i jo crec que ha passat a l'inversa amb Rodri. Jo crec que Flick era una mica de, bueno, Bernardo, ja me'l ficarem, bueno, ja me'l puc quedar, no sé què, i Flick amb Rodri ha dit, vine. Llavors, clar, el jugador ho percep, això, crec jo. I el Madrid, no sé si va veure més clar l'encaix, però, a més, tens un sou millor, tens unes condicions millors, i dius, bueno, mira, doncs vaig cap allà. Llavors, bueno, els que estan dins aquest món i que veuen el futbol com una indústria, més de quin equip ets, jo crec que el poden entendre, el que va fer el Bernardo Silva. Però el nen que era de quan fa 5 anys era el Barça.
1: I jugant, que ahir dèiem, Fede Valverde, Bernardo Silva... I per davant ja Bellingham, sí. Vinícius i Mbappé, no?
6: No, i això veig un problema gros que té allà, perquè es quedarà gent a fora i gent que té egos que tindrà problemes. Jo no sé a qui deixarà fora, però és que si fica...
1: Però jugant al doble pivot, Bernardo Silva,
6: sí,
1: no,
6: sí,
1: però no més a la mitja punta.
6: Fora, que l'acabes de renovar amb 9 quilos nets per any. El deixes fora, em sembla bé, però el deixes fora. Llavors, si fiques a Bellingham per davant, Arda Güler també està fora. Si no el fiques a la banda, Diomandé, que has pagat 100 quilos, està fora. Llavors, bueno, que tinguin sort.
4: Que tinguin sort.
1: És bona, aquesta. Joan, alguna cosa més en clau
3: no, que no tinguin cap.
1: Era irònic.
2: Sí, Aleix, encara un últim apunt al Madrid. El Club Blanc ha presentat aquesta tarda a Konaté, un dels fitxatges d'aquest estiu. Una presentació, per cert, a porta tancada, com ja ens ve acostumant al Madrid, sense la premsa de mitjans de comunicació. Recordem que, per exemple, en Mourinho ja va ser igual fa uns dies.
1: Molt bé, gràcies, Joan.
2: A tu.
1: Vinga, fins ara. 4 minuts i la mitjanit. Escolta, content de retrobar-vos. Us espero aquí durant la temporada, ja anirem fent cosetes. Anaïs, Pol, Poquí.
4: I tant.
1: Esteu animats o no?
3: Bueno, dijous que ve malament, perquè ja juga al Barcelona.
1: Sí, va, ja parlarem dijous que ve, a veure què fem. És veritat, és a les 9 el partit,
3: sí. Sí.
1: Vam explicar ahir que hi haurà homenatge als campions del món.
3: Ah, sí?
1: Sí, vam explicar ahir aquí el tu diràs que hi haurà el trofeu de la Copa del Món, hi haurà Luis de la Fuente, Rafael Lozán, i es farà una foto amb els 7 jugadors del Barça i Rodri. Es farà una foto amb aquests 8 campions del món i el trofeu en la prèvia del partit.
3: I no es posaran el Unai Simón i el Chingurri...
6: I el Nico, no?
3: Nico Williams i tot això, no?
1: No ho faran perquè ahir explicàvem que la Federació Espanyola el que ha fet és oferir a tots els equips que han tingut mundialistes espanyols, campions del món, jugant amb Espanya, els ha ofert de dir el primer partit a casa, si voleu us portem el trofeu i fotem una foto vestits del Barça o vestits de l'Atleti Bilbao o vestits del Celta Borja Iglesias o vestits de l'Atlético com ahir va passar al Metropolitano. Llavors, aquest dissabte l'Atleti Bilbao juga a Sant Mamés.
3: I ja li fan allà.
1: I veurem si l'Atlètic de Bilbao ha acceptat fer aquest homenatge als seus jugadors o no.
3: Sí, una pitada descobrant.
1: Clar, ja ho sé. El Barça ahir ens confirmaven aquí a RAC1 que, escolta, creuen que és una imatge molt potent a nivell mundial. O sigui, tenir 8 campions del món amb el títol a l'estadi és una imatge molt potent. I, evidentment, amb les relacions que hi ha ara, Federació Espanyola a la porta... perquè la porta se'n va anar a veure la final del Mundial i animant Espanya, i amb les bones relacions que hi ha ara, doncs creien que valia la pena, que això passa un cop a la vida, tenir tants campions del món
3: Que la Federació... Dos
1: cops a la vida, sí. I n'hi havia molts, també. Sí. Però això passarà. I va passar el Metropolitano al trofeu, anirà al Bernabéu en el primer partit del Madrid a casa, a Balaïdos segurament ho veurem, a la Reial Societat segurament ho veurem, a Mollarzàbal i a Sant Mamés aquest dissabte, a veure què acaba passant. Però sí, anirà fent voltes al trofeu.
4: Per Cucurella.
1: Clar. A Madrid per Cucurella.
6: Ah, i els hi poden oferir per Cucurella també?
1: Clar, clar, és el mateix jugar allà i per tant els hi poden oferir, sí. El Bernabéu està previst, ja un Madrid Reial Societat, diria, i és un dels estadis en què està previst que... Ho han salvat perquè si no no haguessin tingut la Copa del Món, no? I l'hagués tingut el Barça aquí al Camp Nou.
3: No la tenen, perquè ell va guanyar la Copa del Món com a jugador del Chelsea.
1: Sí, és veritat, però Rodri sortirà la foto dijous i bueno, Cucurella també.
3: Anirem 7 i no 8. Hauríem de tenir 0.
1: Amics, gràcies. Us deixo marxar perquè ara sentirem Edu Expósito. De seguida, avui anirem a la ciutat esportiva de Nijarque per parlar amb el migcampista de l'Espanyol d'aquest Espanyol Madrid de dissabte. Gràcies, Poquí, Anaïs Pallús.
4: Adéu, bona nit.
8: RAC 1.
9: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
10: Ui, a mi que m'explica, que estic fent ioga ara.
9: Joel, mira, et penjo, quina barra. Cloc. Ring!
10: Sí?
9: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
10: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
11: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
9: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
12: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
9: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
12: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Hem vingut a la ciutat esportiva Dani Jarque per parlar amb un dels capitans de l'Espanyol a menys de 48 hores per aquest primer gran partit de la temporada pels blanquiblaus contra el Real Madrid. Aquest dissabte a 9:15 a l'RCD Stadium, Espanyol-Real Madrid. I l'Espanyol sent, de moment, co-líder d'aquesta Lliga, rebent el Madrid, que s'estrenarà a la Lliga. El Madrid no ha pogut jugar la primera jornada i debutarà en aquesta segona jornada contra un Espanyol que és ambiciós aquesta temporada, amb l'arribada de Monchi i amb els fitxatges que ha fet. En volem parlar amb l'Edu Expósito. Hola, Edu.
1: Hola, què tal?
0: Què tal? Moltes gràcies per atendre'ns. No fa sol, eh? Estem tranquils avui. S'està prou bé encara, tot i que fa una mica de xafogó aquí a la gespa del camp principal de la ciutat esportiva Dani Jarque, on heu fet ara un dels últims entrenaments que queden, no?
1: Sí, el penúltim, ja demà serà l'últim abans del partit, i molt bé.
0: Com esteu? Com ho afronteu després del 3-0? Home, inici immillorable de la Lliga, no?
1: Sí, sempre començar d'aquesta manera és important, i a sobre després de la pretemporada, no?, que teníem una miqueta de dubtes, no nosaltres, sinó una miqueta la gent, i demostrar el primer partit que l'equip està bé, està en condicions de competir la Lliga un altre cop, i ara rebent el Real Madrid.
0: Per què creus que hi havia aquests dubtes a l'entorn? Perquè les pretemporades són una mica enganyoses, no?, últimament.
1: Sí, tal qual, al final, sempre hem de guanyar, no?, però, la pretemporada sumem molts minuts d'entrenaments, de dobles sessions, i al final moltes vegades també arribem cansats, no? Ja que fem molts canvis, tenim que jugar tots, i al final per mi la pretemporada és preparar-se per la Lliga. Al final, si tu guanyes tots els partits de pretemporada i després comences els tres primers perdent, de què serveix?
0: No serveix de res, no?
1: Llavors, el primer és l'important, que és la Lliga, els tres punts que sumen, i el de més, a mi la pretemporada em dona igual.
0: Va sortir rodó, no?, el debut contra el Llevant, a més amb Roberto Fernández agafant confiança, que és important que els davanters agafin confiança, Dolan tenint el premi del bon any que va fer l'any passat, no?, també.
1: Sí, així és, al final el davanter necessita gols, necessita aquests registres, i per nosaltres Roberto és un jugador molt important per l'equip. Una llàstima ara també que el Quique s'haia lesionat, però el Roberto ens té que donar molt aquesta temporada.
0: I el Puado també, us hauria de donar, pobre. Sí. Ho està passant malament o què, amb aquestes dues lesions seguides?
1: Bueno, al final són lesions que entren dins del joc, no?, al final, però ell penso que està tranquil, ho està patint per dins també, perquè al final ho patim per dins, però desitjant ja que pugui trepitjar la gespa amb el grup, que vagi participant també amb els partits, i a poc a poc que necessitem el nostre capità.
0: Bueno, tu saps el que és, no?, patir una lesió important i greu.
1: Sí, així
0: es deu passar malament, eh?
1: Sí, molt malament.
0: Forma part del futbol, com dius tu, però no ha de ser fàcil mentalment, també.
1: Sí, molts mesos apartat de l'equip, dels entrenos, d'estar tu sol entrenant al gimnàs, tu sols correm amb el readaptador, i es fa molt difícil, perquè som, no sé, depèn de l'edat que et toqui, però som 20 anys, 15 anys jugant cada dia, i de sobte, apartat.
0: Estàs net, tu, ja? Bé, estàs bé?
1: Sí, estic net.
0: Te van canviar perquè eren unes rampes, entenc,
1: rampes
0: de la temporada.
1: La fotia molta calor l'altre dia i era impossible, ja.
0: Fa mal, eh?
1: Fa molt de mal.
0: Jo no he jugat de futbol al vostre nivell, però he corregut i mitges maratons i maratons, i quan t'enganxa allò, una pedrada, eh?
1: Quan t'enganxa, mira que m'havia pres una miqueta de pepinillo d'aquest que ens dona el Nutri.
0: Ah, sí?
1: Enjuague de pepinillo.
0: Enjuague de pepinillos?
1: De pepinillo, sí.
0: Amb aigua?
1: No sé, és un...
0: Com un...
1: Sí, i ens dona això, i en principi no tal, però no em va donar temps. Em va dir, tu has pres molt tard.
0: clar, ja no farà efecte, no?
1: Ja no fa.
0: Bueno, perfecte, m'agrada veure que estigui recuperat. Ara parlem del Madrid i de la plantilla, però deixa'm que expliqui als oients del Tu Diràs que l'1 d'agost has fet 30 anys.
1: Així.
0: Com es porta?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Encara no ho he notat massa. Però bueno, ja estic al número 3, ja canvia la pel·lícula.
0: Sí, eh? Vas fer una celebració, no?
1: Sí, amb la dona, el nen, perquè al final em va agafar de pretemporada tornant de Midget Brown, i va ser complicat perquè vam arribar molt tard aquesta nit i ho vaig disfrutar el diumenge amb la dona i el nen.
0: Creus que estàs en el teu prime, que es diu ara, en el teu millor moment, amb 30 anys, no? Els futbolistes diuen que la millor edat és dels 28 als 31, 32, o què?
1: Sí. Després de la lesió ara em sento el millor jugador que he sigut a la meva etapa professional. Llavors, content. Espero que sigui així molt de temps.
0: Molt bé. Com veus la plantilla? Vinga, anem a la teca. Com com veus aquesta plantilla per aquesta temporada, després de tot el que heu viscut, no? L'any passat, que va ser la cara i la creu. O sigui, una primera volta de Champions i una segona volta inexplicable, de patiment fins a l'últim instant, no?
1: Sí, així. Bueno, al final ara hem portat una altra vegada els jugadors joves que van sortir cedits. L'altre dia van donar un pas molt, molt gran, perquè al final debutar a primera divisió i amb aquest nivell és molt important, i faltarà algun jugador, entenc, no? Que el Monchi ens portarà algun jugador més.
0: Sí, ell va dir que faltava alguna cosa.
1: Per això, per acabar de...
0: Un extrem va dir que faltava.
1: Sí, per acabar de tancar la plantilla. A partir d'això, que acabi de tancar-se la plantilla, valorarem, no? Bueno, valoraran ells, i nosaltres dins de l'equip direm si guanyem. Està tot bé, si perdem, igual falta alguna cosa més, no? Però bueno, estic content amb el que tenim, ho donarem tot i ja està.
0: Bon grup, no?
1: Sí, això és l'important. Sí, el grup és molt bo, és molt necessari tenir una plantilla que el grup sigui molt, que molt cohesionat, que vagin tots a la mateixa onada, i això és molt important.
0: Perquè fa la mal dir, però és millor plantilla que l'any passat, encara és d'hora...
1: Ho anirem veient. Va. Al final sí que és veritat que teníem jugadors amb experiència la temporada passada, que igual ara no la tenim, però tenim jugadors amb molta gana, que són els joves que venen de la 21, que és important.
0: Com són els nous fitxatges? Què tal?
1: Molt bé, el Gavi és un crac, un bon nano, el Quiu també, amb aquesta imatge de delinqüent, no? Que té que fa gràcia, perquè és veritat, els meus amics ja l'arribada, hòstia, que assassino, no? Que assassino. Però és un crac, i al final ens donarà moltíssim. El Cala també, que és un jugador català, que al final tenir jugadors catalans a la plantilla és molt important, i són jugadors que ens donarà molt. Ara també ha vingut el Bania,
0: és que el nom és complicat,
1: clar, és que jo estic, no, és l'Ubac, no és? O que és lo bé. No.
0: Ara m'has enganxat a mi també.
1: No, però està bé. Bueno, un compatriota del Dimitri, que ha estat tot el dia parlant allà el seu idioma, però bé, ens ajudarà molt, a veure si el que hem dit arriba a l'extrem que diu el Monchi i a continuar.
0: Vania Derkusic, esloveno. Eslové, 26 anys.
1: Eslové.
0: Bon element també aquest, o què?
1: Sí, és bon jugador. Un caràcter bueno, de defensa, no? Del que necessitem, amb aquesta garra, amb aquesta planta que té, i ens donarà molt segur.
0: Javi Hernández, Hinojo, Marcos, Bauza, aquests han aprofitat bé les sessions, no?
1: Sí, és important. Penso que el jugador necessita també sortir de la seva zona de confort, perquè no es senti que és un nen, sinó que és un home, ja quan surt ja et miren d'una altra manera.
0: I el Madrid ara? Arriba massa d'hora o no? Arriba en un bon moment, perquè al ser pretemporada li podreu fotre mà també.
1: Jo espero que sigui un bon moment, que ells que arriben a una pretemporada també després del Mundial, amb un nou míster, jugadors nous, a veure si podem enganxar-los.
0: Què et sembla el Madrid aquest any?
1: Tenen un equipàs.
0: Nom per nom, déu-n'hi-do, no?
1: Són una de les millors plantilles del món. O sigui, jugador per jugador són increïbles.
0: Perquè en la primera etapa de Mourinho, tu on estaves? 2009, 2010?
1: Jo estava a casa meva. Estava aquí a Cubelles molt tranquil.
0: Sí?
1: Sí, el 2009, sí. Estava a Cubelles, jugant al Cubelles.
0: Clar, tu tenies 15 anyets, 16 anyets. Sí. Què recordes d'aquella etapa del Madrid?
1: Bueno, al final, amb els conflictes que hi havia sempre, per això penso que és positiu per la Lliga, perquè que vinguin aquest tipus de persones, de jugadors també, que vingui el Bernardo, que vingui el Cucurella al Madrid, que vingui el Rodri al Barça, són importants, que vinguin jugadors com el Canguilí, que mira el golaç que va fotre
0: ahir.
1: Per la Lliga, això està molt bé. Ara necessitem els equips que estan una miqueta més apurats, que la Lliga li doni una miqueta de marge, perquè si no, els quatre primers molt bé i els cinc últims que no poden inscriure els jugadors. Això tenim que mantenir un equilibri.
0: Això tots els equips tenen queixes, problemes,
1: sí,
0: perquè realment és dura la normativa de la Lliga.
1: Clar, sí. Però necessitem que tots els equips siguin molt competitius, necessitem això, no sé d'aquí la manera, però que cada vegada la Lliga, amb un control, que jo penso que el control és molt important, però que necessitem jugadors bons en totes les plantilles.
0: L'Espanyol ho ha fet bé, eh? Sí. Club sanejat, pot inscriure, no? I no es tira més el braç que la màniga, vull dir que de moment ho està fent bé, això.
1: Millor, si no tens, no gastis. Clar. Jo penso que ha de ser aquesta la manera.
0: Ara em deies Barça, Atlético, Madrid... Qui creus que té millor plantilla? Perquè tots han fet fitxatges de luxe.
1: Sí, jo crec que els tres. Els tres primers tenen plantilla per ser campions. Jo penso que aquesta temporada estaran entre ells tres un altre cop i veurem els de més com estarà. Aquí és el quart que es fica a la Champions, a l'Europa League, perquè bueno, la Real donarà un pas endavant, el Villarreal es mantindrà allà, el Betis que està fent bones temporades també, però bueno, al final aquesta temporada juga a Champions, és totalment diferent.
0: I l'Espanyol pot estar allà o no?
1: Bueno, ho intentarem fer fins al final. Ja he dit a una entrevista abans que començarem dient i fins a les últimes jornades jo no parlaré personalment de res més que no sigui la permanència, perquè l'any passat ho vam patir molt i no vull caure una altra vegada en
0: sí?
1: això.
0: Sí? A dins ho vau patir molt, eh?
1: Sí, perquè al final...
0: Hi ha un moment a la segona volta que deies sí, què està passant,
1: sí,
0: ja, psicològic.
1: Sí, què està passant, sí, perquè al final la primera volta vam gaudir molt de tot. O sigui, anava a un partit dient avui guanyem. Avui sortim com tenim que sortir, guanyem el partit, clar. La segona volta, sí, sortim a guanyar i perds un altre cop, o empates, i clar, no aconsegueixes guanyar fins a l'antepenúltima jornada i ho vam patir molt.
0: N'heu après d'això? Us ha servit?
1: Home, sí, el caràcter, i cada vegada que et dones un cop al final a la vida també aprens i intentarem canviar si patim un altre cop.
0: Del Madrid, tu que ets migcampista i que ets un dels pilars fonamentals no, d'aquest Espanyol, com veus el seu mig del camp? Perquè tampoc l'han reforçat massa, no? Sí. I era un dels problemes de l'any passat. Hi ha Bernardo Silva, però sí. Han reforçat molt la defensa, sí. Han fotut uns fitxatges de moment per nom espectacular, i l'atac ja tenen el que tenien, que això anirà sol. Però al mig sí. del camp com el veus, tu que jugues
1: sí,
0: allà?
1: Al final, a veure, també el Madrid tenen diferents jugadors a nivell, som una miqueta més físics, no tan igual de tenir la pilota tota l'estona, perquè també és un equip que va per feina, no? Que va a fotre gols, perquè els davant tampoc volen tonteries, volen un contra un i acabar jugada ràpid. Sí, tenen bon jugador, com és el Tchouaméni, és l'Alverde, ara el Bernardo, Bellingham, que et diré, i l'Arda Guller, no? Són jugadors molt bons, però clar, són diferents. Són diferents. Ara Bernardo sí que segurament agafi molt de pilota i faci que el Real Madrid tingui una possessió més llarga.
0: Què et sembla Vinícius?
1: A mi m'agrada, és un jugador molt determinant. O sigui, si comparem el Vinícius que va arribar amb el Vinícius d'ara, és que és un jugador, jo igual penso que el Madrid l'ha renovat per això, perquè a quin equip li dono al Vini? Perquè en guanyi la Champions l'any que ve? No, la vull guanyar jo, no?
0: I el camp és tan passat com sembla per la tele o no?
1: Bueno, jo les distàncies curtes, a mi, clar, jo tampoc estic a la mateixa posició, però jo quan he jugat contra ell no l'he vist com el veig moltes vegades a la tele, no?
0: Val,
1: que es calenta, sí que és veritat que es calenta molt.
0: Això ho passa a tots.
1: Clar, però es calenta en la grada. Jo penso que això ha de canviar. Sí que li criden, sí, però a nosaltres també ens criden.
0: Clar.
1: Saps? No de la mateixa manera, però clar, si ell no cridés o no...
0: Sí, si ell no fes un gest, no, clar, no provocaria potser l'acció.
1: Això és, això és.
0: No alimentaria que el seguissin cridant.
1: Clar, perquè a l'Mbappé no li criden com li criden a ell. No, llavors, no. Si són jugadors molt determinants.
0: Però amb els rivals, bé?
1: Jo el que he tingut als bastidors, al túnel i tal, molt bé, bé. Molt bé sempre.
0: Sí. Sí, és més quan comença a rodar la pilota.
1: Sí, bueno, però hi ha molta gent que es transforma. Tinc un company que dius, però què fas al camp, tio?
0: Sí?
1: Et transformes i ets una altra persona.
0: Mbappé és el més perillós que tenen?
1: Sí, el més determinant. O sigui, ja ho ha dit Mourinho l'altre dia en una entrevista que ha flipat amb el jugador.
0: Costa de marcar, no? Vull dir que els defenses de l'Espanyol...
1: Sí, bueno, a tots. Si li costa als jugadors Champions, no, ens costarà a nosaltres també.
0: I al mig del camp, a tu, algun jugador que digui, hòstia, aquest em va amargar la vida?
1: Bueno, Bellingham és molt perillós, sí. Perquè es mou, és molt fort, físicament és imparable i té qualitat. Al final és un jugador molt difícil.
0: Es pot guanyar per això l'Espanyol a casa i amb l'ajuda de l'afició. Sempre. Com va respondre l'altre dia, eh?
1: Sí,
0: més
1: molt
0: d'agost,
1: bé,
0: no?
1: Molt bé, molt bé. Al final ho necessitem. Jo penso que cada vegada els pericos es senten molt identificats amb l'equip i això a nosaltres ens ve de meravella perquè necessitem un estadi ple, no? I per què no podem guanyar? Clar que sí.
0: De Manolo González hi havia molts dubtes. N'hi ha encara o no?
1: Nosaltres no. Va. Això és
0: això de... Això creure des del... A la segona sí. volta no va haver-hi dubtes a dins.
1: No, no. Nosaltres creiem en ell, en que ho trauríem, i al final nosaltres amb ell estem molt contents. Tenim confiança plena i al final a poc a poc seran enganxant un altre cop i pujaran a la, a la Manoleta.
0: Bona la Manoleta, m'agrada. Bon entrenador, no? Vull dir, d'aquests de carrer que sí. ho ha hagut de picar pedra, però que tinc la sensació que us guanya, evidentment amb matisos tàctics o amb qüestions tàctiques, però també amb el fet de sentir-lo com de molt a prop, no?
1: Sí, sí.
0: No és un tio altiu, no?
1: No, és un entrenador que es pot parar qualsevol cosa i a sobre és que és bon, molt bon entrenador.
0: Escolta, llavors. Sí, escolta?
1: Sí.
0: Tu li pots dir, escolta, això no ho veiem clar aquí dins sí, i és capaç
1: i ho diu, eh? I entra alguna vegada al vestidor i diu, l'he liat jo? I no passa res, canviem i ho fem d'una altra manera i ja fa guanyar el partit. I dius, hòstia, quina humilitat, no? Que diu, m'he equivocat i a sobre guanyem el partit. Mm. Això és top.
0: Un tio molt passional, eh?
1: Sí.
0: Això sí que ho és.
1: Quan corre per la banda,
0: eh? Tremendo.
1: Super de riure.
0: Molt bé. Edu, acabo amb un altre cop tornant a tu. Acabes contracte el 30 de juny. Mhm.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
4: Ai!
3: Ni aigua.
5: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Aixena la conversa amb Edu Expósito. Dissabte, 2:15 de la nit, tardíssim, però allà hi serem els de RAC1 per narrar aquest Espanyol-Reial Madrid. A veure com hi van les coses a l'Espanyol. I diumenge, també a 2:15 de la nit, des del Martínez Valero, Elx-Barça, debut en el Barça i el Madrid a la Lliga aquest cap de setmana. Ja ha debutat a segona divisió amb un empat al Girona. Ja fa dies que en parlem, eh? I a aquesta hora, demà, ja sabrem com haurà acabat la segona jornada del Girona, perquè el Girona juga demà, obre la segona jornada de segona divisió al camp del Còrdoba. Miquel Agut, quina és l'última hora d'aquest partit?
8: Doncs mira, te'n parlo de l'última hora del partit abans, deixa'm que et parli de l'última hora de la nit, que és Ivan Martín, traspassat al Racing de Santander, signa amb els càntabres fins al 2030. Ha jugat 4 temporades amb el Girona, que l'ha acomiadat a les xarxes socials.
9: Aquí vengo a jugar sobre todo en las líneas de media punta y...
8: Així comença el vídeo de 45 segons de comiat, un trosset molt curtet de la roda de premsa de presentació i després un recull dels millors moments. El traspàs d'aquest futbolista, vital per entendre el salt qualitatiu de la plantilla els últims anys i del Girona com a club, ronda els 3 milions, segons diverses fonts, i el club es reserva un percentatge d'una futura venda. Ha jugat Ivan Martín 163 partits oficials, 7 de Champions. El camp de l'Estrumgras va fallar el gol més fàcil de la seva carrera, ho recordarem sempre, però ha fet 9 gols i ha repartit 11 assistències. Per cert, ja que hi som, a nivell de Mercato, un apunt, i és que Minsu, segons diverses fonts, marxarà al Glasgow Rangers per 10 milions. Acaba contracte d'aquí un any i els escocesos pagaran aquests diners per endur-se el futbolista que va ser un dels destacats en el partit inaugural de Lliga contra el Leganés. Ivan Martín, evidentment, ja l'han anunciat a Santander, no és a la convocatòria per demà, però Minsu, tot i això que expliquem, sí que hi és.
7: De, ara que em parles, què és el que més crida l'atenció de la convocatòria de Quique Álvarez?
8: Doncs mira, tant els que hi són com els que no hi són. I trobem Arnau, Àlex Moreno, Doni i fins i tot, com deia Minsu, futbolistes que tenen gairebé dos peus fora del Girona quan es tanqui el mercat. I no hi són ni Unai Hernández ni Mimen, que estan fora de forma, Unagi, que marxarà, Sigankov, expedientat, David López i Porto, que estan lesionats, ni Misahoy ni Pichur, que és el gegant ucraïnès, que estan descartats. En total, 23 futbolistes, que ja són a Còrdoba, per visitar un rival molt intens, diu Quique Álvarez, que ara és hora d'estar alerta.
10: Un equip que és dels que més alt té el bloc, de que roba més a camp contrari, que té més oportunitats. L'any passat va ser l'equip que més vegades xutava a porta de mitja. És un equip molt valent, que a casa seva ho és més encara, que ens incomodarà molt. Jo els estic insistint molt en que s'esperin un partit molt dur. Haurem d'estar molt bé en la fase defensiva i en pilota per fer-los mal.
8: I al davant del Girona, el Còrdoba, el local que omplirà l'Arcàngel amb més de 20.000 espectadors, l'entrenador que tenen, que és l'ex de l'Oviedo, Ivan Ania, no es refia del Girona ni de les altes ni de les baixes.
11: Hemos preparado los vídeos individuales, vídeos de todos, de Alex Moreno, de Vanna, de Van de Beek, de todos. Que luego no vienen, perfecto, pero si vienen tenemos que estar preparados para ello. Vamos a enfrentarnos a, no sé si la mejor, pero una de las mejores plantillas de la categoría con diferencia.
8: El partit a les 9, en directe a RAC+1, el tram final del partit també coincidirà amb el tram inicial del Tu diràs. Arbitrarà el castellano-lleonès Cid Camacho i un català, Ábalos Barrera, serà qui estarà davant de la pantalla.

0: Del mar.
1: Demà et sentim, doncs, a RAC+1 i el tram inicial del Tu diràs també amb els últims minuts d'aquest Còrdoba-Girona. Sort pel Girona. Gràcies, Miquel.
0: A disposar.
1: Adéu-siau. El Sabadell juga diumenge al camp del Castelló en aquesta segona jornada, però avui el conjunt arlequinat ha presentat a dos dels seus últims fitxatges, Edgar González i Gastón Valles. Hola, Miquel Pascual, bona nit.
2: Bona nit, sí. Dues de les cares noves del conjunt arlequinat que han estat presentats avui, tot i que els dos ja van viatjar amb l'equip al Molinón dilluns amb aquell empat a 0 inaugural. Un d'ells, Edgar González, ja va jugar els 90 minuts i ha destacat el bon paper de l'equip per sumar un punt en el retorn a la categoria. A més, ha assenyalat que s'ha trobat amb un vestidor ambiciós, tal com s'esperava, i que la seva primera opció sempre havia estat el Sabadell.
3: Tenia molt clar que aquest era el lloc on jo volia estar. No era fàcil la gestió, però bueno, com dic, ho tenia molt clar per el projecte que és, per com està creixent el club, per l'ambició que té tota la gent d'aquí, del club. Creia que és el lloc on jo podia portar també el meu futbol i on podia ser un any molt bo per club, per l'equip i individualment també.
2: En canvi, l'altre, Gastón Valles, encara no s'ha pogut estrenar amb l'equip ni tan sols a la pretemporada. Ell ha explicat que en els primers entrenaments es va ressentir d'una lesió a l'esquena que el va tenir, per tant, 9 mesos, l'any 2025, però que ara ja està bé, de fet ja estava preparat dilluns, no va jugar per decisió tècnica, i ara el que vol fer és demostrar que pot jugar a segona després d'una temporada a la Primera Federació.
4: Venia sentint-me com en la categoria i bueno, desgraciadament tuve esa lesió que me costó un any afuera. Y bueno, obviamente luego me costó volver a sentirme bien, a sentirme futbolista y bueno, como decís vos, es una oportunidad linda para mí para volver a demostrar que tengo la capacidad de jugar en esta categoría y así lo tomo.
2: Per cert, ha estat dia de presentacions, però també d'un comiat, el davanter Rodrigo Escudero. Ell i el club han arribat a un acord per rescindir el contracte després de tancar la seva única temporada al club amb 9 gols l'any passat, el de l'ascens, de fet, i ha firmat per un altre equip de Primera Federació, l'Extremadura.
1: Una mica de bàsquet, com sempre, amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar, què tal? Bona nit.
5: Hola, Aleix, bona nit.
1: Avui que el Manresa ha tancat ja la plantilla.
5: I ho ha fet amb la incorporació de J.D. Notae. Escorta, 27 anys, nord-americà. Ja havíem explicat a les últimes hores que estava pendent de passar la revisió mèdica, que no havia passat, no havia arribat a passar una revisió mèdica amb el Trabzonsport fa unes setmanes, però els metges del club manresà han considerat apte el que ha de ser un referent ofensiu per Diego Campo. No en va. Abans de lesionar-se, ho va fer a finals de l'any passat, estava promitjant amb el Trapani italià uns 20 punts per partit a la Basketball Champions League. Per tant, ha de ser una peça clau en l'anotació, ocupant el lloc del que havia de ser per a Colby Jones, lesionat a l'estiu, i el contracte del qual va haver de tallar el Manresa, que amb aquesta incorporació, amb la de Notae, dona ja per tancada la plantilla. Tot això el dia que s'han presentat quatre dels fitxatges de l'Ilerna Lleida: Marc Hughes, Aurimas, Majauskas, Darius Magui i Zachary Perín. Recordo que Courquaz, el cinquè fitxatge, està concentrat en la seva selecció, per cert, i tot això mentre som també al primer tram de la finestra FIBA, que sobretot s'ha de completar la setmana que ve. Avui, per exemple, hi ha hagut un amistós espectacular entre la França de Víctor Wembanyama i la Sèrbia de Nikola Jokic. Victòria per als serbis, 90-87.
1: Molt bé, gràcies, Dani.
5: Gràcies, Aleix, bona nit.
1: Pràcticament dos quarts d'una, abans de tancar el Tu diràs, actualitzant-nos com fem en aquesta versió d'estiu amb els companys dels serveis informatius de RAC1, un parell de notícies més en clau esportiva, i és que Carlos Alcaraz ha confirmat que jugarà al US Open, Miquel.
2: Sí, després de més de 4 mesos fora del circuit per una lesió al canell que es va fer aquí a Barcelona, el trofeu Comte de Godó, doncs el murcià ha anunciat avui a les xarxes socials que tornarà a les pistes per defensar el títol que va guanyar l'any passat als Estats Units. La lesió en un principi no semblava massa preocupant, però es va anar complicant i el va deixar fora tant de Roland Garros com de Wimbledon. De fet, també va renunciar a aquests tornejos previs de preparació del US Open de Montreal i Cincinnati, així que reapareixerà al mateix US Open, que es disputa a partir del dilluns 31, un torneig que ha guanyat dos cops, recordem, el 2022 i l'any passat, el 2025. A més, t'apunto, faig dos segons per acabar, Max Verstappen renova amb Red Bull fins any 2030. Hi havia molts rumors sobre una possible sortida de l'equip on s'ha proclamat campió del món 4 cops, però finalment allarga la seva vinculació per 4 temporades més i si compleix el contracte arribaria a les 15 temporades a Red Bull. Per cert, l'anunci ha arribat en la jornada prèvia a l'inici del seu Gran Premi de casa, el dels Països Baixos, que comença aquest divendres i després s'acomiada del calendari de la Fórmula 1 i també aquest divendres comença la Premier League. Ho fa amb un duel entre l'Arsenal, el campió, i el Coventry, també campió l'any passat, però de la segona divisió i que torna a la Premier 25 anys després de la seva última presència. El partit comença a les 9 i un quart d'hora abans també arrenca la Lliga Francesa, ho fa amb un Olympique de Marsella-Estrasburg.
1: Sí, i demà tenim un Betis-Reial Societat, també, per exemple, a la primera divisió. Per tant, és un divendres amb molta teca, més enllà del Córdoba-Girona segona, que ara comentàvem amb el Miquel Agut. Molt bé, gràcies, Miquel Pasqual.
2: Bona nit.
1: Adéu, adéu. Aquí ho deixem per avui. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Comença un cap de setmana intens de futbol, tant a primera com a segona, com al futbol internacional, com ara dèiem. Aquí us ho explicarem, com sempre, a l'antena de RAC1. Descanseu, bona nit.
0: Tu diràs. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: T'han fet alguna cosa, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos.
5: I dic, s'està fent gran.
6: S'està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
7: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1. Tots som un milió.
8: Notícies.
0: Contingut exclusiu.
8: Ràdio en directe.
0: RAC més 1.
8: Podcast.
0: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més. Més.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 21 d'agost del 2026. Aquesta nit ha sigut clarament de més bon dormir i avui les temperatures, en general, no han d'arribar als 30 graus. Ahir, tot just, estàvem parlant de 40 encara, eh? I avui sembla que no arribarem ni als 30 graus. Aquesta refrescada arriba després de les tempestes fortes d'ahir, que avui es poden tornar a repetir. De moment, ara no plou enlloc i serà durant la segona meitat del dia que els ruixats i les tempestes han d'anar a més a les comarques de Girona i Osona, al Vallès, al Maresme i al Barcelonès. Compte que, com ahir, algunes tempestes poden deixar calamar-se i pedra i fortes ventades. Mentrestant, cada cop hi ha més veus reticents que s'oposen frontalment a la manifestació que s'ha de fer a Barcelona demà. Una concentració convocada per un moviment ultra que es diu Save Europe Act, que defensa que cal retornar tots els immigrants als seus països d'origen per evitar, diuen, que s'acabi substituint la població local europea, la pura, la blanca, segons ells. L'Ajuntament de la capital ja s'ha mostrat totalment en contra que es faci la protesta, però la pilota ara és al taulat del govern. I ara per ara el Departament d'Interior es limita a dir que la concentració està comunicada. Per entendre exactament qui hi ha darrere d'aquesta organització, com funciona exactament, qui els dona suport, què defensen, avui parlarem amb el periodista expert en extrema dreta, Xavier Riusant, que ens en farà una radiografia durant la tertúlia, amb el Samuel Martínez, el Mohamed El Amrani i la Glòria Barrete. Això un matí que tenim novetats i molt importants sobre el cas del contenidor del Moa RAC1, d'aquest pis dels horrors del carrer Muntaner de Barcelona. Ahir al vespre, per fi, els Mossos van desallotjar el pis i aquesta nit, teòricament, ha estat la primera en què els veïns han pogut dormir tranquil en mesos. Això després d'un dispositiu policial que s'hi va desplegar al llarg del dia i que va acabar amb dues persones detingudes. Una d'elles és el presumpte líder d'aquesta usurpació. Per altra banda, feia temps, molt temps, que sabíem que estava allà però no en parlàvem gaire. I avui tenim bones notícies pel que fa a la pesta porcina. Per primera vegada des que es va detectar el primer cas, ara fa 9 mesos, aquesta setmana no hi ha hagut cap positiu per pesta porcina dins la zona d'alt risc. Per tant, sembla que el brot podria estar més a prop d'erradicar-se i potser així s'aixecarien, per exemple, les restriccions a Collserola. Un dia més, problemes a Rodalies. Si avui teniu previst agafar l'RL4, molta paciència. La circulació està interrompuda entre Calaf i Manresa per una incidència a la infraestructura provocada pel mal temps. Per cert, a Port Aventura han tancat diverses piscines del parc per la presència de caques i no les obriran fins que s'acabin d'aplicar tots els protocols sanitaris establerts. Als esports, nou gir en el cas Julián Álvarez. Ara, segons explica el Joan Puquí al Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid ha decidit que vendrà Julián Álvarez, però a l'Arsenal. I Julián Álvarez, de moment, s'hi ha negat perquè ell només vol anar al Barça. A partir de les 11, aquí el Món RAC1 tocarà fer un repàs de la cara B de l'actualitat de la setmana amb l'actor i comunicador Marta Rida. Descobrirem com és fora de micròfon un altre dels editors d'aquesta casa amb la Zoe Ribaudí i la Marsuí. Posarem música amb el nostre productor, el Jordi Balaguer, altrament conegut com a DJ Torronet, i acabarem la setmana, com sempre, amb el Baixant de l'Hort, amb el bo i millor d'aquesta redacció. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. I ole! Ole, ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole, ole. Al cap de setmana. Són les 7 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Violeta Martos, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Roger Jofre, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Abel Caral, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Violeta?
2: Sí, que les temperatures extremes han donat pas a les pluges intenses. Protecció Civil ha activat en alerta al Pla Inuncat davant la previsió de tempestes molt intenses avui i també demà. Alguns punts, fins i tot, podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i per això també el Meteocat avisa de la intensitat de les pluges.
5: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: dia mogudet, novament?
3: Sí, dia mogudet. I Déu-n'hi-do, de cop, entre dues i tres van començar a aparèixer tempestes, sí, al Vallès, es van anar inflant, i al llarg de la tarda, aquí i allà, de manera molt irregular, perquè hi havia llocs al Maresme, per exemple, que no plovia, i llocs a mitja tarda que estava caient un bon aiguat, doncs avui, de nou, dia mogudet. Deixa'm comentar també aquesta refrescada, avui s'ha dormit millor. Hem baixat els 25 graus al centre de Barcelona.
0: Home!
3: I això és notícia. D'acord? 24, sí, però en tot cas hem baixat dels 25. Sí.
0: Ahir parlàvem de 40 graus, encara.
3: No els hem assolit, però...
0: No, però es parlava dels
3: 40. Es parlava encara dels 40.
0: I avui pot ser que ens situem en el límit dels 30, ja.
3: Sí, en el conjunt de Catalunya no passarem o no arribarem als 30, o 29, 30, 31. Sí que hi ha alguns sectors del Bages, de l'Anoia, de Ponent, de les comarques de Tarragona, que podem arribar als 32, 33. Una mica de mestral al sud del país, que pot fer que el tarragonès arribi als 34, 35. Per tant, allà pot ser que pugi una mica la temperatura, eh? Però en general no arribarem als 30, i si ja van baixar, avui recolem entre 2 i 5 graus més de temperatura. Mm-hmm. Ahir a Barcelona tenien una mínima de 28,4 al centre de Barcelona, i avui no 24, no, 23,1. Es notava fresca, tot i parlar encara de nit, sí, tropical, sí, en molts, sí, casos, es notava una certa fresca. Un matí tranquil, d'acord? No hi ha precipitacions ara mateix, n'hem tingut encara durant la nit. Sí que abans de migdia pot aparèixer algun ruixat entre el Ripollès i la Garrotxa. Si aneu a fer muntanya, doncs tingueu en compte això, que abans del migdia pot haver-hi algun xàfec cap a aquest sector del país. I després, al llarg de la tarda, ruixats, tempestes, una mica com ahir, irregulars, eh? Això que et deia, que hi ha llocs que plou molt i a pocs quilòmetres ben poc o no hi plou, però afectaran les comarques de Girona, sobretot les zones interiors, uh-huh, fins a mitja tarda vespre, llavors aniran a menys, però també algunes comarques de Barcelona, com doncs el Osona, el Maresme, el Vallès, tant l'oriental com occidental, el barcelonès, en aquestes comarques doncs poden també, al llarg de la tarda vespre, haver-hi alguns ruixats.
0: Pot ploure bastants llocs.
3: Sí, Déu-n'hi-do, comarques de Girona i algunes de Barcelona. La resta sembla que quedaran una mica al marge. Comentar una cosa també, l'estat de la mar, compte, que estem encara en plena campanya d'estiu, i avui el mar bastant remogut, tot i que a partir del migdia va una mica a la baixa, sempre ull a les banderes, i després també comentar una mica aquesta tramuntana i mestral que tindrem doncs cap a l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, sobretot, i al sud del país.
0: I el cap de setmana?
3: I el cap de setmana, mira, diumenge es veu bastant tranquil, d'acord? Però demà encara doncs bastant embolicat, i de fet, ja la propera nit i matinada, d'acord? Atenció, que pot haver-hi algunes tempestes, alguns aiguats. Típica situació de finals d'estiu, de segona quinzena d'agost, alguns aiguats es poden tenir al tram de costa que va aproximadament entre el barcelonès i el tarragonès, aquest tram del litoral, i potser una mica també terra endins, uh-huh, i pot haver-hi algunes tempestes o alguns aiguats.
0: Això la nit de dissabte a diumenge o la de divendres a dissabte?
3: La propera nit, perdona, aquesta propera. Sí, aquesta propera nit, nit matinada. Uh-huh. I llavors demà, al llarg del dia, fins a mitja tarda, comarques sobretot de Lleida i Tarragona és on poden anar descarregant alguns ruixats. Sembla que no a la resta, i diumenge ara mateix es veu un dia bastant tranquil, amb algunes pluges, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, no sembla que gaire importants, i també destacar les temperatures, que si ahir van baixar i avui baixen, demà continuen baixant, i demà la calor encara més moderada, i la nit de més bon dormir. Diumenge sí que pugen una mica, però no parlarem de temperatures disparades, però sí que recuperen una mica les temperatures. I a veure dilluns, perquè continuem veient dilluns que es pot embolicar una mica, uh-huh, sembla que sobretot a les comarques de Lleida, Tarragona, potser sud de les de Barcelona, ho haurem d'anar veient, però precaució que pot haver-hi una situació de pluges intenses dilluns.
0: I ahir la tarda, que ja va haver-hi molta pluja intensa, com ara deia l'Abel, i bastant moviment en general a la tarda, no, Violeta?
2: Sí, amb pedregades i esclafits en alguns punts de Catalunya, els bombers van rebre una cinquantena d'avisos, la majoria per arbres caiguts o mobiliari urbà malmès. Els experts recorden que aquest canvi de temps tan sobtat i tan intens és una evidència més del canvi climàtic. En va parlar ahir al vespre l'investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Xavier Cigró, al 9C de RAC1.
4: Podem tindre algun estiu una mica més suau o algun estiu més calorós, però tot indica que els estius més suaus seran cada vegada menys suaus i els estius més calorosos cada vegada ho seran més. De tal manera que, efectivament, tot ens indica que segurament aquests rècords que estaves comentant doncs els anirem batent en els propers anys.
2: Però on es va notar amb més intensitat aquest canvi de temps va ser al País Valencià. En qüestió de minuts van passar de 38 graus a 19. La davallada de temperatures va arribar acompanyada d'esclafits, tempestes i fortes ràfegues de vent, que en alguns punts van superar els 140 km per hora. La Generalitat Valenciana va activar avisos per inundacions i també es van registrar desenes de desperfectes, com el Zira, on va caure el sostre d'una església, o a Carcaixent, Navarrés o la Ribera Alta.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Més enllà del temps, creix la polèmica i també la tensió per aquesta manifestació d'extrema dreta que ha d'acollir aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona.
2: Sí, es farà malgrat l'oposició de l'Ajuntament. L'organitza el moviment Ultra Save Europe Act, una organització que defensa teories del supremacisme blanc com la deportació de tots els migrants o la teoria de la conspiració del gran reemplaçament. Més enllà d'alguns grupuscles d'extrema dreta, també hi ha cares visibles que hi donen suport, principalment als representants dels partits d'extrema dreta europeus com Santiago Abascal, Víctor Orbán i els seus homòlegs a Alemanya o França. Han organitzat una concentració a la plaça Sant Jaume. Demà a la tarda, de l'Ajuntament diu que respecta el dret de protesta, però s'oposa a la concentració. N'ha parlat la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
7: La manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat s'oposa a ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfugues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
2: A l'altra banda, col·lectius antifeixistes ja han anunciat una contramanifestació prevista per les 6, una hora abans, al mateix punt. Els Mossos i la Guàrdia Urbana ja dissenyen un pla per garantir la seguretat.
0: Avui descobrirem què defensen exactament, quines són aquestes teories del supremacisme blanc, què és això de l'Europa pura i blanca, tota aquesta teoria de la conspiració del gran reemplaçament, qui hi ha darrere, d'on venen, qui els financia, amb el Xavier Riusant, periodista expert en extrema dreta, i sobretot tindrem el debat sobre on són els límits de la intolerància amb els intolerants i sobre si manifestacions com aquestes s'han de poder fer, no s'han de poder fer. Hi hauria gent que les voldria prohibir, però alhora hi ha, evidentment, un dret fonamental reconegut i importantíssim, com és el dret a la reunió, el dret a la llibertat d'expressió. És un tema superinteressant que vam començar a tenir ahir a la tertúlia del món RAC1 i que avui encara hi aprofundirem més amb el Samuel Martínez, el Mohamed El Amrani i la Glòria Barrete. Són les 7 i 12. Més enllà d'això, a Barcelona, els veïns esfereïts per aquest presumpte narcopís del carrer Muntaner de Barcelona han pogut dormir més tranquils per fi aquesta nit.
2: El cas el va destapar el contenidor del món RAC1. Ahir al vespre els Mossos van detenir dos dels ocupants i el pis va quedar buit. Han sigut mesos de problemes constants amb entrades i sortides de persones que accedien drogades a l'edifici. L'habitatge s'havia convertit en un punt de trobada per aquestes persones i els veïns havien de suportar la sensació d'inseguretat i els problemes de convivència.
0: Feia un any i mig que s'arrossegava aquesta situació. La Lluna Belani, que és qui va destapar el cas al contenidor del món RAC1, ahir va seguir in situ, allà, a peu de carrer, a peu de l'edifici, tot el desplegament dels Mossos d'Esquadra, i a partir de les 8 ampliar la informació, i a les 9 a la tertúlia també ens donarà alguns detalls, com per exemple, si heu anat seguint el cas des del principi, segur que recordareu aquesta figura estranya de tot plegat que era el propietari del pis, que ningú acabava de tenir clar si el propietari els havia cedit el pis, si l'havien enganyat, si resulta que d'alguna manera el tenien extorquit o no. Fins i tot s'havia arribat a dir. Havien sortit algunes informacions. Nosaltres no ho havíem tingut confirmat en cap moment, però havien sortit algunes informacions que deien que aquest home era mort. Doncs resulta que ahir, a mitja tarda, acompanyat pels Mossos d'Esquadra, el propietari va aparèixer al pis. Aquest pis que va quedar tancat i clausurat i buit a primera hora de la nit, al vespre, després d'aquesta intervenció dels Mossos d'Esquadra, i, com diem, per fi els veïns han pogut descansar una nit tranquils. A partir d'aquí no s'ha escrit l'últim capítol, veurem com evoluciona això. Mentrestant, a Ceuta, la crisi migratòria està lluny de solucionar-se.
2: Sí, aquesta nit centenars de migrants han dormit a cobert després que ahir es fes el desallotjament d'un dels punts més massius de reunió, la platja del Trampolín. Allà s'hi acumulaven centenars de migrants que ja s'havien organitzat en cabanes i construccions molt precàries. Els policies els van dividir en dos grups per conduir-los als punts habilitats on avui ja han pogut, dèiem, passar la primera nit. Ho defensava ahir la ministra de Migracions, Elma Saiz.
8: La playa ha quedado vacía, ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, pues ese es un paso muy importante y están efectivamente en este momento limpiando la playa del Trampolín.
2: La ministra assegurava que la platja havia quedat buida, això sí, la situació va canviar hores després. Mig miler de joves van tornar a la tarda a la platja preocupats perquè creuen que els centres seran el primer pas perquè els deportin.
0: Mentrestant, continua la incertesa pel que fa a la situació dels menors.
2: Sí, Brussel·les fa equilibris i assegura que el govern espanyol té el deure de garantir els drets dels menors, però alhora deixa clar que tots els migrants han de ser retornats al Marroc. A Espanya, el Partit Popular insisteix que s'ha d'expulsar tots els migrants, independentment de si són menors o no van acompanyats pel govern espanyol. Els populars proposen mesures irreals, ho defensava ahir Patxi López.
9: Ceuta no necesita de políticos que vayan allí a meter cizaña, que es precisamente lo que hizo Feijóo en su visita, además de dar respuestas que eran o ilegales o imposibles.
2: En canvi, el PP nega que parlin de deportacions i assegura que el que demanen és que s'actuï d'acord amb la llei.
0: I com en el dia de la marmota, nou dia horribilis pels usuaris de Rodalies.
2: Ahir diverses incidències van complicar de valent la circulació, van arribar a afectar fins a 5 línies diferents. De fet, un dels problemes encara s'arrossega aquest matí. La circulació de l'RL4 està interrompuda entre Calaf i Manresa per una incidència entre Castellbell i el Vilar i Calaf. Rodalies ha habilitat servei alternatiu. La resta d'incidències, però, van quedar resoltes ahir al vespre o a la nit a Castellbell. A Castellbisbal un problema va interrompre l'R8 i un problema d'electrificació entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost va provocar retards importants a les línies R2, R2 Nord i R11.
0: I atenció, perquè és allò que ens n'oblidem, perquè van passar les setmanes, els mesos, al principi en parles molt, després en parles menys, és normal que en parlis menys, i de cop quan torna a posar-se damunt la taula penses, hosti, clar, és veritat, després de 9 mesos... aquesta setmana no s'ha detectat cap cas de pesta porcina.
2: És la primera vegada que això passa des que es va detectar el primer cas al novembre. No hi ha hagut cap positiu dins la zona del risc, que inclou municipis com Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Montcada i Reixac o Barcelona. Aquesta setmana, de les 300 mostres, totes han donat negatiu. Des de l'inici del brot s'han analitzat més d'11.000 mostres. El govern, però, manté la prudència, però el brot és veritat que podria estar més a prop d'erradicar-se.
0: I també ho hem destapat al món a RAC1. L'Institut Català de la Salut reconeix que la situació de temperatures extremes es pateixen diversos centres de salut, diversos CAPs. Això després que ahir expliquéssim que la temperatura mitjana aquest estiu ha fregat els 36 graus.
2: Sí, és una situació insuportable per treballadors i pacients. A principis d'estiu va espatllar-se l'aire condicionat i des de llavors han hagut d'arreglar-se amb uns pocs ventiladors. Una de les metgesses explicava ahir al món la situació.
10: Nosaltres el que reclamem sobretot no és treballar per una millora del nostre confort, sinó també per una seguretat del personal que afecta la qualitat assistencial, perquè els usuaris a les sales d'espera, doncs, sobretot persones grans, amb aquestes calors i estones esperant allà, doncs hem tingut, sí que és veritat que hem tingut marejos i lipotímies de la gent que està esperant allà.
2: La gerent d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut ha demanat disculpes i ha assegurat que enviaran més ventiladors perquè la varia no es podrà resoldre fins l'octubre.
0: Aquesta varia en el cap Pare Claret, el cap Joanic de Barcelona. El cas Julián Álvarez, a tot això, s'embolica. Tenim nou episodi d'aquest serial que hem arrossegat durant tot l'estiu i que sembla que encara ha d'anar una mica per allà.
11: Sí, exacte. Segons Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid accepta traspassar Julián a l'Arsenal, però el jugador no vol. El club madrileny considera que la situació del jugador argentí, que vol jugar al Barça, és insostenible i per primer cop s'obre la possibilitat d'un traspàs. Això sí, amb l'única condició que no sigui a l'equip blaugrana. L'Arsenal és el club més interessat i als matalassers els agrada la idea per una possible arribada de jòqueres a Madrid. Recordem que Julián no va entrar a la convocatòria del primer partit de Lliga, però va ser xiulat al Metropolitano.
0: I jo, quan ja és jugador del Barça a tots els efectes, però encara es dubta per aquest diumenge.
11: El lateral portuguès firma fins al 2029 després de marxar lliure de l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. En la seva presentació va reconèixer que han estat setmanes difícils per ell mentre esperava tornar al club.
12: La verdad es que fueron dos semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré.
11: El seu nou entrenador, Hansi Flick, va dir que estava molt content amb el seu retorn, però que li demanarà implicació defensiva. Mentrestant, des d'ahir el Barça està treballant en les inscripcions de tots els fitxatges. Des del club mantenen que hi arribaran tots i que l'únic que pot ballar fins a darrera hora és el mateix Cancelo. I també s'estan acabant de tancar més sortides. Avui s'ha fet oficial la marxa de Tomi Marquès al Braga a canvi d'11 milions d'euros. I el porter Aaron Jakubisvili ja és nou jugador a l'Almeria en qualitat de cedit.
0: Una jornada, la segona jornada que es va obrir ahir, amb un Rayo 1 a la Vés 1. Avui hi ha un Betis Real Societat a les 9 de la vespre. Demà, partidàs a Cornellà del Prat. Aquest Espanyol-Madrid a 9:45, des d'una hora abans, evidentment, aquí a RAC1. I el diumenge, el debut del Barça, a 9:45 al Camp de l'Elx. 9:45 un diumenge. Ai. Dilluns patirem una miqueta, però no passa res, només faltaria.
11: S'ha de veure.
0: Evidentment. També en directe des d'una hora abans amb el Joan Maria Pou, el Barça juga a RAC1 i companyia. Per cert, un dels temes de l'estiu, Violeta, que ara ha arribat a Port Aventura, la presència d'excrements a l'aigua ha obligat a tancar diverses piscines del parc.
2: Sí, la piscina infantil i la d'adults estaran tancades fins que s'acabin d'aplicar tots els protocols sanitaris. Ahir, a primera hora de la tarda, els socorristes del parc van evacuar els banyistes de les dues piscines. No és un cas aïllat, n'hem parlat aquest estiu, com deia Sergi, és una situació similar que va passar ahir també a la tarda a Pons, a la Noguera. L'Ajuntament ha demanat més respecte als banyistes i ha explicat que ho reobrirà les piscines quan acabin les tasques de desinfecció.
0: I a França, la Fiscalia torna a investigar l'excirurgià condemnat per violar 300 menors. menors.
2: Fa un any la justícia va condemnar Joel Escornec a 20 anys de presó per haver violat 300 menors entre el 1989 i el 2011. El metge va admetre haver comès tots els delictes en el que es va convertir el judici de pederàstia més gran del país. La majoria de víctimes van patir els abusos quan encara eren menors d'edat. Doncs bé, ara la Fiscalia ha obert una investigació per 10 noves violacions i 40 abusos sexuals. Són casos que es van confirmar o van aparèixer durant el primer judici i, per tant, no s'havien pogut incloure la causa.
0: A Cunit, al Baix Penedès, un home de 50 anys ha mort mentre es banyava a la platja.
2: Sí, va passar ahir. El socorrista va aconseguir treure l'home de l'aigua, inconscient, però els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Mentre l'home es banyava, onejava la bandera vermella. És la 20a persona que mor a les platges des que va començar la temporada de bany el 15 de juny.
0: Utilitzar la intel·ligència artificial per fer feines o deures redueix l'aprenentatge fins a un 20%.
2: Sí, ho diu un estudi publicat a The Economist. Al principi, la IA disparava els bons resultats, els alumnes treien millors notes que els seus companys que no utilitzaven la intel·ligència artificial i feien els deures en 20 minuts menys. Ara bé, quan van haver de demostrar els coneixements apresos als exàmens, els resultats van caure en picat. Les seves puntuacions eren un 20% inferiors als seus companys.
0: A Lleida denuncien el col·lapse absolut del sistema d'estrangeria.
2: Una associació assegura que falten recursos i que un procés que hauria de durar 3 mesos pot allargar-se fins un any. Això fa que els demandants perdin oportunitats laborals o contractes de lloguer. La situació, asseguren, encara ha empitjorat més des del procés d'extraordinari de regularització.
0: I avui, divendres, tenim diverses estrenes musicals. Per exemple, Paris Jackson ha publicat el seu segon disc.
2: I també ho ha fet Sam Smith. A Hazel Eyes, el cantant britànic barreja estils com el pop, el folk o el country per donar forma a un disc amb temes instints. També ha estrenat nova música George Smith.
0: Són les 7:22. Avui el Barça femení disputa el trofeu Joan Gamper contra el Brighton a les 8 del vespre. I pel que fa a la resta d'actualitat esportiva, Roger, tenim notícia d'impacte al món del tennis perquè Carlos Alcaraz ha anunciat la data del seu retorn.
11: Sí, correcte. El murcià disputarà l'Obert dels Estats Units després de més de 4 mesos fora del circuit per una lesió al canell, que es va fer aquí mateix a Barcelona el trofeu Comte de Godó. El murcià va anunciar a través de les xarxes socials que defensarà el títol que va guanyar l'any passat a Nova York.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit. A veure, heu de saber que la C-147 a Lleida, a l'Alt Àneu, està tallada directament per unes esllavissades. S'ha tallat un carril també a l'AP-7 en direcció Castelló de la Plana, en el tram entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, per l'avaria d'un vehicle. De moment s'ha hagut de tallar un dels carrils i hi ha circulació amb certes retencions a la C-16, al tram de Guardiola de Berguedà, en direcció Barcelona, perquè també, en aquest cas, s'ha hagut de tallar un carril per un accident. Ahir vaig dir que REC 2 és millor que REC 1. Per mi, tot i que les dues són obres mestres, no hi ha discussió. Però el Marc Selva, un dels tècnics de so del món REC 1, no hi va estar d'acord. I com que segueixo pensant que s'equivoca, aquesta va per ell.

0: El món a RAC1 amb Sergi Embudio. RAC1.
1: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
2: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
3: Tren amb destinació La Teva Feina. Amb parada a Deixa els Nens al Col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
4: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
5: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
0: RAC 1.
6: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
7: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
6: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
8: Sí?
6: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
8: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
7: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
6: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
6: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Sergi Embudio.
10: 7 i 28.
11: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
10: Com cada divendres, el Marc Simón ens descobreix artistes que val la pena que tinguem controlats. Avui, Okeylo.
12: Imagina't un món de fades, però passat per autotune. Un espai oníric i liminal, però també ple de foscor. Encara que semblin conceptes contradictoris, aquest és l'univers de l'artista d'avui. Nascuda a Poitiers, al nord-oest de França, va començar experimentant a internet amb sintetitzadors i moduladors de veu, fins a arribar a col·laborar amb PC Music, al segell dels productors Eiji Cook i Daniel Hall, responsables d'alguns dels sons més influents del pop dels últims anys de la mà d'artistes com Beyoncé o Dua Lipa. El 2025 va publicar Chokenov, el seu àlbum debut. Un dels moments àlgid del disc és la cançó d'avui, inspirant-la en la nit de Sant Joan, en els rituals d'estiu i en aquella sensació de quedar suspès en el temps al mig d'una multitud. Ella és Okeylo i us deixo ballant amb Harvest Camp.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Busques un vehicle híbrid?
2: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
2: Més potent és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
2: Barcelona.
1: Molins de Rei.
2: Mataró.
1: Blanes.
2: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
2: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
3: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Aurora Rodríguez, Violeta Martos, Roger Jofre? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per les tempestes molt intenses que han d'arribar avui i també demà. Alguns punts podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora.
3: Barcelona acollirà demà una manifestació d'ultradreta malgrat l'oposició de l'Ajuntament. L'organitza un moviment que defensa teories de supremacisme blanc. Col·lectius antifeixistes han organitzat una protesta en contra.
2: Els Mossos detenen dues persones relacionades amb el cas del presumpte narcopís que va denunciar el contenidor del món a RAC1. Els veïns patien problemes de convivència des de feia mesos.
3: A Ceuta, la crisi humanitària s'allarga. Per primera vegada aquesta nit, centenars de migrants han dormit als punts habilitats després que ahir la policia desallotgés la platja del Trampolín.
2: A Rodalies continuen els problemes. Ahir una incidència a l'R8 va interrompre la circulació a Castellbisbal i problemes d'electrificació van provocar retards a l'R2, l'R2 Nord i l'R11. Aquest matí es mantenen encara les incidències a la RL4 entre Calaf i Manresa.
3: I quan fa gairebé 9 mesos del primer cas de pesta porcina, aquesta setmana no se n'ha detectat cap dins la zona del risc. De les 300 mostres, totes han donat negatiu. Des de l'inici del brot se n'han analitzat més d'11.000.
4: En el mercat blaugrana, l'Atlético accepta traspassar Julián Álvarez a l'Arsenal, però el jugador no vol, segons informa Mundo Deportivo. Mentrestant, el Barça va presentar ahir a Cancelo i ara el club treballa amb les inscripcions de tots els jugadors per al primer partit de Lliga. Pel que fa a la resta dels esports, el Barça femení disputa avui a les 8 de la tarda el trofeu Joan Gamper contra el Brighton i el Girona juga contra el Córdoba la segona jornada de Lliga a les 9, mentre que en tenis, Carlos Alcaraz disputarà l'Obert dels Estats Units.
5: El temps.
6: Edificar.com, refresquem els preus. I ara us oferim aquest espai.
5: Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia. Un temps marcat per aquesta baixa de temperatures, però també per les tempestes, descens de temperatures que es va notar ahir, de tot arreu de la mateixa manera, però que avui es consolida, i un descens de temperatures que s'ha notat ja també, on es notarà ara la gent que surti de la casa, el notarà perquè ha refrescat, i també a la costa avui s'ha pogut dormir millor. Al migdia, en general, ens morem entre els 25 i els 30 graus en la majoria de comarques, en sectors de Ponent, de la Catalunya Central, de les comarques de Tarragona. Podem arribar als 32-33 i cap al Tarragonès, en general a Costa Daurada, puntualment 34-35. Aquí pugen una mica les temperatures a causa del mestral moderat que tindrem al llarg del dia. També una mica tramuntana cap al nord de l'Alt Empordà i tempestes durant la tarda, ruixats, tempestes irregulars que poden afectar sobretot les comarques de Girona, especialment zones interiors que al vespre aquí hauran desaparegut, i també Osona, el Vallès, el Maresme i el Barcelonès, aquí al vespre encara es mantindran, sempre de manera irregular, però algunes poden ser fortes i acompanyades de calamars a pedra o, com ahir, també fortes ventades.
6: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: I amb Nàtors hi sapiguem la qualitat de l'aire.
7: Entre bona i raonablement bona al conjunt de Catalunya, com és habitual, però regular per micropartícules a Montcada i Reixac, un clàssic, a Vilaseca, el Tarragonès, i també a Amposta.
8: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
9: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
10: I tant, per estalviar.
8: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
10: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
9: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
8: Torna l'equip estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
5: El trànsit.
12: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
5: Hi ha un carril tallat a Guardiola de Berguedà, a la C-16, en direcció Barcelona, per un accident. Això provoca certes retencions. També hi ha un carril tallat a l'AP-7, a Vandellós, entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, en direcció, ara sí, Castelló de la Plana, per l'avaria d'un vehicle, cosa que també provoca circulació intensa. I està directament tallada la carretera C-147 a Alt Àneu per esllavissades.
13: El teu servei és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats i en decidir es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
5: Obrim el diari del món a RAC1.
0: I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
15: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
16: Bon dia.
0: Tres setmanes després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta, avui la ciutat autònoma torna a estar en el punt de mira després del reallotjament de 1.400 migrants ahir des de la platja del Trampolín a espais d'acollida. Malgrat això, tota la premsa dona per fet que la gestió de la crisi va per llarg.
1: La Vanguardia porta una gran foto a la portada de centenars de migrants asseguts a terra esperant a ser reubicats en centres d'acollida provisional. Joaquim Vera titula el seu article: el govern espanyol aplica per fi el primer pla per posar ordre a Ceuta. Explica, això sí, que la crisi no amaina i destaca que el sistema que van fer servir els policies per portar els migrants a aquests centres on passar la nit s'assemblava més aviat a una pastura, tothom ordenat i seguint un guia. I conclou: ahir la platja va quedar buida, però potser la poblarà el pròxim grup que ompli el següent centre d'acolliment.
17: El diari Ara entrevista el magistrat Joaquim Bosch, que diu que és molt lamentable que alguns polítics incitin la prevaricació amb l'expulsió dels menors migrants. També diu que tant les normes europees com la legislació espanyola impossibiliten que es pugui fer una expulsió indiscriminada d'un dia per l'altre.
18: El Punt Avui titula el seu editorial Ceuta, una crisi sense resposta adequada. Asseguren que ningú ha dit que administrar una situació com la crisi humanitària a la ciutat autònoma sigui fàcil, però també lamenta que el govern d'un estat que reclama democràtic i modern cal exigir-li la capacitat de donar una resposta respectant la legalitat vigent. I es queixen també de l'actitud demagògica del PP.
0: La premsa editada a Madrid destaca avui en portada la mateixa fotografia d'aquesta multitud de migrants abandonant la platja del Trampolín, i són més crítics amb la previsió amb què sembla que s'ha de resoldre la situació, que es pot allargar encara uns mesos.
1: A Madrid, El País posa el focus en les circumstàncies dels menors migrants a Ceuta. Jesús Caldera assenyala que aquest episodi no es pot considerar com una migració clàssica per les condicions de dificultat i pobresa que pateixen aquests nens i nenes. Recorda que la resolució del seu retorn no pot ser ni automàtica ni col·lectiva, i que s'ha de fer respecte estrictament a la legislació espanyola. Per tot això, toca el crostó a la dreta per aprofitar-se de la situació per treure'n rèdit polític i posar unes condicions que fan impossible cap acord amb el govern espanyol.
17: El Mundo titula avui en portada: l'operació trasllat aboca una odissea burocràtica de molts anys. El diari posa en context els terminis de la justícia a l'hora de resoldre, per exemple, peticions d'asil en aquests casos, i explica que l'Audiència Nacional encara està resolent recursos de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta l'any 2021. Per tot plegat, afirma que el d'ara serà un procés també molt lent.
18: L'ABC titula: el govern munta campaments per a mesos de polvorí a Ceuta. El diari explica avui que els migrants podrien quedar-se a la ciutat autònoma encara durant mesos i apunta que fins i tot podrien haver d'esperar fins a finals d'any per rebre respostes sobre les sol·licituds d'asil.
1: I La Razón opina que el govern espanyol no ha sabut mesurar els temps ni les magnituds de la crisi. Li critica que es felicités per aconseguir el retorn ràpid de la gran majoria de migrants, mentre que encara hi queden milers a la ciutat autònoma i que necessiten cada dia grans quantitats de recursos. Per això, el diari destaca que el cas és ben lluny d'estar resolt.
0: Mentrestant, la gran imatge avui als diaris esportius és la de João Cancelo, que ahir es va convertir en el cinquè fitxatge oficial del Barça aquesta temporada, tot plegat mentre destaquen novetats també sobre el cas Julián Álvarez.
4: El Mundo Deportivo titula en portada amb una cita del jugador durant la seva presentació: ahir ho donaré absolutament tot, explicant que Cancelo fitxa fins al 2029 i que ja ha reiterat en diverses ocasions el seu desig de jugar al Barça. Sobre Julián, el diari també titula en portada que l'Atlètic de Madrid ha acceptat traspassar el futbolista a l'Arsenal, però que l'argentí ja ha dit que no rotundament.
1: L'esportiu titula Cercle tancat, destaquen que el jugador viurà el tercer capítol d'una relació amb el club i l'afició, això sí, amb un inici tempestuós però amb un final feliç. I subratllen que el portuguès es deixarà estimar i se sent identificat molt amb el club, com veu el futbol i amb la seva cultura.
17: El diari Esport, Xavier Tuño, titula Cancelo, la tercera és la bona. Explica que hi ha dos tipus de retorns, els que s'expliquen per la necessitat del club i els que són voluntat del jugador, i afirma que el de Cancelo és del segon grup. Opina que les dues vegades que havia vestit de blaugrana en forma de cessió havia deixat la impressió que demanava continuïtat, i diu aquesta vegada se l'ha buscat ell forçant la seva sortida de l'Al Hilal.
18: En la mateixa línia, el Marca titula Cancelo compleix el seu somni. Destaca que el jugador sempre ha demostrat un enorme apreci al Barça i que mai va amagar la seva intenció de continuar jugant al Camp Nou. El diari recorda, però, que caldrà veure quan pot jugar amb l'equip perquè encara no té tota la documentació per a ser inscrit.
0: Per cert, avui que fa 150 anys de la mort d'Ildefons Cerdà, el creador de l'Eixample de Barcelona, entre altres coses, ens ha cridat l'atenció l'article que signa La Vanguardia a Llàtzer Moix.
1: Diu que sense ànim d'entrar en comparacions horribles rivalitats, cal recordar que en l'àmbit de la construcció de la ciutat de Barcelona, Ildefons Cerdà, diu, és una figura tan o més rellevant que Gaudí. Lamenta que, tot i això, la seva commemoració està sent menys mediàtica que la de l'autor de la Pedrera. Destaca que Cerdà va morir semi-arruïnat per unes institucions guerrepes i que les seves restes van abandonar-se a Cantàbria durant gairebé un segle, fins que el 1970 es van traslladar al cementiri de Montjuïc. Conclou que Gaudí va atendre els encàrrecs i els capricis del comte Urgell i de l'Església, però que Cerdà va treballar per tots els ciutadans, fos quina fos la seva riquesa o la seva fe. I ho rematen demanant que el recordem amb gratitud per haver-nos fet la vida millor endreçant la ciutat.
0: Un minut i mig.
15: Ganarles el derbi es lo único que pido.
16: Volver a ser grandes.
19: Un altre sextet. Serà massa.
20: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
21: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
22: Ara a Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
24: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
25: Truca a Verisure al 900-903-744.
26: Verisure.
27: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: 4 de novembre de 1970.
27: I el número de la sort, el...
28: 8.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 18 i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
29: Bon dia.
0: A qui se li entrevistarà aquest matí, Xuxu?
29: Aquest matí, els caps de recursos humans que ofereixen feines multidisciplinars si llegeixen la carta que signa Georgina Pallarès al País. Carrega contra la màxima de, en aquesta posició de feina, prendràs moltíssim. Assegura que confonem creixement amb acumulació i ironitza que si em dones 5 feines diferents a fer, és clar que alguna cosa aprendré. Demana que se separi el concepte de perfil complet amb el de persona a qui li han anat caient coses. I ho remata dient que si per créixer laboralment s'han d'abarcar més tasques, el que està creixent no sóc jo, sinó el lloc de feina.
0: Josep Ribaudí, bon dia.
30: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
30: Que Suïssa és el primer país a prohibir les mamografies. A les xarxes circulen missatges que asseguren que aquesta prova fa créixer els tumors i afavoreix la metàstasi. Però és fals. Suïssa no ha prohibit les mamografies i, de fet, continuen sent una eina de referència per detectar el càncer de mama de manera precoç i reduir-ne la mortalitat, n'informa Infoveritas.
0: La notícia que fa la volta al món.
31: Roma Coruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi patrocina aquest espai.
32: La Casa Blanca està al punt de mira després de saber-se que Natalie Harp, una de les assistents més properes a Donald Trump, va treballar durant gairebé un any sense tenir l'autorització de seguretat necessària. Segons les informacions publicades ahir per la cadena MS Now, Harp es va negar diverses vegades a completar els tràmits obligatoris, tot i tenir accés a reunions i converses sensibles. Finalment va obtenir l'autorització després de la intervenció directa del president nord-americà.
33: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com a Roma Coruma. La teva Mazda de Mataró i Sabadell, on tenen unes ofertes per quedar-se glaçat. Un cop dins, no sortiràs sense el teu nou vehicle. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma.
0: Abel Caral, bon dia.
34: Bon dia.
0: El nou satèl·lit Meteosat ja és llest per ser posat en òrbita.
34: Sí, els del meu gremi estem contents perquè Europa completarà la família de satèl·lits Meteosat de tercera generació.
0: Home.
34: Amb el llançament, dijous que ve, d'aquí menys d'una setmana, de l'MTG-I2. El nou satèl·lit oferirà imatges meteorològiques d'Europa cada 2 minuts i mig, facilitarà més dades i de més qualitat i farà mapes en 4D de l'atmosfera. Això ajudarà a anticipar fenòmens extrems cada cop més freqüents pel canvi climàtic i a emetre alertes amb més temps, millorant la protecció de la població.
0: Què vol dir mapes en 4D? Perquè el cinema 4D vas i et llencen aigua. O se't mou la cadira. Quan no? Ben entronades. La pantalla del ordinador tremolarà.
34: Doncs imatges encara més espectaculars que les que ja tenim amb aquests Meteosat de tercera generació que ja ens donen molta qualitat d'imatge.
0: Molt bé. Si tu estàs content, nosaltres també, ho saps, no?
34: I tant.
0: Marc Margarit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Qui ha guanyat un premi ben pelut?
1: El Milo, un Golden Retriever que va sobreviure 72 dies perdut a unes muntanyes prop del llac Tahoe, a Califòrnia. El gos s'ha endut el premi Hambone, un reconeixement anual atorgat als Estats Units per l'asseguradora Nationwide Pet Insurance, que premia la mascota amb la lesió o el rescat més absurd, insòlit o divertit de l'any. Ho llegim a UPI News.
0: A veure, això m'ho heu d'explicar bé. Desqualifiquen un grup català de pole dancing en un torneig internacional.
29: Sí, el motiu és que han representat un número crític amb l'Holocaust i la Segona Guerra Mundial. A l'espectacle es veu els ballarins enfilats a les barres mentre al fons es projectaven imatges de camps de concentració o fins i tot formen una esvàstica amb els seus propis cossos. Sí. El jurat els ha exclòs per considerar l'espectacle pertorbador i inapropiat. Ho llegim al diario.es.
0: En canvi, una pel·lícula convertida en mem ha aconseguit un marge de beneficis espaterrant.
30: Es tracta de New Lai, una pel·lícula de dibuixos xinesa protagonitzada per dues vaquetes que fa dies que volta per internet. Comenten que la qualitat de l'animació brilla per la seva absència. La pel·lícula la van fer una mare i un fill amb només 200 euros de pressupost i la broma l'ha dut a ser un èxit de taquilla i ha recaptat més de 4 milions de dòlars. Ho llegim a Euronews.
0: Quina lluna té forma de tubercle?
32: Una de les dues llunes de Mart, concretament la de Deimos, que té forma de patata. Ah. Segons un estudi, va adoptar aquesta forma després de l'impacte d'un asteroide i per descobrir-ho els científics han reconstruït com es va produir aquest xoc i com va transformar la seva superfície fins a convertir-la gairebé en un tubercle. N'informa la CNN.
0: I atenció a això. Detenen un dels presumptes autors del bombardeig del Nord Stream en el rodatge d'una pel·lícula sobre el bombardeig del Nord Stream.
1: Vladimir Zurovlev estava treballant com a consultor en la nova pel·lícula de Sean Penn i Adrien Brody, que explica la història del sabotatge d'aquest gasoducte als inicis de la guerra d'Ucraïna. Ara, les autoritats l'han detingut justament perquè és un dels principals sospitosos de l'atac. Ho llegim a The Guardian.
0: Qui han decapitat? Apa!
29: La Peppa Pig han decapitat.
0: Com?
29: Bé, concretament, un arbust esculpit amb la forma de la Peppa Pig, que es troba al poble de Newton Parcel, al Regne Unit, i que havia tardat molts anys a créixer. Resulta que uns vàndals li han tallat el cap amb una serra i se l'han endut. La policia ja ha obert una investigació per trobar els culpables, n'informa The Mirror.
0: Una banda de metal cristià demanda Netflix per la marca K-pop Demon Hunters.
30: Es tracta de Demon Hunter, una banda fundada a Seattle l'any 2000. La formació considera que l'èxit de la pel·lícula, la gira i el merchandatge està eclipsant la seva marca i provocant confusió entre el públic al tenir un nom tan similar. Netflix, per la seva banda, rebutja les acusacions. Ho llegim al diari.

0: Scarlett van casar-se el passat 7 d'agost, després de més de 3 anys de lluita judicial perquè els reconeguessin aquest dret. Tot i que no era il·legal, de facto el país no ho permetia i fins i tot han hagut d'arribar al Tribunal Constitucional perquè els permetessin la unió civil. El seu matrimoni podria crear un precedent legal per a altres parelles a Bolívia. Ho llegim a AP News.
1: I la històrica fàbrica de Sal Costa fa les maletes i marxa del port de Barcelona.
2: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
3: Sí, la famosa marca catalana de paquets de sal, amb el mític ocell blau al logo, sí, estan desmantellant la planta que fa més de 50 anys que tenia al port de la capital catalana. Unes instal·lacions molt obsoletes han forçat la decisió d'abandonar la ubicació de la fàbrica, que tot apunta que es traslladaria a Alacant. Els 40 treballadors de la planta afronten ara un possible ERO d'extinció, n'informa el Crònica Global.
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
5: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
6: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: La notícia fric.
7: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
8: Acabo de tenir un accident amb el full. Perdó.
1: Però mira, deixa'm explicar què ha passat, perquè jo estava a l'ordinador, perquè estava acabant de parlar amb la Marçu i el Barra Gozalet d'unes coses de l'informatiu, dels apunts, i de cop sento... No estava mirant a la Zoe per res, eh? I de cop sento... I la miro i de cop me la trobo enroscada amb el micròfon i el full. Estàs bé?
8: No acabo d'entendre què m'ha passat.
0: La notícia frica és ella.
8: Quin moment tan peculiar. La notícia frica és que a San Diego un home s'ha presentat en una reunió de l'Ajuntament disfressat de Darth Vader. I ho ha fet per defensar, amb ironia, l'ús de càmeres de vigilància floc. L'home s'hi ha presentat amb la disfressa completa i parlant exactament igual i amb la respiració que caracteritza Darth Vader. Entre bromes, per exemple, ha arribat a dir que l'emperador és fan de floc.
1: On és el moc aquest matí?
8: A Vanitatis, on llegim que Rauw Alejandro acaba de ser pare, suposadament, del seu primer fill. El cantant i expromès de Rosalía ha tingut el nadó fa un parell de setmanes amb una jove porto-riquenya, però ho han mantingut amb moltíssima discreció. De moment no se'n saben més detalls i Rauw Alejandro encara no s'ha pronunciat al respecte.
1: I avui, que és Sant Pius Desè, és l'aniversari de...
8: Del futbolista Robert Lewandowski, que fa 38 anys, l'actriu Megan Montaner, El secreto de Puente Viejo, 30 monedes, que fa 39 anys, l'atleta Usain Bolt, que en fa 40, i l'actriu Kim Cattrall, de Sex and the City, que en fa 70.
9: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
10: Qué ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
10: Buena venta.
9: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
10: Ven a por más.
9: Ven a Ocasión Plus.
1: I tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui amb la contraportada.
2: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Avui ens fixem en la del diari Ara, que conversa amb la il·lustradora Laura Agustí i el fotògraf Arnau Sidre. Tots dos han creat el Club del Mirlo, una subscripció a cartes per correu que, segons explica l'Arnau, és un desig de tornar a l'analògic. Asseguren que en plena era de les pantalles i la immediatesa, la gent té ganes de tornar a rebre cartes i també d'escriure-les. Expliquen que enviar una carta és dedicar temps a una altra persona i que rebre-la a la bústia converteix el gest en una petita sorpresa, una manera, en definitiva, de recuperar una comunicació més lenta i personal.
2: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
1: Menys de 2 minuts.
11: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
12: Me quiso morir.
11: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
13: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
14: Ara a Lidl tria'm el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
15: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
16: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
17: Back to Cool, Teddy, un mundo de ideas. RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten

0: Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç.
1: Estan els dosos entrant.
0: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
2: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC 1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
0: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
1: Passa a l'altra banda i Castell Carrecó!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
3: 6 i les 8. Posem el català a la maleta com cada matí d'aquest estiu amb l'Abel Espinosa, un dels lingüistes de RAC1, avui per visitar França.
4: De fet, avui jugarem a les matriosques, aquelles nines russes que amaguen una altra nina dins. La història comença a Menorca l'any 1763, quan els francesos arrabassen el control de l'illa a l'imperi britànic. Pel que diuen les cròniques, els francesos van quedar enamorats d'una salsa d'ou que es feia a Menorca. Diu la llegenda que el mateix duc de Richelieu va ser qui va exportar la salsa a França. El fet és que aquesta recepta va arribar a l'Hexàgon, a França, amb el nom de Mahonès, fent referència a la capital menorquina. I el terme va acabar derivant en maionès. El seu gran èxit va provocar la difusió d'aquesta paraula a un molt grapat de llengües, entre elles la nostra. Ara bé, el més paradoxal de tot plegat és que aquest terme provinent del francès és una paraula creada amb un gentilici en català. Tot plegat un bon embolic, però que dona com a resultat una curiosa matriosca etimològica.
3: Molta gent està d'acord amb que la secció de l'Abel Espinosa, aquest espai d'abans de les 8, és de les millors coses d'aquest estiu i de les millors coses que s'han fet en molt de temps. I aquesta hora... Consells sobre la vida, aprenentatges que anem adquirint a mesura que fem camí, gràcies als nostres oients. Deixeu-me dir els últims, ja.
5: Els últims, correu, afanyeu-vos, eh?
3: És el d'avui, 5 més, i ja
5: que no sigui dit ara, ja no serà dit mai més.
3: Exacte. Que parli ara...
5: Que parli ara o calli per sempre, això. Que diuen.
3: Qui, doncs, avui?
5: Avui la Gemma. Aquí, des d'aquí, li vull dir que els aprenentatges, millor arribar-hi tard que mai.
3: Doncs, efectivament.
6: Bon dia. A mi el que m'hagués agradat saber abans era què significava el triangle de la gasolina que surt en el cotxe. 30 anys m'he passat pensant en quin cantó portava el dipòsit i ho deia el triangle.
5: Ho deia el triangle. Jo, sí. Mira, a mi em perdonareu, però jo sé que hi ha dos tipus de Catalunya, la que controla absolutament tot l'univers de l'automòbil, sí. I l'altra, que sóc jo i la resta de companys, Marc Margarit, que el tenim aquí.
3: Per si algú està dient a quin triangle es refereix la Gemma...
5: Exacte.
3: És
5: el dibuixet del dipòsit.
3: Sí, hi ha el dibuixet del dipòsit i al costat hi ha aquell trianglet que enfoca o a l'esquerra
5: o a la dreta. Com el metro, quan no saps per on has de sortir quan estàs dins del vagó, que sí. Hi ha unes fletxetes,
3: sí.
5: Doncs el mateix.
3: És exactament
7: el transport públic.
5: Jo des d'aquí, que jo he descobert aquesta cosa avui mateix, gràcies a aquest àudio de la Gemma...
3: Jo t'he de dir que potser fa un any.
5: Veus? No passa res, vull dir...
3: Perquè a més amb el dipòsit hi ha una cosa. Tu pots tenir el mateix cotxe 25 anys. Al costat on tens el dipòsit és una cosa que no recorda mai. Llavors, quan entres a la benzinera, tens aquell moment de dubte de dir... Esquerra o dreta. Fa 28 anys que condueixes aquell mateix vehicle que ja no pot entrar a cap ciutat perquè és contaminant, perquè és de fa més de 3 dècades, i encara has d'anar mirant allà de dir quin costat és.
5: Doncs triangle.
3: Doncs que sapigueu que allà ho diu.
5: Jo necessito un triangle per tot, en el cotxe. Un triangle que m'indiqui com obrir l'aire condicionat, un triangle de com posar el Bluetooth, un triangle de com s'ha d'aparcar bé, no sé, o sigui, tots els triangles possibles.
3: Sí.
5: Parlant de cotxes, Sergi, el tema dels cotxes elèctrics, híbrids, tot això ho deixem per un altre estiu, no?
3: Ja parlarem, l'estiu que ve. Un triangle també. Va, i arribarem a les 8 com cada matí fent un repàs dels concerts del dia d'avui, divendres, en què encara hi puguem anar. O bé perquè l'entrada és lliure, perquè és una festa major o alguna cosa així, o bé perquè encara hi ha entrades disponibles.
8: Podem començar a veure Coldplay, la banda tribut a Coldplay, fundada a Barcelona el 12, que actua al festival Occident Summer Fest a la Cerdanya a les 9 de la nit. Encara podeu comprar entrades per 24 euros.
3: Concrete, be a console high.
8: I l'altra opció, per si no us heu assabentat, a Gràcia han estat de festa major. Ah, aleshores, sí? Avui és l'últim dia. Bones notícies per les Berri, vau dir.
5: Avui l'únic dia que jo puc sortir de festa, perquè ja se m'acaba la setmana.
8: Doncs mira, t'explico el que tens.
5: A veure.
8: A les 9 de la nit actua Core a la plaça del Sol. A les 11 de la nit hi ha els concerts d'Al·lèrgiques al Polen i Carla amb K a la plaça Rovira i Trias. I a mitjanit, a la plaça de la Vila de Gràcia, comença el concert d'Aquelarre. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas, y es que tengo ganas de quemar la...

0: Las horas me decían, maquíllate, vístete como una persona normal. Lo que en realidad me decían era, sométete al sistema patriarcal, al sistema patriarcal, al sistema familiar, al sistema hetero, hetero, hetero.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia, estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: La concentració que hi ha convocada per demà a Barcelona d'aquest grup extremista que es diu Save Europe Act ha obert un debat profund, incòmode, però també molt interessant sobre com s'ha de tractar els intolerants. Durant la tertúlia farem una radiografia de què és exactament aquest grup i qui hi ha darrere, però a grans trets el que volen és una Europa pura, que per ells seria una Europa blanca, i defensen que per aconseguir-ho s'ha d'aplicar un procés de remigració, que bàsicament és retornar sistemàticament als seus països tots els migrants que no estiguin integrats. Un concepte, aquest de no estar integrat, tan vago, tan difús, tan poc definit, que obriria la porta a expulsar persones que viuen legalment a Europa només pel seu color de pell, per exemple, o en funció de l'origen, ja no d'ells, sinó fins i tot dels seus pares o dels seus avis. Col·lectius antifeixistes han fet una crida a contraprogramar la concentració amb una altra protesta i diverses veus polítiques han rebutjat frontalment la presència a Catalunya d'una organització que la Unió Europea no ha volgut reconèixer perquè atempta contra els seus valors fundacionals, per exemple. I també hi ha veus que van encara uns quants passos més enllà i defensen directament prohibir la concentració, no permetre-la. I aquí està el debat. Si el dret a la llibertat d'expressió no empara l'apologia del nazisme, per dir alguna cosa, el dret de reunió ha d'emparar una concentració que va contra el dret bàsic d'emigrar? Prohibir-la, però, podria obrir la porta a prohibir altres concentracions a l'altra banda de l'espectre ideològic quan hi hagi un canvi de color polític? Podria ser un precedent perillós? És suficient que una manifestació sigui pacífica i no faci una crida específica a la violència perquè s'hagi de permetre, independentment del que s'estigui proclamant? Una reivindicació com la remigració és una proposta que s'ha de poder defensar públicament o traspassa límits injustificables? Quin s'ha d'imposar quan xoquen frontalment dos drets fonamentals? Com d'intolerant s'ha de ser amb els intolerants? Segurament molts haureu fet l'exercici d'anar responent aquestes preguntes llançades a l'aire. I segurament molts haureu pensat, hosti, tinc dubtes. Perquè realment és molt interessant. I aquest matí en parlarem. Són les 8 i pràcticament 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 21 d'agost del 2026.
2: Un divendres que comença amb ambient més fresc a l'interior i també a la costa, on s'ha dormit millor. I un divendres que comença sense precipitacions, després de les que la nit han afectat força comarques, no intenses a diferència ahir a la tarda, però atenció que la tarda es torna a embolicar i tindrem ruixats i tempestes a les comarques de Girona, sobretot zones interiors, però també en alguns sectors de les de Barcelona, sobretot del nord de la demarcació, i amb menys calor, en la majoria dels casos, en la majoria, no tot arreu, no arribarem als 30 graus.
3: I pel que fa al trànsit, en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta lentitud a l'AP7 a Borrassà, en sentit de Girona per una avaria, un quilòmetre, i una altra avaria a Vandellós també talla un carril en sentit Castelló. Les obres que hi ha a la zona de la B20 a la Vall d'Hebron provoquen algun punt de lentitud i, com sempre, demanar-vos cautela.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Doncs ampliem-ho, perquè un dia més hem de començar aquest informatiu parlant del temps, perquè després de setmanes de calor intensa, avui els termòmetres baixen i baixen força. Deixem enrere per fi els 40 graus i en bona part del país pot ser que no s'arribi ni als 30. Això sí, aquesta baixada de temperatures ve acompanyada, i aquí també està la notícia, de pluges intenses, que ahir ja van començar a treure el cap i que es concentraran entre avui i demà, també. De fet, per aquest divendres, Protecció Civil ja ha activat l'alerta del pla Inuncat, perquè preveu que en alguns punts se superin els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. És molta aigua en molt poca estona. Els xàfecs més intensos han de ser al nord-est del país, on aquesta nit ja han caigut les primeres pluges. A mesura que avanci el dia, s'aniran traslladant mica en mica cap al sud. És a dir, avui, impermeable i paraigua a la bossa. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
4: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: On i quan ha de ploure més avui?
2: Doncs mira, sobretot com deien, durant la segona meitat del dia. Un matí força tranquil pel que fa a precipitacions. De fet, el dia ha començat, s'ha llevat amb força sol, tot i que tenim alguns núvols, després d'aquestes pluges que la nit han anat afectant força comarques. En general, de 1 a 4 o 5 litres per metre quadrat. No hem tingut tempestes fortes, la majoria dels casos, durant la nit. I ja abans del migdia pot aparèixer algun ruixat entre el Ripollès i la Garrotxa. Si hem d'anar a fer muntanya, tingueu en compte això, que en aquestes dues comarques ja abans del migdia pot haver-hi un xàfec. Però serà durant la tarda i el vespre que les precipitacions aniran a més. Afectaran, bàsicament, les comarques de Girona, sobretot zones interiors, tot i que alguns xàfecs poden arribar també cap a la Costa Brava, però preferentment comarques interiors. Ruixats, tempestes, com ahir, irregulars, que hi havia zones, comarques, on plovien força, encara que fos poca estona, en sectors del Maresme, per exemple, a mitja tarda, però hi havia zones de la mateixa comarca on no hi plovia o tot just quatre gotes. Aquí i allà, però algunes tempestes, com ahir, poden ser fortes, amb fortes ratxes de vent i amb temperatures que baixen en picat. Ahir a Terrassa, a la tarda, van baixar dels 32 graus. A les 2 del migdia, a les 3 estaven a 18, després de l'aiguat que va haver-hi. Tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa i pedra. Dèiem sobretot comarques de Girona, aquí cap al vespre ja aniran marxant, però en canvi també al llarg de la tarda, en sectors de les comarques de Barcelona, com Osona, el Vallès, tant oriental com occidental, també el Maresme i el Barcelonès, aquí poden també descarregar algunes tempestes. A les de Girona, com dèiem, al vespre aniran marxant, però cap a aquests sectors de les comarques de Barcelona, al llarg del vespre encara s'hi poden mantenir alguns ruixats. Insisteixo en això, irregulars, però algunes tempestes, encara que siguin locals, poden ser fortes.
0: I aquesta dinàmica de pluges de tarda s'ha de repetir el cap de setmana?
2: S'ha de repetir demà ja al matí, ruixats i algunes tempestes. Mm? De fet, prèviament, atenció a la propera nit, perquè el tram de costa, aquesta nit i matinada, nit i matinada de dissabte, el tram de litoral que va aproximadament des del Barcelonès fins al Cap de Salou, Camp de Tarragona, Costa Daurada, Tarragonès, doncs hi pot haver alguns aiguats damunt del mar, però que afecti també la costa i que puguin penetrar una mica terra endins. Això demà, a primeres hores ja haurà marxat, són aquestes pluges nocturnes típiques per l'altra banda de la segona quinzena d'agost o del mes de setembre, però demà al llarg del dia, si avui parlem sobretot de comarques de Girona i algunes de Barcelona, demà les tindrem aquestes pluges, també irregulars, algunes poden ser fortes, ja al matí, i a les comarques sobretot de Lleida i Tarragona. Les de Girona i Barcelona sembla que en queden més al marge, tot i que sí que és cert que demà també al llarg del dia el Pirineu i Prepirineu, sector oriental, també doncs, important això a l'hora de fer muntanya, doncs ja al matí pot haver-hi alguns ruixats. Les temperatures que ahir ja van baixar, com dèiem, ahir ja no vam arribar als 40 graus, avui en general doncs, de 25 a 30, però es pot arribar encara als 33, 34, 35 al litoral sud, perquè hi haurà una mica de vent de mestral, doncs demà aquest descens de temperatures es consolida i, per tant, l'ambient serà molt confortable. I també, avui ja dèiem que dormim millor, notarem millor que de nit doncs, es dorm millor, també prop de la costa. Després de molts dies de no baixar els 25 graus en molts casos, com el cas de Barcelona, Badalona o sectors del Maresme, doncs avui hem baixat fins als 21, 22, 23, la qual cosa no deixa de ser nit tropical, però ja no és nit tòrrida, i això ha fet que el mes d'un segurament hagi recuperat, si més no, el llençolet.
0: Fem frase per franja,
2: sí.
0: Com vam fer ahir.
2: Perfecte.
0: Avui al matí.
2: Avui al matí, en general, força sol i sense precipitacions. Això sí, atenció amb el mar, bastant remogut, més al matí que no pas a la tarda, per tant, precaució, sempre ull i cas a les banderes de les platges.
0: Avui tarda.
2: Avui tarda, aquests ruixats, aquestes tempestes que aquí i allà afectaran sobretot les comarques interiors, especialment de la demarcació a Girona i algunes de Barcelona, una mica del Llobregat cap al nord i cap a l'est.
0: Dissabte matí.
2: Dissabte matí, ruixats de manera irregular, comarques de Lleida i Tarragona, no pas a la resta, ambient més fresc de bon matí.
0: Dissabte tarda.
2: I dissabte tarda es manté aquesta situació d'aquestes pluges que poden ser localment intenses, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, amb ambient poc calorós, confortable fins i tot.
0: Diumenge?
2: Diumenge ara mateix es veu una situació bastant tranquil·la, fins i tot amb poques precipitacions, tot i que fins al migdia n'hi pot haver algunes cap a les Terres de l'Ebre. En tot cas, a veure, la situació és inestable, a veure demà com es veuen els mapes de cara a diumenge.
0: Les pluges d'aquesta tarda, que podrien ser similars en alguns punts a les que hi va haver ahir, amb vent violent en alguns punts del país, en van ser evidència un fort esclafit a Santpedor, al Bages, i una pedregada a Terrassa.
5: Thank you.
0: I és que la canícula que ha fet de fa tants dies, combinada amb l'arribada d'aquest aire més fred, fa que hi hagi fenòmens meteorològics més extrems, com els esclafits, i que el temps sigui inestable. Aquest gir de cel sobtat va enxampar alguns ben bé de sorpresa. És el cas d'una trentena de vehicles que havien quedat atrapats a la platja del Trabucador per la pujada sobtada al nivell de mar per la tempesta. Els bombers van haver d'actuar per evacuar-los, però no va ser l'única actuació ahir dels bombers arreu del país, que van rebre una cinquantena d'avisos per caiguda d'arbres i desperfectes al mobiliari urbà. Pel que fa al telèfon d'emergència 112, van rebre fins a 109 trucades relacionades amb les pluges, la majoria a la demarcació de Barcelona, que és on es van concentrar, sobretot. I, per cert, que ens haurem d'anar acostumant a estius com el d'aquest any, en què hem arribat als 40 graus dia sí, dia també. De fet, un de cada 3 dies. Ahir, al 9C de RAC1, amb la Montse Martí, l'investigador del Centre en Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili, el Xavier Sigró, pronosticava que aquesta serà la tendència als propers anys.
5: Podem tindre algun estiu una mica més suau, o algun estiu més calorós, però tot indica que els estius més suaus seran cada vegada menys suaus i els estius més calorosos cada vegada ho seran més. De tal manera que, efectivament, tot ens indica que segurament aquests rècords que estaves comentant, doncs els anirem batent en els propers anys.
0: Insistia, a més, que l'augment de la temperatura del mar fa que tinguem encara més nits tòrrides i molta xafogor. Ahir va ploure molt i va ploure amb molta intensitat, però, en certa manera, doncs, no va fer especialment mal aquests aiguats. On sí que van causar grans estralls va ser el País Valencià, que avui ha d'intentar recuperar la normalitat després d'un temporal pentiners fortament, sobretot a la tarda, desenes de municipis. Hi va haver esclafits, hi va haver tempestes, hi va haver fortes ràfegues de vent que van sobrepassar els 150 km per hora en alguns punts del territori. Tot plegat va provocar desenes de danys materials en diverses localitats, com a Carcaixent, al sud del País Valencià. Allà la tempesta va durar només 20 minuts, però va ser suficient per arrasar-ho tot. Va arrencar cobertes d'alguns edificis, va arrencar arbres, però també es van notar els efectes en comarques valencianes com Navarrés, Alzira o la Ribera Alta, i per tot això la Generalitat Valenciana va haver d'activar el nivell groc per perill d'inundacions a algunes zones on va caure més de 80 litres per metre quadrat. Aquest temporal va capgirar com un mitjó la situació climàtica al País Valencià i va fer que les temperatures, com va passar a Terrassa, per exemple, que ara ens explicava l'Abel, caiguessin absolutament en picat. Es va passar en alguns punts dels 37 graus, als 19, en qüestió de segons o de minuts. Corresponsal de RAC1 al País Valencià, Héctor San Juan.
6: El País Valencià aspira avui a recuperar la normalitat després d'encadenar dues jornades d'un temps boig. Dimecres, els termòmetres es dispararen per damunt dels 44 graus i València va viure una nit històrica amb màximes de fins a 32. Ahir, en canvi, el protagonisme fou per a les tronades i els esclafits tèrmics, que van provocar més d'un problema a les comarques del sud de la província de València. Amb vents de més de 140 km per hora, van caure arbres, es va interrompre la circulació de la línia C2 de Rodalies i fins i tot a la ciutat d'Alzira el sostre d'una església va fer fallida. Una situació que va obligar als bombers a fer més de mig centenar de serveis, sobretot a la comarca de la Ribera, on el temporal va passar amb més força. Després de l'avís roig i taronja d'estos dies, avui s'espera una jornada més tranquil·la.
0: Una ratxa de 150 km per hora de vent?
2: Sí, associada a una tempesta.
0: Clar.
2: No és allò que dius, és que hi ha un temporal de vent.
0: Clar, comença a moure-ho tot, l'aigua, que no saps per on et cau. No?
2: Sí, perquè a més és vent que... Això és conseqüència dels esclafits. Un esclafit no deixa de ser, doncs, amb aquestes enormes tempestes, hi ha un desplomament de l'aire fred de dins del núvol de tempesta, de dins del cumulonimbus, per això també ha baixat tant la temperatura, i aquest vent, que cau de dins del núvol, literalment, el que fa és reemplaçar l'aire que hi ha en superfície. I aquest aire, evidentment, doncs, què fa? S'expandeix cap als cantons. Per tant, és vent, a més, cap en direccions variables i que pot arribar a ser molt fort. En el cas de l'esclafit d'ahir de Sant Padó, el vent no va ser tan fort, però també hi va haver ratxes fortes, també la tempesta de Terrassa, però bé, són ratxes de vent molt importants i que, evidentment, doncs, provoquen desperfectes i fan baixar, com dèiem, molt les temperatures. Després que recordem que ahir, això que sentíem ara, la crònica del corresponsal del País Valencià, hi va haver llocs del País Valencià, com València mateix, que ahir la matinada passada, la de dijous, van tenir mínimes de 32 i 33 graus, que això ja no és nit tòrrida, sinó que és nit roent. Per tant, són canvis de temps bruscos, i com ens comentaven des de la Universitat Rovira i Virgili, doncs amb unes temperatures més altes i amb un mar més calent, aquests canvis de temps, que per l'altra banda són propis de la segona quinzena d'agost, el que passa és que poden ser més violents, i això és el que ens anem trobant, i per tant podem dir tempestes més fortes, i per tant més possibilitat d'esclafits amb aquestes fortes ratxes de vent i de calamarsades o pedregades. Ens hi hem d'anar acostumant perquè sembla ser que pot ser el pa de cada dia els pròxims anys.
0: Gràcies, Abel.
2: Disposar.
7: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
0: Un quart de nou, quan falten només 24 hores perquè a Barcelona arrenqui la manifestació d'aquest moviment ultra que es diu Save Europe Act, cada vegada van creixent més i més les veus que s'hi oposen frontalment. Aquestes veus són moltes i molt diverses, des de l'Ajuntament de Barcelona, que regira contra els postulats anti-immigració que fa aquesta organització extremista, fins a col·lectius antifeixistes en defensa dels drets humans, la democràcia i l'antiracisme, que ja han convocat contraprotestes. Tothom, qui més qui menys, s'hi va posicionant, també diverses veus polítiques. Des del Departament d'Interior, però, quan els hi hem consultat què en pensen sobre que una manifestació d'aquestes característiques es pugui celebrar a Catalunya, recordem, una concentració que defensa una Europa blanca i pura contra l'arribada de migrants, una organització que va fent córrer teories com la del reemplaçament, des del govern de la Generalitat, ara per ara, es limiten a dir que la manifestació està comunicada i, per tant, emparada dins del dret fonamental del dret a reunió. Ras i curt. Recordem que aquest grup Busca Ultra està fent una gira per tot el continent europeu amb manifestacions en què asseguren que cal retornar tots els immigrants als seus països d'origen per evitar, diuen, que acabin substituint la població suposadament local, i més enllà de grupuscles propers a corrents neonazis, també compten amb els suports de líders d'ultradreta com Víctor Orbán o Santiago Abascal i els seus homòlegs a França o Alemanya. Això sí, qui s'ha mantingut al marge, almenys de moment, són Marine Le Pen i Giorgia Meloni. Malgrat la negativa de l'Ajuntament de Barcelona, la manifestació ara per ara està convocada per dissabte a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat aquestes últimes hores que, tot i que l'Ajuntament respecta el dret de protesta, no comparteix els principis que defensa aquesta agrupació.
8: La manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfugues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
0: Com a resposta davant la convocatòria dels grups ultras, diverses entitats i col·lectius antifeixistes ja han fet una crida a mobilitzar-se. Per això han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, per rebutjar i intentar evitar la presència dels d'ultradret. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ja estudien la concentració per preparar un dispositiu especial que pugui garantir la seguretat als carrers. Aquesta protesta, ara ho dèiem, ha obligat a moltes veus diferents, polítiques, socials i de diferents entitats a posicionar-se sobre si estarien disposats a prohibir o no aquesta manifestació. Molts, això sí, aposten per respectar els drets de manifestació. És un tema molt interessant, ho dèiem al davantal, i avui en parlarem a la tertúlia del Món a RAC1 amb el Samuel Martínez, el Mohamed El Amrani i la Glòria Barrete. També farem una trucada al Xavier Riusant, que és periodista expert en extrema dreta, perquè ens expliqui una miqueta més qui són aquests de Save Europe Act, què defensen, qui hi ha darrere, qui els financia i per què fins i tot la Unió Europea va decidir no acceptar-los, no validar-los com a associació perquè confrontaven de ple els drets més bàsics fundacionals de la pròpia Unió Europea. Sobre tot aquest tema, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món a RAC1. El primer, la periodista del Punt Avui, Sara Muñoz.
9: Encara hem de veure quina capacitat de convocatòria té la manifestació ultra de demà, però la simple cita esgarrifa i regira l'estómac. El primer que em demana el cos és exigir a les institucions que prohibeixin aquesta anomalia democràtica i que deixin molt més clar que els moviments xenòfobs no són benvinguts i no tenen cabuda al nostre país. Ni tan sols la llibertat d'expressió pot emparar el discurs que escampa odi. Així que trobo que la classe política, que no ens hauria de fallar, s'està passant d'indulgent. En paral·lel a aquesta angoixa, tinc el dubte de la societat en general i els mitjans de comunicació en particular hem estat un altaveu d'aquests moviment racista i han contribuït, sense voler-ho, a afavorir la seva presència entre la gent. La xenofòbia va més i s'escampa especialment entre els joves. És urgent que, com a societat, un cop es recuperi el desaparegut lideratge dels polítics, construïm ciutats on les oportunitats i el progrés vagin de la mà. És l'únic camí per evitar que el feixisme pugui remenar i pescar en la pobresa i en la desgràcia aliena. Els ultras que vindran a Barcelona diuen que volen salvar Europa de la immigració. Demano a propis i estranys que algú ens salvi a la resta d'aquesta gentussa.
0: Gràcies, Sara. I l'altre comentari el signa el periodista del Diari de Girona, també col·laborador del Món a RAC1, Pol Estrada.
10: Safe Europe Act, un moviment supremacista que rep el suport, entre d'altres, de Víctor Orbán i Santiago Abascal, ha convocat aquest dissabte una manifestació a Barcelona per demanar la reemigració, és a dir, la tornada sistemàtica d'immigrants als països d'origen. Aquesta notícia ha posat de nou sobre la taula el debat suat sobre el dret a la manifestació. On s'hauria de situar el límit entre la llibertat d'expressió i la protecció dels drets fonamentals? Permetre aquesta manifestació és democràtic o no ho és? A tot això, ja hi ha programada una contramanifestació convocada per col·lectius antifeixistes. El que no seria bo és que els supremacistes, sabent-ho, programessin la contramanifestació de la contramanifestació. Toco fusta perquè això no passi, perquè aleshores els antifeixistes es veurien obligats a programar la contramanifestació de la contramanifestació de la contramanifestació, i la bola de neu s'aniria fent grossa fins a concentrar 2 milions de persones al carrer, com a la diada del 2014. Potser Europa ens miraria i tot, i diria que no ho volem, almenys no per aquest motiu, perquè les idees de la manifestació inicial més val que no s'estenguin gaire.
0: Gràcies, Pol. Avui que també tenim novetats sobre el cas del contenidor del pis dels horrors del carrer Muntaner a Barcelona. Recordeu que ara fa 2 setmanes aquí al Món a RAC1 els veïns d'un bloc d'aquest carrer van denunciar que feia 1 any i mig que darrere d'una de les portes s'hi amagava un suposat narcopis. Els veïns tenien molta por perquè hi havia crits i baralles a l'escala, gent que entrava i sortia del dia portant droga, els havien trencat portes i material de l'edifici, els havien amenaçat amb matxets, hi havia hagut agressions físiques. No era estrany el dia en què a la porta de l'edifici podia haver-hi una persona amb una sobredosi, crits constants. Fins i tot havien arribat a contractar seguretat privada durant el mes d'agost a les nits per la por que passaven. Havien avisat la policia desenes i desenes de vegades i presentat múltiples denúncies a l'Ajuntament, però mai aconseguien solucionar-ho i feia ja 1 any i mig que s'allargava. Doncs bé, ahir al vespre, aquest dijous, per fi, els Mossos d'Esquadra van desallotjar el pis i aquesta nit, teòricament, és la primera que els veïns han pogut dormir molt més tranquils en molts mesos. Això després d'un dispositiu, d'un ampli dispositiu policial que s'hi va desplegar al llarg del dia i que es va acabar enduent 2 persones. Una d'elles, el presumpte líder d'aquesta usurpació. Ho va seguir en directe, a pocs metres de distància, la Lluna Belani.
11: Poc abans de les 4 de la tarda, els Mossos van accedir al quart tercer amb una ordre judicial i van detenir el suposat responsable del pis per presumptes delictes de violació de domicili, amenaces i coaccions als veïns. Durant l'operatiu van desallotjar l'immoble i, de fet, les persones que hi havia dins van marxar pel seu propi peu amb maletes i bosses amb les seves pertinences. Va ser cap a les 7 de la tarda quan va aparèixer el propietari del pis, que feia setmanes que estava desaparegut, i va entrar a la finca acompanyat per la policia. Poca estona després, els agents van intervenir 3 individus que volien accedir al pis perquè deien que hi tenien coses dins, però els ho van impedir. Després d'identificar-los i escorcollar-los, en van deixar anar 2 d'ells, però es van emportar el tercer en un vehicle oficial. Pel que fa al propietari, va marxar cap a 3:15 del vespre amb una bossa i acompanyat pels Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Lluna. A les 9 ampliarem amb calma i tranquil·litat tots els detalls d'aquest operatiu dels Mossos d'Esquadra, que sembla que, per fi, doncs posa una mica més de calma en aquest edifici del carrer Muntaner. En aquest dispositiu hi van participar agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'ARRO, dels Mossos d'Esquadra, Seguretat Ciutadana, Investigació, Delinqüència Urbana i també de l'Oficina de Relació amb la Comunitat, que ha atès i informat els veïns de la finca, qui, per fi, podran recuperar la calma després de viure un autèntic malson que va començar ara fa ja més de 18 mesos. I ara que fa 3 setmanes de la crisi humanitària a Ceuta, després de més de 20 dies que milers de persones sobreviuen en unes condicions completament infrahumanes tirades a la platja del trampolín de la ciutat autònoma, aquesta ha estat la primera nit en què unes 1.500 persones han pogut dormir en un dels centres d'acollida habilitats pel govern espanyol. Ara bé, malgrat tot, la crisi està molt lluny de resoldre. Segons publica avui, per exemple, l'ABC, el govern espanyol preveu que els campaments per 2.500 dels migrants s'allarguin, estiguin actius i acullin gent almenys els propers 6 mesos. I, de fet, encara no hi ha data de desmuntatge d'aquests campaments que s'han creat arran de tota la crisi migratòria. I a nivell legal, el procés també va per llarg. La majoria dels migrants sol demanar asil a l'estat espanyol per poder quedar-se al país, i mentre la justícia va estudiant cada cas, les persones no poden ser expulsades. Sobre aquesta qüestió, trobem avui una dada que ajuda a entendre la magnitud. L'Audiència Nacional encara està resolent avui recursos dels casos del 2021 contra les denegacions d'asil. Casos de fa 5 anys. La complexitat burocràtica d'aquests processos i la manca de funcionaris per realitzar les identificacions dels migrants paralitzen sine die el recorregut legal de tots aquests migrants. Per tant, com diem, la crisi a Ceuta, que encara ha d'anar per llarg i que encara ha de tenir molts capítols. Malgrat tot, el govern espanyol manté l'objectiu de resoldre-la abans d'analitzar com deportar els milers de migrants que continuen a Ceuta, després que a primera hora d'ahir la policia desallotgés la platja del Trampolín, on centenars de persones s'acumulaven en barraques precàries sobre la sorra. Els agents els van dividir en dos grups, subsaharians per una banda, magrebins per l'altra, en total unes 1.400 persones, i els van encaminar cap als centres habilitats. Ara bé, quan els policies van retirar-se de la platja, mig miler de joves van decidir tornar-hi. Viuen en una zona muntanyosa i volien provar sort amb les restes de productes i objectes que havien quedat sobre la sorra. Molts també desconfien dels nous centres perquè temen que el trasllat sigui el pas previ al seu retorn als seus països. La seva arribada a la platja va paralitzar de nou les tasques de neteja durant diverses hores i, amb vistes que la situació podia allargar-se, la Creu Roja va repartir menjar de nou. Això va funcionar com un efecte crida als migrants que encara deambulaven per la ciutat, i la platja va tornar a reunir de manera temporal i molt poques hores després, centenars de persones. Mentrestant, la derivada política, cada dia que passa, va pujant de to. El Partit Popular continua enrocat en acusar el govern espanyol d'inacció i també la seva negativa d'acollir migrants o d'enviar alguns directament cap a la península. La Moncloa defensa que les seves accions estan ben fetes, que segueixen un full de ruta que té sentit, i assegura que no tot s'hi val. Roger Perciba.
12: Sí, després de 3 setmanes, satisfacció per part de la ministra Elma Saiz.
13: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
12: Tot i que el president de Ceuta Vives no ho veu del tot clar.
14: Trasladando trampolín a distintos lugares de Ceuta, eso no es tener voluntad de arreglar el problema.
12: El govern espanyol critica el Partit Popular perquè parla d'expulsions sense matisar que en el cas dels menors cal seguir procediments legals personalitzats. El ministre Arcadi Espanya acusa els populars de voler saltar-se la llei.
15: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben.
12: Pachi López apunta directament Feijó.
16: Feijó ha decidido llevar al Partido Popular a la extrema derecha.
12: La popular Carmen Funes nega que parlin de deportacions.
17: Aquí nadie ha hablado de deportaciones. Aquí de lo que se está hablando es del cumplimiento de la ley.
12: I la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que s'apunta a l'allau de compareixences previstes per la setmana que ve, donarà més informació sobre les denúncies per agressions sexuals a Ceuta.
0: Gràcies, Roger. Però, mentrestant, des d'Europa han decidit abaixar una mica més el to contra la Moncloa i fan equilibris per deixar clar que els migrants s'han de deportar, però sense vulnerar els drets dels menors. Brussel·les recorda que cal protegir els més joves, també les 500 nenes que el govern espanyol estudia traslladar a la península, però a la vegada reitera que cap dels migrants pot quedar-se de cap de les maneres a Espanya. I un dia més, causa Rodalies. Si avui teniu previst agafar l'RL4, molta paciència. La circulació està interrompuda entre Calaf i Manresa per una incidència a la infraestructura provocada pel mal temps. Però també calceu-vos si heu de pujar en un R11, perquè des de primera hora ja hi ha retards per una incidència operativa. I és que això és el dia de la marmota. Són només 8:45 del matí i ja hi ha 2 línies que no van del tot bé, que no acaben de funcionar del tot bé. És la notícia que no sorprèn. Però és que ahir ja va ser un dia horribilis pels usuaris de Rodalies, igual que cada dia d'aquesta setmana. Diversos problemes van afectar la circulació de fins a 5 línies diferents i no es van poder resoldre en la seva majoria fins a la nit o la matinada. A Castellbisbal, un problema va interrompre durant bona part del dia la circulació a l'R8. A més, un problema als sistemes d'electrificació entre Granollers Centre i Mollet Sant Fos va fer arrossegar retards importants a les línies R2, R2 Nord i R11. I encara més, una altra incidència entre Castellbell i el Vilar i Calaf també va provocar endarreriments entre Manresa i Calaf a l'RL4, que és aquesta que avui tampoc funciona bé, i a l'R4. A la tarda, Renfe va haver d'habilitar transport alternatiu per carretera. I feia temps que no en parlàvem, sabíem que encara era allà, però no n'acabàvem de saber res ni treure'n l'aigua clara del tot. Doncs bé, pareu bé l'orella, perquè per primera vegada, des que es va detectar el 27 de novembre, aquesta setmana no hi ha hagut cap positiu de pesta porcina dins de la zona del risc. Ara molt probablement molts de vosaltres haurà fet «Hosti, clar, la pesta porcina!». Això inclou municipis com Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Montcada i Reixac o Barcelona. La Generalitat assegura que cal ser prudent, però que sembla que el brot podria estar més a prop d'erradicar-se. Des que es van detectar els primers casos de pesta porcina, ara fa 9 mesos ja, cada setmana s'havien succeït els positius. Aquesta última setmana, però, s'han analitzat més de 300 senglars i cap era portador de la malaltia. El govern apunta que això vol dir que les mesures que s'han aplicat funcionen i demana un esforç més a la població. Insisteix que no s'han d'apropar als espais naturals tancats i demana que facin cas als senyals que ho prohibeixen. Des de l'inici del dispositiu s'han analitzat més d'11.000 senglars, uns 370 en donat positiu i la resta han donat negatiu. Ara pràcticament passa un minut de 9:15. Tornem a parlar del temps, però en aquest cas centrem-nos en la calor. El Departament de Salut ha admès que hi ha diversos CAPs a Catalunya on no funciona bé el sistema de ventilació i les temperatures freguen a l'interior i en cada moment del dia als 30 graus o més. Així ho van admetre ahir aquí al programa l'Institut Català de Salut, l'ICS, que assegura que enviarà més ventiladors al CAP Pare Claret de Barcelona. Tot plegat després que els treballadors denunciessin també aquí al Món RAC1 que havien estat tot l'estiu treballant en condicions insuportables, amb temperatures mitjanes que havien arribat als 36 graus. La situació és tan asfixiant que la Núria López, metgessa de l'ambulatori, ens explicava que alguns pacients s'han arribat a desmaiar mentre esperaven el seu torn.
18: Nosaltres el que reclamem sobretot no és treballar per una millora del nostre confort, sinó també per una seguretat del personal que afecta la qualitat assistencial, perquè els usuaris a les sales d'espera, doncs, sobretot persones grans, amb aquestes calors i estones esperant allà, doncs sí que és veritat que hem tingut marejos i lipotímies de la gent que està esperant allà.
0: La problemàtica és que a principis d'estiu va espatllar-se l'aire condicionat i des de llavors han hagut d'arreglar-se amb alguns, molt pocs, ventiladors, segons va poder constatar la Mariona Martínez, que ens va explicar en directe aquí a Món RAC1, que va anar al CAP, que en tota la sala d'espera hi havia un ventilador a banda i banda. Després que la Núria ens expliqués el seu cas, l'ICS va posar fil a l'agulla. La gerent d'atenció primària d'aquesta zona de Barcelona, Cristina Carbonell, ha assegurat que enviaran més ventiladors, però que no podran arreglar l'aire condicionat fins a l'octubre perquè depenen d'un distribuïdor extern. La gerent també va demanar disculpes per la situació.
19: El primer que volia demanar és justament disculpes tant pels professionals com per la ciutadania, perquè realment per nosaltres vetllar per les condicions dels treballadors, dels professionals i el benestar de la ciutadania és una prioritat. Vull dir, la nostra feina és vetllar perquè ells puguin fer bé la seva feina.
0: Carbonell va assegurar que seguiran de ben a prop la situació al centre, tot i que reconeixia que no pot assegurar que una situació com aquesta, d'aquest cap joanic, però que ahir també vam descobrir que són situacions que es produeixen en altres caps de la ciutat de Barcelona i molt probablement també d'altres punts de Catalunya, que situacions així doncs no es pot assegurar que puguin tornar a passar en el proper estiu. Però el malson sanitari no acaba aquí. Avui llegim el Mundo que molts equips mèdics, instruments i materials de Catalunya estan obsolets perquè tenen més de 10 anys d'antiguitat. De fet, a tot l'estat espanyol, un de cada 3 equips supera aquesta antiguitat. I això és més del triple del que recomanen els estàndards internacionals, que estableixen que, com a màxim, un de cada 10 equips hauria de tenir, com a màxim, més de 10 anys. A Catalunya, les dades són especialment rellevants. Per posar només alguns exemples, un 36% de les màquines de ressonància magnètica tenen més de 10 anys. 4 de cada 10. En el cas dels mamògrafs, la xifra puja fins als 43 i pel que fa als equips d'endoscòpia arriba al 57%, pràcticament al 60, per tant, més de la majoria. Són dades preocupants perquè tenir equips tan antics pot afectar directament a la salut dels pacients. Per exemple, els TAC més vells no només poden dificultar el diagnòstic, sinó que també poden exposar la població a nivells més alts de radiació. Encara relacionat amb la calor i encara relacionat amb serveis públics, en aquest cas serveis municipals, més enllà dels metges del Cap de Joanic, qui també es queixa de les altes temperatures són els usuaris del metro de Barcelona. Segur que ho heu notat si heu agafat aquest transport aquest estiu i d'altres. Fa molta calor moltíssimes vegades a les andanes. Doncs bé, des de TMB reconeixen la situació i asseguren que tenen la intenció de climatitzar millor les andanes, però que no saben exactament com fer-ho. Apunten que és una zona molt àmplia i, per tant, que és molt difícil de refredar i que les diverses proves pilot que han fet, perquè n'estan fent, no els han acabat de sortir com volien. Tot i això, insisteixen que seguiran provant sistemes perquè l'espera fins a entrar als vagons sigui més còmoda. Eulàlia Carrascal.
20: Això després de la queixa de diverses associacions d'usuaris de transport públic. Denuncien que les altes temperatures a les andanes fan que molta gent deixi d'agafar el metro i opti per altres opcions. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, reconeix que la situació ha de canviar, però apunta que no és fàcil trobar un sistema que funcioni.
21: Evidentment, la part d'andanes i d'estacions és més complicat. Aquesta climatització és molt més gran en l'espai i en els túnels la connexió no és tan fàcil ni és tan evident. Però sí que hem fet alguna prova pilot, ja vam fer, de ventilació, i estem analitzant i estudiant per propers estius. També estem en una situació, crec que per tots és més extrema de l'habitual.
20: Prèviament s'han fet proves de refrigeració i ventilació en estacions com Sagrada Família o Plaça de Sants.
0: Gràcies, Eulàlia. I en futbol, el cas Julián Álvarez s'embolica i sembla ser que encara ha d'anar una mica més per llarg. Segons ha explicat Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid ha acceptat traspassar Julián Álvarez a l'Arsenal, però Julián Álvarez no ho vol. El club considera que la situació del jugador argentí que vol jugar al Barça és insostenible i per primer cop s'ha obert a la possibilitat de traspassar-lo. Això sí, amb l'única condició que no sigui l'equip blaugrana. L'Arsenal és el club més interessat i als matalassers els agrada la idea per una possible arribada de Gyökeres, una mica intercanvi de cromos. Recordem que Julián no va entrar a la convocatòria del primer partit de Lliga, però va ser xiulat al Metropolitano. Segons aquesta informació que signa el Joan Puquí a Mundo Deportivo, l'Atlético veu a venir que mantenir Julián una temporada amb la seva situació no té cap sentit, i diu, d'acord, estem disposats a traspassar-te, però no pots anar al Barça. I Julián diu, d'acord, jo només vull anar al Barça. Tot i això, el seu company, el Cuti Romero, va expressar ahir amb la seva presentació com a nou jugador de l'Atlético de Madrid que veu el davanter argentí centrat.
22: Bueno, Julián, lo veo muy bien. La verdad es que llegué hace 5 o 6 días, estoy acá y lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles, de seguir haciendo divertir a la gente, y lo veo muy metido, así que eso me pone muy contento.
0: De moment, mentre Julián no debuti a la Lliga amb l'Atlético, el Barça no llançarà la tovallola. Encara que Joan Laporta en ple Mundial va reconèixer que l'oferta tenia data de caducitat, els terminis s'han anat allargant i sembla que no coneixerem la resolució del cas Julián fins als darrers dies de mercat. Això sí, la direcció esportiva ja treballa amb alternatives i entre 2 i 3 noms que agraden molt, però Deco treballa amb discreció, ho porta fent tot l'estiu. El Barça fitxarà, segur, un nou per aquesta temporada, aquest és el pla, encara que els va quedar en poc marge, fins a l'1 de setembre, és a dir, poc més d'una setmana. Mentrestant, Joao Cancelo ja és jugador blaugrana a tots els efectes, aquesta serà la seva tercera etapa, però la primera que no arriba com ha cedit. Cancelo signa un contracte fins al 2029, després de marxar lliure a l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita, i en la seva presentació va reconèixer que han estat setmanes difícils per ell mentre esperaba poder tornar a Barcelona.
23: La verdad es que fueron 2 semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré.
0: També Cancelo va treure ferro a les imatges que van córrer per les xarxes socials on semblava que estigués emprenyat per no haver pogut ser presentat davant l'afició durant el Gamper. La realitat és que, tot i que ja estava desvinculat de l'Al-Hilal, faltava un últim permís que havia d'enviar l'equip saudita perquè el fitxatge fos oficial al 100%. Tot plegat quedarà en una anècdota, però és curiós que els 3 cops que ha vestit la samarreta blaugrana mai ha pogut participar en el Gamper. Qui també va parlar de Cancelo, Hansi Flick, que beneeix del tot la seva tornada. Això sí, li demana implicació defensiva. Són declaracions als mitjans del club.
1: Crec
3: que quan va arribar la temporada passada va necessitar una mica de temps per adaptar-se al principi. Però al final ens va donar moltes opcions i molta qualitat també en atac i també va rendir molt bé en defensa. Això és el que espero d'ell, que defensi, perquè és un lateral i això vol dir que ha de jugar molt bé en defensa, però el que ens pot aportar en atac és extraordinari.
0: Ara caldrà veure si Flick el podrà tenir disponible ja pel partit de Lliga d'aquest diumenge contra l'Elx, pel debut a la Lliga del Barça a 9:45 al camp de l'Elx i en directe a RAC1, evidentment, des d'una hora abans. Des d'ahir, el Barça està treballant a les inscripcions de tots els fitxatges i des del club asseguren que hi arribaran tots. De fet, l'únic que pot ballar fins a darrera hora és el mateix Cancelo. Tot i això, cal deixar clar que en tot cas seria un problema de paperassa perquè tot està anant més a última hora i no en cap cas de problemes de fair play. I el club també està tancant més sortides. Avui s'ha de fer oficial la marxa de Tomi Marquès al Braga a canvi d'€11 milions, mentre que el porter Yacobishvili ja és nou jugador de l'Almeria en qualitat de moment de cedit. 20 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Obrim aquesta hora plana de successos perquè a França la Fiscalia torna a investigar l'excirurgià Joël Lescornec, condemnat per violar 300 menors. Ara se l'acusa de 50 casos nous, 10 violacions i una quarantena d'abusos sexuals. L'any passat la justícia francesa ja el va condemnar 20 anys de presó per haver violat a 300 menors entre el 1989 i el 2011. El metge va admetre haver comès tots els delictes i també haver abusat de 4 menors més, entre elles dues nebodes seves. I ara s'hi han d'afegir aquests 50 casos més i veurem. Mentrestant, de tornada a Catalunya, a Lleida, la policia espanyola ha detingut un home que tenia un ordre de detenció al Regne Unit. Les autoritats espanyoles i angleses el consideren molt perillós i violent. Hauria ferit molt greument un pacient d'un hospital britànic mentre estaven ingressats i va fugir cap aquí. A Lleida, al juny, es va fer viral per les xarxes socials un vídeo d'aquest home en què se'l veia apunyalant-la un altre al centre històric. Amb aquesta detenció ja són 50 els fugitius internacionals trobats a Catalunya en el que portem d'any. A Torres de Segre, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver al pantà d'Utxesa. Segons fonts policials, el cos no presentava senyals de violència i feia més d'un dia que era l'aigua. Uns treballadors de la zona van avisar els equips d'emergències. Ara els Mossos han obert una investigació per aclarir la causa de la mort de l'home. A Cunit, un home de 50 anys ha mort ofegat mentre es banyava a la platja de Llevant. Els serveis d'emergències van rebre l'avís pels vols de les 2:00 PM i quan el socorrista va treure l'home de l'aigua ja no hi van poder fer res. És la 20a persona que mor a les platges des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, un estiu que està sent especialment negre pel que fa als ofegaments. A Bescanó, al Gironès, els Mossos d'Esquadra han denunciat el propietari d'una masia i una constructora per abocar més de 60 tones de runa en una antiga bassa de rec. En total haurien abocat l'equivalent a 6 camions de deixalles. Els agents van rebre una informació alertant del delicte i quan van arribar a la finca van trobar una màquina excavadora i un camió dins de la bassa. Els agents han fet arribar el cas a l'Agència de Residus i a l'Ajuntament de Bescanó. Mentrestant, la policia municipal de Girona ha identificat 4 homes que manipulaven caixers automàtics per robar targetes bancàries. Feien servir l'estafa coneguda com l'scalping, que consisteix a fer malbé un caixer i quan una víctima intenta treure diners als lladres fan veure que l'ajuden, però realment els canvien la targeta per una altra que està cancel·lada. Un agent de paisà va identificar els homes i va veure que tenien targetes a noms d'altres persones, però van descobrir l'estafa més tard i per això no els han pogut detenir. I atenció, el que explica avui la Tura Soler al Punt Avui. És un cas realment cridaner. El passat dimarts 11 d'agost, un home va presentar-se, ell mateix, sense que ningú li reclamés, a l'entrada dels jutjats de Manacor per demanar que l'empresonessin. El motiu és que feia dies que buscava la seva exdona per matar-la. La policia espanyola va detenir-lo, va comprovar que la dona estava il·lesa i ara està condemnat a 10 mesos de presó. Però el cas es torna encara més esfereïdor si mirem l'historial de l'home. A més d'antecedents per violència de gènere o robatoris, també porta a l'esquena una condemna de 17 anys i mig de presó per assassinat. El 2007 va matar una dona de 73 anys a Blanes perquè no li va deixar diners i en aquella ocasió també es va entregar ell mateix. Es va presentar a una comissaria i va confessar que era l'autor del crim. Ara, en aquest moment, com explica la Tura Soler al Punt Avui, va notar que se li despertava l'impuls d'assassinar la seva exdona i abans de fer-ho va decidir presentar-se davant dels jutjats de Manacor i demanar que, si us plau, el detinguessin. I aquest serial repugnant, però estiuenc, des de ja fa dues o tres temporades dels excrements humans a les piscines municipals, ha adquirit una nova dimensió aquestes últimes hores i ara ha fet el salt als parcs, als parcs aquàtics. Però Aventura ha hagut de tancar dues piscines, l'infantil i la dels adults, per un cas de caques a l'aigua, ahir a primera hora de la tarda. De moment, les dues piscines restaran tancades fins que s'acabin d'aplicar tots els protocols sanitaris establerts per l'Agència de Salut Pública de Catalunya. I a Pons, a la Noguera, també han hagut de tancar la piscina municipal de manera temporal pel mateix motiu. Igual que a Port Aventura, no obrirà fins que s'acabin les tasques de desinfecció i l'espai torni a ser segur. A més, des de l'Ajuntament han aprofitat per denunciar aquestes conductes incíviques i demanen respecte i responsabilitat als espais convertits. Realment, hem perdut el compte ja de la de piscines que han hagut de tancar ja no només durant diverses hores, a vegades són diversos dies, perquè les tasques d'higienització de l'aigua, de tornar-les a posar en bon estat per assegurar-se que no estan contaminades, són molt laborioses i molt costoses pels ajuntaments. Això en algun moment es va posar de moda per una mena de repte viral que venia per les xarxes socials. Semblava que potser podia ser una moda passatgera, però aquí s'ha quedat. I dia sí, dia també, estem explicant nous casos de piscines municipals que tanquen, que han de tancar perquè de cop apareix, doncs, flotant a l'aigua un excrement. I ara, fins i tot, això ha arribat a les piscines del Port Aventura. I atenció amb aquest cas que llegim al diari de Tarragona i que té tots els números de batre el rècord de veïns amb l'oïda més sensible, podríem dir. Resulta que a Calafell, al Baix Penedès, un grup de jubilats que juga a la petanca ha arrencat una batalla veïnal. Tot per culpa dels residents de la zona que han omplert els balcons de pancartes exigint als jugadors de petanca que marxin i fins i tot han arribat a demanar empara a l'Ajuntament. Aquests veïns es queixen del soroll de les boles al xocar entre elles i del volum de les converses i celebracions dels jugadors de petanca, que, segons han denunciat els veïns a l'Ajuntament, literalment els impedeixen descansar, diuen. Els jubilats, per la seva banda, es defensen explicant que juguen a camps municipals habilitats per la petanca i que, a més, ho fan a partir de les 6 de la tarda per respectar la migdiada, diuen, i que s'hi estan com a màxim 2 hores. Passa 1 minut i mig de 3:15, més coses, en ple debat sobre l'ús dels joves de les xarxes socials i també de la intel·ligència artificial. I us explicàvem aquesta nova eina de la Universitat Oberta de Catalunya que ha d'ajudar els professors a detectar si un treball ha estat fet a mi o no. Doncs avui llegim un estudi que apunta que utilitzar la intel·ligència artificial per fer deures redueix fins a un 20% l'aprenentatge. La irrupció de ChatGPT i la seva popularització entre els joves preocupa força els experts, n'hem parlat molt, i aquest estudi nou demostra que tan aviat com els estudiants perden l'accés a les eines tecnològiques, les notes cauen en picat. L'afectació discrimina per matèries i les més perjudicials són les de ciències socials i l'aprenentatge tecnològic. Aquest estudi conclou que quan els alumnes s'acostumen a fer feina i a fer preguntes molt fàcils al ChatGPT o a altres chatbots per evitar fer cerques, perden aquestes capacitats de poder sortir-se'n davant dels problemes que es pugui plantejar en una prova o un examen i es tradueix en una pèrdua de fins al 20% de la capacitat d'aprenentatge. I abans que parlàvem sobre què hauria de passar amb els migrants que van arribar a ser

0: Un mercat negre amb locutoris que no ofereixen per tenir o renovar el permís de residència o feina han de fer 3 tràmits consecutius, sol·licitar la resolució, demanar cita per les empremtes i després una altra cita per recollir la targeta. En parla el secretari de l'associació, Domingo Morales.
1: 11 meses después llegamos al final del proceso. No podemos ejercer nuestros derechos y cuando los vienes a ejercer ya has tenido que a sufrir muchas consecuencias, ha tenido que perder un trabajo.
0: Per això proposen que la mateixa administració estableixi les cites i, sobretot, un document provisional mentre dura tot el procés.
2: A Valls, a l'Alt Camp, l'Ajuntament ha dissenyat un pla urbanístic pioner per tornar a obrir les botigues del barri antic, un dels centres històrics més grans de Catalunya. Aquest nou pla vol promoure les botigues, la restauració i el primer hotel del barri vell a partir de les places més emblemàtiques de Valls. Corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
3: Sí, la regulació dels nous usos dels locals, més de la meitat, ara buits, s'articula a través de les places del blat, de l'oli o del pati. Josep Maria Toldrà, professor de la Universitat Rovira i Virgili, que ha participat a la diagnosi.
4: Que el propi desplaçament entre les places revitalitzi la resta de teixit del nucli antic.
3: Amb xifres concretes, més de 250 locals del centre històric de Valls, una mica més del 50%, han quedat en desús i estan en l'actualitat tancats i barrats. Sònia Roca és la regidora d'Urbanisme i regidora responsable del barri antic de Valls.
5: Els veïns i tots els agents que van participar doncs, posaven en valor el comerç de proximitat, l'alimentació i també aquest comerç més per les persones, botigues de roba, sabateries, aquest tipus de comerç.
3: L'aposta per revertir la situació passa també per la nova convocatòria de la Llei de Barris del Govern de la Generalitat. Valls hi ha presentat candidatura.
2: Més coses, l'Energètica Pública posa en marxa una campanya per instal·lar més de 230 plaques solars a instituts del país. L'objectiu és que cobreixin les teulades de tots els centres aptes, com a molt tard, el 2028, Giró.
6: Les gairebé 135 noves instal·lacions de teulades se sumen a les 107 plaques ja instal·lades en instituts, unes 341 en total, que cobriran de moment més de la meitat dels espais disponibles. La iniciativa té com a objectiu anar incrementant el parc d'energies renovables que dotaran als centres, però també als equipaments del voltant, com comissaries o centres d'atenció primària. Ho explica RAC1, la directora de comercialització de l'energètica, Marta Campo.
7: La missió de l'energètica és aprofitar totes les sales d'instituts que siguin tècnicament aptes per generar energia neta, que abasteixi els mateixos centres i altres equipaments públics que estiguin ubicats a 5 quilòmetres del radi, com ara, per exemple, CAPs o comissaries dels Mossos. Sempre enfocats en aquest objectiu que els serveis públics puguin funcionar amb energia de proximitat, sense més de CO2 i amb una factura elèctrica més barata.
6: Aquestes actuacions permetran a l'energètica pública sumar 56 megawatts a l'horitzó de gestionar un parc d'almenys 1.000 megawatts el 2040. Per zones, l'àrea metropolitana de Barcelona concentrarà el pic d'actuacions amb gairebé 180 panells.
2: I un matí més, evidentment, estem pendents de les cares que van passant per la Universitat Catalana d'Estiu. En les últimes hores, qui hi ha passat ha estat l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que va advertir que l'independentisme necessita fer foc nou i buscar noves cares per tornar a ser creïble. Reclama apartar els lideratges que no van culminar el procés i centrar tots els esforços en la sobirania. Ho va seguir l'enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent, Víctor Massip.
8: En un acte ahir on també hi participaven dos expresidents de les Illes Balears i del País Valencià, Quim Torra va disparar directament contra la cúpula independentista actual. L'expresident defensa que a Catalunya hi ha talent de sobres per fugir dels mateixos noms de sempre i apostar per la renovació.
9: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
8: Més enllà del canvi de cares, Torra demana que els independentistes deixin de perdre el temps en discussions de gestió autonòmica. També avisa que Catalunya viu en un col·lapse i que calen eines d'estat per entomar reptes com el canvi climàtic o la immigració. Per això, l'expresident reclama situar la independència com a prioritat absoluta.
2: Gràcies, Víctor. Fem una pausa. Són 2 minuts i quan tornem, entre altres coses, recordeu el cas del lleó que us explicàvem ahir? Aquest lleó que voltava per la serra de Toledo i que va implicar un ampli desplegament policial per intentar trobar-lo? Doncs tenim novetats. També, atenció, si teniu ganes del Grand Theft Auto 6, perquè Rockstar, que és l'empresa que hi ha darrere del videojoc GTA, ha patit una

0: un atac informàtic i s'han filtrat moltes parts del joc i també, entre altres coses, repassarem la resta d'actualitat esportiva. Un dels elements que aquest cap de setmana torna a la Premier League, la primera Premier League en anys sense Pep Guardiola. Un segon.
1: Ganarles el derbi es lo único que pido.
2: Volver a ser grandes.
3: Un altre sextet. Serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Què et passa?
11: Que no em tanca la maleta.
10: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
11: Bé, si trec uns quants banyadors...
10: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
15: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
14: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
15: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
14: Important, en un refugi climàtic natural.
15: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
16: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
0: 5 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Obrim plana internacional perquè continuen els terratrèmols a l'Amèrica del Sud. Ahir un sisme a Perú va sacsejar la regió andina d'Ayacucho, al sud del país. El terratrèmol va ser de magnitud 7.2 i va afectar una trentena d'habitatges. A més, des del govern han informat que 3 persones van haver de ser ateses per ferides. Va passar ahir al vespre, a hora catalana, amb l'epicentre a més de 100 quilòmetres de profunditat, segons els experts locals. I a Ucraïna, els atacs russos haurien provocat el menys 17 morts i una quarantena de ferits a les últimes hores. Sembla una constant, però aquest ha sigut un dels atacs més durs des que va començar la guerra. Desenes de míssils i més de 160 drons van atacar diverses zones de Kiev, destrossant cases, una escola, fins i tot també un hospital infantil. I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que a la zona no hi havia cap rastre d'activitat militar o industrial. Anem a parlar del lleó, perquè la Guàrdia Civil n'ha suspès la recerca d'aquest lleó que suposadament voltava per la Serra de Toledo, segons fonts de la delegació del govern espanyol a Castella-La Manxa. Després de 24 hores de recerca, no s'ha trobat cap senyal que indiqui que per allà hi hagi passat un lleó. La Guàrdia Civil havia mobilitzat més de 20 efectius i fins i tot un helicòpter, i la recerca s'havia activat ahir a la tarda després que un repartidor alertés de la presència de l'animal per la zona. No se l'ha vist, per tant, de moment es dona per descartat que hi sigui i potser es considera que el repartidor es va confondre. En cas de que reaparegui, doncs, evidentment, la Guàrdia Civil ja ha dit que té els efectius a punts per tornar a reactivar aquesta recerca. I pareu bé l'orella a tots els fans que fa anys i panys que espereu el Grand Theft Auto 6. No patiu, no s'ha anunciat un nou ajornament de la data, ni molt menys, però és que el desenvolupament d'aquest videojoc continuen empalpedregar, perquè aquesta matinada un grup de hackers ha piratejat els servidors de Rockstar, que és l'empresa creadora del GTA, i han publicat a les xarxes socials tot de vídeos del joc i fins i tot el mapa, el clàssic mapa dels Grand Theft Auto, on ha de transcórrer tota l'acció. És un dels elements més esperats de la nova entrega. Els pirates diuen que és una protesta contra els preus cada cop més excloents de la indústria dels videojocs, però algunes de les seves publicacions conduïen a webs vinculades a estafes i criptomonedes. Així que si sou dels que fa mesos que friseu per jugar al Grand Theft Auto i voleu tafanejar aquestes noves imatges, tingueu molta cura d'on cliqueu. És a dir, intenteu anar a buscar directament els vídeos que reprodueixen directament en les publicacions, i si trobeu alguna publicació que diu clic aquí per veure més, doncs sigueu conscients de que potser esteu anant de pet contra una estafa. I avui divendres toca parlar d'estrenes musicals. Qui treu disc és Paris Jackson. Es diu Happiest Day of My Life i és el segon treball de la model i també actriu nord-americana, filla de Michael Jackson. El primer el va treure fa 6 anys. Inclou 11 temes amb aquest Zombies in Love que estem escoltant. També publica nou àlbum Sam Smith.

0: Es titula Hazel Eyes i és el seu cinquè treball. El músic britànic ha estat 3 anys component el disc i assegura que ho ha fet al costat dels seus millors amics. En aquesta cançó que sona de fons i que es diu My Guy hi ha col·laborat la figura de l'indie pop Feist. L'àlbum és una barreja de gèneres com el pop, el folk o el country. També està d'estrena avui un altre Smith, tot i que no són família. És la també britànica Georgia Smith. El títol del seu nou disc és What Are The Odds? És el seu tercer treball i inclou 12 cançons com aquest What's Done Is Done. La cantant ha definit el seu nou àlbum com un disc per moure's i gaudir del moviment. Pel que fa a l'agenda de concerts del dia, avui a la Festa Major de Gràcia hi actua Al·lèrgiques al Polen. També Carla amb K, Core i la Tour de Querol. El poble espanyol acull des d'avui fins diumenge el Prostir Fest, un festival de música ucraïnesa contemporània. I a la Sala Jamboree de Barcelona es fa un tribut avui a Freddie Mercury. És un homenatge al líder de Queen a través dels seus temes més emblemàtics. I atenció a aquesta notícia vinculada a la música. Charlie XCX fa un pas més enllà i s'endinsa ara al món del cinema amb Eurupja, la pel·lícula independent de Pete Hawks. La cantant interpretarà Bethany, una jove britànica atrapada a Varsovia després d'una erupció volcànica. La pel·lícula es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Toronto el 2025 i finalment arribarà a l'estat espanyol el 28 d'agost. Parlant de pantalles, avui arriba a les sales la pel·lícula A Fuego. És l'òpera prima de la directora catalana Estel Díaz.
1: Y aparte de bailar...
2: Aquí hacemos de todo, cariño.
0: La producció explica com un adolescent que acaba de perdre el seu germà s'integra en una comunitat de ballarins. Entre el repartiment hi ha els catalans Zoe Bonafonte, nominada a millor actriu revelació als Goya per la pel·lícula El 47, i Marc Soler, que fa poc ha aparegut a la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. La Bàrbara Padilla ha parlat amb ells.
3: La badalonina Estel Díaz ha volgut fer una pel·lícula de ball i adolescents per donar veu a aquesta franja de la població, però també per parlar de salut mental. L'ha fet fora de Barcelona, aprofitant la peculiaritat de les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
4: Per mi era important també representar altres parts de l'àrea metropolitana. Sembla que només el protagonisme el té Barcelona i estava com molt bé poder reivindicar un espai com les tres xemeneies i que ha estat una mica apagat durant un temps.
3: L'actriu barcelonina Zoe Bonafonte ha hagut d'aprendre a ballar per fer aquest paper i assegura que ha estat un repte.
5: Teníem unes coreògrafes meravelloses, uns ballarins que també m'han ajudat en tot moment, llavors, bueno, amb molts assajos, però molt bé, molt, molt contenta.
3: El seu company a la pel·lícula, Marc Soler, del Masnou, és ballarí i defineix el rodatge com una gimcana.
6: És una guapada, és com una gimcana. És molt guai rodar dansa sempre molt a molt, perquè a diferència del teatre, que ho tens aquí i pots jugar molt més, pots fer molta més màgia.
3: La banda sonora de la pel·lícula la posen cantants de música urbana com Bat Gyal o Mushka.
0: Gràcies, Bàrbara. Una altra estrena destacada d'avui és la pel·lícula de terror Insidious. Fuera del más allá.
7: We have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world.
0: La pel·lícula té una nova protagonista, una mare que cuida la seva filla a la casa on va passar la infància fins que una presència la comença a perseguir. I els amants de l'acció poden comprar entrades per veure El Motín, amb Jason Statham al capdavant. El protagonista és testimoni de l'assassinat del seu cap i això el converteix en un dels principals sospitosos. I encara parlant de cinema, la pel·lícula catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, i les coproduccions catalanes Les Hijas, òpera prima de Daniel Romero, i Upiro, d'Òscar Marín, competiran aquest any a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Així ho va avançar ahir l'organització del festival. Passen 3 minuts de les 9 en punt del matí. De seguida fem la tertúlia. Avui recordo amb el Samuel Martínez, el Mohamed El Amran i la Glòria Barrete. Però abans fem refresh a l'actualitat esportiva, més enllà del Barça, però encara en futbol, el Barça masculí. Ara hem de parlar del Barça femení, que disputa avui el trofeu Joan Gamper.
8: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'equip, entrenat per Pere Romeu, juga a les 8 de la tarda contra el Brighton a l'estadi Johan Cruyff. Patrick Guijarro debutarà com a nova capitana, mentre que Marta es manté com a segona. Paredes passa a ser tercera i entren Aitana Bonmatí, quarta, i Graham, cinquena. Qui també juga avui és el Girona, que obre aquesta nit la jornada a segona divisió amb la visita al camp del Còrdoba a partir de les 9 en directe a RAC+1 des d'un quart d'hora abans. Pel que fa a la convocatòria, no hi és Ivan Martín, que ahir es va fer oficial que marxa al Racing de Santander a canvi d'uns 3 milions d'euros. Tampoc hi són, per diversos motius, Unai, Mumin, Unahi, Sigankov, David López, Porto, Misehoy i Pixur. En canvi, sí que han viatjat jugadors que no tenen clar el seu futur, com Arnau, Àlex Moreno, Doni, Minsu i Benet. Encara a casa nostra, l'Espanyol rep demà 9:45 de la nit al Real Madrid a la segona jornada de Lliga. Un dels seus capitans, el migcampista de Cubelles, Edu Expósito, va passar ahir pel Tu diràs de RACUM, l'Aleix Pariser, i va parlar del bon inici de temporada dels blanquiblaus amb la victòria contundent per 3-0 contra el Llevant, que esperen aprofitar per fer mal a un Real Madrid que s'estrenarà a la Lliga Cornellà al Prat.
9: Jo espero que sigui un bon moment, que ells que arriben a la, una pretemporada també després del Mundial, amb un nou míster, jugadors nous, a veure si podem enganxar-los. Tenen un equipàs, una de les millors plantilles del món. O sigui, jugador per jugador són increïbles.
0: Més enllà del partit contra el conjunt de Mourinho, Edu Expósito va fer un repàs als fitxatges i va reconèixer que tenen la lliçó presa de l'any passat. L'únic objectiu que s'ha de tenir al cap, diu, és la permanència. Pel que fa a la resta de la jornada, avui es disputa el Betis-Reial Societat a les 9 del vespre. Demà juga l'Atlètic Club contra el Sevilla i el València contra el Celta. Diumenge hi ha un Atlético de Madrid-Villarreal, gran partit, un Getafe-Racing i el Barça-Elx a 9:45. I dilluns tanquen la jornada l'Osasuna-Llevant i el Mal Deportivo. Tot plegat després que ahir el Rayo i l'Alavés empatessin a un. Sergio Camello va obrir el marcador pels madrilenys i el premianenc Mariano va empatar el tram final. Això sí, va ser un partit rodejat de polèmica perquè es va haver de disputar a Butarque en lloc de Vallecas per tot aquest tema que les instal·lacions del camp del Rayo Vallecano estan que cauen a trossos i la comunitat de Madrid no els hi deixa jugar allà i, per tant, han hagut d'anar al camp del Leganés. Més enllà de la Lliga, avui comença la Premier League. Ho fa amb un duel entre l'Arsenal, el campió, i el Coventry, també campió l'any passat, però de segona divisió, que torna a la Premier 25 anys després. El partit comença a les 9 del vespre i un quart d'hora abans també arrencarà la Lliga Francesa amb un Olympique de Marsella a Estrasburg. Fora del futbol, en tennis, Carlos Alcaraz disputarà el US Open, l'obert dels Estats Units, després de més de 4 mesos fora del circuit per una lesió al canell que es va fer aquí a Barcelona. El trofeu Comte de Godó, el murcià va anunciar a través de les xarxes socials que defensarà el títol que va guanyar l'any passat a Nova York. La lesió en un principi no semblava molt preocupant, però es va anar complicant i el va deixar fora de Roland Garros i de Wimbledon. De fet, també va anunciar a Montreal i va renunciar a Montreal i a Cincinnati. Així que reapareixerà el mateix obert dels Estats Units, un torneig que ha guanyat dos cops, el 2022 i el 2025. El món del tennis ara també està pendent de Jannik Sinner, l'actual número 1 del món, que també arrossega una lesió, en aquest cas el genoll. Se l'ha vist entrenar aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, però de moment l'italià i número 1 del món encara no ha confirmat si, com Carlos Alcaraz, competirà o no al US Open. En hoquei herba, les seleccions espanyola masculina i femenina s'han classificat per la segona fase del Mundial. El conjunt masculí ho va aconseguir després de superar a Irlanda per 1-3 i avui a 9:15 del vespre obrirà la segona ronda contra Alemanya, mentre que l'equip femení finalment ha avançat com a segon de grup després de derrotar a Nova Zelanda per 3-0. I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha renovat amb Red Bull fins a l'any 2030. Hi havia molt rumor sobre el seu futur, es parlava d'una possible sortida de l'equip, on s'ha proclamat campió del món 4 vegades, però finalment ha allargat la seva vinculació 4 temporades més. Per cert, l'anunci va arribar a la jornada prèvia a l'inici del seu Gran Premi, el dels Països Baixos, que comença avui i que s'acomiada del calendari aquesta temporada.
10: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Connexió directa amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim, comptant cotxes, la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
12: Hola, molt bon dia. Doncs matí tranquil, amb tot, amb alguna avaria a la C16 a Terrassa, amb un carril tallat en sentit Manresa i les obres de cobertura de la B20 de Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, també amb un carril tallat i en aquest cas 2 quilòmetres, perquè avui, doncs, a partir del migdia comença l'operació sortida del cap de setmana d'estiu i, per tant, segurament hi hagi força moviment cap al migdia. Per tant, demanar-vos cautela i previsió. Que tingueu bon cap de setmana.
13: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia e-power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 amb regalets, regalets, regalets, regalets. Última edició del Troba'ns per Catalunya d'aquest estiu. Ja ho sabeu, és tradició, fa 4 estius que ho fem. Els divendres, si ens escolteu, podeu aconseguir grans regals. Com poden anar a parar a les vostres mans? Doncs bàsicament concursant, participant, això que us proposem. Què us proposem, pels qui no sapigueu encara de què estan parlant? A veure, què fem els divendres? Doncs enviar un dels nostres redactors de RAC1 o del món a RAC1 fins a un punt indeterminat de la geografia catalana. Al llarg del matí anem donant pistes de mica en mica d'on es troba aquest redactor o redactora i els oients heu de descobrir la seva ubicació i anar-lo a buscar. El primer que el trobi i que el toqui s'endú cap a casa un lot de premis que inclou avui 4 entrades per Marineland per viure una experiència refrescant amb família o amics a Marineland Catalunya, a Palafolls, a les portes de la Costa Brava. Podreu gaudir d'atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i del Magic Boat Show en un dia ple de diversió. Un menú de temporada per 2 persones al magnífic restaurant dels Tinars de Llagostera, que és una meravella. I una subscripció d'un any a Filmin, on podreu descobrir el millor del cinema independent d'aquesta temporada amb tota la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest disponible online fins al 24 d'agost, entre d'altres. I el cinema més visionari de Big Gun amb Resurrection, guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes i que ens porta a un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Per tant, Filmin, menú per 2 persones de temporada als Tinars i 4 entrades per anar amb la família a Marineland. Déu-m'hi-do! Es nota que és l'última entrega d'aquest estiu i que volem acabar com es mereix. Ara que ja us hem desvelat tots els regals que tenim preparats per vosaltres, avui, qui tenim perdut o perduda per Catalunya és... la Mariona Martínez. Bon dia, Mariona.
14: Bon dia, Sergi.
0: Com estàs?
14: Molt bé, i tu?
0: Doncs mira, molt bé. De divendres, i amb ganes de regalar coses a la gent.
14: Exactament.
0: A veure, per començar a situar la gent, com sempre, la pregunta que us faig sempre. Tu què estàs veient ara mateix? Què veuen els teus ulls?
14: Doncs ara mateix estic envoltada de pedra. Però, si miro una mica més enllà d'aquestes pedres, d'una banda veig les teulades d'algunes cases i de l'altra veig un bosc amb molts arbres.
0: D'acord. Temperatura ara? Més aviat fred? T'estàs començant a torrar?
14: Ara mateix no fa encara moltíssima calor, fa uns 22 graus, però és veritat que el sol comença a picar, per tant, aquesta temperatura començarà a augmentar d'aquí poquet.
0: D'acord. A veure, primera pista, Mariona.
14: Doncs des dels estudis centrals de RAC1, a l'Avinguda Diagonal 477 de Barcelona, fins al punt on sóc ara, hi ha exactament 73,6 quilòmetres. És a dir, que si vinguéssiu en cotxe des dels nostres estudis, trigaríeu més o menys 1 hora en arribar fins aquí.
0: Recordo que recordo cada divendres, i els que ja ens escolteu habitualment ja ho sabeu, però per si algú que no se'n recorda de com es feia, aquests 73,6 quilòmetres són exactes, que ha dit la Mariona, i són exactes en línia recta. És a dir, heu d'agafar el Google Maps, que té aquesta funcionalitat, altres navegadors també la tenen, sobretot a l'ordinador, us poseu sobre l'Avinguda Diagonal 477 de Barcelona, que són on estem ubicats, des d'on us estic parlant jo ara mateix, els estudis centrals de RAC1, i traceu una línia recta de 73,6 quilòmetres en qualsevol direcció i podreu començar, doncs, a ubicar on pot ser que es trobi la Mariona. I en la propera trucada que fem, la propera connexió que faci, que donarà potser alguna pista més, doncs podreu acabar d'afinar. 73,6 quilòmetres. Mariona, fins ara.
14: Fins ara.
0: Anem a la tertúlia.
15: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un quart de deu.
19: Avui, amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i els periodistes Glòria Barrete i Samuel Martínez.
0: Mohamed El Amrani, molt bon dia.
20: Què tal? Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, i tu, Moja?
20: Bé, aquesta matinada m'ha despertat un esclafit d'aquests.
0: Què dius?
20: Sí, i he pensat, no arribo a RAC1, no arribo perquè el Rodalies es saturarà. Ja. Però mira, aquí estic, per tant, se celebra.
0: Has vingut en tren, eh?
20: Sí, sí, sí.
0: Valent.
20: Sí, però amb l'AVE, amb l'AVAN. Sí, sí, aquí ja té certa trampa, de Girona.
0: Molt bé.
20: Per tant, aquí estic.
0: Molt bé. Sí. Ens alegrem. Ho celebrem.
20: Sí. Se celebra, sí, sí.
0: Samuel Martínez, molt bon dia.
21: Bon dia.
0: Com estàs, Samuel?
21: Bé, jo he vingut amb un cotxe. Des de Sabadell, clar.
0: Ah, has baixat perfecte. No, ara estem en aquells dies?
21: Sí, increïble. A més a més, sí. He aparcat bé, sí. He hagut de pagar a zona blava, això sí, però bueno, què farem?
0: Diré que això es va acabant ja. Perquè ara estem acabant el que seria les dues setmanes més de vacances de tot l'agost.
21: Sí, clar, sí.
0: És l'anterior, la del 15,
21: sí.
0: I aquesta.
21: Sí,
0: a partir de la setmana que ve...
21: Barcelona comença...
0: Ja comença el xup-xup i es comença a reactivar. Això és a partir d'aquest dilluns 24, clar. Que comença a tornar la gent. Qui comença a tornar també són tots els equips de la temporada d'hivern de RAC1. És a dir, la temporada no comença fins al 31... És a dir, fins aquest dilluns que ve, no, l'anterior, a les 6 en punt del matí, com sempre, amb la fresca, amb el Jordi Basté al capdavant del món a RAC1. Però aquesta setmana que ve, que és la de preparació, passa un efecte molt curiós aquí a la redacció, que és ara, a l'estiu, no hi ha ningú. Mm-hmm. Som molts menys, evidentment, i vas com molt tranquil per aquí i això. I clar, dilluns és el contrari. Perquè arriba tothom... I, a més, tots els que estem de l'estiu.
20: Clar.
0: I llavors ja és un...
20: És com les escoles,
0: la
20: no?
0: La gent compartint ordinadors,
20: el curs.
0: Aquí, tal... No me'n recordo de la contrasenya... Totes aquestes
21: és un
0: coses...
21: Clàssic, eh?
0: És un clàssic.
21: Sí, sí.
0: I és un gran senyal. Si no te'n recordes de la contrasenya,
21: mira, no
0: vol dir que has desconnectat
21: no
0: de les vacances.
21: Sí, és veritat.
0: Vol dir que les vacances les has aprofitat.
20: Sí,
0: si tornes
20: sí.
0: I et surt com sol la contrasenya, malament res. No has desconnectat el que havies de desconnectar. Glòria Barrete, bon dia.
22: Bon dia.
0: Què tal, Glòria? Com estàs?
22: Bé, jo una mica més fresca que vosaltres, eh?
0: Ah, sí? On ets?
22: Sí, sí, sí.
0: Pot dir?
22: Soc a Navarra, es pot dir, tant.
0: Home.
22: Sí, ara us estic fent enveja, però m'he agafat uns dies, soc a Navarra, davant d'una serra fantàstica, en un lloc que m'han deixat per connectar, i no podria ser millor. I amb vosaltres, fantàstic, encara millor.
0: Va, són les 9:18, em deixeu fer una primera pausa, com que és divendres, també la tradició marca que hem de passar un moment pel Corte Inglés, i quan tornem, primer... Us explicarem totes les novetats d'aquest cas del contenidor del món a RAC1 sobre aquest pis que hem catalogat com el pis dels horrors al carrer Muntaner de Barcelona, perquè després d'un any i mig de malson, perquè era un malson absolut dels veïns d'aquell bloc de pisos, doncs per fi avui han pogut respirar amb tranquil·litat, perquè ahir va haver-hi un macrodispositiu policial dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va acabar amb dos detinguts i va acabar amb el pis buit. La Lluna Belani ho va poder seguir en directe in situ. I després parlarem d'aquest debat que comentàvem a les 8, que és un debat que té moltes arestes, que és un debat sensible, però que a mi em sembla un debat extremadament interessant, que ve arran d'aquesta manifestació que està convocada demà per aquesta associació ultra, que defensa postulats absolutament antidemocràtics, defensa postulats que atempten contra drets fonamentals d'allò més bàsics, però que xoquen amb l'altre dret fonamental del dret a la llibertat d'expressió i el dret a la llibertat de reunió. 9 i 19, anem al Corte Inglés, per favor. Qui no fa vacances és la Noemí. Hola, Noemí, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bon divendres.
0: Igualment, per tu també.
1: Arriben les ofertes límit del Corte Inglés, però només durant 4 dies.
0: Ah, sí?
1: En electrònica, doncs fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. A més, gaudeix d'aquest Samsung Neo QLED Mini LED de 65 polzades per només 849 euros i en fotografia fins a un 20% de descompte en una selecció de productes Sony. En electrodomèstics, un 15% de descompte addicional en una selecció de grans electrodomèstics de marques com LG, Balay i Whirlpool. I un 15% addicional en una selecció de petits electrodomèstics de Dream, Nilfisk i Babyliss. I això no és tot, n'hi ha moltes més. Descobreix-les. Ofertes límit. Recorda-ho, només del 20 al 23 d'agost. A la botiga, al web i a l'app del Corte Inglés. I abans d'acabar, recorda que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20. I de moment això és tot. Que passeu un bon cap de setmana.

0: Un altre sextet. Serà massa.
1: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Lucía traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
8: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
9: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tenis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El perquè de tot plegat.
14: Doncs anem amb aquestes novetats que tenim sobre aquest pis del carrer Muntaner. A Barcelona, fa dues setmanes, aquí al Mont-RQ, els veïns d'aquest bloc denunciaven que feia un any i mig que darrere d'una de les portes de l'edifici hi funcionava presumptament un narcopis. Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia, Sergi.
14: A veure, pels més despistats, posem-nos en situació. Què van denunciar exactament els veïns, així breument?
15: Doncs crits, baralles a l'escala, gent entrant i sortint constantment amb droga, portes trencades i desperfectes a les zones comunes, gent que es quedava adormida al portal, fins al punt que al gener els veïns van decidir instal·lar càmeres de vigilància i aquest agost fins i tot havien contractat seguretat privada a les nits perquè tenien por que aprofitessin que hi havia molts veïns de vacances i, per tant, molts pisos buits per entrar a robar.
14: I no va ser fins que ho van denunciar aquí al Mont-RQ, un parell de veïnes, que la cosa va començar a desencallar-se.
15: Exacte. Agents de paisà, tant de Mossos com de la Guàrdia Urbana, van començar a vigilar la zona i durant uns dies semblava que la situació havia millorat. Ara bé, a principis d'aquesta setmana, una de les veïnes va tornar a explicar aquí en antena que continuava entrant gent i gent i gent al pis i que les persones que hi malvivien havien malmès de nou la porta d'entrada de la finca i una de les càmeres de seguretat. I per si tot plegat no fos poc, n'havien instal·lada una d'ells davant la seva porta, el qual és il·legal perquè no tenien cap mena de permís de la comunitat de veïns.
14: Però ahir, finalment, va arribar el desallotjament. Els Mossos d'Esquadra van desplegar durant tot el dia un dispositiu al bloc i cap al vespre van donar per definitivament desallotjat el pis. Es van endur dues persones, una d'elles, presumptament Lluna, el líder de tot plegat, no?
15: Exacte, sí. Cap a quarts de quatre els Mossos van enviar un comunicat als mitjans on informaven que després de dinar havien fet una entrada judicial al domicili situat a la finca del carrer Muntaner 107 a càrrec d'efectius de la comissaria de l'Eixample en compliment d'una resolució judicial. I vam saber que hi havia un detingut, el presumpte líder de tot aquest enrenou, com dèiem, i el van detenir pels delictes de violació de domicili, amenaces i coaccions.
14: Per tant, d'això se'n sobreentén, Lluna, que els Mossos actuen en base a totes aquelles queixes i denúncies que havien anat fent els veïns. És a dir, sempre hem anat dient que era un presumpte narcopis, una mica per les informacions que ens arribaven dels veïns, per aquest trànsit d'anades i vingudes de bicicletes, gent que entrava al pis durant 4 o 5 minuts i sortia, gent que directament patia sobredosis a les escales i al portal, però els Mossos, potser perquè era una via una mica més ràpida i una mica més efectiva, van actuar per violació de domicili, amenaces i coaccions.
15: Exacte, de fet, els Mossos al comunicat en cap cas mencionen res de drogues ni d'un narcopis, simplement això és el que porten veient i vivint els veïns tot aquest temps. Per tant, ells per això creuen que era un possible narcopiso, ni que sigui un punt de consum de droga, perquè, evidentment, o sigui, hi havia sempre persones entrant i sortint que anaven sota els efectes de la droga. Per tant, que com a mínim allà dins es consumia, això és segur.
14: I tu et plantes allà, llavors?
15: Sí, jo vaig dir, vaig cap allà, vaig arribar cap a les 6 de la tarda i jo de seguida ja vaig veure que hi havia un furgó i un cotxe dels Mossos i diversos agents vestits de paisà a l'entrada de l'edifici. I a més, just quan jo arribava, hi havia tres homes i una dona sortint del portal amb maletes i bosses on portaven doncs, totes les seves pertinences. També portaven garrafes d'aigua, ampolles de Fanta, Coca-Cola... De tot una mica.
14: Clar, aquests no se'ls van endur, aquestes persones no se les van endur detingudes, potser devien viure en el pis, però els Mossos van detenir en aquell moment, havien detingut una persona, que era potser el responsable de tot plegat, però potser van entendre que o no hi havia manera de provar o de demostrar que les altres persones que formaven part del pis havien participat de totes aquelles amenaces, etc. Entenc.
15: Exacte, sí, jo vaig veure això, com entrava, o sigui, com sortien i després un parell de cops van entrar un altre cop a la finca per agafar més coses i després es van quedar una hora, jo diria, per allà al voltant. Literalment estaven a 10 metres, allà aturats, anaven parlant entre ells, se'ls veia una mica, doncs, alterats, però no causaven cap molèstia, i van marxar. Cap a les 7:30 ja no quedava ningú, almenys allà al costat.
14: Què va passar després?
15: Doncs, al cap d'una estona, va marxar el furgó de Mossos i va aparèixer un segon vehicle, també de Mossos, que va parar davant de l'edifici i va baixar un agent, aquest cop sí, uniformat. I de sobte va arribar una mosso amb un home que jo de seguida vaig reconèixer, era el propietari del quart tercera, era el propietari d'aquest pis.
14: Però aquest senyor no havia desaparegut?
15: Això creiem.
14: S'havia arribat a dir.
15: Sí.
14: Havien arribat a circular informacions de que deien que aquest home fins i tot era mort.
15: Sí, això deien, però és que, Sergi, jo el vaig veure amb els meus ulls. Vull dir, no en tinc cap mena de dubte.
14: No, està clar.
15: Que era ell. O sigui, jo el vaig veure i vaig dir, és que és ell. I després vaig poder creuar-me'l de prop. Jo tenia una foto de la seva cara perquè, bueno, surt a internet la foto. I de prop encara vaig confirmar encara més que era ell.
14: I ell anava acompanyat d'un agent dels Mossos d'Esquadra. Entenc que va poder accedir al que és el seu pis, clar.
15: O sigui, clar, primer al principi van passar i van anar cap a dalt. Van passar de llarg de l'edifici i van seguir pujant. I al cap d'uns... Sí, jo no en tenia massa. I al cap d'uns 20 minuts va ser quan van tornar, llavors allà va ser quan jo me'ls vaig creuar, perquè clar, jo el volia veure de prop per poder confirmar que era ell, i llavors es van dirigir cap a la porta. Jo vaig sentir que ell picava i deia "es el botón de arriba a la izquierda", com donant-li indicacions a qui hi havia dalt, que hi havia els Mossos a dalt, al pis,
14: per obrir.
15: Perquè l'obrissin, sí. I llavors va entrar al pis acompanyat d'una mosso. I a dalt hi havia com a mínim un altre mosso més, potser eren dos, no ho sé, però com a mínim un altre mosso més a dalt també hi havia.
14: Hem parlat des de primera hora del matí d'un segon detingut.
15: Sí, clar, jo, Sergi, em vaig quedar allà. Jo necessitava veure el que estava passant sobre el terreny.
14: Ha dormit poc, la lluna, avui.
15: I vaig dir, jo aquí em quedo. Total, que jo estava allà sentada i ja feia una estona, eren cap a les 8 menys alguna cosa, del vespre, que hi havia un home sentat a l'escala del costat, que jo estava allà. Però no, ell a mi no em va dir res, estava allà sentat sense fer res. I de sobte van aparèixer dos homes més que es van dirigir directament cap al portal. I just en aquell moment sortien dos Mossos. Llavors els van aturar de seguida i els van dir, ei, on aneu? I ells anaven dient, volem entrar al pis, tenim coses a dins. I llavors aquest tercer que estava assentat al meu costat va començar com a cridar i es va apropar cap allà. I ell també, jo també vull entrar, jo tinc coses a dins. I els Mossos, jo pel que anava sentint, li deien, no podeu passar... Si teniu coses a dins, en tot cas, doncs denuncieu-ho a jutjats i ja a veure si us autoritzen o no per poder entrar o que nosaltres us ho donem, però d'aquí no passareu. Total, que mentre això estava passant, a més, va aparèixer una dona en una bicicleta que era una de les que jo havia vist marxar feia una hora i mitja. Aquesta dona, recordeu que us vam explicar, bueno, ho van explicar les veïnes, que hi havia un home que creien que era argelià i una dona italiana. perquè tenia, bueno, parlaven italià, molts d'ells, doncs era, jo crec que era aquesta dona, perquè va aparèixer allà amb la bicicleta, parlava amb accent italià, i els hi va dir que tenia el passaport i que havia d'entrar sí o sí, i la mosso li va dir, escolta, t'hem fet fora fa una hora, no passaràs. Ella va marxar, o sigui, va queixar dues vegades, va intentar-ho i va marxar.
14: Dóna una mica la sensació, no ho sé, Lluna, si tu també vas tenir aquesta sensació, pel que expliques, amb aquests que van sortir amb les maletes, que sí, es van quedar una mica de la cantonada esperant, aquests tres homes que voltaven una mica per la zona, i això de dir que estaven potser esperant que la policia marxés.
15: Clar, i tant.
14: I de dir, a veure si podem tornar a entrar al pis.
15: I tant, sí, segur. O sigui, jo estic convençuda perquè, ja et dic, o sigui, el que hi havia al meu costat, ell anava mirant, ell portava allà un mitja hora controlant si els Mossos estaven a la porta, si estaven a dalt. Llavors, quan estaven a dalt, s'apropava, i els seus dos companys igual. O sigui, jo m'imagino que segurament també ells deurien anar parlant per telèfon i els deurien anar informant de... Ja està lliure, ara sí, ara no. Total, que llavors, quan va marxar la dona amb la bicicleta una altra vegada, clar, quedaven aquestes tres persones allà retingudes al portal, i en aquell moment hi havia quatre Mossos amb ells. I van començar a identificar-los, els van escorcollar, i a dos d'ells els hi van dir que marxessin. Llavors, aquestes dues persones, en lloc d'obeir, fer cas, van allunyar-se, diguem-ne, tres metres, però bueno, jo és que els tenia davant, o sigui, estaven voltant per davant meu, i els Mossos els anaven dient, marxeu, marxeu, marxeu, aquí no entrareu. Però llavors hi havia aquest, un tercer, que és el que sí que seguia allà retingut, i jo veia com els Mossos anaven fent trucades, imagino que amb la central, per demanar potser més informació, i aleshores, després d'escorcollar-lo, se'l van endur en un vehicle oficial. Llavors jo no sé si com a tal està detingut perquè se l'acusa d'alguna cosa, però... Sí que és cert que els altres dos i la noia van marxar, diguem-ne, com si res, i aquests se'l van endur.
14: Sabem com ha anat la nit?
15: Sí, a veure, a mi els veïns, que no em diuen massa cosa perquè ells, pobres, encara estan molt espantats amb tot el que ha passat, sí, i són hores molt tenses, sobretot normal, aquesta primera nit era molt important, m'han dit que una persona, no saben qui, va... pujar al... Clar, perquè tot això, la persona de seguretat que ells tenen a la nit, es va passar de 12, des de la mitjanit fins a les 6 de la matinada, davant del quart tercera, custodiant la porta. I es veu que una persona va aconseguir entrar al pis i va parlar amb aquest senyor, amb el senyor de seguretat, però va marxar. Vull dir, no va passar res greu, diguem-ne. I això és l'únic que sabem, vull dir... En principi ningú més va intentar entrar, bueno, o almenys potser ho van intentar, però no ho van aconseguir, i ja està. De fet sí, ara m'acaba de venir que van haver-hi unes persones que volien entrar i el segurat els hi va dir no.
14: D'acord. A mi el que em... Primer de tot, enhorabona per la feina.
15: Gràcies, Sergi.
14: Avui la Maica Navarro a La Vanguardia ho deia, que probablement sense la intervenció dels mitjans de comunicació, destapant aquest cas aquí al Monarracú i després tota la volada que ha agafat, perquè s'hi ha sumat tothom,
15: sí,
14: molt probablement no estaríem parlant a 21 d'agost de que aquest pis està desallotjat. Per tant, en aquest sentit, bravo. Per altra banda, també ens alegrem molt pels veïns, només faltaria. Després queda aquí el dubte de a veure exactament què passarà amb aquest pis, perquè hi ha aquest paper estrany del propietari, que va ser quan ell tenia el pis llogat, arriba un moment que la gent que llogava aquell pis marxa, ell hi va viure per primera vegada, a partir d'aquí comença a posar-hi gent dins del pis i a partir d'aquí es generen tots aquests conflictes. Un propietari que va desaparèixer durant mesos, que la comunitat de veïns no en tenia ni idea, que el va aparèixer durant un cop, s'havia parlat de que anava amb una cara molt demacrada,
15: sí,
14: que el veien molt destrossat.
15: Fa dos mesos el van veure rondant per allà i deien que anava... amb una maleta, crec recordar, i molt, se'l veia molt destrossat.
14: De cop va desaparèixer, aquella va ser l'última vegada, i va tornar a aparèixer ahir acompanyat dels Mossos d'Esquadra. Clar, el paper del propietari aquí és un dels grans interrogants i que jo crec que al final pot marcar com ha d'evolucionar aquest tema, crec, perquè el propietari és qui decidirà si torna a posar-hi gent a dins, què en fa del pis exactament, entenc.
15: Sí, de fet, això no ho he dit, però ja com, diguem-ne, per acabar, el que jo sé és que el propietari cap allà a les Entre 9:45 i les 10 va sortir del pis. Hi havia un segon home que l'acompanyava i dos agents de Mossos. I ell anava amb una bossa on duia les seves coses. Llavors, aquesta segona persona que l'acompanyava va marxar i ell va marxar amb el cotxe dels Mossos. És l'únic que sabem. O sigui, no, de moment no tenim més informació del propietari. Mm-hmm. Més enllà del que hem anat dient i el que acabes de dir tu, Sergi, també.
16: Això sembla un tràiler d'una sèrie, d'una plataforma... No? Vull dir, estic d'acord amb tu, Sergi, perquè si això fos una sèrie, el protagonista de la segona temporada seria el propietari.
17: Totalment.
16: Vull dir, és com que tots s'han anat col·locant, no? Perquè aquesta persona misteriosa que va desaparèixer, que sembla que estava mort, que va aparèixer amb una cara una mica demacrada i tal, està en les seves mans el futur d'aquesta història, que és un drama, perquè al final jo m'imagino tots hem tingut alguna vegada algun problema amb un veí, sí. No d'aquesta dimensió, diguéssim, però és molt molest i això arriba a un punt que és insuportable, no? I és el que dèiem, no? La força dels mitjans de comunicació, o sigui, dues idees. Una, la força dels mitjans de comunicació per posar sobre la taula de problemes, i una altra, segurament no hauria de fer falta que els mitjans de comunicació fessin aquesta pressió perquè solucionessin aquests problemes, no? De totes maneres, sortosament, sembla que tot està una mica, diguéssim, en vies de solució, uh-huh. Encara que pel que explica la Lluna, sembla que, no, que encara no es pot cantar victòria, diguéssim, no? Uh-huh.
18: Clar, aquí el contenidor el que demostra és que, evidentment, l'administració no pot dependre d'una trucada a la ràdio.
16: Clar, exacte,
18: és
16: sí.
18: Totalment ineficaç. Per tant, jo crec que hem de felicitar la Lluna per la feina i a tot l'equip perquè destapar un cas com aquest, alleugerirà la vida d'aquests veïns. Però hi ha un altre factor que jo crec que és bastant destacable, i és que per poder-hi actuar els Mossos han hagut de recórrer a altres presumptes delictes que no són els originals. És a dir, no s'ha entrat perquè presumptament és un narcopís, sinó perquè es diu, doncs, per casos de coacció, com ens ha explicat la Lluna, etcètera, no? Per tant, aquí, evidentment, hi ha una escletxa, perquè si davant d'una evidència d'uns pisos on tu hi veus clarament i observes que s'hi estan fent aquests trepitxeos, com es diria de forma col·loquial, doncs s'hauria d'actuar, és a dir, no hauríem de trobar altres fórmules per poder ajudar aquests veïns. I després, l'altra qüestió que a mi em ve al cap és la multireincidència, que és un altre aspecte que preocupa molt, perquè si se'ls està acusant o s'ha actuat des d'aquests delictes doncs que no són el de narcotràfic, un cop aquestes persones doncs, han estat desallotjades, què passarà a partir d'ara? És a dir, judicialment és molt feble el sistema, perquè d'aquí a que se'ls jutgi segurament passarà molt de temps, i entre una qüestió i l'altra, evidentment, doncs, serà molt difícil poder demostrar, si en aquest cas ho és aquesta multireincidència. Per tant, jo crec que això, no? Per què s'ha d'actuar amb un delicte col·lateral que no és l'original? Perquè, evidentment, hi ha una escletxa, i com evolucionarà judicialment a aquest cas?
16: Sí, de fet, també, o sigui, clar, un cop hi ha una primera resolució del problema, el que s'hauria de garantir, o sigui, diguéssim, que el primer objectiu de l'administració hauria de ser garantir la tranquil·litat d'aquests veïns, no? Vull dir, s'ha recorregut molt per arribar a un punt de, bueno, ja no hi ha ningú al pis en aquest moment, els veïns s'han mobilitzat molt, però ara, clar, el que els hi queda és aquest dubte, no? I aquesta intranquil·litat de pensar, és que clar, tot està en mans del propietari, el que deia el company, no? És difícil arribar a pensar que caurà una pena molt alta per a les persones que han comès aquests delictes, i segurament al cap de molts d'aquests veïns estarà la probabilitat de tornar a patir un episodi semblant, no? O sigui, el que hauria de garantir l'administració és que aquests veïns poguessin estar segurs que no tornarà
18: clar,
16: a passar.
18: Clar, aquesta inseguretat, aquesta sensació d'inseguretat, no?, quan escoltes un cas similar, i que doncs, en aquest cas estem parlant d'un narcopís, que és un fenomen malauradament molt clàssic a la ciutat de Barcelona.
17: Presumptament
18: de narcotràfic, i que en aquest cas crec que és fora del barri habitual, diguéssim, que es produeixen aquests casos, però clar, la sensació, i després parlarem d'un altre tema que crec que té una relació indirecta o directa, que és de com s'utilitza la sensació d'inseguretat per fer política, a vegades, atacant des d'una visió racial o no, o com aprofitar aquesta sensació d'inseguretat per poder fer política, en aquest cas, des de l'extrema dreta. Per tant, si no som capaços d'actuar, aquesta sensació, aquestes necessitats que els veïns tenen de sensació d'inseguretat, després és molt difícil fer front a certs posicionaments polítics. Llavors jo crec que la política ha de ser útil, tant la política municipal com la política nacional, precisament per donar resposta a situacions com aquesta.
14: Ara et dono pas, Glòria, però abans el mòbil de la Lluna no para. Deu estar a una temperatura d'uns 70 o 80 graus, aproximadament. Ja treu fum des d'aquí, ho estic veient des de l'altra cantonada de la taula, perquè podem donar algun detall més, Lluna, que acabem de saber, acabes de saber tot just ara, sobre... Ara que parlem d'aquesta llei tan garantista, per què potser els Mossos han trigat en actuar, és una mica el que seria el desencadenant del que va permetre el dispositiu ahir.
15: Exacte. Sí, els Mossos m'han dit que bàsicament ells van poder actuar perquè hi havia una víctima d'una violació de domicili que efectivament és el propietari del pis.
14: És a dir, jo crec que aquí el que entenc és que aquest propietari ha estat desaparegut tot aquest temps, com que la llei és garantista i ha de ser extremadament garantista amb la gent que està sota un sostre, el marge d'operativitat dels Mossos era reduït, fins que un propietari no diu: escolta, a mi han entrat en el meu pis sense permís. Això potser ho ha frenat tot més, fins que, per un motiu o altre, el propietari del pis ha decidit col·laborar i ha dit: d'acord, denuncio una violació de domicili, per tant, actueu. I és en aquell moment els que els Mossos d'Esquadra poden actuar. També tens més detalls sobre aquest segon detingut o retingut, no?
15: Sí, els Mossos també m'informen que el segon detingut aquest que hem dit, que va ser cap a les 8 del vespre, s'ha pogut detenir perquè tenia una ordre d'estrangeria.
14: D'acord. Glòria, què dius?
17: Mira, jo voldria fer notar una dada que m'ha semblat, i ara em corregireu si no és així, però crec que la Lluna, quan feia tot aquest context de recordatori d'aquest cas, deia que això comença el gener de 2026, pot ser?
15: No, el...
14: Gener de l'any passat, 25.
15: Sí,
14: de
15: va començar passat, el febrer exactament. Del 25, va ser quan van marxar les persones que hi havia de lloguer a aquest pis, al quart tercera, i va ser quan va entrar el propietari, i aleshores allà va començar aquest degoteig constant de persones entrant i sortint.
17: Sí. O sigui, imagineu-vos el que ha suposat un any per als veïns, no? Ara ho deien el Samuel i el Moja, un any i mig, i que hagis de posar com a comunitat de veïns a seguretat privada, perquè, clar, l'administració no té cap mena de recurs, no?, per fer això. El que ara deia el Moja em sembla molt interessant, és a dir, el que no podem fer tampoc és donar-li a la ciutadania aquesta responsabilitat, perquè i si una comunitat de veïns no pot fer front a un pagament com el que suposa una jornada d'una seguretat privada d'una persona. Si hagués passat alguna cosa amb aquesta seguretat privada, és a dir, hi ha molts fronts oberts en aquest cas que penso que podien haver anat molt pitjor i que estaríem parlant d'altres coses. El que no pot ser és que si ens trobem com a ciutadans amb un cas com aquest sigui qüestió de loteria, no?, o del barri on vius. Hauria de ser una qüestió de ciutadania, d'habitatge digne, poder viure amb tranquil·litat i que si hi ha un problema d'aquesta magnitud no s'hagi d'esperar un any i mig.
14: Hi ha una cosa també important lligat amb això que ara dèiem del propietari. Els veïns, al final, no són víctimes penals d'un delicte. Els Mossos, la Guàrdia Urbana, ha intervingut desenes de vegades en aquest últim any i mig per queixes per soroll, per trencament del mobiliari, per amenaces, però el delicte penal com a tal que ha permès el desallotjament d'aquell pis, quin és víctima? És el propietari. És aquest perfil estrany, però és el propietari. Els veïns són desgraciadament perjudicats.
15: Afectats.
16: Efecte col·lateral. No?
15: Sí, exacte.
14: Exacte, però clar, al final...
16: Són els que pateixen.
14: Sí, exacte. Ningú voldria viure un any i mig amb una situació com aquesta. Són 3:15. Insistim, enhorabona, Lluna, sí. Bona feina. I com que jo crec que aniran sortint algunes novetats més, jo crec que encara en tornarem a parlar d'aquest pis, però almenys podem avui explicar aquesta bona notícia, i si els veïns i veïnes ens estan escoltant ara, des d'aquí també els enviem una fortíssima abraçada i que gaudeixin d'una nova vida, en certa manera, que comença a partir d'avui, només faltaria. Va, són 3:15. Regalets, si us plau. Anem a connectar amb la Mariona Martínez. Vamos pa allà. He fet el símbol en el Marc Selva de publicitat, que fem així com venint diners, i m'ha mirat amb una cara, allò, què és publicitat o és l'altre? Com que regalem coses, al final també regalem més experiències que altra cosa. Però, Mariona Martínez, hola de nou.
19: Bon dia de nou.
14: A veure, Mariona, vam riure molt del Martí Oliveres, ja-ja-ja-ho, que s'havia equivocat amb la distància, que fort i tal. Doncs bé, què ha passat, Mariona?
19: Doncs que ens hem de corregir perquè ens hem tornat a descomptar amb els quilòmetres, des d'aquí demanem disculpes. Per tant, no estic a 76 quilòmetres de la ràdio, sinó que exactament en línia recta, des de l'avinguda Diagonal 477 fins al punt on soc, hi ha 56,3 quilòmetres.
14: 56,3. Va, hem de reduir gairebé, bueno, 20 quilòmetres reduïm.
19: El que sí que havíem dit bé, però, és que des de la ràdio fins aquí sí que estigui una hora en cotxe. Per tant, no havíem dit del tot una mentida.
14: 56,3 en línia recta des de l'avinguda Diagonal 477 de Barcelona fins als peus de la Mariona Martínez. A veure, Mariona, dona'ns algun detallet més perquè la gent ja es comenci a ubicar de forma més clara.
19: Doncs una pista que potser us ajuda és que el lloc on soc està elevat sobre un turó i està concretament elevat a 189 metres sobre el nivell del mar. Per tant, heu de pujar una mica per trobar-me.
14: D'acord. Jo ho deixaria aquí perquè encara és aviat. Ara amb el 56,3 la gent pot recalcular. I un turonet, una mica elevada, la Mariona, concretament aquests 189 metres sobre el nivell del mar. Ara de seguida tornem. Mariona, recordo que avui, subscripció Filmin per tot un any, un menú de temporada per dues persones al restaurant Els Tinars de Llagostera i 4 entrades per Marineland per viure una experiència refrescant amb família o amics. Fins ara, Mariona.
19: Fins ara.
14: Va, anem a l'altre tema del dia, perquè falten només 24 hores perquè a Barcelona arrenqui la manifestació d'aquest moviment ultra que es diu Save Europe Act, i mentre aquesta mobilització s'acosta, cada vegada són més i més les veus que s'hi estan oposant frontalment. Sense anar més lluny, l'Ajuntament de Barcelona ja ha dit que aquesta manifestació no és benvinguda. Tot plegat ha obert un debat profund sobre fins a quin punt hem de ser tolerants amb els intolerants. Ara parlarem d'això i també intentarem conèixer una miqueta més aquesta gent, qui hi ha darrere, què defensen exactament, qui els hi dona suport i qui posa els calés. Un segon.
20: RAC 1. Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses.

0: Taqueuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara, a Balmes 228. RAC 1.
1: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
2: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de dir al Bala que vingués?
1: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
2: Ai, sí, va, fem-ne una trucadinha.
1: Bala?
2: Bala!
1: Ui,
2: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat!
1: Ai!
2: Calma-la, calma-la, Estadella!
1: Escolta el camp!
2: No es calma així una criatura.
1: Ah, jo què sé.
2: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
1: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
2: I la de la teva filla també.
1: Ara.
3: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
1: Un mojito, sisplau!
2: Dos!
3: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara
4: fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
5: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. El perquè de tot plegat.
6: 10 i les 10. Xavier Rius Sant, periodista expert en extrema dreta. No encara? Espera, ara anem. Estem intentant... Vale. No. És que ha fallat un moment la connexió. Ara intentem contactar amb el Xavier Rius Sant. Per tant, mentre connectem amb el Xavier Rius Sant, obrim una mica de foc.
7: Sí.
6: Feu un primer posicionament. Després aprofundirem. Val? Un primer posicionament. Si ho fem moja... Samuel i Glòria. A favor o en contra de prohibir aquesta manifestació de demà, com proposa, per exemple, Gerardo Pisarello?
7: Jo parteixo d'una premissa, i és que totes les persones són respectables, però no totes les opinions són respectables. Però des d'aquesta premissa, si pensem estratègicament, jo crec que prohibir-ho seria caure en el seu parany. És a dir, crec que prohibir aquesta manifestació seria regalar-los l'oportunitat d'anar de víctimes i que mediàticament posem el focus en la prohibició i no en els postulats d'aquests individus.
6: Fins aquí. Samuel.
8: Sí, jo una idea, crec que el Codi Penal hi hauria articles que permetrien obrir aquest debat de si es podria prohibir aquesta manifestació, parlo del 515.4, després ja, si vols, el desenvolupem.
6: Sí.
8: I una altra, i una pregunta. Una persona d'origen migrant aquest dissabte podrà caminar segura per totes les zones de tots els barris de Barcelona si es du a terme aquesta manifestació?
6: Mm-hmm.
8: És una pregunta.
6: Glòria?
9: Jo seré més breu, i és que estic en contra de la prohibició de la manifestació, però evidentment parteixo, jo crec, com els meus companys, que estic en contra, evidentment, dels postulats del que defensa aquest grup.
6: D'acord. Ara, evidentment, hi aprofundirem amb tota la calma del món, sobretot amb diverses preguntes sobre la taula. Quan xoquen de ple dos drets fonamentals, quin s'ha d'imposar l'altre? Entre altres coses. Xavier Rius Sant, bon dia i moltes gràcies.
10: Hola, bon dia.
6: A veure, per anar coneixent una miqueta més què és això de Save Europe Act, això és una organització política, és una plataforma, és una campanya, és un grup?
10: És que com una xarxa europea que ja fa anys que funciona i que plantegen que hi ha el complot del gran reemplaçament, és a dir, que aquí hi ha unes persones o interessos econòmics que volen substituir demogràficament a la gent europea. Però aquí la cosa està que un grup de molt poca gent creat a Barcelona, que es diu Reconquista, creat fa poc més d'un any, doncs una mica han agafat la franquícia per fer això que s'està fent ara, de posar una pancarta que s'ha posat a diferents ciutats europees i d'aquí 8 dies es posarà a Madrid, que és en favor d'aquesta iniciativa, que és l'acte europeu, la llei europea per salvar Europa segons ells, que el que proposa és que les institucions europees, que el Parlament Europeu opti per la remigració. Us et diuen pel retorn de tots els estrangers no europeus i en els seus descendents als països d'origen. És una proposta que Vox li ha donat suport, al que jo no tinc clar si demà seran quatre gats aguantant aquesta pancarta de 20 per 20 metres a la plaça Sant Jaume i aixecant-la, o si hi haurà gent o si vindran membres d'aquesta

0: la plataforma d'altres països europeus.
1: Clar, aquest és un dels dubtes. Per ells, Xavier, Europa ha de ser blanca.
0: Sí, a veure, si tu mires el tuit del que lidera això, Antoni Estevez, es fa com un retuit ell mateix del vídeo aquest que han fet a Plaça Sant Jaume, que diu en català, i en anglès perquè no vinguin els panxitos de la bandera venezolana. Amb la qual cosa, aquesta és una d'aquestes polèmiques i que la viu Vox, que hem de dir no, que si diuen no a la immigració també la llatinoamericana o els llatinoamericans sí, perquè són germans, no? De fet, bueno, ells proposen això i no ho sé, però repeteixo una pregunta que ara m'anava amb el tema del tuit aquest. Em deies...
1: No, que ells el que defensen és l'Europa blanca, l'Europa pura.
0: L'Europa blanca. És a dir, que els pobles europeus primigenis estan sent reemplaçats i substituïts per gent que ve d'Àfrica, d'Àsia i de Llatinoamèrica. Uh-huh. I, per tant, cal defensar la tradició, la cultura i els orígens amb aquesta llei que demanen que es faci a nivell europeu per expulsar-los. Uh-huh. Demanen una cosa que és impossible, perquè si hi ha l'ésser humà sempre s'ha bellugat, igual que van anar molts europeus a la Nord-Amèrica o a Sud-Amèrica, doncs, bueno, això va a fluxes i ara el flux és a l'inrevés. I ells voldrien, doncs, que Europa no segui sent l'Europa blanca com ho era fa uns quants segles.
1: Exactament, aquest concepte de remigració, que tu també deies ara, Xavier, és com una mica la seva punta de llança, exactament què implica? Perquè estem parlant de defensar el retorn dels seus països de tots els migrants, d'aquells que estiguin en situació irregular. S'ha parlat també de que es contempla aquells que no estiguin integrats, que, clar, dit així...
0: A veure, poden dir les tres coses, però en principi, com a partits polítics, potser et poden dir els partits, tipus, mira, els que no s'integren, els tal, els que no treballen, però, en canvi, el concepte aquest genèric de remigració és que marxin a tots els immigrants i els seus descendents, amb la qual aquí dius, bueno, però si són tercera generació i són francesos o espanyols, doncs, bueno, aquests també els països dels seus pares o dels seus avis. Fan una proposta totalment impossible, inaplicable jurídicament i tècnicament no es pot portar enlloc, però hi ha gent, doncs, que, bueno, davant dels canvis que hi ha en el món, doncs es poden sumar-se a aquesta proposta. Mm. Però jo segueixo pensant que això, de moment, és una cosa de poques persones, que es fa més per provocar i uh-huh. sacsejar uh-huh. i obligar els partits a posicionar-se, perquè, per exemple, mentre Víctor Orban, Santiago Abascal ho han signat, ni Marine Le Pen ni Giorgia Meloni han signat aquest manifest. Però, en canvi, Eric Zemmour, el de l'altre partit que hi ha d'extrema dreta a França, uh-huh. o Robert Benazzi, el militar italià que li vol prendre els vots a Giorgia Meloni, sí que han signat el manifest d'aquesta acta europea per la remigració.
1: Qui hi ha darrere?
0: Hi ha algun, Pala, això és el que et deia, mira.
1: Que puguem situar algun nom, algun partit?
0: A veure, primer hem de dir una cosa. Vox, per la seva estructura, no té joventuts. No té joventuts perquè... I tot es porta... Llavors, al no tenir unes joventuts organitzades, llavors els joves aquests d'extrema dreta o xenòfobs o així... una miqueta buscant espai altres plataformes que siguin properes o no a Vox. Llavors, es crea fa en el desaparegut Club Empel. El Club Empel és un local social d'extrema dreta que hi havia al carrer del Camp a Barcelona, sobre General Mitre, a la porta de davant de Vox, que el va crear el carlista Javier Barraicoa, i era com el centre social de la gent de Vox on anaven a prendre alguna cosa. Doncs en el Club Empel, el 29 de març del 25, fa un any i alguna cosa, presenten aquesta entitat Reconquista, i eren quatre persones, liderats sobretot per una noia molt jove, que surt en el vídeo aquest, Nayara de la Torre, uh-huh. vale, que aquesta havia estat militant en un grup d'ultracatòlic que era Palestra. Aquesta ara, des de fa un any, està estudiant a Madrid, i el que hi ha a Barcelona és aquest jove que surt amb una imatge... podríem dir molt ària, no sé si tens clar el tuit que han fet,
1: sí.
0: de jove alemany, doncs bueno, que es diu Toni Estevez.
1: Clar, és que el perfil lider... és noi alt, ulls blaus i ros.
0: I la clenxa feta d'aquella manera que recorda el que recorda.
1: Això
0: no?
1: Fa molta clenxa... por.
0: Bueno, exacte, jo crec que ho fan per provocar. Mm. Llavors, aquest grup, que no són més de 10 o 12 persones, penso jo, sí, i que quan es va presentar al Club Empel hi havia, per exemple, una membre de Revuelta, que era un altre grup juvenil vinculat a Vox, bueno, deixem militant de Vox, però Vox no el reconeix com a les seves joventuts. Es va presentar i llavors aquests se'n van anar el maig passat amb una trobada que es va fer prop de Porto a Lisboa, on intervenia la diputada de Vox, Rocío de Mer, i una mica van agafar la franquícia a Espanya per fer això de la pancarta, aquesta pancarta que s'està posant a moltes ciutats europees, per fer també a l'octubre una cimera aquí a Barcelona, i per això no sabem realment si vindran militants de Vox, militants de grups més ultras com Nucle Nacional, o si dels grups ultracatòlics on militaven alguns d'ells. Vull dir que igual seran... O si vindran també aquests dirigents europeus, com Eva, no sé, Martin Seller, l'austríac, i Eva van der Gogh-Block, no sé pronunciar-ho bé, que és holandesa, que són les líders europeus d'aquest moviment. No ho sé, és a dir, que potser estem fent tot, ens estem parlant massa i seran quatre gats, però això
1: serà molt, molt interessant de veure. Per això...
0: Perquè, esclar, perquè està clar que... A veure, això, jo fa molts anys que estic d'ultradreta i jo sempre he dit que és contraproduent contra manifestar-se al mateix lloc i a la mateixa hora que es feia l'acte. Ah, i jo recordo que la CUP de Vic, quan tenien el senyor Anglada a la Forma per Catalunya, o la CUP de Ripoll amb la senyora Oriols, tenien molt clar que no ens hem de contramanifestar, perquè aquell acte que seran quatre gats, si hi ha contramanifestació, doncs hi ha incidents, bum, bum. I jo recordo que a vegades em deia el Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, em deia en algun acte que feia a Vic, Xavi, avui el sol... Ella deia els guarros. Els guarros, els antifes, els indepes, no venen, dic, ai, no ho sé, és que si no venen, aquest acte sortirà el diari més petit que una esquela en el 9-9. I tenia raó. En canvi, si hi havia contramanifestació, bueno, doncs podem recordar, per exemple, quan Vox va anar a Vic fa 3 anys i es va liar molt grossa amb unes manifestacions que no les va muntar la CUP. Llavors, contramanifestar-se és fer que una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris, si és que hi sortia, o un tuit, a donar-hi rellevància. Però ara sí que hi ha grups d'aquest espai antifeixista, potser més enllà de la CUP, com l'Organització de Joves Socialistes, etc., que aquests volen aplicar això de que els carrers són nostres i se'ls ha de fer fora, i el que es aconsegueix, agradi o no, és donar més rellevància a un acte. I després, jurídicament ens agradi o no, preval el dret a manifestació i el que primer demana un permís no se li pot revocar aquest permís. I quan els Mossos deneguen una manifestació, sempre a última hora el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valida el dret a manifestació. L'únic que poden fer Mossos d'Ajuntament és dir que no es faci a la plaça Sant Jaume perquè coincidirà amb un acte dels geganters, o que no es faci a Sant Jaume perquè aquella hora hi ha molts autocars turístics, que no és el cas, no? Però prohibir-ho no. I el que jo veig difícil, i sé que Mossos ho estan valorant i no saben com gestionar-ho, mentre amb una manifestació d'un grup semblant Nucle Nacional a la delegació del govern d'un dissabte fa un mes i pico a Barcelona, la manifestació antifeixista es va poder mantenir a unes quantes cantonades de l'Eixample, que no s'acostés a la delegació del govern a Llúria, a Mallorca, on se feia l'acte ultra, pels carrers que és de Sant Jaume, no sé com evitaran els Mossos que no entri gent pel carrer Ferran, pel carrer Ciutat, és a dir, com podran evitar que no es barregin el que... I si es barregen, doncs la cosa pot ser bastant complicada.
1: Xavier Riusant, periodista expert en extrema dreta, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé.
1: Important aquest matís que deia ara el Xavier. Nosaltres ens hem posat en contacte amb el Departament d'Interior i un cop es va posicionar de forma tan clara l'Ajuntament de Barcelona dient que ideologies i posicionaments com els que defensa aquest grup luscle ultra no tenen lloc a la ciutat de Barcelona, volíem saber quin era el posicionament de la Generalitat. I el Departament d'Interior ens ha dit, l'únic que us podem dir és que la manifestació està comunicada. Perquè és important que la gent també sàpiga que les manifestacions no s'autoritzen. El dret de reunió, el dret a manifestació, fa que les manifestacions, des del punt de vista de qui les convoquen, és comunicar-les. I un cop comunicada, el Departament d'Interior les rep i a partir d'aquí poden valorar si es munta un dispositiu especial o no, o, com ara explicava el Xavier, de dir, on ho voleu fer? Sant Jaume. Hòstia, no ho feu a Sant Jaume perquè just visita el papa. Per tant, aneu a una altra banda. Però no es pot fer res més que això. A partir d'aquí, pregunto, si el dret a la llibertat d'expressió no empara fer apologia, per exemple, del nazisme, per dir alguna cosa, el dret de reunió ha d'emparar una concentració que va contra un altre dret bàsic, com és el de migrar. Prohibir-la, però, pot obrir la porta a prohibir altres concentracions a l'altra banda de l'espectre ideològic quan hi hagi un canvi de color polític? Qui vol començar? Moja, tu vols començar?
2: Sí, vinga, va. Sí, sí. Clar, a veure, hem de pensar que aquestes posicions, al final, el que posen en risc és la democràcia, no? I tots els ciments democràtics es qüestionen. Per tant, jo sóc partidari de fer front a aquestes posicions amb més democràcia, perquè són, a més, individus que coneixen molt bé la legislació i van a la línia total, sempre. És a dir, això és com els delictes d'odi. És molt difícil, a vegades, un cop denunciat, demostrar que és delicte d'odi i que no, perquè sempre es transita entre la línia. Però, a part d'això, és molt còmic, si no fos perquè s'estan posant en risc drets fonamentals, que Abascal doni suport a una concentració d'aquest tipus amb aquestes proclames, perquè és que podria ser el meu cosí de Marrakeix, perquè si al final tu el mires físicament i precisament del nord no és. Per tant, jo crec que...
3: No és àrid.
2: És
3: una certesa.
2: Ell mateix és en risc. Clar, sí. I el Garriga i l'altre. Llavors, jo crec que si fóssim justos, precisament no té res a veure, hi ha de fonament. Però parlant seriosament, jo crec que tot això que estem parlant i aquest moviment que s'organitza veu d'un moviment de pensadors intel·lectuals francesos, és a dir, ve de l'extrema dreta francesa, d'un concepte que és el gran reemplaçament, que va fundar Camus, no? René Camus. Sí. Que a partir d'aquí comença a crear aquest imaginari que, amb el temps, ara es converteix en un partit polític. Però tot això, evidentment, des dels anys 60 fins ara, ha anat evolucionant moltíssim. I el gran element diferencial, és a dir, la diferència del seu discurs i que permet, precisament, jugar amb aquesta línia molt fina de la legislació, és que han estat capaços de reinventar el feixisme tradicional i han passat d'un racisme que és biològic, és a dir, de raça, a un racisme que és identitari. No? Aquí partim d'aquest racisme, doncs, que defensa que han de marxar aquelles persones que no siguin europees. I aquí el risc no és només aquelles persones que no tinguin legalitzada la seva situació, sinó també posen a la mateixa bossa persones nacionalitzades que no assimilen la seva forma d'entendre el món. És a dir, una persona que té la nacionalitat però que ells pensen que realment no està integrat, també estaria dins d'aquesta bossa. Per tant, aquí dins entra en joc doncs un concepte que fa mesos, i ara se'ns ha oblidat, que és el de la prioritat nacional, doncs tots aquests conceptes que jo crec que transcendeixen allò que a vegades entraria en el nostre sentit comú, no? Parar això, però...
1: Per tant...
2: És a dir,
1: em sembla molt interessant, però...
2: Demà, és a dir, jo crec que seria un error prohibir la manifestació perquè se'ns giraria en contra absolutament a aquesta prohibició, perquè entraríem en un joc maquiavèlic on posaríem en risc alguns drets fonamentals. Per tant, jo, després de tota aquesta explicació, és a dir, crec que la manifestació s'ha de fer i estic d'acord, com deia en Xavier Rius, que la contramanifestació no ha de ser propera a aquesta manifestació. Va ser una contranarrativa.
1: A veure, Samuel.
3: Sí, jo estic d'acord amb tot el que ha dit el Moja realment, no? Però sí que m'agradaria posar sobre la taula això, el que dèiem abans, no? El 515.4 del Codi Penal, que és l'article, diguéssim, que en fi, diu el que és punible pel que fa a les associacions, és a dir, quines associacions poden existir a l'estat espanyol i quines no. El 515.4 diu, i vaig a traduir en directe, diguéssim, les que fomenten, promouen o inciten directe o indirectament a l'odi, l'austeritat, la discriminació, la violència contra les persones, grups, tal, per la seva ideologia, religió, creences, o per la seva ètnia, raça, nació, discriminació origen nacional. És a dir, aquestes associacions que defensen això, o sigui, que defensen aquesta discriminació, no poden existir. Mm-hmm. Llavors, crec que podríem preguntar-nos si una manifestació en la qual es defensi l'odi...
1: És a dir, no pots existir, però sí que pots manifestar?
3: Exacte. Aquí està el quid de la qüestió, des del meu punt de vista. Jo no sóc jurista, per tant, no em vull posar tampoc molt, molt tècnic, perquè no puc, bàsicament, no.
1: Però vull dir, o sigui, perdó, Samu, que sí. O sigui, jo crec que és evident que jurídicament hi ha pocs arguments o cap com per poder frenar la manifestació d'aquest dissabte, si no hi ha unes pancartes que inciten clarament a la violència, si no hi ha una crida a la convocatòria a provocar aldarulls, no tens motius, de facto, per frenar aquesta manifestació. Crec que el debat, però, no és tan jurídic, sinó social, sociològic.
2: I com que és sociològic, no hem d'oblidar en quin
1: que
2: context...
1: Que després pot venir el jurídic. És a dir, arran del debat social, després es canvia la llengua.
2: Evidentment. Però no hem d'oblidar en quin context es produeix aquesta concentració. Exacte. Es produeix en un context de, doncs, el que està passant ara mateix a la frontera sud, a Ceuta, i tot això el que implica. És a dir, és una concentració oportunista per poder defensar els seus postulats, retroalimentant-se d'aquesta sensació de social d'enfadament, de no entendre què està passant a Ceuta. Per tant, un altre cop, aquests moviments el que fan és aprofitar-se d'un malestar social.
3: El que em preocupa, mira, jo fa un parell d'anys vaig anar a cobrir un acte que feien a Madrid el grup, el partit polític Patriots, que és el partit polític en el qual està adscrit Vox, europeu, Chega, que és l'extrema dreta portuguesa, amb el Ventura, moltes partits d'extrema dreta europea, i aquí jo, clar, em vaig quedar impressionat, de fet vaig tornar a la redacció com bastant, diguéssim, preocupat, perquè aquí ja es parlava, no?, de tots aquests termes de reemplazo nacional, reemigració. I ja es deia una cosa que ha dit el Xavi Rius ara, no?, que és no només que tornin o repatriar els migrants irregulars, no, també els migrants regulars i els descendents, és a dir, que ja han nascut a Espanya o que ja han nascut a Catalunya, però que són, diguéssim, descendents de persones migrades.
2: Sí,
3: no?
2: Jo mateix podria ser una persona que...
3: Això és molt perillós, i jo recordo quan vaig sortir allò, al final era un acte que es feia a un hotel, i vaig pensar, això trigarà 2 dies a fer-se al carrer. I al final, no, bueno, dos dies van ser, perquè hi ha hagut altres manifestacions semblants, però ara estem en aquest escenari. I a mi el que em preocupa, realment, més el que deia el Xavier Rius, no? Aquí potser al final hi haurà poques persones, serà una manifestació poc multitudinària, però el que em preocupa és com el discurs permea, no hi ha en l'extrema dreta, que ja comptem amb això, diguéssim, vull dir, Vox, Aliança Catalana, tenen aquest discurs. És així. El problema és que permea en la... que fins ara en teníem com la dreta més centrista, o els partits conservadors, diguéssim, homologats. O sigui, aquest discurs per mi. Vull dir, estem veient com, per exemple, ahir, o ens deia més aviat, l'Alberto Núñez Feijóo defensava que tornin totes les persones que van entrar a Ceuta de forma irregular, els majors i els menors. I va dir, la llei de protecció del menor espanyola no empara els menors d'edat que van entrar de forma irregular a Ceuta. I això és directament mentida. És a dir, tu quan admires aquesta llei, la llei del menor, posa que empara a tots els menors que hi ha al territori espanyol. No fa cap mena de distinció.
2: I una llei d'estrangeria que van promoure ells mateixos.
3: Exacte.
2: I al final, si no et coneixes ni la teva pròpia llei que va promoure el teu propi partit...
3: Quan veus el PP, el discurs de fa 2 anys, i veus el d'ara, no té res a veure.
2: Clar.
3: Abans, la defensa dels drets humans era una eina, fins i tot, que utilitzaven per distanciar-se de l'extrema dreta. Això ha desaparegut. Ara el PP es mimetitza amb l'extrema dreta directament i a Catalunya passa el mateix. Per tant, el perill, i acabo molt ràpid, el perill que jo trobo amb no obrir ni tan sols el debat, i aquí ho estem fent molt bé perquè l'estem obrint, de si s'hauria de permetre aquest tipus de manifestació, si no, és doncs, que al final... aquesta gent està arribant a un extrem ja que no té en compte cap mena de dret humà, i la dreta centrista està començant a incorporar aquest tipus de conceptes.
1: Glòria.
4: Mira, ara just que deia el Samuel i el Moja, jo estic molt d'acord, és a dir, durant uns certs anys, que deia el Samuel, no fa tants, ara posava com a exemple aquesta manifestació que van a cobrir aquest acte, però no fa tants anys, no? Ni fa tants mesos que sentim allò del cordó sanitari, no donem veu a l'extrema dreta, als mitjans, etc. No? Doncs estem veient que si no dones veu no pots donar rèplica tampoc, no? I jo crec que amb aquest tema de la manifestació és claríssim, és a dir, quan jo, per exemple, dic, no?, i tots els de la taula paraula, penso que també, diem, no es pot prohibir aquesta manifestació, no és que no es pugui, és que no hauríem. Per què? Perquè és alimentar aquesta narrativa que està utilitzant l'extrema dreta i no fer-ho amb arguments. És evident que amb l'extrema dreta és complicat dialogar perquè són postulats molt radicals que, de fet, són fake news, no? I al final, amb les dades contrastades, s'acaba molt ràpid el diàleg amb aquesta gent. Però us vull posar un exemple que segurament coneixeu, que és els documentals del periodista Raúl Gallego, El punt de no retorn, que va fer fa relativament poc, que està a la plataforma 3CAT, sobre l'extrema dreta personalment, i justament aquest documental ho poso com a exemple perquè curiosament dona molta veu a l'extrema dreta, a moltíssima gent i testimonis de primera mà, i els hi dona veu, i justament quan parla algun postulat de fake news, el que fa següent pantalla és contrastar amb dades aquestes mentides. Jo crec que hem d'anar per aquí, perquè ara, com deia el Samuel, aquesta narrativa s'està permeabilitzant a tota la societat i sovint hem tingut una certa por, sobretot les esquerres, de parlar de com afrontem el tema migratori, perquè sempre hem dit o esquerra o dreta, i això ja és un problema, com vèiem, no? Social i de realitat. I jo crec que el que hauríem de poder discutir ja és quanta immigració pot assumir Europa, això és una realitat, però clar, quan parlem de seleccionar segons continuïtat ètnica, és quan hauríem de frenar, és a dir, això no. Però parlar-ho obertament no t'ha de posicionar de dreta o d'extrema dreta, és una realitat. I jo crec que fer veure que no passa res és quan tenim aquest problema, no?
3: Sí, molt ràpid, una cosa. Jo soc una mica pessimista amb això que diu la Glòria, i tant de bo, perquè a nivell teòric estic d'acord, no? L'extrema dreta se la combat amb dades, però a mi em fa l'efecte, ho sento molt, que no funciona. O sigui, tu quan entrevistes a un polític d'extrema dreta, és molt difícil contrastar amb dades perquè es mouen en un marc que tu contemples tan poc, diguéssim, o sigui, un marc al final no té a veure amb les dades, té a veure amb la identitat, no? O sigui, ells estem, com deia el Boja, no? Estem ja en un racisme identitari que complica molt qualsevol contrastar res amb dades, perquè amb ells realment els és igual si entren, i poso números, diguéssim, a la balà, 100 migrants, que si entra un, és que no en volen cap. Ells volen la puresa, ara mateix, estem en aquest punt. Per tant, sóc pessimista, crec que estem en un punt ja en el qual, fins i tot, si tu vas amb dades, el relat guanya les dades, no? El seu relat guanya les dades moltes vegades.
4: Però, per exemple, deixeu-me un matís, que és una de les coses que el Xavier Rius ha dit i és una de les coses que preocupa. Jo em dedico a la informació religiosa i, com veureu, no?, aquesta apropiació del cristianisme per una part molt gran de l'extrema dreta, aquest grup precisament de Save Europe Act té una de les fundadores, obertament és una catòlica conversa, i ella ho explica, no?, que el seu objectiu per moure la seva vida és aquesta fe. Doncs clar, això sí que és combat amb dades, és a dir, el cristianisme no és una religió ètnica, el cristianisme i blancó no són sinònims en realitat, el cristianisme és una religió universal, i això s'hauria de poder combatre amb aquesta gent, amb aquest grup, molt ràpidament. És a dir, si vostè ha llegit la Bíblia, en aquest cas, com els catòlics que ho segueixen, sap perfectament que un dels principis fundacionals és acollir el foraster. Davant d'això, per molt discurs de l'extrema dreta, s'acaba molt ràpid, però si no hi ha espais on algú pugui contrastar amb això i dir, miri, és que això, aquesta proclama que està dient, va totalment en contra del que vostè defensa, no? Jo entenc el que diu el Samuel, és evident que fan una perorata de narratives i van dient frases i frases, però potser s'ha de fer com ha dit el Xavier, no una contramanifestació al mateix moment, no, és a dir, no contrastar amb dades al mateix moment en una entrevista, sinó tenir diferents espais. Mira, doncs s'ha tingut una entrevista amb un polític d'extrema dreta, doncs el dia següent s'ha de poder contrastar fil per ran de totes les mentides que han pogut dir, o el mateix periodista, no, contrapreguntant. Això hauríem de ser capaços com a societat, perquè el que no podem fer és deixar que campin a les xarxes, com veiem que tenen moltíssima presència i que van calant aquests missatges, però aquestes dades contrastades no tenen espai. Aquest és el meu punt de vista, eh?
2: Sí, de fet ells tenen una proclama, que és que no cal poder per governar les ments o per governar allò que fa uns anys es parlava de la batalla cultural. És a dir, a ells no els interessa governar realment, i quan els hi toca gestionar ràpidament...
4: No ho saben fer.
2: Clar, no ho saben fer, i se n'adonen que la gestió no és realment el seu objectiu, i aquí aquí està la gran qüestió, no? És un moviment identitari. I quan parlem de moviment identitari, crec que fer front a aquests extremismes és molt difícil aturar-los únicament des de la condemna moral, perquè la meva moral no és la d'una altra persona. I s'han trencat consensos morals els últims anys, és a dir, valors fonamentals com la lluita contra el masclisme, contra tot tipus de termes, crec que doncs, han quedat bastant esmiculats, malauradament, per aquests moviments. De fet, fins al punt que paraules com inclusió, interculturalitat, a la societat els hi repela. Tot el que té a veure amb aquests conceptes, a la gent ràpidament els vincula a una agenda globalista 2030, perquè, és cert, nosaltres confrontar amb dades és molt difícil, però ells controlen molt bé la narrativa. I per què la controlen molt bé? Doncs té a veure amb el que ara explicaves, no, Glòria? Aquesta ausència, aquesta absència d'una contranarrativa. I això pot començar des del Parlament, és a dir, a nivell parlamentari crec que s'ha d'acabar aquesta tendència a dir, no, posarem cordons sanitaris perquè no se'ls escolti i quan parlin marxarem. Sí, però ells el que busquen és el seu clip, el seu reel de TikTok, i el volen fer-ho des de la tribuna parlamentària. Llavors, jo crec que sí, és molt còmode acceptar i dir jo no sóc capaç de rebatre l'extrema dreta, però el que faré serà el silenci. Però això no és un silenci, al final el que això provoca és un efecte bombolla. Al final tu no elimines el debat. És a dir, no, la manifestació de demà, si es prohibís o hi haguessin mecanismes per garantir que no es produís, no faríem que s'acabés els seus postulats, sinó que es desplaçarien cap a un altre entorn, digue-li entorn digital o el que sigui. No? I jo vull remarcar que tot això es produeix en el context social actual de Ceuta, de Frontera, sí, de por, de tot
1: la manifestació està convocada per Ceuta.
2: Clar, evidentment. Uh-huh. I que ells entenen tots aquests moviments, i de fet Ceuta o Torre Pacheco l'estiu passat, són laboratoris. Són laboratoris sociològics on el que ells fan és testejar. Llavors, ells testegen discursos i veuen la societat fins a quin punt moralment pot arribar. Llavors, i són xarxes i són moviments que funcionen, de fet, amb aquesta lògica, amb una lògica de laboratori social, no? I tornant una miqueta, i ja per acabar, el 12 de juny es va aprovar el pacte europeu de migracions i asil. Va ser un pacte que va ser molt polèmic, i que el que pretenia precisament era regular i posar una mica en ordre totes aquestes preocupacions que té la societat europea. 48 dies després va passar el que tothom sap a Ceuta, i el que estem veient precisament és que l'arquitectura jurídica de pròpia d'Europa no permet actuar davant de reptes socials com aquest. Llavors ho estem veient a Llatinoamèrica. Llatinoamèrica pràcticament s'està omplint de governs que defensen aquests postulats. Però quina és la diferència entre Llatinoamèrica i aquí? Que aquí, sí, es va cap a una posició més identitària, però a Llatinoamèrica el que es busca és aquesta fallida de l'Estat per donar respostes a solucions com la inseguretat, etcètera, no? Per tant, tots tenen el mateix patró, però s'adapten i es nodreixen fruit de les pors i de la incompetència de la política tradicional.
4: Mm-hmm. Puc afegir una cosa?
1: Sí, si us plau, farem Glòria, Samuel, i canviarem de tema. Digues.
4: I també, com a societat, no, davant d'aquests debats, al final, evidentment, més enllà de tot aquest racisme, xenofòbia, que evidentment s'ha de continuar explicant, no, que no s'ha de permetre, el que sí que hauríem de fer és una mica una mirada més eixamplada i pensar com és possible que, com a societat catalana en aquest cas, haguem permès que algú convenci a un jove català o no català, però que el culpable de, per exemple, el que deia ara el Moja, no? De no poder-se pagar un pis, és un altre jove. En aquest cas, podria ser Ceuta, marroquí, que tampoc se'l pot pagar. És que és ridícul. Si no expliquem a la ciutadania els problemes socials que tenim, per què són, haurem d'estar sempre escoltant que el problema és perquè tinc un veí que és diferent al meu. Això és com de principi bàsic de drets humans. I això de vegades cal recordar-ho més, no? I que, en realitat, pel sistema polític actual és molt més còmode que un ciutadà pensi que el problema dels seus, de les seves dificultats a la vida és el del costat que no el de dalt, no? Que té la potestat de canviar-ho.
3: Sí, dues idees ràpides. Clar, jo crec que jo estic d'acord en posar dades sobre la taula per combatre l'extrema dreta, però jo crec que això forma part d'una estratègia defensiva de l'esquerra, diguéssim, no? O sigui, hi ha tota una un sector polític que és l'extrema dreta i també en bona part la dreta, que tenen molt ben armat un discurs que els hi va molt bé, que els hi dona molts vots, i l'esquerra té una estratègia defensiva de dir, no, mira, el que dius és mentida, perquè mira, aquesta dada i aquesta altra i aquesta altra. Jo crec que l'esquerra hauria de passar a una estratègia ofensiva, i aquí entronco amb el que deia, i estic d'acord al Moja, de la batalla cultural. I s'ha de recuperar aquesta batalla cultural. L'esquerra ha de tenir la capacitat d'establir un discurs i de teixir un discurs que aconsegueixi combatre en termes de relat a la dreta i l'extrema dreta. No només defensar-se amb dades, també, però en termes de relat, tornar ofensiu, a parlar d'humanisme.
1: Ofensiu com? Ofensiu Gabriel Rufián?
3: Bueno, no.
1: No, pregunto. No és un postulat ofensiu des de l'esquerra. Vull dir, Gabriel Rufián ha optat per anar a l'atac des de l'esquerra, sí. Per això ha dit Gabriel Rufián. Sí.
3: Segurament fa falta més que no pas només un actor, no?
1: Sí.
3: O sigui, el que està clar és que el Gabriel Rufián, i podríem parlar també molta estona, ha decidit fer una passa endavant. No sé si és exactament ofensiu el que fa, no? Mm. També. Però sí, o sigui, teixir una mica els actors de l'esquerra, teixir un relat que sigui capaç de combatre a nivell de discurs a l'extrema dreta. Ara mateix no està passant. Ara mateix estem dient no, el que diuen aquesta gent és molt dolent i tal. No. Sí. Bueno, s'ha d'aconseguir convèncer la gent amb relat. I la segona idea molt ràpida...
1: Perdó, sí. Sobre això.
3: Sí.
1: Només dir... On es mou molt bé també l'extrema dreta
3: a
1: les xarxes socials.
4: Sí.
1: Com funcionen les xarxes socials? Les xarxes socials funcionen a cop de viralitat. Tens un has de lluitar contra un actor pràcticament imbatible o imbatible del tot immortal, que és l'algoritme. Clar, la viralitat, l'algoritme la premia. Com es fa viral l'esquerra?
3: I les xarxes
1: perquè
3: estan en mans...
1: la premia.
3: I la... Clar, però...
1: Pregunto.
3: Clar, les xarxes estan en mans de qui estan.
1: És
3: gent d'extrema dreta.
2: Jo l'altre vaig entrevistar un humorista, sí. Un còmic, que m'explicava que el contractaven polítics per elaborar discursos que siguin realment clickbait.
3: Increïble.
2: I pensem que en els seus
3: equips... Són guionistes.
2: Clar, són guionistes. Mm. Els seus equips d'assessors ja no té el típic assessor, spin doctor, expert en comunicació.
3: Avorrit.
2: Té un humorista, un còmic, un influencer que li elabora, evidentment, la seva capacitat de guionitzar la seva política.
3: És molt interessant. Una cosa ràpida, sí. Crec que ha fet una cosa molt bé el Xavier Rius, que és suggerir el que ha suggerit, no? Una persona blanca,
4: sí.
3: Ulls clars, amb la ratlla del cabell on la té, vull dir, també s'ha de perdre la por a dir les coses pel seu nom. Vull dir, sí. No podem pintar l'extrema dreta més bona o més bonista del que és. Vull dir, són el que són i fan la pinta que fan.
2: Sí, però això Le Pen, a França, va parlar de desdiabolitzar l'extrema dreta, no? I parlar des de... Le Pen el que proposava era la societat no ens ha de vincular cap a moments històrics que eren molt foscos, sinó que el que hem de fer és modernitzar i ser poc diabòlics.
3: És que van una passa per davant.
2: Però què li va passar a Le Pen? Que a França ha sorgit Eric Zemmour, que és encara més radical.
3: Sí.
2: Llavors, sempre hi haurà algú més radical que tu. I quan parlem de posicions extremistes.
3: Hi ha un punt també...
1: És molt interessant aquest debat,
3: Un punt optimista per acabar,
1: sí.
3: És que trobo que hi ha una possibilitat de divisió, no? Vull dir, el que deia ara el Moja, també del Xavi Rius, no? No tots els partits d'extrema dreta estan adscrits a aquest moviment que es manifestarà a Barcelona. És a dir, la dreta i l'extrema dreta, que una de les seves virtuts és una mica anar a una, no com l'esquerra, que sempre dividits i barallats i tal, trobo que, clar, quants més vots hi ha en joc i més oportunitats surten perquè hi hagi nous partits, més possibilitats de divisió hi ha també en aquest bloc.
1: Són les 10 i 27. Vinga, que és divendres i tenim tot de premis en joc. Ja sabeu, estem fent l'última entrega del Troba'ns per Catalunya d'aquest estiu, aquest concurs.
2: És l'última.
1: És l'última d'aquest estiu perquè divendres que ve és el programa especial de presentació de la temporada, de la nova temporada de RAC1, la temporada 26-27, i per tant no podrem fer el Troba'ns per Catalunya. Ja ho sabeu com funciona. I en aquest cas tenim a la Mariona Martínez avui en un punt... De moment indeterminat de la geografia catalana, us anem donant pistes mica en mica i heu de saber on és, però no val només en descobrir-ho, sinó que heu d'anar allà i primer que arribi a tocar la Mariona s'endú aquest paquet de premis que anem anunciant des de primera hora. Mariona, ja et dic, mira, l'Arbós, Mataró, Hostalric, Mura, Sant Esteve Sesrovires, el castell d'Hostalric, hi ha algú que s'anima fins i tot i diu, és a Hostalric, vaig directament als Tinars o m'heu de donar un vale? La gent molt animada, eh? Gent que apunta una miqueta més cap al sud, també hi ha gent que apunta una mica més cap al centre de Catalunya. Estem en aquell moment, a mi m'encanta, que és en què pràcticament a uns 50-60 quilòmetres de Barcelona podria ser absolutament qualsevol punt de la geografia catalana. Mariona, hola de nou.
5: Hola de nou, Sergi.
1: A veure, fem un repàs del que hem dit fins ara.
5: Va, sí. Com bé has dit tu ara, recordem que en línia recta des dels estudis centrals de RAC1 a l'avinguda 477 a Barcelona hi ha 56,3 quilòmetres fins al punt on soc. També hem explicat que sóc a un lloc elevat, sobre un turó, concretament a 189 metres sobre el nivell del mar, i donarem encara una pista més, que potser ja apropa als que ja ho tenen una mica clar el lloc on sóc exactament. El lloc que tinc al davant ha estat protagonista d'unes quantes guerres, i les seves muralles han hagut de resistir més d'un atac, pels que sàpiguen una mica d'història. Aquest lloc és conegut per la seva resistència durant la Guerra del Francès, davant l'atac de les tropes de Napoleó.
1: Home, no és qualsevol lloc, eh?
3: Ja comença...
1: No és qualsevol lloc, eh?
2: Hi ha algú famós d'allà? Això no es pot dir.
1: A veure.
2: M'estic carregant les normes del joc,
1: no? Has participat en aquest joc, Moca, unes 78 vegades correcte. Els últims 4 anys, i el tio va intentar no colar.
2: M'ha vingut ara.
1: Ho sé. Aquí les pistes les dicta la Mariona.
2: Perfecte.
1: No, jo no, jo res. Això és, la Mariona diu el que vol i el que no vol.
2: Estupendo.
5: De moment encara no direm si hi ha algú famós o no.
1: Ens sembla bé. Va, són 2:15 clavats. Jo crec que aquesta pista també ja ajuda bastant a estrenya a el cercle conegut, el lloc exacte on està la Mariona, per ser la resistència del lloc on està durant la Guerra del Francès davant l'atac de les tropes de Napoleó. I està concretament en un lloc que ha estat protagonista de guerres i les seves muralles han hagut de resistir més d'un atac. Mariona, fins ara.
5: Fins ara.
1: Pausa i abordem un tema. Avui us deixaré marxar puntuals perquè tenim unes 11 molt carregades de coses. Però és que a mi hi ha un tema que em té fascinat des d'avui a primera hora del matí. És un tema que treu el Diari de Tarragona, que avui també recull el forat del pany de La Vanguardia, i és aquest conflicte veïnal obert, encès a Calafell, al Baix Penedès, per culpa d'uns jubilats que juguen a la petanca massa fort. Un moment.
6: RAC 1. A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
7: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
8: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: RAC 1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC +1 a la Festa Major de l'Arboç.
12: Estan els dosos entrant.
11: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
13: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC 1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
11: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC +1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
12: Passa a l'altra banda i Castell
11: Carrer! Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
14: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
15: Un tauró!
14: per favor, sortiu de l'aigua!
15: Fora!
14: Au! Au!
16: Traieu aquell nen, que s'acosta!
17: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
18: Quins nervis, socors!
19: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
11: Així sona l'estiu a RAC1.
20: Estadella, et pelaré.
21: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
19: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
11: RAC1, tots som un milió.
22: Avui, a la tertúlia, amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i els periodistes Glòria Barrete i Samuel Martínez.
23: El perquè de tot plegat.
1: 10:34. A veure, el Jordi Balaguer es va amagar la primera setmana a Verdú i van trigar 1 hora i 43 minuts a trobar-lo. La setmana següent, el Lluna Belani es va posar als peus de la Mola en l'Hospital del Tòrax, actual Parc Audiovisual de Catalunya. Van trigar 2 hores i 4 minuts a trobar-lo. El Martí Oliveres, la setmana següent, estava a l'Esquirol. Van anar molt ràpid a l'Esquirol, 1 hora i 35 minuts.
2: I això que els quilòmetres no eren els que havien de ser.
1: Doncs imagina, imagina.
4: Això el passa després...
1: Exacte. El rècord absolut el té Esteve Giral, absolut no de ràpid, sinó de
2: lent.
1: De lent. Esteve Giral, recordem, Conill, Esteve Giral, Conill, nu, des de la Cala Fonda, a Tarragona, entre Tarragona i Torredembarra, em sembla que està la Cala Fonda. Van trigar 2 hores i 45 minuts. Crec que entrevistàvem a les dues noies que van arribar fins a ell primeres, crec que eren les 11:57 o les 11:58. No, d'acord, un moment. És que he preguntat perquè estan passant coses. Ja, sí. Jo de cop rebo missatges pel grup de WhatsApp i llavors m'emociono i dic, calla, ja l'han trobat. De moment sembla que no. Anem amb aquest cas que ens té fascinats. Què és això que està passant a Calafell? Aquest conflicte veïnal entre un grup de jubilats i uns veïns. Podem saludar a aquesta hora el periodista que ha destapat tot aquest afer d'àmbit nacional, que és el periodista del diari Tarragona, el José Manuel Baselga. Bon dia, José Manuel, què tal?
24: Bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs?
24: Doncs bé, mira aquí, passant l'estiu a Calafell i seguint aquesta història que ens ha sorprès a tots una miqueta.
1: Ja, ja.
24: Per l'espectacularitat de res, vull dir, penseu que és un edifici que està en la primera línia de passeig marítim per on passen milers i milers de persones cada dia passejant,
1: sí,
24: i anant a la platja, i de sobte es van trobar amb l'edifici ple de pancartes dient que estan en contra de la petanca que tenen just a sota. Són dos pistes de petanca on per les tardes doncs una vintena, una trentena de persones, sobretot grans, s'ajunten a jugar a petanca i que sembla ser que estan en conflicte doncs amb els veïns que tenen, sí, a 2 metres.
1: José Manuel, llegeixo alguns dels missatges d'aquestes pancartes que tu expliques al diari de Tarragona, al teu reportatge. Aquestes pancartes que pengen d'aquest edifici diuen: l'Ajuntament ens enganya, aquí no es ven, Ajuntament, solució ja.
24: Sí.
1: Explica'ns una miqueta, és a dir, José Manuel, per qui hagi, ara de cop hagi aterrat el programa i dir, com? Què està passant amb uns jubilats que juguen a la petanca? És a dir, anem a l'origen del problema. Explica'ns una mica la història.
24: Doncs mira, l'origen del problema és que aquestes pistes de petanca estaven a la platja, damunt la sorra de la platja, però aquest punt de Calafell pateix especialment l'erosió i pràcticament no hi ha platja, vull dir, les pistes no podien continuar damunt de la sorra de la platja, i com que just davant tenien aquesta placeta a sota de l'edifici, doncs l'Ajuntament va considerar que seria el lloc adequat per instal·lar aquestes pistes que ja tenien molts usuaris a la platja.
1: Clar.
24: I va instal·lar aquestes dues pistes, ja et dic, a peu d'aquest edifici, que van tenir en un primer moment, des d'un primer moment, gran acceptació dels usuaris de les petanques, però ja van generar queixes dels veïns perquè bueno, consideraven doncs, que estaven molt a prop, podia haver soroll, sobretot si es concentrava molta gent, etc etc. Això ja des de fa un parell, 3 anys. Mm-hmm. Però ara és quan ha revifat aquesta història amb les pancartes, i les pancartes les han posat. Els veïns de l'edifici diuen que no tant per les molèsties dels usuaris de les pistes, sinó perquè l'Ajuntament els hi va assegurar que buscaria una altra ubicació per les pistes que no estigués tan a prop de casa seva. I com que des de fa un any els veïns estan preguntant a l'Ajuntament com està aquell projecte de traslladar de les pistes de Petanca, i davant del silenci de l'Ajuntament, que no respon cap de les qüestions que pregunten els veïns, doncs han fet aquesta reivindicació de pancartes molt més visible, i que és la que doncs, bueno, ha alterat una miqueta la vida social de Calafell, entre la gent que considera que els jubilats doncs, no fan tanta molèstia doncs, per jugar a petanca, i els que consideren doncs, que bueno, els veïns segurament tindran alguna cosa a dir perquè generaran molèsties.
1: Tu, José Manuel, has parlat amb algun dels jubilats que juguen a la petanca?
24: Sí, sí, jo vaig parlar amb ells i ells estan molt indignats perquè no entenen les molèsties, asseguren que no molesten, que a més ens explicaven que ara a l'estiu només juguen de 6 de la tarda a 8 de la tarda, abans de les 6 no juguen per aquestes calorades que fan, i a les 8 de la tarda ja han acabat les partides, i neguen en tot moment doncs, que facin soroll ni que puguin celebrar excessivament la victòria d'alguna partida.
1: és que fa riure, però
4: sí, em sembla... és un problema.
1: Exacte, i a més, a mi m'està recordant, escoltant el José Manuel, és que fa riure que no, que hi hagi un jubilat a la petanca que diu, bueno, tampoc ho celebrem com tant, no?, que guanyem, i a més respectem la migdia.
24: No són hooligans
1: de la petanca, tampoc.
0: No n'hi ha, no?
1: No hi ha grades supletòries, no?, de gent amb els bombos, no?, i els tambors. Clar, a mi em recorda una mica, en cert punt, el salvar les distàncies, però el tema dels patis de les escoles a la ciutat de Barcelona a prop dels edificis. Uh-huh. No? És a dir, aquell conflicte entre el lleure, al final, per una persona jubilada, anar a jugar a la petanca és mobilitat, és sociabilització, etc., i el descans dels veïns. És aquest etern conflicte que, clar, quan parles de les escoles, evidentment, estem parlant del Gaudi i de nens, però també hi ha molts veïns que es queixen d'això. Però és aquest conflicte, no?, entre...
2: Entre la vida i el descans dels veïns. Clar. Jo volia preguntar-li a José Manuel si són turistes o són jubilats del poble.
1: Autòctons.
24: No, a veure, hi ha de tot, però hi ha gent que fins i tot juga cada dia, fins i tot a l'hivern, no? A aquestes hores.
1: Bueno, clar.
24: Dir, hi ha veïns de Calafell que viuen tota la vida o que passen 6 mesos a l'any aquí al municipi, però també hi ha de que venen a estiuejar i doncs, bueno, tenen aquí les seves pistes i van a passar una estona.
2: Clar, perquè els camps de petanca són un paisatge bastant normal al que és a la costa catalana, perquè hi ha molta influència turística, perquè evidentment no és un esport propi. I ara potser dic una cosa que no és. És a dir, no és molt tradicional català, però hi ha d'altres, potser altres variacions, però sí que és veritat que són camps fruit de la influència turística.
24: Uh-huh. Sí, bueno, i de fet aquí a Calafell aquestes que van tenir que retirar de la platja doncs estaven molt concorregudes. També tenim unes altres pistes de petanca al costat del port de Segur de Calafell que també tenen molts usuaris, i també a l'altra banda hi ha direcció cap al Vendrell, doncs també hi ha unes altres pistes de petanca que sobretot a l'estiu són molt, molt concorregudes.
1: Aquí hi ha un element també que ha dit el José Manuel, que és que els veïns fa més d'un any que esperen que l'Ajuntament executi allò que els hi va prometre. Vosaltres heu pogut parlar des del Diari de Tarragona amb l'Ajuntament o no?
24: Sí, l'Ajuntament es diu que no va fer cap promesa.
1: Ah.
4: Fantàstic.
1: I fins aquí, no?
24: I fins aquí. Que no va ser cap promesa, que va ser, bueno, una intenció que tenien de traslladar aquestes pistes de petanca, però tenien que trobar un espai.
1: Clar.
4: Jo volia afegir una cosa, una mica treure una llança a favor d'aquests veïns. També jo crec que la reivindicació o el problema aquí, i ho ha explicat molt bé, és que es va dir que era provisional i després, no?, doncs han passat els anys i no hi ha alternativa. Jo crec que aquí la por que genera, pensant també en el cas del contenidor, és ara és un camp de petanca, però què podrà ser l'any vinent, no? Imagina't un aparcament o una zona d'skate o alguna cosa, no? Jo crec que els veïns també han vist aquesta negativa amb l'Ajuntament i potser tenen por que quan s'obre la porta a un ús concret d'un espai que en aquell moment potser era com comunitària o estava davant justament i tenia un ús de tranquil·litat, pugui ser la porta oberta a altres coses. Jo penso que és per aquí, no?, aquest neguit.
24: De fet, no hi cabria res més, eh? És un espai molt petit, és un espai molt petit que diguem-ne que van embotir les dues pistes de petanca perquè era el que cabia. Anys enrere es va proposar fer una tercera pista, ja sabeu, una pista de petanca té una amplada molt, molt, molt, molt curta, però els veïns es van oposar i no hi cabria res més. Si traguessin les pistes de petanca no cabria ni una pista de skate ni un aparcament per tres
4: cotxes. Bueno, que quedin tranquils llavors, eh? No volia donar idees, eh?
24: De fet, els veïns diuen que aquesta reivindicació que han fet més visible amb les pancartes no és tant per la presència d'aquestes persones que juguen a petanca, principalment jubilats, sinó per aquest silenci de l'Ajuntament, que estan una miqueta a l'expectativa de dir, bueno, allò que ens vas dir, sí que els veïns diuen, és veritat que no ens ho van prometre, però bueno, ens ho van insinuar.
1: Què dius, Samuel?
0: Jo em declaro en contra d'extrema dreta i a favor dels camps de petanca.
1: Efectivament.
4: Deixeu els nostres avis, podríem dir. Deixeu els nostres avis, per favor.
0: Sí, més encara si juguen de 6 a 8, no? És que és una cosa molt, molt, molt petita. I també una mica entronca amb el debat de la setmana passada de les festes majors i de per què utilitzem les ciutats, no? Vull dir, crec que està molt bé utilitzar les ciutats perquè la gent pugui fer vida, perquè la gent pugui jugar, perquè els avis puguin sortir, tenir una estona de lleure, en fi...
2: Estic completament a favor. És que ara es molesten les campanes, ens molesten...
4: Les vaques,
2: clar, llavors arriba un punt que...
1: Jo de veritat, mira, crec que potser haurien d'enviar l'Esteve Giral a Calafell la setmana que ve,
2: mira,
1: que si estigui una estona, sí, i per copsar exactament quin és aquest soroll tan atronador de sí, tots aquests jubilats que juguen a la petanca. Molt recomanable aquest article del Diari de Tarragona, titular, l'avantítol és polèmica, i que ha escrit el José Manuel, i el titular, que és fantàstic, que és Guerra de la petanca en Calafell.
2: Bé, el de la Vanguardia no es queda curt, eh? Jubilats en rebel·lia.
1: Jubilats en rebel·lia.
0: És que és un art titular, eh? És un art.
1: José Manuel, una abraçada, moltes gràcies i que vagi molt bé.
24: Gràcies a vosaltres.
1: Va, 14 minuts i les 12. Mariona Martínez, hola de nou.
3: Hola de nou, Sergi, què tal?
1: Què ha passat?
3: Doncs mira que m'han trobat tres persones.
1: Hombre.
3: Són la Joana, la Lucía i la Natàlia.
5: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: Totes... I atenció, des d'on venen totes tres?
5: Doncs sortíem de Lloret direcció cap a Girona per la feina, ja hem sentit lo del concurs, jo anava amb un cotxe i elles amb un altre, i a mig camí ja, a la que he sentit els quilòmetres, he pensat primer que seria Girona, els 73 quilòmetres, després he pensat, hem arribat a Girona i sentim 56, dic, doncs és Hostalric, és el castell d'Hostalric. I les companyes que venien darrere meu amb el cotxe, els hi he dit, vinga, pugeu-vos al meu, que anem cap a Hostalric. I m'han dit, vaja.
2: Però es coneixien entre ells? Us coneixíeu entre vosaltres?
5: Sí, som companyes de feina, som de Comissions Obreres i anàvem a fer visites d'eleccions a Girona i doncs hem hagut de canviar la ruta. Ara les farem aquí a Hostalric i després tornarem cap a Girona.
1: M'encanta.
4: És una feina flexible.
1: De quan ha sigut el desviament? Clar, realment.
5: Doncs, de pocs quilòmetres, és, per la P7 és un moment. En 20 minuts estàvem. Hem arribat a Girona i hem hagut de sortir una altra vegada cap a Hostalric.
1: Però que de com girant cua.
3: La dedicació de les tres oients.
5: Sí.
0: No, quin compromís.
1: Sí. De cop allà a mitja autopista, cop de volant. No?
5: Que era o Girona o Hostalric, i amb els quilòmetres m'ha quedat claríssim i que hem de fer la volta.
1: M'encanta. No, de veritat, doncs mira, o sigui, més merescuts aquests premis no els podeu tenir, de debò, el recordo. Un menú temporada al restaurant Els Tinars de Llagostera, que és un lloc fantàstic, és un restaurant on menges que és deliciós. Una subscripció d'un any a Filmin. Clar.
5: Ai, aquest, ostres!
1: Clar, aquest no l'havíeu ni sentit.
5: Aquest el farem a sorts.
1: Sí, aquí us repartiu, una mica com quan ens enduíem el conill
5: difícil,
1: de la classe,
5: això.
1: A casa.
5: La doncs... Lucía és la meva filla.
1: Vosaltres filla, dues ho teniu més fàcil.
5: La Natàlia i jo.
1: I després, quatre entrades, aquí us faltarà, heu d'afegir un quart acompanyant, sí, per anar a Marineland, que, hosti, sí, està...
5: El tenim ja.
1: Que està
5: el
1: molt bé. Ah, ja el teniu i tot, eh?
5: I tant.
1: Molt bé.
5: Sí, sí, ha sigut... Ha costat, pujar tantes escales, amb la calor que fa.
1: Clar, perquè això
5: Mariona, com... que me la teniu aquí i torrava el sol.
1: A veure...
3: Home, no, que ja he buscat un ombra, no patiu.
1: Expliqueu una mica, pels que no hagin... Que també és una visita molt recomanable. Pels que no hagin estat mai al castell d'Hostalric, com ens hem d'imaginar totes aquestes escales que ara dèieu?
5: Doncs, bueno, tampoc són tantes, el que passa que fa molta calor i són de muntanya. Hem donat voltes perquè no sabíem pujar amb el cotxe i el GPS ens ha tornat boja. Llavors, al final hem deixat a baix, hi ha una escola, i hem pujat pel camí normal, que per aquí només poden pujar persones que tinguin mobilitat bé. Les persones amb mobilitat reduïda no poden... Segur que hi ha un altre camí que es pot pujar.

0: Ja han arribat.
1: I
0: ara
1: et vinc. Tornem a anar en sentit contrari a la P7. Bueno, en tot cas, enhorabona a totes tres i de veritat que gràcies per l'entrega.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Mariona.
2: Gràcies, fins ara.
1: Va, 10 i les 11, una pausa, i ja tenim per aquí el Marc Tarrida, i anem rebetant. Està d'esquena i ha aixecat el braç així per saludar. Quin personatge, un segon.
3: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
4: Hi ha dos grans grups del que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
5: Inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Sisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
3: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
6: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, és que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
8: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
9: Ja està.
10: Sí, no cal tenir les obres dintre.
9: Exacte.
11: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
12: Anar amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
11: Per què de terror?
3: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
13: Escolta, navega, descarrega, informa't.
3: I escolta el que vols quan ho vols.
13: Tot a l'aplicació.
14: El perquè de tot plegat.
1: 8 minuts i les 11, a veure aquest cable. Ara.
9: Perdó. Home, sempre em fas entrar que estic despistat. Sí. Per això és la ràdio.
1: Hola, Marta Rida, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.

0: No havíem arribat aquí
1: no?
0: mai.
1: No l'havies allargat mai. M'ha sorprès a mi mateix, aquest de que volta això.
0: Mira, digue'm. He de dir que al final, quan convius moltes hores amb una persona, se t'enganxen els pitjors vicis. I això que has dit de saludar en el moment més incòmode per l'altra persona, sí. en el que clarament no l'has de saludar,
1: sí.
0: això és una cosa que em va enganxar el vestit.
1: No, però està bé, ho fa viu.
0: Això, si
1: ho fa
0: tu,
1: viu, ho fa viu.
0: Pot haver-hi unes 70 persones dins d'aquest estudi.
1: Sí.
0: I les ha d'anar saludant totes una. I llavors hi ha una persona que decideix fer un glot d'aigua.
1: Sí, aquí ja saludarà.
0: Bon dia. No? I després l'altra persona...
1: Bueno, però què ho fa? Això ho fa viu, ho fa nou preparat. Sí. Aquí hi ha un guió i la gent es pensa que no res està escrit. No. Vull dir... Jo estic a favor.
0: Sí.
1: A més, l'altra persona sempre ho juga com dient... No m'esperava. Sí, no. A veure, has vingut a la ràdio, què has vingut a fer, si no?
0: Exacte.
1: Tampoc et facis el sorprès de... Oi.
0: Bueno, escolta, has sentit la notícia que estàvem abordant ara?
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: És molt de que la podries haver agafat.
1: Sí, no, no l'he escoltat. Estava venint amb moto, no puc escoltar la moto. Ai, la ràdio, mentre es
0: viu. No, estàvem parlant d'un conflicte veïnal a Calafell.
1: Sí, què ha passat?
0: Per uns veïns que estan farts d'uns jubilats que juguen a la petanca als peus de l'edifici. Es veu que el soroll és insuportable. Tenen la façana de l'edifici plena de pancartes i tot, demanant a l'Ajuntament que actuï ja.
1: Però què pica, la pilota contra la pilota? Perquè el terra és de terra, no?
0: Bueno, no sé, molts crits.
2: És pels crits de victòria.
0: Molts crits de victòria.
3: Va, visca!
2: Visca la petanca.
3: Som-hi!
1: Clar, i de tant en tant suposo que ambulàncies, no?
0: Clar.
1: Clar, clar, el soroll d'ambulància molesta.
0: Imagina't.
1: Bueno, que pensin que tot té un temps, vull dir, tot s'acabarà. Saps què vull dir? Vull dir que potser d'aquí un parell d'anys ja no...

0: ja no juguen.
1: Ja. Però no hi ha relleu generacional.
0: Et sorprendries?
1: Ah?
0: Et sorprendries de com enganxa? És, bueno, és la nova droga.
1: Sí.
0: És l'opi del poble, la petanca.
1: Bueno, va, anem a veure la lectura que ha fet particularment el Marc Tarrí de la seva setmana. Comencem amb un tema...
0: Sí.
1: Sobre consells d'inversor.
0: Sí, un tema maco. Avui anem forts, t'aviso.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: A veure, per aquesta notícia que ha cridat l'atenció al Marc Tarrida, que és Antonio Laureiro, inversor immobiliari, dos punts, obro cometes, els joves només pensen en l'ofici... No, els joves només...
0: Tornem-hi. Va, som-hi.
1: Antonio Laureiro, inversió...
0: Bueno, escolta, queda una setmana encara, Sergi, no acabes avui.
1: Som-hi. Antonio Laureiro, inversor immobiliari. Els joves només pensen en l'oci i en sortir. Jo tinc 36 anys i 9 propietats per no fer cerveses a les tardes.
0: Al tanto, agafeu-vos, perquè avui venen corbes. Per tant, a veure, espera't un segon, Antonio. És a dir, m'estàs dient, Antonio, escolta'm, m'estàs dient que si jo a partir d'avui deixo de beure cervesa...
2: A les tardes?
0: Pots fer-ho a la nit.
2: No diu res.
0: Bueno, jo entenc que és una llei general, eh? En qualsevol moment, qualsevol cervesa, si jo deixo de beure cervesa, per la regla de tres que em proposes, he de començar a tenir pisos, no? Per tant, si realment és així... Hòstia, jo demà porto una proposta al Parlament perquè instauri la llei seca i cardo una bomba a la fàbrica d'Estrella d'Am. Ho dic perquè tenim tot Catalunya ple de sindicats.
1: Home, no vulguis això, no demanis això.
0: No, no. Però escolta, tu què vols? Gent amb cases o gent bevent cervesa?
1: Jo vull que li vagi bé a Estrella d'Am.
0: Fantàstic. No, ho dic, Sergi, ho dic, no, perquè ara t'arrepentiràs. Ho dic perquè tenim tot Catalunya, com bé saps, ple de sindicats d'habitatge aturant desnonaments, fent manifestacions, acompanyant famílies vulnerables i pagant-se amb la policia, i potser aquesta gent no sap lo de les cerveses.
1: Ah, clar, això és
0: clar, perquè pensa que aquesta gent, quan acaba d'aturar un desnonament, què diuen? Què? Fem una cerveseta, eh? I pensa un... Bueno, escolta, home, per una que fem, no podem fer mal a ningú, no? I clar, i per culpa d'aquesta cervesa, hi ha famílies amb un 95% de dependència i 4 fills que els estan fotent fora de casa seva. I jo no vull ser conspiranoic, d'acord? Mm-hmm. Però a mi... Sergi,
1: què?
0: A mi sempre se m'ha dit...
1: Sí?
0: Que l'Estat, sí, als anys 80...
1: Sí?
0: Presumptament...
1: Sí?
0: Va facilitar l'entrada d'heroïna. Sí. Per desestabilitzar moviments socials i polítics. Presumptament. Mm-hmm. I ja, clar, jo estic pensant, hòstia, i no estaran fent ara el mateix amb l'anunci d'Estrella d'Am? Saps? Tothom buscant el canyut per les platges de Cadaqués mentre cantem tonight, I wanna be with you tonight. I mentrestant, gent com l'Antonio va cantant comprant un nou piset per llogar, i tots aquí com tontos aplaudint el rufián quan diu una família, una casa. I realment era tan fàcil com un got d'aigua, una casa i un got d'aigua sense gas, perquè el gas ja, oi que ho saps tu, el gas què fa? El gas fa festa.
1: Ah, sí,
0: el gas fa festa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, Antonio, és això? És el Gaudi el culpable dels nostres mals? És el dimoni? Perquè si és així estem fotuts, perquè ara hi ha festa major per tot arreu i veuràs tothom dient a consumir la barra! I tu, sí, consumeix a la barra, sí. Però penseu que per cada cervesa que es demana un jove, una família perd un pis. Si és una canya, el pis se'l queda un petit propietari de 9 pisos. Si és una gerra, se'l queda un fons d'inversió. I si és una nit d'empalmada sencera, llavors ja ho has de parlar amb la Rosalia. Tu, Sergi, ets cervesero?
1: Sí, tens la cara. Sí.
0: A més, ets jove.
1: Sí. Soc més cervesero que jove.
0: Encara ets jove per mi. Per tant, tu hauries de parlar amb els joves, sí, i algú els hauria de dir ei, què feu passant-vos-ho bé? Que voleu seguir sent pobres tota la vostra vida? No. A partir d'ara, aigua i resignació. D'acord? I d'aquí uns 20 anys, si us heu quedat sols, sense amics i amargats, llavors potser tindreu un pis ben xulo. Com? La felicitat? No. La felicitat no monetitzada no és felicitat, és depressió adulcerada. I tu pensa que una piscina, és veritat, no et dona la felicitat, però si més no, les llàgrimes no es veuen dins l'aigua.
1: Ja t'he dit que anaves fort i vas fort.
0: Ja t'he dit que anàvem fort, sí.
1: A veure, següent tema.
0: Sí.
1: Una dona va sortir a passejar pel seu barri i no va tornar fins al cap de 17 hores després.
0: Uh-huh.
1: Volia comprovar quan aguantava i va acabar fent 100.000 passos.
0: Què? Com porteu el caminar, vosaltres? Feu-lo de les 10.000 passes, vosaltres?
2: Jo sí, tinc un punt d'obsessió.
0: Sí. Obsessió,
2: jo tinc un punt d'obsessió.
0: Avui quantes en deveu portar?
2: Molt poquetes.
0: A veure, podeu mirar? No, jo m'he aixecat amb la moto i he vingut, vull dir que no he d'arribar a les 100 passes encara.
1: Mira, 2.275.
0: Epa! No
1: sí,
0: està mal.
1: Però et diré, la meva mitjana d'aquest any, diària...
0: Quan és?
1: 10.830.
0: Ei, estàs al llindar, molt bé.
2: Gràcies.
0: Estàs allà. Sí. T'està costant trobar-ho?
3: M'està costant moltíssim. Jo, saps què? Ho deixo, perquè no sé.
0: Sí, mira, 11.000, 11.000.
3: 11.000
0: de mitjana, no està bé.
3: De mitjana.
0: Bueno, què passa? És a dir, què ens ha passat als humans que tot ho hem de convertir en un repte com aquesta senyora? És a dir, on ha quedat aquella frase de... com era aquella frase? De caminante no hay camino, se hace camino al andar.
2: Sí.
0: Perquè ara tot és caminante no hay camino, se hace camino con el Strava. Que l'Strava és aquella aplicació per córrer, que la gent es compta els passos i els quilòmetres.
2: I ho publica.
0: Ah! Qui va inventar-lo, les 10.000 passes? Per què 10.000? Jo ara tinc la meva mare obsessionada cada dia per arribar a les 10.000 passes. Que no li queda platja al Altafulla, que tot el dia està amunt i avall, que li agafarà un cop de calor, pobra dona, que aquest any no hi ha meduses a la platja perquè les ha trepitjat totes elles amunt i avall, pobra. Saps què vull dir? I a més, la gent és que ja no camina tranquil·la, com tu, Sergi, camina amb ànsia per arribar a les 10.000 passes. A veure, avui, quan desemporto... Ui, 1.500, ha anat de poc. Bueno, de poc. Aquí potser sí que et recomanaria que caminessis una miqueta, perquè ni Stephen Hawking, aquell, en els seus pitjors dies, va fer tan poques passes. És veritat, de cop i volta hi havia dit que s'aixecava i deia em falten 300 passes, i la seva família, Stephen, calma, oblida-lo dels passes, i ell, no puc! Bueno, no ho deia, ho escrivia així, no? Com... No puc! Hi havia dies que l'havien de desendollar de l'ordinador, perquè si no, allò era pitjor que un nen amb un escalèstric.
2: No.
0: Però bé, el tema és que un cop aconseguit, el que deies tu, Sergi, ho has de compartir amb els altres. Mm-hmm. Perquè tu imagina't que has fet 100.000 passes, però no pots fer una captura i publicar-ho. Tu saps lo difícil que ha de ser per algú, això, tenir-ho a dins.
2: És com no haver-les fet.
0: Clar, és que no existeix, perquè ara no sortim a córrer, ara fem això. Post Strava, perquè tots puguem veure com has fet 10 quilòmetres a 5.30 amb un desnivell de 30 metres i amb un títol que posa exercici de bon matí i bona cara. I la gent veu això i pensa, i a mi què m'importa on has anat a córrer? I ells et diran, no he anat a córrer. He anat a entrenar per la mitja marató. I aquí seria un altre tema de... A veure, o la fas tota o no la fas. Val? No, sí, perquè, a veure, no farem... És a dir, fer 42 quilòmetres, per mi, ja em sembla una borrada innecessària. Però fer-ne 21 em sembla un quiero no puedo. Em sembla una mica una persona que va acabar sent guàrdia urbana quan volia ser mosso d'esquadra. No ho sé, Sergi, hem perdut la capacitat de fer les coses perquè sí. Si vols córrer, el que dèiem, ho publiques a Strava. Si vols menjar, a TripAdvisor. Si vols llegir, a Goodric. I si vols invertir, doncs a Junts per Catalunya. Bueno, a tot això... Jo tinc Strava, Goodreads i deixo ressenyes als llocs.
2: Clar, si és que ets el típic.
0: Sí, jo soc el típic. Menys l'últim, ho faig tot.
1: A veure, atenció a aquest també.
0: És l'última, Sergi?
1: És l'última. Clar, perquè recordem que el Marc no ve divendres que ve.
0: No, em fan fora.
1: Automàtic, mira, sí, ja ha tancat la porta.
0: Jo no vull dir res, però jo he sortit de casa a les 9 del matí i he trigat 2 hores a arribar perquè hi havia com la diagonal parada de gent dient no, Marc, m'he enterat que marxes.
1: Sí.
0: I no... Ni un pas enrere.
1: Jo recordo aquella mítica pancarta quan es va jubilar Zinedine Zidane,
0: sí,
1: que deia "Àrbitro, no pite el final, que se nos va Zidane".
0: Oh, pues,
1: doncs
0: pues...
1: Jo a banda de les pancartes contra els petanqueros, ara n'hi ha bastantes de...
0: De Marc, que no arribi,
1: que no
0: les 12,
1: arribi
0: no?
1: Les 12.
0: Sí, sí.
1: Marc, et necessitem.
0: Doncs és l'última.
1: Bueno, aviam. Però això no t'ho fa gaudir més? És a dir, que saber que és finit...
0: Jo ara tinc una erecció.
1: Sí?
0: Sí. Jo ara mateix estic tenint... Estic a punt d'arribar al clímax.
1: A mi m'incomoda més pel Moja, que és el que està al teu costat.
0: Què tal, Moja?
3: Com t'autogestiones mentre tu t'autogestiones?
0: Sí, sí, no, escolta, sí. Això, Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como.
1: Va, sisplau, detenen 7 vegades en només 2 setmanes un jove per robar objectes a les platges de l'Alt Empordà. En tots els casos s'emportava objectes de persones de la platja mentre aquestes eren a l'aigua o estaven distretes.
0: He de reconèixer que aquesta és la meva gran por. A mi no sé vosaltres, a mi em costa molt deixar les coses a la tovallola i marxar a l'aigua. Sí. No sé com ho porteu vosaltres.
2: Igual, sí, igual.
0: Va, perquè jo estic amb el cap a l'aigua mirant la tovallola, que després penso, i si veig algú, què? Perquè entre que surto patosament de l'aigua, em poso a córrer, arribo a la tovallola, el lladre fa estona que està a la platja al costat, fes tot xiquito i menjant-se unes gambes.
2: I si estàs a la Costa Daurada, que...
1: sense adonar-te'n. Potser estàs a 15 quilòmetres ja de la
0: costa. Ah, clar, ja no trobes ni la teva.
1: Entre que comences a sortir.
0: No, sí, no, no, no. Aquella imatge és tan desastrosa. Llavors jo començo a inventar-me maneres d'amagar les coses, saps? I si poso el mòbil dins la xancla, sota la tovallola, i deixo les ulleres fora perquè el lladre m'agafi les ulleres i no la xancla... Però penso, és inútil, perquè si jo sóc lladre i veig unes coses sota una tovallola amagades, què faràs? Coi, pues agafaré això, no, també?
3: I quan li dius al desconegut del costat que te la vigili...
0: Ah!
3: Aquesta també és curiosa,
0: És que, però jo tinc la sensació que a la platja s'ha instaurat com un pacte,
3: sí.
0: on tothom confia entre tothom, d'acord?
3: Sí,
0: perquè tu tens gent al costat desconeguda i tens una família amb dos nens, els seus amics i un pare absent, que dius, aquesta pobra gent no em robarà. I al costat tens un senyor que no ha arribat a les 2.500 passes a la seva vida i dius, home, si aquest s'ha de posar a córrer per atrapar el lladre. Llavors, és com que compartim espai, escoltem les converses dels altres, critiquem des d'una confiança absoluta, una germanor única, perquè aquí tots estem indefensos. A la platja, la societat ha decidit confiar en la gent. I és l'únic lloc on passa. Perquè fixeu-vos al metro. Al metro la gent desconfia de tothom. Al metro hi ha gent agafant la bossa que està més agafada que la Pilar Rahola al cul d'un sionista israelià, saps?
3: Vull dir... Apa!
0: És a dir, a l'aeroport... No passa res, és una imatge romàntica. Per la Pilar és romàntica, aquesta imatge. Per algú altre no, però per ella sí. Llavors, a l'aeroport tu deixes una bossa 5 minuts i tens l'exèrcit parant els avions. O a la Renfe. Tu estàs a punt de pujar el tren a la Renfe i quan s'obren les portes, allà no hi ha amics. Allà per agafar un lloc és els Jocs de la Fam. Per tant, i acabo amb això, amb aquesta reflexió, que és la filosofia...
3: Sí.
0: Potser la solució per la nostra convivència és que hauríem de viure en constant estat de vacances a la platja. Potser així aprendríem a confiar. I sí, a vegades ens robaran, però també et diré, si t'han detingut 7 vegades en 2 setmanes, o és que com a lladre ets molt dolent, o realment tarda el que fas. I jo, la gent que fa les coses amb passió, té tot el meu respecte. Perquè si treballes del que t'agrada, no treballaràs mai. Doncs el mateix, si robes perquè no t'agrada, no robaràs mai. I fins aquí, Catalunya. Ha estat un plaer. Visca Catalunya. Ui, hi havia, eh? Hi era, eh? T'ho juro que hi era, eh?
2: Però...
0: Hi havia.
2: No hi havia el...
0: Sí, hi ha de ser. En algun lloc hi ha de ser.
2: No tenim el...
0: Hi ha un ximpom final?
2: Tenim ximpom final?
0: No
2: el tenim.
0: Ai, no passa res, no passa res, no passa res.
2: No, diu la Ruca, l'està intentant recuperar.
0: Ah, l'està intentant recuperar?
2: Sí.
0: Val.
3: Bueno, heu fet lo del principi, que no s'ha fet mai. No?
0: Sí, exacte. Sí. Ara, al final tampoc s'ha fet mai.
3: Una cosa compensa l'altra, potser.
0: Bueno, veig que hi ha la Mare Sui, aquí ja.
4: Hola, Marc, com
0: estàs? Què tal,
4: com estàs? Que tens ganes de tornar a fer el butlletí avui.
0: Bueno, al final...
4: Hauríem de tornar a jugar al joc de les cadires.
1: Mira, descartat.
0: Bueno, era xiquitim, xin, xiquipum, i doncs tot de gent com dient, no, que no marxi el Marc, que no marxi. Era diferent avui, us heu perdut d'això.
2: Sisplau, fem-ho ara. Marc,
0: no marxi.
4: No,
0: sisplau. No, de veritat. Bueno, vale, va.
1: Perfecte. Són les 11:07, si us acabeu de llevar, heu de saber que... Marta Rida, toca tu, eh?
0: Ah, que me l'heu fotut! Quan me l'heu posat aquí? No l'havia vist. Si us hagués... Mar Sui, bon dia!
4: Doncs bon dia. Estem molt pendents del temps, que ha fet un gir de guió en les últimes hores. Ahir ja vam deixar enrere els 40 graus de temperatura i, de fet, a molts llocs avui no arribarem ni als 30. Ara bé, aquesta refrescada ve acompanyada de ruixats i tempestes que protagonitzaran el cap de setmana i descarregaran amb força en algunes comarques, sobretot demà. Abel Caral.
1: Doncs sí.
0: Abel, he dormit molt bé avui, eh?
2: Has dormit bé?
0: He dormit
2: Mira, ara venia, molt bé. Ara venia cap aquí i he passat a veure...
1: Gent dormint.
2: Gent que la nit passat no havia pogut dormir. La nit anterior.
0: Ah, val.
2: La dimecres m'havia vingut allà al meu ordinador com a queixar-se'm. És que no he pogut dormir.
0: Sí.
2: M'he hagut de posar una sèrie dolenta perquè ja em si m'avorria i no dormia. I clar, ja avui hem pogut dormir.
0: Home.
2: Jo m'he tapat una mica fins al coll amb llençoleta.
0: Bueno, potser això és exagerat, eh?
2: És que el Maresme ja baixa una mica més. No
0: pensa
2: sé.
0: Que jo amb la meva parella, un està dormint al sofà i l'altre al llit.
2: I tu a on?
0: Jo al sofà.
2: No sé per què, però ho pensava.
0: Bueno, soc molt solidari.
2: No, ben fet. Doncs no, s'ha dormit millor i ara mateix temperatures que, escolta'm, són un luxe perquè hi ha molts jocs a l'interior que estem a 19, 20, 22 graus, a la costa prelitoral 24, 25. Hi ha algunes zones de Ponent encara amb cel tapat i això està dificultant que la temperatura pugi. I avui en molts casos, com deia la Mar, no s'arribaran ni als 30 30 graus. Sí que algunes zones de ponent, quan acabi sortint el sol o del sud del país, es pot arribar als 32-33. Cap a la Costa Daurada, puntualment, 34-35, és l'excepció. Però, en general, doncs, molta bonança després de la calorada de principis de setmana i al llarg d'aquest estiu, aquestes onades de calor que hem anat tenint i tant dies amb màximes de 40 graus. I ruixats i tempestes a la tarda. Les comarques de Girona, sobretot zones interiors de les comarques de Girona,
0: sí,
2: cap al vespre aniran marxant,
0: sí,
2: i després ja a la tarda n'apareixeran també les comarques de Girona, de Barcelona, en algunes comarques de Barcelona, el Maresme, justament,
0: sí, sí,
2: el Vallès, tant, sí, un com l'altre.
0: Al final les diràs totes, eh?
2: No, Osona i Barcelonès.
0: Vale.
2: És aquí. I aquí es poden mantenir fins al final del dia. Així com a les comarques de Girona al vespre aniran ja a la baixa, aquí es poden mantenir. I cap a la nit, la propera nit,
0: sí,
2: el tram de costa, més o menys, entre el Baix Maresme, Barcelonès, fins al cap de Salou, Tarragonès,
0: sí, sí, sí,
2: hi pot haver un aiguat d'aquests propis de finals d'estiu, de la segona quinzena d'agost. Per tant, precaució, rieres, etc etc. I el cap de setmana, el dia més inestable és demà. Hi haurà ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de la Plana de Lleida, fins a la Noguera, potser una mica més al nord del Montsec. I després també cap a les comarques de Tarragona.
0: No serà Montsec si plou, no?
2: Aquesta és la ironia, que si plou no, ja no és tan sec.
1: Tota aquella gent que anava dient Marc, no marxes.
0: Potser ara està dient,
1: ha canviat el discurs.
0: Marxa, sisplau.
2: No, i compte que demà al migdia, en algun sector de les comarques de Tarragona, entre el cap de Tarragona, Terres de l'Ebre, pot haver alguna tempesta forta, per tant, precaució. Demà es manté la calor a ratlla i diumenge pugen les temperatures, no tant com dies enrere, però farà una mica més de bonança. Dormirem millor les nits, tant a l'interior com a la costa, més tapadets, i que més anava a dir. Ah, i que diumenge, poca precipitació, pel que sembla ara mateix, algunes pluges al sud cap a les Terres de l'Ebre al matí.
0: I dilluns?
2: I dilluns estem encara pendents perquè pot arribar una nova tongada i que podria donar bastant de sí, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona a partir del migdia. El Nil Ferrés, aquest cap de setmana, amb l'Arnau, sí, Banyer, i al llarg del dia, el dia lliure, i al llarg del dia ens ho anirà explicant.
0: I per Sant Jordi?
2: Per Sant Jordi, variable.
0: D'acord. Dilluns és Sant Bartomeu a Igualada.
2: Sant Bartomeu del Grau? No.
0: Sant Bartomeu d'Igualada.
1: D'Igualada.
0: Ja t'ho he dit jo.
2: De la noia.
0: Plou a Igualada?
2: Doncs podria ploure a la tarda.
0: Merda.
2: Però es calia més potser la cosa més cap a l'oest, però encara no està. Ah. Ho he fet amb passió o què?
0: Ho has fet molt bé.
2: Que m'agrada la feina i tal.
0: Sí,
2: notat, no?
0: Sí. Jo mig fet he deixat d'escoltar, però ho has fet molt bé.
2: No, és broma.
0: Jo m'ha quedat clar que avui dormiré bé, també.
2: Sí,
0: puc dormir amb la meva parella?
2: Pel que fa temperatures, perquè diem, avui s'ha dormit millor, avui hem dormit millor. Bé, jo no ho sé si la gent ha dormit millor, però vull dir que a nivell termomètric s'ha dormit millor.
0: Sí.
2: Jo he dormit pitjor, perquè m'he despertat molt, però he dormit millor pel que fa temperatures.
1: Això ja és un tema que...
2: Sí, que això cadascú, la parella o sense...
1: Sí, no, això ja...
2: O amb el gat, o amb el gos.
1: Podem parlar a partir de les 12, Abel.
0: Seguim, no? Moltíssimes gràcies, Abel. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, Marc.
0: A tu, guapo. Vinga, seguim. Vinga, no, sí, vinga. Au. La manifestació de Save Europe Act de demà a la tarda no es pot desconvocar de cap de les maneres.
4: Tot i que entitats i l'Ajuntament de Barcelona s'oposin frontalment a que es faci la protesta, el TCJ valida el dret de manifestació i, per tant, l'única cosa que podrien arribar a fer els Mossos és desplaçar-la en un altre lloc de la ciutat. Ara mateix està convocada a la plaça Sant Jaume i allà entitats antifeixistes han programat una contraprotesta. Ara bé, l'expert en extrema dreta, Xavier Riusant, creu que no se'ls hauria de confrontar perquè això dona més visibilitat a l'extrema dreta.
5: Contramanifestar-se és fer una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris si és que hi sortia, o un tuit, a donar-hi rellevància. Però ara sí que hi ha grups d'aquest espai antifeixista que aquests volen aplicar això de que els carrers són nostres i se'ls ha de fer fora, i el que es aconsegueix, agradi o no, és donar més rellevància en un acte. I després, jurídicament, ens agradi o no, prevale el dret a manifestació.
4: A banda, ha posat aigua al vi a la protesta feixista i creu que realment hi assistiran quatre gats. De fet, ha assegurat que aquesta organització mai ha reunit més de 200 persones en les anteriors concentracions fetes a Europa.
0: A Ceuta tornen a desallotjar la platja de Trampolín després que un grup de migrants hi hagin tornat a passar la nit.
4: Sí, la Policia Nacional ha hagut d'actuar aquest matí per treure les 500 persones que han optat per passar la nit allà. Els han fet moure en un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'havien aixecat les últimes 3 setmanes.
0: Al Catllà, al Tarragonès, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent de l'alcaldia del municipi.
4: Sí, va passar ahir. Es tracta d'un veí del poble de 43 anys conegut pel regidor. La policia l'ha detingut per atemptat a l'autoritat després de rebre una denúncia i acabar-se confirmant l'identitat de l'agressor. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament l'agressió i en un comunicat denuncien que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte al diàleg i la convivència.
0: I si heu d'agafar un tren de Rodalies, com cada dia, calceu-vos.
4: Sí, perquè no circulen trens a l'R4, l'RL4, entre Calaf i Manresa per una incidència a la infraestructura provocada pel mal temps. Però això no és tot. L'R2 Sud torna a circular amb retards per una incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú.
0: Hòstia, Mar, no me n'has portat ni una de feliç,
4: ni una
0: de
4: bona.
0: Hòstia, no ha passat res.
4: Bueno, la bona és que ets tu aquí i jo també, que som vius encara, no?
2: I la calor, que fa menys calor.
0: Sí, gràcies, Abel,
2: que plou i baixa el risc d'incendi.
4: Sí, sí, és veritat. I que després hi ha dracs bruts.
0: Ja, nois, però no volem les molles, ja. Volem el pa sencer.
3: Que és divendres, que és divendres.
0: Ja està, ja s'acaba.
3: Fem-nos això.
4: Disculpi.
1: Gràcies, Marçuí.
4: A tu, Sergi.
1: Hola, Carles Fernández.
6: Bon dia. Divendres 28 d'agost, edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio.
1: Aquest sóc jo.
6: La nova temporada de RAC1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de 9 a 12 del migdia.
1: Ah, sí?
6: Les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canyador i del grup de versions Larivant. Recordeu, divendres 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC1 al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí i el primer que arriba, el primer que seu. No us ho perdeu. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls, el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració del Forn de Nulles.
1: Doncs això, serem a Valls.
3: Molt bé.
1: Divendres
3: molt
1: bé. Que ve.
0: Sereu.
1: Serem.
0: Sereu, sereu.
1: Sí, en aquesta taula concretament hi seré jo.
0: Només tu, taula. Cap de vosaltres hi anirà, tampoc.
7: Jo sí que vindré.
3: Ah,
7: sí,
3: jo també hi seré.
7: Ah,
3: el
7: Moja també.
3: Sí,
7: tots
3: jo vindré.
7: Serem tots menys tu, Marc.
0: Sí. Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Vindré, vindré.
0: No, que no paregui jo.
1: Sí. Ja sabeu, des de les 9 en punt del matí, el primer que arriba, el primer que seu, com ens explicava el Carles, i cap a 11:15, més o menys, com fem sempre, començarà la festa grossa per presentar la nova temporada, temporada 26-27.
0: I què? Digue'm algun titular, no? Alguna cosa xula.
1: No, a veure.
0: No pots, no?
1: No puc dir. Puc dir una cosa?
0: Va. Que fàcil que ets, no? Trobo.
1: Hòstia, si t'haguessin d'agafar la policia per confessar alguna cosa,
0: et diré sí.
1: No, fatal, fatal. T'explicaré una cosa, que és... Hem estat durant tota la temporada d'estiu i, de fet, avui tenim una nova entrega, que és que la Marçuí i la Zoé Ribaudí han anat traient els drets bruts dels editors i editores d'aquesta casa, aprofitant que estaven de vacances.
4: Ah.
1: Hem tingut l'oportunitat de poder descobrir els secrets més ben guardats dels editors d'aquesta casa. I aquest divendres que ve, cadascun d'ells tindrà l'oportunitat de defensar-se.
0: Ah, uau!
1: Uau, sí que et donarem l'oportunitat a l'Anna Ballonesta.
4: Exacte.
1: Al Toni Clapés,
4: sí.
1: Al Jordi Basté,
4: al Marc Giró.
1: Al Marc Giró.
4: Una mica tots.
1: Una mica tots per poder, doncs, defensar-se del que s'han dient. Jo no.
4: No.
0: A tu no.
1: Jo què? Pues jo estic aquí.
4: Ell és editor d'aquesta casa durant la temporada?
1: Ah, ui.
4: És broma.
1: Ui,
4: no, aquí hi ha sorpreses per a tothom.
1: Seré, perquè aquí... Escolteu, abans d'acabar, deixeu-me saludar una última persona. I us deixo marxar de cap de setmana, que és el Mariano. Hola, Mariano, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Hola, Mariano, bon dia. D'on ets?
8: Sí.
1: D'on ets, Mariano?
8: Soy justico, soy un poquito justo. A ver, que te faltaría más un micro o algo.
1: A veure, sí, em sent fluix. A veure... Hola, Mariano, em sents bé?
8: Hola, buenos días, sí.
1: Hola, bon dia. Mariano, preguntava d'on és. De on eres?
8: Jo soy de Almería.
1: De Almería. I on passes els estius?
8: ¿Cómo?
1: ¿Dónde passes los veranos?
8: Pues que nosotros teníamos una pista aquí en la playa, ¿no? Teníamos en la playa.
1: ¿Pero dónde? ¿En Calafell?
8: En Calafell, en Masmel, sí.
1: Ah, Mariano, ¿eres de estos jugadores de petanca... que está complicando la vida a los vecinos?
8: Nos están complicando un poquito la vida, porque nosotros teníamos el campo de petanca aquí en la playa, nos iba muy bien, teníamos ahí nuestra ducha, y si teníamos calor nos veíamos un baño,
1: sí.
8: Pero por las circunstancias el ayuntamiento dijo que Costas tenía que retirar el campo, y lo único que queríamos era hacerlo ahí en un parque que estaba de aquella manera, con muchos troncos puestos para pasar y un poquito mal, y había unas palmeras que por la mala suerte de que el pájaro este que pica, las ha ido eliminando poco a poco y no queda ninguna. Bueno, y nosotros llevamos ahí 4 años y continuamente, pues, los señores, un par de ellos va ahí, con los candados los meten en silicona continuamente.
1: ¡Apa!
8: No han hecho poner ya unos 10 o 12. Después de silicona teníamos el letrero puesto de nuestra petanca más veo, lo han roto, lo han arrancado, y bueno, y una serie de cosas así.
1: O sigui, animales, o sigui, Mariano, us han trencat el cartell i us posen silicona a la porta perquè no podeu accedir a les pistes?
8: No, les pistes no.
1: Bueno, a la zona.
8: A un armari que tenim...
1: Ah, on guardeu el material, clar.
8: Un armari on guardeu el material, sí.
1: Mariano, entens les queixes dels veïns? Aquests veïns que diuen que feu massa soroll quan celebreu la victòria? Tu entens aquestes queixes o creus que no tenen cap sentit?
8: Es imposible, son personas todos jubilados, hasta incluso dos o tres con 85, 88 años, gente mayor, sí, y nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni nosotros, ni entre nosotros, ni nada. Y nos juntamos 10 o 12 personas ahí, y siempre desde jugar las bolas, una partida amistosa, cada tarde, de 6 a 7 y media, plegamos, y no hemos discutido con nadie, ni nada. Han sido yo los que nos están provocando un poquito.
1: Ya. Yeah.
8: Y así está la cosa, está un poco tirante, pero que no paren, no paren.
1: Ja. Yeah. Vosaltres entenc, Mariano, que tot i les queixes dels veïns, mentre no us facin fora, vosaltres continuareu jugant.
8: Ja, yeah. Bien. Nosotros miramos de comportarnos, no queremos discusión, incluso hay un pasillo y miran de pasar, si lo vemos, lo quitamos y lo dejamos pasar, habiendo otros pasillos más para esto, pero va molestando continuamente. Y nosotros miramos de no entrar en el trapo, porque bueno, somos todos jubilados ya, mayorcitos, pero no sabéis la idea clara y no queremos ni discutir ni entrar ni nada.
1: Yeah.
8: Pero ruido tampoco hay. De las 7 de la tarde la gente ha hecho sus siestas, de las 6 a las 7 y media, y nunca hemos hecho ninguna nocturna ni nada. Simplemente así. Y no entiendo la posición de las otras personas que han sido los que han involucrado todo esto. Yeah. Pero calían.
1: Mariano, gràcies, bueno. Gràcies per atendre la trucada del Món RAC1. Avui jugareu a la tarda, per exemple? Tens partida?
8: Sí.
1: Avui hi ha partida. Jugarem
8: quan jugarem, de 6 a 5 dies, com de costumbre, i bueno, i mirar que vostè entra en discussió amb nadie, que a veces nos buscan un poquito, però mirar que no, de no discutir.
1: I què tal? Guanyes o no? Ets dels que guanya o, mira, fas una mica com pots?
8: Sí, como soy uno de los veteranillos, pues a veces no si pierdo normalmente. No está tampoco la cosa para ganar las cosas, porque hay competencia. Pero bueno, es que echamos un ratito ahí, haces amistades, y yo creo que a ellos les sirve la dictación, a ellos. Ellos están arriba les sirven de dictación porque ruido no hacemos. Es que lo entiendo, ruido, una bola de pecanto hace el ruido, con la tierra.
1: Ya.
8: Yeah. No sé, está la cosa.
1: Ya. Yeah. Mariano, una forta abraçada i sort amb la partida d'avui a la tarda, que es noti aquí la veterania. Igualment, gràcies. Són les 11:22.
3: La vida.
1: Sí.
3: No? Té aquestes coses.
2: Escolta, que baixin a jugar els veïns també, ja està.
1: Que s'ho juguin a una partida.
2: Hòstia,
1: sí, eh?
2: No? Si guanyen els veïns, han de marxar els avis. Sí. I si guanyen els avis, s'han de quedar.
1: Estaria bé, això, eh?
2: Està bé.
4: I si no, que busqui... passa és que amb pilotes de petanca pel mig jo no ho faria, per si de cas.
2: També és veritat. Bueno, però a veure, ha d'haver-hi emoció a la vida.
1: No, home, no.
2: I si no, que se'ls busqui un altre.
1: No, però el que no sabíem és això que ens ha explicat el Mariano, que els hi tanquen amb candau a l'armarieta on guarden el material amb silicona perquè no puguin accedir-hi.
4: És excessiu, ja.
2: Sí, potser això només cal fer-ho als Airbnbs.
1: Que to!
2: Perdó. Em pensava que estava el micro apagat, perdoneu. Em pensava que estava apagat i veig que està obert el micro. Perdoneu.
1: Sí. Bueno, ho anem deixant aquí, us sembla bé?
2: Sí, molt bé. Sí. Fes-me fora, perquè ja
1: ho mirava. Sí, sisplau. Vale, va. Tira'l. Vede't, ja veuràs, escolta.
2: A veure.
1: Escolta.
9: S'ha acabat. La secció se termina hoy. Ya empiezo a hablar castellano porque como me voy de esta radio, ahora ya me voy por las Españas a triunfar, ¿no?
10: No marxis, Marc.
9: Ja, he de marxar.
10: És que ha sigut el millor de la ràdio.
9: És lleig que ho digui jo, però és així.
10: Que facin fora l'embudio i queda't a tu.
9: No encara. Ara de moment, deixa'm el braç, hòstia, que me'n vull anar a casa.
0: Va ser un nen que em vaig trobar pel barri.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Yeah.
0: Ho va dir ell, jo. No.
1: Però, moment, abans de que marxis del tot, Lluna Belani, hola de nou.
11: Hola, Sergi.
1: Hola,
11: un altre cop.
1: Què tal? M'has escrit un moment i has dit, escolta, Sergi, t'he d'explicar una cosa. I com que aquesta ràdio és oberta a tothom,
0: només
1: faltaria. Què has d'explicar-nos, Lluna?
11: Doncs mira, hem sabut ara que l'operatiu s'ha batejat com a cas Penélope.
1: L'operatiu del cas del
11: contenidor
1: amb el que hem obert la tertúlia sobre aquest pis dels horrors al carrer Muntaner de Barcelona i li han posat cas Penélope, els Mossos d'Esquadra, això.
11: Sí, l'operatiu es coneix així, com a cas Penélope.
1: I per què?
11: Doncs perquè inicialment existia la creença que el legítim propietari havia desaparegut, un element que aboca l'absència d'Ulisses a l'Odissea.
1: M'encanta!
11: A mi també, m'ha semblat brillant. I
3: però hi ha un departament a Mossos que pensa aquestes coses? Naming, departament de naming?
0: Això va ser un mosso que van a veure a l'Odissea l'altre dia i va dir, tio, hòstia, tinc una idea? He pensat en una cosa?
3: I va dir aquest nom.
1: Molt bé. A mi m'agrada. Penélope, sí, com a nom de dispositiu, que sigui sí. Penélope, a mi m'agrada.
0: Sí.
1: I aquest és un tema. M'agradaria saber qui, sigui de Mossos a qui sigui, perquè no sé exactament qui se n'ocupa, de posar el nom aquest, de qui se n'ocupa i de qui els pensa i de qui troba aquesta relació.
0: Quin Munzo.
1: De cop i volta.
0: Li fa factures a la policia i va fent títols.
1: Doncs res, a partir d'ara ja sabem que quan haguem de donar informacions sobre aquest tema haurem de parlar del cas Penélope.
11: Sí, totalment. Jo és que estic meravellada amb aquesta metàfora. M'encanta. Molt a favor.
3: Està molt ben trobat.
1: Gràcies, Lluna.
11: De res, Sergi, fins ara.
1: Samuel Martínez, Mohamed Alamrani, Glòria Barrete, la Bel Canal, que continua aquí.
0: Sí, estava a gust i...
3: Per si hi ha un esclafit.
1: Puc
2: mirar les pluges des d'aquí, des de l'ordinador, aquí amb el mòbil vaig mirant. També estava
1: distret. M'ha caigut bé la
0: Bel.
2: Mira el mar també. M'ha agradat aquest format de crònica que hem fet.
1: M'agrada molt. Gràcies a tots tres per tot. Per aguantar això.
7: Sempre.
12: A tu.
1: I res, què en dius, Rocadal? La Rocadal en diu Glòria, i dic... El temporal
12: no,
1: o la Glòria?
12: Pues
1: ja he dit Glòria, no, també? No.
12: Sí.
1: Mira, això ja no està tenint cap sentit, per tant, deixem-ho estar aquí.
3: Correcte.
1: Gràcies a tots. Exacte, final. I Marta Rida, ja ens anirem veient.
0: Ha sigut un plaer, moltes gràcies.
1: No, de veritat, gràcies a tu.
0: A tu.
1: No, a tu.
0: No, sisplau.
1: No,
0: més a tu.
1: Als oients. Mira, ara de res.
13: El perquè de tot plegat.
14: RAC 1. Avui, a Dia, la cervesa clàssica de la marca Dia per només 0,29 la llauna de 33 centilitres. De debò, molt bé. Dia.
15: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si vols ser la compra bé, dona carrer.
17: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada Origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo, fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
19: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
20: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
19: Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
1: Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-

0: Joel Ribadimol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Marc Suyola, de nou.
2: Hola.
0: A veure, Marc Giró.
1: Sí. Marc Giró.
0: Jordi Basté.
1: Sí. Jordi Basté.
0: Toni Clapés.
1: Sí.
0: Ara Ballonesta.
1: Yes. Sí.
2: Qui ens queda?
1: Ja en faltava un.
2: En queden pocs, eh?
0: Hmm.
1: Bueno, un no, uns quants.
0: Sí, queden sí. Uns quants.
2: Uns quants.
0: A qui heu investigat avui?
1: Avui, a un boig.
2: Un malalt de la ràdio.
1: Una persona que quan li toca treballar no cluca ull.
2: És igual que tingui 7 hores per davant de directe.
1: La son queda relegada en un cinquè pla o vuitè.
2: I si fa el programa d'empalmada, millor que millor.
1: Ja ho diuen tots els estudis, com menys dorms, menys anys vius. I més ell... anys vius, perdona.
2: Ah, ah. I ell n'és la prova, l'estudiant des d'Oxford.
1: I els estudis també diuen que com menys dorms, més bé et surten les coses.
2: I per això fa un programa excel·lent.
1: O no, però aquí cadascú pensa el que vol.
2: Doncs bé, amb aquesta presentació, aquesta eminència radiofònica, aquesta veu de Catalunya, avui li toca ser submès a judici. Toca una mica despotricar d'aquesta estrella.
3: Ai. A veure, Mar, Zoé, m'esteu demanant pràcticament un impossible, que és que us tregui draps bruts del Xavi Bundó. El Xavi Bundó Home. No és només un dels millors comunicadors que té aquest país, sinó que és un gran amic, i no té draps bruts. No sé, em sap greu, perquè potser us aixafa una miqueta la guitarra amb aquesta secció.
2: Doncs res, Sergi, ja ho has sentit.
0: Home.
2: Territori del cap de setmana i ens anem cap a casa. Si no té draps bruts,
0: no
2: què hem

0: res a dir.
1: Res a dir.
2: Marxem cap a casa. Secció. Adéu-siau, ens veiem demà, tu.
1: És broma, és broma. Com que amb el Juanlu, que és el Juanlu qui parlava, ja hem vist que en Anai, hem recorregut a un altre amic seu, un amic del Xavi. És el Toni Muñoz, que fa més de 17 anys que es coneixen perquè van treballar junts als informatius d'aquesta casa i després aquí al Monarracú,
0: sí.
1: Aquí ha passat tota la millor gent. I sembla que, segons ens diu el Toni, malgrat ser l'amo del cap de setmana, diu ell, que no mai se li ha enfilat la fama al cap amb el Xavi.
3: Si el Xavi Bundó és molt diva, doncs no, gens ni mica. O sigui, el Xavi Bundó jo crec que és la persona, de les persones més importants de Catalunya, més humils que hi ha, sincerament. Que no et mira mai per sobre de l'espatlla i que es creu zero important. Segueix sent el mateix Xavi de sempre, no? Una persona molt propera, molt amable, molt simpàtica, que riem molt, però que en cap moment et mira mai per sobre de l'espatlla. No?
2: Una persona humil, que li toquen els peus a terra, que no et mira mai per sobre de, per sobre de l'espatlla. Ah, no, Toni?
3: M'han dit que ell, per exemple, no suporta entrevistar algú que és més alt que ell. No? El Bundó és un tio molt alt, això s'ha donat en poques ocasions, però quan s'ha donat, doncs es veu que al tio no li agrada, suposo que és aquesta sensació de mirar els ulls que sempre ens passa amb ell, no? Que el mires cap amunt i ell està acostumat a mirar cap avall els que són més baixets que ell, i suposo que quan es posa en la nostra pell doncs no li acaba d'agradar.
1: Doncs potser sí que és una mica el tio, però és que ell està amunt en molts aspectes. Està amunt a la vida, està amunt professionalment, està amunt físicament, perquè és molt alt. Però no li traiem mèrits, perquè ell va començar des de més a baix, fent el diàleg, com tots sabeu. Un dels millors diàlegs que s'han fet mai, segons ens diu el Toni Muñoz. I segurament, si era tan bo, és perquè aquest diàleg devia tenir moltes particularitats.
3: Els que en aquella època doncs érem col·legues seus i el vèiem a totes hores, el tio tenia dues ràdios portàtils i anava amb un auricular escoltant una ràdio i amb un altre auricular escoltant una altra ràdio. I sempre el tio tenia com una mirada així perduda, saps? Que deies, hòstia, Bundó, tio, a on estàs, saps? O inclús a vegades anaves a prendre alguna cosa, te'l trobaves allà que estava escoltant les dues ràdios alhora, no?
2: Poc se li han creuat els cables en aquest home, la veritat.
0: Exacte. Vull dir, un ull, i també un ull a Campistraus, o sigui, en plan, no? De cop? Sí, escoltant, sí, m'imagino, sí. La COPE i Catalunya Música.
2: No, sí.
0: De cop.
2: Una experiència sensorial única.
0: Vaja.
2: Doncs bé, ell, en Xavi, va exposar molta gent al diàleg. Doncs avui li toca a ell.
4: Es veu una de les característiques d'aquesta ordre que va fundar, que eren els dominics, que els deien els dominicanes, els gossos de Déu, perquè eren els que controlaven el Tribunal de la Inquisició.
5: Uau.
1: Podem tornar a repetir aquest diàleg del Xavi Bundó?
4: Es veu una de les característiques d'aquesta ordre que va fundar, que eren els dominics, que els deien els dominicanes, els gossos de Déu, perquè eren els que controlaven el Tribunal de la Inquisició.
5: Uau.
2: És que ell hauria d'haver sigut aquesta setmana al Monarracú, que ha parlat tant de gossos.
1: Això és veritat.
2: Ell
1: va perdir tot el que passaria a dia d'avui. En fi, dues ràdios que escoltava ell cada dia per fer el diàleg. I si ja feia això amb el diàleg, en aquells temps, podeu comprendre que l'evolució del personatge ha anat clarament a pitjor, i el Xavi, quan no té una cosa per fer, ell se l'inventa.
3: És un tio doncs, que està a l'última de temes de cinema, de teatre, i després també a vegades es destapa amb coses que tampoc no haguessis dit mai. Per exemple, va estudiar grec. Es veu que havien anat de viatge amb la seva dona alguna vegada a les Illes Gregues i es van apuntar a grec. O després, un dia, no sé, es destapa i es veu que també sap parlar alemany. Vagin amb bolic, jo t'ho dic, coses de
1: l'idioma. Ell toca tots els idiomes, ja ho veieu.
2: Tots els idiomes, totes les ràdios, ell té tentacles a per tot arreu. Ell té altes capacitats? Nosaltres creiem que sí, la veritat. Però en Juanlu, que a aquestes altures ja ha vist que no li ha sortit bé això de protegir a la bèstia, té una altra teoria.
6: És una persona que tu li pots tirar qualsevol dada, li pots tirar qualsevol vídeo viral, qualsevol efecte d'aquests que s'inventen per internet i que dura dos dies, i ell te l'explicarà, te'l resoldrà, te'l connectarà amb qualsevol història de l'actualitat. Té un cap privilegiat en aquest aspecte, perquè té... O sigui, vos heu d'imaginar que tot internet, tot neix al seu cap. Jo crec que tots estem dintre del seu cervell. De fet, crec que habitem tots en el cervell de Xavi Bundó.
2: Això és Matrix.
1: Això són els Brain Rots, que és ben sabut que al Xavi Bundó li encanta tot l'univers del Brain Rot.
2: Sí, sí. Ell té un nom i tot, de Brain Rot.
1: És veritat, com es deia?
2: Merda, ara no me'n recordo. Javibu? Xavibu?
1: Això el Josep Morales ho sabia molt.
0: Com que és Brain Rot, per qui no ho sàpiga?
2: Aviam, com us ho expliquem? Són bàsicament uns ninots que surten a les xarxes socials, la gent en fa vídeos, i són vídeos que no diuen res. Són literalment, jo què sé, una poma amb cames, que balla, un tauró que va amb botes, però vull dir, no tenen res, aquests vídeos.
1: Si no m'equivoco, una evolució de la intel·ligència artificial que genera vídeos ella sola, i va arribar un moment de deliri que feia vídeos que no tenien ni caps ni
2: peus. Però és que no tenen sentit, aquests vídeos.
1: I deien coses rares com tralalero, tralalà, i s'inventaven noms estranys. I llavors el Toni Bundó tenia un home amb brain rot.
2: Sí.
1: Però no, ara no recordem que si Josep Moragues ens està sentint, per exemple, i ens ho faci saber. Fer arribar.
2: Era Javibu, jo crec, o Xavibu.
1: A mi em sona que fos Xavibu. En fi, com internet, el Xavi també té la capacitat d'estar també a tot arreu, a totes les cases, d'estar interconnectat, de ser present a tot arreu.
3: De cop i volta, un dia doncs, t'explica, per exemple, que ell està participant en una activitat del barri per ajudar doncs, a les persones migrades, o després un dia es destapa i t'explica que ell és el president de l'AMPA de l'escola dels nens. Vull dir, és una persona que no fa ostentació de les coses que fa, i aleshores quan t'ho explica, doncs potser ja porta, jo què sé, un any i no t'ho havia explicat abans.
0: M'agradaria saber qui fa ostentació de ser de l'AMPA.
1: Home, aviam, es pot presumir amb orgull,
2: clar, no? Doncs ell no ho fa.
1: Vull dir-te, via lliure per una banda, que ja t'ocupa tot el temps de la teva vida, després tens la teva família, te'n vas al casal de no sé què.
2: Clar, i aquests horaris.
1: I està l'AMPA.
2: No, escolta'm, doncs
1: és increïble.
2: Sí. Doncs no fa ostentació, ell no explica.
3: El Bundó sempre és un tio tan discret, no?, que mai t'explica ni com està, ni com se sent. El Basté, un cop, sempre li deia, Bundó, com estàs? I ell deia, bé, bé. I com que no acabava d'explicar res, el Basté se'l mirava així i li deia, vida dura la teva, eh? Tu no estàs bé, i tal. I aleshores, sempre que ens veiem amb el Bundó, ens mirem així i diem, hòstia, vida dura la teva, eh? Vida dura la teva.
1: Vida dura.
2: Sí.
1: I tan dura que és la seva vida, perquè el Juanlo ja ens ha explicat que el pobre Xavi no n'encerta ni una.
6: És un tio que no brilla per tenir el millor nas a l'hora de triar els plats quan anem a dinar. Tu vas a un bar de menú, per exemple, i tu saps que sempre tens diverses opcions, no? Tu saps que has de triar l'opció que no trigui ell, que normalment es llença a l'aventura a demanar un plat que ja veus que allò anirà pop a dragar. S'agafa aquell plat que després li porten i que tots el mirem amb una cara d'ens a creu, noi? Però no et donaré el que m'han portat a mi, que és infinitament millor que aquest plat.
2: Què t'ha semblat? Que qualsevol, o sigui, no anirem mai més, no?, al restaurant amb ell.
0: Bueno, sí, perquè si ho gires, és a dir, el que es demani ell, saps que tu has de demanar l'oposat a lo seu i saps
2: que
0: serà el bo.
2: Ets tan bo, va sempre un pas més enllà.
1: Estàs hackejant la vida, sí.
0: Igual que ens va explicar la Marta Romagosa com era la criptonita del clapés, aquesta ha de ser la...
1: Sí, completament.
2: Sí, és això.
1: Doncs això és tot. Bueno, aquí teníem preparat un àudio que ens ha fet arribar l'Arnau Mañé perquè li hem demanat una mica de recursos, no?, de coses que podem tirar. Un diàleg del Bundó. I ens ha fet...
2: Delectat.
1: ...saber que existeix una persona al món, a l'univers, que és molt fan del Xavi Bundó.
2: Que no és la seva dona.
1: Que no és la seva dona.
2: No són els seus treballadors, no som nosaltres,
1: sinó
2: tot i que molt.
1: Un oient que se'l mira amb molt bons ulls.
0: A veure.
7: Pregunta para catalanes. Resulta que yo escucho al Xavi Bundó, ¿vale? La radio, los fines de semana.
0: Mítica.
7: Me encanta el Xavi. Y él siempre repite, de un y dos. Y yo más o menos como que me imagino lo que significa, pero me gustaría tener unas respuestas de los catalanes. ¿Qué significa realmente de un y dos? Y si me pueden poner ejemplos en los comentarios. Te mando un beso.
1: Nosaltres no tenim resposta per aquesta pregunta, però nosaltres també amamos a Xavi, també somos muy fans de Xavi,
2: lo adoramos.
1: Nos encanta Xavi.
0: Nos encanta.
2: Estimamos a Xavi.
0: Nos encanta Xavi Bundó, que evidentment...
2: Estimamos, no es diu així, no, merda?
0: Sí, estimamos, sí, sí. Xavi Bundó, que evidentment també estarà a Valls, només faltaria, divendres que ve, i jo crec que potser el tema de l'alemany hauria de demostrar en directe,
1: home,
0: a veure si parla
1: home,
0: o no parla.
1: Sí,
0: home,
1: sí, i tant.
0: No, el Xavi Bundó. Doncs bé, Mar, gràcies, eh?
1: Gràcies a tu, Sergi, per ser i existir.
0: Mira, això ho vaig fent, vaig intentar, no us dirà que és una cosa que m'ho proposo cada dia. 21 minuts i arribarem a les 12, pausa, la última, i quan tornem anem a intentar fer el cartell d'aquest festival impossible que intenta fer cada setmana el Jordi Balaguer. Altrament dit, DJ Torronet. Un segon.
8: Si vols fer la compra, ve a Tanacarre.
9: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
10: A Múrcia, Sevilla i Jaén, hi ha algú que està d'enhorabona? Forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar Forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé Forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari Forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional al llarg en una selecció de productes ja rebaixats. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
17: RAC 1.
18: Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC 1. A 2:15 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC 1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Susona. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dissabte a 2:15, Espanyol Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: RAC1. Tots som u. RAC1.
20: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
21: Un tauró, un tauró!
22: Per favor, sortiu de l'aigua!
23: Fora! Au! Au!
24: Traieu aquell nen, que s'acosta!
25: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
26: Quins nervis, socors!
27: Picat, que era de mentida l'aleta.
19: Així sona l'estiu a RAC 1.
28: Estadella, et pelaré.
29: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
27: No, no, pareu, pareu, pareu. Oh, que era una broma.
19: RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: 18 i les 12.
19: La castanyada del Cabró Rock us ofereix aquesta secció.

0: A cabina, DJ Jordi Balaguer.
1: Jordi Balaguer, molt bon dia.
2: Sergi Embudí, molt bon dia.
1: Com estàs, Jordi?
2: Molt bé, i tu, com estàs?
1: Molt bé, amb ganes de construir aquest nou cartell de Festival Impossible.
2: Sí, jo aquesta setmana en tinc moltes més ganes. Saps per què?
1: Per què?
2: Perquè anem a fer les xifres rodones d'aniversaris.
1: Ah.
2: Poden ser de cançons o també de grups.
1: M'agrada. Ja sabeu que la gent pot participar, ha pogut anar participant aquestes últimes hores en l'elaboració d'aquest cartell a través de les xarxes socials, Instagram, Twitter, elmon@recu.cat amb un correu electrònic, també el 669-10-10-10 per WhatsApp. Anar fent propostes entre tots els que heu participat, que sabíeu que hi ha en joc.
2: Una entrada doble pel Cabra Rock del dia 31 d'octubre a la Castanya del Cabra Rock a Montmeló.
1: M'encanta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Més t'encantarà la primera cançó que posarem.
1: A veure.
2: Perquè hem de tirar 50 anys enrere, perquè això sonava l'any 1976. Fa 50 anys de la cançó de ABBA, Dancing Queen. Però també qui ho feia era Queen, amb Somebody to Love.
1: Quants anys, eh? Molta gent sentint-se molt vella ara mateix, eh?
2: Bueno, o no, o està la nova joventut, eh? Els nous 50 són els nous 20.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Vale.
2: David Bowie, Station to Station. Qui també feia punt d'entrada fa 50 anys, Los Ramones.

0: Veus?
1: Qui te n'ho feia? Sex Pistols, Anna Cardi, tu, in the UK. In the UK.
0: Oh.
1: In the UK. More Than Feeling, dels Boston. I anem ja cap aquí, cap a Espanya. Anem a Los Golfos. Què passa contigo, tío?
2: ¿Qué pasa contigo, tío? Que tínticas agüeta. Tiene el cuerpo es un lío que no se puede aguantar.
1: I qui tampoc pot faltar. Una versió en directe des de l'any 1976 és Lluís Lach amb l'Estaca.
0: Oh!
3: Diré tot allò caurà.
0: Tot això que hem repassat són 50 anys.
1: 50 anys d'aquestes
0: cançons. Per tant,
1: cançons.
0: Això, 1976. Sí.
1: 1986.
0: 40, per
1: 40
0: tant,
1: anys. Eh? Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Buah.
1: I també ho fa The Final Countdown, Europe.

0: I els Queen feien cançó fa 50 anys. Dancing Queen, 40 anys també. Ells són a Queen of Magic. It's a kind of magic.
1: A Queen of Magic no, eh? A no, Kind of Magic. No.
0: Sempre em treu la puntilla. Madonna també, Papa Don't Preach. O també Metallica, Master of Puppets. I anant cap aquí, Alaska i Dinarama, a qui li importa? A qui li importa lo que yo haga? A qui li importa lo que yo diga? No soy así, así seguiré.
1: 40 anys de qui li importa.
0: Correcte. I 40 anys de la Puerta d'Alcalá. Mira-la, mira-la, mira-la, mira-la, mira-la. La Puerta d'Alcalá. O també Duncan Dhu amb 100 gaviotes. Oh!

0: O també, per tancar ja aquest bloc, El calor de l'amor en un bar.
1: Hola a tots, eh?
2: Hola.
3: Hola.
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola. Poso consideració una cosa mentre seguim, perquè ara hem fet 50, 40, hem de fer 30, hem de fer 20. Et pots sentir... Això passa molt, eh? L'últim de... Uah, 50 anys, no sé què... Oh, què dius? No, val. Et pots sentir vell? Pots sentir aquest efecte, també, de sentir-te vell? Sí, no havies nascut encara. O sigui, tot i que no haguessis nascut encara. És a dir, que et diguin... M'ho intento explicar. És a dir...
3: La porta del calà, no havies nascut,
1: sí, Zoé. A tu et diuen, a qui li importa? 40 anys. Tu, Zoé.
2: Sí, que en tinc 26.
1: Que en tens 26. També podries sumar-te i dir, oh, 40 anys ja, de qui li importa? No. O no?
2: No, perquè a mi són tot de coses que han passat quan jo no existia i per tant tot forma part del mateix sac de grisos. M'és igual 30 anys com 40, com 50,
1: sí,
2: saps?
1: Sí, però potser l'efecte ve més de que a qui li importa, jo crec que tots en festes majors o amb els nostres pares i tal, l'haurem cantat
2: i
1: l'haurem
2: ballat moltes vegades.
1: I que et diguin que aquesta cançó té 40 anys, potser sí que penses, hosti, tant,
2: sí,
1: gafa.
2: És veritat que sorprèn.
1: Clar,
2: sí que
1: però
2: sorprèn.
1: No et permet sentir-te vell durant, per uns instants.
2: A mi no, però és una cosa molt personal.
3: No, jo crec que tampoc, no? És que...
1: No, pregunto.
3: O sigui, jo crec que és quan tu l'has viscut créixer, aquesta cançó, no? Has vist com...
1: Quan et diuen els 25 anys de Harry Potter.
2: Exacte.
1: Això passa
2: més
1: joves.
4: Sí, però jo recordo quan va fer 50 anys del Sgt. Peppers, dels Beatles,
1: sí,
4: que ja fa temps, jo vaig pensar, ostres, 50 anys, i jo, evidentment, no havia nascut, perquè jo en tinc ara 33.
1: Sí,
2: se't noten, eh?
4: Oi?
5: Com Jesucrist.
1: A cada cama,
4: exacte.
1: Sí.
4: Vull dir, jo m'he quedat allà amb l'edat de Jesucrist. Sí. I vaig pensar, ostres, ja fa 50 anys, i no havia nascut, potser és perquè 50 anys ho veia molt de temps, i ara que m'hi acosto, no ho veig tant de temps, no ho veig una cosa
5: però
4: tan
5: antiga. Però no has dit que en tenies 33?
4: Bueno, però m'hi vaig acostant.
2: Clar, tu també t'hi acostes realment,
1: per exemple, Abel Caral, sí. Si ara el Jordi Balaguer et diu que fa 30 anys,
4: sí,
1: de...
4: A veure...
5: Wannabe de Spice Girls.
4: Oh, no fotis.
5: O també de Salvation de Cranberries. O també de Loveful. O també d'una cançó dels mítics Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: però que era per emocionar-se, per altra banda, però ell diu, clar, perquè les porto escoltant 25 de 25 anys, és com de dir, clar,
1: un pleno.
0: Tota la meva vida.
2: Mira, no, li dedicarem una cançó. Killing Me Softly.
0: Vinga, uf.
2: Per la melancolia de Bernat Balboa.
3: 30, aquesta, també?
2: 30, 30.
0: Mira, sí, mira, sí. Mira, mira, mira com fa.

0: El de Pitingo aquí per aixecar.
1: Sí, sí,
2: em pensava que li anaves a recomanar la banda sonora de Rocky en el Bernat.
1: Sí?
3: No, perquè es diu Bernat Balboa.
2: Perquè es diu Balboa. Però fa més temps de Rocky.
1: No, jo saps que és més antiga. Jo li dic que ballaria aquesta. Mira, mira.
2: 30 anys. Pensava que més.
0: Bueno, la primera pel·lícula de Rocky Balboa també està d'aniversari.
2: Ah, veus?
0: El primer Rocky, si no vaig errat, és del...
2: 80 i pico.
0: 76.
2: 76? No, o sigui, 50 anys.
0: Sí, sí, sí. Rocky, la que no era ni... A veure.
2: És que no parlo perquè sí, o?
0: La que no era... La que era Rocky sol.
2: Sí, Rocky.
0: Clar, perquè quan fas una pel·lícula, si ja li dius Rocky 1... Sí, ja és com molt pretensiós, de dir, que sapigueu que n'hi haurà una segona. Clar, Rocky sola era 1976, Rocky 2, 1979, Rocky 3, 1982, i després ja va venir Rocky 4, el 85, Rocky 5, el 90,
2: ja està,
0: i les de Creed, que són les més modernes.
2: Jo les feia a principis dels 80, jo, la primera.
0: Doncs mira, 76, per tant, 50 anys. De la primera de Rocky.
1: Va, anem al que ens toca més. Ara fa 20 anys que sonava aquest gran tema. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back... Jo recordo escoltar-la molt, molt, molt més petita, això, eh? Amy Winehouse, Rehab. Però també qui posa la seva gran do musical és Hips Don't Lie, de Shakira. Oh. Aquí també podria fer...

0: o també parlant dels Red Hot Chili Peppers amb Dani California. Oh.
1: 30?
0: 20 anys.
1: Ah, 20, 20. Va, va, estem als 20 ja, d'acord.
0: Sí, sí, sí.
2: Si això és 2006.
0: Clar. Correcte. O també un dels altres himnes per mi que són és How to Save a Life.
2: Aquí la nostàlgia ja comença a picar una mica
3: sí,
2: més fort.
3: Sí, és que veus, jo aquí estava pensant el que dèieu ara. Això fa 20 anys. I jo, que aquí en tenia 6, jo això sí que si em dius 20 anys em sona molt antic. Perquè jo ja formava part de la fase de la Terra, però en canvi amb 40 no em passa perquè jo no existia.
2: Que sapigueu,
3: una mica gòlatra, no? Però...
2: que sapigueu que la Mariona Martínez també és de l'equip del Bernat del Balboa i el meu.
1: Ai, però ja hi ha prou motius per sentir-se gran. Com
3: completament.
0: Jo no sé si us fa sentir més grans, però anem a sentir aquesta de Fito i Fitipaldis. Por la boca, Viver Pez. Oh. Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más. O també de la nostra mítica Oreja de Van Gogh, Dulce Locura. O també Canto del Loco, Besos. Cinema Territori Català, Antònia Font, Why Yeah. Oh yeah. I un més, La Tropa Kung Fu, La Cançó del Lladre.
1: Home! Ja! Yeah.

0: Aquí me l'he de tocar, us en sap greu. Vull dir.
1: La panxa, la panxa.
0: La panxa, la panxa.
1: És a dir, jo crec que tots els oients de
0: RAC1 no no.
1: Ja saben que l'Abel Canal fa percussió amb la seva panxa.
0: Em surt la panxa sola. Quan...
1: Sí, va, fes-ho.
2: No, és que realment té molt ritme, eh?
3: Va molt bé.
2: És molt fort.
1: Això és la panxa de l'Abel Caral.
0: I que sona, la, fica, la tinc a to, eh?
1: La tens afinadíssima.
0: Sí, sí, no, no, m'he menjat uns cruzanets fa una estona per portar-la aquí a to.
1: Bé, i la panxa també. Que bé, eh?
4: Vinga, 10 anys, 10 anys i acabem ja. Rihanna, work.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. O Sia amb Chep Thrills. 21 Pilots, Stress Out.
1: It's an out. Una tallada de rotllo. 21 Pilots, vinga, hombre. Ara.
0: O Bruno Mars amb 24K Magic.
1: Aquest. Marc, pots tirar enrere el 21 Pilots un segon? No, l'anterior? Aquesta. A veure com fas aquesta. A veure. Cara, va. A veure.
2: Sí. Massa lenta, massa lenta.
0: No va to, Va, aquí també ho feia molt bé. Jo crec que ara sí que la puc convidar. És Zetangana i Rosalía, Antes de morirme.
1: Hombre.
3: Vámonos de aquí para no volver.
2: Aquesta sí, eh?
3: Que estás solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar.
2: No, no pilo, no, no, no, no pilo el compàs.
0: Els Manel, jo comparteixo.
4: Sou esplèndids, que sou especials i que seria un crim no aprofitar-ho, però temo que...
1: Jo comparteixo amb tu. Vale, que és jo comparteixo, el títol.
2: He pensat, comparteixo.
0: No, perdoneu, però he ficat malament el nom de la cançó.
2: Compartir és viure, per això.
0: Això és veritat,
2: què
0: bé. Doncs jo us comparteixo la següent cançó, va. Love for Lesbian, el poeta Halley.
5: Acojo en mi hogar palabras que he encontrado en mi palabrera.
0: Va, més aquesta, la raïf, entre poetes i presos.
6: Mai no és massa tard.
0: Clar que sí, tornem-hi a ser.
1: Aquesta quants anys, dius?
0: Oh. Mira, Sopa de Cabra fa 40 anys, exactament.
1: Imagina't.
0: Un dels grups catalans que marca diferència. És Camins.
7: Això és molt fort, eh?
1: Rara, no, la raïf,
7: ara. Hi ha un fantasma, perquè el divendres passat et vas passar exactament el mateix, eh?
0: S'ha catalitzat.
1: Què més? Va, provem-ne un altre.
0: No, no, els Pets. També fa 40 anys, amb aquest agost. O també el grup Lax and Buston, que també fa 40 anys.
1: Caram. La Lluna i la Zoé les canten totes, tu.
7: Sí.
2: Se les saben totes,
7: totes.
2: Eh? Totes.
7: I cada una d'elles. Som tan malòmenes.
2: Al·lucinant.
1: A veure, llença't a l'exemple. No, no, però moltes altres.
7: No, però quan ja estàvem en la ronda dels que fan 50 anys, també ens la sabien,
1: No, jo comparteixo l'encantament.
7: Sí, això és veritat.
1: Què?
0: Qui fa 20 anys, Buhos.
1: Hombre.
0: I ja per acabar, també, els 20 anys dels Amics de les Arts. Ai.

0: Sergi, després de fer aquesta recopilatòria de noms de grups de cançons també que celebren la xifra rodona,
1: sí,
0: tu hi compraràs l'abonament d'aquest festival impossible?
1: Evidentment que sí, clar que sí.
0: Molt bé, fantàstic. Anem a...
1: A veure, deixa'm preguntar-te, qui s'emporta una entrada doble perquè el proper 31 d'octubre visqui la segona edició de la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló, la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe amb Catarres, Figaflaues, Amics de les Arts, Ludwig Van, Tietz, Doctor Prats, Pets, L'Exambusto i molts més. Qui? Qui és?
0: L'usuari Laia070110 d'Instagram.
1: Home, enhorabona a la Laia. 31 d'octubre, eh? La Castanyada del Cabró Rock. 17 hores de música sense parar i que se'ls endú la Laia.
0: Correcte.
1: Doncs escolta, a veure un moment que la Rut Catalana fa senyals.
2: A Montmeló no fa
1: mal. Ai, sí, tira, tira, clar, hem d'acabar-ho bé, això. Ah.
3: No et perdis la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló. Amb el final de gira d'Oques Grasses, el retorn de Teràpia de Xoc, Figaflaues, Muixca, Els Pets, The Tietz, Julieta, Ginestà i molts artistes més. Tindrem atraccions, activitats, actuacions amb entitats de cultura popular i les millors castanyes i panellets. No t'encantis amb el mojito perquè només queden 2.000 abonaments i l'estiu passarà de seguida. Entra a cabrorock.cat i aconsegueix el teu.
1: I marxem de cap de setmana, si us sembla bé.
4: Em sembla estupendo.
5: Perfectíssim.
1: Doncs va, tornem dilluns a les 7 en punt del matí. Moltes gràcies. De veritat que és un plaer treballar a l'estiu si sabem que esteu vosaltres a l'altre costat. Adéu, adéu, gràcies per la confiança. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
6: RAC 1. Notícies. Mar Villanueva.
7: Bon dia, són les 12 a Ceuta. La situació inestable continua 20 dies després de l'entrada massiva de migrants. La policia espanyola ha tornat a desallotjar aquest divendres la platja del Trampolín, tot plegat després que centenars de migrants hagin tornat a passar-hi la nit. Els agents els han fet anar un racó mentre s'han reprès les tasques de neteja prop de les 8 del matí. Mentrestant, continua l'enfrontament polític. En una entrevista a la COPE, el vicesecretari general d'Economia del PP, Juan Bravo, ha dit que sorprèn la inacció del govern.
8: El gobierno está más en la imagen. Sánchez de vacaciones, lo que les preocupa es desalojar una playa que ha vuelto a ser invadida. Sorprende, por ejemplo, por qué no han sido devueltos, ¿no? Oiga, porque si la Unión Europea ha dicho que se devuelvan todos los que entraron de manera irregular, si Marruecos, tanto un ministro como la embajadora, dijo que se devuelvan a Marruecos, y si Álvarez y Marlaska dijeron que se devolverían todos los que habían entrado, lo que sorprende es que a día de hoy no se esté produciendo.
7: Tot plegat mentre el govern espanyol prepara un pla que encara no s'ha concretat per traslladar a la península 500 nenes menors. I els hotels catalans baten rècords. Al juliol es van registrar gairebé 2,7 milions de viatgers, un 3,1% més que l'any passat, segons dades provisionals publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Se superen així els nivells de rècord per segon any consecutiu. L'increment, sobretot, s'ha donat entre turistes estrangers que augmenten un 4%. Sumen fins als més de 1,8 milions de registrats. I pel que fa a les xifres acumulades, entre gener i juliol els hotels catalans també han assolit xifres històriques. S'han registrat 13,5 milions de viatgers. És la primera vegada que se supera el llindar dels 13 milions. I pel que fa a Rodalies, un altre dia d'incidències. La línia RL4 està tallada entre Calaf i Manresa arran de les condicions meteorològiques adverses d'ahir. Per això s'han desplegat un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. I aquesta hora també continua interrompuda la circulació a l'R8 entre Rubí, Castellbisbal i Mollet-Sanfost i Granollers Centre per una incidència a la infraestructura. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Rubí en parada a Castellbisbal i també entre Martorell Central i Mollet-Sanfost. I ara els esports amb Roger Jofre.
9: Mourinho ha tornat a parlar i ha deixat clar que el Madrid no té cap mancança en el mig del camp, tot i que ha reconegut que el fitxatge de Rodri hagués estat la cirereta del pastís.
10: No, no creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande status, pues si lo podemos tener... vamos a tenerlo y vamos a mejorar.
9: Ho ha dit a la roda de premsa prèvia l'Espanyol Madrid, que juga demà 2:15 del vespre a l'RCD Stadium. Mentrestant, a segona, avui el Girona s'enfronta al Córdoba a les 9 i una hora abans a l'estadi Johan Cruyff, el Barça femení disputa el trofeu Joan Gamper contra el Brighton. En ciclisme, el colombià Fernando Gaviria continuarà una temporada més a les files del Caja Rural, després que les dues parts hagin acordat prolongar el seu vincle. I a la Fórmula 1, d'aquí menys de mitja hora, comencen els entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos.
7: I pel que fa al temps, les temperatures s'enfilen clarament menys que dies enrere i la calor avui serà molt moderada, tot i que podrem arribar als 32 o 33 graus a Ponent i al sud del país, fins i tot una mica més a la Costa Daurada. Al llarg de la tarda i al vespre descarregaran ruixats i tempestes de manera irregular a les comarques de Girona, sobretot en zones interiors, però també entre Osona, el Vallès, el Maresme i el Barcelonès. Això és tot per ara. Més notícies d'aquí una hora i al portal web racu.cat.
2: Ciutadans de Catalunya.
4: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
5: Especial 50 anys.
11: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
12: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
11: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
13: Sí, senyor, bon dia, Catalunya. Com
11: bon dia, Mohamed.
13: Com porteu un dia més d'ocupació voluntària? Va. Recordeu que no és un secret si hi ha una porta oberta tota l'estona.
11: Com comences fort, Mohamed, avui.
13: És que el món és dels que esmorzem fort.
11: Ja, tinc la intuïció
13: que avui participo i força en aquest programa de Botiflers.
11: Doncs sí, senyor. Avui parlaràs del ministre d'Infantil. Infraestructures i...
13: Ministre espanyol, que s'ha de recordar tot.
11: Bueno, és que no n'hi ha de catalans. No existeix aquesta figura de ministre.
13: A l'exili, morts, perquè els han matat.
11: Bé,
14: parlarem d'Òscar Puente, el ministre espanyol, efectivament, que va venir a Barcelona en plena crisi a Rodalia.
11: Ah, sí? Va venir a donar la cara, que això no ho heu dit.
14: No, va venir a entregar un premi literari.
11: Ah, sí?
13: Home, i tant, quan et penses que Espanya ja no pot humiliar més, sempre puja una micona més el volum.
11: Sí, sí, sí.
13: Per sobre del 12.
11: Tens raó.
14: En fi, també recuperarem avui els gols que van queixar el rei al Madrid al camp del Bayern de Múnic el dia que el van eliminar de la Champions.
11: Sí, senyor, perquè recordeu que està molt bé que el Barça guanyi, però encara és molt millor que el Madrid perdi.
14: Molt bé, repassarem tots aquests gols amb en Xavi Carol i la narració d'en Damià López.
11: En Damià López, sempre tan ponderat. Sí. Va ser una narració èpica, apoteòsica, va ser apostoflant.
14: I avui la recordarem. Tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
11: Però us farà companyia.
14: 3 mesos després de l'inici de la crisi de Rodalies més bèstia de la història, el ministre espanyol de Transports ha decidit que trepitjarà Catalunya.
15: Bravo!
13: Primer ministro! Que porti boli, samarretes de putó, aigua de foc!
11: No, sisplau, no fem broma, que el ministre de Transports ha vingut quan... Bueno, potser ha trigat 3 mesos, però havia de venir quan havia de venir. Ha vingut quan ha tingut totes les dades sobre la taula amb les solucions al Rodalies al cap.
14: Ah, sí?
11: Gràcies, ministre Óscar Puente, por venir a rematar la faena.
14: Sí.
11: Ahora, todos los trenes de Rodalies...
14: Rodalies. Fins i tot ells ho diuen en català, Rodalies.
11: Ah, sí?
14: Sí, no cal que digui rodanies.
11: Cercanides. Ara tots els trens ja aniran bé.
14: No, bueno, a veure, un segon. El ministre Puente no ha vingut a Catalunya per mirar això dels trens.
11: Com que no? Però si és el ministre dels trens.
14: No, sí, bueno, entre altres coses.
11: Per què ve a Barcelona?
14: Es veu que ha vingut a Barcelona per lliurar un premi literari que dona AENA, que són els de la gestora dels aeroports.
11: Per
14: donar un diploma, crec.
11: No ho entenc.
14: Bueno,
11: el ministre de Transports ve a una entrega d'un premi literari?
14: Sí, a mi em sembla normal que vingui el ministre de Transports a un premi literari, perquè són experts en cuentos chinos.
13: No, en sumeu o no? Ho noteu? Sentiu això o què?
11: El què?
13: Mireu cap al cel.
11: Què?
13: Perquè des del Ministeri de Transport d'Hispània ens diuen que plou, però en realitat és el ministre que se'ns pixa a la cara amb la cicala a la mà. No, és que... notes o no notes? És olor de pipi espanyol, les notes de retrogust, crec que el ministre Puente ahir va sopar espàrrecs abans de venir a Catalunya.
11: Va
13: sopar espàrrecs, es va vestir de cowboy per pixar-se'ns a la cara mentre crida bebe a galet catalufo.
11: Sisplau.
14: I vinc a dar premio de lingua de fuego.
16: No, aquest premi literari, de fet, és el més ben dotat de tot l'estat espanyol, 1 milió d'euros a qui guanyi el premi, vull dir que...
13: Suposo que ha vingut a Catalunya per potenciar la literatura minoritzada, que és el català.
16: No és en català, el premi.
13: Què?
16: No, no és en català.
13: Un senyor que porta els trens a Catalunya ve a donar un premi literari d'1 milió d'euros que no dediquem als trens i els dediquem a la literatura que es volen imposar. Què passa, tio?
15: En aquest cas, com que el dona Aena, en tot cas han tret 1 milió d'euros dels avions, Mohamed.
13: Dels avions que ja podrien ser nostres, però és que ni tan sols l'aeroport és nostre.
14: No,
13: no. I estan posant noms que només falta Primo de Rivera.
11: No, però jo he llegit que el ministre aprofitarà per reunir-se amb Salvador Illa, que és la persona que més corre de Catalunya. Tot i que ara estigui lesionat.
16: Sí, no pot córrer.
11: El president Illa és el Rafinha de la política.
14: No, a veure...
11: És el president Rafinha.
14: No, no, no, a veure, hauria de marcar molts més gols.
16: A veure, ho explicava el Basté aquest matí. El que han dit és que els respectius equips, és a dir, el del ministre Puente i el de Salvador Illa, miraran les agendes, tant de president com de ministre, per veure si troben un forat a l'agenda per trobar-se entre avui i demà i llavors sí abordar el tema dels trens.
13: I si volen trobar un forat? Si volen trobar el forat, només cal que mirin qualsevol línia de Rodalies, que hi ha forats per donar i per vendre. O sigui, n'hi ha uns cans, hi ha forats que tenen més anys que Lisboa, m'entens? Poden mirar, o que Ripoll, que el monestir, o sigui, poden mirar l'R4, sí. l'R8, l'R3, l'R15, l'R2 Sud, R11. Continuo?
15: No, no cal.
13: R2-D2, que ve d'una pel·lícula. M'entens? O sigui, és que hi ha forats a tot arreu.
11: Mare de Déu, senyor. El president i el ministre
13: sí.
11: diuen que miraran les agendes per veure si poden quedar.
16: No estava clar. No estava...
11: Nenes! Què? Què? Ja m'ho conec, això. Ja ho sabem, això, com acabarà.
14: Com acabarà?
11: Bueno, la gent que li dius per guats, ei, quedem per dinar.
14: Ja.
11: O quedem per fer un cafè.
14: Sí.
11: I et diuen, genial. Mm. Em miro l'agenda i et dic alguna cosa.
14: Sí.
11: Bueno, t'ho esperes.
14: Pot passar.
11: A veure si escriu la resposta. A veure, ja, sí, si pots escrivint, a veure, escrivint, no?
14: No, encara no escriu.
11: A veure si surten els... Que surten els tres punts suspensius, a veure que no surten.
16: No, no. I posa en línia.
11: Que raro.
16: En línia està mirant el mòbil.
11: Que raro. I tu esperant a veure si respon. Fins que un any després de no dir-te res, esborres la conversa i que li donin pel cul a la Paquita.
14: Un moment. Quina Paquita?
11: Ai, se m'ha escapat. És que el que us explicava està basat en fets reals, perquè, escolta, la Paquita, Déu-n'hi-do.
16: La Paquita no ens sonava.
11: Bueno, perquè era amiga.
16: Era amiga fins que li va fer ghosting.
11: Ara ja no ens estem. Sí, em fa ghosting.
14: Ghosting vol dir que no contesta els missatges, es fa la fantasma, no?
11: Sí, ja ho és, de fantasma, ja. Sempre va enjoiada, que no ho saps, Paquita, que sabem totes que és bijuteria. Bijuteria baratíssima.
16: Per ser que no li volia dir el nom i que se li ha escapat.
11: Va amb una bossa de Goyard, una bossa comprada a París. Comprada a París, vols dir? Però si se't destanyen ells només de ploure.
14: No, ja.
11: És falsa, que l'has comprat al Tom Manta.
14: Bueno,
11: és el que us deia, perquè hi ha agendes molt complicades.
16: Sí, i per tant, quan la gent et diu o espera que ho miro l'agenda per quedar per dinar...
11: Bueno, és com la Paquita. La Paquita et diu, miro com tinc l'agenda.
14: Sí.
11: Quan la Paquita et diu això, miro com tinc l'agenda, en realitat et vol dir, abans de quedar amb tu, preferiria que em traiessin una a una els pèls dels engonals amb unes pinces rovellades. Fixa't tu,
14: Tampoc...
11: Aquesta és la Paquita.
16: Sí. Això és el que li ha dit el ministre Puente a Salvador Illa.
14: De tota manera, en cas que es faci aquesta reunió Puente Illa, no sé si se'n sortirà res de nou. De fet,
11: Bé, i avui a la competència, a banda dels trens, també parlarem de futbol.
14: Sí, de seguida tindrem a l'estudi els companys d'esports, la Marta Ramon i en Joan Lluís García. Amb ells farem la prèvia dels quarts de la Champions, que el Barça juga aquest vespre.
11: No cal parlar-ne molt avui de la Champions, perquè ahir el Real Madrid va perdre contra el Bayern, i encara semblarà que avui ens n'enfotem d'ells.
14: Escolti, ells que facin el que vulguin,
11: perquè anem a... No, però escolta'm, és que caurem antipàtics al final.
14: Aviam si és veritat,
11: hòstia. A sobre parlem català, parlem català per molestar.
14: Només,
16: jo li diré que ahir vaig veure el Madrid i vaig posar a veure si la televisió hi havia l'opció de RAC+1 o RAC1, en aquest cas, amb el Jaume Molló, i no hi era, però s'ha de veure, perquè hi havia...
11: Normal, perquè RAC1 no paga.
16: No,
11: però hi havia... Això ho fan per Movistar.
16: 18 opcions en castellà, i cada opció se sentia pitjor, però hi havia més gent cridant.
14: Fins que vas arribar a la de Finés Latino, no? Bueno, en fi, hem de parlar d'això, és l'actualitat, el futbol, l'actualitat ens portarà també a l'Iran, imagini's.
11: Que bé que s'hi menja l'Iran, Bueno, no hi he estat mai, però...
14: Bueno, segur que es menja bé, som molta gent i hi ha de tot.
11: Ahir Donald Trump deia que a la mitjanit arrasaria tota una civilització.
14: Sí.
11: Al cap d'unes hores ha donat per bo un alto al foc de 15 dies amb l'Iran.
14: És una manera molt estranya de arrasar una civilització.
16: Cal dir que, acte seguit, després d'aquest anunci, ha baixat el preu mundial del petroli petroli, ara ho deien al butlletí informatiu, que ha baixat per sota dels $100 al barril de Brent, que no sé quants litros de
17: petroli. Quants litros té, aquest senyor Brent?
16: En Brent no ho sé, molts litros.
17: Llavors la benzina ja està més barata o què?
15: No, encara no, avi.
17: Ah, i ara m'ho pots mirar, perquè
15: no, home, baixat... Oi, però no baixa tan rap, no baixa en segons, això.
17: És que em fot moltíssima gràcia, que quan hi ha qualsevol crisi els preus es disparen al cap de 5 o 6 segons, ja tens els preus disparats. Sí. Però quan la crisi se soluciona, entre cometes, els preus de les coses triguen a baixar uns 180 anys.
15: Sí.
17: Quan va arribar l'euro, que me'n recordo que valia, què, 60 pessetes, un tallat, i després, no, el posarem a un euro. Sí. I de són 166 pessetes, aquí ha passat una màgia.
16: Tot el que costava 100 pessetes va passar a costar un euro més o menys, que això és una inflació del 66% en un mes.
15: Escolti, li dono la raó. Els preus de les coses triguen a baixar, de partir solucionada, tant, entre cometes, la crisi.
17: Per tant, calculo que la benzina baixarà de preu cap al dia 25.
15: Ah, bueno, 25 d'aquí dues setmanes.
17: De maig. Del 2087.
15: Sí, que triga. No, avi, no s'adormi.
17: Vols veure una bona sortida de benzina?
15: Va, home.
17: Avui també, a banda de futbol i de parlar del Barça, també hem de parlar de sentències judicials.
15: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a penjar la bandera espanyola a la façana del Parlament de Catalunya de manera permanent.
17: Exacte.
15: Sí, molt bé, i la meva pregunta és... I?
17: Sí,
15: doncs... Fixa, també coi tot, eh?
17: Sí, no.
15: Gràcies, Àlex Arbiol.
17: Sí, no és fàcil
15: fer això. El tècnic, sempre atent.
17: Sí, home, no és fàcil fer això.
15: No és fàcil trobar un tècnic atent, eh?
17: No, bueno...
15: Aquesta gent amb la història que estan a darrere d'un vidre estan dormint.
16: No, l'Àlex, és veritat que ara els tècnics en aquest estudi nou tenen com molta, una llum més tènua, una llum més fosca...
17: De pap irlandès.
16: I no saps si és el tècnic o un stalker que està aquí a punt per assassinar-nos.
15: És una sombra.
17: Sí, bueno, en tot cas...
15: La meva pregunta és...
16: Estem parlant d'això, doncs, que aquesta resolució del TCJ diu que s'ha de penjar permanentment la bandera espanyola...
15: Bueno, però és normal, no?, que s'hagi de penjar la bandera espanyola al Parlament. A quin país estem?
17: A Catalunya, i és el Parlament de Catalunya.
15: A Catalunya?
17: On...
15: Sí, marques la...
17: Sí.
15: Catalunya?
17: Sí, Catalunya.
15: Sí?
17: Sí.
15: Anem a pujar la música d'atenció del concurs.
17: No, però... A veure, quin concurs? En quin moment s'ha convertit això en un concurs?
15: La pregunta és, a quin país estem?
17: Som a...
15: Puja.
17: Sí.
15: I el concursant? Òscar Andreu?
17: Sí.
15: Es creu molt català, perquè es diu Andreu.
17: No.
15: Qui és el segon?
17: De fet...
15: Fernández.
17: Sí, no, per això ja ho he explicat algun cop.
15: Òscar Andreu i Fernández ha marcat la A.
17: Sí.
15: Fixa't.
17: És que
15: l'opció A és Catalunya.
17: Sí. Que és la
15: però
17: C.
15: Anem a veure la B.
17: Sí, eh?
15: Espanya.
17: Sí.
15: La C. Espanya.
17: Sí.
15: I la D.
17: La D.
15: Espanya.
17: D'Espanya.
16: I la E.
15: Però ha anat a... Espanya, també. La E d'Espanya.
17: Sí.
15: Però ha marcat la A.
17: Sí.
15: Anem a resoldre-ho?
17: El meu país és Catalunya. Marco la A. Sí.
15: N'estàs segur?
17: Sí.
15: Vaig a fer una altra pregunta. Una altra pregunta. No.
16: Però això no és una resposta. No faci una altra pregunta.
15: És igual. La resposta ja s'ha respost.
17: Aviam, quina pregunta fa?
15: Què ponen tu DNI?
17: Sí, sempre ho reducció.
15: No, la pregunta. Sí. No, tu no, a passapalabra,
17: ja.
15: No et fan una pregunta i el concursant, no. El concursant va a la resposta.
17: Sí.
15: I la pregunta és, què ponen tu DNI?
17: No, bueno, no sé.
15: Què ponen tu DNI?
17: No sé què
15: ponen tu DNI?
17: Que caduca d'aquí, no sé. Posa Òscar Andreu, per exemple.
15: No, treu el teu DNI i busca on posa Catalunya.
17: No, tinc aquí la cosa.
15: A veure si ho trobes.
17: Sí.
15: Ho trobes?
17: No, Catalunya.
15: Vinga,
17: no.
15: Treu el teu DNI. Vinga, treu-lo.
17: No posa Catalunya.
15: Treu-lo. No et posis nerviós.
17: Sí. Que estàs... No em toqui.
15: Ui, estàs tremolant.
17: No estic tremolant.
15: Sembles un galgo. Sempre tremolen els galgos.
17: Sí, jo. Per què hauria de...
16: Per això la majoria de galgos van amb bufanda.
15: No tenen,
17: i no porten el DNI a sobre.
15: Sí, no, que estàs molt nerviós.
17: Sí.
15: Mira, on posa nacionalitat, aquí el DNI, què hi diu? Nacionalitat?
17: Sí.
15: Què hi diu?
17: Doncs a Espanya. Espanyola, de fet.
15: Espanyola.
17: Mm-hmm.
15: Bueno, ja tens una pista.
17: Sí.
15: De quin podria ser el teu país?
17: No, és que fins i tot...
15: I al costat?
17: Tot...
15: Al costat?
17: Sí.
15: No, nacionalitat i espanyola. Però, no.
17: Si la meva nació, si
15: una
17: precisament...
15: Una altra pregunta.
17: Sí, de fet, a la Constitució...
15: No et posis nerviós.
17: Espanyola.
15: El presentador d'un concurs no se li pot tallar.
17: No, ja.
15: Els concursants... Chiton, que com sempre fan cremallera, fins que el presentador no els fa la pregunta i ells responen la resposta correcta. Va. Ja te n'he fet una. Nacionalitat?
14: Aquí,
15: espanyola.
14: Aquest document, sí.
15: Correcto. No, ni aquest document. No, no. A la pregunta nacionalitat que ponen tu DNI, la resposta és no és aquest document, no.
14: És,
15: és espanyola.
18: Hi ha una línia molt fina entre un presentador i un dictador.
14: I és espanyol per erosió, es podria dir al concurs.
15: El premi del concurs és ser espanyol.
14: Ser espanyol.
15: Venga. I al costat de nacionalitat espanyola, al costat així de fondo, què hi ha dibuixat? Ho veus?
14: Sí, l'escut d'Espanya.
15: D'Espanya?
14: Sí.
15: D'Espanya. No és l'escut de Cubelles.
14: No, perquè hauria de ser l'escut de Cubelles.
15: Mira, fixa't, l'escut d'Espanya.
14: Sí, vale. Hi ha l'escut, sí.
15: Vale. Hi ha l'escut d'Espanya, vale. Bé. Una altra pista de... A veure, quin país pot ser el teu? Vale, vale. No. Vinga, seguimos, vamos a seguir. Vinga, tercera ronda, sube.
14: Però ho diu vostè. Tercera ronda.
15: Tercera ronda.
14: Què hi guanyo? Si la resposta és espanyol, és perdre.
19: Espera, que està perdent aigua.
15: Tercera pregunta.
14: Està desinflant.
15: I aquí, a dalt del DNI...
14: Sí, sí. Hi posa, què hi posa?
15: A dalt del DNI?
14: Sí, aquí dalt, collons.
15: Ah, sí. Hi ha una bandera...
14: Sí.
15: ...de la Unió Europea...
14: Sí.
15: ...amb dues lletres a dintre...
14: Sí.
15: ...envoltades d'unes estrelletes... ...de la cara oculta de la Luna.
14: No, home, no, són els països d'Europa, de la Unió Europea.
15: Bueno, el que sigui, si fossin països, posarien els mapes als països.
14: No,
15: però aquí són estrelles.
14: Unes estrelles cada...
15: Perquè fan maques les estrelles, doncs hi ha moltes banderes, la bandera dels Estats Units... Però no. Fixa't en les dues lletres que hi ha dintre de la bandera...
14: Europea deu ser EU, no?
15: No, fixa't, una sí.
14: Sí?
15: La E sí que l'has encertat, però després... No és una el que ve després
14: no
15: de la E.
14: No és European Union, no?
15: No, és una E i una...
14: S.
15: Una S.
14: Ah.
15: I posa S.
14: És Europa?
15: No. La següent pregunta està relacionada amb S. És... Què és?
14: És... No,
15: és... És, què és? De espera que el meu país és Catalunya?
14: No,
15: marcamos la opció D, no? La descartamos ja.
14: Sí.
15: Comodín del público?
14: Sí. No, deixa la gent, hòstia.
15: Anem a veure, la és, de què diríeu que és? De Estònia? O de Espanya? Espanya. Aquesta senyora, que és la seva tieta, perquè hi ha el comodín de la llamada del familiar.
20: No s'entén res.
14: Bueno, sí, al final hi ha Espanya.
15: Marquem la
14: S
15: d'Espanya. Val, ja tenim.
14: No sé quin és el concurs.
15: A la pregunta quina és la teva nacionalitat, de quin país ets, tu has dit Catalunya, jo de moment hi hem trobat tres pistes que podrien indicar que és Espanya. Nacionalitat espanyola, hi ha després l'escut d'Espanya de fondo, i després hi ha una bandera europea amb unes estrelletes i al mig dues paraules, dues lletres. És d'Espanya.
14: Sí.
15: Vale.
14: I al costat,
15: I al costat dret. De la bandera aquesta
14: europea.
15: De la Unió Europea amb és d'Espanya, al costat dret, què hi ha? Una bandera de...
14: La bandera...
15: De Botswana?
14: No, la bandera espanyola.
15: La bandera espanyola.
14: Sí.
15: Quatre pistes que et diuen que potser el teu país no és Catalunya.
14: No, que potser sí, però que no... O sigui...
15: I a la dreta de la bandera espanyola, què s'hi pot llegir? Veus aquestes tres paraules? Sí. Que hi ha escrites al costat de la bandera espanyola.
14: Sí, què diu? Sí.
15: Què diu? Què diu?
14: Diu?
15: Tres paraules.
14: Sí, Reino de España.
15: Fixa't.
14: Sí.
15: Cinquena pista de que potser el teu país no és Catalunya.
14: No, ja, lo qual...
15: Continua el concurs. I just a sota de Reino hi ha una imatge ben gràfica. Veus aquestes tres franges pintades rojigualdes?
14: Sí, clar. Sí, sí.
15: Aquí a sota de la... De Reina?
14: És com una altra
15: bandera. Com ho interpretes?
14: Com una altra bandera. Com si...
15: Ah, una altra bandera? No, una altra bandera no. La bandera.
14: La bandera, l'estanquera, és... pintada, que representa la bandera d'Espanya.
15: Vale, però espera't una mica perquè arriba la màgia del DNI espanyol.
14: Sí.
15: Si mous el DNI a la llum... Què hi veus? Al mig del DNI?
14: Sí.
15: Fixa't. Hi ha un holograma.
14: Hi ha un holograma,
15: Ojo, això és màgia,
14: Sí.
15: Això no ho té cap DNI de cap país del món,
14: Hòstia.
15: Tu te'n vas a Corea del Nord i no tenen un holograma al DNI.
14: No el tenen.
15: Vale. Potser en aquest holograma trobem més pistes de quin país ets. És un holograma triple.
14: Què hi ha?
15: Per una banda, s'hi pot veure moltes vegades escrit... Es. Per si tenies algun dubte de quin és el teu país.
14: No sé quantes vegades...
15: I per l'altra banda de l'holograma...
14: Sí.
15: I veus un escut, també.
20: Sí, clar.
15: L'és l'escut de Sant Miquel del Fai?
20: No.
15: S'hi veu una altra vegada l'escut
20: d'Espanya.
15: Espanya, no et posis nerviós.
20: No, ja.
15: I el tercer holograma, perquè hi ha tres imatges en aquest holograma, què hi posa? Tres lletres més?
20: Hi posa ESP en lletres més grosses.
15: Quantes vegades posa Espanya al teu DNI, doncs?
20: Diria que són...
16: 8, em porto ja comptades.
20: Diria que són 8 vegades. Només, o sigui...
15: 8 vegades que et recorden que el teu país és... Espanya.
20: Sí.
15: Però,
20: no.
15: Puja la música, perquè ara donarem la volta al DNI.
20: No.
15: Això és només...
20: No.
15: Això és només per una cara. Aplausos! Donem la volta al DNI.
20: No.
15: I què hi ha dibuixat en una cantonada dreta? Hi ha un mapa.
20: Mapa.
15: Un altre.
20: Mapa...
15: El mapa de...
20: Espanya. Sí, realment.
15: Incloent Ceuta i Melilla?
20: Sí, crec que Ceuta i Melilla.
15: Incloent Gibraltar i Andorra?
20: El mapa és molt petit i no es veu que siguin d'un altre color tant Andorra...
15: Pues apunta, com... sí. Gibraltar i Andorra, espanyol.
20: Hòstia. Que parente DNI.
15: I a darrere del DNI,
20: sí.
15: A sota del mapa d'Espanya, hi veieu tres línies totes plenes de lletres i de números en negreta. Què hi posa també aquí? Tres lletres, eh?
20: Sí, ESP. ESP, sí.
15: Dame una S.
20: Sí, no, sí, dame...
16: Però ni una E, no?
15: Dame una E. Dame una S. Dame una P. I ara tot junt. Arriba Espanya!
16: Em pensava que era ESP, era d'Es puta Espanya, però...
15: Total, que què ponen tu DNI? Era la pregunta que jo et feia a les 12 en punt.
20: Sí, sí.
15: 26 minuts després, la resposta és posa fins a 10 vegades que el teu país és Espanya.
21: Perdoneu una cosa, perquè el meu DNI també posa sexe i no n'he tingut mai.
16: De fet, ho posa dues vegades.
15: Molt bé, algú que li doni un frigopi a aquest nano, sisplau.
21: Bueno.
15: Total, que ara el problema és que el Parlament de Catalunya ha de pujar la bandera espanyola al balcó?
16: A veure...
15: Vinga, home, per favor, home.
16: El Parlament argumenta que només es posen les banderes a la façana quan hi ha ple.
15: Però és que llavors no es pujaria mai, però no treballen mai al
16: Parlament. No, és veritat, hi ha ple com a mínim un dia per setmana, el 2.
15: Sí.
16: Menys quan estem de vacances. Bé, en tot cas, a partir d'una denúncia de l'entitat espanyolista Impulso Ciudadano, el TSJ...
15: Sí, què? L'entitat. No cal dir espanyolista.
16: Però és perquè la gent no sap què és Impulso Ciudadano.
15: L'entitat Impulso Ciudadano.
16: Es pot pensar que és una associació de runners, jo què sé.
15: Sí, home, Impulso Ciudadano.
16: No ho sé. Doncs, en tot cas, aquesta entitat va demanar que, sisplau, posessin la bandera permanentment a la façana del Parlament de Catalunya i el TSJ els ha donat la raó. Ara el Parlament de Catalunya ha recorregut aquesta sentència i ha recordat que fa 45 anys que la bandera espanyola, com la resta de banderes constitucionals, doncs només es posa els dies de ple.
21: Sabeu de qui és culpa tot això, oi?
15: De qui?
21: Tu mateix dit, ho has dit.
15: Però si no he dit res.
21: Nostra, perquè si haguéssim fet la independència ara tindríem un DNI català i en comptes d'això, ara l'únic document d'identitat 100% català que tenim és la targeta del bon preu. M'entens?
15: Doncs escolta'm, nenes, està molt bé ara que hi ha una oferta interessantíssima. Ara et regalen uns coberts preciosos al bon preu, que ho sabeu?
21: Ho veieu? En comptes de ser una nació lliure, ens conformem en que ens regalin una forquilla i una cullera.
16: Regalin del poc, has d'acumular punts.
15: Has d'acumular punts, T'has de fer gasto. Jo ja tinc 850 punts. Cada cosa que compro, li faig passar la targeta de la caixera perquè em digui els punts que tinc acumulats.
20: Tota l'estona.
15: 800, sí. Sí. Cada producte?
20: Sí.
15: Espera't.
20: Quants punts?
15: Mira'm aviam quants punts. Sí. 850. Ho esteu fent, nenes, o no, aquesta promoció? Home, per la mort de Déu, a mi em va agradar més quan el Bonpreu feia la promoció dels ganivets de cuina.
20: Sí, però no...
15: Però escolta, mira, si ara cal fer forquilles, doncs farem forquilles. La qüestió és que regalin coses.
20: Sí, la qüestió. Deixem de fer promocions gratuïtes, sisplau.
15: Ai, sí, sobretot, no fem publicitat aquí a RAC1, eh?
20: No,
15: ha caigut l'aigua. A sobre del portàtil de l'Aniol.
20: No, Oriol.
15: Bueno, és aigua d'Aniol, no?
20: Sí, de Sant Aniol. Fem una cosa, què voleu fer? Voleu que anem a publicitat?
16: No. O farem de futbol, però intentaré salvar el meu ordinador, que té 3 setmanes.
20: Al final, el que és important en aquest programa és que fem promoció de lo nostre, recordeu que acabo de publicar llibre, i que, sobretot, no us mulleu. O sigui, no us mulleu en el sentit...
15: Per la llengua.
16: Tu sí que et mulles per la llengua.
20: Parlant de tabac, efectivament.
15: Hòstia, molt bé, ara sí que m'agradeu. Per fi un tema amb substància.
20: Les comunitats de propietaris poden prohibir als veïns fumar al balcó
15: com?
20: Si molesten o provoquen danys als tendals o als patis i jardins.
15: Van per als fumadors?
0: Sí. No. Sí, és el que diu l'actualització de la llei antitabac.
15: Ja no es podrà fumar ni al balcó, nen. No. És l'únic que ens quedava, ja.
20: Calli, calli un moment. Ei, ei, ei, ei, què passa, Triceratops? Ei,
15: José,
20: què passa?
15: Què tal? Bon dia. Quant de temps?
20: Sí, sí, sí, sí. Estreno aquests estudis i no em diguis cosa. Digue'm... Atenció.
15: Sí. José López Viladamont.
20: Sóc en José López Viladamont per servir-vos.
15: No entenc què fas aquí. Parlem de veïns que molesten fumant altres veïns. Ara els podran denunciar.
20: Sí, home, quina talla de rotllo. L'únic que em fa feliç de llevar-me cada dia és saber que em faré un cafè i un piti al balcó mentre sento RAC 105. I després me'n vaig directe a cagar al lavabo.
15: No, José.
20: No, de debò, he fet de posicions tan grosses després del cafè i el piti que es mereixen que els hi posés un nom i un codi postal.
15: Bueno, escolta, José, què vols?
20: Avui us porto el top 10 de les tres coses que més molesten els veïns.
15: José, o és un top 10,
20: sí,
15: o són tres coses.
20: És la teva opinió.
15: No, home, no és la meva opinió, són números. Però les dues coses alhora no poden ser.
20: Ei, ei, ei, sembla que parlo amb el llestet de la classe, eh? El del gran dictat, el típic, que d'activitat extraescolar s'apuntava als CACs. Imagina tenir un hobby que consisteix a estar assegut i pensar. No fucking way!
15: Bueno, José, fes el rànquing aquest i que passi ràpid, això, va.
20: Endavant amb el top 3 de coses que més molesten dels veïns. Give it to me, Alex.
3: Número 3.
20: Ara el número 3, number 3, de les coses que molesten dels veïns, la puta música alta.
15: La música alta com la que tens tu ara mateix.
20: No, això és normal per mi. Hòstia,
15: quin mal de cap.
20: Pots estar tenint el pitjor dia de la teva vida, se t'ha mort la iaia, la declaració de la renda et surt a pagar i se t'ha cremat la truita, que de fons, des de la paret del costat, sentiràs súbele mambo pa que mi gata prenda los motores, a ella le gusta la gasolina.
15: Ja, ja, ja.
20: Con lo cara que está, le gusta la gasolina. M'ho mereixo? Jo crec que no.
15: Bueno, ja, molt bé.
20: I els salons? Aquell cloc-cloc dels salons a les 11 de la nit, quan estàs menjant sostre. I aquella noia de cojo la manzana i la tiro? Que estàs bailando sevillanos o què passa? Per què el veí de dalt que es passa el dia i la nit caminant amb talons resulta que no existeix? Per què?
15: Va, passem al número 2, José.
3: Número 2!
20: I el número 2, number 3...
15: Però,
20: de les coses que més molesten dels veïns...
15: Number 3,
20: Number 3.
15: Amb F.
20: Els números també són lliures.
15: Sí, i tant.
22: Sí, però el número 2 no és el número 3.
20: Sí, perquè és free.
22: Vale, bé.
20: És free, ell pot ser el que vulgui. Els lladrucs de gos. Hi ha gent que no sap si tenen un bulldog que borda o és el pare de família que té bronquitis tot el puto dia.
15: Això passa, sí.
20: I els amos et diuen, no, perdona, és que el gos està una mica nerviós. No, perdona, tu, que el teu gos casualment està nerviós cada puto dia, a cada hora, el que t'has de prendre la pastilla és tu. I no el jutjo. Jo també estic nerviós, però jo em prenc una pastilleta i se'm passa.
15: Bueno,
20: i no, la culpa no és dels gossos, és dels amos.
15: Va,
20: i una mica dels gossos, també.
15: José, el número 1 del rànquing de coses que més molesten els veïns que hi tenim.
20: Acabem amb el número 1, també és number 3, amb les coses que més molesten dels veïns, deixar la porta de l'ascensor oberta.
15: Això, a la meva comunitat hi ha hagut guerra civil.
20: Sobretot si vens a comprar carregat amb un carro o amb unes bosses, si vens a festa, són les 3 de la matinada...
15: Doncs a la planta baixa...
20: Algú s'ha deixat l'ascensor obert a la 7a planta,
15: sí.
20: Tu has de pujar escales i amb la trompa que portes només pots caminar en una direcció. I és direcció cap a terra.
15: Bé,
20: a menjar terra!
15: Fins aquí el rànquing, José. Moltíssimes gràcies. Nosaltres farem una cosa. Anem a publicitat?
20: I tornem de seguida. No pot fer!
23: Comença l'hora de disfrutar.
24: No se retire, por favor.
25: Buenos días, licenciado.
26: Radio Latina Internacional.
25: Hay un problema ahí.
24: Amb els Oscars. Estàs escoltant la competència.
25: Especial 50 anys, carnusos.
27: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
28: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
32: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de l'Heroi Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20%. 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Només fins al 24 d'agost. Aprofita els darrers dies.
1: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
2: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
1: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
2: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
1: Important, en un refugi climàtic natural.
2: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
5: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç.
11: Estan els dosos entrant.
10: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
12: L'Arboç és plaça de Déu i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
10: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
11: Passa a l'altra banda i Castells que
10: arriba! Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: La competència.
22: Especial 50 anys.
20: Recordeu que la Generalitat volia donar més diners als centres d'atenció primària que reduïssin el temps de baixa dels pacients?
15: Doncs finalment el Departament de Salut s'ha fet, o ha fet marxa enrere.
20: Vaja, ho sentiu, eh?
15: El què?
20: És la consellera de Salut reculant amb el camió. Reculant, amb els diners
15: Sí. Ho ha avançat el diari El País, La consellera de Salut, Olga Pané, està decidida a retirar aquests incentius econòmics als CAPs.
20: O sigui, al final resulta que no era una idea tan bona que un senyor operat de fimosi tornés a la feina l'endemà amb la torxa encara encesa, a canvi que els doctors rebessin uns dinerets per pintar la façana de l'ambulatori.
15: Ara ja no passarà.
20: Qui ho hagués dit, gestionar la salut de les persones com si fos la borsa, potser no acaba de ser del tot ideal.
15: Sí. S'adormi.
20: Vols veure una cosa que fa anys que està de baixa?
0: I just després de saber que la Conselleria de Salut fa marxar enrere, la consellera de Salut, Olga Pané, ha hagut d'agafar la baixa després de patir un accident domèstic.
15: Vaja velleta. Digueu-me suspicaç, però... Quina casualitat, no?
20: Què vol dir?
15: Home, la consellera de Salut ja no vol que els metges escurcin les baixes laborals. Justament quan ella s'ha hagut d'agafar la baixa...
20: Sí, ha coincidit que...

0: amiga.
1: Mis programes vostè cridant.
0: Ja, ja, no aplaudiu, no. I per què, per què, per què s'haurà d'agafar la baixa la consellera, per què?
2: Perquè s'ha fracturat el peroné.
0: Olga Pané s'ha fracturat.
2: El peroné.
0: Qui es fractura el peroné?
2: Olga Pané.
0: Estem parlant de la consellera Olga Peroné?
2: No, Olga Pané.
0: Olga Pané?
2: Sí.
0: Olga Pané Peroné?
2: No, escolta, no comenci.
0: Escolta, no te posis nerviós,
2: home. No, home, és que...
0: Estàvem jugant una mica amb el públic.
2: No,
0: que no has sentit la gent que somreia una mica?
2: No, sí.
0: Deixa'ns passar una mica bé.
2: Sí.
0: Hòstia, que sembles un amargat, collons.
2: Va,
0: no tinguis por.
2: Jo perquè...
0: Home, no tinc... Ui, si estàs tremolant.
2: Sí, me'n pau.
0: Si estàs tremolant.
2: No.
0: Com que no? Que sembles les aplicacions de l'iPhone quan les vols esborrar. Que es posen totes a tremolar.
2: Sí.
0: Per cert, la consellera Pané... Va, dius tu que és la consellera de Salut? No era la consellera de Territori?
2: No, la de Territori, Sílvia Paneque.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Perdona?
2: Sí.
0: Tenim la consellera Pané i la consellera Paneque?
2: Sí. Sí.
0: Estem parlant de... Pané i Paneque?
2: Sí.
0: Paneque i Pané?
2: Sí.
0: Sembla una declinació del llatí.
2: Home, no, però què...
0: Rosa, rosa, Pané, paneque.
2: Bueno, és molt pesat. Jo ho acabaria aquí.
0: Pané i paneque o paneque i pané?
2: Què?
0: De què estem parlant? Hi ha algú a Catalunya que sigui capaç de distingir pané de paneque?
2: I no sé.
0: O paneque de pané?
2: Sí,
0: Són com Rull i Turull? No. Dels creadors de Rull i Turull...
2: Sí.
0: Arriba Pané i paneque.
2: Pesat.
0: Paneque i pané.
2: Sí.
0: Per casualitat, Sílvia Paneque no ha començat a fer rebosteria i es fa dir Sílvia Panqueque?
2: Però què? Al final, quina
0: s'havia agafat la baixa, al final?
1: Doncs mira, ara és la consellera Pané, però fa unes setmanes qui s'havia agafat la baixa era la consellera Paneque, també. Aviam,
0: Tots són coincidències.
2: Sí, són moltes coincidències.
0: Sí, primer Pané, després Paneque,
2: ara
0: o primer Paneque i després Pané?
1: Primer Paneque i després Pané.
0: Primer Pané?
1: Primer Pané.
0: I després Paneque?
1: Primer... Sembla una cançó de l'Albani, no, però...
2: Ara ho expliquem bé. Deixi'm explicar bé.
0: Primer Paneque, després Pané.
2: Pané, què?
0: La baixa?
2: Bé.
0: Se la va agafar? Paneque.
2: Què?
0: Paneque primer.
2: No.
0: Després Pané.
2: Pané...
0: Sí, Pané ara.
2: Sí, Pané
0: però
2: ara.
0: Però Paneque abans.
2: Sí.
0: Per tant, Paneque primer.
2: Sí.
0: Després, Pané.
2: Sí.
0: Primer, Paneque. Paneque primer,
1: Paneque primer
0: segon Pané.
1: Sembla un rei, eh?
0: Paneque primer, segon Pané.
2: Sí.
0: Pané segon...
2: Eh? On vol anar parar?
0: I Joan Carles primer.
2: No fa Uau. Olga Pané, aviam si...
0: I Felip VI?
2: Sí, l'altre, el que faltava. Olga Pané...
0: Que no Paneque?
2: Hòstia. Un moment.
0: A més, Paneque és Sílvia.
2: Sí, i Olga és Olga.
0: Sí, sí.
2: Aquí no hi ha confusió possible.
0: Ara estem parlant d'Olga Pané.
2: Sí.
0: Olga Pané, Peroné.
2: No, Pané...
0: Bueno,
2: no sé.
0: La del Peroné.
2: Sí,
1: vol... Però sembla la Noèlia, que és qui està portant el tema.
3: Sí, és la tercera baixa del govern de la Generalitat en 3 mesos i mig, després de la del president Illa i de la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Carai, sembla que el govern que demana escurçar les baixes no seria l'exemple a seguir amb el tema, Vull dir que...
3: Finalment, les funcions de la consellera Pané les assumirà el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
0: Fixa't, l'Albert Dalmau, s'ho menja tot, aquest paio,
2: Bueno, s'ho menja tot.
0: Sí, però ell ha hagut de substituir fins i tot el president de la Generalitat,
1: És veritat.
0: Albert Dalmau, quin cognom més bonic, no trobeu?
2: Sí. Bueno, molt maco, sí. La
0: però fixa't, l'Albert Dalmau va assumir les funcions de president quan l'Illa es va posar malalt,
2: Sí.
0: És el salvador del salvador,
2: Sí, bueno, de tota manera no cal exagerar. Ja sé que vostè no és de ningú, però, hòstia, fa una mena de defenses ultrança.
0: Doncs escolta'm, em sembla molt bé que ara Albert Dalmau sigui el nou, no sé com es diu, bueno, conseller de Salut en funcions.
2: Sí. Bueno, sí, conseller de... sí.
0: Quan et fas mal, què crides? Au! Com es diu el nostre heroi?
2: Com?
0: Albert Dalmau!
2: Sí. Sí, i es presenta allà vestit...
0: Ja sabeu que jo no soc ni dels uns i dels altres, però són tan divertits al PSC.
2: Sí, home, i tant.
0: Ai que sí.
2: Bueno, en resum.
3: Finalment, escurçar la durada de les baixes no farà que els centres d'atenció primària rebin diners, ni tampoc se sumarà la part variable del salari dels metges, que és el que havien comentat que potser farien.
2: Molt bé, doncs farem una cosa. Volem investigar per què han decidit retirar finalment els incentius de les baixes als CAPs i com gestionaran la qüestió aquesta de les baixes laborals. Així que trucarem directament a la Generalitat. Aviam si trobem algú que no estigui de baixa. Àlex, quan puguis.
5: Sí, hola, buen día. Gracias por trucar a la Generalitat de Catalunya. Le atensora, ¿eren que puc ajudar-li?
2: Bon dia, sóc l'Òscar Andreu de La Competència.
5: Hòstia, tant, tant. No. Ara que agafo el telèfon, rezo per no sentir. Bon dia, sóc l'Òscar Andreu.
2: Bueno,
5: El meu malson, vostè apareix a la porta de l'habitació, dormo i comença a dir-me truco de La Competència i volia preguntar. És el meu home del sac, vostè.
2: Sí. Bueno, doncs em sap greu. La seva feina, de tota manera, és atendre les consultes de la gent, si no m'equivoco.
5: No, la meva feina és fer, és prémer botons perquè algú altre la tengui.
2: Ah.
5: No jo,
2: Ja.
5: Així que si té una consulta general, premi 1.
2: Ja, però...
5: Si té una consulta específica, premi 2.
2: Sí.
5: Això és el 2.
2: Sí, ja.
5: I si té ganes de xerrar perquè ningú l'aguanta a casa i fa servir els micròfons de la ràdio per obligar la gent a sentir-lo, premi 3.
2: Ah...
5: Ha premut vostè 3?
2: No, he premut.
5: Sí. Ja ens havíem adonat tots que a casa no se l'escolten,
2: No, com que no m'escolten?
5: Home, sempre truca aquí a la Generalitat.
2: Sí, però...
5: Truqui més a sa mare, home.
2: No, va,
5: que la deu tenir molt abandonada.
2: No la tinc abandonada. Li acabo d'enviar un
5: sí,
2: un
5: WhatsApp. Que
2: crec que és el seu...
5: Vol que li truquem a la seva mare?
2: No trucarà la meva mare.
5: No, la trucaré jo.
2: No, vostè tampoc trucarà.
5: Aquí a la Generalitat tenim tots els telèfons de tots els catalans.
2: Home, i tant. L'altre dia em va arribar un de la Conselleria d'Educació, penso que no sé si va arribar a tothom. Explicant.
1: No va arribar a tothom, però sí que va ser bonic.
5: No m'expliqui la seva vida.
1: El butlletí d'educació estàs parlant.
2: Dient que ho estan fent molt bé. Bueno, sí, com si li vull preguntar pels incentius als CAPs, que al final no tinen davant això d'escurçar les baixes perquè rebin més diners, diguem.
5: Sí, miri, abans de proporcionar-li més informació, li comunico que aquesta trucada serà enregistrada per motius de seguretat.
2: Sí.
5: I quan dic seguretat vull dir que enregistraré la trucada perquè després la sentiré amb els companys d'aquí i riurem de vostè.
2: Molt bé. M'està faltant molt el respecte, no?
5: Sí, abans de res, li he de demanar unes dades.
2: Sí.
5: Necessito que em digui el seu nom i dos cognoms.
2: Sí. Òscar Andreu Fernández.
5: Com? Segon cognom?
2: Fernández.
5: Fernández?
2: Sí.
5: Salvador de la llengua, no? Té un cognom com Puig de Llívol.
2: És que no funciona...
1: Estàs molt cansat.
2: He hagut d'escriure el llibre perquè vegi que no funciona així. No entenc que el cognom no marca si vostè ha de ser...
5: Bueno, escolti, necessito que em doni el seu número de DNI,
2: sí.
5: El número de telèfon...
2: Mm.
5: El número de sabata,
2: sí.
5: El grup sanguini,
2: mm.
5: I quina és la seva espècie preferida per cuinar?
2: No li ho diré, perquè estem en directe, en sent tota Catalunya, i
5: va, ja
2: jo...
5: Sembla que només és vostè qui pot fer les preguntes aquí, o què?
2: És que si vostè... em pot o no em pot ajudar? Pot passar-me la trucada a algú que em pugui atendre i contestar les preguntes?
5: És que el meu company ha aprofitat que no aplicaran els incentius als CAPs per agafar-se la baixa.
2: Ah, què té el seu company?
5: Mandra.
2: Home,
1: és un bon motiu,
5: Bàsicament, mandra.
2: Mandra?
5: No, i set de venjança, perquè no va poder fer vacances de Setmana Santa i s'ha pillat uns vols cap a Bòsnia-Herzegovina.
2: Molt maco.
5: I en aquesta època de l'any no hi ha gaire turistes.
2: Sí.
5: Bueno, ni en aquesta ni en cap altra.
2: No té més companys que ens puguin atendre, o...?
5: Sí, la Laia. Sí.
2: Doncs pot passar amb la Laia, sisplau.
5: No, és que fa una estona s'ha arrencat una pelleta al costat de l'ungla amb les dents,
2: sí.
5: Allò, un repel,
2: sí.
5: I ha hagut de marxar urgències a demanar la baixa.
2: Sí, va.
5: Deia que s'estava dessagnant.
2: Què diu ara?
5: Sí, es passa el dia mossegant-se les pells dels dits, sembla que toqui l'harmònica. I ara l'hauré de deixar perquè m'he posat una alarma al mòbil per demanar la baixa laboral d'aquí a 2 minuts.
2: Per què? Què li passa?
5: Vostè.
2: Jo?
5: El meu problema és vostè.
2: Però què li he fet jo?
5: No, res, m'angoixa.
2: Ah.
5: Jo estava molt tranquil·la passant-me el nivell 3.566 del Candy Crush,
2: ah.
5: I arriba vostè amb les seves preguntetes i m'ha arruïnat el dia.
2: Dona, em sé greu.
5: Ja veurà quan li expliqui la meva metgessa de capçalera. Baixa directa, 3 mesos com a mínim, segur.
2: Sí, si li explica això, no crec que la metgessa li doni...
5: Sí, s'enfadarà encara més que jo, perquè ella val pel nivell 4.500 del Candy Crush.
2: Ah.
5: Sap què és que vinguin a molestar-te en consultes quan estàs a punt de passar-te un nivell?
2: Mare meva, moltes gràcies per res. Deixem-ho aquí, pengem, Àlex, si et sembla...
5: Vinga.
6: Sí. Delicious. De dilluns a divendres.
7: Que no s'enfadi ningú,
6: De 12 a 1 del migdia... Competència.
8: Especial 50 anys.
6: RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
10: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
11: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, creo, por las calles de Barcelona.
10: Que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
11: La gente con mi camiseta.
10: Unes ganes tremendes.
11: Ah, clar. No era normal.
10: I cridaven, no?
11: No era normal.
10: Sí.
11: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
9: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
12: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
13: Clar que no, perquè t'agrada massa.
12: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
9: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
14: I a La Repesca els la donarem.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
15: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
16: Un tauró!
17: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au!
18: Traieu aquell nen, que s'acosta!
19: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
16: Quins nervis, socors!
18: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
9: Així sona l'estiu a RAC 1.
14: Estadella, et pelaré.
16: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
18: No, pareu! Oh, que era una broma!
9: RAC 1, tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
20: Tot allò que t'agrada,
9: molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
20: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
21: Per triar i remenar.
14: Amb tot el contingut dels programes.
22: I també els podcasts originals de RAC 1.
23: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
24: I som tots.
14: Més fàcil.
25: Més directe.
14: Més intuïtiu.
9: Més RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
26: Intuïtiva i renovada.
27: Hola.
28: Hola, què és això?
27: Un programa que fa risa.
29: Risa, ni cada dia, ni rotsa una.
27: La competència.
30: Especial 50 anys. Del Madrid, que va caure ahir eliminat a la Champions al camp del Bayern de Múnich.
31: Va, ja n'hi ha prou, sisplau.
30: Home, ja n'hi ha prou de què?
31: Ja n'hi ha prou de celebrar derrotes alienes, catalans. Arribat el moment de celebrar les nostres pròpies victòries. Ja n'hi ha prou de pensar. Bé, nosaltres hem perdut, però com a mínim ells també han perdut.
30: Sí, aquesta és una...
31: Tot i que...
30: No, Colomet Jordi no, sisplau.
31: Arribat el moment de celebrar les nostres pròpies victòries. Però mentre no siguem independents no hi ha res de dolent en veure com els nostres rivals ens ofeguen. Bé que ens mereixem alguna alegria de tant en tant com a catalans.
30: Ja
31: no tot han de ser derrotes.
30: Prou de Colomet Jordi. Que torni Mohamed Jordi.
31: Tens raó. Jo dic prou.
30: Molt bé, prou.
31: Jo dic prou. Ens hem de mirar només a nosaltres per autodeterminar-nos com a país. Primer ens hem d'autodeterminar individualment. Trepitgem fort. Si som del Barça, som del Barça. El que facin els altres ens és igual.
30: Ja, molt bé.
31: Ara que ben pensat...
30: Ben pensat què?
31: Una injecció d'autoestima no ha fet mai mal a ningú.
30: Però centra't, escolta.
31: El més important és que guanyi el Barça, però si el Barça no guanya, com a mínim, que tampoc no guanyi el Madrid. Sí. S'ha de tenir clar quins són els seus enemics.
30: Pots parar?
31: Sí, prou de molles! Els homes i dones lliures de Catalunya trepitgem fort i només ens preocupem de nosaltres mateixos.
30: Sí,
31: prou de
30: bé.
31: Trauma, prou de plors, prou de... Oh, és que el Madrid ho ha tornat a fer. Ens és igual l'equip de la capital de l'estat opressor de qui ens volem independitzar. Nosaltres. No parlo per partits independentistes. Nosaltres volem la seguretat de la Minya Mal, que sap què és el millor i no li preocupa res més i tira pel dret.

0: Múnich després d'avançar-se diverses vegades en el marcador. Ara les semifinals de la Champions les disputaran l'Atlético de Madrid, que va eliminar el Barça, l'Arsenal, el PSG i el Bayern.
1: Efectivament! Orgàsmic, acollonant i històric!
2: Un moment. Gerri Querol, cap d'esport de la competència, bon dia i bona
1: hora. Bon dia, avui sí que és bon dia. El Barça ha guanyat el triplet!
2: Un moment. Però... Quin triplet? Què
1: el dius? Triplet, la Supercopa d'Espanya. La Lliga Espanyola.
2: Bueno, encara no,
1: I el Madrid al carrer de la Champions. Però, sí, senyor.
2: Això no és un títol.
1: Tres títols.
2: Una cosa, el Barça... no és un títol que elimini el Madrid.
0: Bueno, perquè, bueno, si sembla molt.
3: Entre la Supercopa d'Espanya i que elimini el Madrid a la Champions...
2: Ah, no, que elimini el Madrid.
1: Jo vaig sentir petards,
2: Sí, no, ja són els petards.
1: Focs d'artifici,
0: Els petards tristos.
2: Sí, els petards que estaven reservats per guanyar el final de la Champions. Sí, com sigui, recordem que el Barça va caure eliminat abans d'ahir. Sap greu fer aquest paper?
1: Això no li importa a ningú.
2: Home, no li importa a ningú.
1: La Copa d'Europa és una competició que funciona al revés. Què vol dir? Inici de cada temporada, jo dono per descomptat que la guanya el Madrid.
2: Sí?
1: Si finalment no la guanya, és com un títol. Visca el Barça!
2: Sí, això és com et prens tu la Champions, doncs, no?
1: Efectivament, és una competició en negatiu, com quan et banyes a la platja de la Barceloneta.
2: En quin sentit?
1: Si quan arribes a casa no tens cap malaltia de transmissió sexual, és una victòria.
2: Que desagradable.
1: Qui també va gaudir força de l'eliminació del Real Madrid és tota la gent de RACO, que en va fer la retransmissió ahir, capitanejats per Damià López Dami, que va fer, com sempre, una transmi completament objectiva.
2: No li demanem objectivitat.
1: Freda.
2: No.
1: Distant.
2: Sí, home, sí.
1: Imparcial.
2: Si pintés un quadre. Escolti, no ho vaig poder sentir,
1: doncs,
2: però...
1: no et preocupis, perquè t'he portat els moments més destacats. Els millors moments de la transmi de Damià López Dami, els highlights, comencen per l'expulsió d'Eduardo Camavinga.
2: Sí?
1: Minut 86.
2: Aquest és aquell del Madrid, no?
1: Anaven empatats.
0: Sí, guanyava el Madrid, l'eliminatòria estava empatada.
1: Fixa't. I guanyava, de moment, el Madrid. El Madrid es quedava amb 10. Encara amb l'eliminatòria empatada, expulsió d'Eduardo Camavinga.
4: Ui, l'he ensenyat,
5: Per Expulsat Camavinga, el Madrid amb 10, al carrer Camavinga. Expulsat Eduardo Camavinga, al Madrid, que es queda amb 10 jugadors a l'Allianz Arena.
2: No es pot revisar, vull dir que amb el Mokel no hi pot fer res. Xavi.
1: No et sabria dir de quin equip són.
3: Eduardo Camavinga és un centrecampista.
1: Però aquí on el sentíeu encara estava tranquil, en Damià.
2: Déu-n'hi-do.
1: Aquí encara tenia totes les venes del coll allò. Però el millor encara era a punt d'arribar. Només tres minuts després, acabant ja el temps del partit, el Bayern es posa per davant a l'eliminatòria. Marca gol al Bayern. Sentim com ho van narrar els companys de RAC1.
5: Ha d'arribar el gol del Bayern. El sentim, el notem. S'està coent. Grona per Musiala. El xut de Luis Díaz.
1: Han rebentat els altaveus, els micròfons.
5: I gol. Gol de Luis Díaz. I el Madrid, que camina sobre el precipici, a punt de caure de l'eliminació de la Champions. El Madrid atrapat en un autèntic malson a l'Allianz Arena.
6: Bueno, jo te diria que si camines sobre el precipici és qüestió de temps, que caigui.
3: Ets el coyote del correcaminos.
6: Exacte, hi ha un moment que fa gràcia que el coyote se te queda mirant, trenca la quarta paret i després posa a trencar les cames.
1: Escolteu, aquesta gent van rebentar els auriculars i els altaveus de 150.000 persones a Catalunya,
2: Sí, senyor, 150.000.
1: Va fotre tal petardada que alguns barris es van registrar un terratrèmol petit,
6: Jo era a casa meva, com sempre, i me vaig espantar molt. Me vaig pensar que algú havia entrat a l'estudi de RAC1 amb una bomba i que l'havia fet explosió.
1: Però espereu, perquè després d'això encara va venir la cirereta. Quan ja s'acabava el partit...
5: 20 segons!
1: El quart gol del Bayern!
5: Segons! El partit morirà aquí, però l'Olise encara en vol més. Vinga, Olise!
1: Sí!
5: Gol! Gol i eliminats. Gol i al carrer. Gol i a l'estrasse. Gol i cap a casa. Aneu passant. Que aquí s'ha acabat el camí del Madrid a la Champions. Gol i eliminats. Gol i al carrer.
1: No sé si us heu quedat amb els coneixements d'alemany, d'en Dami. A l'Estrasse.
2: A l'Estrasse.
1: Al carrer.
3: Crec que la música que sona en realitat no sonava a l'estudi de RAC1, sonava dins del cervell de Damià López, però sonava tan fort...
2: Sí, ho va dir en alemany...

0: trosset en alemany, Strasse, perquè el Madrid jugava a Alemanya. Així
1: jo ara m'estic posant amb el Duolingo amb l'alemany.
2: Ah, sí?
1: No, sí. No, no, vull provar altres idiomes, després ja de dominar perfectament l'anglès.
0: Sí.
1: Yes, I have.
0: Sí,
1: sí,
0: home, i tant.
1: Perquè l'inglès ja es podria dir que el domino a nivell nadiu.
0: Nadiu, sí.
1: Què, nadiu sí, què?
0: Eh?
1: Home. Ja està. Nenes, ja ho veieu, no?
0: No.
1: Una dona empoderada presumeix una mica del que ha aconseguit i ha de venir un home a enfonsar-la.
0: No, enfonsar-la.
1: A trencar el sostre de vidre.
0: Jo, home.
1: No ho entès bé, això.
0: No.
1: Ara també parlo l'alemany.
0: Sí, ara parlo l'alemany.
1: Ja s'ho tradueixo. I això és que va dir el Daniel López, sí, quan diu a la Strasse, vol dir el paper d'Strasse.
0: Què ha de dir el paper d'Strasse?
1: Strasse,
0: sí.
1: És pràcticament igual a l'Strasse.
0: Strasse és carrer.
1: Sí, és aquell paper gruixut i marron.
0: No.
1: Paper d'Strasse, que voldria fer algun paquetet, algú. Està tan mono, el paper d'Strasse, per embolicar regals.
0: Sí, molt maco, molt maco.
1: És humil, perquè no té estampat, però sempre amaga cosa, una cosa artesana.
0: Per exemple, un filet de bou, no? És que, clar, bueno, en fi, deixeu estar. Sisplau, Angelines, no t'has retratat...
3: Perdoneu una cosa, si m'ho permeteu, Això és que acabem de sentir, no és el que va ser una parentena de RAC1.
0: Com que no?
3: El que acabeu de tirar, això és una versió suavitzada.
0: No.
1: Del Damià López.
0: No, és veritat.
3: Censura, vol dir que l'hem censurat.
1: L'heu censurat?
0: Ah, sí?
3: Sí, home. Emeteu l'original, si teniu collons.
0: Què vol dir l'original, segons vostè?
3: Home, el tercer gol del Bayern,
0: sí,
3: que heu passat aquí, quan sí, rebenta l'antena...
0: Déu-n'hi-do, no sé com pot... O sigui, no, què hem censurat?
3: Va ser molt més bèstia, al moment. Poseu el tall verídic del que va passar el tercer gol del Bayern.
0: Aviam.
3: Això és el que es va sentir realment.
4: Ha d'arribar el gol del Bayern, el sentim, el notem. S'està coent, pilota per Musiala, el xut de Luigi...
0: Hi ha hagut un cavall,
4: Sí. I el Madrid que camina sobre el precipici.
3: De fons d'un helicòpter, no?
4: De l'eliminació de la Champions.
0: Sí. I explosions.
4: Atrapat en un autèntic enfront a l'Allianz Arena.
0: Explosions.
3: Sí, home, tot això...
0: Això va sonar i
3: segons
0: vostè
3: per antena,
0: es va censurar en directe.
3: Bueno, ho heu censurat vosaltres.
5: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
3: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
5: Noelia Carnetzi,
3: Manel Vidal,
5: Àlex Arbiol,
3: Òscar Andreu
5: i Òscar Dalmau.
3: Feu bon daix.
6: RAC 1. Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi Arcángel, Córdoba-Girona. Primer desplaçament de la temporada per l'equip gironí. Viviu el partit en directe des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de RAC 1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres a les 9, Córdoba-Girona a RAC més 1. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som 1. RAC1.
6: Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC1. A 9:15 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Sussona. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dissabte a 9:15, Espanyol-Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC1. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som 1.
8: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
9: RAC1.cat,
8: el portal de RAC1.
9: Escolta i descobreix
8: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.

0: Mar Villanueva.
1: Bon dia, és la una. A Ceuta continuen desallotjant amb comptagotes els centenars de migrants que han passat la nit a la platja del Trampolín. Mentrestant, continua l'enfrontament polític. El govern espanyol prepara un pla per traslladar a la península 500 nenes menors. El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez Correa, confia que serà aviat. Ho ha dit a Ràdio Nacional.
2: Y creo que es factible decir que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. Hemos hablado con el Ministerio de Igualdad, que está haciendo un trabajo también con entidades de protección de las mujeres, de protección de niñas que pueden ser susceptibles de víctima de trata.
1: Admet també que encara no s'ha enviat cap proposta concreta al govern saudí, però que hi estan treballant. I Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant d'una tarda que durà tempestes localment fortes a diversos punts del país. Esperen que les més intenses siguin al litoral central del Camp de Tarragona, però tampoc descarten que repeteixin imatges com les d'ahir de forts vents i aiguats en zones de la Catalunya central i algunes de les comarques de Girona. Per tot plegat, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat a RAC1 que cal estar pendents de la previsió del temps i evitar passar per barrancs i rieres.
3: Parlem d'uns dies també que no ha plogut, uns dies amb molta calor, que els terrenys es troben molt secs, sobretot els barrancs, les illes de rius, les rieres, i aquest terreny sec fa que de seguida que caigui aigua corri molt, i aquest motiu és pel que demanem sobretot aquesta vigilància de no aparcar en zones de rieres, en zones de lleres de rius.
1: També ha demanat ajornar els trajectes a les zones on pugui ploure amb ganes en espera que passin les tempestes i en cas que ens enxampin conduint aparcar en una zona segura fins que fluixin. I Oriol Junqueras llança un dart a Quim Torra per demanar de fer foc nou a l'independentisme. L'expresident d'Esquerra avisa que els relleus s'han de decidir als congressos dels partits i interpreta les paraules de Torra com un missatge cap a Carles Puigdemont, enviat especial a RAC1 a Prada del Conflent, Víctor Massip.
4: El president d'Esquerra Republicana ha aprofitat la Universitat Catalana d'Estiu per disparar contra les files de Junts. Oriol Junqueras ha convidat l'expresident Torra a resoldre els debats sobre el lideratge de portes endins fora dels titulars de la premsa.
5: Calen de lideratges bons, els millors. Si són nous, nous. Si són vells, vells. Si són de tota la vida, tota la vida. Si són acabats d'arribar, acabats d'arribar. Si els acaben de trobar en una cantonada, també. Jo no em vull posar en els debats interns de Junts. Per tant, si el Quim Torra el que vol és substituir el president Puigdemont, doncs ho haurà de fer en un congrés de Junts.
4: Junqueras també ha parlat sobre l'auge de l'extrema dreta. Rebutja entrar en la política del retret i avisa que l'única via per frenar els discursos d'odi és resoldre el dia a dia de la gent.
1: I ara els esports amb Roger Jofre.
6: A la Fórmula 1 ara mateix en joc els primers entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos. Quan falten 27 minuts, de moment el millor temps el té Leclerc, seguit de Hamilton i Antonelli. Aquesta tarda, 4:45 es disputa la classificació per l'esprint, demà a 4:00 l'esprint i diumenge a 3:00 la cursa. En futbol, Mourinho ha parlat a la prèvia del seu debut a la Lliga demà contra l'Espanyol. I ha volgut deixar clar que el seu equip no té cap mancança en el mig del camp i que té prou alternatives amb Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva i Arda Güler. Tot i això, no s'han amagat i ha reconegut que el fitxatge de Rodri hagués estat la cirereta del pastís. Més coses, a segona, avui el Girona s'enfronta al Córdoba a 9:00 PM i una hora abans, el Barça femení disputa el trofeu Joan Gamper contra el Brighton a l'estadi Johan Cruyff, amb la baixa de Van Asten per una sobrecàrrega. També avui comença la Premier League amb un Arsenal Coventry City a 9:00 i la Lliga Francesa amb un Olympique de Marsella a Estrasburg 15:45 abans. I en ciclisme, el colombià Fernando Gaviria continuarà una temporada més a les files del Caja Rural.
1: I pel que fa al temps, comencen a aparèixer alguns ruixats al litoral central i a les comarques de Girona, on les properes hores aniran a més, així com al Vallès i Osona. En alguns casos, fins i tot, tindrem tempestes fortes i acompanyades de calamarsa o pedra o ventades. Al vespre, la majoria aniran a menys, però de nit i matinada descarregaran aiguats al tram de costa i prelitoral entre el Cap de Salou i el Barcelonès. Això és tot per ara. Més notícies en una hora, al 14:15, amb Aurora Rodríguez i al portal web rac1.cat.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
7: Hola! I amb l'Ester... I amb l'Ester Robosa.
8: Bon dia!
7: I al Joel Fortuny, que te l'estàs? Bon, home, molt bé. I per descomptat, l'Ernest Ferrer, que aquí el tenim musicalment expressant-se. Mm-hmm. Més misterio sempre. Bueno, Arne, ai, esto, com et, senyora,
8: senyora.
7: Vostè té, tens
8: avui tinc una recomanació, sí, perquè jo, a mi em passa una cosa...
7: La setmana dient que volies fer la recomanació, sí. Ens hem fotut uns lius i que no, al final no l'has fet.
8: La faig avui divendres, pues que crec bé, que és un bon dia. És una recomanació perquè a mi generalment em costa molt trobar sèries que m'enganxin i que no em facin adormir al sofà. Val? Llavors n'he trobat una, però et diré que és una sèrie que és com antiga, fa molt que s'ha estrenat, no però mai és tard.
7: Jo m'estic llegint l'Odissea, o sigui, vull dir que...
8: Exacte, mai és tard. És una sèrie que a mi...
7: No. Que, per cert, m'estic llegint l'Odissea.
8: Què tal?
7: I contra el pronòstic, que pensava, ara, t'estàs ficant en un lliu. Però, escolta, és, fa molta gràcia. O sigui, no és que faci gràcia el llibre, però que és una forma de... És un tipus de literatura que
8: home,
7: jo no...
8: Molt antiga, no? És de les primeres.
7: Però que quan vas, entres... I és molt plaent, seria la paraula. Sí, sí, és increïble. Sí. M'agrada, m'agrada.
8: Que bé. Una bona recomanació. Doncs aquesta recomanació és... la sèrie es diu El cuento de la criada. Us sona, no?
7: Sí.
8: Clar. Val, jo l'he començat a veure ara, no, però deixa'm dir una cosa, per favor.
7: És una sèrie... És una mica com si recomanessis...
8: The Crown, no?
7: O anar a veure al Museu del Prado de les Minieres... Us vull recomanar un pintor, yeah. Que és la pera, Frida Kahlo. Home, no, ja, pues, va, sí,
8: però espera, és una sèrie que, perquè em feia molta mandra, però finalment me la vaig
7: diu,
8: posar.
7: Velázquez, fa-te un quadro de les Minieres, que tot el pots perdre, si vas a Madrid, bé val la pena el viatge. Vale.
8: Bueno, deixa'm explicar, és una sèrie que et treu la son literalment.
7: Billy Wilder, m'encanta Billy Wilder.
8: Marc, em deixes explicar això, que és important? És una sèrie que explica...
7: Uau, Maria Zambrano i Jara...
8: No, que situa...
7: Són dos filòsofes que te les vale, perdes calla, i les descobreixen.
8: Calla-li el micro. El cuento de la criada és una distopia. Una distopia, però sí. Bastant verídica. És als Estats Units, en un temps bastant actual. Podria ser l'any que ve. No, podria ser l'any que ve o d'aquí 5 anys. Hi ha un canvi de govern. No queda clar si és una revolució armada o què, però hi ha un canvi de govern i comencen a retallar els drets de...
7: Les dictadures mai venen de forma clara. No diuen, anem a implantar la dictadura. Això no t'ho dirà ningú, que és una cosa que la gent que vota fatxa no ho sap.
8: Per això, és
7: no
8: una...
7: els hi diran, ara autoritarisme, dictadura, i tots ha passat per l'aro.
8: Exacte, llavors és una sèrie on veus perfectament com de cop i volta, sense veure-ho venir, pum, pum, pum, acabes amb tots els drets retallats. Per tant,
7: sobretot
8: és una
7: dones,
8: sèrie...
7: Perquè es comença dones, a retallar drets de les dones, eh?
8: Dones gais, però acaben establint-se unes castes home, amb l'home blanc a dalt de tot. Per tant, és una sèrie superrecomanable.
7: I no tots els homes blancs, eh? No. Que també l'home blanc també, de vegades, diu, vinga, a veure si no siguem guapete de llavors, cara. No tots els homes blancs.
8: Deixa'm dir per concloure, és una sèrie perfecta per recomanar... Sí. Marc, escolta'm però... que això és important.
7: Però escolti, que és jo t'he escoltat sèrie... perfecta, mira ell que s'està dormint.
8: Per favor, és una sèrie super recomanable per tots aquells que tingueu a prop que s'estiguin plantejant votar a l'extrema dreta, recomaneu-lis que mirin El cuento de la criada.
7: Exacte.
9: Que tens aquest problema, tu?
8: Home, sí, jo ho estic recomanant a tot arreu.
7: Ah, no, escolta, efectivament, molt bona recomanació.
8: El cuento de la criada, a Amazon Prime, també és un llibre.
7: Bueno,
8: Amazon
7: no.
8: Prime,
9: és un llibre.
8: És l'adaptació a sèrie, que passa molt bé. És increïble, increïble. No dormireu.
9: Vulgueu, eh?
7: El que és increïble també és el programa d'avui. Mira, és aquest. Virgini. Bueno, a la Virginie, no sé com va sorgir això, de que vas a cursos de distints cursos.
10: Sí, sí, m'estic fent una experta, eh?
7: I normalment acaben sent cursos de macramé, perquè no acaba d'aparèixer el curs, diguéssim, no. Sempre són cursos doncs, molt interessants, i aquest és un curs online, de masturbació femenina.
10: Sí, sí, online, per sort, perquè jo, com l'Esther, tampoc tinc temps per anar por allà i a masturbar-me.
7: Clar, ah, no? Què vols dir?
10: Vull dir que millor fer-ho online, a casa, tranquil·leta.
7: No presencial.
10: Clar, sí, presencial...
7: N'havia de fer un altre, però l'hem descartat, això es pot explicar o no?
10: Sí,
7: perquè creiem que era com prostitucionisme,
10: sí.
7: No?
10: És que vaig veure que hi havia massatges...
7: De què era?
10: Massatges eròtics per dones, vale. I vaig investigar i vaig pensar que interessant per si tens anorgàsmia o tens problemes de bloquejos, i vaig començar a demanar dades i em van passar uns links i unes fotos que, bueno, amb la cara pixelada, i dic, oi, això està rozando la prostitució.
7: Ja t'entenc.
10: Aquí no entrem. No entrem.
7: Bueno, molt bé. Escolta una cosa, però bueno, massatges femenins a la millor sense que hi hagi...
10: Jo buscava algo que fos més terapèutic, en plan que totes les terapeutes sexuals de Catalunya que et donen tota la teoria, que també et fessin un curs al Montseny i poguessis fer pràctiques perquè quan un té bloqueig...
7: També et dic que un curs al Montseny amb pràctiques... O sigui, el següent pas és ja la secta, eh? O sigui, dic que... Curs al Montseny, retir, tal...
8: No, amb lo preciós que...
7: Sec, no, el que... Sec, el que... Si no torna, et demana el compte corrent, eh?
10: El que vull dir amb això és que moltes vegades fan molt la part teòrica de no pots arribar a l'orgasme perquè tens un bloqueig. Gràcies. Vale, llavors, m'agradaria, no sé si algú m'escolta, que fessin tallers per dones que tenen bloquejos per tenir orgasmes. Perquè què hi ha més important a la vida?
11: Un orgasme, res.
7: Bueno, no. l'equitació.
10: L'equitació.
12: No ho sé, no. Està per sobre l'orgasme.
11: Jo t'hi diria que no. Bueno, escolta una cosa, si fa no fa. A veure, llavors, anem a pams. Vinga. El primer punt és autocony... aixament.
10: Sí,
11: això és una cosa que t'has...
10: Ah. Autoconeixement.
11: No, no, això ho deia. Sí. Ho diuen ells.
10: Sí, perquè és un curs online que, a més, pagues i et pots connectar totes les vegades que vulguis. És vitalici, que això està molt bé.
12: Molt bé.
11: Carai, és una solució vale. vitalícia, com
10: sí,
11: ha de ser.
10: Sí. I llavors són 10 mòduls que tu pots anar fent durant 6, 12 minuts i és en vídeo. Vale. Llavors, primer, hi ha una terapeuta que es diu Pitu Aparicio.
12: Ah,
10: que...
12: Pitu.
10: Ah, la coneixes?
12: Sí.
10: Ah, mira, és bona.
11: Ja que no coneguis tu.
10: I llavors ella t'explica la part teòrica, però tot molt senzill, molt de molt sí. que, perquè ho entenguem, i després hi ha uns vídeos...
12: Mira, li vaig escriure per Instagram i li vaig dir que estem...
11: Parlant d'ella, clar.
10: Vale. I llavors, després,
11: ella és que és una dona moderna.
10: Hi ha una noia que fa la part explícita, de, pues, si t'expliquen com fer el massatge o com tocar-te, pues, tens el vídeo de com s'ha de fer.
11: Cosa amb una noia, tens un cony.
10: Tens una noia que va amb sostens i calces, que retiraràs calces o no, tal qual, però
11: val.
10: És tot didàctic.
11: És tot didàctic,
10: sí,
11: eh?
10: Sí, està superbé.
11: Molt bé.
10: M'ha agradat molt.
11: Llavors dius que són 10 mòduls?
10: Sí. Llavors són uns 90 minuts en total, llavors primer, el primer mòdul és l'autoconeixement, vale? Que aquí no entrarem perquè hem parlat tantes vegades ja del cony,
11: sí.
10: que és bàsicament que et coneguis l'anatomia per conèixer-te millor, perquè si et coneixes millor tens més plaer.
11: És així.
10: Vale?
11: Molt bé.
10: Però està bé perquè hi ha gent que potser encara no s'ha trobat
11: sí.
10: cosetes. Vale? Llavors l'altre és autoerotització.
11: Seria un altre mòdul.
10: Seria una mica plantejar-te que tu, quan et vas a masturbar, com diria la teva germana, no és un rascagana. No, no. has d'anar directe al
11: no,
10: premi.
11: No, no,
10: vale?
11: No, clar.
10: Llavors és una mica fer l'amor amb tu mateixa, i llavors és com si tinguessis una cita amb tu mateixa.
11: Ja t'entenc.
10: Llavors has de posar, doncs, espelmes, si vols, olis, música, baixar la llum,
11: ja.
10: un entorn net, adequat, va. Tranquil, relaxat, que no hi hagin nens corrents.
11: Perquè vols dir que la masturbació femenina deu ser més lenta o que la masculina?
10: Crec
11: o...
10: que, sobretot...
11: No, no sé què estic dient.
10: Crec que, sobretot, les dones, com portem molta càrrega mental, ens costa molt més desconnectar...
11: Això vull dir.
10: I anar només al plaer, a part de que, òbviament, després de segles de fer-nos sentir culpables, perquè nosaltres no podem ser sexuals, mm-hmm. només podem reproduir, doncs està molt bé... La nostra generació no tant, però generacions de la meva mare o de les nostres mares.
11: Gemma, perdona que parlem de masturbació amb tu. Posa-li el micro a la meva amiga Gemma, una de les millors il·lustradores no? d'aquest país, que té 150 anys. A veure, tu com a la meva... Tu que, certifiques això o tu de la masturbació com ho portes? Perdona, t'ho pregunti
13: fatal.
11: Tant.
13: Fatal.
11: Fatal. Sí. Pues filla, has de fer el curs, Gemma.
13: No, no.
11: Tu quina edat tens ara? 150.
13: Més 3, 80.
11: Veus? Molt bé.
13: Estàs estupenda,
10: en sèrio?
13: Sí, estàs sí. estupenda.
11: Llavors...
13: Ha de dir un ratet a la nevera.
11: Cada dia.
12: No tens la cara, mira quina cara.
13: Soc d'una generació i d'un entorn familiar que no es parlava absolutament de res.
11: Ja, però bueno, després...
13: Després va ser molt després. I teniu raó, vull dir, és lent, has d'estar tranquil·la.
11: Clar.
13: I sí, al final l'aconseguí, però ja era...
11: Ah, sí?
13: Sí.
11: Però estàs parlant del primer orgasme, per exemple?
13: De
11: filla, que t'estic parlant, com que som amigues, t'estic fotent unes preguntes que...
13: Sí.
11: El primer orgasme, tu et va arribar
13: més tard? Era gran, perquè...
11: Quina edat, més o menys?
13: Ai, això ja no me'n recordo, perquè jo vaig tenir molt jaleo, si tu te'n recordes,
11: sí.
13: amb el casament, bueno, sobretot amb la separació,
11: clar,
13: i no em van...
11: Tot ha passat malament.
13: Bueno, que tota aquesta part estava pues, com adormida.
11: Ja t'entenc.
13: Però, bueno,
11: bueno, anul·lada, jo diria més. Que havia, anul·lada, aquesta part...
13: No, anul·lada no, però com oblidada.
11: Ja t'entenc.
13: Saps? Però, bueno, finalment em vaig despertar.
11: Ah.
13: Molt bé.
12: Bravo.
11: Ara.
12: Bravo.
13: Bravo.
11: Escolta, mira, et pagarem el curs, ja t'ho dic. Ja t'ho dic. Ja te'l pagaré jo, te'l regalo ara pel teu aniversari.
10: Sí, sí, que està molt bé, està molt bé.
11: Està molt bé, eh? 10 mòduls. Escolta, ja per vida.
10: Sí, sí, fas cada dia un mòdul.
13: Ja ho parlarem després.
11: Escolta, digues.
10: Bueno, llavors és bàsicament concentrar-te en tu mateixa i ser conscient que tu estàs en un moment, sobretot les que tenen fills, doncs, un moment doncs, que no estiguin els nens,
11: bueno, buscats, clar, clar, perquè sempre t'avalen, no?
10: Home, imagina't.
11: I a més els nens jo trobo que són molt demandants, no? Ara, no sé si... no?
13: Sí, sí.
11: Està tota l'estona, mama, sí, escolta, sí. Deixeu les vostres mares, perquè total. Jo veig els mamífars, no sé, tenim aquí un
12: de seguida s'espavilen.
11: Però que els mamífars agafen i veus a la vaca i foten unes coses a la vedella que l'envien a tu, i les gosses diuen, bueno, que el treuen de la teta i el foten una... hasta luego.
13: Total.
11: I aquí estem amb les criatures hasta els 25 i estan els... i sobretot els nens. Jo veig més amb els nens.
12: Jo tinc dos nens, tu, Desiré, els meus són demandants encara.
7: Pues és flipant.
12: No, les meves ja...
8: Pues que les teves...
7: És que les ties, a veritat, estan, esteu són, a anys sí. llum, eh? És, la, és
12: jo
7: el futur.
12: Jo que estic això en una casa només dones, és una altra història.
8: No, no. Sí,
7: tu t'has de canviar de casa, nois... Esther.
8: Potser sí, ells, no? He de marxar jo, que marxin ells.
7: És que no aconseguiràs que marxin ells. Ja. Mira, me'n vaig, adéu.
8: Jo tinc amigues, perdona, que estan ara canviant com segones habitacions, és a dir, tu canvies l'habitació quan són petits i passen al llit gran. Tinc amigues que estan fent ara el canvi d'habitació al llit de matrimoni, perquè estan tants anys més vivint a casa, venen amb les nòvies i ja passen a la tercera habitació.
10: Bueno.
7: Jo a casa meva, perquè marxéssim de casa, que a casa meva ja ens van dir, als 18 anys aneu-vos espavilant, però això és la cosa que te les deien dels 3 anys. A casa meva, els nostres llits, si els veiéssiu, ara diguem això perquè els van cremar, clar, van cremar les habitacions i les van sellar amb silicona, però perquè no tornéssim. Però els llits que hi ha, és que nosaltres ens anàvem tots, o sigui, jo he dormit tota la meva adolescència amb els peus, o sigui, del genoll cap endavant,
8: fora allà.
10: Si vols que
7: i sense
10: marxi.
7: Res, o sigui, una cel·la de qualsevol monestir cistercenc de l'edat mitjana del segle XII era més còmoda que el que tenim nosaltres.
10: Que els hi has de treure el matalàs.
7: Perdona, bueno, anem a la masturbació.
10: Total, llavors, el mòdul 3 és una mica anar per feina, t'explica molt.
7: Dic que estem traumatitzades, però bueno, mira, hem tirat endavant. La meva germana escriu llibres, l'altra fa no sé quant, jo estic aquí a la ràdio donant el pal, clar. És que el trauma és boníssim per tot, per tirar endavant.
10: Llavors, bueno, t'expliquen una mica com tocar-te, vale? Llavors, jo no entraré en com tocar-nos ara aquí, no, perquè no tenim temps, clar. Perquè heu de fer el curs.
7: Clar, clar.
10: Però bàsicament t'explica.
7: Sí, però bueno, una pista?
10: Sí, vaig.
7: Perdona.
10: Si em deixes.
7: Masturba.
10: És controlar, sobretot, controlar la respiració, estar calmada, desestressada, desconnectar amb el cervell i és explorar-se. Si algú t'agrada, està bé que ho facis, però no sempre fer el mateix, vale? Llavors... L'altre, de veritat, eh? Homes heteros, de veritat. Indiana Jones.
7: Que
10: no anem a buscar l'arca perdida. El problema el teniu vosaltres, que sí. No sabeu on tenim l'arca. Però nosaltres sí que ho sabem, eh?
7: Bueno.
10: La flor de mi secreto, com et vaig dir ahir. Bueno, total.
7: És super poètica.
10: El tema és que... És que ja és que sempre, igual, no sé per què m'ho preparo.
7: Però prepara-t'ho si t'avas molt bé. Explorar i no repetir.
10: Exacte, llavors, és explorar, no fer sempre el mateix i experimentar amb dits, sense dits, amb roba, sense roba. Et pots restregar amb un coixí, pots treballar la zona exterior de la vulva, el clítoris, la vagina, amb els dits, pots pessigar, acariciar, massatge...
7: Mira, la Gemma Mil, 80, ja està apuntant, has tret una llibreta i està apuntant, pum, pum, pum, pum.
10: Tots els dits a dintre, tots a fora, el clítoris,
7: tots
10: el clítoris,
7: dintre,
10: la dutxa, la banyera... Fer-te un sàndwich amb els...
7: Què és un sàndwich?
8: Com?
10: És que estava escrivint això i dic, és que per què dius això? Perquè et portarà problemes, però ho has explicat. Bueno, doncs, en el vídeo es veu com la noia s'agafa els llavis externs i apreta, fa així com un sàndwich.
7: Com si que fessis una cosa de... Una,
10: com diuen? Saps un...
7: Una fajita. Una fajita.
10: Una entrepà de pa Bimbo de pernil.
7: Una fajita.
10: Sí, així una mica.
7: Tuc, tuc, tuc. I vas fer així, tuc. Vale.
10: Hi ha mil coses que es poden fer. No cal anar directe. Hi ha mil combinacions, vale? Llavors, després et parla el mòdul 4 de les postures i els jocs, vale?
7: Molt bé.
10: El que dèiem abans, tenir intimitat superimportant, et recomanen l'habitació... Si no vius sola o no estàs sola, l'habitació i el bany sempre són entorns sí, més privats, sí. Vale? Llavors, estimular, ja sigui la temperatura, amb música, si de vegades et costa concentrar-te, doncs et poses una llista de Spotify de música eròtica.
7: Jo t'entenc.
10: O et pots posar relats eròtics, jo també.
7: Coses... Parlant de relats eròtics, què tal va anar la teva recitació de
12: molt bé, i em van preguntar que si, que on estava publicat, que el volien llegir.
7: Clar, i per què l'has publicat? No publicat o no? Ens no, recitaràs alguna cosa eròtica avui? Per què no?
10: Sisplau.
7: Va, no. Tens el mòbil segur.
12: No.
7: 50 pavos.
12: No, 50 pavos, vas tu llest.
7: Aquí, una estrofa.
8: Aquí
7: una estrofa.
8: 50, aquí s'ha anat al cap, eh, 50,
7: bueno, escolta, soc opressora o no soc opressora? Soc opressora o no? A veure, decide, ai, no, Virginie.
10: Sí, no, llavors després, en postures que pots fer...
7: No, és que guapa, el dia que coincidiu Virginie, Desire i Brigitte, sí, sembla sí. Això, el voleu gust.
10: El voleu
7: gust. Bueno, a veure... A orgasmes, bueno, la gent ho aconsegueixi.
10: Llavors,
7: m'interessa un tema concretament.
10: Espera, de les postures n'hi ha moltíssimes. No, no cal estar estirades al llit sempre, vale? Et pots asseure en una cadira tipus Liza Minnelli a cabaret. Sí. Com si fossis una amazona i anessis a trote, galope sí, o sí, tot okay. Això. De peu, a quatre potes com un gosset, bocata rossa, de cuclilles, de peu, mil coses. Cada vegada sempre anem al que hem vist... tal, i hi ha moltes coses a fer.
7: Gemma, tu que tens 80 anys, cuidao amb les postures. Sí, pitjor el remei que l'enfermetat. Ui, estava la meva mare, allà m'he vist les teves filles. Escolta, que està la meva mare a l'urgència, que estava fent-se una masturbació de cuclilles, fent la buceta, s'ha trencat la pelvis. O sigui, tu millor... Què?
14: Quan vingui el de l'ambulància...
7: A veure, com ho explica? No, perdoni, que m'estava aquí, vaig anar a un curs de masturbació.
14: Diria que estava fent ioga.
7: Exacte, diria, estava fent ioga.
10: Exacte, això és el que hem de dir, que estava fent ioga.
7: Bueno, perdona, digues.
10: Llavors, els orgasmes, vale? Arribar a l'orgasme no és objectiu, vale?
7: És burro, eh?
10: Arribar a l'orgasme no és objectiu.
7: No és l'objectiu, però si arriba...
10: Però si hi arribes és perfecte, perquè alliberes moltes hormones. Va bé per l'estrès, va bé per dormir. Les que teniu insomni, total, ens toquem una miqueta i segur que dormim molt millor.
7: Però si jo de vegades em faig una palla abans d'anar a dormir i no m'adormo. No, a mi no.
10: Però treu estrès.
7: A tu et passa, Marcos, un tant-tant?
4: T'actives.
10: És que parlem de masturbació femenina.
7: Clar. Ah, vale, perdó, si per nosaltres... És veritat.
10: Vale, llavors,
7: que però tu t'actives també si et fas palles per la nit?
4: Sí, exactament. Jo, però si vull anar a dormir, no és la solució.
8: Diu que ells els hi activa i no...
7: Ja,
8: no,
7: això és una cosa raríssima, no? Perquè després
8: són ells que s'adormen.
7: No, perquè et fas una masturbació i després, no sé per què, dius, no sé, et venen coses al cap. Bé, no digues.
10: Bueno, llavors, és que sapigueu que les dones poden ser multiorgàsmiques.
7: Això és molt interessant.
10: Això és meravellós. I que...
7: T'ha passat, Esther? Sí.
10: I que tenim...
7: Totes o molt... Sí, no?
10: Sí. Jo crec que totes.
7: Sí. Sí, també.
8: Bravo!
7: Ara! Ole, Gemma, ole, Gemma. A veure, allà,
10: i després, allò que diem que l'orgasme és vaginal o clitorià, error. L'orgasme és orgasme.
7: No,
10: la via és com si vas per la P7 o per la nacional.
7: Arribes a Berga igualment.
10: Exacte, clar, és clar. Arriba al PH o no.
7: A Berga
10: és
7: per tu, sí, exacte. Arribes i arribes.
10: Vale, llavors vull dir que això
7: és
10: important.
7: Pròxima estació...
8: Berga.
10: Després parla de com aconseguir l'esquirt, que no entrarem perquè això és un altre curs.
7: Però, bueno, això, però aquest l'has de fer, eh?
10: Escolta,
7: tu tots que has de posar una espassó per parlar d'esquirt, que és increïble.
8: És indignant. Agnès, és indignant.
10: La veritat, eh?
7: Home, ha sigut molt graciós, també t'he de dir, però vaya tela.
10: Els tècnics de so no faran mai vaga.
7: Però si no ha vist aquest un esquirt a la teva vida, quan has tingut tu esquirt?
10: L'esquirt vol dir...
7: Mira, diu que calla. Vinga, hombre, a veure.
10: L'esquirt vol dir xorro.
7: Chorro, sí.
10: Chorro, vale? Vull dir... llavors...
7: La correguda...
8: És l'eiaculació femenina.
10: Exacte, llavors...
7: És que és idiota.
12: Mare de Déu, senyor, com estem avui.
7: Ha de l'acompiadat. A veure, que no, no, no, no, vagi, home, per favor, que hi
10: ha. Llavors és anar a buscar el...
8: És que... Així no es pot.
10: No, bueno, mira, però és divertit, és divendres. Vamos. Escolta, ahí s'ha d'anar a buscar el punt G, que jo ara li dic... Gabriel Giró, el meu
7: primer. Va cantar Gabriel Rufián, no totes, eh?
10: Ah, m'encanta.
7: No sé què Gabriel Rufián, que té Gabriel Rufián, no?
10: Bueno, sí, però clar, ens agrades tu i Gabriel Rufián, llavors
7: no,
10: ens hem posat totes. Mare meva.
7: Una cosa, això de l'esquirt, hi ha cursos d'esquirt?
10: Sí.
7: Vale, doncs pues aquest l'has de fer.
10: Perfecte, amb palangana.
7: Amb palanganeta, eh? Bueno, no tenim més temps. Què
10: perfecte.
7: Més?
10: Perfecte. No, l'última cosa que vull dir, sí, superimportant, la higiene, vale? Han repetit mil vegades en aquest curs, no feu servir tant de sabó, és molt dolent el sabó.
7: Pel xotxeter.
10: Vale? T'expliquen una cosa que s'entén superfàcil. Hi han tres parts del cos que no necessiten neteja. Els ulls, la vagina i la vulva. I amb això, el cap... Ah.
7: No, perdona, un moment, que hi ha una cosa que és important.
10: Sí.
7: A masturbació en diferents fases del cicle, això també està bé.
10: Sí, et deia sobretot que, per exemple, quan...
7: Aquest mòdul està bé.
10: Quan tens la regla, en lloc de dir, ah, la regla ataca, quin fàstic, tal qual, no, prendre-t'ho com que és un lubricant extern que va superbé, si no vols tacar, que elles li deien posar color a la vida, que és veritat.
7: Està bé.
10: Diu, el màxim que pot fer és colori a ferro, que al final és sang, no és tal, i que si tu no vols tacar tal, doncs ho fas a la dutxa.
7: Exacte.
10: Que sempre hi ha una solució.
7: O sigui, exacte, sempre hi ha una solució. Bueno, escolta, molt bé. Curs de masturbació femenina, Virginia. Bravo. Digues a veure, perquè, diguem-me el...
10: El centre és a... Espera't.
7: Va, ara buscaràs.
8: Santo Amor, no?
10: Això.
7: Qual?
10: És l'escola...
7: Sí?
10: Santo Amor.
7: Santo Amor.
10: Santo Amor.
7: I la professora es diu, és l'amiga de la Desiree, que es diu Pitu Abril. No,
8: no, Aparicio.
10: Pitu Aparicio.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Amb tots vostès, Xima i Joan Codina. Bravo. A veure, moltíssimes gràcies, Joan Codina. És actor i ara també director de teatre. Joan, què tal estàs?
15: Bé, bé, bé. Però vaja, la protagonista és la Xima, eh?
7: Doncs,
15: jo estic de supporter.
7: Molt bé,
15: de...
7: supporter. La Xima protagonitza, ha escrit... és una obra de teatre escrita, una obra de teatre documental, escrita per tu mateixa, juntament amb en Joan Codina i l'Arnau Puig, que em sembla que també és un actor que apareix a l'obra, Allò de l'Iran. Es pot veure en dues funcions, el 10 i el 17 de maig al Maldà, el 10 i el 17 de maig al Maldà, a les 7 de la tarda. Llavors, de moment, queden 8 entrades pel dia 17.
14: Jo sí. M'afanyaria, està molt bé, sí. És a dir que és un tema que resulta que interessa. Allò de l'Iran, Xima, explica la teva història. I tu ens has demanat que no donem detalls de la teva vida actual, ni del teu nom real, ni del teu cognom, ni de la teva edat, ni d'on treballes, perquè tu no ets actriu.
8: No.
14: Ens pots explicar per què vols aquest anonimat?
15: I la imatge, sobretot.
14: I la imatge, efectivament...
16: Ja literalment m'has posat emocionada, perquè és... només estava tan feliç d'escoltar-vos a vosaltres pensant, ostres, tant m'agradaria arribar a un moment que en Iran pugui parlar sobre aquests temes, no, de les dones, de les drets actuals en el món mundial, i encara on som és molt trist. No, perquè, bueno, jo sóc una persona normal i corrent, és a dir, de veritat vaig triar una vida normal perquè volia només el lo mínim, és poder tornar a veure la meva família quan faci falta, si la meva mare em necessita o la meva iaia o la meva família, si per el que sigui un cop a l'any pugui tornar a veure, però el govern el que s'ha ensenyat a nosaltres és al llarg de la meva vida, per desgràcia, de tota aquella matxacada que posaven sobre la gent per dir la seva opinió, per explicar-se o per bàsicament fallar regles obligatòries del govern, que és com tapar-se o posar-se la roba a la manera que el govern vol indicar que la gent ho posi. Llavors, jo intentant explicar una realitat que està allà a l'estranger, llavors directament sóc un target que no ha d'estar-hi. Llavors estaré molt a la vista i jo no vull perdre la possibilitat de... Bueno, si ja és un risc durant la revolució de Dona, Vida, Llibertat, quan van matar la Mahsa Amini, una noia de 22 anys, per no portar bé el vel, aquí sí que va ser molt de moguda i jo vaig voler participar en unes taules redones i coses que ni me'n recordo on era, i vaig portar molt de por i molt de ansietat després de 2 anys i mig, quan vaig voler tornar a Iran i visitar la meva família, i els interrogatoris que et fan cada vegada a l'aeroport i tu no saps d'on ve. Llavors jo no vull córrer aquest risc perquè és que no puc viure.
14: És a dir, que tu necessites aquest anonimat, per tant, no vius realment en llibertat, no? Perquè necessites, vols una mínima seguretat de poder retornar a l'Iran per visitar la teva mare, la teva família, la teva àvia, els teus parents, les teves amigues, etc. Pots poder entrar i sortir a l'Iran, tot i que amb moltes dificultats, vols seguir-ho fent.
16: Sí, efectivament.
14: És a dir, ho fas per seguretat.
16: És que necessito poder tornar. És a dir, ni vull posar-me en perill ni a la meva família.
14: Clar, perquè més la repressió podria ser...
16: Llavors tu no saps fins on poden arribar. Ara el govern es veu amb molt de possible enderroca. Llavors sí que es veuen amb perill. Llavors, si per una parida poden ficar la gent i poden assassinar o executar la gent, llavors no, és que jo sóc molt més normal. No vull això. Que ja sí que a mi m'han interrogat a l'aeroport i jo mai sé per què és. Llavors posar sobre encara més ja és massa.
14: Aquesta és una cosa de l'autoritarisme, de les dictadures i del feixisme, no? I d'aquest tipus de règims, que és normes aleatòries, que no saps mai exactament quina has de seguir, quina no has de seguir, si l'estàs seguint bé, si no l'estàs seguint bé, de sobte et pensaves que l'estava seguint bé, resulta que el vel havia d'anar una mica més tort, pues, bueno, etc. Tu decideixes marxar de l'Iran el 2009. Per què?
16: Decideixo marxar el 2009, però no arribo de marxar el 2009. Perquè m'ha trigat molts anys per poder marxar. No és tan fàcil voler marxar i després el moment que ja surts. Jo vaig marxar el 2014. Uh-huh. La decisió va venir aquell moment perquè era les eleccions que era per l'últim moment, l'última esperança que aquest govern podia tenir una mica de canvi, una mica de reforma, perquè en la meva generació nosaltres som la generació de por, de que hem acceptat moltes coses. Potser la generació 10 anys menys que jo sí que tenen molt menys por que jo, però la meva generació vam tenir molt de por, vam intentar voler canviar, creiem en reforma, no? És a dir, reforma volia.
14: Tu ets una dona jove, t'he de dir, perquè hem de dir a l'audiència, no direm la teva edat, però efectivament és una dona que no arribes als 50, possiblement no arribes als 40, no. Possiblement no arribes, bueno.
16: No, però...
14: 30, va.
16: Però diguem-ne tot això, sí, sí. amb molta por accepten, dient que això és la teva realitat, ho acceptes però vols domini, no? Poder lluitar. Llavors volíem un govern que era Mousavi, volíem votar per aquest perquè no vingués una altra vegada l'Ahmadinejad, que no sé si esteu, jo coneixeu aquest senyor, que va portar molta maldat en el país, vam estar molt aïllada, el país va estar fatalíssim, i llavors per la segona elecció vam anar, jo vaig motivar totes les meves colles, la meva família, voteu, no volem aquest. Ja vam votar, però a partir d'una hora van anunciar que Ahmadinejad una altra vegada és vencedor de la elecció, però com més voleu robar els vots de la gent? Llavors vam sortir al carrer i jo estava cada vegada més enrabiada, i aquí va ser que el meu pare m'ha dit, si mai ja, aquest ritme de manifestació, tot això ho fem. Vam sortir amb la meva família. De fet, parlem d'això en l'obra. Però que ell m'ho va dir als meus ulls dient, Xima, aquest govern no canviarà durant la teva vida.
14: Clar, tu deies que formes part d'aquesta generació de la por a l'Iran. Tu has viscut sempre sota el règim dels ayatolàs,
16: sí,
14: que és un règim dels més repressius que hi ha actualment al planeta Terra. Algú recorda del teu entorn que hi havia abans dels ayatolàs? És a dir, encara queda algú,
16: sí,
14: que, perquè Iran era un país increïble, diguéssim, abans dels ayatolàs.
16: Sí, la meva mare, la meva família, els meus pares, la meva iaia, ells han viscut els règims anteriors. Efectivament, el monarquia que hi havia tenia els seus problemes, però que sí que després ells volent canviar el règim sempre han lamentat de dir, ostres, no sabíem contra què estàvem manifestant. Sí que no volien monarquia, això tenien claríssim, perquè tenia els maldats que tenia, igual executant, qüestionant, sí, la gent, saps? La gent no surt al carrer perquè sí. Ho feien, però no anaven a revolucionar-se perquè vinguin aquest règim d'aïllats a tot l'as. Des del principi tampoc s'han posat totes les cartes sobre la taula per dir qui són realment, i a poc, i després durant la guerra d'Iran i Iraq i tot això, ells han començat a ensenyar les cartes, han posat la regla del hijab i tapar obligatòria. La meva mare posava minifalda. Abans jo tinc les seves albumes i a la vella, dic, i jo qüestionava per què heu revolucionat, jope, és que jo no puc viure aquesta llibertat al carrer.
14: Perquè tu quan vas a l'Iran t'has de posar el hijab i t'has...
16: Sí, bueno, la regla és obligatòria per qui entri, però és veritat que després de la revolució de dona, vida, llibertat, les dones han començat a tenir menys por, però encara continua sent il·legal no tapar-se en Iran. Això és veritat.
14: A l'obra de teatre expliques la realitat de l'Iran, però no només us pareu a la guerra, sinó que hi ha moltes altres coses, no? En l'obra parleu de moltes altres temes.
16: En realitat nosaltres no parlem en l'obra sobre la guerra actual, perquè és que és impossible comentar sobre això. Des de febrer no hi ha comunicació amb la gent d'Iran, no hi ha internet, no hi ha connexió, les famílies no tenen internet, les línies estan controlades.
14: No parles amb la teva família des de...
16: Molt poques vegades. És a dir, seran les vegades molt mínimes que elles poden trucar-me per telèfon, per la línia normal, perquè fins ara igual jo no puc trucar-les igual per la línia normal. Està tot controladíssima. Ara fa poc, fa un parell de dies, o potser menys d'una setmana, que han començat a inventar-s'ho aquest internet jeràrquic, que pues, tu tens alguna gent molt concret pot tenir accés a l'internet lliure, la resta de gent no té, molta gent... Bueno, la comunicació, tu no pots saber què està passant en Iran, què és el que la gent vol, la gent no pot parlar plenament entre ells. El govern s'ho veu amb un possible por i possible enderroca, llavors sí que ho està intentant a la mesura màxima, utilitzant la causa de guerra per no deixar la gent que es parli no comuniqui. Llavors nosaltres no podem parlar de guerra en l'obra.
14: Tu podries dir, ens estàs dient que nosaltres no podem avançar-nos a saber què és el que vol el poble iraní, diguéssim.
16: No
14: sabem i possiblement ells a Iran tampoc hi hagi els mecanismes perquè el poble iraní parli, les persones a Iran parlin entre elles, diguéssim, és a dir, no hi ha foros ni espais públics en els que diguin, escolti, volem això, volem allò, volem una altra cosa.
16: No és públic, dic clar, la democràcia, parlem, això es diu democràcia. No existeix això, això és una paraula que m'hagués agradat que pugui exercir en Iran. Nosaltres tenim una democràcia filtrada que només entren les persones que el règim vol que entrin, que han de creure en allò. Llavors, en la nostra obra, bàsicament expressem certes coses. Jo intento, nosaltres vam intentar a posar la veu. Aquesta obra s'ha estrenat al novembre, llavors encara no ha començat ni la guerra actual ni les matances del gener.
14: Clar.
16: Perquè sí que la gent va sortir dos dies al gener. Quan aquí parlem, bueno, el poble pot parlar per ells, són soberanes que surtin al carrer i demanin el que volen. Pues el govern aquesta vegada va treure armes reals i va matar la gent per trets amb armes reals. Llavors tu dius, amb quina mesura més la gent s'ha de morir per entendre que un govern no té cap mena de límit i plenament i obertament mata i executa i no para de fer-ne.
14: A la seva pròpia gent, diguéssim.
16: A la seva pròpia gent, i per mi això és pitjor, saps? No sé, no sé, de veritat, és molt trist.
14: Hi ha un personatge a l'obra encarnat, que jo crec que és una figura important dins de l'obra també, que és la figura de l'europeu. Sí. Encarnada per l'actor Arnau Puig, que és la figura. Quin paper... no queda massa ben parat, aquest personatge, t'he de dir? Mutamia.
16: Aquest moment intentem aportar-lo una mica amb ironia des de que jo visc a fora, llavors em trobo amb qüestions i amb mirades que jo mai hagués tingut de la gent d'Iran, ni de les dones, ni de la cultura. Llavors...
14: A què et refereixes?
16: Refereixo de que penso que d'aquí, per falta de coneixement, perquè tampoc és que saps quan un poble no pot plenament, obertament, exercir la llibertat de parlar, llavors és difícil,
14: clar,
16: que aquí la gent arribi a saber-lo. Llavors és com... M'he trobat sempre que hi ha una zona que anomenem aquí Pròxim Orient, que de fet es diu Pròxim Orient perquè quedava més a prop que les colònies de l'Índia, sí, sí, als anglesos, llavors per això es diu Pròxim Orient, i llavors posen tothom al mateix sac, i llavors tot és la mateixa cultura, la mateixa història, la mateixa idioma, el mateix. I llavors la gent pues fa algunes preguntes que intentem verbalitzar-lo en l'obra, i els espectadors, de fet, era molt curiós per mi, perquè la gent riu, perquè se senten com identificats.
7: Bueno, perquè està plantejat, hi ha una escena, l'Arnau Puig és la seva parella de la vida real, i aquí hi ha un moment que fem una sitcom, com a mig de l'obra, de com es van conèixer, com van ser les dues seves primeres cites, i clar, ell fa totes les cagades i tot el...
10: Tòpiques,
7: típiques, tota la ignorància, el desconeixement que tenim sobre l'Iran.
14: Digues-ne alguna, per acabar.
10: El racisme, suposo.
7: Pues, tu eres d'Islamabad, no?
14: Sí.
7: I diu, no, d'Isfahan, Islamabad, sí, està al Pakistan. I diu, però sou àrabs, no?
14: Clar.
7: Però parleu àrab, sou musulmans. Vull dir, aquest tipus de...
14: I embolica que fa fort.
7: Embolica que fa fort.
14: No tenim més temps, perquè hem de parlar també després amb la de Xever Olovede. Digues, perdona, a part d'escoltar.
16: Una cosa molt petita, en l'obra ni victimitzem la dona, ni és l'objectiu, mai va ser, des de principi, era molt important, i a part d'això és una obra que intenta preguntar més que pas donar respostes, perquè nosaltres contem una història, però en realitat convidem espectador que es pregunti certes coses, perquè la idea de fer aquesta obra no és només explicar una realitat, és a dir, és buscar, perquè no soc actriu, busca que la gent es pregunti al moment i que surti també preguntant-se, perquè així potser que podem encarnar i poder empatitzar amb diferents cultures.
14: I realitats, i tant. Escolta'm una cosa, es fan col·loquis postfunció, això és una cosa importantíssima que està passant al Maldà, dues funcions, el 10 i el 17 de maig, allò de l'Iran, el 10 i el 17 de maig, al Maldà, a les 7 de la tarda, esteu oberts a contractació.
7: Això no va dir, oberta
14: molt escoltable a teatres de tot Catalunya.
7: i a la resta del territori. Moltíssimes gràcies, Jaime, moltíssimes gràcies, Joan Codina. Anem a publicitat i després recibirà l'hora de Déu.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
17: Des que s'enté registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
18: Me quiso morir.
17: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
22: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç.
23: Estan els dosos entrant.
22: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
24: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
22: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
23: Passa a l'altra banda i Castells
22: que... Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
25: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
26: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bal, que vingués?
25: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
26: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
25: Bala?
26: Bala!
25: Ui,
26: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, calma-la, estadella!
25: Escolta el camp!
26: No es calma així una criatura!
25: Ah, jo què sé!
26: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
25: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
26: I la de la teva filla també.
25: Ara.
22: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
25: Un mojito, sisplau!
26: Dos!
22: RAC 1. Tots som un milió.
7: Amb tots vostès, decidim-ne a l'Obrega. Escolta una cosa, que no vols recitar-nos ni una poesia... No. Però quan ho faràs, decidiu, has de no fer... No ho faré. Pues vés-te posant el cap, guapa, perquè d'aquí no surts. O sigui, no sortirà, no acabarà l'any. La temporada no acabarà sense que tu no recitis una... Home, volem. Ai, sí. Venga, hauries vingut.
27: Volem erotisme.
28: Això era divendres volem passat erotisme. A l'acte de la perifèria Cimarrona.
29: Erotisme cada dia.
28: I esto ya fue.
7: Erotisme a tope. Sí, que... Ja veuràs com ho aconseguirem.
28: Ja està, ja
7: bueno, a veure, deixi veure lo BD. Avui vam parlar de la tolerància selectiva.
28: De la tolerància selectiva, sí. Saps per què? Perquè
7: per què?
28: Porto veient un... Durant, bueno, una que pensa i analitza.
7: Sí.
28: I veig que generalment hi ha determinats grups poblacionals als que se'ls perdonen els comentaris racistes. I aquests grups principalment són les criatures... perquè són petites,
7: ja
28: és que és petita. Les persones grans, perquè és que són grans, llavors també. I després les persones amb condicions de salut mental, perquè, ai, és que pobra, és que no sap el que diu.
7: Jo l'entenc.
28: No? Llavors, amb aquests tres grups, no, el que passa és això, no? La canalla aprèn imitant.
7: Clar.
28: Però moltes vegades el que no es té en compte és que la canalla també aprèn què es tolera i què no. Llavors, si una criatura creix en una casa on es fan comentaris racistes com amb normalitat...
7: És a dir, una criatura catalana, per exemple, podíem parlar en general, no?
28: En general. I ningú no diu res en contra, clar, aquella criatura aprèn que allò és normal. I quan un dia aquesta criatura, davant d'una criatura racialitzada, diu un comentari racista, què fem amb l'altra personeta racialitzada que aprèn, que rep aquest insult,
7: clar,
28: no? deixo la pregunta així a l'aire. Després, les persones grans, no? Que sempre es diu això de que, bueno, és que la meva iaia ja té 88 anys, per exemple, no? No és... Però vull dir que ja passa molt, que passa molt, bueno, ma mare té 86, o sigui que tot perfecte, eh? Però que sí que passa molt amb gent d'una determinada edat, a partir dels 70, etc, ja. No? És que té 80 anys la iaia i ja té una manera determinada de pensar, es va criar en una època determinada i llavors...
7: Ja no
28: pues,
7: canviarà.
28: Clar, no? Llavors, d'una altra vegada, no? No, això no vol dir que a una persona gran no se li pugui demanar responsabilitat de les coses que diu. Mm-hmm. El que passa moltes vegades és més fàcil fer posar aquestes excuses que tenir una conversa complicada o incòmoda amb la iaia. No? Però, una altra vegada, quan la iaia fa el comentari davant d'una persona racialitzada, què fem?
7: Clar.
28: On queda aquesta persona racialitzada, no? I per últim, les persones amb neurodivergències o amb condicions
7: de salut. La iaia o la persona gran, vols dir, també, perquè hi ha moltes persones grans que no són iaies.
28: Exacte, hi ha persones grans que no són iaies, però com que...
7: Sí, ja t'entenc.
28: Perquè preocupa. Moltes vegades em trobo amb gent que és que la meva iaia.
7: Clar.
28: Però tens tota la raó. I després les persones amb temes de condicions de salut mental. Vam parlar fa un temps del que va passar als BAFTA, sí. No? Amb aquell senyor que tenia coprolàlia i tot va ser excusar i tal. I jo fa unes setmanes vaig estar...
7: La cançó que tenia coprolàlia que va insultar racísticament al...
28: Del Roy Lindo i Michael B. Jordan. Jo vaig estar fa unes setmanes oferint una conferència a una població catalana i quan vam començar el torn de paraules, una persona va agafar el micro i va fer uns comentaris molt xenòfobs. I jo aquella persona la vaig aturar. I quan es va acabar la xerrada, dues persones diferents van venir, se'm van acostar i em van dir, bueno, no la tinguis en compte aquesta persona perquè ja sabem al poble que no està gaire bé. No? Que també em sembla un eufemisme horrorós,
7: sí, gairebé.
28: Que no està gaire bé, llavors no cal fer-li molt de cas, no? Llavors, una altra vegada, una persona que té un tema de salut mental, això no vol dir que no se li pugui assenyalar que el que està dient és racista. Clar. I que ho ha de deixar de dir, no? Llavors, en aquests casos, sempre la comprensió és selectiva i l'empatia s'adreça cap a les persones que han fet el comentari racista, mm-hmm. No? I fins al punt que se'ns demana a les persones que rebem aquesta violència que siguem comprensives amb la persona que ens ha agredit. No? Mentre que nosaltres al final no ens comprèn ningú i al final també quan no és una persona d'aquests tres grups que dic i és una persona adulta funcional també es posen excuses i es justifica. Clar. I sempre es troba una forma de justificar el seu racisme, no? I al final el que passa és que la persona agressora acaba sent la víctima. La criatura és víctima per la seva manca de maduresa i de la seva manca de coneixement. La persona gran és víctima d'haver viscut en una època determinada. La persona amb condicions de salut mental és víctima de la seva condició i la persona racialitzada que rep el racisme,
7: que es foti,
28: i queda completament esborrada.
7: I jo crec que passa una cosa aquí també, que de sobte aquests tres col·lectius són, en el fons, són més permissius perquè són els transmissors d'una idea que ja ens va bé que es transmeti.
28: També.
7: Saps què vull dir? Que en el fons dius, que això passa en molts altres àmbits i aquí dius, bueno, mira, jo què sé, ja ho fa.
28: Sí,
7: que és una mica,
28: sí.
7: Ui, que jo, que la senyora vol... A veure, digues, poseu-li el micro a aquesta senyora, a la Gemma, per favor, Gemma, una de les millors...
1: Gemma Sales.
2: Això que has dit d'una persona gran...
7: Ui, aquí hi ha picamenta, picada, no vull debates, eh?
2: No, però és un comentari que igual serveix pels homes, sobretot, i les dones de mitjana edat,
7: sí.
2: S'ha d'evolucionar. Vull dir, no pots quedar arribant això als 70, als 80, amb la mateixa idea. Clar. O pensament de lo que vas viure.
7: És a dir, que tu certifiques que es pot arribar als 80 i més enllà,
2: hombre,
7: completament de... Home, tu has arribat a l'orgasme tard i a la millor es pot ser... Si tu has arribat a l'orgasme tard, imagina, es pot ser antiracista a qualsevol edat.
28: Clar, que aquesta és una excusa que a mi em fa molta ràbia, no? Quan és... No, és que és una persona gran. Jo a la membresia me'n recordo que una temporada vaig tenir una noia a la Luna, ella tenia 20 i pocs anys i es connectava sempre amb la seva iaia, que tenia 82.
7: Clar,
28: i acabem les sessions i la senyora deia, estic aprenent moltíssim.
7: Clar, sí,
28: o sigui que em sembla un plantejament molt edatista, no?
7: Sí,
28: de, no, és que ja té 80 anys, ja no la canviarem.
7: La cara,
28: no?
7: Que ha agafat el micro la Gemma, pensava que t'anava a fotre la bronca. No, que jo has dit que tenia 88 i tinc 80, que volia reivindicar-se.
2: No, em refereixo a això, que hi ha gent molt més jove, evidentment, que diu no, és que jo no puc canviar.
28: Sí, a mi m'ho han dit, gent de la meva edat, i tinc 47 també, o sigui que...
2: Vull dir, és qüestió de...
14: De posar-s'hi, si tens
2: clar,
14: cap...
2: tens el pensament en marxa, de que llegeixes, que contrastes...
14: Exacte.
2: Clar, si et quedes...
14: Enrocada.
2: Llavors, clar, exacte, llavors imagina't. Sí que no canviaràs, ni pensaràs, ni evolucionaràs.
14: Tu, sobretot, no et posis de quatre potes a experimentar, per favor, no. Que no volem anar urgència, la pelvis, ara va cagar, no, m'he fotut el fèmur... No.
2: És que m'has fet pensar en l'ambulància, que vingués, i ho tinc claríssim.
14: Ho tens claríssim, esclar, perquè a veure com ho expliques.
10: Bueno, una bona ambulància, temps, cuidado.
14: Ara també una bona ambulància i un bon camillero.
10: Cuidado,
14: Recorda,
2: sí, potser... Estic de...
14: Perdona, jo tenia una tia que era molt gran, molt gran, molt gran, que es tirava a terra. No us ho explica mai?
8: No, aquesta tia, no.
14: Escolta'm!
8: Aquesta no.
14: Por favor, tenéis que venir, por favor. Me he caído al suelo y estoy estupefacta.
8: Ho deia en castellà.
14: Sí, sí. Cap allà tots! S'ha fotut l'hòstia, tia Eugènia, venga, pu, pu, pu, pu, pu. Llavors arribaves i además me he caído al lado de la nevera, que no està la xica, bueno, que m'he ido a buscar un yogur, no sabia on estava, no sabia la nevera, però tot un quadro, total, que arribaves i deies, però oiga... Llavors ella sabia, estava al costat de la nevera, efectivament, me estoy mojando porque, bueno, no sé, ha sido horrible. I llavors estava al costat de la nevera amb un coixí, però un coixí acollonat, que sabia, ella mateixa s'havia col·locat el coixí, s'havia estirat al costat de la nevera, tenia el telèfon aquests de... al costat, i ens trucava que havia caigut, i jo li deia, però si no has caído, si tu això t'ho has fet aquí un número de performance. Que no, quina barbaritat.
28: S'ha tirat.
14: I l'anava a veure tota l'estona, per llamar, perquè era narcisista. Escolta'm.
28: Bueno, per tancar.
14: Per tancar, 30 segons.
28: Tolerància selectiva vol dir que socialment s'accepta que certes persones siguin racistes perquè hi ha raons per fer-ho, mentre les persones racialitzades hem de gestionar.
14: No hi ha tolerància.
28: La ràbia de rebre a comentaris racistes, i sobretot hem de ser supercomprensives amb les circumstàncies de què ens ataca, i això potser ens hauríem d'anar millor.
14: Vale, molt bé. Sí,
10: molt bé.
22: Vostè
10: bravo
22: primer,
10: total.
22: Amb Marc Giró.
14: Amb tots vostès, les Glòries Cabareteres.
3: Hola, bravo. Què tal?
10: Bueno, hola, com esteu?
3: Què tal?
14: Estem molt bé, que no ens has vist?
3: Sí.
14: Que venim del rato.
10: Ha sigut molt interessant tot el que heu parlat. Tot. Ho he fet superbé tots.
14: Mira, ho dius molt bé en català, com esteu, que va trucar una senyora per dir que dèiem què tal esteu, i
10: no,
14: es diu en català, com esteu?
10: No, perquè jo ara soc molt catalana.
14: És molt catalana, ella, perquè tu estàs...

0: Senyor Feliç, de 74 anys, amb més energia, ja us ho dic ara, que tots nosaltres aquí, amb ganes de viure, que això està molt bé.
1: Cerró el bar.
0: Cerrava el bar. Com? Tots els dies.
1: Sí, però tancava el bar, clar, l'última marxa.
0: Va deixar una propinaca l'últim dia per dir, per les molèsties. Estava feliç, va tenir una trobada amb un... Van venir dos americans, que perquè hem sortit al New York Times, i van venir dos americans a veure la Beckett.
1: Això poc s'emparta.
0: Poc s'emparta.
1: Home. La Beckett va sortir al New York Times.
2: Mare de Déu, doncs ja ha arribat, eh? Això ja
0: i un era exalumne de la Vogel i es van trobar de casualitat i jo ara mateix tinc el telèfon de Sònia de Massachusetts que m'ha dit que és una senyora també de 60 i pico d'anys.
2: Mira,
0: expediatra, que m'ha dit que tinc casa a Boston.
2: Perdona? Sí,
1: per quan hi vagi a Boston.
2: Com t'ho va dir? T'ho va dir així o t'ho va dir en anglès?
0: Jo parlava espanyol. Va comprar moltes samarretes.
2: De la
1: Beckett. Que a ella li encanta vendre
0: samarretes. No, ho diu profund. Sí, hi ha una cosa que detesto profundament és vendre samarretes. Quina talla fas? No ho sé. No sé la meva, no sé la teva.
1: Jo quan vaig i dic, aquesta samarreta m'agrada, empòrta-la!
0: La senyora, amable, però me vas tenir una hora amb les samarretes, que li diu, és que no sé les talles. Diu, a veure, són americans. Big size i gira i ja farem, i per dormir ja està, aquesta és la meva. I el dissabte es va donar per tancada la visita, sí. Ella va marxar dimarts, però és que la gent ja no li seguia el ritme,
2: no.
0: Ah,
2: la Vogel,
0: i el senyor
2: Vogel.
0: Director va dir
2: tanquem dissabte.
0: Ja el que faci ella,
2: ah, ella va venir aquí a fer una xerrada del teatre,
0: va venir a veure l'estrena,
2: sí, li va agradar.
0: Li van... Bueno, plorant, eh?
2: I de la seva pròpia obra, fixa't tu,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, plorant per la posada en escena. Has de dir que surt gent molt tocadeta, eh?
1: No, jo vaig sortir...
2: Tu vas sortir tocada, no?
0: Sí.
2: L'obra de què? Perdona, aniràs a Boston? Ah. Abans de parlar d'això, aniràs
0: a Boston? Jo aniré a Boston.
2: Amb la Sònia.
0: Sí, amb la Sònia. M'has de
1: dir, la
0: tinc guardada així.
2: Boston és una gran ciutat, eh?
0: Vols venir?
2: És
0: un moment...
3: No.
2: Ah, bueno, no, ara no, filla meva.
1: No, ara
2: tu tampoc, filla meva, una mullera i una negra a Boston.
0: Ah, ella... La Vogel estava molt...
2: Ni parlar-ne.
0: Estava molt d'això amb tot el que està passant als Estats Units, que també passa aquí. Que jo m'ha après.
2: Ara, llavors, l'obra...
1: L'obra surt tocat perquè, clar, tracta d'un tema, o sigui, és un abús, directament, és abús per part d'un adult a una menor, i llavors bueno, a dintre de la família, com sempre, no? Que aquestes coses sempre passen a dintre de la família.
2: Aquesta mateixa setmana ens han explicat una senyora que això passa tota l'estona,
1: tota
2: la família tota l'estona, mare de Déu.
1: I llavors, bueno, doncs clar, és que clar, és directe, no? Tot això que passa dintre de les famílies, tal, i llavors Lucas, dramatúrgicament està molt ben tractada, perquè va passant com, ella parla com la protagonista, parla com ja quan és gran, però se'n va cap a èpoques que ella era petita i tal, i va explicant tot com va passar. Uh-huh. Llavors, entens, per una banda, el tema del consentiment, no? Que dius, hòstia, però per què no es queixa, per què no diu que no, per què no li diu a la mare, tot això ho entens perfectament, i també entens perfectament per què s'allarga tant en el temps. Tot això, un abús dintre de la família, com pot ser que s'allargui tant? Perquè ja, clar, està la mare que diu, bueno, nena, pues espavila, tal... O sigui... I després tot l'heteropatriarcat i tota la sexualització que tenim les dones des de petites.
2: I surts tocat,
0: eh?
2: La gent surt d'aquesta
0: base, se toca per tocada, eh?
1: Hi ha una escena, quasi al final, que sí, que és molt...
2: I una cosa, un planter d'actors...
0: Meravellosos tots.
2: Increïble, es veu?
0: La Marília Samper, la directora.
1: És la directora, sí.
0: Fantàstica. Bueno, és que està tenint molt bones crítiques, però a part d'això, és que, de veritat, que jo que estic allà cada dia... Surgent molt impactada, o sigui, gent que segurament ha passat per això. Clar. De fet, l'altre dia va venir un institut i, bueno, va haver alguna nena plorant. I llavors,
4: és
0: bueno...
4: És que passa molt, eh?
0: És que passa molt.
4: Sí, el 90% dels abusos són dins la família.
0: Hem posat un telèfon arran d'això per trucar, perquè no sé si...
2: Nosaltres aquesta setmana hem tingut la companyia de teatre...
4: En Raona Teatre, que fan teatre terapèutic i una obra de teatre amb víctimes de violència masclista, i hi ha molts que són abusos així.
2: I van venir dues persones, dues dones, ens van explicar el seu cas, i ens expliquen també que vindran a Roses, per cert, el divendres vinent, perquè ells són de Roses i de Figueres, que, esclar, hi ha molta gent del públic, dones... i homes, fins i tot, que de vegades, que algun agressor també s'ha vist, o sigui, que reaccionen al que s'està explicant, increïble. No. I totes aquestes que defensen la família catòlica, apostòlica, cuidau. Perquè les famílies, cuidau, eh?
0: Però clar, va venir una senyora a veure l'obra per veure si els seus fills la podien veure perquè ho havien patit.
2: Ostres.
0: I ella li va encantar l'obra.
2: Per fer el xec,
0: sí, i va decidir que no la veia.
3: ostres.
0: No, és que sí que fixa't, eh? I això que la t'ho van explicant.
2: I bueno, cosa.
1: Després els actors, bueno, els actors aquests joves que ho fan
2: que van
1: tot.
2: Fer tot.
1: Ho fan tot.
5: No, no, un nivell, això diguem-ho clar, hi ha un nivell d'actors a Catalunya actualment que és increïble.
1: O sigui,
5: totalment d'acord amb tu.
1: Lo mismo toquen el saxo, el ukelele,
2: que ballen, que canten, que reciten...

0: Cati Sella està estupenda.
1: Amb tots vostès, senyores i senyors, ens anem un moment de publicitat. Estic baixant. Ara
0: venim, ara venim.
2: Com que ha passat a tanta gent. Marc Giró. RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: RAC 1.
4: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
5: Un tauró, un tauró!
6: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au! Au!
7: Traieu aquell nen, que s'acosta!
8: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
5: Quins nervis, socors!
9: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
2: Així sona l'estiu a RAC 1.
10: Estadella, et pelaré.
11: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
9: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
2: RAC 1, tots som un milió.
12: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
13: Bon dia.
12: T'han fet alguna cosa, molt bon dia.
14: Què tal, bon dia?
12: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
13: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
14: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
1: està fent gran, està fent gran.
13: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
2: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
15: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
2: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
16: Ja ho sabeu, hidrateu-vos, camineu per l'ombra i dormiu dins un congelador industrial. Són les meves recomanacions.
2: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC 1.
1: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè, clar,
13: home,
1: és que és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel Tros, que sí o no?
17: Sí, sí.
1: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
17: No, està empanat, perdó.
13: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni el Marc, ni has escoltat res del programa.
1: Del programa, de veritat, doncs mira.
2: Joel, o sigui... Marc Giró.
18: Bon dia, són les dues. Alerta per una altra tarda de tempestes.
19: En algun punt poden ser localment intenses i en algun punt poden tenir aquest component més fort, no?, amb més intensitat, de que pugui haver-hi en algun lloc pluja intensa i fins i tot que pugui anar acompanyada doncs, de pedra, de ratxes de vent, d'esclafits.
18: És la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Poden caure avui fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, en especial a les comarques de Girona i la costa i el prelitoral de Barcelona. Per això es demana extremar la precaució, en especial a les rieres, torrents i altres zones inundables.
2: 14:15. Amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
18: De seguida fem la previsió del temps en detall amb l'Abel Caral, perquè ja plou en alguns punts. Mentrestant, a Ceuta, segon desallotjament de la platja del Trampolín en 24 hores. La policia n'està fent marxar els centenars de persones que hi van tornar ahir després del trasllat de la gran majoria a les instal·lacions d'emergència que ha posat el govern espanyol. No se sap, però, on els volen traslladar els que fan marxar avui. I pendents també de la manifestació racista que s'ha convocat demà a Barcelona, col·lectius antifeixistes han cridat a fer protestes mentre que els partits polítics i les institucions han condemnat la convocatòria. L'Ajuntament de Barcelona, a més, ha hagut de sortir al pas de la polèmica per haver publicat l'acte a l'agenda del web municipal. Gemma Montero, bon dia.
17: Bon dia.
18: L'Atlètic de Madrid busca sortida per Julián Álvarez, però veta el Barça.
17: El club matalasser contemplava vendre-la a l'Arsenal, però el jugador s'hi nega. El Barça no el descarta i aquest matí, a més, han aparegut diverses pancartes de la ciutat esportiva madrilenya contra el futbolista argentí. El Real Madrid, Josep Mourinho, ha reconegut que el fitxatge de Rodri hagués estat la cirereta del seu pastís. A segona, avui el Girona s'enfronta al Còrdoba a partir de les 9 del vespre. També avui, una hora abans, el Barça femení disputa el trofeu Joan Gamper contra el Brighton a l'estadi Johan Cruyff amb la baixa de Van Aasten per una sobrecàrrega. Avui també comença la Premier League amb un Arsenal Coventry City a les 9 i a la Lliga Francesa hi ha un Olympique de Marsella a Estrasburg un quart d'hora abans. I a la Fórmula 1, avui dia d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos amb Kimi Antonelli com a pilot més ràpid.
18: Són les 2:02, comencem.
3: 14:15.
18: Doncs a aquesta hora estem molt pendents de les pluges que ja comencen a caure en algunes parts del país. Durant tota la tarda n'hi haurà que seran localment fortes i preocupa sobretot l'acumulació d'aigua al litoral del Camp de Tarragona. A aquesta hora el Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'activar les alertes per intensitat a l'Alt Camp, al Baix Camp, al Baix Penedès i al Tarragonès, on els ruixats poden ser especialment forts. Abel Caral.
20: Sí, de fet ja tenim alguns xàfecs que estan afectant de manera dispersa sectors de les comarques de Girona, també algunes àrees del Vallès Oriental, el que seria el vessant sud del Montseny, hi ha algun davant de Mataró que frega alguns sectors ben bé de la primera línia de mar del Maresme i al llarg de les properes hores aquests xàfecs i aquestes tempestes localment aniran aniran a més. De manera dispersa, insistim, irregular, però algunes tempestes poden ser fortes i afectaran les comarques de Girona, sobretot sectors interiors, i també les comarques de Barcelona, especialment el Vallès, Barcelonès, sectors del Vall d'Obregat i del Maresme, també alguna àrea de la comarca d'Osona. La majoria al vespre aniran marxant, però atenció, que al llarg de la propera nit hi pot haver alguns aiguats a la costa, especialment el tram que va entre el Cap de Salou aproximadament i el Barcelonès, precipitacions fortes que poden penetrar una mica fins al prelitoral en aquesta zona central de la costa i del prelitoral de Catalunya.
18: Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i demana anar amb especial precaució per tots els punts on poden caure aquests aiguats especialment intensos. La falta de pluges dels últims mesos fa que el terreny estigui molt sec i faciliti que l'aigua corri ràpidament, especialment per rius, rieres i barrancs, Joel Penya.
21: Protecció Civil demana estar atents a la previsió meteorològica tant si hem d'anar com si directament som en una de les zones on ha de ploure amb intensitat. En cas d'haver d'agafar el cotxe, si ha de ploure al punt de destinació pel camí, el millor és ajornar el trajecte i si la pluja cau ja conduint, la millor opció és aparcar en una zona segura i esperar que amaini la tempesta. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica a RAC1 que també cal anar amb compte al voltant de barrancs i rieres.
22: Parlem d'uns dies també que no ha plogut, uns dies amb molta calor, que els terrenys es troben molt secs, sobretot els barrancs, les illes de rius, les rieres, i aquest terreny sec fa que de seguida que correcte caigui aigua corri molt, i aquest motiu és el pel que demanem, sobretot aquesta vigilància de no aparcar en zones de rieres, en zones de lleres de rius.
21: Totes aquestes recomanacions les estén també a demà, perquè tot apunta que tornarà a haver tempestes localment fortes a Catalunya.
18: Mentrestant, a hores d'ara, tensió a Ceuta, on la policia espanyola mira de desallotjar per segona vegada en 24 hores la platja del Trampolín. I queda un grup d'entre 500 i 1.000 persones a qui la policia està fent marxar, tot i que no se sap cap on les vol fer anar. Ahir el govern espanyol va fer el gran desallotjament de la platja del Trampolín, on durant 3 setmanes, des que hi va haver l'entrada massiva de migrants, hi han estat malvivint milers de persones. Al cap d'unes hores, però, la platja es va tornar a omplir de joves que no refien de les noves ubicacions preparades pel govern espanyol. Molts temen que aquestes ubicacions siguin l'estratègia, el pas previ per fer-los retornar cap al Marroc. Mentre la situació sobre el terreny sembla que es complica, també s'embolica l'enfrontament polític. El xoc entre el govern espanyol i l'oposició és total, especialment amb el PP i Vox, amb acusacions creuades sobre la política migratòria, en especial pel que fa als drets dels menors no acompanyats. Al marge de la picabaralla política, però avui hem conegut un informe de l'ONG Human Rights Watch en què es denuncia la mala gestió humanitària que ha fet el govern espanyol. Anem a Madrid, Roger Perciba, bon dia.
0: Bon dia, sí, és una crítica i a més contundent de Human Rights Watch al govern de Sánchez per haver abandonat milers de migrants durant 3 setmanes al carrer, dormint a boscos, a platges, sense menjar ni atenció. L'ONG acusa el govern espanyol d'haver-ho fet a més de manera premeditada per pressionar tots aquests migrants per tornar de manera, entre cometes, voluntària al Marroc. Human Rights Watch denuncia que el govern espanyol ha trigat més de 20 dies a iniciar procediments legals per avaluar la situació dels adults, que, per exemple, haurien volgut iniciar els tràmits per demanar el dret d'asil i que no ho han pogut fer. L'informe d'aquesta ONG suspèn el govern espanyol en tots els aspectes. Toca el crostó per les denúncies d'agressions sexuals, posa l'accent en la situació de vulnerabilitat de les dones i de les nenes i també dels menors en general.
18: De fet, pel que fa a les 500 menors que hi ha a Ceuta i que el govern espanyol va anunciar que traslladaria a la península, avui el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha explicat que el trasllat es podria fer d'aquí a unes poques setmanes, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Y creo que es factible decir que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. Hemos hablado con el Ministerio de Igualdad, que está haciendo un trabajo también con entidades de protección de las mujeres, de protección de niñas que pueden ser susceptibles de víctima de trata.
18: Pérez que ha admès avui que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, no va mentir quan fa 2 dies deia que ell no sabia res dels plans del govern espanyol per portar aquestes menors cap a la península. Ha confirmat que efectivament el Ministeri d'Infància no n'havia informat al govern de Ceuta. I atenció al que ha confirmat avui la policia espanyola. Les màfies de tràfic de persones cobren 9.000 euros als migrants que hi ha a Ceuta per portar-los en llanxa fins a la península. Aquests grups criminals han aprofitat l'entrada massiva a la ciutat autònoma per incrementar el negoci i cobrar a preu d'or viatges en petites embarcacions, viatges que es fan de nit i sense cap mesura de seguretat. La policia espanyola, de fet, ja ha detingut a 5 presumptes integrants d'aquestes màfies. Això pel que fa a Ceuta. A Barcelona creix el rebombori al voltant de la manifestació Ultra Safe Europe Act, convocada demà a Barcelona contra la immigració. La plataforma està de gira per Europa amb aquests postulats racistes i supremacistes i té previst fer una concentració demà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume. Fonts del Departament d'Interior es limiten a explicar a RAC1 que la plataforma d'extrema dreta ha demanat permís per ocupar l'espai públic paral·lelament, però cada vegada surten més veus contràries a la manifestació. De fet, ja us ho explicàvem fa uns dies, diversos col·lectius antifeixistes han anunciat contraprotestes una hora abans, al mateix espai, per intentar evitar la manifestació ultra. Doncs bé, experts en el fenomen de l'extrema dreta alerten que és contraproduent convocar aquesta mena de manifestacions. Ho ha dit el periodista Xavier Riusant, que ha assegurat aquest matí al Món a RAC1 que se'ls acaba donant un ressò mediàtic que no és proporcional.
6: Contramanifestar-se és fer una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris si és que hi sortia, a donar-hi rellevància. Però ara sí que hi ha grups d'aquest espai antifeixista que aquests volen aplicar això de que els carrers són nostres i se'ls ha de fer fora, i el que es aconsegueix, agradi o no, és donar més rellevància en un acte. I després, jurídicament ens agradi o no, prevale el dret a manifestació.
18: Partits polítics, institucions com l'Ajuntament de Barcelona també han sortit aquestes últimes hores a condemnar la concentració ultra. El govern municipal, però, a més, ha hagut de fer equilibris per justificar que aquest acte de Safe Europe Act aparegués publicat a l'agenda del seu web. Assegura que es tracta d'un error tècnic i que ja s'ha despenjat l'acte. Cesc Giró.
23: Fons de l'Ajuntament asseguren que el Servei d'Atenció Ciutadana té informació sobre totes les convocatòries que es fan a la ciutat per poder atendre la ciutadania a través dels canals oficials. Això va fer, apunten, que la informació es publiqués per error al web. Un cop detectat, afegeixen, els responsables van retirar la informació del portal. La pífia, però, no va passar desapercebuda. Partits com Esquerra han demanat explicacions i han criticat el PSC que faci difusió institucional d'una plataforma que promou una llei per salvar Europa de la immigració. En un missatge a X, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, els demana que la prohibeixin. També ho fa David Cid dels Comuns en una entrevista a l'ACN.
24: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
23: Cid demana al govern més contundència contra l'extrema dreta per evitar que es produeixin fets violents i delictes d'odi.
18: I en aquesta mateixa entrevista, David Cid també demana a Junts per Catalunya que demostri amb fets que rebutja les polítiques d'Aliança Catalana. setmana. Després que hi ha el secretari general del partit, Jordi Turull, animés a combatre amb valors l'extrema dreta, el portaveu dels comuns avisa avui que a vegades és difícil distingir les polítiques d'un i altre. També s'hi ha referit aquest matí el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, des de la Universitat Catalana d'Estiu. Demana a Junts que faci política útil per combatre l'extrema dreta. Enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent, Víctor Massip, bon dia.
5: Bon dia. Sense una referència explícita a Junts, però amb tota la intenció, Junqueras demana combatre els discursos d'odi amb polítiques progressistes.
7: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
5: El líder d'Esquerra, però, no s'ha quedat aquí i ha enviat un altre missatge als de Carles Puigdemont. Després que ahir l'expresident Quim Torra demanés un canvi de lideratges a l'independentisme, Junqueras suggereix a Junts que faci un congrés si vol substituir el seu líder.
7: Calen de lideratges bons, els millors. Si són nous, nous. Si són vells, vells. Si són de tota la vida, tota la vida. Si són acabats d'arribar, acabats d'arribar. Jo no em vull posar en els debats interns de Junts. Per tant, si el Quim Torra el que vol és substituir el president Puigdemont, doncs haurà de fer un congrés de Junts.
5: El president dels Republicans creu que l'independentisme el que ha de fer és aparcar la crispació i centrar-se exclusivament a resoldre el dia a dia de la gent.
18: Fem una pausa i parlem de turisme i de l'AP7.
8: RAC 1.
10: Hi ha convidats que no volen ni veure. Aquest agost, deixa entrar l'aire, però no els insectes.
11: A Servei Estació tenim mosquiteres a mida, enrotllables, tela mosquitera, accessoris i productes antimosquits per al balcó, la terrassa i el jardí.
10: T'ajudem a trobar la millor solució.
11: I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
10: Servei Estació. L'aire fresc, sí. Els mosquits, no.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: RAC 1.
25: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Carajillo.
26: Ai, ai.
25: Ahí está. Efectivament.
26: Ai.
25: La mare que l'ha matriculat a dir algú per aquí a prop.
27: L'últim raig de sol.
25: Ja no.
26: Uau, uau.
28: Va, nenes, picó de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
29: Però llavors parles francès?
28: No, el practico.
25: Ai, va, ja pot ser.
30: Si tu veux, on peut parler en France. On peut parler en français.
28: N'he de deixar.
29: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
25: Amb Pere Mas.
8: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
31: Bon vespre, Montse. Doncs s'hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
29: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
32: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
33: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
3: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
32: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
8: RAC 1.
3: Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara
34: fàcil, intuïtiva i renovada.
35: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
35: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
35: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
18: I es confirma cada estadística que es publica que el que ja es veu a venir, que aquest serà un estiu de rècord pel que fa al turisme. Al juliol hi ha hagut més turistes que mai en aquestes dates a Catalunya. La xifra de viatgers registrats en hotels catalans el mes passat va ser de 2,7 milions de persones. Això és un 3% més que l'any passat. L'increment s'explica per l'arribada de turistes estrangers, n'hi ha hagut un 4% més, però també pel turisme d'arreu de l'Estat, en aquest cas amb un creixement de l'1%. Eulàlia Carrascal.
36: És el
18: segon any consecutiu que en un mes de juliol se supera el rècord de l'any anterior. L'any passat es va arribar als 2,6 milions de viatgers als hotels catalans. La ciutat on s'han registrat més pernoctacions és a Barcelona. Ara bé, aquí els turistes només han passat entre 2 i 3 dies a la ciutat. On hi ha hagut més ocupació a casa nostra és a Blanes, que ha fregat el 95%. En aquest cas, els turistes hi han estat més dies, entre 3 i 4. De mitjana, una nit en un hotel a Catalunya val 150 euros, un 4% més que l'any passat, només per darrere de les Balears, del País Basc i Andalusia. A l'estat, la majoria de turistes són del Regne Unit, amb més de 7 milions de visitants, seguit d'Alemanya, França i els Països Baixos.
0: I el govern estudiarà si recupera els peatges per millorar l'AP7. Ho ha confirmat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon. Admet que la via està molt congestionada i que cal reduir l'alta sinistralitat, tant sí com no. A la tardor es crearà un grup de treball amb totes les conselleries que tenen competències per estudiar mesures i fer pagar els conductors en podria ser una. Això sí, miraran si ho fan per la via tradicional o amb sistemes nous com el de la vinyeta. Joel Penya.
1: Salvador Illa va posar sobre la taula a principis d'estiu els peatges a l'AP7. Va plantejar si havia estat un error eliminar-los el 31 d'agost d'ara fa 5 anys. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anat un pas més enllà en una entrevista a l'agència EFE i ha dit que recuperar-los és una solució a curt termini del tot vàlida. Això sí, en espera d'unes obres de millora que admet que també calen.
2: Pot ser una, no tot el tema de la vinyeta. El que sí que està clar és que hem de millorar la P7, sí o sí, que s'han de fer obres futures que són llargues en el temps i que, per tant, són inversions importants que no seran d'un dia per un altre, i mentre arriben hem de gestionar millor el trànsit en una via que està molt saturada.
1: Més enllà de recuperar els peatges, hi ha altres mesures planificades que es posaran en funcionament aviat. A la tardor, el govern estrenarà una aplicació per mòbils que canviarà alertes amb missatges de veu als conductors per avisar d'accidents o congestions i quines vies alternatives poden agafar. A més, també preveuen instal·lar més endavant el sistema de velocitat variable entre Maçanet de la Selva i el Vendrell i 6 radars mòbils que s'afegiran als 4 que ja estan en marxa.
0: L'AP7, que és un dels focus de problemes pel que fa a la mobilitat del país, l'altre és Rodalies. Avui, un dia més, torna a haver-hi problemes. La línia RL4 està tallada entre Calaf i Manresa des de primera hora del matí. Segons informa Rodalies, la meteorologia hauria provocat una incidència a la infraestructura de la línia. Vaja, les pluges d'ahir. Els talls de Rodalies són constants aquest estiu. Només durant l'agost, és a dir, en 21 dies, hi ha hagut almenys una quinzena de talls a les principals línies, l'R1, l'R2, l'R2 Sud i Nord, l'R3 i l'R4. La que n'acumula més és l'R3, que suma una desena de talls en 20 dies, la majoria per caigudes d'arbres o per robatoris de coure. On hi ha hagut més retards és a l'R2 Sud, pràcticament una desena. Això és gairebé un cada dia. El motiu més habitual, segons Rodalies, són problemes a la infraestructura. I un apunt més en mobilitat, en aquest cas pel que fa a la ciutat de Barcelona, perquè a partir del 27 d'agost, TMB reforçarà la mobilitat al voltant del Camp Nou amb una nova línia de bus que funcionarà sempre que hi hagi partits del Barça. La línia començarà el servei 2 hores abans del partit i tindrà una freqüència de pas de 15 minuts amb un recorregut d'uns 6 quilòmetres. Serà un servei que circularà, que connectarà els principals punts de la rodalia de l'estadi. D'aquesta manera es volen reduir les incidències viàries i el trànsit a les Corts els dies de partit. Segur que teniu al cap el cas del narcopís, presumpte narcopís, al cor de l'Eixample de Barcelona, una trama que ha seguit el món a RAC1. Doncs bé, els veïns fa 2 setmanes van denunciar que convivien amb crits, baralles a l'escala, desperfectes a les zones comunes i un degoteig constant de gent entrant i sortint. Doncs la denúncia a la ràdio, després d'un any i mig de problemes, ahir els Mossos van desallotjar el pis. També van arrestar 2 persones relacionades amb el cas. El més sorprenent, però, és que no els han detingut per les presumptes il·legalitats que s'hi feien, sinó per viure-hi sense permís, ona pardo.
4: Els agents van entrar al pis poc abans de les 4 de la tarda. Segons ha pogut comprovar RAC1, van obligar les persones que eren a dins a marxar. Entre elles, el detingut, un home a qui acusen de violació de domicili, amenaces i coaccions. També una dona que va quedar en llibertat. Durant el vespre, més persones es van acostar al carrer Montaner, segons sembla, per intentar entrar-hi. Va ser llavors quan van detenir la segona persona, en aquest cas per una ordre d'estrangeria. Els Mossos, però, no confirmen que fos un narcopis. De fet, només hi van poder entrar perquè el propietari va denunciar que li havien ocupat. És un cas rocambolès perquè fins feia poc els veïns pensaven que havia desaparegut. I tot això després d'un any i mig etern pels veïns que han hagut de contractar un vigilant i posar càmeres de seguretat a l'escala.
18: I veïns del Masnou, al Maresme, denuncien que un bloc nou d'habitatge públic de l'AMB està ple de desperfectes. Creuen que les obres es van fer amb desgana i s'hi han trobat goteres, humitats, parets amb humitats i algunes plaques metàl·liques que ja estan oxidades. Des de l'àrea metropolitana de Barcelona defensen que és força habitual haver de fer reparacions a les noves construccions i asseguren que l'empresa constructora ja ha resolt 9 de cada 10 incidències. Josep Riba.
6: Els veïns dels 67 pisos de la nova promoció, la plaça nova de les dones del tèxtil del Masnou, van anar-hi a viure el desembre. En menys d'un any, però, les pluges i la humitat de la zona han omplert els edificis de goteres i han oxidat les plaques metàl·liques. A banda, diuen que hi havia desperfectes des del principi, com portes que no tanquen bé o rajoles mal posades als lavabos. Un veí afectat, el Pau Serra, se sent desemparat i assenyala directament la constructora.
7: Hi ha un reguitzell de desperfectes que, clar, que al final un, vale, el pots acceptar. Quan tens 25 problemes petits a casa teva, el problema passa a ser que creiem que s'ha construït amb poques ganes, per dir-ho d'alguna manera amable.
6: L'AMB diu que encara estan en període de garantia i que tenen un calendari marcat per fer les obres que calguin les properes setmanes, tot i que els veïns no hi confien i creuen que a mesura que passi el temps l'empresa tindrà menys predisposició per arreglar tots aquests desperfectes.
18: I pel que fa al Perú, el terratrèmol que va sacsejar el país ha deixat 3 ferits i danys en una trentena d'edificis, és el que se sap fins ara, després de la sacsejada de magnitud 7,4, que ha tingut diverses rèpliques que no superaven, això sí, el nivell 4 de l'escala de Richter. Més enllà dels danys materials, també hi ha unes 8.000 persones sense electricitat. La terra va tremolar al sud del país, una zona bastant despoblada i que hi ha a l'est dels Andes. Els efectes, però, es van deixar sentir a ciutats veïnes com Cusco o Arequipa. En canvi, no va arribar a Lima, la capital, que és a 330 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol. I a aquesta hora està convocada una manifestació a la presó de Brians 2, al Baix Llobregat, contra l'agressió a una treballadora del centre diumenge passat. L'agressora va ser una visitant que també va amenaçar de mort una funcionària. Llavors, els agents de seguretat li van prohibir l'entrada a la presó durant un temps. Els treballadors creuen, però, que no n'hi ha prou amb aquesta mesura. L'associació Marea Blava, que convoca la protesta, exigeix que l'arrestada no pugui entrar a cap presó i demana que es reforci la plantilla. També insisteixen que totes les feines dins la presó comporten un cert risc. A més, els treballadors han demanat, han assegurat que faran més mobilitzacions si l'administració no respon. I al Catllà, al Tarragonès, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí del poble que hauria agredit el primer tinent d'alcaldia a les portes de l'Ajuntament.
6: Ho ha avançat el diari Més. Un home de 43 anys i un menor d'edat haurien esperat el primer tinent d'alcaldia fora de l'Ajuntament i en el moment en què va sortir el van apallissar. El regidor va acabar amb ferides lleus. Encara no se sap per quina raó el van agredir. Tot plegat va passar ahir al matí i l'home de 43 anys està denunciat per atemptat contra l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'atac amb un comunicat en què remarca que els conflictes només es poden abordar des del respecte al diàleg i la convivència.
18: I la policia espanyola ha detingut 9 persones que gestionaven punts de venda a l'engròs de productes falsos a Salou i a Lloret de Mar.
6: Han confiscat uns 2.400 articles a Salou, sobretot samarretes de futbol i bosses de mà i més de 2.800 productes a Lloret de Mar. Allà, a banda de camisetes esportives, hi van trobar ulleres de sol i joies falses. En els dos casos, els representants d'algunes de les marques falsificades van ser els que van denunciar el cas als agents. Hi ha 6 detinguts a Salou i 3 a Lloret de Mar i se'ls acusa d'atemptar contra la propietat industrial. La policia espanyola ha dut a terme moltes actuacions aquest estiu en contra de les marques falsificades, coincidint amb el Mundial de Futbol, l'última a l'Aldea, al Baix Ebre, el 10 d'agost, quan van confiscar més de 600 samarretes i van detenir 2 homes que les distribuïen.
18: I el Bizum, el sistema de transferència de diners que funciona entre grups d'amics o familiars per passar-se diners, fa figa a les botigues físiques. El nou sistema està en marxa, disponible des de fa 3 mesos, però encara són molts pocs els que paguen les compres amb aquest sistema. Molts comerços creuen que començarà a agafar embranzida després de les vacances d'estiu, Eulàlia.
9: Pels clients gairebé no hi ha cap diferència entre pagar amb Bizum o targeta. El comerç ha de marcar l'opció de Bizum al Datàfon. S'acosta el mòbil amb l'aplicació oberta i es fa el cobrament de manera habitual. Ara bé, els diners desapareixen del compte a l'instant, mentre que amb les targetes poden trigar dies. Els comerços necessiten tenir un Datàfon actualitzat, però tampoc notaran gaire canvi. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, reconeix a l'escena que el sistema encara ha d'arrencar.
12: Aquest moment és residual perquè encara s'estan començant a implantar els nous
5: TPBs per poder cobrar amb visum. Per tant, jo crec que falta encara, com a mínim ens han dit, entre 6 i 9 mesos per començar a implantar-ho. Per part del consumidor és molt més fàcil, perquè està acostumat a pagar amb visum. Hi ha gent que està acostumada a pagar-ho tot amb visum, per tant, serà fàcil d'implementar. Serà més complicat implementar-ho a les botigues.
9: Alguns negocis fa setmanes que tenen els datàfons nous per cobrar amb visum, però n'hi ha d'altres que critiquen que hi hagi poca demanda i asseguren que s'esperaran a fer el canvi.
18: I atenció a aquesta història pel conflicte que ha esclatat entre veïns i jubilats que juguen a la petanca a Calafell, al Baix Penedès. Els veïns han penjat pancartes a l'edifici de davant de les pistes de petanca perquè estan farts, diuen, del soroll que fan quan juguen. Els aficionats han denunciat insults i fins i tot actes de sabotatge. Corresponsal de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
10: Bon dia. Pancartes que pengen dels balcons amb fora la petanca o l'Ajuntament ens enganya. Fins i tot un dels jugadors de petanca, el Mariano Ramírez, ha explicat aquest matí en una entrevista al Món RAC1 que alguns veïns han posat diverses vegades silicona al pany de l'armari on guarda les boles i el material per poder fer les partides.
11: Los señores, un par de mis veïns, con los candados nos meten silicona continuamente.
10: Apa.
11: No han hecho poner ya unos 10 o 12. Después de silicona teníamos el letrero puesto de nuestra petanca más feo. Lo han roto, lo han arrancado.
10: També es queixen del repicar de les boles durant les partides a les pistes que l'Ajuntament de Calafell va reubicar just a tocar dels seus edificis ara fa uns 3 anys. El Mariano afegia, avui al Món RAC1, que no molesten pas els veïns perquè són respectuosos amb l'hora de la migdiada.
11: Però jo tampoc ho he dit. Sempre a la tarda la gent ha hecho su siesta y nunca hemos hecho ninguna nocturna ni nada.
10: Els aficionats a la petanca de Masmel tenien les seves pistes a la platja de Calafell, però van haver de marxar i canviar la seva ubicació. I amb el canvi de lloc ha esclatat a Calafell aquesta sorprenent guerra de la petanca, avançada pel Diari de Tarragona. Avui, per cert, a les 6 de la tarda, si no hi ha cap sorpresa, hi torna a haver partida.
18: I avui arriba la gran pantalla a Fuego. És una de les estrenes de cinema de la setmana i l'òpera prima de la directora Estel Díaz.
12: Y aparte de bailar...
13: Aquí hacemos de todo, cariño.
18: La producció, la història, explica la història d'un adolescent que acaba de perdre el seu germà i s'integra en una comunitat de ballarins. Entre el repartiment hi ha els catalans Zoe Bonafonte, que va estar nominada millor actriu revelació als Goya per la pel·lícula 47, i Marc Soler, que fa poc ha participat a la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Bàrbara Padilla.
14: Nascuda a Badalona, Estel Díaz ha fet una pel·lícula de ball i adolescents per donar veu a aquesta franja de la població, però també per parlar de salut mental. En declaracions a RAC1 explica que l'ha rodat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs per mostrar una altra realitat.
15: Volíem representar, si no, part de la ciutat molt urbana, gairebé propera a l'extraradi, per no caure en la Barcelona més de postal.
14: L'actriu barcelonina Zoe Bonafonte ha hagut d'aprendre a ballar per fer aquest paper i assegura que continuarà ballant.
16: M'he apuntat a Urbano perquè realment a mi m'agrada l'Urbano, encara que la pel·lícula estigui més amb el conte i amb el ballet.
14: El seu company a la pel·lícula, Marc Soler, del Masnou, tot i que és ballarí, diu que el rodatge ha estat un repte.
17: Jo he ballat tota la meva vida, m'apassiona la dansa, jo vinc del contemporani, tot i que havia de fer unes coreografies que per mi també van ser un repte, perquè les veia molt difícils.
14: La banda sonora de la pel·lícula la posen cantants de música urbana de l'escena catalana, com Bat Gyal o Muxca.
18: I pel que fa a la música, el Festival Camins de Manresa portarà 4 concerts el mes que ve als cellers del Pla de Bages, i actuarà en Manu Guix, però també Ramon Miravet, la pianista Laura Andrés i el duet Humana Sound System, format per 2 membres de la banda Gossos. Els concerts seran entre el 18 i el 27 de setembre i es combinaran amb maridatges i experiències gastronòmiques. I pel que fa als concerts d'avui, Roger Mas tanca el Festival Sons del Món.
19: I la pluja es va secar.
18: I l'actuació és també en un celler, al Vinyes dels Aspres, a 11:15 de la nit. I recuperem el temps perquè hem de donar un cop d'ull a aquesta hora com tenim les precipitacions ara mateix i també el pronòstic pel cap de setmana, Abel.
20: Sí, ara mateix bruixats, de moment poc importants, però que de manera irregular descarreguen en sectors de les comarques de Girona. N'hem tingut també algun cap al Vallès Oriental. Aquí les comarques de Girona, amb el pas de les hores, n'hi ha a més, sobretot en zones interiors. Algunes tempestes poden ser fortes, com va passar ahir, però també al Maresme, Barcelonès o Vallès, al llarg de la tarda i vespre pot haver alguns xàfecs que cap a últimes hores del dia aniran marxant. Però atenció, la propera nit hi pot haver alguns aiguats al tram de costa i prelitoral entre el Barcelonès i el Tarragonès. Demà, dia inestable, amb xàfecs fins a mitja tarda, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, amb poca calor, com fa ara mateix, i després, atenció, cada diumenge el temps s'estabilitza i sembla que tindrem només alguns ruixats, sembla que al matí, al sud del país, amb ambient una mica més càlid, però res a veure amb el que teníem a principis de setmana.
3: Amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
18: I el Barça continua buscant un davanter.
8: Però l'Atlètic de Madrid no vol sentir a parlar de la venda de Julián Álvarez al club blaugrana i, mentrestant, el jugador argentí continua rebent insults a Madrid. Deco ha viatjat avui cap a Lisboa i el Barça acaba de fer un moviment a la porteria.
3: A RAC 1, 14-15.
8: Parlem del Barça. Clara Rodergues, bon dia.
21: Bon dia.
8: El mercat de fitxatges entra en la recta final i el Barça encara té algunes carpetes pendents. Abans, però, el club ja ha mogut fitxa de cara a reforçar la porteria la temporada que ve.
21: Sí, el company Carlos Monfort del diari Esport ha avançat un acord entre Barça i Fenerbahçe per l'arribada de Livakovic, el porter croat que va estar cedit al Girona la temporada passada, tot i que no va arribar a jugar. Un acord per la temporada que ve és quan arribaria Livakovic, que és també quan Chesney ja haurà acabat contracte. És una informació que podem confirmar a RAC1. L'acord existeix i la documentació ja està en marxa, tot i que encara no hi ha res firmat, però si tot segueix el seu curs, Livakovic serà el porter del Barça la temporada que ve. Les altres carpetes, ho deies, la del davanter centre, Julián Álvarez ha estat des del principi la prioritat i, de fet, el club es manté a l'espera i no descarta la seva arribada. L'Atlètic de Madrid té una oferta sobre la taula i és qui ha de decidir, tot i la postura del club matalasser ha estat sempre molt ferma. Ahir, Atlético Play va avançar que l'Atlético estava obert a vendre a l'Arsenal, però que el jugador s'hi va negar en rodó perquè la seva única opció és el Barça, una informació que va poder confirmar també Mundo Deportivo. Aquest matí, a més, han aparegut diverses pancartes a la ciutat esportiva madrilenya contra el futbolista argentí, a qui ja van insultar dimecres al Metropolitano. Mentrestant, Deco ha viatjat aquest migdia cap a Lisboa. Fa uns dies ja vam explicar que el nom de Luis Suárez havia sortit a l'aparador i que des de l'entorn, de fet, diuen que és una alternativa que agrada si no es pot fitxar Julián, però des del Barça descarten aquest interès i asseguren que Deco no ha anat a Portugal per tancar el fitxatge d'un nou, sinó que simplement continua treballant per acabar de tancar la plantilla abans no acabi el mercat, però, insisteixen, no ha anat a fitxar cap davanter. Això pel que fa al capítol d'entrades. Pel que fa a les sortides, avui podria fer-se oficial la marxa de Tomi Marquès al Braga per 11 milions d'euros. De fet, el migcampista ja va presenciar ahir el partit de Conference League del seu nou equip des de l'estadi.
8: Esportivament, Clara, el Barça ha tornat als entrenaments per preparar el debut a la Lliga. Ho ha fet ja amb Joao Cancelo i també Rodri, tot i que el madrileny ho ha fet al marge.
21: Sí, l'equip va tenir festa ahir després del Gamper i avui ha començat a preparar ja a consciència aquesta visita a Elx. Cancelo ha entrenat amb normalitat després de tancar ahir la seva tornada a Barcelona, ara ja sense cap sessió pel mig i amb contracte fins al 2029. Rodri, en canvi, ha fet treball individual sobre la gespa per anar agafant ritme. En declaracions als mitjans del club publicades ahir, Hansi Flick valorava el fitxatge de Cancelo.
22: Crec que quan va arribar la temporada passada va necessitar una mica de temps per adaptar-se al principi. Però al final ens va donar moltes opcions i molta qualitat també en atac i també va rendir molt bé en defensa. Això és el que espero d'ell, que defensi, perquè és un lateral i això vol dir que ha de jugar molt bé en defensa, però el que ens pot aportar en atac és extraordinari.
21: Demà al matí, últim entrenament i roda de premsa del tècnic alemany. Des d'ahir el club ja treballa en les inscripcions de tots els fitxatges. De moment, però, cap d'ells apareix a la web de la Lliga, però el Barça assegura que hi seran tots, amb l'únic dubte de, precisament, Joao Cancelo, que ha estat l'últim en arribar, i això pot fer que s'allargui una mica més aquest procés.
8: I tot això pel que fa al primer equip masculí. Recordem que el femení tanca avui els amistosos de pretemporada amb el seu trofeu Joan Gamper.
21: Contra el Brighton anglès a les 8 del vespre el Johan i sense un dels fitxatges, René Van Asten, una jugadora que ha deixat molt bones sensacions durant la pretemporada. La central neerlandesa té una sobrecàrrega al recte anterior del quàdriceps de la cuixa dreta i no estarà a disposició de Pere Romeu, com tampoc Aitana, Kika, Clara Serra Jordi i Laia Alexandri. Sí que podrà jugar Caroline, que a Manchester, recordem, no va estar disponible perquè encara estava tancant el seu trasllat a la ciutat. Abans del partit, presentació i discurs de la nova capitana, Patri Guijarro. El Barça va comunicar les noves capitanes ahir la tarda i la Balear és l'encarregada de substituir Alexia Putellas. Marta es manté com a segona i Paredes puja fins al tercer esglaó. Aitana, quarta, i Graham, cinquena, entren dins el grup de capitanes.
8: Gràcies, Clara.
21: Bon dia.
8: banda del partit del Barça, tenim aquest cap de setmana un gran plat fort, és l'Espanyol, el Real Madrid. Es trobaran tots dos demà a 2:15 del vespre a l'RRCD Stadium, en un partit on els blanquiblaus provaran d'aprofitar la bona dinàmica d'aquest inici de Lliga. Nil Piera, bon dia.
0: Bon dia, Gemma. Sí, ahir Edu Expósito, un dels capitans blanquiblaus, va passar pels micròfons del Tuïres per repassar l'inici de curs del seu equip. El migcampista de Cubelles va reconèixer que arriben en un bon moment de forma i que pot ser una bona oportunitat de fer mal a un Madrid encara inèdit aquest curs.
1: Jo espero que sigui un bon moment, que ells que arriben a la, a una pretemporada també després del Mundial, amb un nou míster, jugadors nous, a veure si podem enganxar-los. Tenen un equipàs, són una de les millors plantilles del món, o sigui, jugador per jugador són increïbles.
0: Més enllà del partit de demà, Edu Expósito va parlar sobre l'actualitat del conjunt blanquiblau i va reconèixer que esperen algun fitxatge més abans que es tanqui el mercat.
1: Faltarà algun jugador, entenc, no? Que el Monchi ens portarà algun jugador més.
2: Sí,
1: per,
2: ell va dir que faltava alguna cosa.
1: Per això, per acabar de...
2: Un extrem va dir que faltava.
1: Sí, sí, sí, per acabar de tancar la plantilla. A partir d'això, que acabi de tancar-se la plantilla, valorarem, no? Bueno, valoraran ells i nosaltres dins de l'equip direm si guanyem. Està tot bé, si perdem, igual falta alguna cosa més, no?
0: Manolo González parlarà aquesta tarda a partir de les 5 en la roda de premsa prèvia al partit, un duel que a més pot ser l'oportunitat de veure per primera vegada en acció Vanja Derkusic, de refitxatge blanquiblau. El partit el podreu seguir en directe, com sempre, a través de RAC1 des de les 9 del vespre.
8: Aquest Espanyol Real Madrid també marca el debut de José Mourinho i el seu retorn a Barcelona. Un Mourinho que... potser sí que li cou al final que Rodri hagi triat el Barça. Roger Jofre, bon dia.
23: Hola, bon dia. Sí, el tècnic portuguès ha parlat a la prèvia del seu debut a la Lliga i ha volgut deixar clar que el seu equip no té cap mancança en el mig del camp i que té prou alternatives amb Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva i Arda Güler. Tot i això, no s'han amagat i ha reconegut que el fitxatge de Rodri hagués estat la cirereta del pastís.
24: No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar.
23: Amb Rodri com a blaugrana, els de Mourinho arriben a aquest duel contra l'Espanyol sense haver perdut cap partit en tota la pretemporada. I, de fet, el tècnic portuguès ha dit que ja té triat el seu primer 11.
24: Los jugadores saben ya quién juega. Yo no soy de esconder. El modo como trabajo no es de esconder. Ellos lo saben. A lo mejor, dentro de un par de horas, vuestra información llegará. Yo no voy, obviamente, a decirla.
23: Això sí, ha deixat clar que no té un 11 ideal ni el vol tenir i ha destacat el paper dels jugadors del filial. De fet, tres joves, Ribas, Cestero i Ciria, estaran demà a la banqueta de l'RC de Stadium. Mourinho també ha celebrat la continuïtat de Vinícius, renovat fins al 2032, i ha assegurat que la relació entre Valverde i Tchouaméni és ara de total normalitat. Tot plegat, l'endemà que el club presentés a Ibrahima Konaté, que lluirà el dorsal 16. L'acte amb el central francès va tornar a ser a porta tancada, com en els casos de Mourinho i Bernardo Silva. I al llarg d'aquesta setmana, el club continuarà presentant amb la mateixa fórmula a la resta de fitxatges.
8: De fet, acaba de presentar Denzel Dumfries doncs també en privat i signant el seu contracte al costat de Florentino Pérez. A primera, avui es continua disputant la segona jornada. Xavi Morlans, bon dia.
25: Bon dia, Gemma. Betis i Real Societat s'enfronten avui a les 9 del vespre en un partit que suposa el debut per tots dos equips en Lliga aquesta temporada. El conjunt andalús haurà de compaginar aquest any Lliga, Copa del Rei i Lliga de Campions, competició que jugarà per segona vegada en la seva història. Pel que fa a la Real Societat, el gran dubte és si Oyarzabal serà titular o no, ja que ha estat l'últim jugador a incorporar-se als entrenaments de l'equip. Demà jugarà un Athletic Club Sevilla a les 5 de la tarda, on el conjunt basc també jugarà el seu primer partit en Lliga. Un cop acabat, a 8:15 serà el torn de València i Celta. El conjunt valencià arrenca la que serà la seva última temporada a l'estadi de Mestalla, després de ser la casa del conjunt che des del 1923. Diumenge, Atlètic de Madrid i Villarreal juguen a les 5 de la tarda en un partit que enfronta el quart i el tercer classificat de la temporada passada, mentre que a 8:15 hi haurà un Getafe que ve de jugar ahir l'anada de la seva eliminatòria de la fase prèvia de la Conference League contra el Racing de Santander. tot en una jornada 2 de Lliga que van obrir ahir Rayo Vallecano i Deportivo Alavés, en un partit que es va jugar a Betarque, camp del Leganés, i que va acabar en empat. Sergio Camello va avançar el conjunt madrileny en el minut 48 i Mariano va empatar el partit en el 84.
8: A segona divisió, el Girona s'enfronta avui al Córdoba en el primer desplaçament de la Lliga d'enguany. Miquel Agut, bon dia.
4: Sí, bon dia, Gemma Montero. Els 23 convocats del Girona són a Còrdoba des d'ahir. Una llista amb molts interrogants i poques certeses. Hi ha, per exemple, jugadors que molt probablement tindran el futur lluny de Girona, com Arnau, Àlex Moreno, Doni o Minsu. I no hi són Unai Hernández i Mimen, els últims fitxatges, als quals els falta ritme, David López i Porto, que estan lesionats, Mistohoy i Pichur, descartats, ni Unagi, que marxarà segur, ni Sigankov, que està expedientat perquè vol marxar de males maneres. I tot plegat l'endemà de traspassar un jugador bàsic de les últimes temporades com Ivan Martín al Racing de Santander per uns 3 milions d'euros. Enmig d'aquestes turbulències toca, doncs, visitar el Còrdoba, novè classificat a la passada Lliga de Segona. Més enllà d'aquest context de mercat, Quique Álvarez adverteix del perill dels andalusos.
5: Un equip que és dels que més alt té el bloc, de que roba més a camp contrari, que té més oportunitats. L'any passat va ser l'equip que més vegades xutava a porta de mitja. És un equip molt valent, que a casa seva ho és més encara, que ens incomodarà molt. Jo els estic insistint molt en que s'esperin un partit molt dur. Haurem d'estar molt bé en la fase defensiva i en pilota per fer-los mal.
4: I té raó. La visita al Nuevo Arcángel, que s'omplirà amb més de 20.000 espectadors, no serà fàcil. Els cordobesos són un equip fet, que comença la quarta temporada amb Ivan Ania a la banqueta. El tècnic càntabre explica com han preparat el partit, tot i els canvis a la plantilla gironina.
6: Hemos preparado los vídeos individuales, vídeos de todos, de Alex Moreno, de Banat, de Van de Beek, de todos. Que luego no vienen, perfecto, pero si vienen tenemos que estar preparados para ello. Vamos a enfrentarnos a, no sé si la mejor, pero una de las mejores plantillas de la categoría, con diferencia.
4: A les 9, el Nuevo Arcángel i a RAC més 1, Córdoba-Girona. Per cert, dos últims precedents en aquest estadi de la temporada 2015-2016. A la fase regular, victòria andalusa per 1-0. També victòria blanquiverda a l'anada de la semifinal de la promoció d'ascens, en aquell cas, per 2-1. Veurem si avui es trenca la ratxa en un partit que xiularà a la gespa el segovià Cid Camacho i que seguirà des del bar l'igualadí Ábalos Barrera.
8: El Sabadell, en canvi, jugarà a Castelló diumenge a la tarda. Avui Ferran Costa, el seu tècnic, ha parlat en roda de premsa en la prèvia d'aquest partit. Martí Villegas, bon dia.
7: Bon dia, Gemma. Ferran Costa ha valorat molt positivament el debut a segona divisió, però ha assegurat que la cosa no acaba aquí. L'equip ha de ser molt exigent fins a final de temporada.
9: Venim de fer un partit on hi ha moltes coses positives, altres que volem fer millor, però la línia és sempre la mateixa, millora contínua, zero complaença i sí determinació en el creixement. Llavors, en això estem. Bé no és suficient, molt bé tampoc, busquem l'excel·lent.
7: Una progressió constant que el Sabadell pretén demostrar aquest diumenge a l'estadi de Castàlia. Sobre el rival al Castelló, Ferran Costa n'ha valorat sobretot la continuïtat del projecte.
9: És evident que és un projecte molt solvent, amb una línia molt clara, molt fonamentada, que la temporada passada ja va viure un play-off d'ascens, amb molta continuïtat, començant per l'entrenador i seguint pel gruix del bloc, i amb una identitat molt definida.
7: Tot plegat el dia en què el Sabadell ha arribat als 9.000 socis abonats, una xifra històrica que no para de créixer. L'equip viatjarà demà cap a Terres Valencianes, on s'enfrontarà al Castelló, recordem, diumenge a les 7 de la tarda, des d'un quart d'hora abans en directe per RAC1.
8: Pràcticament 3:15. Repassem altres titulars de futbol.
25: A les 9 del vespre arrenca la Premier League i ho fa amb un Arsenal Coventry City. Els de Mikel Arteta comencen la defensa del títol a casa contra un Coventry que torna a la primera divisió anglesa 25 anys després. Avui també juguen els primers partits de la Pokal, la Copa Alemanya. Destaca el debut de l'Eintracht de Frankfurt a les 6 i el de l'Stuttgart a 3 quarts de 9. El que ja s'ha jugat és l'anada de la ronda final d'accés a Europa League i a Conference League. Començant per l'Europa League, alguns dels resultats més destacats van ser la victòria per 3-1 del Benfica sobre l'Arsenal o la victòria per 3-0 del Besiktas davant dels Algiris Kaunas. En Conference, el Getafe va guanyar per 3-1 al Partizan de Belgrad, l'Ajax de Mitchell es va imposar per 2-4 al camp del Sion, el Mónaco d'Ansu Fati va guanyar 2-3 contra el Górnik Zabrze, l'Inter d'Escaldes Andorra va empatar 2 al camp del Drita, mentre que l'Sporting de Braga de Pau Víctor va guanyar per 2-0 a l'Àustria de Viena, amb un gol per cert del davanter català. En el mercat, el Sevilla ha fet oficial el fitxatge de Georgi Kochorashvili, el migcampista georgià arriba de l'Sporting de Portugal i firma un contracte de 4 anys en una operació que ronda els 4 milions d'euros de traspàs. Ara un Wan-Bissaka s'incorpora cedit amb obligació de compra a l'Aston Villa d'Unai Emery. El lateral arriba procedent del West Ham, on ha jugat les últimes dues temporades, mentre que el Coventry fitxa el porter Dan Venley del Wolverhampton. A França, l'Estrasburg ha fet oficial el seu fitxatge més car en aquest mercat. Es tracta de Karim Koulibaly, un defensa de 19 anys que arriba a canvi de 20 milions d'euros des del Werder Bremen, i la Juventus ha comunicat avui la rescisió de contracte de l'ex blaugrana Artur Melo. L'operació ha estat un acord entre club i jugador per facilitar la seva incorporació al Gremio, on ha jugat cedit aquesta última temporada.

A banda de tot això, avui comença la Ligue 1, el retorn del futbol a França amb el partit Marsella-Estrasburg a 9:15. I en Martí Villegas té els detalls de la que serà la quarta temporada de Luis Enrique al PSG.

0: Com qui necessita els millors ingredients del mercat per fer les receptes més gourmet, el PSG porta anys cuinant a foc lent, un projecte guanyador i pràcticament imbatible. Quan parlem de la Ligue 1, és inevitable pensar en l'equip de Luis Enrique, que domina amb mà de ferro les competicions domèstiques. Tal com explica Dani Gil, periodista especialitzat en futbol francès, les probabilitats que el PSG se li escapi la Lliga són molt remotes.
1: Crec que hi ha poques opcions que algun rival pugui donar la sorpresa i guanyar-li la Ligue 1 al Paris Saint-Germain. La temporada passada el Lens va complicar-li les coses, fins i tot va ser líder unes quantes setmanes, però a l'hora de la veritat, quan es decideix tot, els de Luis Enrique no van fallar i no fallaran tampoc ara. Tenen una plantilla àmplia amb alternatives, es poden permetre el luxe de rotar i que els jugadors més importants es reservin per la Champions, i això ja dibuixa una mica el panorama que hi ha a la Lliga. Un equip molt superior a la resta, que quan ha de prema l'accelerador ho fa, i per tant se'n fa complicat o gairebé impossible pensar que el campió no torni a ser-ho al Paris Saint-Germain.
0: Un estatus de favorit que el PSG ha construït a cop de talonari, però des de l'arribada de Luis Enrique a la banqueta també ho ha fet gràcies a una sèrie d'incorporacions que més aviat responen a necessitats dins l'esquema del tècnic asturià. Sembla que a París ja no es porta això de fitxar cromos. En qualsevol cas, aquest estiu destaca per la incorporació d'un trident ofensiu format per peces molt diferents entre si.
1: A Cliuix és un gran talent. Ferran Torres crec que tindrà bastant de protagonisme en competicions nacionals. Crec que serà un jugador amb minuts, i Götze és un jugador amb molt desequilibri, imprevisible, com li agrada a Luis Enrique. Els tres de dalt són intocables, Kvaratskhelia, Doué i Dembélé, però aquesta unitat B del Paris Saint-Germain és de garanties com per pensar que aquest equip pot seguir marcant tendència.
0: A la Ligue 1, però, més enllà del PSG, també hi ha vida, només que al fixar-se amb el Lens, que fa només una setmana va aconseguir prendre-li la Supercopa de França al conjunt parisenc. La temporada, en segons quins aspectes, es preveu del tot imprevisible, valgui la redundància. Fins a 12 equips han canviat d'entrenador, o el que és el mateix, 12 nous projectes arrenquen aquest curs al futbol francès. Philippe Luis al Mònaco, David Ancelotti al Lille, Bruno Genesio a l'Olympique de Marsella o Liam Rosenior al París, a banda del subcampió al Lens, que ha signat Dino Topmüller, són alguns dels noms que buscaran imposar idees i estils de futbol diferents. L'Àlex Calaf, periodista del diari Sport i especialista en futbol internacional, en destaca alguns d'ells.
2: Té de destacar el Lyon. Ha fet fitxatges a priori bastant intel·ligents. Són jugadors joves que la idea és que explotin el club aquesta temporada. El Lens és el meu candidat a revelació relativa, per dir-ho d'alguna manera, no perquè sigui una sorpresa que torni a quedar per dalt, sinó perquè crec que tornarà a competir per Champions i això després d'haver fet una temporada tan bona. I en canvi d'entrenador penso que té molt de valor.
0: Una competició on els nouvinguts Troyes i Le Mans, que retorna a la màxima divisió nacional 16 anys després, buscaran fer-se un lloc entre els millors equips de França. La Ligue 1 donarà el tret de sortir d'aquest mateix vespre a 8:45 amb l'Olympique de Marsella-Estrasburg. Ara només queda posar-se el pitet i gaudir un any més de futbol gourmet.

0: Deixem el futbol i el pitet. Anem a Sandsbord, als Països Baixos, perquè Kimi Antonelli ha liderat els entrenaments d'aquest matí al Gran Premi de Fórmula 1. Álvaro Demà, bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Quatre setmanes després de la victòria de Lando Norris a Hongria, la Fórmula 1 es torna a posar en marxa i ho fa, com dius, en un Gran Premi dels Països Baixos en format sprint. Aquest matí s'ha disputat la primera i única, de fet, sessió d'entrenaments lliures amb millor temps pel líder del Mundial, Kimi Antonelli, per davant de Norris segon i Russell tercer, i dels Ferrari de Hamilton i de Leclerc, que han estat quart i cinquè, respectivament. Aquesta tarda, a partir de 4:45, es disputarà la qualificació de l'esprint, que establirà l'engrallat de sortida per la cursa curta de demà a les 12. També demà, 4 hores després de l'esprint, es farà la qualificació, i diumenge, a partir de les 3 de la tarda, el Gran Premi 12è de la temporada. Tot plegat, la setmana on Alex Albon i Carlos Sainz han renovat els seus contractes amb Williams i on Max Verstappen ha ampliat la seva vinculació amb Red Bull fins al final de la temporada 2030.

0: mitja muntanya abans de creuar la línia de meta final a Granada. Un escenari millorable perquè el nom propi d'aquesta edició, Tadej Pogacar, aconsegueixi l'única gran volta que li queda per guanyar. L'eslové arriba llançat després d'haver guanyat el seu cinquè Tour de França fa menys d'un mes i és el gran favorit a vestir-se de vermell. Tot plegat en una edició especial per ell, ja que comença la cursa al lloc on té establerta la seva residència, a Mònaco. Pogacar ha parlat en les últimes hores a la presentació dels equips de la Vuelta i ha reconegut que, malgrat haver tingut pocs dies per descansar, somia sumar la gran volta que li queda al seu palmarès.
1: Sí, ha passat poc temps des del Tour per venir aquí, però crec que ha estat suficient com per recuperar-me. A més, la sortida és a prop de casa meva, així que espero que les cames estaran bé. Guanyar les tres grans voltes és un gran objectiu i un somni dels últims anys i serà important estar bé aquí a la Vuelta.
0: Tot i ser el gran favorit, Pogacar haurà d'esperar, o millor dit, haurà de superar rivals de nivell com Primoz Roglic, guanyador de quatre voltes, Wout van Aert, Richard Carapaz o Mats Pedersen. El mateix eslové va reconèixer que no serà un repte fàcil.
2: There's a lot of rivals.
1: Hi ha molts rivals que espero que estiguin en la millor forma possible. La Vuelta és molt, molt complicada. Són tres setmanes, és dur, fa calor i amb pujades exigents. Seran tres setmanes molt dures, així que haurem d'estar preparats.
2: Really hard, 3 weeks ahead of us, so I hope we are ready.
0: Tot a punt, doncs, perquè comenci la Vuelta i, a més, avui hem conegut que el francès Julien Alaphilippe ha anunciat la seva retirada com a professional. Amb 34 anys, Alaphilippe posa punt final a una gran trajectòria com a clàssic home en què ha estat dues vegades campió del món.
3: I ara us hem de parlar d'una baixa, perquè finalment Kilian Jornet no prendrà la sortida de l'Ultratrell del Montblanc 2026. El ceretà ha anunciat que no disputarà la prova mítica de Chamonix, prevista pel dia 28 d'agost. Serà una absència important, però per un motiu justificat. El seu retorn, 4 anys després de la seva última participació, recordem, en va guanyar 4 d'UTMBs, era un dels grans atractius de la temporada, però el problema està concretament al genoll esquerre i va força més enllà d'unes simples molèsties. La ressonància magnètica que s'ha fet, o que es va fer després de fer gamma, va detectar un trencament horitzontal a l'est anterior del manix extern. També té un edema important, malmès al cartílag de la zona central de la ròtula i un altre edema ossi associat. Per tant, ha estat el mateix Kilian qui ha publicat a les seves xarxes aquest diagnòstic i anunciant que aquest genoll ja havia començat a molestar-li el mes de maig, a la Cegama, precisament, i ara serà baixa a l'UTMB i no descarta haver de passar pel quiròfan per solucionar tot plegat.

0: tenis, aquesta matinada s'han disputat ja els primers quarts de final, Martí, del Masters 1000 de Cincinnati.
1: Sí, victòries de Flavio Cobolli i Arthur Phil. L'italià va protagonitzar una altra remuntada, en aquest cas contra Tommy Paul, mentre que Phil es va desfer de Thiago Tirante per la via ràpida 2-16-0 en poc més d'una hora de partit. Avui es completa aquesta ronda del torneig. A les 9 s'enfronten els nord-americans Taylor Fritz i Brandon Nakashima, mentre que cap a la 1 de la matinada ho faran Lorenzo Musetti i Francis Tiafoe.
0: Qui no és a Cincinnati, ja ho sabeu, però sí que serà el US Open, és Carlos Alcaraz.
1: Sí, ahir al vespre el tenista murcià ho va comunicar a través de les seves xarxes socials. Alcaraz s'ha recuperat a temps de la lesió al canell dret que es va fer a la primera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell. Això va ser a mitjans d'abril. En total hauran sigut 138 dies d'inactivitat per un Alcaraz que tenia intenció de tornar a la pista al Masters 1000 de Cincinnati, però que finalment es va decantar per seguir entrenant a Múrcia i arribar en plenes condicions al US Open. Tot plegat, el número 2 del món s'ha perdut els tornejos de Madrid, Roma, Roland Garros, Queens, Wimbledon, Montreal i Cincinnati.
0: I, Nil, què ens falta per saber?
2: Doncs que Mondo Duplantis es va quedar a les portes de tornar a superar el rècord del món de perxa. El saltador suec va guanyar la prova de la Diamond League a Lausana, però no va poder superar la marca mundial de 6,31 metres que té ell mateix. Duplantis va intentar-ho dues vegades, però sense èxit. Aquest vespre, triple partit de semifinals de la Supercopa Catalana d'handbol. A la categoria femenina s'enfronten Sant Vicenç i Lleida i Mataró i Granollers, mentre que a categoria masculina el Barça es veurà les cares amb el mateix Sant Vicenç. El fracking Granollers espera arribar a la final després de guanyar ahir el Sant Joan d'Espí. En hoquei herba, la selecció espanyola masculina, majoria catalana, debuta avui a la segona fase del Mundial de Països Baixos i Bèlgica. Els de Max Caldas s'enfronten a Alemanya després d'haver segellat ahir la seva classificació, imposant-se 3-1 a Irlanda. I avui comencen de manera oficial els Jocs del Mediterrani. La competició, que aquest any se celebra a la ciutat italiana de Taranto, reunirà atletes dels 26 països que conformen la conca mediterrània per competir en 33 modalitats esportives.

0: La jornada ha començat amb la prova de piragüisme.
1: Nil, Martí, avui acabeu, eh? Us ho heu passat bé, a RAC1?
2: Prou bé, estiu?
0: Molt bé. Sí? Molt.
1: Doncs encara us ho passareu millor perquè divendres 28 d'agost, edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Ambudió per presentar la nova temporada de RAC1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de 9 a 12 del migdia. Avui, que és el vostre últim dia, no hi falteu, eh? Apunteu a l'agenda,
0: sisplau. Ens ho parlarem, per
1: sí, abans. Perquè presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1, les actuacions del grup de grallers Canyador, la Divan i Mariona Escoda. Recordeu, divendres 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC1 al Centre Cultural Municipal de Valls, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nules. Una pausa i ens actualitzem.
3: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
4: Ràdio en directe.
5: Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
5: RAC més 1.
4: Notícies.
5: Podcast. Contingut exclusiu.
4: Escolta.
6: Navega.
4: Descarrega.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
4: Fàcil, còmoda.
6: Intuïtiva.
4: I renovada.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
5: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç.
8: Estan els dosos entrant.
5: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
9: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
5: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
8: Passa a l'altra banda i Castell
5: Carrega! Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Les 3. Actualitzem la informació pendents de les tempestes que han fet activar l'alerta de protecció civil que demana extremar la precaució perquè pot haver-hi creixements sobtats de rieres i barrancs. Abel Caral, hi haurà tempestes aquesta tarda, però el cap de setmana també haurem de continuar pendents del cel.
10: Sí, de moment, les properes hores fins al vespre, ruixats i tempestes de manera irregular a les comarques de Girona, preferentment zones interiors, però també entre el Maresme, el Vallès, Osona i el Barcelonès. Algunes tempestes, encara que sigui de manera local, com va passar ahir, poden ser fortes i acompanyades de calamarsa o pedra i fortes ventades. En fer-se fosc, la majoria aniran desapareixent, però atenció a la propera nit, al tram de costa i prelitoral, que va aproximadament entre el Tarragonès i el Barcelonès, que hi pot haver alguns aiguats. Ara mateix, poques temperatures arriben als 30 graus, com a molt 32-33 en alguns sectors del sud de Catalunya. Calor moderada que es manté demà, tot i que diumenge pugen una mica les temperatures, sense parlar de la calor exagerada de dilluns, dimarts o dimecres. Demà, ruixats fins a mitja tarda i algunes tempestes a les comarques de Lleida i Tarragona, i precaució que a les hores centrals del dia a les Terres de l'Ebre algunes tempestes poden ser fortes. Diumenge, un dia més tranquil, amb alguns ruixats de la primera meitat del dia al sud del país.
1: I ho acabem de saber, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el coordinador de l'acció del govern espanyol en la crisi migratòria de Ceuta. Fons de la Moncloa destaquen l'experiència de Torres en temes migratoris. Va ser president de Canàries i durant el seu mandat va gestionar diverses crisis migratòries. També recorden que va ser l'impulsor de la reforma de la llei pel que fa a la reubicació dels menors no acompanyats. La notícia l'ha avançat al periòdico i hauria de fer-se oficial els propers dies. I pel que fa a la manifestació racista convocada per demà a Barcelona per la plataforma Safe Europe Act, el govern ha confirmat que preveu reforçar el dispositiu policial dels Mossos per supervisar i vetllar que no s'hi fomenti directament o indirectament l'odi, la violència o la discriminació contra un grup. En un comunicat, el govern ha avisat que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva col·lectiva que s'hi detecti. I el Barça busca davanter.
2: El Barça encara no descarta Julián Álvarez, però l'Atlètic no el vol vendre al club blaugrana i el jugador no vol anar a l'Arsenal. El Barça, que per cert ha arribat a un acord amb el Fenerbahçe per l'arribada del porter Dominic Livakovic la temporada vinent. El Barça femení disputa avui el trofeu Joan Gamper contra el Brighton a l'estadi Johan Cruyff. A segona, avui el Girona s'enfronta al Córdoba a les 9 del vespre i també avui comença la Premier League amb un Arsenal a Coventry a les 9 i la Lliga Francesa amb un Olímpic de Marsella-Estrasburg un quart d'hora abans. I a la Fórmula 1, d'aquí un poc més d'una hora, reprèn l'activitat al Gran Premi dels Països Baixos. Kimi Antonelli ha marcat els temps més ràpids al matí.
1: Doncs tanquem aquest 14-15 que hem fet amb el Marc Selva al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius i a partir de les 8 el 9-7 la Montse Martí.
2: I ja el t'ho diràs amb Gerard Ballera.
1: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del versió RAC1. Bona tarda.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
6: i Guillem Estanella.
5: És un normal, home. Ho
11: passo de conya.
12: Pues vinga, anem.
13: Divendres a tothom, ara passen uns minutets de les 3. Som els d'abans del Clapés, som...
14: Els taloners!
13: Guillem Estanella, molt bona tarda, guapíssim.
15: Què passa, rei?
13: Escolta, avui t'he d'explicar una... Mira, avui tenim temps, t'he d'explicar una anècdota.
15: No, és divertidíssima. Jo tinc una de pressa,
13: sí,
15: però avui tinc molt de lío.
13: Però avui tenim temps, eh?
15: Que no, que m'és igual, que jo tinc molt lío avui. Que jo crec que cap de setmana marxo i jo m'he de fer la maleta encara. Per tant, tirem ja els millors moments, aprofito per fer una mica de maleta, si i jo a les 4 vull ser al cotxe marxant, no vull merdes.
13: Jo et volia explicar una cosa.
15: Que m'és igual, me l'expliques dilluns.
16: Si mires un espejo, vas a ver tú quién es, vas a ver tú quién es feo, ¿no? Vas a ver tú lo que es ser una persona fea.
13: No li falta raó. Va, comencem l'altra versió del dia recordant-vos una cosa que potser ja heu sentit en aquesta casa, però és que avui comença la campanya de la declaració de la renda i s'allargarà fins al 30 de juny.
17: Ai.
13: Estan obligats a fer-la els que l'any passat van cobrar més de 22.000 euros d'un únic pagador o més de 15.876 euros en cas de tenir-ne més d'un.
18: Trabajar es de pobre.
15: Ara.
19: Una de les novetats d'aquest any és que els autònoms l'haurem de fer tant sí com no. És igual si hem ingressat molt o poc. Això és una gran notícia. També estan obligats a fer-la els qui van cobrar el salari mínim. A partir del 6 de maig es podrà fer també per telèfon i a partir de l'1 de juny ja es podrà fer presencial a les oficines de l'Agència Tributària.
20: És fort, perquè com ha canviat la vida, eh? Tu abans t'atracaven, et demanaven aixecar els braços, no?, amb una pistola, i ara directament has d'omplir papers i t'atracen igualment, eh?
13: Et donen feina i tot.
20: Sí, sí, sí.
19: No, pagues el que tens.
20: Sí.
19: Atenció als menors de 35 anys, que pagueu lloguer. Us podeu deduir el 10% del que pagueu al mes si no arribeu a guanyar 30.000 euros l'any. Per cert, des de l'Agència Tributària ja han desaconsellat que l'esborrany i la declaració us la faci al ChatGPT.
13: Sí, home, això és fer una mica la trampeta. Avui ens preguntem si la gent està preparada per afrontar una nova campanya de la renda i us he de dir que aquí comença un reportatge a peu de declaració. Alba Segarra m'hauràs de donar permís perquè estic a punt de dir la frase.
19: Un reportatge no és vàlid si no es diu la frase. Endavant.
13: Avui he baixat al carrer. Perquè si no, no seria un reportatge de carrer.
15: Estaria molt bé un dia fer un reportatge que no tirem i l'endemà dir, avui no he baixat al carrer, però és un reportatge de carrer.
13: Ah.
15: Clar, aquí ja estaríem enganyant el sistema.
13: Oh, un dia... Ahir vaig baixar al carrer. No, ha sigut avui, ha sigut aquest matí. Per preguntar a la gent què tal això de la declaració, si ja saben que ja comença la campanya, m'he trobat un nano jovenet amb un Red Bull a la mà.
15: Ai.
13: Eren les 12 del migdia. Dic, aquest nano ha de saber de la vida. Li he preguntat si farà o no la declaració.
21: Sí, però no arribo, no arribo.
13: No arribes?
21: Encara no.
13: De què corres?
21: Soc consultor especial. I estic...
13: Com? Perdona? Ets sí. Què?
21: Consultor espacial, sí. Bueno, a veure, jo em dedico al tema d'aeroports, sí. En gestió d'equipatges, de logística industrial, però aplicada a aeroports.
13: Sona molt guai com perquè puguis cobrar bé, no?
21: Que encara estic de pràctiques.
13: Oh.
21: Esclar, no m'arriba, perquè faig mitja jornada i amb el que cobro, pues, no...
13: Et fan treballar molt perquè t'estàs aquí cascant un Red Bull?
21: No, perquè he dormit poc avui.
13: Més o menys que has facturat aquest any, tu?
21: De que arriba a 1.100 nets, aproximadament, pues, posa-li 13.000, no crec que arribi. Oh.
13: Clar, amb maletes, facturar, també vull dir una altra cosa. Quantes maletes has facturat?
21: Hòstia, maletes moltes, perquè treballo en aeroports de Sud-amèrica,
13: sí.
21: Perfectament poden facturar 22.000. 22.000 equipatges al dia.
13: Ara imagina't que siguin 22.000 euros al dia.
21: Hòstia, pues ojalá, ojalá, ojalá, ojalá.
6: Home.
19: A Sud-àfrica.
13: Sí, sí, aquest nano treballa molt i cobra molt poc, pobre.
19: Trobo que tot està malament en aquesta història.
15: Sí, sí, sí, sí. És molt heavy, molt heavy.
19: S'ho deu haver inventat.
13: No, no s'ho ha inventat, perquè he dit que de moment no arriba al mínim per fer la declaració, però que quan hi arribi, la declaració li farà son pare.
15: Està tan malament que, pobret, que per anar a treballar a aquests aeroports ha de prendre un Red Bull que et dona ales per poder arribar al lloc, eh? Vull dir que sí que està malament.
13: Aquí l'has clavat. Doncs el que deia, que es veu que la declaració, quan pugui, la farà son pare.
21: Com que el meu pare es dedica a això, ja m'ho dirà ell.
13: El teu pare què fa?
21: El meu pare és assessor fiscal.
13: El teu pare fa renta?
21: Sí.
13: Hòstia, el podem trucar?
21: Espera, el truco.
13: Com has dit el teu pare?
21: Joan.
13: Joan. Nom de pare, eh?
21: Sí, la veritat que sí. Pava.
13: Hola, Joan.
11: Hola, què tal?
13: Perdona que et molesti, és que just m'he trobat el teu fill per aquí a la Diagonal. T'he pillat molt enfeinat.
11: Ara mateix sí.
13: Però estàs fent declaracions o no?
11: Encara no. Ara comença la campanya per la gent que ha d'acceptar votador. Que sento l'esborrany.
13: I quan et comença la feina forta?
11: A mitjans d'aquest mes d'abril.
13: Que m'ha dit el teu fill que encara no cobra prou com per declarar.
11: Això és veritat. Esperem que cobri en un futur. I que contribueixi a la societat, també.
13: Clar que sí. A favor de pagar impostos, no?
11: Doncs clar, i tant.
13: Clar que sí. Vinga, Joan.
11: Molt bé.
13: Tens un fill molt maco, eh? Vinga, dale.
11: Gràcies. Adéu.
13: Adéu, rei. Adéu. Facturem la conversa, no?
21: Exacte, exacte.
13: Bueno, que vagi bé amb el
21: vagi molt bé, tu.
13: Adéu, rei, a cobrar. Caminant per la Diagonal he trobat a un parell de nois, el Josep i el Raül, que feia encara d'haver de facturar molt, eh?
19: Amigo.
15: Sí. Pensava que feia encara de desgravar.
13: Doncs et diré que potser és compatible, eh? Aquí teniu el Josep i el Raül. Molt amics, però també t'he de dir que les declaracions de cadascun són molt diferents.
19: Ah, amigo.
13: Feu pinta de facturar bé, eh?
14: Bueno, nosaltres podem...
13: Ah, digueu la veritat.
14: Estem bé, també. Llavors, bueno...
13: Que esteu bé.
14: Llavors queda poc.
13: És que guanyar i no gastar no té cap mena
14: sentit. No té cap sentit, no. Ser el més risc del cementiri no té cap sentit.
13: Ara! De què correu, si es pot saber?
17: Ah, jo de restauració.
13: Sí, factura bé.
17: Bueno, sí, també hi ha molta despesa.
14: Tu també, jo ara mateix estic a l'atur, així que mira, facturo poc. Serà fàcil la renta, jo crec, aquest any.
13: Teniu gestor o alguna cosa, no sé, gestora?
17: Sí, es porta gestoria i presenten ells i ja està.
13: Ja confieu prou?
17: Sí, perquè és mig família, amb lo que és important, això, és important.
13: No hi ha hagut allò cap susto algun dia de dir, ostres...
17: Per ara no, i esperem que així...
13: Toquem fusta?
17: Sí, toquem fusta.
13: Va bé la restauració o què?
17: Va bé, no ens podem queixar.
13: És un negoci per aquí?
17: La temporada, no, a Mao.
13: Home!
15: Començat per aquí.
13: Espera que digués això, sí.
17: Home, Mao,
13: bé,
17: tio. Bé, però la temporada només. Vull...
13: Ah, però ho conserves tot.
17: Que digui, clar, temporada, però temporada bé.
13: Escolta, i no necessites cambrers, ho dic perquè està a l'atur.
17: No, sí, jo ja vaig estar l'any passat amb ell.
13: Som
17: millors amics.
15: Molt bé, escolta. El que està a l'atur li va a Mao Meno, eh?
19: Saps què deien fer?
15: Què?
19: Ell el deia fer fora perquè li donguessin l'atur. Oh. Això entre amics es fa.
13: Però això se suposa que no ha passat.
15: Se suposa que potser això no ho hauríem de dir.
19: Això se suposa que no ha passat, però si hagués passat en una realitat paral·lela...
13: Que no els busquin.
19: A mi em semblaria
15: ara.
13: Mireu, i acabant aquest reportatge he trobat, pobrets, uns estudiants de periodisme.
19: Ai, desgraciadets meus.
13: Sí, perquè clar, ara no cobren prou i quan trobin feina,
15: clar,
13: tampoc. O sigui, avui ha començat la campanya d'Hisenda. Què has guanyat aquest any?
18: Setmanalment uns diners per gastar-me'ls amb el que vulgui.
13: Què guanya?
18: 10 a la setmana o així.
13: 10 cas?
18: 10 horets i faig el que puc.
13: Què foteu avui a Barcelona?
18: Hem visitat Catalunya Ràdio, perquè som estudiants de comunicació audiovisual.
13: Què m'estàs dient?
18: Sí. Bé, estem fent el batxillerat.
13: Però i com és que no heu vingut a RAC1?
18: Bueno, els professors ho decideixen.
13: I tu de què vols currar?
18: No sé, m'estic mirant una mica...
13: No t'ha agradat Catalunya Ràdio? No ho has vist bé?
18: Jo tinc l'intenció... Bé, la Universitat de Periodisme i tal, estudiar periodisme.
13: Vols fer una crònica d'aquestes així, ara que et senten a RAC1?
18: Bueno, estem aquí al carrer, amb RAC1, us informa Jordà de Han, des de... On estem? No sé.
13: Tio, has de saber on estàs per informar.
18: Des de Barcelona.
13: A la Diagonal?
18: La Diagonal. Estem fent un reportatge sobre la declaració de la renda.
13: Bueno, el reportatge l'estic fent jo i ara no t'atribueixis tu els mèrits.
18: Bueno, sí, ens estan aquí entrevistant una mica. Jordà de Han, RAC1.
13: Molt bé, el futur del periodisme.
15: S'espavili.
19: Sí, és important no fumar abans de fer una crònica.
13: I saber on s'estan en tot moment. Aviam, la conclusió a la que arribo és que després a tothom li agrada criticar molt els serveis públics, però després, si no hi contribueixes, això genera una incoherència espantosa. Pagueu contents a Hisenda, perquè ja ho deia aquell lema, i Hacienda somos todos, excepte si ets un rei emèrit. I no ens enfriem molt del tema, perquè a qui segur que li sortirà a pagar a la renda és als veïns i veïnes de Tiana, al Maresme, perquè segons les dades publicades per l'IDESCAT és el municipi amb l'índex socioeconòmic territorial més elevat de Catalunya.
19: En el top 3 l'acompanyen Matadepera, Sant Just d'Esvern i Sant Cugat. Sant Cugat en quarta posició. L'IDESCAT analitza 247 municipis i agrupacions territorials i destaca la diferència entre Tiana, que és el primer, i Salt, el gironès, que és l'últim. Aquesta diferència és de 67,9 punts.
13: Déu-n'hi-do.
20: Fort, eh? El que està clar és que si són el municipi més ric de Catalunya, se'ls ha de trucar per saber com s'ho fan, no? Vull dir, nosaltres hem una miqueta d'informació de servei, no? Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge telefònic d'investigació a peu de... No, jo porto el nen a Hípica com a extraescolar.
13: És... Parlen així els pares que porten els nens a la hípica?
20: Bueno, perquè el nen va a la hípica i el pare munta cavall. Bueno, he començat trucant a diferents negocis de Tiana i he trucat a un que sembla ser que no ens hem acabat d'entendre, no ens enteníem.
0: Buenos días.
20: Hola, què tal? Bon dia. Això és Tiana?
0: Bueno, no és Tiana.
20: Ah, on...
0: Maria, no sé.
20: Com?
0: Digue'm, és que no t'entens bé.
20: Que si això és Tiana.
0: Estàs trucant a Maria Jesús, a Maria.
20: Ah, no, perdona. Perdona.
19: No.
0: El que passa és que no t'entenc el que vols dir.
20: Tiana al municipi. Jo preguntava per Tiana, no per si estava Tiana com a persona, perdona, eh?
0: Vale. Ja, per això no tenia res.
19: Clar, es pensava que trucaves a la Tiana i al sapo.
13: Clar.
19: Oh!
13: A la seva tia Anna, també.
20: Sí. Aquesta tia Anna, no?
19: Hòstia,
20: hem seguit xerrant i li he explicat tot el tema i li he preguntat pel que estàvem tractant, el que Tiana és el municipi més ric de Catalunya. Que es veu que Tiana és el municipi més ric de Catalunya i trucaven per celebrar-ho.
0: Pues, felicitat.
20: Que tu ets de Tiana? Tu ets d'aquesta gent rica o no?
0: Jo no. Jo treballo alguna vegada a Tiana, però no.
20: I la teva professió quina és?
0: Soc profe.
20: Ah, ets profe. De què?
0: No. D'activitat física.
20: Ah, activitats físiques. I què fas?
0: Yoga i pilates.
20: Allà ja detectaves una mica que hi havia poder adquisitiu? Ja detectaves una mica el pijerío?
0: Bueno, que dir-te, no estava malament. Sí, no estava malament, hi havia cases xules.
20: Molt bé.
0: Estava guai, sí.
20: Pues escolta'm, una abraçada ben forta. Que vagi molt bé, Maria Jesús, no?
0: Sí, Tiana també està guai de nom, però no.
20: La propera, si torno a trucar ja et preguntaré directament per Maria Jesús i no per Tiana.
0: Vale, pues sí, estaria bé. Així saber de lo que em parlen, vale?
20: Perfecte. Doncs una abraçada, gràcies.
0: Merci, a tu.
20: Adéu.
13: Bravo.
20: Escolta, bravo.
13: Ole la Maria Jesús.
20: I ole també Tiana. Escolta, he seguit trucant a diferents locals i...
13: Què és aquesta cançó?
20: Ah, això és de Tiana i el sapo, no?
19: Sí, clar.
13: Tiana i l'Estadella.
20: Efectivament. Bueno, he trobat atenció a la persona més rica de tot, Tiana.
13: L'has trobat?
20: Sí. Pot ser exclusiva, efectivament.
13: Home, clar.
20: Sí. He trobat a la persona més rica de tot, Tiana, però això sí, d'una altra cosa.
6: Exclusiva.
0: Hola.
20: Hola, bon dia, què tal? Que això és Tiana.
0: Bé, molt bé, sí.
20: Ah,
0: molt bé. I tu?
20: Ah, bé, amb alegria, content, aquí fent trucades a la gent.
0: Ja et veig, molta empenta. Bueno, molt bé.
20: Que truquem perquè hem vist que ha sortit a l'IDESCAT una enquesta que diu que Tiana és el municipi més ric de Catalunya. Trucava per felicitar-vos.
0: Ah, bueno.
20: Tu notes aquesta riquesa o tu surt de l'enquesta?
0: Home, jo sóc una artesana pura i dura, autònoma, que pago els meus rebuts cada mes i la veritat que si estic aquí és que gaire rica no sóc. Però bueno, rica econòmicament, parlem. De l'altre estic molt contenta.
20: Tu en què dius que ets rica? Que dius que en un altre vessant sí que ets rica? En què ets rica?
0: Jo amb moltes coses, amb amics, amb la família, amb moltes coses.
20: Ara, ja. Això no surt a l'enquesta aquesta, eh? Vull dir que està bé que
0: no.
20: També s'hauria de valorar.
0: Només es valora el diner, clar, totes les altres coses són inclús més importants que els diners.
20: Bueno, escolta, he seguit trucant i al final he acabat en un lloc de feina que és molt fort, m'han acabat felicitant a mi.
13: Ah, sí, sí.
6: Digue.
20: Hola, què tal? Bon dia, que això és Tiana.
6: Digue-me.
20: Ah, molt bé, mira, que es veu que Tiana és el municipi més ric de Catalunya i trucaven per felicitar-vos, per saber com us ho feu.
6: Jo estic treballant.
20: Ah, tu diguéssim que no formes part de l'Star System de Tiana, no?
6: No sé, jo estic treballant a Tiana. Va. Jo no sé a què tens que... No sé a què veus, felicitar, no sé.
20: Bueno,
6: no sé què felicites, ara.
20: Bueno, felicitar perquè estan al top 1, han desbancat a Matadepera, Sant Just i Sant Cugat, i dic, anem a trucar per felicitar-los.
6: Felicito a tu per treballar a RAC1, si treballes a RAC1, no ho sé.
20: Ah, doncs Moltes gràcies. Ja et dic jo...
3: És que, clar, felicitat, també.
20: I ja et dic jo que treballen a RAC1 no soc, no soc ric tampoc, eh? Vull dir
3: que... No, jo tampoc. Que pensió.
20: Bueno, jo també he aprofitat per confessar-me que la gent es pensa que treballem a la Ràdio Líder i que tots són beneficis.
13: No.
20: No.
13: No.
19: Jo no em queixo.
20: Bueno, he seguit trucant i he acabat al centre veterinari de...
19: A on?
20: Al centre veterinari.
13: Ah.
20: Sí, és que... No apuntis això. Al centre veterinari de Tiana i he descobert com s'ha de detectar un ric.
4: Centre veterinari Tiana, un moment, sisplau.
20: Ah, sí?
4: Sí, digues.
20: Hola, què tal? Bon dia. Mira, ha sortit una enquesta de l'IDESCAT que diu que Tiana és el municipi més ric de Catalunya i trucava per, doncs, per felicitar-vos.
4: Gràcies. Bueno, jo no soc dels rics, però bueno, hi ha gent que sí.
20: Ah, però tu detectes que hi ha gent rica o no per aquí?
4: Sí, perquè aquí en el veterinari veus els que diuen, bueno, ja compro moltes coses i la setmana que ve vinc i ho pago tot. Com que tenen uns tejemanejes amb les targetes i tal, diuen, vinga, va, pues...
20: Ah, amigo, tu detectes ja una miqueta el tema de la targeta de crèdit, no?
4: Sí, això ja ho veig.
20: Normalment, un ric quin gos té?
4: Tenen els caniches o, si no, gossos molt grans, com els Golden Retrievers, tal.
20: O sigui, un caniche i un Golden Retriever és de persona rica, pel que entenc.
4: Clar, un moment, que ha vingut un client.
13: Sí, sí, un gos, no?
4: Sí,
20: que jo l'he deixat allà, sap aquest, atenent, i clar, quan m'ha tornat a agafar la trucada, li he seguit preguntant coses.
4: Hola, sí, perdona.
20: Hola, no preocupis, que estàs treballant, faltaria més. Aquesta clienta, sí. Què volia? Aquesta era pija o no?
4: No ho semblava, perquè aquí a Tiana també hi ha molta gent que és hippie.
20: Ah, ostres, teniu el millor de ambos mundos. Sou Hannah Montana a nivell de municipi.
4: Sí. Tenim aquí tenim els hippies, els pijos i els pijipis.
20: Ah, molt bé. Ostres, aquests són els pitjors, perquè ho volen tot.
4: Sí. Bueno, i també els canis pijos, també.
20: Ah, també hi ha canis pijos? Hòstia.
4: I tant, que van amb el patinet, amb el microcar...
20: I teniu de tot pel que veig,
4: Sí.
20: Doncs escolta, una abraçada.
4: Vinga.
20: Adéu, bon dia.
13: Ole. A mi fan molta por els hippies aquests.
20: Els hippies aquests són horribles, perquè tant tenen la vista que crema com es prenen una tila.
19: Ui, i no es dutxen.
13: Tots som germans, tots connectats, és un bordes.
19: Aquests són els que estafes més.
20: Sí. Que normalment el hippie és fill d'un pijo, saps?
19: Mm. Aquesta gent li pots cobrar perquè abraça un arbre. Sí? Només per això? Sí. O sigui, aquest és el detall que el diferencia de la resta d'humans.
13: Van en bicicleta per no contaminar.
20: Exacte.
13: I després t'agafen un helicòpter quan sigui.
19: Sí. No, per anar a desconnectar les Bahamas, clar, a la Pachamama.
20: Bueno, el resum és que visca Tiana, és el municipi més ric de Catalunya.
13: I el sapo.
20: I també visca el sapo.

0: Va, seguim amb més notícies a l'altra versió. Recordem que Guillem Estadella avui li toca la part complicada, sí. És a dir, llegir els paràgrafs llargs en paraules complicades.
1: Sí, Alba Segarra.
2: Alba Segarra també t'he de dir que t'estàs flipant perquè tu mai has dit tant... Estic veient el text d'ara...
0: No te'n llegeixis.
2: Aquí, no, home.
1: A plorar a la ploreria.
2: Estàs fotent unes paraules molt complicades, eh?
0: Perquè ara parlarem de temes judicials, perquè hem de seguir atents al cas Andic. Jonathan Andic ha pogut passar la nit a casa després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li va imposar la jutgessa que l'investiga precisament per la mort del seu pare, el fill del fundador de Mango. No podrà sortir del país i s'haurà de presentar als jutjats cada setmana.
2: Sí, sí, la magistrada instructora encarregada de les diligències prèvies sustenta la seva hipòtesi incriminatòria en una casuística indiciària d'elevada intensitat que aprovaria...
0: Densitat.
2: Hòstia, és que això està...
1: Vinga, va!
2: Provatòria que, d'acord amb el seu criteri hermenèutic, amb el seu criteri, projectaria una presumpta participació conscient de Jonathan Andic en els fets objectes d'escrutini processal. Entre els vectors de major rellevància...
0: Inferencial.
2: Però és que no hi ha comes! Vull dir, és que com vols que llegeixi això si no hi ha comes?
1: Pues te les inventes, com faig jo molts dies. Endavant!
2: Entre els vectors de major rellevància inferencial sobresurt la reproducció
0: la reproducció iterativa
2: i anticipatòria de l'itinerari posteriorment vinculat al succés lesiu. Recorreu que l'encausat hauria d'executar fins a 3 vegades en un interval temporal immediatament previ a la materialització de l'accident. Quina merda és aquesta de paraules!
1: Pensaràs 2 vegades abans de tornar-te'n riure'n d'ella.
2: Em vull veure tu llegir això un altre
1: dia. Escolta, penseu una cosa. Llàstima que l'incriminin per possible homicidi, no per robatori, perquè seria gros, ser lladre d'una empresa que es diu Mango.
0: Ara que m'ha fet gràcia.
1: Tu, Andy no es porta pensar Andy Lucas? Porto 24 hores cada cop que diuen el seu nom, Andy Lucas.
2: I van acabar igual, fatal.
0: Andy i Lucas. Mireu, ahir l'equip del Barça ja va parlar amb el seu Carles Porta, que diu que no descarta fer-ne un capítol de tot aquest cas Andic. De fet, avui als Taloners hem sabut que Crims innova el format i ja prepara noves temàtiques per la sèrie. Tenim en exclusiva un avançament.
3: Exclusiva. Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Algunes descripcions poden ferir la sensibilitat de la gent que va vestida del desigual.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Els nous detalls del cas Andic demostren que és un fill amb molta empenta. Segons l'informe policial, l'antic amo de Mango es podria considerar una fashion victim. Comencem. Mango fa anys que promou un dels pitjors crims que s'ha comès en el món de la moda. Els pantalons pitillo, anomenats així perquè t'apreten tant l'entrecuix que se't marquen els ous i el pitillo. Molts homes en plena crisi dels 50 segueixen sent víctimes dels pitillos.
5: Prefereixo no revelar la meva identitat. Els pantalons pitillo m'han intentat matar diverses vegades. Un dia era assegut al lavabo i em vaig quedar sense paper. Vaig intentar caminar amb els pantalons baixats. Semblava un pingüí marejat. Quin trauma. M'apreten tant aquests pitillos que fa 20 anys que no me'ls puc veure.
4: Per petit detall, el que li deuria penjar de les cames. Bé, la policia de la moda té més sospitosos. I em refereixo als germans assassins de l'estètica més temuts, els crocs amb mitjons. Són més lletjos que una nevera pel darrere.
6: Jo sóc la sergent major de la policia de la moda. He detingut grans criminals com el piercing a la cella dels 2000 o les samarretes Cucusumucho. Ara seguim la pista del pantaló pitillo, però la resta del món es fa dir skinny jean.
4: I la setmana vinent estarem pendents de l'excursió d'Amancio Ortega pel Pedraforca. Posarem llum a la foscor de la moda.
7: Vinga, va, taloners, poseu la publicitat, que em poseu molta, eh?
8: Els taloners. I a prendre pel sac les migdiades. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
14: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
15: Havia de venir amb els taloners.
16: De saludar a les 7, és una meravella.
17: Han anat molt bé les vacances.
18: Tot el dia a la platja.
19: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
20: Ja tornem a ser amb ganes de començar, perquè el panorama està complicat.
21: Sí. És una temporada de repte. Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
22: Toca matinar.
23: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
13: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
24: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
13: RAC 1. Tots som 1.
25: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
26: Atenció a tots els banyistes. Els informem que la bandera d'avui del programa és bandera verda.
27: Hello to everybody banyist. Today the program is green bander.
28: Green flag.
27: Green flag.
28: Aviam si entenem anglès, eh?
27: Yes.
13: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
0: La novel·la Les calces al sol és un dels fenòmens literaris en català més bèsties dels últims temps. El més sorprenent és que aquest èxit, que és la primera novel·la de l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, doncs bé, amb la seva segona novel·la, també Crispetes de matinada, l'autora segueix imparable. L'ha convertit en l'autora de ficció més venuda en català aquest Sant Jordi. Quin és l'ingredient secret com per seguir connectant així amb milers i milers de lectors? Doncs li podem preguntar directament a la Regina. Regina, bona tarda.
29: Bona tarda.
30: Hola!
0: Abans d'entrar ho comentàvem. Tens aquesta vibració d'autora d'èxit.
29: Sí?
0: Sí, com una estrella del rock dels llibres.
29: Bueno, pues sí. abans d'escriure ja era així, eh?
0: Ah, sí? Ah.
29: Sí.
2: O sigui, que no. Lo del barret aquest no és per escriure llibres.
29: No.
2: Ah, cookie.
29: No.
2: I llavors tu no... Hòstia, pues molt guai, cookie, tens sí. Flow.
29: Gràcies.
0: No, però és veritat.
29: Bueno, és que a casa meva portem barret. La gent es pensa que sí, sí. De fet... fa poc vam descobrir que la primera vegada que em vaig posar barret va ser, us en recordeu, d'aquell cap d'any a Das, que com es deia?
2: Maripauet.
29: Li vaig quedar allà, aquell dia em vaig posar barret per primera vegada.
0: Però tu
29: que tenia 14 anys o 13, no ho sé.
2: Què dius?
29: Sí. Oh, yeah. Uau.
0: M'encanta que la referència sigui Maripau Huguet, eh?
29: Sempre és Maripau Huguet la referència.
2: La reina. Molt bé, i des de llavors no t'has fet el barret, eh?
29: Mai més, no, sí.
0: Ni per escriure?
29: Sí. Sí, aviam, el poso quan em ve de gust. Tampoc vull ser esclava, eh?
2: Se t'oblida que portes barret, allò que entres a la dutxa merda?
29: No, perquè és enorme. Ja, avui que feia una mica de vent, me l'he lligat.
31: Aquest. Lligat, queda súper del verano. No.
29: Aquest és una mica tío Pepe, aquest que porto, eh?
31: No, és de... No juro que nunca más pasaré hambre, també. Saps?
29: Pues mira, aquesta és d'Atlanta.
31: Ah, Elena.
2: Té un rotllo cordobès, no?
0: Sí, exacte.
31: Un toc, sí.
2: Jo, és que perdona pel tema del barret, sé que tenim una entrevista preparada.
0: Ah, però és que jo volia entrar, home, la més menuda de Sant Jordi.
2: Ah, no, però tinc un dubte. Quants barrets tens?
31: No tants.
2: No.
31: A més, em vaig perdent.
2: Ah, vas perdent?
31: Sí, l'altre dia a Madrid vaig anar a presentar i me'l vaig deixar al taxi.
2: No.
31: Però després el vam trobar, el taxista havia anat fins a Saragossa a portar la filla que jugava a futbol i ara ha tornat a Barcelona.
2: Però un moment, un moment.
31: Com?
2: El taxista... Tu et vas deixar el barret al taxista?
31: Sí, un taxista de Madrid. Llavors vam trucar a 300.000 persones i també la Toni Acosta, que em va presentar, que sí? És la que va presentar ahir també.
2: Sí, la Pico Lindret.
31: Doncs mira, més o menys. Va posar un story que me l'havia deixat i el taxista el va trobar.
2: Ostres.
31: Bueno, va veure i me'l va, i l'ha enviat a l'editorial.
0: Però tu hi poses allò com la roba de nen quan va de colònies? Poses el nom
31: i
0: el telèfon?
31: No, sí que... No. I els meus fills tampoc tenen la roba marcada. Una mica de... A l'etiqueta amb el permanent i ja està.
0: Ja està.
31: Però després fas una N, com que és tan gordo, doncs és un punt.
2: Ah, ja està.
31: Per tant, ja està.
0: Clar que sí. Escolta, anem a la cosa important.
2: Ara.
0: La més venuda de Sant Jordi. Això, un aplaudiment, home.
2: Home, home. Això és fort, eh?
0: Sí, eh?
31: És prou fort, sí.
2: Ah, però, no riguis, vull dir que això és teca, eh? Vull dir, això no ho pot dir qualsevol.
31: Sí, sí, sí. Ja, l'altre dia em van fer una entrevista. Gràcies per convidar-me, per cert, perquè això em permet com estirar més aquest moment, perquè de cop és com Sant Jordi, 1.000 focs artificials, 7 hores allà al carrer amb la gent, que és un miracle, aquells minuts que estàs amb la gent, amb les signatures, i ja està.
0: Clar. No, ho hem fet expressament, nosaltres, per allargar el xiclet.
31: No, home, ja està, no, vull dir, jo... aquest titular que doneu, que encara em passa ara, us ho dic de veritat, que sembla que fins i tot amb les calces, que ja fa 3 anys i mig que es va publicar, hi ha vegades que penso que em diran, no, home, no, que estàs flipant, que, era no, tot, que mentida. Tot això és mentida.
0: Passiga't i desperta, no?
31: Em duren 2 segons, però em passa.
1: Bueno, i les calces encara és més fenomen, perquè, o sigui, s'han venut més de 100.000 exemplars, i jo he descobert un concepte que és el long seller.
31: Sí, jo també.
1: O sigui, que vol dir que fa molt temps que està en el rànquing dels 10 primers més venuts. Tu, en quin moment decideixes que et fots a escriure les calces al sol? Et ve a buscar un editorial? Com va tot això?
31: No, bueno, de fet, una mica és la història que explico a Crispetes de matinada. Jo torno d'aquesta casa que tenim aquí, les calces al sol, d'Atlanta.
1: Atlanta.
0: Atlanta.
31: És que hi ha una història que quan jo vaig arribar a Atlanta em parlaven d'una tal Helena, jo pensava que era la patrona d'Atlanta, i en realitat estaven dient Atlanta, en Amèrica del Sud.
0: Això m'ha passat a Edimburg, que tothom deia Edimburg.
31: Edimburg.
0: I dic, però on estarà Edimburg? Jo dic, he vingut a Edimburg.
2: Home, d'Atlanta, Atlanta, dic, aquí hi ha alguna hamburguesa a la boca, que no s'acaba d'entendre.
31: Forta, doncs mira, 6 mesos vaig tardar a entendre una conversa sencera. Doncs això, jo torno d'Atlanta amb la patata calenta, que és escriure.
0: Clar.
31: I després m'estic 8 anys... No? Intentant, estudio cine, vaig fer guió de cine, escriptura creativa, no? com esbrino com es fa, però clar, a mi com em va sortir la vocació va ser a través d'uns emails que jo enviava des d'allà. I eren uns emails que inclouen molt d'humor, no? I era com tot... Ostres, jo pensava, hosti, no puc... Jo no puc escriure una novel·la a part d'uns emails que parlen de... Que poso el mateix exemple sempre, que és un porc, hi ha un porc, no sé si has arribat, hi ha un porc de peluix que té un penis extensible.
1: No he arribat aquí.
31: Que quan es retrau, sona I want to break free, no? Llavors és com, jo no puc escriure d'això. I vaig estar molts anys fugint de la meva veu i fugint de la meva història. I de fet, tots els cursos que jo vaig fer eren a partir de les històries de contrabandistes que m'explicaven els meus avis de la Cerdanya i tal. Bueno, llavors aquest és el viatge que fins que jo de cop entro amb una casa que semblava abandonada al mig d'aquí, de Gràcia, i les persones que descobreixo allà dins i totes les aventures que vam viure és el que em van portar a començar a escriure. Que això passa al final de les Crispetes de matinada. Però llavors jo començo a gravar aquest desert jo sola. O sigui, vaig tardar com una dècada a ubicar-me a nivell vital per començar a escriure i dir, bueno, pues, escolta, a mi si em surt així, doncs ho vaig intentar, no? Vull dir, si no soc... Bueno, jo pensava o era Premi Nobel o no era res, no? Llavors, bueno, doncs vaig començar a escriure, van passar molts anys, vaig estar molts anys escrivint les calces al sol i de fet, la història que em demanaves, em va contactar un antic professor i em va dir, perquè vaig penjar una foto a Instagram dient, escolta, jo he acabat aquesta novel·la i l'estic donant a llegir a amigues d'amigues perquè no em coneguin, aviam si això també funciona amb gent que no em coneix. I després un antic professor em va escriure, no diré l'editorial, i em va dir, escolta, aquest és el llibre que estaves escrivint allà quan estàvem junts i tal, i dic, sí, sí, llavors em va dir, envia-me-la. I li vaig enviar, em va dir, te la publiquem. Això durant la pandèmia, quan estaven les fronteres tancades. I jo, ostres, vale, doncs que endavant, ara, no? Endavant, sí. I ja, quan havien d'obrir fronteres i havia d'anar a signar el contracte, em va dir, és massa agosarada pel segell, no la publiquem.
0: Ai, et van deixar escapar.
31: Però bueno, això passa, li passa a tothom, li passa a tot...
2: Mira, a tota Rowling.
31: A tota l'estona, clar. I llavors me'n vaig anar doncs, amb un altre, vaig enviar un e-mail... aquí, a Penguin Random House, vaig enviar un e-mail a Porta Freda.
2: És la bona, aquesta, eh? Aquesta és la bona.
31: Aviam.
0: Què hem de dir?
31: Amb un e-mail fred, eh? Vull dir que jo encoratjo la gent, que em ve molta gent a demanar-me, escolta, com ho has fet? Doncs vaig enviar un e-mail. Aviam, vaig estar 6 anys pulint aquesta història, treballant-m'ho a muerte, i ja vaig entregar la millor versió que jo creia.
2: Te la van fer canviar gaire quan la vas entregar?
31: No.
2: O sigui, directament em va dir, ok, publica'm això.
31: Bueno, em van fer alguns canvis, però menors, la veritat és que sí.
2: I jo tinc un dubte, perquè això de ser líder d'audiència, anava a dir, líder de Sant Jordi, això, perdó, jo sempre tiro cap aquí, però això a nivell monetari es trasllada a una cosa bona o com va?
0: Que jo he
2: de
0: dinero.
2: O és fictici, això de vendre llibres?
31: Bueno, pensa que... O vens milions de llibres o no, perquè no et fas ric, no, ni de conya. Jo voldria un pis a Barcelona amb dos lavabos i no m'ho puc comprar ni de conya.
2: On vius ara?
31: Ni una entrada, a la Barceloneta.
2: Home, però està bé, la Barceloneta.
31: 68 metres quadrats, 4 persones.
2: Bueno, però està bé, perquè ja caliu...
31: Un equip.
2: Ja caliu per escriure,
31: sí,
2: no?
31: Sí. No, jo no em queixo, estem bé.
3: No, però tu no escrius a casa. No. On escrius tu?
31: Als bars.
3: Ah, això és molt gros. Per què? Com, per què?
0: Perquè els bars.
2: Es nota que l'Alba està llegint el llibre i està aquí enganxada, vol saber què coses, eh?
3: Jo la... Per què escrius als bars?
31: Perquè necessito energia, necessito...
3: Gent, soroll,
31: moviment. Sí, em poses aquí ara sola i no sé, no estic còmode, estic incòmode, sí. I necessito això, sorolls, vida, música. Hi ha a diàlegs de crispetes de matinada que les cançons que sonaven als bars s'han escolat allà i estan.
3: I estan allà posades.
31: Hi ha un ritmo de la noche, un increchendo, que era a les 10 del matí, un hipster d'allà a Poble Nou.
0: Sí.
31: Som molt amics. Amics a partir d'aquest ritmo de la noche. I llavors jo estava escrivint un diàleg i va començar a sonar ritmo...
2: Oh, yeah. I
31: ho poso.
3: M'encanta.
31: De fet, amb la presentació amb l'Antoni Bassas aquí, que tu vas
3: venir,
31: va?
3: Sí, vau sortir ballant.
31: Sortir ballant,
3: ritmo de la noche. Vas fer que Antoni Bassas sortís ballant ritmo de la noche, que és dels millors regals que m'ha fet l'univers.
2: I com es mou Antoni Bassas?
3: Pues sorprenentment bé.
2: Sí. Deu ser...
31: Bé, molt bé.
0: Home, segur que sí, tant.
31: Sí.
0: Regina...
2: Un bon fotrador, eh?
0: Clar, jo el que em plantejo és, tens aquest gran èxit que el segueixes tenint amb les calces al sol... La segona novel·la no et fa com una miqueta d'allò a la panxa, dir, aviam, si no ho sabré fer tan bé o no connectaré tan ràpidament amb el públic? I passa, i segueix repetint l'èxit. No sé, això, com, aquest procés amb tu mateixa, com el vius?
31: Bé.
0: O sigui, vinga, següent pregunta.
31: No, el que passa és que el que m'importa escriure... És una cosa com molt nítida que tinc a mi mateixa i que no he de construir molt, aviam. Mm. He de construir una història i de fer que això funcioni. Però sí que aquest humor que em porta a anar-me'n als bars a escriure, necessito com un vincle, que per exemple ara tinc ja un que tinc moltes ganes d'escriure i em porta allà i escric, no? I després tinc això doncs que vaig escrivint i més enllà d'aquesta estructura que jo tinc prèvia plantejada, va florint mentre jo escric. Hi ha una part que només apareix en l'escriptura. I en aquests dos casos que tinc, m'ha funcionat.
2: Jo tinc un dubte, quan vas als bars, demanes o ets d'aquelles que demanen un tallat i està tota la tarda allà?
31: No.
2: Què demanes? Què demanes?
31: Soc supergenerosa, consumeixo molt. Faig com un hobbit i esmorzo 3 cops. Sí.
0: Si arribes a casa i dius, no tinc molta gana per dignar.
31: Exacte.
2: Entenc que no puguis comprar un pis perquè t'ho deixes tot a l'esmorzar, tia.
31: Sí, m'he gastat una pasta.
0: I a Barcelona trobes llocs on esmorzar, diguéssim... Tradicional o tot?
3: Una miqueta avocado.
0: Sí.
31: Avocado. Sí, aviam. Clar, depèn del que escric, vaig a un bar o a un altre.
3: Ah! Amiga!
31: Alerta.
2: La part de festa vas una miqueta de l'Omegas, per allà una miqueta de... Un gin tònic, maestro!
31: No, mira, les calces és que feia...
2: Sí.
31: L'energia de l'aeroport, de la gent que arriba allà. Oh. Quan havia anat a l'aeroport, a veure com la gent arribava a abraçar-se, perquè és d'una eufòria i d'una... És una energia tan concreta i tan bonica que me'n vaig anar allà, sí, a vegades a escriure allà. Me n'havia oblidat i me l'acabo de recordar.
2: Però, wow. Per això has vingut avui al Salonés.
31: Exacte. Sí. Li has enviat ja l'Obama? Pregunta curta.
4: No, estic en ello. Estic
31: vale, buscant. Ens avisaràs quan hi havia... És que li vol enviar la novel·la a l'Obama.
2: Home, ah, sí, ara té temps lliure.
31: Per què no?
2: Clar.
31: Per què no? Ara me'n vaig al setembre als Estats Units a presentar-la.
2: Ah, molt bé.
31: Sí, i faré... Bueno, estic intentant... Mira, és que tinc la història, Sílvia, si em sents. Hi ha una noia de...
0: Qui és la Sílvia?
31: És, ara te l'explico. Ah. Una noia dels afores de Puigcerdà, on visc jo, val?
0: Puigcerdà.
31: Sí. Bueno, a Puigcerdà, visc a Puigcerdà, a baix. Sí.
2: Però no barceloneta.
31: Bueno,
0: no, perquè que és escriptora d'èxit, sí, sí. Com és que tingui una sola casa?
31: Que llegiu-vos el seu llibre, que soc ho expliqui. Soc d'allà.
2: Ah, vale, just.
31: Allà viuen els meus pares.
2: Ah,
31: i llavors és casa meva, no?
2: Vale.
31: I llavors, entre casa meva i la casa d'aquesta Sílvia, que us explicaré què és, hi ha un camí de 100 metres, vale? Ja està franquejat per camps de vaques, i ja està.
2: Vale.
31: Doncs aquesta noia, que vam anar juntes al col·le, ha entrevistat el Barack Obama.
2: Com?
31: Perquè ella porta una agència de comunicació, no sé què, ella el va entrevistar. I llavors jo tinc la carta preparada de dir-li que, tio, per justícia paisatgística, geogràfica i vital...
4: I per les vaques.
31: I per les nostres vaques. Ostres, que és com molt bonic. I a part, jo sé que li agradaria molt aquest llibre.
4: Li agradaria, surt, i surt.
0: Crec que podríem acabar l'entrevista enviant-li, perquè jo crec que Obama escolta RAC1.
2: Sí, segur.
0: I a més, el teu anglès és excel·lent. Li pots enviar un missatge a l'Obama... Podem posar una música institucional?
31: Oh, my God.
0: I mira't. Pots mirar cap allà, a la càmera,
31: no.
0: I li enviem el missatge a l'Obama.
2: Sí, endavant, eh?
0: Vinga, endavant. Els micròfons són...
2: Ara.
4: Recta el de vostè.
31: Mira, m'hauré per a millor. Dear Barack.
2: Dear Barack, però no...
31: Dear Barack, this is Regina. This is a message for you.
2: Ole.
31: I have this book called Panties... Under the Sun, translated Singing to the Sun, and you are in it, and you know you
0: come on.
31: You need to read it in order to understand why you're in it. You'll love it.
0: Regina Rodríguez Sirvent, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir a Estalonés.
31: Gràcies, suat.
0: Molts èxits.
4: Ets la millor.
2: Quin anglès de Puig Scherzer.
4: Oh, my God.
0: Vinga, que hem d'anar a la publicitat. Gràcies, gràcies,
4: gràcies. A favor,
5: els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sac les migdiades. RAC1.
6: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
7: Hi ha convidats que no volen ni veure. Aquest agost, deixa entrar l'aire, però no els insectes.
8: A Servei Estació tenim mosquiteres a mida, enrotllables, tela mosquitera, accessoris i productes antimosquits per al balcó, la terrassa i el jardí.
7: T'ajudem a trobar la millor solució.
8: I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
7: Servei Estació. L'aire fresc, sí. Els mosquits, no.
9: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
10: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
9: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
15: Fàcil, intuïtiva i renovada.
18: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
0: Que no, que nunca te... Atenció que us canto la carta. Calabarsets en salsa, ensaladilla russa, musclos a la marinera, calabars a la romana, braves, raves, no confondre, raves i braves, sevillanos, aitorets a la llotja i, sobretot, suplement 50 cèntims a la terrassa. Que sí,
18: que no, que els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac la digestió.

0: Posem el termòmetre al cor dels famosos
1: bé,
0: per prendre la temperatura de l'amor.
1: Voleu començar amb famosos o amb una altra coseta?
2: Home, volem començar, jo crec,
0: home,
2: que és un tema...
0: és de famosos, és també, sí, el tema, eh?
1: Bueno.
2: És un tema que ens ha tensionat aquest matí perquè està... Bueno, aquest migdia, és que no fa ni dues hores del que ha passat. Estàvem tranquils a la redacció, acabat de preparar aquest programa, i de cop i volta hem posat a RAC1, l'emissora líder per la qual treballem.
0: És que treballem i escoltem RAC1, eh?
1: Sí, o sigui, evidentment. Fantasia, eh? Que es pot escoltar alguna altra ràdio que no sigui RAC1? Jo no conec cap més.
3: A mi no se'm sintonitzen.
1: No, no, normal.
2: Hem sentit una entrevista amb una persona que crec que et sona.
1: Sí, pot ser.
0: Avui el Marc Giró ha parlat amb la teva parella sobre la seva feina.
1: Sí, exacte.
0: I el títol de la feina és Dominatrix.
1: Exacte, Dominatrix, és la seva feina. Sí, mira, sí, clar, per mi és molt normal, però entenc que per vosaltres sobta, no?
0: El primer que ens ha cridat l'atenció és qui la va introduir en aquest món. Ho ha explicat el Marc
4: Giró. Com llegué fue muy fuerte porque fue en una parada de metro de aquí a Barcelona, en Verdaguer, que a un señor muy mayor se le cayó algo así. Cuando lo cogí, él me dijo, no es un bastón, y le dije, ya me imagino. Y era un señor cura. Él fabrica todo esto de cuero.
1: Un capellà.
4: Sí.
1: Al metro, que va al metro.
5: Pero un cura que está excomulgado o un cura...
4: Ahora está jubilado, ahora, pero cuando lo conocí, no. Y él me fabrica todo, me fabrica la ropa, me fabrica los látigos...
5: A ver, perdón.
1: Pero això...
5: Tu parles amb el capellà.
4: Me hago amiga de él.
5: Et fas amiga del capellà, perquè, clar, hay que tener amigos en todas partes.
4: Tenía una colección muy interesante en su casa de pelos de pubis.
5: De coño de mujer. Ah, mira.
4: Entonces yo quise, a ver, lo que hice amiga de él, y entonces ya fui entrando un poquito en lo que era el BDSM, investigué sobre dominas que son bastante famosas en este país.
2: I aquesta persona és la teva parella, eh?
1: Sí. Jo... És que allò a casa no m'avorreixo, veus, no? Clar, o sigui, cariño, explica'm alguna cosa i m'explica que cosa aquesta...
2: Clar, però jo vull saber el moment en què ella et va dir que treballava d'això. Quan va ser?
1: Jo crec que, si no m'equivoco, crec que el mateix dia que la vaig conèixer.
2: Un moment.
1: Que no érem ni parella ni res, però estàvem, ens vam coincidir a casa d'una amiga, vam anar a prendre alguna cosa i me'n recordo, mira, és veritat, que ella va gravar un stories, en plan, estic aquí a una terrasseta i diu, mira, que xiques me voy a llevar a la mazmorra. I jo vaig pensar, què dius, estàs xica? Què diu una mazmorra, ara? I després ja, quan ho va explicar...
2: Perdona un moment, a mi algú grava un stories dient, mira, que xicos, me voy a llevar a la mazmorra.
0: Truques a la poli.
1: Jo vaig pensar, què dice d'una mazmorra? No tenia res. I després m'ho va explicar i superbé.
2: Però, o sigui, tu has veure normal que digués-ho a la mazmorra.
1: O sigui, no normal, tampoc sabia exactament de què estava parlant, però, a veure, treballo a la tele i a la ràdio, saps? La gent és molt rara.
3: Una manera de així parlar, o a lo millor tu vas dir, si no se paga alquiler, pelante,
1: clar,
3: no?
1: Clar, jo, home, com estan, si no les coses, me voy. Clar,
3: total.
0: Per no deixar ningú enrere, expliquem que és una dominatrix, perquè potser hi ha gent que no està molt avançada en aquest món, eh?
2: És la germana d'Automàtic.
3: Jo et diré una cosa.
1: Per favor.
3: Després d'escoltar l'entrevista, crec que hi ha més gent que ho sap que gent que no.
1: I tant.
0: Sí?
1: Però avui, que no t'imagines qui va.
3: Avui mos referirem a una minoria que encara no saben què és dominatrix.
2: El dominatrix és com el psicòleg. Tothom en parla i diu que no hi va, però allà hi són tots.
1: Exacte, tal qual.
3: O com les drogues. Tothom, jo no, i després...
1: Però jo sí.
3: Mira com estan les alcantarilles de la ciutat. Alcantarilles, les cloaques.
1: Les cloaques.
3: Doncs sí, voto la dreta, després guanya la dreta. Dominatrix.
1: Sí. Hi ha molts a la dreta per allà, eh?
2: Bueno, ja m'ho penso per qui no ho sàpiga, per algun desconnectat que acabi de connectar ara amb els taloners, això de...
1: Dominatrix.
2: En què consisteix?
1: És una persona que fa BDSM, en aquest cas, la meva parella té un local, que és una mazmorra, on van, esclavos i sumissos a buscar una mena de gust pel que fa ella, que és tancar-se en un lloc uns dies totalment aïllat, o vestir-se de dona, o fetichista de pies, aquestes cosetes. O darle con el látigo, que...
3: Sí, complir ordres, al final.
1: Exacte, sí. Però que la gent es pensa que és una cosa sexual, i no hi ha sexe aquí. O sigui, la gent, jo crec que les pel·lícules ens ha fet pensar que una persona que fa BDSM és una persona que té sexe i pega.
2: O sigui, no hi ha sexe, però quina merda.
1: No hi ha sexe, en cap moment.
0: No, només hi ha dominació.
1: No, només hi ha dominació.
3: No ho és tot, eh?
0: Ah, clar, és que dieu, tothom ho sap, doncs veig que no tothom ho sap.
1: No, tothom ho sap. Jo crec que la gent confon que hi ha sexe, i no, ni la poden tocar. No la poden tocar.
3: Són gent que troba el plaer des del dolor.
1: Exacte.
3: I des de la humiliació.
1: Exacte. I hi ha molts tipus, però com us deia, la persona que vol anar i vol... Pues,
0: doncs que vinguin a treballar a RAC1.
1: Per la dominació. Hòstia.
2: Això després ho borrem del podcast.
1: Demà no hi és.
3: No, i amb una cosa que m'ha sorprès és el perfil.
1: Sí.
3: Perquè una de les persones que el va introduir a la teva parella, en tot això, el primer client, el primer esclau que va tindre, li va insistir molt, però mireu quin perfil era.
4: me llamó un poquito la atención. Y en aquella época había el 20 este, y me escribió también un sumiso que me ofreció sus servicios, un director de la Caixa, vamos a decir también.
3: ¿Perdona?
4: Sí, sí, además me dijo,
5: encanta,
4: sí, me sometes, o sí, no sé, bueno, no voy a decir la palabra, pero bueno, él quería ser...
5: ¿Cómo?
4: Mi puta. Y cuando tuve esa necesidad económica, este otro que siempre estaba presionándome...
5: ¿Pero cómo te presionaba el otro? Yo no antes.
4: Bueno, por Twenty, me iba escribiendo siempre, por favor.
5: Era una red social.
4: Era algo como el Twitter, pero antes, mucho antes.
5: ¿Pero cómo sabía que tú ya estabas en lo
4: No lo sabía, lo que pasa es que te lo ofrece, porque además yo tenía una foto de perfil que salía así...
3: La veía ya,
4: era como... Tú
3: te veía actitud.
4: Dentro, sí,
3: te veía, le veía actitud.
4: A día de hoy.
5: O sea, que Dios os cría y vosotros os juntáis, sí, sí, pero.
4: Sí. Y a día de hoy, este señor es el que financia los pagos de la mazmorra en sí. Yo no pago nada, ni alquiler ni nada, lo paga uno de los
5: esclavos. O sea, tú tienes un mecenas.
4: Sí, varios.
1: Que és una persona directiva de la Caixa, o sigui, una persona amb càrrec a la Caixa.
3: Crec que era exdirectiu de la Caixa, si no m'equivoco.
2: Sí, ara és sumiso.
1: Ara sí, professió. No, clar, a mi sempre m'explica aquestes coses, que normalment són gent, en aquest cas homes, que tenen molt poder a la seva vida normal, la seva vida real, per ser un alt càrrec o per el que sigui, i que busquen, anant allà, tot el contrari, i això li dona plaer.
3: A mi, segons quin home que està en un lloc de poder...
2: A veure què
3: diràs. Amb ell em diu, domina'm, i t'ho juro, si busques becari, és nena, truca'm.
1: Escolta, doncs a vegades busca ajudants, eh?
3: A segons qui em vindria de ganes jo fassotar-lo.
2: A mi el que em fascina més és que imagina el que recua el Tot Som Un, que han entrevistat a la parella d'una col·laboradora dels Trauners i ara estem fent la contraentrevista amb la parella.
3: I demanaràs feina.
0: Sí, doncs mira, ens ha fet gràcia conèixer aquesta història
2: ja
0: i
2: compartir-la
0: també. Sí. Home, sí, una visiteta tonta.
2: Podem fer un helicòpter?
1: Això ho parleu amb ella, jo això no. Ni faig ni corto, que diuen.
0: Hola, Dominatrix Cookie, què tal? Soc l'Estadella, què passa?
3: Passa, maquinote! Sobretot, Dominatrix Cookie, eh?
0: Ui, que xulo! Ui, que m'ho ha pagat el cul, que xulo!
3: I un tancat i altre, bona amb alegria, il·lusió.
1: Té un reportatge molt, molt xulo per vosaltres.
0: Doncs mira, queda pendent. Va, que hem de parlar de la Rosalia, que ens ha fet patir. Ho hem vist a xarxes.
1: Exacte,
0: que es veu que s'anava per la pata abajo, a Milà.
1: Mira, us explico. Tenia concert a Milà, que estava en aquesta gira. Només començar... ja va dir unes paraules com dient que no es trobava gaire bé.
6: He intentat tirar endavant amb el concert des de l'inici, tot i que estic malalta. He tingut una intoxicació alimentària molt greu i ho he intentat, però em trobo molt malament. He estat vomitant aquí darrere. Puc intentar continuar, però en algun moment potser hauré de parar si físicament no puc continuar. Ho estic passant malament. Really physically, I can't keep going. I'm in pain.

0: Mai ningú ha tingut una ovació per anar al lavabo, eh? D'aquesta manera.
1: Ole, Rosalía!
2: Ole! Gana fuerte, guapa!
1: Esa gastroenteritis! Sí.
2: Ole!
3: És a dir, el concert...
1: Podria haver sortit i ha dit, em trobo malament.
3: Sí, ha dit que es suspèn el concert i fa una horeta, fa uns, sí, una horeta o hora i poc, ha penjat un stories ella a l'ambulància,
1: ja,
3: sí, estirada però somrient, així punxada i tot, en plan, de
2: amb, caixa, el suero
3: i tot, dient que moltíssimes gràcies per tot l'amor i sobretot per entendre-ho. Mm. Que clar, és que qui no ho entén, és que què vols, que vomiti en directe? O sigui, pues, sí, ja està, és el que passa.
1: Look.
3: Ja està, no sense concert. També ha dit, quina... feinada, anar a un concert de la Rosalía que no són fàcils,
2: no,
3: ni d'aconseguir l'entrada ni d'aconseguir els diners, i vas a Milà, que potser hi ha gent que ha anat des de Barcelona o des de Madrid o des de...
0: I mira que Milà és una ciutat lletja de collons, que no dius, hòstia, mira,
2: hem anat a sobre.
0: Clar, ja, sí, si concert a Nova York, passo temps.
3: No, vas a Milà. Feinada, eh?
1: No, i que passarà la història com la ciutat on Rosalía...
2: Va cagar.
3: Va cagar molt, sí.
2: Hi ha una passa molt grossa.
3: Sí, però també a Milà?
2: No, sí, no, tot arreu. La meva tieta que viu a Canàries aquesta nit ha acabat a l'hospital, també com la Rosalía amb suero, per una diarrea descomunal.
3: I tu creus que és la mateixa passa a Canàries, Milà?
1: Sí,
2: està voltant per tot arreu.
3: Ah, vale, sí.
2: Sí, jo tinc contactes dins de la sanitat pública i diuen que sí, que és que ho agafaré. Bueno, el Bala fa dos dies està cagant a suero, també.
1: Sí, jo vaig haver d'anul·lar un show aquest lunes.
3: Sí, però
2: ja està. Ella és humana.
1: Que no només de la panxa, diguéssim, dona notícies a Rosalía, perquè també hi ha novetats de la casa, o no novetats.
3: Exacte, perquè us en recordeu de la Masia Morena a Manresa,
1: sí,
3: que tenia...
1: Preciosa,
3: però que s'ha de reformar. Això és important.
1: Ui.
3: 2 milions d'euros i encara no té comprador, i han passat 2 anys, pràcticament, eh? O sigui, si algú li interessa, d'algú que ens està escoltant, 10 habitacions, banys modernistes, salon senyorial, saló de jocs, sauna, jacuzzi interior, bodega històrica, jardí amb piscina, 28 hectàrees de terreny i 3.000 metres de casa.
2: Oh, és que clar, 2 milions d'euros... 2 milions d'euros, si has d'afegir l'obra...
3: La reforma,
2: que està a 1.000 i pico el metre quadrat.
3: Sí. Potser, també et dic una cosa, si tens 2 milions per gastar-te, potser tens 1 milió més per la reforma.
2: Però te n'has de veure Manresa.
3: Ja, a mi això no és el que no, tant.
1: També t'he de dir que amb tants banys...
3: Però si no aniria, pels 2 milions, mira, m'ho puc permetre.
1: La intoxicació la passes millor amb tants banys, eh?
3: Sí, clar, sí, important.
0: A cada metre pots anar al lavabo.
3: Sí. I 10 habitacions, mare meva.
1: Seguim amb Shakira, perquè sembla ser que després de la ruptura amb Gerard Piqué, ara ja ha dit que prefereix Madrid abans que Barcelona, directament.
3: Sí, a mi em sap molt greu, perquè jo tenia molta esperança que almenys fes Madrid-Barcelona.
2: Sí.
3: O només Barcelona i 10 concerts a Barcelona.
0: L'ha destrossat el cor el Piqué, eh? Vull dir que no vol veure ni Barcelona.
3: Claramente. Sí. Ara mateix tenim del 18, 19, 20, 25, 27, 2, 3 i 4 d'octubre. És a dir, ara tenim 9 dates, però diuen que et podria sumar o 10 o 12. Però que no seran només concerts, eh? Serà com un parc temàtic de Shakira.
0: Que munta el seu propi escenari, no?
3: A mi això em sembla al·lucinant.
2: El seu estadi.
3: Sí, el seu estadi, però clar, és com quan tu vas a un, no sé, un festival, que serà el concert, però després tens doncs la part d'atraccions, la part de menjar.
1: La nòria de Shakira.
3: Jo vull anar.
1: Els hot dogs de Shakira, sí, no? Com tot de Shakira.
3: Però si vosaltres voleu, jo m'ofereixo com a reportera per anar al concert de Shakira i retransmetre per als talonesos, us interessa, no?
0: Però no? Si et pagues tu l'entrada, segur que et podem enviar qualsevol
3: lloc. No, la gràcia és que pagueu l'entrada.
2: No entens el pressupost d'aquest programa.
3: No, no l'he entès. No. Estic pels 2 milions d'euros a la Rosalía, no m'he entès.
1: Podries anar tirant cap a Madrid ara caminant xinutxano.
0: Sí. Arribaràs.
3: O amb autobús.
2: Sí. Demà surten a la venda les entrades, però han sortit a la prebenda,
3: amb allò
2: que fan, que es pot comprar en un banc només.
3: I els preus, escolteu-me, en sèrio, preus, 70 euros a 1.000 euros. A mi les de 1.000 no em fan falta. 70? No?
2: 1.000 euros, què passa?
3: No teniu pressupost, 70 euros?
0: Home,
3: per portar-me?
0: Ja et farem un bizum, no preocupis.
3: Vinga,
0: farem un
3: botilapés,
0: que s'estiri.
3: Escolta, que va ser molt divertit, des d'allà una...
1: Ho parlem amb...
3: Que era molt, perquè setembre, octubre... Sí.
0: Mira, si no, una sessió de dominàtrix...
3: Vale, però que la fas tu. Si tu vas allà, li pagues amb la meva parella...
0: Ja vaig tenir prou alcohol, a mi que em peguin.
2: Ja trobarem algú.
3: Pues nada.
0: Exacte.
1: Alejandra Castelló, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Estudia per ser dominàtrix.
0: Dominàtrix? Pues no sé, potser has de ser del club Megatrix i a partir d'aquí ets dominàtrix, no ho sé.
1: És fort, la dominàtrix.
0: És fort. I és fort tenir la parella de dominàtrix.
1: Clar,
0: però és fort.
1: Has de saber separar molt el que és la feina del que és, no?
0: Exacte, i vigilar que quan vagis a fer la compra i li diguis, hòstia, compra fuet, que vigilis quin fuet porta. Que també aquí hi ha un tema.
1: Clar, perquè pot comprar el que sigui.
0: Pot comprar un fuet.
1: Pot que sí, el que
0: sigui. Jo t'imagina picant el cul amb un fuet Tarradella, seria un altre tema, eh?
1: Doncs mira, ara m'he posat cachondo.
0: T'has posat cachondo, no? Doncs mira, jo deixo aquí cachondo i jo pilo ja, perquè ja t'he dit abans que tinc molta pressa.
1: Sí, ja està, marxa. A quina cançó?

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Un laboratori de metamfetapina. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts al Versió Estiu, un dia més. Programa número 25. No t'esperaves això, eh?
2: No.
1: No és el 25?
2: Que portés el compte, no m'ho esperava pas, no?
1: No, és que no
2: el
1: porto, però vaja, si és la cinquena setmana. Un dia té cinc setmanes, i la setmana que ja pleguem i és el dia 30, doncs...
2: Tot encaixa. Per dates?
1: Per data és tot encaixa. Com estàs, Yael Brusca, estimada?
2: Molt bé, molt bé. Com estàs tu?
1: Doncs, ai, Marc, et volia demanar una cosa i se m'ha oblidat de demanar-t'ho abans de començar. Tens la música de l'Eclipsi a mà? Aquella? Que pensa que si posava aquesta música et faria plorar.
2: No em faràs plorar, però no? Sí, és trist. Sí. T'he de dir que em fa pena, que s'acabi, però...
1: Encara queda una setmana de fotre la xapa,
2: exacte,
1: vull dir que...
2: Exacte.
1: Però sí que, com s'ha dit aquest matí, ho ha dit a l'Embudió, que és el nostre far matinal, la setmana vinent apareixerà ja tots els companys d'hivern, diguem-ne, o no sé com dir-ne, perdó, de temporada regular, que començaran a rondar per aquí i, vaja, ja hi haurà un clima diferent a la ràdio.
2: Ah, efectivament.
1: Aquesta sensació de diumenge i vacances que es respira per la redacció...
2: Sí, déu-n'hi-do.
1: No, és veritat, perquè està a mig buit, ja ho veuràs. La setmana que ve aquí hi haurà... Seran els juegos de l'hambre per aconseguir ordinador. Bueno, no aconsegueixo que plori, però
2: no
1: posa la normal.
2: Escolta, per em farà pena, de deixar de treballar aquí a la ràdio, és que no podré revisar el correu que rebem al versió arroba...
1: Ah, sí, és veritat, que avui he rebut un correu molt simpàtic.
2: Sí, avui hem rebut un correu d'en Carles de Miguel, que ens ha enviat una il·lustració teva, Pere Mas, de fa uns anys, de quan duies...
1: Jo no faig il·lustració.
2: Ah, perilla. L'havia fet ell.
1: Sí que deia una mica més de cosa, però no molt més, eh? Sí que deia una mica de...
2: Doncs l'havia fet ell perquè ell s'encarregava d'il·lustrar articles d'opinió del diari Avui Més i representa que una, doncs, li mira, t'interpel·lava a tu i sorties.
1: I com es diu aquest senyor?
2: En Carles de Miguel.
1: Doncs escolta, en Carles, gràcies. Efectivament, el dibuix m'hi sembla força.
2: I tant.
1: Sí, no, ja l'he vist. Faig una mica cara a mal humor, però vaja, no està malament.
3: Jo trobo que estàs més maco que el dibuix. Què t'ho fas ara?
1: Mira, Pilarín, dibuixa amb tu que no m'has dibuixat mai.
3: Ara,
1: apa, atenció al drama de la setmana, que avui serà un tema que serà objecte d'especial atenció del programa. Tens calor, oi que tens calor?
2: Tinc molta calor, ara vaig.
1: Doncs no, és que no, tranquils, però o sigui, fa un moment se m'ha acusat d'intentar matar-los de fred i ella s'està fotent de calor.
3: Tu, quines bombers!
1: No, a veure, discutim-ho. Baixeu un grau, si vols, o jugueu amb el ventilador, no sé quin és el problema. Com? Estava en off?
4: Sí.
1: Estava apagat?
4: No, si l'hem encès. Bueno, l'hem encès quan hem entrat.
1: És que entretenint, és l'eterna batalla d'aquest
4: estiu. Jo crec que ha sigut el de manteniment.
2: Ja.
1: Sí, ha vingut.
2: Escolta,
1: aquí.
2: Hi ha el drama de l'aire condicionat i el drama... Que
4: Òscar de manteniment.
2: Ara ens explicaràs.
1: El drama de la setmana, del qual hi pararem a calla, especial atenció avui, és una comunitat de veïns de Calafell, que estan allà davant del mar, que denuncien que uns jubilats fan massa soroll mentre juguen a unes pistes de petanca a sota casa seva i van en solucions immediates per part de l'Ajuntament mentre els jubilats denuncien que estan patint boicot per part dels veïns. Que hi ha un merder de Caldeu, ara, vaja.
3: Sí. Pobrets! Sí. Pobrets! Això és una injustícia!
1: Bueno, les dues parts han arribat a un acord,
3: Oi, i tant que han d'arribar-hi, I tant que han d'arribar-hi. Si jo hi vaig allà a jugar gairebé cada setmana a la petanca i no fem pas gaire escàndol,
1: Des de Vic te'n vas fins a Calafell a jugar a la petanca.
3: I tant,
1: A veure, una mica de soroll deu de fer si els veïns es queixen. Si no,
3: no gaire, no gaire, tret que a vegades porto el meu altaveu Bluetooth. Hòstia. I poso a tot drap els segadors versió tecno.
1: Ah, molt bé.
3: O a vegades ens quedem fins tard fent unes orxates que li diguem als cubates.
1: Bueno, en fi, jo crec que no és bona idea quedar-se fent cubates fins tard, Pilarín? No veus que no pot ser?
3: Ens quedem fins tan tard, guaita, fins les 4 o les 5 del matí.
1: Home, clar que es queixen els veïns, si feu botellot fins a les 5 del matí. En fi, no hi aneu a molestar tant, i ja està, i relaxeu-vos una mica tots, i ja està, i deixeu-los en pau, pobres veïns. Sí?
4: Però vamos a ver.
1: Què passa?
4: ¿Cómo no se va a poder divertir la gente mayor, no, coño?
1: Florentino Pérez, ¿usted también juega a la petanca?
4: Pues claro que sí, joder. Claro, porque no vienen unas niñas allí que, bueno, que vienen a mirar.
1: No,
4: y mire, tengan en cuenta que en la Junta Directiva de Real Madrid pues tenemos una media de 158 años.
1: Es una junta directiva.
4: Que muchos, muchos habían nacido antes que Jordi Hurtado.
1: Va.
4: Y para la temporada que viene, pues, ¿qué quieren que le diga? Pues hemos fichado a una joven promesa de 87 años que se acaba de dar de baja del ABC, que es lo que a mí me interesaba.
1: ¿Pero usted está a favor o no está a favor que los jubilados puedan seguir jugando?
4: Mire, mi padre me hizo socio de esta comunidad de vecinos hace 50 años y para honrarlo... Pues qué quieren que le diga, me voy a dar de baja.
1: Bueno.
4: Yo me voy a dar de baja de esa comunidad de vecinos, se acabó. Joder, porque andan diciendo que estoy cansado, pero ¿cómo voy a estar cansado?
1: Que nasos, ya está.
4: Venga, cabre la niña, joder, sí. Que eso
1: no,
4: es muy
1: la niña ni re. Fuera niña, ya está.
5: Hay cosas que no te di.
4: Bueno, no cabe duda que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no?
1: No, Dios mío, el que faltaba, digamos. A ver, ¿no estás de acuerdo en que prohibiesen jugar petanca, Sergio?
6: Bueno, la verdad es que siempre estoy en contra de la gente que no le dejan chocar las bolas, ¿no?
1: Va, no siguen guarros, pero ya de aquest culo, de verdad. Fuera.
6: Y le digo a la Pili, cógeme las bolas mientras me caliento las mano.
1: Silenci, prou de que color, de veritat, eh? A veure, canviem de qüestió. Ja,
6: això que cabe duda, no?
1: Que, sí, que cabe duda, que cabe duda. Això que la fell ho hem de reprendre.
2: Déu-n'hi-do,
1: què?
2: Quin nivell?
1: Sí, no, el nivell no... Ai, Déu, és que... Espera, si no he dit el què.
2: Tornem-hi, ha sigut tu que l'has trepitjat avui.
1: Que és culpa meva. Bueno, que també és notícia, ara, molt bé, la incautació a la bonica vila de Castelló d'Empúries de prop de 250 rellotges de luxe robats, que els han incautat. Espera, ara que digui la... La...
7: Dada Jové.
6: Bona tarda, Pere,
1: no
6: querido.
1: Bona tarda, queridíssim Oriol Jové. Què tens a dir-nos dels rellotges?
6: Bé, porto la dada i és que sumant l'hora de tots aquests rellotges robats dona la xifra de minuts acumulats el temps afegit de qualsevol partit del Real Madrid on encara no ha remuntat.
1: Sí, que és veritat que els àrbitres tenen tendència a fotre enxufer en aquest cas. Bona dada.
6: El destí d'aquests rellotges de luxe serà pels àrbitres de la Lliga per buscar favors arbitrals pel Club d'Esport Esportiu Lleida de Lleida i més val que me'ls comprin de pressa perquè me los quiten de les manos. Me los quiten de les manos.
1: Ja està bé, ja està bé. Gràcies.
6: Rellotges Tàcio.
1: Prou de mama.
6: Pestina.
1: T'haurem d'entregar a les autoritats pertinents. Vinga, a veure que hem de fer programa aquí. Ja està. Fora.
3: Perra Mas.
1: Què passa?
3: Perra Mas.
1: Què passa, Olivia Làctia? Què hi ha? Oh, què?
2: Què passa?
3: Ajuda!
1: Com és que vens tan esparracada, professora Làctia?
3: Jutgeu-me.
1: Què ha passat?
2: Què passa?
1: Calma.
3: No m'agafis braç.
1: No, no t'agafo el braç. Vull dir...
3: M'he trencat tota.
1: Bueno, però què ha passat?
3: Acabo de patir terratrèmol grau 9 aquí baix.
1: No comencem, no comencem. No comencem amb terratrèmol. De grau 9, aquí dalt no hem notat res, a la ràdio, vull dir que no hi ha res de tot això.
3: Estàs tractant de mentidera?
1: No, clar, sí, efectivament.
3: Fa unes hores hi ha hagut un terratrèmol a Perú.
1: Al Perú?
3: Sí, a Perú.
1: Perú, no, Perú, Perú.
3: Perú, Perú, porró. Ha arribat fins aquí una rèplica.
1: No, a veure, una cosa.
3: Sí. I l'univers està enfadat amb vosaltres.
1: No pot haver-hi, no pot estar enfadat amb nosaltres, no pot haver-hi una rèplica a la Diagonal de Barcelona d'un terratrèmol.
3: Terra, respon a vostres insults, perra.
1: Calla, que s'hagi produït el Perú, no pot passar això, no té sentit.
3: Perú, perra, tu segueix així.
1: Què?
3: Sense fer cas a senyals de l'univers. La foi m'ha xocat a mi. Dia 28, sota eclipsi. Potser tu...
1: Mira, la setmana que ve, això.
3: Potser, potser tots vosaltres.
1: No.
2: Doctora Olivia, ens acaba d'avisar la Nati de recepció... Que
3: la Nati Peluso?
2: No, la Nati. La Nati d'aquí...
3: No sé
2: de... Sí, la Nati d'aquí recepció, que diu que l'ha vist caient per les escales d'emergència.
1: Vaya!
3: D'acord, d'acord, he caigut per escales.
1: Ni
3: és veritat,
1: sí.
3: Però per culpa de terratrèmol.
1: No,
3: sou.
1: No,
3: sí! Ha vingut un trueno per allà sota i ha caigut. Som uns il·lusos.
1: Fem una cosa.
3: Acabareu pitjor que jo.
1: Sí.
3: Si no em feu cas, perra. El dia 28, mireu, jo m'he trencat dos meniscos.
1: Com la setmana que ve no s'acabi el món per culpa de l'eclipsi lunar que hi ha d'haver-hi, que ja ens va avisar vostè que s'acabaria amb l'eclipsi normal, prepari, perquè això acabarà malament. Va, vagi al metge, no torni més, si pot ser. Li posem un taxi. Li posem un taxi, Olivia Lacti, i retiri.
3: Sí, segur que res tu al lavabo, per això ha tronat tant. Hòstia,
1: surt la música aquesta que fot... És que fot por, això.
5: La doy lento por aquí.
1: Sí. Què?
5: Pero estoy pensando, a mí no me pones un taxi para irme a casa.
1: Sí.
5: O sea, yo soy de especial one.
1: Ya le fotría un taxi para que no tornés, pero...
5: Porque...
1: Però vostè és multimilionari.
5: Por qué?
1: Vale, una cosa, ja que està aquí, senyor Maurí.
5: Però jo no tinc una paguita del Partit Socialista.
1: No comencem, va, però d'aquest color. A veure, ja que el tenim aquí, què opina que l'únic estadi on justament els àrbitres no donaran explicacions de les seves decisions sigui precisament el Santiago Bernabéu?
5: Què vull opinar?
1: Què?
5: Me parece bien.
1: Sí, clar.
5: Y fui yo quien lo pidió por contrato. Los árbitros daban explicaciones en mis partidos. Yo no firmaba con el Real Madrid.
1: Però com han aconseguit això?
5: Muy fácil. Yo y el presidente amenazamos uno por uno.
1: Amenazamos?
5: A todos los árbitros de España. Fuimos a sus casas, los atamos de pies y manos y hablamos con ellos de manera muy sosegada.
1: Bueno, llavors, o sigui, no és muy sosegada la manera si estan parlant amb ells mentre estan lligats a mans i peus. No veu que
5: sí, muy tranquilamente, apuñalándolos con una pistola.
1: Sí.
5: Fueron muy comprensibles.
1: Home, si els estava amenaçant amb una pistola i els va amenaçar i extorsionar tot això, com no vol que fossin comprensibles?
5: Yo solo digo que cuando estaba aquí ya me olía algo. Olía a clase de tercero de la ESO en junio.
7: El caso Negreira está en justicia, ¿no? A ver qué hace la justicia. Yo te digo simplemente que sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí...
1: Bueno, pero de qué se hace...
7: Yo olía algo, se sentía algo extraño.
5: Yo me lo golía, empezaba a goler a cortijo de la tía Felicidad y el tío Ramón que tienen las gallinas. Y cuando abrías la puerta salía el pestazo. Me parecía lo mismo. No solo olía mal, sino que había un alien que yo no sé cómo se llamaba.
3: ¿Qué dijo?
7: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien.
1: Bueno,
7: no sabía.
1: No
7: sabía, pero...
1: Bueno.
7: Uns anys després.
1: Prou d'esnifar.
7: Ja se sabe que no és estrany, la única cosa estranya és la justícia.
1: Senyor...
5: Cuando te pones la mano en el sobaco y te hueles la uña, me olía igual.
1: Prou de guardades. Va, seguim un altre dels serials de l'estiu. A part de la pista de petanca aquesta de Calafell, resulta que la moda de defecar les piscines, aquesta gambarrada tan absurda i molesta, ha arribat a PortAventura.
8: Sí!
1: Ja
8: no respeto res, àvia.
3: Martí, no és l'àvia. No. Només vesteix com ella. De fet, la camisa que porta avui és com les estovalles de la cuina. Però això és el Pere Mas, del versió estiu.
1: A veure, Abril i Martí, els nens del versió estiu. Quant de temps que estàveu de colònies?
8: Estàvem aquí tots els dies, però... No ens obriu el micro.
1: No em facis dir per què.
3: Bueno, pues perquè ens teniu abandonats i no ens feu cas i per això vam anar a PortAventura. Quin fàstic, això de les caques.
8: Sí!
3: No,
8: repartien capelines per l'aigua del Tutuki Splash i per la diarrea que queia de la caiguda lliure. Semblava una cascada on estava l'Oriol Jové.
1: Quina guarreria, quin fàstic. Però bueno, la caca aquesta que es van trobar no va ser la piscina del parc aquàtic?
3: Una d'elles. Si fas caca des del Dragon Can, la pots enviar disparada
1: o prou de porcades, de veritat, eh?
8: Llàstima que no em deixin pujar el Dragon Can.
1: Home, clar, perquè no tens alçada, Martí, que no veus que no pots pujar.
8: Sí!
1: No.
8: Si no em deixen pujar des d'aquí, em faig caca.
1: Bueno.
8: És que havia cua al lavabo i no tenia el fastpass.
1: Bueno.
8: Però la diarrea sí que tenia el fastpass.
1: Va, prou, ja.
8: I vaig fer una manualitat, la vols?
1: No la vull, no vull la manualitat. Quin
8: fàstic. Com Manolo García, que feia pájaros de barro.
1: Calla. Va, aneu a acabar els deures d'estiu, que queda poc per tornar a classe. A veure, més coses d'estiu, és que tots són temes d'estiu, si t'hi fixes, Maria i el.
2: Sí,
1: sí. Si continuem parlant de l'estiu, l'alcalde de Como, que és una ciutat del nord d'Itàlia...
2: Como?
1: Sí, no jugava al Deschamps, és allà.
2: El Cesc Fàbregas és
1: l'entrenador. Molt bé, gràcies. Ja, molt maco, el llac de Como. Ha prohibit la circulació de bicicletes pel centre històric de la localitat a partir del setembre. I us preguntareu per què. Doncs mira, pareu atenció a les raons. Les ha prohibit perquè el juliol no fa gaire, però fa uns dies ja, una bicicleta el va atropellar. A veure...
9: Pere, mi estimado socialista...
1: No, no comencem.
9: ¿Se me escucha bien?
1: Sí, senyor Sánchez, sí que el sentim.
9: ¿Me se oye?
1: Me se le oye.
9: On probando, probando.
1: Ah, on es troba, senyor Sánchez, de veritat?
9: Pere... Estoy en Lanzarote con la motillo de agua dando un paseo.
1: ¿Qué digo ahora?
9: Estaba escuchando vuestro programa y cuando has dicho lo del alcalde que ha prohibido las bicicletas, me ha hervido la sangre.
1: ¿Qué?
9: Pues...
1: Bueno, ¿pero qué opina la mesura?
9: Hombre, pues que me parece un recorte muy grave de los derechos y libertades de los ciudadanos. No es justo que por una mala experiencia de alguien los ciudadanos no puedan disfrutar de ir en bicicleta. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Izquierda, derecha, ra! ¡Me cago en todo lo que
1: no,
9: se me
1: dio! Vale, calma, no insultis, sisplau. De veritat, està bé, ens sent?
9: Mi estimado socialista.
1: Es troba bé.
9: Me acaba de atropellar una banda, una banana acuàtica. Los barcos esos en los que se montan 15 plebeyos.
1: Ai, Déu meu, de veritat. Bueno, en fi...
9: Yael,
1: ¿está bé o no? Escolta, però està bé o no?
9: Necesito el boca a boca.
1: No, boca a boca no.
2: Si está parlando...
9: Creo que me he roto 5 costillas. Voy a hacer un anuncio. A partir de hoy queda terminantemente prohibido circular en banana acuática. ¡Por toda España! ¡Se acabó!
1: A veure...
2: Escolta, fa un moment estava dient que era una vergonya la prohibició que de les bicicletes.
9: Por favor.
2: Sisplau.
9: Méteme la boca y sopla.
2: No, però sí, estàs parlant normal, però de veritat. O sigui, feia un moment, deia que era una vergonya això de la prohibició de les bicicletes i ara fa això de la banana acuàtica aquesta.
9: Esto no es lo mismo, Yael, no es lo mismo. Una banana me ha roto 5 costillas.
1: ¿Qué?
9: Si veo una banana acuática más, declaro el estado de excepción y el toque de queda hasta diciembre.
2: Va,
9: si es que
2: favor.
9: Me están viniendo unos retortijones, ja además...
2: Senyor Sánchez, vinga, va, vagi a reposar i...
9: ¡Ahí va!
2: No!
9: Total, es mal abierto... ¡Ay, va!
2: No, vaya a reposar. Pere,
9: me ha salido un caldillo que me arde...
2: No.
9: Me arde el perineo.
2: Posem serios.
9: ¡Ay, va!
2: Sisplau, sisplau. És moment de passar a les coses serioses de lo del matí. Vinga, va. Ara. Ai, que hem de cantar una miqueta.
1: Que no havies de cantar, exacte.
2: Però no tinc la lletra. Els guionistes són molt... Vagos, no ho volia buscar.
10: No,
2: volia dir-ho en català i no em sortia perquè no volia que la gent s'enfadés.
10: Cada dia és millor que l'anterior.
1: Pot ser que hagi donat la instrucció aquest matí als guionistes del programa que preparessin la lletra d'aquesta cançó i s'hagi desobeït aquesta instrucció?
11: Sí.
2: És que era una d'encartellar. Yeah.
1: Dilluns,
2: moment...
1: què en tenen secció? Líbia, dilluns o dimarts que ve? Els guionistes tenen secció dilluns.
10: Aquí tots els homes fan el que volen.
1: No.
10: Això és campi.
2: El dijous. La tenen dijous.
1: No, tenen... Ah, sí, dijous? No, la tenen dilluns o dimarts. Tu per què dius dijous, si la tenen dilluns o dimarts la setmana que ve? Bueno, ja s'ho trobaran en directe, però ja l'han arreglat. Ara ocupem-nos de l'home líder d'aquesta ràdio a l'estiu. Parem l'orella a un programa de ràdio capdalt, un programa on mai ningú s'equivoca, eh? Ni el seu editor, ni els seus redactors o redactores, ni els seus productors, ni tècnics, no s'equivoca ningú. És un programa on no hi ha errors.
2: No, hi ha rigorositat.
1: Ara... hi ha carinyo, hi ha precisió. Vaja, estem parlant del món RQ presentat pel nostre estimat Sergi Ambudio.
12: A veure, Mariona, vam riure molt del Martí Oliveres, ja-ja-ja-ho, que s'havia equivocat amb la distància, que fort i tal. Doncs bé, què ha passat, Mariona?
13: Doncs que ens hem de corregir perquè ens hem tornat a descomptar amb els quilòmetres, des d'aquí demanem disculpes. Per tant, no estic a 76 quilòmetres de la ràdio, sinó que exactament en línia recta, des de l'avinguda Diagonal 477 fins al punt on soc, hi ha 56,3 quilòmetres.
12: 56,3.
1: A veure, qui compta els quilòmetres en aquest programa?
2: Sempre tenen històries, perquè va ser Martí Oliveres el primer que es va equivocar.
1: Mira, és veritat, s'hi va obrir la línia de...
2: Sí, i sembla que no és fàcil. Bé, en fi, al final són periodistes, no? No els hi demanis que tracin una línia.
1: Bueno, en fi, doncs escolta'm...
2: Va, sí.
1: Anem al bombo?
2: Anem al bombo, per favor.
1: Anem a la trucada suïcida.
2: Som-hi!
1: Avui tinc males vibres, eh? Avui crec que no ens l'agafarà. Gira, fot-li fort. Més fort, més fort. Recordeu, és un bombo orientat de telèfons, els meus telèfons del meu mòbil, i jo acabo trucant... vaja, acabo trucant...
2: Rosalia, aquí, és una reina, aquesta persona.
1: Vaja.
10: Bueno, de quin nivell, no sé.
2: Sí, home, sí.
1: Oh!
2: Cacana, també,
1: quina il·lusió.
2: Ara saps
10: sí,
2: qui
10: és. Està,
1: però si avui...
10: Està
1: home,
10: bé.
1: Avui és un dia molt important per ella. Vés a saber, deu estar de vacances. A veure on la pesco.
2: Va.
1: Vaig a trucar-la. Home, és una veu coneguda. Poso l'altaveu. A veure si la reconeixeu per la veu. Ai, coi, ara...
2: Jo m'he escoltat molts discos.
1: És veritat?
11: Sí.
1: Hola.
11: Hola, què fas? Espera, però no estàs fent programa. Què fas?
1: Sí, jo estic fent programa. Clar que estic fent un programa, però és la trucada suïcida. He remenat el bombo i ha sortit el teu nom i el teu telèfon.
11: Però és en directe.
1: Oh, clar, t'està sentint tothom a RAC1.
11: Mare de Déu!
1: Veiem, bueno, anava a preguntar-te, estàs on ets tu, o on estàs, o què fas?
11: És que no sé si... Bueno, jo estic al Pallars, Sobirà.
1: Oh, sí?
4: Oh, que bé!
11: I la muntanya, que no sé si hi ha gaire cobertura, em sentiu?
1: Et sentim bé, sentim bé, sabeu qui és, no?
2: Va, clar, clar. Home, eh? És la Clara Molins!
1: Sí. Hombre!
8: Que guai! Que guai!
4: A on del Pallars?
8: Que guai!
1: Que guai!
11: De què hem de parlar?
1: Bé, què fas al Pallars? No, res, no prendré, no estic per saludar-te, perquè sempre saludem a la persona que surt. Què fas al Pallars?
11: Avui és el meu aniversari.
1: Pobre!
2: Happy birthday!
1: Quina casualitat!
4: Aquí hi ha tongo. Aquí hi ha molt tongo.
1: Bueno, tu no ho sents, però està sonant...
8: A la una per
1: molts anys. Està sonant per molts anys. Tu no ho sents perquè no tens retorn, tinc el telèfon posat aquí.
11: No sento res. Moltes gràcies, nois, moltes gràcies.
1: Bueno, però i què hi fas al Pallars? Què has anat a fer?
11: Doncs, bueno, passar les vacances, estiuejar.
1: Bueno, però no està, no està molt a prop de Tor, això.
11: És que he anat a Tor a dinar.
1: No.
11: He anat a Tor a dinar per celebrar l'aniversari.
1: És conya.
11: Sí, no, jo a Tor hi he anat. Mira, jo a Tor hi pujava abans que fos famós i fos turístic per la cosa aquesta dels crips.
1: No m'ho crec.
11: T'ho juro. Sí.
14: Ladrones, ladrones.
11: Vienen
14: aquí, vienen aquí en Valletor.
1: Aviam, has vist a Lázaro? Bueno, a veure, has vist la Sisqueta?
11: He vist a Lázaro.
1: Perdó, la Pili.
11: He vist la Pili, de la Sisqueta, i ens ha cuinat un dinar increïble amb uns postres excepcionals. Brutal, hem estat de conya, la veritat.
1: Hosti, que bé. Quina...
14: Un carajillo t'ha somado.
1: ¿Cuántos carajillos?
11: No.
1: 200 carajillos o quants carajillos?
11: Zero carajillos, però ens han convidat els capets, perquè és el meu aniversari.
1: Oh, home, doncs moltes felicitats. Escolta, quin plan més xulo. I què hi havia el Lazarito?
11: Sí?
1: El fill del Lázaro, l'has vist?
11: Saps que, mira, jo no el tenia gaire controlat, però he vist un noi que era com a Lázaro, però
1: doncs,
11: amb passió més petita.
1: D'uns 25 anys. M'ha tocat
11: que les faccions eren semblants.
1: Clar, el Lazarito.
14: Que va amenazando gente de este programa de Instagram.
1: No, sí.
14: Cuando se meten conmigo.
11: Lazarillo.
1: Bueno, escolta'm, doncs, Clara, desitgem un molt bon dia d'aniversari.
11: Moltes gràcies per pensar en mi, per recordar-vos endavant.
1: Bueno, és el bombo. És el bombo.
11: Mai ningú se'n recorda de la gent de l'agost. O sigui, que mira, en homenatge a la gent de l'agost.
2: Ara, descansin en pau.
1: Molt bé. Cuida't que acabis de passar l'aniversari. I si torna a Lázaro, records. Apa.
6: Ladrones, ladrones.
1: Ja fa dies... que dic que aquest bombo té tongo, eh?
4: Oh. Avui que és el seu aniversari.
1: Veure, avui que surti just el dia del seu aniversari, no trobo que és com molt de tongo, això?
2: Som-hi, som-hi de la cançó brusca.
1: Brusca, molt bé,
2: efectivament. Sí. Mira, avui la tirem directament.
15: És el baile del verano.

0: no quieres, ¿no?
1: Sí,
2: pero
1: no cal que soni tot ara.
2: Com voy a saber si dirme mira la canción y la salchipapa?
0: Doncs és que Letizia Sabater, he escollit una cançó
1: teva. Però si l'has canviat, el mateix dia que posaries una altra.
0: Sí, però he escollit la Letizia Sabater aquesta,
1: perquè... Una altra que fos el que surt dels ous, em perdó,
0: Hem sabut...
2: De los ovarios.
1: Els ovaris, sí.
0: Hem sabut que un home li ha demanat per casar-se a la seva dona en un concert de la Letizia Sabater.
2: Pues super romántico, vamos, y que se vengan a mi camerino que los invito a unas rayas.
0: Per favor, per favor, Letizia, calmem-nos.
1: Prou ja d'aquesta merda temes,
0: Ni dos quarts de cinc. Mira, jo no m'imagino un millor escenari per demanar-li a algú per casar-se amb cançons també de la Letizia Sabater com aquesta.
3: Titi, cómeme el toto, cómeme lo toto, toto.
0: És que no.
2: Al mediodía, alegría. Y si es con pera más, mejor todavía.
1: Calma.
0: En fi, tot això ha passat a les festes de Burlata a Navarra. I, sisplau, passem a una altra cosa, perquè hauríem de deixar de sentir Letizia Sabater.
1: No, puja.
0: Pel bé de
1: Raül.
4: Miau.
1: Potser està posant a RAC 105. Fa dies que no connectem amb RAC 105. A veure.
5: Estiu 2026.
1: Anuncis.
5: Tot el dia.
0: Hem agafat anuncis.
1: Espera.
5: La
1: teva
5: música.
1: No sé quina hora és. Ràpid, què és?
6: Entra l'aire per la finestra.
7: És la de la catalaneta?
6: Ahí se'm va fer tard, però no m'importa gens.
0: Pot ser que s'aturi el temps?
6: S'atura el temps.
1: Ningú sap quin és.
0: Sí, que s'aturi el temps de Dani, Gix i Caslo.
7: Vale, sí. Sí.
1: Bona rondeta, molt ben parida.
7: Bona, ben parida.
1: Home, millor que la sonada aquesta.
0: Letizia Sabater.
1: Bueno, doncs escolta'm, arriba el moment de saludar els nostres estudiants en pràctiques, avui dos per preu d'un. Primer saludo al Noel Guarnido.
8: Guarnido,
1: com decorat, vaja.
8: Sí,
1: endavant amb la mania del dia.
8: Ja el criteri musical continua de vacances, veig.
0: Efectivament, al final les notícies...
7: Segona part d'hamburgueses, avui?
8: Avui ja segona part d'hamburgueses, et vam parlar del boom de les burgers, sí. I avui parlarem dels experts de burgers.
1: Aviam.
8: Són els que acostumen a dir jo és que controlo bastant de burgers. Mira, això abans ho deia un nen de 12 anys, però els mediocres necessiten aficions i aquesta requereix poca formació. I alerta amb els de no, és que jo sóc més de smash burger. Molt bé, terraplanista de la vedella, lluem una tècnica revolucionària, prem una bola de carn a la planxa. Finalment, venen les burgers premiades. Premiades per qui? Ja us ho dic jo, partiu rapats amb barba, gorra, tatuatges...
1: Va.
8: I molt similars al que veiem a certes pàgines d'adults.
0: Ui.
8: El mateix perfil d'home, però diferent carn. Mal refia-te'n d'això.
0: Déu-n'hi-do.
7: I la xeringa.
1: Guardino, et queden 5.
8: I la xeringa, però una mica més gran i deixant anar certes coses.
1: Bueno, i quan passa...
8: Bon divendres.
1: I quan passa un cop a la setmana, més o menys el dijous o el divendres, perquè no està gaire clar, com que aquí jo no mana ningú. Això és el, com és el pito el sereno. Saludem a l'altra estudiant en pràctiques, l'altra becària, la Judita Espejo.
0: Es posa i Canals, que és el meu segon cognom.
7: Ara.
1: Ah, molt bé. Quin és el segon?
0: Canals.
1: Molt bé, magnífic. Es posa Canals. Que, bueno, la setmana passada vam enviar les festes de Gràcia i no ha aparegut en tota la setmana a la redacció. On estaves? On eres?
0: Doncs allà mateix a Gràcia. Es va oblidar de mi.
2: Com?
0: Sí, allà em vaig quedar. Ningú va venir a buscar i jo vaig quedar allà.
1: A veure, RAC1 no està tan lluny de Gràcia, Si convenia et posava un taxi, vull dir que no hi havia problema.
0: Bé, però em vaig quedar atrapada a les festes, entre caques i paper de vàter, la gent dels castellers em va enredar per fer un 2 de 9, vaig trobar la Coco esquivant pixats...
1: No serà que tot això són excuses per no venir durant 7 dies aquí a la ràdio, no fotre ni brot i no pencar?
0: A veure,
1: farra,
0: pel que em pagueu, vull dir...
1: Bueno, noia, escolta, prou ja de queixar-se, De veritat, aquí, entre la becària i la becària, no hi ha manera de... Que quedi clar qui mana. Va, el concurs de l'acústica de Figueres. A la

0: si perden alguna cosa, aquesta percussió...
1: A la voreta del foc, els dies es fan més curts. A la voreta del foc,
0: Castanyoles?
2: Il·lumino aquest racó. Som-hi, Pere?
0: Sí, a veure, t'he presentat o no? Que no me'n recordo.
2: No.
0: Lívia Di Sipià. De Sipio, perdó. Discípio, disculpa, no, no, discípio.
3: No volem aquesta gentussa a la nostra.
4: Molt bé, molt bé. Gràcies, Marc.
0: És com ha de sonar, això.
2: Bueno, va.
0: En fi, el concurs de l'acústica de Figueres, avui, bueno, avui hi haurà guanyador.
2: Clar.
0: Doncs va, fot-li.
2: Som-hi, perquè ja queda molt poquet perquè arribi una nova edició de l'Acústica de Figueres. Només 7 dies perquè comenci el Festival de Música Catalana més multitudinari del país, que recordem que és del 27 al 30 d'agost. L'Acústica de Figueres acollirà 40 concerts en 3 escenaris al Centre Històric de Figueres i tindrà 3 zones gastronòmiques. I un dels concerts que no us podeu perdre és el concert de l'Osa, una de les veus més singulars del nou folklore català.
0: Boníssims.
2: Un duet format per Julieta Vidal, sí, Irene Romo, que viu un moment especialment destacat després de guanyar, atenció, 3 premis en The Rock i publicar el seu primer àlbum.
0: Molt bé, perquè encara no ho sàpiga, nosaltres què regalem exactament?
2: Estem regalant que el guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs i, a més, pot escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost.
0: Bé, això és un plan extraordinari, eh? Iael, agafes un misteriós acompanyant, te'n vas a Figueres...
5: Jo encantada de la vida.
0: Tu no pots participar. La gent del programa i de la ràdio no hi poden participar.
5: Vaja.
6: Pues yo estoy encantado de...
0: De què?
5: Ay, mira, Pedro.
0: No, Pedro, mira, vostè, no està a Lanzarote, vostè, allà tocant-se el...
6: Sí, però podria coger el Falcon i...
0: Sí, exacte.
6: Presentar-me en el Golfo.
0: Molt bé, prou.
6: De Roses.
0: Sí, sí, el Golfo de Roses. Escolta'm, per participar, per qui encara no ho tingui clar, tampoc.
2: Doncs és molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60.
0: Uh-huh.
2: Apunteu el número perquè la setmana vinent també estem regalant una nit més.
0: Que l'apuntin i que facin ara el missatge.
2: Que ho facin ara mateix.
0: Ara
2: és el moment.
0: Sí.
2: Durant aquesta setmana hem estat escoltant 3 acudits cada dia i avui és el gran dia en què revelem el guanyador o la guanyadora.
0: Deixem recordar el telèfon 680 70 70 60, l'acudit del dia.
2: Va,
0: els 3 finalistes, els quals un... se'n va a dormir i esmorzar a Figueres.
2: La finalista de dimarts va ser l'Elvira.
7: Era un home tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, que es va tirar un pet i va aixecar pols.
2: El de dimecres...
5: Anys que no l'escoltava.
2: Digues, Jael.
5: No, que dic, feia anys que no escoltava aquest.
2: No. El de dimecres va ser el Lorenzo.
8: Diu, mare, mare, al col·legi en diuen Rambo. I diu, ah, sí, demà aniré a parlar amb els professors. I diu, no, mare, tranquil·la, aquesta guerra és meva.
0: Va.
4: Ei, paper.
0: Sí, ja el recordo. Vale.
2: I el d'ahir dijous, el del Xavi.
9: Quin és l'animal més lent de la granja? La gallina, perquè fa apacapac, apacapac.
2: El jurat...
0: Ui,
2: el jurat ha parlat.
0: Vull un redoble, però un redoble que duri 20 minuts, com a mínim. O 30 minuts, o 40 minuts.
2: El guanyador.
0: Qui és el guanyador d'aquesta magnífica nit d'hotel per dues persones, esmorzar inclòs, pel dia que vulguin anar a veure l'acústica de Figueres?
2: El guanyador és... El Lorenzo!
0: Ladrones.
10: Ah, no, Lorenzo, pensava que havia dit Lázaro.
0: No, Lorenzo, no.
10: Lorenzo
0: és un i Lázaro és un altre, val?
2: Una última cosa, els oients encara poden participar, perquè no és l'única nit que estem regalant. La setmana vinent també estarem regalant una nit.
0: Mm.
2: Canvien el seu acudit preferit al 680 70 70 60
0: sí.
2: I si volen tenir més informació poden trobar-la a festivalacústica.cat.
0: Doncs no se'n parli més. Fins dilluns. Bé, i després de fer el tonto una estona, ha arribat el nostre home seriós, l'home que porta rigor. Per què se'n va la Iael? És que ja es comença...
4: No, ha anat a tirar uns papers.
0: Vale, però s'ha aixecat 4 cops en mitja hora.
5: No, no m'he aixecat cap cop aquesta vegada.
0: No?
5: Només per l'aire,
4: per
5: que
4: l'aire
5: sí que era necessari.
0: No, no, però és que és una persona que no és el cul inquiet i està tota l'estona movent.
5: Solta.
0: Veus una tia que es mou per aquí a l'estudi tota l'estona i no saps ben bé què passa.
5: Però per sort no és tele i no cal que ho expliqui.
4: Tot sigui això, tot sigui això.
0: Va, saludem a l'home que ens estimem dels informatius, en Jordi Claret.
11: Hola, com esteu?
0: Bona tarda. L'home del rigor. A veure, s'acosta el cap de setmana, de fet, el que els divendres i d'estiu, ja la gent a aquesta hora està tothom més amb un peu al cotxe que no pas amb una altra banda. Però avui estem pendents del cel, eh? Ens espera una vespre i una nit passades per aigua, després de la tempesta d'ahir, tot el xou que hi havia ahir. Mira, això que sentim ara és la pedregada que va descarregar amb ganes ahir a Terrassa, la temperatura va baixar, però a sac, va baixar 10 o 12, sí, sí. Va baixar molts graus, a Terrassa, de cop. Un episodi violent que avui es podria repetir, i per això estem avisant, a diferents punts de la costa de la Catalunya central i el nord-est. I més cap al vespre s'ha de complicar a les comarques de Tarragona. Per tant, en general, precaució, escoltar què diuen la ràdio, què ens diuen les previsions i mirar els mapes d'alertes del govern i tot això.
11: Sí, el servei meteorològic manté les alertes activades per xàfecs que poden descarregar localment amb molta intensitat i que poden anar acompanyats, com ahir, de pedra i de fortes ràfegues de vent. Avisos d'intensitat de pluja per aquesta tarda a comarques del nord-est, més o menys entre el Solsonès i el Gironès, on podrien caure més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. I de cara a la nit, els aiguats es traslladen al sud, on es manté l'avís per intensitat i també, atenció, si suma el d'acumulació d'aigua, més de 60 litres en poques hores acumulats. Amb aquest escenari, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana anar amb peus de plom.
12: No baixem tampoc a zones inundables, no sabem el que hi ha sota, no sabem el que s'hi ha pogut acumular, per tant, no ens acostem en aquests espais i no ens acostem tampoc a rius, rieres o barrancs, sobretot tenint en compte que encara que no plogui en el punt on estem, pot ser que hagi plogut un tros més amunt i que pugui caure baixar aigua amb certa intensitat. Això és molt important.
11: I com bé deies, Pere, estem en ple cap de setmana d'agost. Per tant, Soler també recomana que abans d'agafar el cotxe per moure's, tothom s'informi de la previsió del temps.
12: Si podem esperar doncs, aquests xàfecs o tempestes o aquestes pluges en algun punt del que volem desplaçar-nos, el millor és veure si podem adequar la nostra mobilitat en un altre moment que no ens afecti aquesta situació. Si és aquest el cas i ens trobem conduint, doncs, evidentment, davant d'un xàfec que ens impedeixi la visibilitat, doncs, sobretot aturar el vehicle amb seguretat en un lloc que no puguem ocasionar un accident.
0: Bé, doncs aquestes són les recomanacions que ens fa...
11: Imma Soler.
0: La Imma Soler, que és un clàssic d'aquestes situacions. Però un altre clàssic d'aquestes situacions, i sobretot si es parla de pluges i possibilitat de tempestes i aquestes coses, és el Martí Oliveres.
13: Bona tarda, com esteu?
0: Martí!
13: Què tal? Pendents del cel, evidentment, eh?
0: Sí, com cada setmana. Dia, però mira...
13: Sí, o cada dia.
0: Ha baixat la temperatura.
13: Això ho heu notat o no?
14: Segur, home,
5: molt.
13: Val, gràcies, no? Perquè, clar...
15: Culpa de Gerard.
0: Atenció, aquest, clar, és... Jo us ho vaig dir, ara m'esteu donant les gràcies.
13: Ah, no,
14: que no vingui, que no truqui un argentí, no?
13: Sí, no, perquè només us en recordeu dels homes i les dones del temps quan la caguem. No. Eh? En canvi, quan l'encertem aquí, ningú ens
0: però
13: ve...
0: Però és que jo...
14: Ve fora avui, el
5: que sí.
13: Clar que sí. Divendres, festes majors.
0: Sí, no, ja parlarem dels festes majors.
13: Igualada?
0: No, no, va, sisplau.
13: Va, posem-nos a ser.
0: Primer pels oients. A veure... De fet, no sé, ara està... En aquest moment, ara exactament quan són 2:45 de 5 de la tarda, està plovent algun lloc, no està plovent... Mira, aquí hem d'avisar i aquí hem de prevenir.
13: Sí, tenim alguns ruixats, però són molt locals. En comparació amb els que teníem ahir, només plou amb una mica de ganes a la zona de l'Alta Garrotxa, entre el Pla de l'Estany, punts de l'Empordà, sobretot a la desembocadura del Ter, cap a la zona de Torroella, l'Estartit, Rocamaura, aquesta zona, doncs hi està arribant uns xàfecs una mica més intensos. N'ha passat un fa poca estona la zona de la Garriga, Cànoves i Samalús, a la falda del Montseny, i aquest de l'Alta Garrotxa, que veurem si guanya una mica més d'entitat. Però la resta de Catalunya, ja veieu que tenim una pausa, per tant, no tenim pluges importants ara mateix, però sí que
0: refiem,
13: compta,
0: eh?
13: no ens en refiem. Tenim molt aire fred a les capes altes de l'atmosfera, a baixar la temperatura, sí. Tenim el mar molt calent, i això entrarà en joc aquesta propera nit. Nit de divendres a dissabte serà el moment que podem tenir aiguats molt importants entre la costa central i la costa daurada, sobretot el tram que va del Garraf al Cap de Salou, és a dir, una mica per sota Tarragona, sí. I fins l'àrea de Sitges, Parc Natural del Garraf, aquí pot caure molta aigua en poca estona. Aquests avisos que dèiem de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. No és cap broma, podem tenir intensitat torrencial, que caiguin 40 litres en només mitja hora, i evidentment doncs, pot portar alguna crescuda sobtada d'algunes rieres que són curtes a la zona del Garraf, a prop de la costa, i algunes petites inundacions. N'estarem pendents perquè molts mapes indiquen això, que a partir de la mitjanit, però serà sobretot 1, 2, 3, 4 de la matinada, sí. Quan podríem tenir aquests aiguats a la costa, i són els típics aiguats de finals d'estiu ja, o sigui que mentalitzem-se que si estem circulant de nit i matinada el tram de costa entre Barcelona i Tarragona, tant la zona ben bé de la C32 del Garraf com l'AP7 en alguns trams, doncs podem tenir complicacions de matinada. O sigui que preveure aquest viatge, si l'hem de fer durant les properes hores, sobretot nit, no ha de ploure abans, almenys amb força, i tenim aquests avisos. I de moment, a curt termini la tarda, potser torna a ploure amb una mica de ganes a la zona de la Garrotxa, al Pla de l'Estany, també cap al tard, a partir de les 8-9 fins a les 11 més o menys, cap a la zona del Lluçanès, Ripollès, Berguedà, Nord d'Osona,
15: Que no entrin de fora.
0: No, va, no comenci.
13: Sí, pot ploure a Ripoll, senyor Oriol. Sí.
0: No, però si és la pluja. La pluja,
13: sí, la pluja no hi entenc. No té
0: fronteres. No té fronteres, de veritat.
13: Pendent sobretot de la costa. No vol dir que la resta no plogui, però després al cap de setmana passarem el cap de setmana amb moltes estones de sol. No serà un cap de setmana gris.
0: Encarem el cap de setmana, que aquí hi ha molta gent inquieta per saber què passarà.
13: Ah, clar,
0: sí. El cap de setmana inestable, irregular...
13: Sí, hi haurà inestabilitat, però seran tronades que no afectaran a tot el país de la mateixa manera ni al mateix moment. És a dir, que tindrem en general un cel mig ennuvolat, canviant, núvols, clarianes, si estarà força bé, una calor suportable.
0: Sí.
13: No ha de tornar aquest ambient sufocant.
0: Ja ho sabem, has encertat molt i ho has dit molt bé.
13: Gràcies.
0: Ja tenim molt clar. Ja, com sempre, el servei meteorològic d'aquesta casa, i particularment tu, dieu tot molt bé i sou magnífics. Tot i que els 14 o 15 graus que van baixar de cop ahir a Terrassa, perquè bum!
13: No
0: els vas dir, no els vas avisar, aquests 14. No, no,
13: vam avisar que quan hi havia tempestes...
0: Això concret, aquesta dada concreta...
13: Oh, Terrassa, Matadepera,
0: no es va dir,
13: a veure, posar el fil allò...
0: Vaig veure la ratlla per la tele, que em fa una ratlla que feia una cosa que flipes, i sí o no?
13: Però parlant de temperatures, ahir dèiem 37, la més alta, avui la més alta 34. És a dir, hem passat de dimecres a arribar gairebé 42, ahir dijous 37, avui divendres 34. Ja estem a la normalitat, de finals d'agost, i la xafogor, doncs, a veure, és bastant portable ara mateix.
0: Doncs ara enfoquem una mica el cap de setmana amb tranquil·litat a la setmana.
10: Vamos con el consultorio.
0: No, consultorio no.
10: Abrimos preguntas, don Jordi Claret.
16: Com està la situació Igualada, Festa Major, cap de setmana?
0: Ara que hem dit en general, hi ha Festa Major Igualada i demà a les 12 hi ha un concert dels Amics de les Arts.
16: No, hi ha bastants concerts, però...
0: Bueno, però jo dic el dels Amics de les Arts.
10: Sí. En Igualada.
13: Mira, Igualada
10: temperatura?
13: No. Temperatura al voltant dels 27-28 graus.
16: Molt bé.
13: És una calor molt agradable. En principi no és dels llocs que ens preocupa més per pluges, perquè seria més la part de l'Alt Penedès Garraf, que no l'Anoia, on aquesta nit podria ploure fort, per tant, de Vilafranca cap a mar, no cap a les serres de l'interior i entrar a la Conca d'Òdena. En principi, la zona d'Igualada quedaria al marge aquesta nit.
0: Doncs ja està. Igualada ja queda dit.
13: Però sí que durant el cap de setmana pot anar fent ruixats.
16: Demà tarda,
13: tarda
16: haurem de vigilar, no?
0: Prou,
13: sí.
16: Ja està, prou, sí.
0: Encara m'han
13: parlat prou d'Igualada.
0: Encara alcalde tan simpàtic, el Marc Castells, encara és alcalde d'Igualada.
16: Sí.
0: Ah, molt bé, molt simpàtic, doncs.
16: I tant, no,
0: és que un dia vaig anar a la cavalcada de Reis d'Igualada, aquella que la feu un dia abans. Històrica.
13: Ja hem fet el cupo per la noia.
0: L'última petició. Més? Sí, José María.
10: Recomendamos a la gente el sábado meterse en algún teatro, como por ejemplo el Teatro Montaner.
0: No, prou, de veritat,
10: ¿dónde estaremos con ese monólogo?
13: Sí. Sap què passa? Que les previsions han canviat una mica respecte a dilluns quan en parlàvem.
0: Que vagin al monòleg i volen i ja està.
13: Però vagin perquè l'Edu Mutante s'ho val.
0: Molt bé.
10: Doncs ahí está, queda dicho. Norte de Francia, sur de España.
15: Demà,
10: una visiteta
15: per terres franceses.
10: Bueno, Juan de la Luz.
0: Bueno, le damos un aplauso y que se vaya a Martí Oliveres.
16: Bueno,
0: moltes gràcies.
13: Sí, sí, Martí. Bon cap de setmana,
0: No, una trucada. Tu trucant.
16: No m'ho puc creure.
17: Che, pa.
0: No.
17: Se me escucha.
13: Sí, senyor Isuara, vagi-se una duda.
0: No, però menys munt. No es diu Isuara. Pot ser que sigui el senyor Narciso Vara, que és un altre...
17: Sí.
0: El meteoròleg argentí que porta dies insultant en Martí Oliveres.
17: Sí,
0: Narciso Vara, el senyor Vara.
17: Los argentinos añoramos todo aquello que nos sucedió y por eso vengo para disculparme y entonar el mea culpa.
0: Home, ja era hora.
17: Porque fui al baño y entoné el mea culpa.
0: Prou d'acudit, Carlos, va.
16: Molt bé, no?
0: Gràcies, doncs, per disculpar-se i ja podem penjar.
17: Està
0: bé.
17: Oyente de RAC 1, es mi deber... rendir cuenta de mis errores y pedir perdón.
0: Gracias. No, molt bé, perfecte.
17: Pedir perdón por haberme quedado corto en el conchudo rompebola de Martín Olivares Humedades.
0: No comencem a insultar.
17: Martín, sos un pobre tipo que no pudo identificarse con un conilingus en su vida. Martín ayer se cagó. Pudo hacer un pronóstico y se cagó. Lo voy a matar.
0: Per què l'ha de matar?
13: És que la gent va acabar molt farta.
17: No soy yo quien insulta, es Martín quien insulta la meteorología. Me estás insultando a mí, no lo voy a matar.
0: No, vale.
17: No a mí, Martín, se me provoca. Lo voy a matar. No, hablo en serio, lo voy a matar.
0: Sisplau, calmi's un moment. A veure, si li deixo fer una predicció extra, es calmarà una mica i sobretot deixarà de cridar.
13: Puc parlar?
17: No!
13: Es que
17: mira,
13: es como
17: se viene una altísima probabilidad de precipitación en el estadio de RAC 1. Una ensalada de guantazos. Una precipitación de trompadas al falso meteorólogo del Martín Humedad. de, no, de los olivos este. Agárrame que lo voy a cagar a trompazo.
16: Lo
17: voy a matar. No coge una pelota en su vida.
0: És el pitjor meteoròleg.
13: No val la pena.
17: Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. La previsión es de... ¡Ah, calor, muchísimo calor, ardiendo! ¡Cómo quema! Perdón, che. Me quemé. Ay. Me quemé sacando la empanada del horno.
0: Vale, prou.
13: Ja li està bé, ja li està bé, senyor.
0: Exacte. Home, va. Senyor Narciso, para. Senyor.
13: Quan aprengui a parlar sense que...
17: Però escuchaste hablar de mi! No, escuchaste hablar de mi!
0: El Martí s'ha enfadat i està fotent el camp. No, adéu,
16: bueno, Martí. Ja està, ja l'hem penjat, Martí. No
0: vale, ja està. Apa, va, canviem de qüestió, tu.
16: Mare de Déu.
0: Sí, sí, sí.
16: Li hauríem de dir a l'Anati que aquest número hi ha al Beti del sí. sistema
18: però
16: de
18: Però aquest estiu no era el que no s'havia de cridar?
0: Sí, sí, el que s'havia de cridar, però l'argentí que et crida molt, el Narciso.
18: Vau para. Criticar la Melody?
0: Sí, la Melody.
16: Jo m'he de recol·locar.
0: La Melody, aquí, per això la Melody ja està en l'altra vida. No, que són tres quarts. No. Espejo, treu això. Que encara tinc aquí moltes connexions per fer.
19: Hola, família, claro, como soy una mujer, yo me tengo que callar, ¿no?
0: Sí, mira, callen.
19: Escuchar mi single, Sanilari, Sanilari.
0: A veure... Puc parlar de Ceuta? És que no puc parlar de Ceuta amb aquesta música.
16: De veritat. Està passant bé el tècnic a sobre.
0: Sí, no, avui... Escolta, si vols posar discos i música d'aquesta, te'n vas a la nit amb un fet de DJ, amb alguna festa major, i ens toquis el fet. Val? Vinga, va. Ara sí. Mentrestant, a Ceuta, reprenem una mica el fil, eh? Claret, sisplau, ajuda.
16: Sí, vinga, va.
0: Els plans del govern espanyol no acaben de sortir del tot bé després que ahir la policia espanyola desallotgés per primer cop la poblatge del Trampolín, on hi havia milers de persones que havien construït un assentament improvisat. Avui, els agents hi han hagut de tornar. Han anat a fer fora 500 persones que s'hi van tornar a instal·lar per por que no els retorni al seu país d'origen.
16: Sí, són gent que tem que si acaben en aquests espais d'acollida que ha habilitat el govern espanyol a Ceuta, tard o d'hora els acabaran retornant al seu país d'origen. En aquests allotjaments que va habilitar l'exèrcit, com a mínim tenen tendes, lliteres i el més essencial per passar aquests dies, i també hi ha lloc per unes 1.800 persones. Són dos espais que la policia espanyola ha volgut dividir segons les arrels dels migrants. En un hi ha centenars de magrebins, la majoria marroquins, i a l'altre s'hi allotgen els subsaharians. Però a banda d'això, també hi ha una altra derivada al futur de les 500 nenes menors que són a Ceuta i que necessiten atenció immediata. Per això el govern espanyol es vol portar a la península, un trasllat que podria ser realitat en qüestió de setmanes. N'ha parlat el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez Correa, a Ràdio Nacional d'Espanya.
20: Y creo que es factible decir que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. Hemos hablado con el Ministerio de Igualdad, que está haciendo un trabajo también con entidades de protección de las mujeres, de protección de niñas que pueden ser susceptibles de víctima de trata.
16: Pérez Correa, que per cert ha admès que el govern de Ceuta no coneixia els plans del govern de portar les menors a la península fins que es va fer públic. Un dels motius que ha agreujat les discrepàncies entre el govern espanyol i el PP, que continuen sense entendre's en com s'ha de resoldre aquesta crisi migratòria.
0: A Barcelona està aixecant molta polseguera la manifestació ultra contra la immigració que hi ha convocada justament a la tarda a la plaça de Sant Jaume. De moment, les plataformes antifeixistes ja han anunciat que hi plantaran cara.
16: Sí, la concentració ultra que convoca l'organització Save Europe Act és demà a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume i diversos col·lectius antifeixistes han anunciat una contraprotesta una hora abans allà mateix. Un xoc que obligarà els Mossos a desplegar un fort dispositiu de seguretat al centre de Barcelona i que el periodista expert en el fenomen ultra, Xavier Riusant, creu que és contraproduent. Riusant ha explicat al món RAC1 que aquesta confrontació afavoreix a donar veu a l'acció de la plataforma ultra.
21: Contramanifestar-se és fer que una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris si és que hi sortia, a donar-hi rellevància. Però ara sí que hi ha grups d'aquest espai antifeixista que aquests volen aplicar això de que els carrers són nostres i se'ls ha de fer fora, i el que es aconsegueix, agradi o no, és donar més rellevància en un acte. I després, jurídicament ens agradi o no, preval el dret a manifestació.
16: Mentrestant, fons del Departament d'Interior es limiten a explicar a RAC1 que la plataforma d'extrema dreta ha demanat permís per ocupar la plaça i l'Ajuntament de Barcelona, tot i condemnar la concentració, ha hagut de fer equilibris per justificar que l'acte de Save Europe Act aparegués publicat a l'agenda del seu web, diuen, a causa d'un error tècnic. D'altra banda, partits polítics, com Esquerra i els Comuns, exigeixen directament que es prohibeixi l'acte.
0: Això és magnífic, eh? Sempre és la culpa dels tècnics, tu. Surt un acte superfatxa a l'agenda de l'Ajuntament més progressista de la història de Barcelona i la culpa és de no saber bé aquí que n'ha apretat ben bé un botó. Potser algú s'ho podia mirar,
19: per
0: també.
19: Per fi,
0: però,
19: ja era hora.
0: Què, bueno, què passa, oi, senyora
19: Oriol? Era una agrupació amb seny que ve a defendre'ns de la gent de fora que ve a envair.
0: Va, no ve a envair.
19: Estaràs trist, oi, Pere el musulmà?
0: No, que no sóc musulmà, ja, va.
19: Deixaràs de cobrar la teva pagueta
0: que
19: socialista.
0: Que tampoc cobro la pagueta socialista.
19: I tornaràs socialista. Al teu país.
0: No, tornaré al meu país. Jo, aviam una cosa. Primera, jo no tinc cap pagueta. Dues, he nascut aquí, a Terrassa, concretament. I vostè s'està queixant de la gent que ve de fora. Fixi's, però, que els que organitzen aquesta manifestació fatxilla de demà són de fora, també.
19: No menteixis pas.
0: Sí, no, clar.
19: Mira,
0: sí, sí.
19: Enemic del pernil,
0: no,
19: inversor de carnisseries halal.
0: No, és veritat.
19: Aquesta organització és més independentista que l'esquerra
0: republicana. No. És un moviment europeu que neix principalment als Països Baixos i Àustria.
19: Com?
0: Sí,
19: pots
0: sí.
19: tornar a repetir?
0: Països Baixos i Àustria.
19: A mi em van confirmar que el seu fundador era de Solsona i que no portava pas xancletes.
0: No són de Solsona i no sé si porten xancletes.
19: Venint de vostè, no em crec res pensant-ho bé. El seu equip està format pel sultà de les notícies, Jordi Claret, el menja llogurts amb cuscús.
0: Ja
19: és l'islamista.
0: No, ja és l'islamista.
19: Pere, l'ayatolà.
0: L'ayatolà, no, va, senyor
19: Ribó. Veniu a Ripoll.
0: Va, prou d'aquest color. Jo estic fart d'aquest color. Prou.
16: Podem estar tranquils d'aquí una estona, eh?
0: Sí, no, de veritat. Avui està d'una excitació això de divendres que no es pot aguantar.
16: Nota que és divendres.
0: Acaba d'arribar el nostre convidat. Mm-hmm. Dic el nom o no dic el nom?
5: No el diguis.
0: No el dic. Sí,
5: perquè la gent estigui pendent,
0: sí,
5: exacte.
0: Sí, que no el diré.
16: És un... tothom sap que no el dirà.
0: No el diré. És un nom de dues lletres.
19: Ja hi som.
0: Què passa? Quin problema hi ha?
19: No deu ser pas d'aquí.
0: És molt català.
16: És ben curiós, aquest nom. Sí, sí.
0: És un sant. És un sant que no sé què devia fer, però és un sant que alguna cosa va fer, no? Sí o no? No. Sí,
5: sí, no sé. No sent res.
0: Allà fora no val l'altaveu.
19: Aurella sorda.
0: Va, que són 3:43 minuts de 5 de la tarda. Avancem. Mira, és que segueix el tema, eh? Estem en aquesta història, també. El debat sobre com s'ha de combatre els discursos d'odi i la irrupció dels partits d'extrema dreta ha arribat a la Universitat Catalana d'Estiu, que es fa aquests dies a Prada Conflent, a Catalunya Nord. Ja ho sabeu, que allà hi tenim el nostre estimadíssim Gustavo, el reportero Masitxatxero de Barrio Sésamo, el Víctor Massip. Avui, justament, n'ha fet referència al líder d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, que ha estat el protagonista dels actes d'aquest matí. Doncs va, cap a Prada Conflent i falta gent. Saludem, com dèiem, el Gustavo, el Víctor Massip.
1: Sí. Hola, què tal, com esteu?
0: Ja ho has buscat, això, del Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, o no?
1: Ho he buscat, però això fa 150 anys posava.
0: Ah, sí? O 3.000. Bueno, clar, el Barrio Sésamo és una cosa molt antiga, eh? Ja explicarem la història del Barrio Sésamo, però encara ho fan per alguna canal, això deuen fer, no? Sí,
1: no sé, no ho miro.
0: A veure, no tens l'edat de mirar això, diguem-ne. Però vaja, a veure, explica'ns, què diu, què passa?
3: Tiene edad de mirar otra cosa, ¿no?
0: No, sí, bueno, quines coses?
3: El llopor ese.
0: No, va, per favor.
16: Avancem.
0: Sí, de veritat, eh?
16: Avancem, Víctor.
0: Sí, Víctor Massip, de veritat, eh?
3: Yo te lo enseño a mis hijos.
0: No. Què diu Junqueras?
1: A veure, us ho explico.
0: Sí.
1: Doncs Oriol Junqueras ha carregat directament contra els discursos d'odi de l'extrema dreta. És ja la tònica habitual aquí a l'UC, sempre carregar contra l'extrema dreta, i ha dit que el que fan és excloure gran part dels catalans.
22: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
1: Sobre els canvis de cares a l'independentisme, Junqueras passa la pilota directament a Junts. Ahir l'expresident Quim Torra va dir que els dirigents actuals ja no són creïbles per aconseguir la independència. El president d'Esquerra ha contestat avui que el que cal són bons líders, siguin antics o nous, i ho ha interpretat com si fos Puigdemont qui hauria de caure.
22: Calen lideratges bons, els millors. Si són nous, nous. Si són vells, vells. Si són de tota la vida, tota la vida. Si són acabats d'arribar, acabats d'arribar. Si els acaben de trobar en una cantonada, també. Jo no em vull posar en els debats interns de Junts. Per tant, si el Quim Torra el que vol és substituir el president Puigdemont, doncs ho haurà de fer en un congrés de Junts.
1: Junqueras també defensa que l'independentisme ha de deixar de banda els retrets i centrar-se en la política útil, amb aquestes polítiques socials progressistes i els serveis públics com a prioritat.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, s'ha aixecat un servent, no? Diria, notem un aire aquí, ets a l'exterior, que no...
1: Hi ha molt de vent, sí, sóc a l'exterior perquè, mira, m'agrada escoltar aquí, estan cantant la gent a l'exterior i m'agrada l'ambient, però sí, hi ha molt de vent.
0: Ahir, Víctor Massip se'ns va dir, bueno, ens ho vas dir tu, que tornes diumenge, o sigui, encara dura això de la Universitat Catalana d'Estiu. Hi ha alguna cosa destacable en els propers dies? Perquè, clar, demà no tenim programa i no connectarem i diumenge encara menys.
1: Clar, o sigui, la cloenda és diumenge mateix i bueno, el que jo vull destacar una cosa avui aquí.
0: Ai.
1: I vull ser una mica, m'he ficat una mica romàntic, avui.
0: Home,
1: perquè, clar, també és l'últim dia que connectaré amb vosaltres i vull fer un discurs aquí passional.
0: No, va, per favor, que això és un informatiu, tio.
16: No.
0: Què ens vols dir?
1: No, us vull dir que aquí se nota que és un lloc on hi ha molta gent que ve per a unir-se entre ells, per a barrejar-se amb gent de tots els països catalans, i que hi ha, se nota com molta complicitat entre tothom. Ganes de tenir debat, de conèixer-se, i hi ha gent inclús que s'ha enamorat.
0: Què em dius ara?
16: Complicitat?
1: Sí. Ahir vaig conèixer una noia que va conèixer el seu marit aquí a Luce, i de fet avui també 24 persones s'han unit per pujar la muntanya a quarts de 5 del matí a fer una excursió de 12 hores per a portar la flama de Luce al cim del Canigó.
0: Exacte, i a la nit què? Perquè ahir va ser, o abans d'ahir, que vas acollir un refugiat a la teva habitació, no sé qui que va dormir, ho has dit tu, es va dir per la ràdio. Avui també ha tornat a dormir algú dins el teu quarto o ja has dormit sol?
1: He dormit sol avui, però a veure, hi havia possibilitats, però no, jo estic aquí tranquil.
0: Bueno, escolta'm, no, perquè això de la Universitat Catalana d'Estiu ja fa mà que diguem-ne que se peina la nutria aquesta i tots aquests cuentos que explica el Sergio Ramos.
1: Hi ha amor, és això que deia, hi ha molta complicitat aquí.
0: Sí, hi ha una teoria. Doncs escolta'm...
3: No hi ha més que escoltar-li avui, no, per saber que s'ha defogat.
0: Podem no parlar tots alhora, si pot ser?
6: Sí, és que he vingut aquí. Està sortint molt de festa, ens ha arribat això.
1: Ui, qui us ho ha dit, això?
0: Ens ho ha dit algú d'un altre mitjà.

0: 20% menys, tot i que les notes d'aquests treballs o deures siguin millors i més fàcils d'acabar. El problema, segons els resultats de l'estudi, és que la IA substitueix l'esforç cognitiu i el pensament crític necessari per fixar les bases del coneixement, que després ajuden a superar en aquests alumnes els exàmens sense cap mena d'ajuda. Ara ja hi ha països com França o Dinamarca que busquen maneres de regular l'ús d'aquesta tecnologia a les aules, mentre que la UNESCO adverteix que la solució no passa per prohibir la intel·ligència artificial, sinó per ensenyar als estudiants a utilitzar-la com una eina de suport i no com una drecera per no pensar.
1: Doncs aquest és el resultat important. Els alumnes que utilitzen la IA per fer els deures i els treballs, resulta que cauen un 20%, 20% en l'aprenentatge. Vol dir que allà ells...
2: Hola, Pere, plàtan, poma, vols que segueixi llegint la teva última cerca? Per què tothom es posa amb el color de les meves ulleres?
1: Saps, GPT, això no ho he buscat jo i m'encanten les meves ulleres. A veure, ja que tenim aquí, xat, voldríem ampliar la informació sobre per què fer servir la IA ens fa menys espavilats.
2: Molt senzill, bro. Es comença amb una cerca simple i la gent es mal acostuma, com per exemple la última cerca del Jordi Claret. Com? Quantes calories porta un mou?
1: No, va, quin fàstic. Estic, no. No, ja ho sé que no vas buscar.
3: Un robot, això, clar.
1: Sí, és una porqueria. Quin fàstic, de veritat, això no ho busca.
2: Bé, doncs parlem de la última cerca de la Yael. Quant de pèl de gat pot menjar un humà abans no sigui tòxic?
4: Però a veure, mare de Déu, que això no és cert.
1: Quina mena d'equip treballo, quina mena de pertorbats.
2: Per no parlar de la teva cerca, perquè cada cop que miro un mirall apareix un senyor estrafolari amb ulleres llatgíssimes i camises cutres.
1: Prou d'aquest color. Va, canviem de qüestió. Recordeu que ahir us vam explicar el cas d'un cap, van explicar l'Embudio, que va trucar una gent queixant-se un cap a Barcelona on gairebé no s'hi podia treballar perquè tenien l'aire condicionat espatllat, que diu que els hi arreglaran al setembre, l'octubre, no sé quan, l'octubre més aviat, i només hi havia dos ventiladors. Alerta! Hi ha novetats sobre aquest cas. Resulta que els hi han instal·lat 6 pingüins d'aire fresc.
0: Sí, parlem del cap Pare Claret, de Gràcia, tocada a la parada de Joanic, on, un centre on molts dies el termòmetre havia fregat els 30 graus aquest estiu. El cas el va destapar ahir, com bé deies, el contenidor del Món RAC1, que va parlar amb una metgessa que hi treballa i que va denunciar la situació. Al mateix programa, just després, l'Institut Català de la Salut va demanar perdó i va anunciar que instal·larien dos ventiladors extres dels dos que ja han funcionat durant aquest estiu a la sala d'espera. Doncs bé, ara us podem avançar que finalment hi han instal·lat 6 aparells d'estil pingüí, aquests aires condicionats
1: que s'ha trobat un forat perquè surti l'aire calent.
0: Exacte. Dos per cada planta de l'edifici.
1: Doncs escolta, amb sort aquesta bona gent i que vingui el tècnic a arreglar-los la cosa a la tardor i no tornem a passar més històries. A veure, haig de fer una petita pausa per la publicitat, però molt petita, eh? Molt petita. I de seguida aclarim tot el misteri, tot l'embolic. A Calafell hi ha un cacau, amb els avis de la petanca. Sí, sí, que els hi foten silicona, els hi tiren cac... Bueno, ara ho explico tot. Sí, sí, és un sidral, però ara intentarem treure l'aigua clara o posar llum a la foscor. Però res, una petitíssima pausa de publicitat.
5: Versió estiu, amb Pere Mas.
6: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional al llarg en una selecció de productes ja rebaixats. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells a RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç.
12: Estan els dosos entrant.
11: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
13: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
11: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
12: Passa a l'altra banda i Castells
11: que... Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Un minutet i seran les 5 de la tarda. Encara ens queda un tema per comentar.
3: I quin tema?
2: I quin tema, perquè és el tema del dia, eh? Ha arribat un moment per aclarir què passa amb la guerra que ha esclatat a Calafell entre els veïns i els jubilats que juguen a la petanca. Sembla una tonteria. Ja n'hem parat de concentrar el programa. Resulta que el motiu de la disputa és que els veïns estan farts, diuen, del soroll que fan els jubilats quan juguen a la plaça davant de casa seva. És un conflicte que s'ha anat escalfant, han arribat insults, pancartes, sabotatge pel que es veu. Per tant, ens desplacem sobre el territori. Saludem el nostre corresponsal a Tarragona, l'Esteve Giral. Bona tarda, Esteve, com estàs?
4: Sí. Què tal? Bona tarda, com esteu tots?
2: A veure, Esteve, explica'ns què ha passat. I què està passant?
4: Mira, doncs és d'aquells temes que d'entrada un es pot arribar a pensar que és conya. De fet,
2: no,
4: pensava el diari de Tarragona, el company Josep Maria Baselga. Però és així, ben bé. És a dir, és un grup de veïns que els hi molesta que hi hagi gent jugant a petanca a davant de casa seva, tot i que les hores de la petanca no són de migdiada, no? Perquè podríem pensar allò de dir que et toquen el gotet perquè coincideix amb l'hora que estàs intentant dormir, sobretot a l'estiu i amb aquestes calorades, doncs no. Juguen de 6 a 8, pel que expliquen els petanqueros, els petancaires, no sé quin seria el terme correcte, i això aixeca
5: un poc seguida. Ojo, no te metes en otro lío.
2: En quin lío? Va, és igual, no ens fiquem en lío. Avança, que ja està. No, digues, hi vol ploure, Esteve.
4: I moltes han aparegut pancartes, mitja dotzena de pancartes, en fora la petanca. L'Ajuntament ens enganya, perquè, de fet, en el fons també d'aquest conflicte hi ha els veïns que diuen que l'Ajuntament els hi va dir que això era una mesura provisional, que les pistes, aquestes pistes que, a més, són municipals, doncs estarien aquí de manera provisional, però no s'hi han quedat.
2: Perquè estaven a la platja, em sembla, oi que estaven a la platja i les han hagut de moure sota els veïns? O més o menys hi ha un problema del mar, que es menjava a la platja, alguna cosa així, no?
4: Això mateix, estaven a l'arena, estaven en zona de platja, però allà, davant de tot el que està passant a les platges, emergència climàtica, temporals, etc., doncs no s'hi podien quedar, i d'aquí ve el trasllat i buscar aquesta nova ubicació, aquí a Masmel, i aquí és quan apareixen els problemes. Sorprèn de tot plegat, Pere, i no és el primer cop que vivim una polèmica d'aquestes, que passa ara que queden una mica menys d'un any per les eleccions municipals, no? Sorprèn que aquest trasllat de la pista de petanca ja fa anys que es va fer, és a dir, que no ve d'ara. I també sorprèn una mica que tu mires les pancartes de l'edifici de Masmel i totes les pancartes són pràcticament, no són iguals, és a dir, estan fetes de
2: la mateixa manera.
4: Hi ha un cert punt d'organització.
2: Estàs insinuant que hi ha un partit polític al darrere?
4: Jo això no ho dic.
5: Nunca da puntada sin hilo.
2: Sí, l'Esteve Giral aquí...
4: Sí que podria ser que aquesta polèmica apareix ara perquè hi ha hagut algun tipus d'interès per posar-hi una mica de foc i donar-li una mica d'empenta.
2: No fotis més merder del que hi ha. Igualment, també pot ser que els veïns anessin a imprimir pancarta i van dir, en lloc de fer-ne una, facin 5. Vull dir que no té molt misteri, això.
4: Sí, les han fet conjuntament. I està clar que hi ha una molèstia, que aquesta molèstia hi és, i el Mariano Ramírez, per exemple, del club de petanca Masmel, ell, això sí, assegurava que ells intenten no molestar ningú. Si us sembla, escoltem aquest testimoni d'aquest matí al Món Arracu.
6: Porque yo tampoco ahí, de las 7 de la tarde la gente ha hecho sus siestas, de las 6 a las 7 y media, y nunca hemos hecho ninguna nocturna, ni nada. Y no entiendo la posición de las otras personas que han sido que han involucrado todo esto.
4: Ell diu que han embolicat la troca dos o tres persones. Veurem què passa, perquè avui a les 6 de la tarda, d'aquí una horeta, hi torna a haver partida de petanca, i en principi es manté tot com està previst. I esperem que allò que no vagi a més. Això sí, els...
5: I estaremos en directo aquí en RAC1 para contar esa partida de petanca. Esteve Giral, ¿tenemos alineaciones?
2: No tenemos alineaciones. Els jubilats, coi, els jubilats, calla.
4: Estaria molt bé, Ramírez. Estaria molt bé.
2: Esteve, que encara t'invitem...
4: Això que han patit... Sí, allà corrents. Es veu que justament han patit fins i tot algun acte de sabotatge, vull dir que poca broma. Coi. Tenen una armarieta on guarden les boles de petanca i on guarden el material. Es veu que ha aparegut més d'una vegada amb silicona i així mateix ho denunciava el Mariano, vull dir que poca broma.
2: A veure.
6: Los señores, un par de ellos ahí, con los candados nos meten silicona continuamente.
2: Apa.
6: No han hecho por el día unos 10 o 12, ¿no? Después de silicona teníamos el letrero puesto de nuestra petanca Masmel, lo han roto, lo han arrancado.
4: Doncs així està la cosa, doncs, veurem com va evolucionar.
2: Així està la cosa, clar, ara escoltarem a l'altra part. Hem sentit a l'Esteve Giral, que és el nostre home sobre el territori, ara hem sentit a un dels petanquistes, el senyor Ramírez, i ara volem saludar un dels veïns afectats per aquest so, que al final, encara que haurem d'acabar trucant a l'alcalde, perquè al final...
5: Ell lo que habría que hacer, bueno, enfrentarnos aquí por teléfono, no, cada uno por una línea, y que se digan las cosas, que era lo que hacía yo, vale. Jesús Gil con los entrenadores.
2: Calli, José María, ja està. Ja. De moment anem als veïns a veure què...
5: Don Esteban.
2: No, Esteve, ja està. Esteve, gràcies, et saludem i t'acomiadem. Adéu.
4: Gràcies.
5: Va, ja?
2: Sí, bueno, ja calla. Hosti, de veritat, és que no es pot treballar així. Que tinc el boleto a les 5, tinc el dels esports aquí, i tot plegat. A veure, hem sentit el Mariano Ramírez, que és un dels jugadors a petanca, afectat aquest matí al món a recu. Però ara cal escoltar l'altra part. I vull que saludem el Josep Maria Sàlvia. Bona tarda, senyor Sàlvia.
5: Don Josep Maria.
3: Bona tarda.
2: Que és un dels veïns de Masmel, de Calafell, que s'ha queixat d'aquesta situació. A veure, de qui és la culpa exactament d'aquest problema que ja ens l'ha descrit molt bé a l'Esteve Giral?
3: Bueno, aviam. Aquestes pistes, tal com diuen vostès, estaven a la platja. I l'any 2023 les van vindre, les van col·locar a l'Ajuntament, a dit, perquè aquí no hi ha cap pleno ni hi ha res d'allò, les van col·locar a dit, en una plaça que és viària, per tant, no admet un equipament de jocs o pàdel, petanca, el que sigui. Primer de tot, tinc que dir una cosa, no estic en contra ni de la petanca ni dels que juguen a la petanca. Això és el primer. Bueno, aquests senyors, a l'Ajuntament, van muntar-ho aquí, els hi van posar aigua, van rebentar tot el carrer, d'un carrer van fer una sanja amb el carrer per posar-los aigua, tenen aigua. Quan estàvem en sequera, ells anaven regant igualment, nosaltres no tenim aigua a la platja, però els senyors tenien aigua per regar-se les pistes de petanca. Men, aquests senyors, que no venen a les 6, aquests senyors venien a les 4 menys quart quan van començar les petanques. Tenien 10 palmeres, a sota s'estava de meravella, però perfecte, doncs a les 4 menys quart. A les 4 menys quart, si sorties i deies callar-os, es començaven a quedar més, ens començaven a dir coses, bueno, allò va anar continuant, doncs que aquests senyors... Jo crec que tota la culpa és de l'Ajuntament. Mira, el govern espanyol, la Generalitat i els ajuntaments, el primer que tenen que fer és complir les normes i les lleis, que per això hi ha les lleis. Nosaltres, els d'anem al de carrer, complim aquestes lleis. Uh-huh. Ara només faltava que el senyor alcalde digui que, escolti'm, aquí no fan soroll. Escolti'm, senyor alcalde, vostè no ha vingut ni el 2023, ni el 2024, ni el 2025, ni aquest any. Vostè no sap si fan soroll aquesta gent. No ho sap. I amb aquesta, i amb política, no pots tindre amics. Amics, no. I tens que procurar tindre pocs enemics, però no pots tindre amics. Per tant, vostè, senyor alcalde, posi's les piles i vingui i tregui la petanca i posi-la on la té que posar. Dit això, ara diré altres coses de la petanca, si vol.
2: Sí, digui-les, sisplau, una mica, però una mica estem fora de temps, però jo el volia preguntar abans que em digui les altres coses com vol dir. A l'Esteve Giral li ha creat l'atenció que les pancartes són molt semblants entre elles i semblen que formin part d'una mena de protesta o de maniobra coordinada. Com suggerim que podria haver-hi algun partit. Hi ha algun partit al darrere d'aquesta protesta?
3: Que no, sigui no hi ha cap partit aquí, no hi ha cap partit. Les pancartes les he fetes jo. Jo les he demanat per Amazon. Ah. Vale? No sé si es pot dir la marca. Vale? I les he demanat, i en tinc més de demanades. No n'hi ha 4. En aquest moment n'hi ha 9, i en tinc 5 per col·locar i n'hem de comprar 4 més. És a dir, que no som 4 gats, som més de 4 gats.
2: Molt bé. I deia, volia dir una altra cosa. Sí.
3: Aquests senyors es queixen de que els han sabotejat. Quantes vegades has dit? 10 o 12 vegades que els han boicotejat el d'allò? No sé si ho entres malament o no.
2: No, el nombre de vegades aquest ara senyor... no li sabria dir jo, i l'Esteve ja no està en línia.
3: Bueno, aquests senyors... Jo estic en contra de que totes les coses que es puguin fer malament, jo crec que aquesta és una de les coses malament, jo estic en contra. No sé qui ha sigut. No li puc dir si hem sigut algun veí o ha sigut algun xaval del carrer, no, que hagi sigut. La primera vegada que va passar això... Vale,
2: bueno, no són veïns, però vostès els tenen... O sigui, les persones que venen a jugar no són els veïns que baixen a jugar allà a la pista de petanca, venen d'un altre barri o d'una altra zona de la ciutat.
3: Venen, sí, només hi ha un que viu a prop i els altres em sembla que viuen...
7: Ja deia
3: viuen...
7: jo, una cosa és segura, deuen ser de fora.
2: Bueno, senyora Oriol, no s'hi fiqui amb aquest tema, no s'hi fiqui.
7: I sempre venen a envair. Són altres
2: senyors, calli, que està parlant aquest senyor. Perdoni, disculpi, senyor Ramírez, que... Ai, perdó, senyor...
3: Aleshores, el dia aquell que va passar la primera vegada això dels candaus, van començar a picar amb les boles, van sortir, la majoria de veïns que estàvem aquí, vam sortir a fora i ens van començar a dir, sinvergüenzas, bajar si tenies cojones, ei, perdó, que això potser no es pot dir.
2: No, no pateixi, sí, aquí no pateixi, sí.
3: I altres coses, és a dir, que nosaltres no ens hem portat malament aquesta gent, no, venir. No, aquesta gent, no, no, jo dic, no vaig en contra d'ells, però és que si em posen el dit a la boca, m'ho seco. Escolti, però jo no m'agrada enfrontar-me amb ningú.
2: Però vostès però si, no, no han posat silicona, eh? A l'armariet sí, aquest del material no han fet res, vostès.
3: No, no sé, jo dic, jo no. I qui que més o menys que coneixo, no. Qui hagi sigut algú, no li puc dir. Jo no puc posar la mà a foc per ningú. No puc posar la mà a foc per ningú. Una altra cosa. Un dia hi havia dues bosses de caca de gos a la paperera, perquè sent una paperera allà que van posant totes les coses. Després la recollirem quan la recollirem.
5: Sí, lamentable.
3: Dues bosses de caca de gos, jo no sé què les va tirar, però ens van anar a parar a l'entrada del nostre bloc. Mm. Les dues bosses sí, de caca de gos, dos o tres caques de gos de sueltes i ens van pintar la paret en caca de gos. Jo no vull ser d'allò, ni que escolti'm. Aquests senyors van demanar dues pistes més de petanca i un vàter. L'Ajuntament els hi va concedir una pista més de petanca. Quan van vindre, que ho vam sàpiga pels maquinistes que estaven aquí, van dir, no ho podem acceptar. Van baixar els veïns i van parar l'obra. I no van continuar. I a partir d'aquest dia, bueno, a partir d'aquest dia ha sigut la guerra. Els senyors no, contra
2: això
3: nosaltres...
2: Això està molt marinat, escolti, eh?
3: Miri,
2: està fotut,
3: Fa dos dies...
2: Això no té reglo,
3: fa dos dies... No té reglo. Fa dos dies van passar... Vaig passar amb un senyor i una senyora, van passar per allà, i mira, ja lleguen els amargadors. Escolti, jo, aquests senyors són jubilats, tothom m'està dient que els pobrets són jubilats, però és que la majoria dels que vivim aquí al bloc també són jubilats. Jo tinc 72 anys i estic jubilat. I em vaig poder comprar això perquè tot el vidi i pencat, per poder estar tranquil, i no ho estic.
2: I vostè no baixa, jugar per tancat, no? M'imagino que vostè no baixa.
3: No, cadascú que jugui el que vulgui. Jo no jugo la petanca, però cadascú que jugui, però que juguin en puestos que no molestin.
2: Bueno, escolti, fem una cosa, perquè estic molt fora de temps, disculpi. Està clar que aquí l'Ajuntament hi ha de dir alguna cosa. Per tant, nosaltres ara ja...
3: És el senyor alcalde que té que dir. Bueno,
2: doncs farem una cosa.
3: Jo sóc el que mano...
2: Nosaltres tenim programa avui, però el cap de setmana no en tenim. I dilluns pot haver-hi l'Embudio, que és una mica lladre de temes, i és possible que se li codeixi trucar a l'alcalde. Però si l'Embudio no truca a l'alcalde dilluns, que esperem que no ho faci, nosaltres a la tarda demanem a l'alcalde de Calafell. Senyor... Ja, mira, ja podeu activar. Activeu ara, sisplau.
8: Senyor Ramon Ferrer.
2: Senyor Ramon Ferrer, que crec que és del PSC.
8: Això s'ha de resoldre, sí.
2: I hem de parlar amb l'alcalde.
3: No sé ni quin partit ets.
2: Ja li dic jo. Això
3: que ell digui que no fan soroll, si no ha estat aquí.
2: Dilluns ho aclarim.
5: I hay que cruzarlo con el presidente de la Federación de Petanca para que aclaren el asunto. Por activa y por pasiva.
2: Perdoni, és que hi ha José María aquí. Escolti'm, senyor Sàlvia, moltes gràcies per haver-nos atès i per la paciència i ànims amb tota aquesta situació. I dilluns mirem de parlar amb l'alcalde, que és el que ha d'acabar.
3: Nosaltres som molt tranquils.
2: Ja
3: som
2: veig,
3: una gent
2: sí.
3: molt tranquil·la. No insultem a ningú, no fem mai res. Però tampoc no m'agrada que m'insultin.
2: Queda clar.
3: No m'agrada que vagis passant i critiquin.
2: Moltes
3: i que
2: gràcies.
3: Vagis allò i... Gràcies.
2: Perfecte, senyor Sàlvia, una abraçada. Ànims, que vagi molt bé. Adéu-siau, i ara arriben els esports amb el Martí... Martí...
9: Puig Coma.
8: Bones tardes.
2: Sí, bones tardes i
9: aplaudim
2: breus.
9: Aplaudim Martí Puig Coma. Ah,
8: pot acabar una
2: cosa. No, dilluns, ho parlava seriosament, eh? Ja podeu, Lívia, ja podeu trucar a l'alcalde, eh? I que es foti l'Embudio, que pobre ell que ens el robi.
8: Ben bé, és una
2: tonteria,
8: però...
2: Si l'Embudio ens roba l'alcalde, el conflicte entre els veïns i els petanqueros no serà res al costat del conflicte en Pere Mas i Sergi Embudio. Aquí ho deixo. Va, el temps afegit, a partir de les 7.
9: De què parlarem?
2: Sí, sí, doncs Machito és així, en acció.
10: Farem el resum del partit de petanca d'avui a Calafell.
2: No. Molt bé. Perfecte, i a part del... Sí, sí.
10: En directe.
2: No, és que... Mira, Judit, esposa, ves que no t'enviem dilluns amb el Quantum a Calafell. Tu tens carnet? Que a més hi ha els teus pares
10: sí,
2: aquí.
10: Sí.
2: Sí, té carnet. Estic per enviar la Judit al partit de petanca.
10: Sí.
2: Diuen els pares que sí.
10: I fem una crònica.
2: Els hi podeu fer un permís a Calafell. A veure si la Merkel ens paga el quilometratge. Ja veurem això. Va, explica'm.
10: Va, ara seriosament. Mira, tinc notícia d'última hora, Pere, perquè Rodri ja està inscrit.
2: Què dius ara?
10: I bueno, podrà jugar diumenge.
2: Home, no és cap tonteria, això.
11: Ja veurem.
2: Estàvem inquiets. Sí. Amb el
11: igual lo quitamos.
2: Calli. No? Va, sisplau, senyor Tebas, deixi parlar que tinc el Casals i el Villegas que estan florint. Vol dir que estan esperant per fer boleto a les 5 i 15 avui.
10: Mira, i a Dayemi també.
2: No, però això és important, perquè...
9: A Dayemi també, bravo. Sí.
2: Vale, molt bé, perquè era molt estrany que aquests tios estiguessin aquí i ningú els inscrivís, i semblava que era un problema de pasta.
10: Sí.
2: Per tant, podem estar la colarada
10: estem
2: tranquil·la.
10: Estem tranquils perquè podran jugar
2: més tranquils que els de la petanca i tot aquesta...
10: I els de la petanca segur.
2: Molt bé.
10: Més temes. Barça femení, perquè avui hi ha el Gamper.
9: Home!
10: A les 8.
5: Contra el Brighton.
9: Quanta temps?
10: Contra el Brighton i serem en directe.
2: A veure, Martí...
10: Aitana, l'Aitana no juga.
12: No, portava
10: això,
12: com Aitana, bona tarda. 50 programes sense parlar del femení.
2: Aitana, bona tarda.
12: No, bon matí.
2: No, bona tarda, que és un quart de sis.
12: I mal Martí.
10: No, mal Martí avui, no, que és el tema avui, de portada avui.
2: Si avui el Martí no obre amb el futbol femení, el foto al carrer, així de clar.
12: Com és que avui estàs tan...
2: No, perquè, home, és el tema, no?
12: Peleón.
13: Quina hora juguen? Dels,
2: de... juguen estic, que, ja se m'ha encomanat tota l'excitació de Calafell. Sí, sí, mira, podem anar a dinar a Calafell un dia aquests també.
13: Per cert, l'Alba aquesta hi viva demà, eh? Que diu que passa el cap de setmana per allà, vull dir que
2: de veritat,
13: també pot investigar.
2: Doncs vés a fer fotos, vés a fer fotos i mira si hi ha caca per les parets o el que sigui. Va, qui tenim de tertulians avui?
10: Mira, avui ve la Mira de la Barceloneta, que és el Quique Guasch.
2: Hombre, Quique Guasch.
10: I l'Àngel Pérez.
2: Potser va a la Barceloneta a jugar a Petanca. A
10: Petanca, menjar pell
2: i la pregunta del dia, i anem al boleto a les 5.
10: La pregunta és sobre Barça femení, perquè què teniu més ganes de veure en el Gamper del Barça femení d'aquesta tarda? Les noves jugadores, el nou Barça sense Alexia, el nivell de l'equip per tornar a guanyar una Champions o sense Eclipse no vaig al camp?
2: Doncs que votin alguna d'aquestes opcions i...
12: I què més?
2: ¿Y qué más?
5: Porque mañana es el día grande en nuestro país.
2: ¿Qué pasa,
5: el 22 de agosto a las 6 de la tarde empieza la Vuelta Ciclista a España. Desde Mónaco contra reloj para ver quién se enfunda el mayor rojo del Carrefour.
2: Calla. Perdoneu, Em disculpo molt fortament.
5: Aquesta emissora va a menys.
2: Calli, que hi ha el Casals aquí. Casals, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Mira que vull comentar que anàvem bé els últims dies, però tu no em negaràs que l'afer del Calafell, aquest, de la petanca i tal, que suposo que l'estava sentint, tenia la seva incongruència, o com es digui,
14: Sí, sí, sí.
2: Era, potser, suposo que el tema boleto, no?
14: És curiós.
2: No, el seguirem, dilluns ens anem a Calafell a veure què passa allà. I, Martí Villegas, dels esports.
15: Bona tarda.
2: Ets tu de les pastetes o dels entrepanets?
15: Un d'ells.
2: És un dels que plega avui, pobret,
13: El tercer Martí.
2: Pobret, és el tercer Martí, ara perdem un Martí aquí, perquè no, estava aquí durant l'estiu, i l'estiu es comença a acabar, Arriba...
12: I com és que té pasta?
2: No va, prou. En fi, el Jordi Casals a la informació en general i el Martí Villegas a la informació dels esports ens venen a explicar el butlletí a les 5 i 15 en aquests moments i 16 ja, pendents essencialment, com ja hem avisat, de les pluges que poden tornar a descarregar, per tant això no és cap broma, amb força en les properes hores a molts punts del país.
14: Sí, aquesta tarda es preveu que puguin ser localment fortes al nord, però preocupa sobretot l'acumulació d'aigua a la Costa Daurada durant aquesta nit i matinada. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activades les alertes per intensitat a l'Alt Camp, al Baix Camp, al Baix Penedès i al Tarragonès. Protecció Civil també manté l'alerta pel Pla Inuncat i demanen amb precaució sobretot per tots els punts on poden caure aquests aiguats intensos, especialment per rius, rieres i barrancs. N'ha parlat a RAC1 la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
16: Parlem d'uns dies també que no ha plogut, uns dies amb molta calor, que els terrenys es troben molt secs, sobretot els barrancs, les illes de rius, les rieres, i aquest terreny sec fa que de seguida que caigui aigua corri molt, i aquest motiu és el que demanem, sobretot aquesta vigilància de no aparcar en zones de rieres, en zones de lleres de rius.
14: Unes recomanacions que s'allarguen encara fins demà quan s'espera que hi torni a haver tempestes localment fortes a Catalunya i amb aquesta previsió els agents rurals acaben de rebaixar el risc d'incendi a tot el país. Demà ja no hi haurà cap municipi amb risc molt alt, només la zona del Cap de Creus, a l'Alt Empordà i part de les comarques del Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre mantenen un risc alt. La resta del territori està pintat de groc o blanc per risc moderat o baix. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de la resposta a la crisi migratòria a Ceuta. Fonts del govern destaquen la seva experiència en temes migratoris. Durant el seu mandat com a president de les Canàries, va gestionar diverses crisis. Torres coordinarà la gestió de tots els ministeris implicats en aquesta crisi, com els de l'Interior, Inclusió i Migracions, Defensa i Exteriors. També el de Joventut i Infància, que treballa pel trasllat cap a la península de les 500 nenes que hi ha a Ceuta. En aquest sentit, el secretari d'Estat del Ministeri, Rubén Pérez, ha assegurat que podria ser de cara a les properes setmanes.
17: Y creo que es factible decir que si nos arremangamos somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. Hemos hablado con el Ministerio de Igualdad, que está haciendo un trabajo también con entidades de protección de las mujeres, de protección de niñas que pueden ser susceptibles de víctima de trata.
14: les últimes hores la policia espanyola mira de desallotjar per segona vegada la platja del Trampolín, on hi queda un grup d'entre 500 i 1.000 persones. En plana de successos, mor un home de 23 anys en caure-li una paret a sobre mentre treballava en la rehabilitació d'una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Ha sigut avui a les 10 del matí quan els Mossos han rebut l'avís. Els serveis d'emergències han activat 3 dotacions dels bombers i el servei d'emergències mèdiques. De moment, la policia investiga les causes d'aquest accident laboral. I un últim apunt sobre mobilitat abans dels esports, perquè a aquesta hora ja s'ha restablert la circulació a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Des de primera hora del matí, la línia estava tallada per una incidència provocada pel mal temps. Ara el servei ja es recupera de manera progressiva.
15: El Barça acaba d'inscriure Rodrigo Hernández i Karim Adeyemi a la Lliga, mentre el club continua pendent de fer el mateix amb Joao Cancelo. Encara en clau Barça, el club ha fet oficial la marxa de Tomi Marquès a l'Sporting de Braga. El migcampista marxa traspassat al conjunt portuguès a canvi d'11 milions d'euros, però el Barça reserva una opció de recompra i un percentatge de futura venda del jugador. Més coses, la FIFA aplica una sanció històrica als protagonistes de la baralla que es va produir sobre el terreny de joc un cop acabada la final del Mundial. 10 partits de sanció per Leandro Paredes, 7 per Nahuel Molina, 3 per Roberto Ayala, assistent d'Escaloni, i un partit per Thiago Almada i Gavi. A més, l'Associació Argentina de Futbol haurà de pagar 275.000 euros de multa i haurà de jugar els dos següents partits com a local amb un aforament màxim del 50%. En tennis, Jannik Sinner anuncia que no participarà al US Open. L'italià arrossega una lesió al genoll dret i no s'ha pogut recuperar temps per disputar l'últim gran slam de la temporada.
14: I pel que fa al temps, a aquesta hora només s'escapa algun xàfec puntual a les comarques de Girona i Barcelona, però localment descarreguen amb força i s'aniran repetint en aquestes zones del nord-est del país fins al vespre. Durant la nit i sobretot la matinada s'esperen tempestes més fortes entre la costa central i la costa daurada, que poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, uns aiguats que seran més probables entre el Baix Camp i el Garraf.
18: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
19: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
21: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
22: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
23: Escolta, navega, descarrega, informa't.
22: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: Doncs mira, com qui no vol la cosa, és un quart i mig de 6 de la tarda. Què estàs enretratant, Alba?
1: La meva cara perfecta.
0: Ah, era una selfie, això?
1: Sí.
0: Sembla que estigués fent una foto del llum vermell. Bé, doncs benvinguda, Alba. Saludem... quin grau d'aplaudiment vols, convidat nostre? No et presento encara, eh?
2: Molt humil.
0: Humil, però és que avui justament tenim, tenim públic. Avui tenim 5 persones de públic i encara n'ha de venir una altra. No sé què li ha agafat. Són familiars, també diguem-ho tots. Són familiars de gent del programa. O... Vols un aplaudiment intens?
2: No, no, humil, humil.
0: No, no, fotem-lo intens.
1: Sí, no?
0: Fot-li, fot-li.
1: Bravo!
0: Fot-li, fot-li. Guapo! Molt bé. Encara no diré el teu nom. No, però pots parlar, no cal que estiguis callat, eh?
2: No, no, jo faig aquí el que em digueu.
0: No, encara no dic el teu nom?
2: Serà que no tinc una veu
0: per això,
2: prou
0: justament...
2: horrorosa com
0: no,
2: per...
0: No, horrorosa no, però tens una veu prou identificable.
1: Ara.
0: I des d'aquesta temporada, pels nostres oients, encara més identificable. I per això, a veure si pillen qui ets sense dir el nom. Però quan digués alguna cosa,
2: no,
0: cabron,
2: sí, no,
0: si et quedes callat...
1: Pel silenci no et reconeixeran.
2: No, però una veu...
1: Per la respiració.
2: Una veu... Però a part, això dels aires condicionats ho porto fatal.
0: Sí? Porto... Vols que pugem una mica la temperatura?
2: No, no cal, no cal. Estem a 14 sota 0.
0: No,
2: per
0: no
2: tant...
0: estem...
1: Ah, per ell sí que ho feu, no?
0: Ah,
1: sí, per la gent que estem aquí glaçant-nos.
2: Jo he treballat en Josep Cuní. Per tant, jo sé que és el fred.
0: Efectivament.
2: Sí,
0: per tant,
2: jo
0: això...
2: sí que sé que és el fred. O sigui, tots vosaltres... Tots vosaltres. Així, sí. Fora música, fora tot. Tots vosaltres no sabeu el que és el fred. Jo sí. Jo he vist càmeres... en ple mes d'agost, i jo crec que tu també ho has vist.
0: Sí, sí.
2: Amb polar, caputxa, botes...
0: Passamuntanyes...
2: Guants... I efectivament, i els pingüins entraven a saludar, deien, hòstia, quin fred que fot, i se n'anaven. De fet, la sirena va començar amb plató del Cuní.
0: Efectivament. Bueno, això tant a la ràdio com a la tele.
2: Sí, sí, sí.
0: Que tu has coincidit amb ell tant a la ràdio com a la tele.
2: A la tele molt poc, però bàsicament a la ràdio. Sí.
1: Anem donant pistes pels oients.
0: Sí, jo haig de dir en defensa del Cuní, el Josep Cuní, que a la part dels càmeres fa més fred perquè no els hi toca la llum. Que, diguéssim, sí, a la part on està el presentador, ara les llums són de leds, però a l'època que d'incandescència fotia més calor. Sí, ara el Cuní sí que té tendència a matar de fred a tothom.
2: Sí, sí, però que hi havia gent que entrava a plató i estava dins de les llums, que els treien amb una carretilla, els treien congelats.
0: Bueno, la gent
2: els llapava perquè semblaven polos.
0: Molt bé.
2: O sigui, hi ha hagut gent que... Hi havia gent que ho passava molt mal. O sigui, gent que estava sempre constipada.
0: Veus? Per tant, a partir d'ara, qui es queixi...
1: Jo no em queixaré mai més,
0: no,
1: perquè
0: no,
1: aquí fa molt fred,
0: no,
1: però comparat amb això...
0: Total, efectivament. També el nostre convidat misteriós d'avui, que aviat l'identificarem, o no. Podríem no dir el nom en cap moment, eh?
1: Anava a dir, no li diem el nom fins al final?
0: Bueno,
2: O no dir-lo.
0: No, o no dir-lo mai.
2: Tampoc tinc gaire res interessant a dir, vull dir que, per tant...
0: No, perdona, t'he vist... No, t'he vist superinteressat i aplaudint amb les orelles amb el tema de la petanca de Calafell.
2: Sí, sí, sí. Jo que has continuat fins al cap de setmana.
0: Sí, però és que els del boleto de les 6 ja, i de les 5 estaven...
2: No, pels esports, empalmar i fer els esports, ja, ajuntar-ho, i fer la petanca dins del bloc d'esports, no interessa.
0: Ho ha dit, el Martí ho ha dit, eh? El Martí, no, sí, el gàmper femení sí que interessa, que justament avui que...
3: Ara, per un dia que parleu del femení...
0: Aitana, bona tarda.
3: No, bon matí.
0: Bona tarda, que són 4:45.
3: El mateix cuento.
0: Bueno, sí, tu sempre t'enfades, no t'enfadis tant. En fi, fem una cosa, de moment encara no dic el nom, però si sou oients Prime, de RAC1 ja l'heu reconegut fa estona.
1: Què passa, per què riu?
0: D'això, el Prime.
2: Oients Prime.
1: De l'Amazon.
2: Sembla que... No.
1: És que el Pere treballa amb un equip bastant jove, llavors estem intentant que agafi el nostre llenguatge.
0: I a més tenim una secció que es diu Prime o no Prime aquí.
1: Boníssima.
0: Amb els nens de Banyoles que venen cada setmana. No és conya, eh?
2: La gent jove que treballa al meu voltant, no sé si aquí fan el mateix, estan parlant amb tu i et diuen, per exemple, hola, Pere Mas, literalment.
1: Ah!
2: Et van col·locant literalment al mig.
0: Sí, sí,
2: cada tres paraules et col·loquen literalment. Que dius,
0: sí. I ara que,
3: o sigui, literal, no?
0: O lit. N'hi ha que diuen lit.
2: Ah, no, això no.
0: Lit. I també 100%. Super, qualsevol cosa, super. En lloc de dir d'acord o de, super. 100%.
2: Jo acabo de matar tota la teva família. Diu, super.
0: Super.
2: Tot super.
1: Segurament és perquè no t'han escoltat el que has dit.
2: És probable.
0: Literal.
2: Tot super, lit. Super. I literalment, literalment super. Dius, bueno...
1: Això és que tenen molta aura.
2: Aquí ens han
0: callat. Exacte, aura, sí. també aura. Sí, sí, sí. Comencem a fer la llista de paraules que es diuen ara. Bé, la Yael està petrificada. Del fred, no.
4: Jo estic la mar de bigot, tinc calor. Jo estic amb tu, amb això del tema de la calor. Però tinc moltes ganes de saber coses de Liu Forn, així que endavant. Si
0: molt bé, que hem de dir el nom. Un aplaudiment.
1: Ai,
0: un aplaudiment. Ara ja no el diré jo, eh?
2: Ella és la redactora hàbil, no?
0: Sí, sí, ella és la llesta. No. En aquest cas, la que ha parlat del qüestionari és l'Alba Castellví, que sempre fa les mateixes preguntes, tant ella com la Yael, abans de començar el programa, quan arrenca l'entrevista, unes preguntes per situar el personatge, que el tenim bastant situat, però el seguim situant.
2: Jo només dic una cosa. Al meu costat hi ha un senyor amb bufanda.
0: Sí. Ara l'hem deixat a 24, la temperatura. Si vols, la posem a 25, i per tancar el debat.
2: Quan dic que hi ha un senyor amb bufanda, literalment.
4: Però és que és veritat. José María García sempre té molt de fe.
5: Es que los que somos bajitos nos llega más el frío. Porque tiene tendencia a bajar.
0: Ja, i sobretot...
5: I Montserrat siempre me dice, José María, tiene la voz fresca porque nunca se sabe cuándo puedes volver.
0: Efectivament. Però sobretot José María vol tenir la veu fresca perquè demà té un bolo al Teatre Montaner. A quina hora?
5: Efectivament, a les 10 i media.
0: I no vol arribar sense veu a les 10:30 al Teatre Montaner.
5: I queremos invitar a don Iu Forno.
0: Sí. L'has vist mai, el seu espectacle?
2: No, encara no.
0: Doncs mira, ja
5: pues, no.
2: Crec que ve al meu poble algun dia d'aquests.
0: Quin poble és el teu?
2: Badalona.
0: Ah, clar, és veritat, que burro.
2: Pot ser que ho hagi vist, que venies algun dia...
5: No, però són los carteles que hemos hecho para que la gente venga al teatro.
2: És que jo he vist cartells...
5: Al Teatro Montaner.
2: Com que soc gran... Però,
0: clar,
5: estamos por toda Barcelona. Saludos cordiales.
0: Sí, ja hem fet prou de publicitat. Castellví, endavant, sisplau.
1: Som-hi, anem amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series i què estaries fent?
2: Doncs ara mateix estaria al meu lloc de treball fent veure que treballo.
1: Ah, molt bé. És el que estem fent nosaltres també.
2: Correcte, sí, és això.
1: Anem amb la següent. Si no fossis periodista, què creus que series?
2: Bueno, el primer hauria de ser periodista.
0: Home, l'ets, no dissimulis.
2: Bueno,
0: què?
2: Sortir als mitjans i ajuntar lletres no vol dir que siguis periodista. Bueno. Vull dir, aquí tu qualsevol...
0: No estàs però estàs col·legiat, tu, crec, no?
2: Jo estic col·legiat.
1: Sí. Llavors?
0: Tinc el degà aquí, eh? I el morros aquí.
2: Sí, l'he vist, l'he vist.
0: Si vols el foto venir, fotem un cara a cara.
2: Ja, m'han donat un diploma, però tu ja 30 anys... No, no sé quants anys porto...
0: Sí, jo també el tinc, aquest.
2: Tu ets més jove que jo.
0: Molt més jove que tu, però...
1: Bravo! Té un diploma, un aplaudiment,
2: sí,
1: no?
2: Un diploma de l'any 89, devia ser... 80...
0: No sé, sí, sí.
2: No, 88, em vaig...
0: Potser tinc el de 25 anys. I vaig anar-hi fa 4 dies a recollir-lo.
2: Sí, a l'Hospital de Sant Pau.
0: No.
2: Doncs pues no era la mateixa festa.
0: Jo vaig anar a recollir-lo.
2: Vaig anar a la festa...
0: Jo vaig anar al col·legi de periodistes a recollir-lo.
2: No, doncs els que ja són... Els que són molt vells, van fer una festa a l'Hospital.
5: Tenemos por la netreja don Juan María Morros. No, que li desaiu?
0: No, estic per fer-li dir el Morros que vingui, però vaja, no, que ens allarguem molt i anem tard. Si ens queda temps, en venir el Morros i aclarim el tema dels diplomes.
1: Exacte, per tant, seguim. Imagina que estàs en un bar, ara mateix, que passen 30 minuts de les 5. Què faries? Què prendries? Un cafè? Una cerveseta?
2: Un bitxí.
1: Un bitxí. Ets dels d'aigua amb gas, eh?
2: No, de bitxí.
1: Ah, no és el mateix?
2: No és el mateix un aigua amb gas que un bitxí.
0: Totalment d'acord.
1: M'ho expliqueu?
2: No.
4: Té raó,
2: té raó. Aquí sí que és un tema, sí. Aquí sí que és un tema que picaré a la taula.
1: Ai.
0: Pica, torna a picar. Mira.
2: No, puc.
0: No, torna a fer, mira el que passa.
2: És que m'he fet mal.
0: És igual. Mira el que passa quan piques. Mira el micròfon. Mira.
2: Jo tenia una taula...
1: Tova.
0: Mira.
2: De notari.
0: Va baixant el micro. Fot-li.
6: Todos.
1: A més de la violència, se'n pot explicar per què no és el mateix?
2: Clar, perquè el bitxí té unes característiques... Ara, no espero que m'enviïn uns bitxis a casa, però vull dir que el gust, la textura de la bombolla, etc, que agafar una aigua... injectar-li un gas...
7: Sí, és que l'aigua de balneari és molt bona. Aquesta de bitxí, el balneari...
0: No. Mira, jo estripo tot el guió que havíem previst en aquests moments...
1: Uau.
0: I parlarem des d'ara fins a les 6 o més endavant del bitxí només. I de l'aigua amb gas.
2: Hi ha una segona part.
0: Sí, no parlo seriosament, eh?
2: El bitxí amb llimona i gel,
0: no.
2: O només amb llimona, o només amb gel, o amb cap de les dues coses.
0: Com vol una mica de gel?
2: Una mica de gel, però després s'ha de treure el gel.
0: Sí,
2: perquè clar, perquè no està prou fred, i llavors s'ha de treure el gel perquè, si no, el gas perd gas. I guanya gust del glaçó que a vegades el fan amb unes aigües...
0: De merda.
4: I la llimona?
0: I la llimona no s'havia posat mai fins fa uns anys que s'ha posat de moda.
2: Llimona...
0: No va amb llimona, el bitxí.
5: Le da un toque.
0: No. Si poses aquí el toque, et fots un gin tònic. I una altra cosa, Iu. A part, no, amb les altres marques també ho fan molt bé, no tinguem merders ara aquí, diguem-ne.
2: Però
0: una altra cosa, sí, home, clar, perquè aquí hi ha anunciants i coses. Però l'aigua aquesta de màquina dels restaurants amb gas és imbevible.
2: No, això...
0: Sí o no? L'aigua purificada amb gas. N'heu begut mai d'aquesta?
1: Això existeix?
0: Sí, i tant. Hi ha l'aigua... L'aigua purificada molt bé, és bona i es pot veure, però l'aigua purificada amb gas...
2: El Tribunal...
0: No, és, o sigui...
2: El Tribunal de Drets Humans està treballant en aquest tema i això no acabarà bé.
8: No te quita la sed, no?
0: No te quita...
8: Com hayas comido algo salado y luego bebas agua de esta...
0: Quina?
6: Estic atenent el set.
0: No, això, bueno, no tregués aquest tema, perquè el tema de l'aigua depurada, que el Clapés té una fixació amb això, l'aigua depurada...
2: Però és que... No, cobren 3 euros per una aigua...
0: Bueno, la màquina l'has de pagar també, tio, no?
2: No, però és que l'amortitzen amb mi...
0: Bueno.
2: Només cobrant-me l'aigua.
0: Sí, sí, també és veritat.
2: Que portem 3 preguntes només, no?
0: Això no, és que encara... Són les prèvies, això són les prèvies.
1: Literalment portem 3 preguntes.
0: Lit.
1: Anem amb la següent. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar gasolina en aquell moment o em poses el pròxim dia que agafis el cotxe?
2: La poso en aquell moment sempre, perquè no sé si l'endemà tindré una urgència.
1: Per tant, un tio previsor.
2: Sí, molt, massa i tot.
1: Massa?
2: Sí, no, sóc un tio molt previsor. És que, de fet, és molt difícil que jo arribi a casa amb poca benzina.
1: Ah.
0: Sí, ja omples la meitat.
2: Ja ho he previst.
0: Sí?
2: Ja tinc previst que no puc quedar sense benzina.
1: Uau. Per davant de tot, sempre.
2: Soc molt repel·lent. Bueno, amb això hi ha moltes altres coses, però amb aquesta, sí.
1: Mira. Anava a dir, parlant de ser repel·lent, però sí. M'he cagat a última hora.
2: No, no, pots dir-ho.
1: Què, l'eclipsi? Com va anar?
2: Crec que se'n va parlar poc.
1: Sí.
2: De l'eclipsi. Tant de bo el pròxim se'n parli una mica, perquè és que jo pràcticament no me'n vaig ni assabentar.
1: De fet, vas fer una píndola on deies exactament això.
8: Un eclipsi? On? Ah! Aquí? Ah, carai, que interessant. Doncs no, no en sabia res, no. Però no ho entenc, si ha d'un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. L'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Oh, serà bonic de veure'l per la ràdio, l'eclipsi. Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta, una miqueta, una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
2: Bo, molt bo aquest
9: dia. Em sap greu dir-te, eu, que...
0: Hola, professora Olivia de l'Àctia, bona tarda.
9: Bona tarda. Però pel proper eclipsi no es podrà retransmetre tampoc perquè ja és el fi de la humanitat.
2: Ah?
0: Sí, és que el professor Lacte...
9: Jo he estat aquí advertint cada dia, però tu no posaves a ràdio i no sabies.
2: Sí, no, pues... aquest estiu sí. No posava la ràdio a cap hora.
1: No ens vas escoltar, no ens vas seguir per RAC1?
2: No, la transmissió de l'eclipsi no la vaig seguir. M'hagués agradat, Jo hi ha dues coses que m'agraden. Per exemple, el José María fent curses ciclistes per la ràdio, que és una cosa que és el més radiofònic que et pots tirar a la cara, transmetre una cursa ciclista, i un eclipsi.
1: Sí, ben bé.
2: Trobo que... Bueno...
0: Escolta'm, maco, que vam fer un programa especial magnífic,
2: No, que segur,
0: Ara te'l descarregaré, són 5 hores de xapa i te'l fotré amb un USB, sí.
9: La Yael tinguent orgasmes és el millor arròs.
4: Sí. Jo vaig embogir, així que millor que no ho escoltis. Millor que no ho escoltis. Seguim, sisplau, amb el qüestionari.
2: Ah, doncs ara l'hauré de sentir, no?
0: Sí, sí, sí. L'última pregunta
1: és un clickbait.
0: De les qüestions prèvies, quan són 2:15 i quasi ja l'hauríem d'anar acomiadant,
2: Vaig a jugar a petanca i torno.
0: Exacte, Calafell. Si has de jugar a petanca, vés a Calafell.
2: Sí.
0: No, no. A veure, un moment, que ve el Jordi Claret cap aquí, tota pastilla, passa res? Hi ha hagut alguna novetat? No, l'he vist córrer cap aquí, però no ha entrat. Ah, no. Claret, passa res? Hi ha alguna novetat de la petanca a Calafell? No? No hi ha novetats. Bueno. Estem a 25 minuts perquè comenci la petanca a Calafell, Digues, digues.
1: Doncs vinga, seguim. Hi ha algun tema del qual no vols que en parlem avui aquí? Vols parlar de tot?
2: Sí.
0: A part de l'eclipsi?
2: Sí, sí, jo, vaja. Dient que no sé de què en parleu, jo ja ho tinc... Vull dir, ja està resolt.
0: No sé
2: de
0: què n'hi ha de l'hoste. M'enteré per la premsa, com deia aquell.
2: Correcte.
0: Bueno, tu, a partir d'ara, quina de la vols que tingui l'entrevista? Oferim 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins a les 8 i participes a la tertúlia del temps afegit?
2: Has d'anar al supermercat.
0: Bueno, almenys has de penjar un quadre.
1: Però
0: a veure...
1: tanca 9:15, no?
2: No, el meu tanca a les 9.
1: Ai, el teu!
2: No, el meu, i el que vaig jo, que avui haig de fer intendència d'aquesta d'anar amb el carro, que pesa, saps?
0: Què poso? 20?
2: No sé.
4: La gent normalment diu 20 minuts. És que és una cosa que li fa molta gràcia fer al Pere Mas.
2: Teniu l'escaleta, no sé què teniu pensat fer després.
0: No, poso 20 minuts i ja està. Mira, jo em compto enrere, no t'estic enganyant.
2: Sí.
0: A veure, una pregunta que no se t'ha fet mai segur. Quants cops t'han preguntat quin nom és You?
2: Doncs, degut a això, ja tinc... Sempre dic, quina vols, l'explicació curta?
0: A veure, la curta, que volem fer bastantes preguntes, però bueno, el que vulguis, està el teu. Això és cosa teva.
2: You en castellà és Ivo, en francès és If. Si aneu a la catedral de Barcelona...
0: Com l'Yves Saint Laurent?
2: Correcte.
1: Uau! I com un Pokémon.
0: Sí, no, un moment, que aquí tothom dient no sabem quin nom és aquest, perquè aquest tema s'ha debatut, l'equip del programa.
1: Sí.
0: I-U, i llatina, U. Sí. I és com Yves, com Yves Rocher, Yves Saint Laurent, Yves no sé quantos, en tot aquests.
2: Jean-Yves Cousteau, etcètera.
0: Sí, és veritat.
2: Un nom que, diguéssim, a l'antiga Sèrbia...
0: Cuidao.
2: O Sèrbia actual, antiga Iugoslàvia, Sèrbia, doncs hi ha bastants IVOs, hi ha diverses teories, veus, això és l'aire condicionat. I si aneu a la Catedral de Barcelona, si la mires de front, la Catedral de Barcelona és allò que és una mena de... O sigui, és tot mamposteria. Un dia caurà la façana. La van collar, van estar molts anys collant-la, perquè, clar, estava feta... No sabeu la història. El Catedral de Barcelona realment és un edifici horrorós i això és una cosa que li van enganxar fa
1: sí,
2: un segle.
1: Que li van posar estil gòtic, però que no tenia res,
2: no
1: a,
2: tenia
1: veure.
2: Res a veure. Doncs si tu mires la catedral, a mà esquerra hi ha un carrer que va fins al Museu Marès, aquella és la plaça de Sant Iu.
0: Existeix això, eh?
2: Plaça de Sant Iu i sí. Porta de Sant Iu. O sigui, jo tinc una porta, la Catedral de Barcelona té tres portes. Una és la Porta de Sant Iu. Diré, escolteu, però com és que tinguis una porta? Doncs Sant Iu, el dia que...
0: Home, és important, si té una porta a la Catedral de Barcelona...
2: Perquè és important, és perquè a molts llocs és el patró dels advocats, aquí no.
1: Oh.
2: Aquí és dels procuradors, crec, no sé si els procuradors o un altre. En tot cas, quan aneu al cel, perquè segur que anireu al cel,
0: sí.
2: Sant Pere és el que rep, Sant Pere, mm-hmm. però Sant Pere no és ningú. Sant Pere és un minundi. Qui està darrere certificant que podeu entrar o no al cel és Sant Iu.
0: Això és veritat?
2: Això és veritat. Sant Iu és el que... I, de fet, si aneu a Roma, hi ha una església de Sant Iu, hi ha, bueno, es venera molt Sant Iu, que és el sant, no jo, eh?
1: T'imagines que ets tu mateix?
2: No.
0: Bueno, estem flipant amb aquesta història, eh? Perquè el tema del nom...
1: Jo no en tenia ni idea.
2: Doncs, i ara, bueno, durant una època es va posar una mica la moda a les criatures posar Iu, es va començar a posar aquest tipus de noms,
0: Iu,
2: i un dia una senyora em veu i em diu, mira, aquest senyor es diu com tu. Li diuen al seu net, perquè jo vaig calcular per l'edat que devia ser, i em va encastar un nen en braços, i de sobte em vaig trobar al mig del carrer amb un nen, que jo no sabia qui era, amb un nen en braços, i ens va fer una foto... El nen i jo. Bueno,
0: el Iu Forn, més com s'ha de dir, Iu Forn o Iu Forn? Iu, més aviat, no?
2: Sí,
0: com si diguessis Iu en anglès. Sí. Molt bé, el Iu Forn, els nostres oients l'han sentit mil vegades a les píndoles del Basté. Pot ser que siguis el més gamberro de tots?
2: La meva opinió és que hi ha gent molt més gamberra que jo. Des del punt de vista intel·lectual, segur.
0: No, però amb les píndoles, formalment...
2: Sí, no. O sigui, hi ha gent que és molt gamberra, diu unes coses que dius, mare de Déu.
0: Val, això és un punyal, eh?
2: No, home.
0: Sí, perquè m'ha costat entendre-ho, ho he de repetir perquè m'adonés. Sí, veus? Mira com riu.
1: A mi m'agradaria que digués noms, no?
2: Ah, no, jo noms, no sé, no me'n recordo, no tinc memòria, jo. No sé.
1: Hola.
0: Escolta,
2: estic molt gran, jo.
0: Abans has dit, quan t'hem dit periodista, que hem dit que si estaves col·legiat, no?, i tota aquesta història... Ets periodista polític, periodista reporter, periodista no sé quantos, humorista, has fet de guionista, és que has fet pràcticament tots els papers a l'AUCA.
2: Tiren... I els que en queden encara.
0: Cuidao.
2: Si no, a vegades, sí, la vida... Espera, em posaré profund. La vida m'ha donat l'oportunitat de fer coses molt estranyes.
0: Sí, com per exemple?
2: Bueno, vull dir que vaig començar fent ràdio amb una emissora local a l'any 1982, quan alguns dels que estan aquí presents, els seus pares no es coneixen ni de vista.
5: I... Habla por ti.
2: No, dic alguns.
0: Don José María estava triomfant a la zona.
2: José María sí. Ja
5: era
2: gran.
5: En el 82 gran. Estaba en la SER haciendo hora 25.
2: Sí, perfecte. Ja es barallava amb el de la Morena, encara no es coneixien.
0: Sí.
5: I... Era mi becario.
2: Exacte. Sí, a més, la veritat. I he tingut l'oportunitat de treballar amb gent molt bona, que he après molt, i he fet coses que en ma vida m'hauria imaginat que faria i que he tingut l'oportunitat de fer-les. I, per tant, escolta, cap queixa.
0: Però a part d'aguantar i passar fred amb el Cuní... No. Alguna altra cosa que vulguis destacar?
2: Bueno, de sobte, no, m'ha tocat presentar programes, m'ha tocat anar a tertúlies, que jo no tinc opinió sobre res, i vaig a les tertúlies i faig veure que sí.
0: És veritat, vas al Tot és Molt, no? Tu també?
2: Vaig al Tot és Molt.
0: No ens hem trobat mai, hem coincidit mai o no?
2: No, crec que no.
0: Ah,
2: crec que no. Bueno, perquè la Melero m'ho va demanar, jo a la Melero...
0: A la Melero ningú diu que no.
2: No.
0: A la Melero ningú diu que no.
2: I, bueno, hi ha altres coses, no sé, m'ha tocat dirigir documentals, de sobte, no sé, sí, presentar programes i parlar de coses molt estranyes, bueno.
0: Escolti, preparant aquesta entrevista, hem vist que tenies, o hem intuït, o creiem, però no teníem la informació molt clara, algun lligam amb aquest programa, a la versió RAC1, diguem-ne, però no tenim clar què. I no volia molestar el Clapés i trucar-lo i preguntar-li. Hauríem de saber, però...
2: Vaig col·laborar amb el Toni, no recordo, però jo crec que 15 anys, aproximadament. Vaig començar a Catalunya Ràdio.
0: Hombre!
2: O sigui, vaig començar a Catalunya Ràdio. Vull dir, quan ell feia el programa a Catalunya Ràdio, ell i el Marcelí, Marcelí ja estava mort, llavors, quan estava a Catalunya Ràdio. I llavors vam venir cap aquí i vaig estar encara uns quants anys més, sí.
0: Has dit que has fet moltes coses, també has publicat molts llibres. Hem de parlar d'algun llibre o no cal haver venit a l'altre llibre? No cal. No cal. N'estàs preparant alguna cosa...
2: Oh!
1: Exclusiva.
2: Sí. Exclusiva. No té res a veure amb tot el que he fet.
0: Ho dius de veritat, que estàs preparant el llibre?
2: No, és que ja està fet.
0: Hòstia! Oh! Una notícia! 25 programes i traiem la notícia. Bueno, però tant dues. El Merder de Calafell i el llibre de Liu Forn.
2: Però ja veurem si...
0: Bueno, però és prosa o és narrativa? Ficció.
2: Però prosa i narrativa...
0: No, perdó, ficció o...?
1: Sí, exacte.
2: És ficció.
0: Tu normalment no has fet ficció, sí, no.
2: He fet alguna cosa, allò que... Tenia un compromís i vaig acabar-lo en 3 setmanes. I així va acabar. I així va quedar el llibre.
1: I no ens pots avançar res, una mica d'argument. Digue'ns
0: alguna cosa, tio, que ens
2: ha deixat així. És que encara ja veurem si el públic o no. De moment està fet.
1: No vols que et robin la idea?
2: No, si la idea... La idea, puc explicar-la, però que la poden copiar o no. No, però vull dir, hem de veure si el públic o no. De moment està fet, però...
0: Has de parlar potser amb l'editorial, s'acaba de veure.
2: Bueno,
0: o presentar
2: veure.
0: Algun premi.
2: No, premis no.
0: Vigila, que diuen que estan amanits, els premis.
2: Què em dius?
0: Sí, tio. Sí.
2: No!
0: És una cosa, no sé per què... Fa la sensació que guanya qui tothom sabia que guanyaria a priori.
2: Doncs
0: però potser no passa,
2: mira,
0: eh?
2: No, això que m'estàs dient m'està deixant... Mira, sort que hi ha l'aire amb una mica de...
0: Sí.
2: Que d'allò, si no, estaria jo aquí amb uns calfreds de la notícia.
0: Abans dèiem que has estat... Bueno, no ho dèiem, però si no ho dèiem, ja ho dic jo, has estat a tota mena de mitjans, ràdio, tele, premsa escrita, el d'aquí, el d'allà, el de la competència, el costat, el de la dreta, el de l'esquerra... Has començat, tu mateix ho has dit, a Ràdio Calafell, no?
2: No, Cubelles, que
0: Cubelles. Cubelles, que està no gaire lluny. A l'any 82, que jo crec que no s'havia ni fet el cop d'estat encara, o estava a punt de produir-se...
2: No, s'havia
0: fet, és el 82. Sí. El 81, no.
2: Sí, 81.
0: 81. Però el Felipe guanyava el 82, les eleccions.
2: Correcte.
0: Vull dir que sí. Encara manava... Bueno, això, ja està. I aleshores, has vist la digitalització, la desapareguda del Revox, l'arribada del telèfon mòbil, l'arribada dels ordinadors a la ràdio. Tot has escrit en màquina, escriure a la ràdio. Amb paper carbó per fer les còpies, sí.
2: Bueno,
0: clar, això et sona xino, tot això. Mm. Els àudios, que no es...
2: I amb Revox... Mira, els anys 80 feien els informatius... que venia el productor amb tots els Revox, que portava totes les cintes amb la barbeta.
1: Què és un Revox?
2: És una cinta de caset, doncs, però molt gran.
0: I professional.
2: Dues bobines grans. I allà es gravaven les entrevistes i posaves un paperet en el tall.
0: Sí.
2: No, saps ara que estan amb el Dalet o amb el programa que sigui?
0: No.
2: Ai, vaig apretar el tall, clar, aquí surt el tall. Ai, que maco.
1: Que bo soc.
0: Tu volies tirar...
2: I allà tenies dos o tres aparells.
0: Tres, normalment. Les ràdios bones en tenien tres. No?
2: I anaves entrant els talls a partir del paperet, o sigui, el tècnic havia de posar la cinta, rebobinar-la, buscar el paperet,
0: i
2: llavors movia amb els dos braços, movia les dues grans bobines,
5: platines.
2: Posava el punt del paperet, i quan calculava que s'acabava, i esclar, a vegades passaven coses...
1: M'imagino que...
0: I si hi havia 10 talls en un informatiu, a vegades també hi havia bobines petites. Venia amb 10 talls apilats i havia de preparar tall per tall. I no podíem fer com ara, que deia, repeteix, perquè bueno, sí que ho podies fer, però l'havia de tornar a rebobinar.
1: Clar. M'imagino el pobre becari carregant aquestes cintes.
0: No, jo crec que no.
2: Els van inventar després.
1: Sí.
2: O sigui, va ser una
0: I a més, aquella època els becaris cobraven. Sí, els becaris cobraven.
2: Els que hi havien.
0: Sí, al començament, totes les beques.
5: I se quedaven.
0: Sí, no sé si se quedaven o no, però al començament, quan només hi havia becaris al torn...
5: Roberto Gómez!
0: Els becaris cobraven l'equivalent de l'època, ja estem en moment, bolete, cebolletes, dels anys finals dels 80, principis del 90.
2: Està quedant boomer, això.
0: Cobraven l'equivalent, crec, per fer unes 5 hores, de 300 euros. Que sembla molt poc, però de l'any no de llances...
1: Comparat amb zero, que és ara, no està malament.
0: No, ara serien...
2: No, alguns dels grans tenidors van començar de becaris fent mitjans de comunicació i tots els diners que van guanyar ara són grans tenidors i tenen 200 pisos i els lloguen a gent.
0: Bueno, jo et deia que tu havies estat... hem fet aquest moment de bolete cebolleta, que és el segon d'aquesta setmana.
2: Espera't.
0: Fem pregunta transcendent. Vols que posi cara de Iñaki Errondo o alguna cosa d'aquestes? Veus el periodisme en perill? Vale, perfecte.
2: Periodisme mort, home.
0: Com? Què?
2: Periodisme mort.
0: Què dius ara?
2: Sí. M'extenc una mica o no cal?
1: Sí, sisplau.
0: Sí.
2: Primer, els periodistes vam deixar perdre els diaris de paper per fer-ho malament. Ho vam fer malament.
0: Bueno, ojo, que en tenim un que està molt bé, eh?
2: Sí, però han mort. De fet, en comptes de quioscos, és que ja no venen ni cafè. O sigui, no ha funcionat ni el negoci del cafè, ni un dels souvenirs que està al costat de la seva família, que no ha venut res, tampoc. I ara estem perdent els digitals, també. Veurem de les... Igual que veurem que desapareixeran els diners, desapareixeran els mitjans digitals. En el moment en el qual la gent, i això que dic, o sigui, això ho tinc molt reflexionat, en el moment en el qual la gent es creu més un influencer que un periodista, vol dir que els periodistes no ho han fet bé. Ens hem allunyat de la gent. I hi ha molta gent que no vol entendre-ho. I ja té dues opcions, entendre-ho o no entendre-ho. Però si la gent es creu més un influencer, és a dir, qualsevol influencer... té més capacitat d'arribar a la gent que un periodista, vol dir que saben comunicar més i parlen com la gent. Els periodistes estem parlant, no sé per qui parlem. Jo que soc de mirar informatius, sí, a casa, abans he picat la taula, però a casa ja té la forma de la meva mà. O sigui, és un informatiu, és la cosa més insuportable. O sigui, parlen, no sé per qui cony parlen. Expliquen unes notícies que dius, però expliqui'm-ho. Expliqui'm-ho, per favor. I un llenguatge, dius, però si no parla ningú així.
1: Sí, quins canvis faries? Per exemple, fer-ho tot més planer. El llenguatge,
2: explicar,
1: sobretot.
2: Explicar les coses. Avui jo parlava amb un... És igual, amb una persona que...
0: Sense dir el nom, quin perfil té?
2: No, ha estat directiu, i és directiu d'una important empresa de comunicació d'aquest país i tal. Encara és més... O sigui, jo soc més jove que ell. O sigui, imagina't, estem parlant, però coincidim amb això... El periodisme, o com s'han hagi de dir, o comencem a explicar les coses i posar les coses en context, i, o sigui, el que no pot ser, quan en el moment en què les notícies, el valor d'una notícia és zero, és a dir, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz, o ha vingut el papa, és que això ja ho sé, què cony està dient, ja ho sé que ha vingut el papa, ja ho sé que hi ha un eclipsi, expliqui'm per què hi ha un eclipsi. Torno a l'eclipsi. O en el cas d'Hormuz, escolti, expliqui'm les conseqüències que té el bloqueig d'Hormuz. No m'estigui dient cada dia, no, és que Trump ha dit, llavors surto i dic, Trump, és que està boig. Ja està, i amb un ple de minuts de ràdio. Molt bé. Però expliqui'm quines conseqüències té el bloqueig d'Hormuz quan jo vagi avui al supermercat a comprar el que haig de comprar. O expliqui'm quina influència tindrà això en el desenvolupament de la intel·ligència artificial i, per tant, en moltes empreses que depenen... Expliqui'm-ho. Vostè és periodista, expliqui'm-ho. No em digui una notícia. O sigui, una notícia la fa sola.
0: Jo discrepo...
2: M'agrada.
0: Notablement i elevadament del que estàs dient.
2: O sigui, que arribem problema, fins
0: a
2: les 8.
0: No, perquè el tema és que ara que això tampoc és un debat. I, a més, com que tinc el poder de del presentador, aquí no. Alerta. Això és
2: també...
0: el Ferran Monegal, això, eh?
2: Sí,
0: l'alerta
2: aquest. Sí,
0: l'has treballat amb ell. Sí. Ja ho veuen, el pajarito. Però tens una mica de raó amb algunes coses de les que dius.
2: Com una mica.
0: Una mica. Però justament... Els mitjans que fan context i expliquen, fan una peça llarga, explicant...
2: No vol dir ser llarga,
0: esperis, o detallada, o ben explicat, de què implica el d'allò d'Hormuz, és el que no interessa. I a mitjans, per exemple, a nivell de televisió, no és el mateix un informatiu de TV3 que un informatiu de Telecinco, que no es foten que gilipollades, una darrere l'altra.
2: Sí.
0: I tampoc tenen molta millor audiència, i desinformen la gent. I que un influencer tingui més seguiment que un periodista que explica coses, podem discutir-ho. També és veritat que depèn de l'edat.
2: Però això no vol dir que estigui a favor.
0: Un influencer, depèn de quin influencer. Perquè, a més, hi ha influencers que donen contingut només publicitari, que són com és allò, aquell que portaven fustes al davant i al darrere, són un home anunci amb potes, i d'altres que sí que expliquen coses. Curiosament, tots, per cert, són tots fatxes i diuen que el món s'acaba.
2: Però després diríem, discutiríem de si alguns d'aquests influencers, dintre del seu cap, hi ha alguna neurona.
0: La gent té dret.
2: En molts casos no hi ha neurona. Però la gent s'ho creu. Llavors, què has de fer?
0: Perquè la mentida és més sexy que la veritat. Ara, que alguna cosa hem fet malament els periodistes, probablement, podem discutir-ho molta estona. Probablement. Però que hi ha hagut campanyes de descrèdit contra el periodisme com a tal, començant per aquesta colla de gent, començant per la dreta, començant pel Trump, que agafa una CNN i li diu, vostè és un mentider. O sigui, jo crec que és molt més complex. Jo entenc el que tu vols dir, eh? I puc estar d'acord amb algunes coses. Ens hem posat molt seriosos, eh?
1: Sí, eh?
0: Home, no, perquè és un tema molt important.
2: Però un divendres del mes
0: d'agost. La trampa tòpica que jo et faria és, a veure una cosa, si tu et vols operar del cor... Te'n vas a veure un influencer o te'n vas a veure un cirurgià cardíac que sàpiga operar el cor?
2: Per tant, la segona part del que deia és, per tant, el que hem de fer els periodistes és tornar a explicar les coses i a posar les coses en context i explicar-li a la gent què passa i crear una comunitat i que la gent se't cregui. O sigui, arribarà, espero que arribi d'aquí no gaire, que la gent valorarà, o sigui, aquesta persona me la crec. Per què me la crec? Perquè m'ha demostrat que me la puc creure. Perquè jo no sé si aquesta notícia l'ha fet una IA o l'ha fet un periodista. Per tant, a partir d'aquí, li hem de posar un valor afegit a les notícies, que les notícies com... O sigui, allò que deia, ha vingut el papa, molt bé, doncs ja s'anirà, no? Però la notícia...
0: I també podríem parlar de l'espectacularització de la informació, podríem parlar de molts temes. No és que vulgui acabar el debat,
2: però... O quan hi ha un incendi, els informatius, 20 minuts escolti, l'incendi s'ha acabat dient hi ha un incendi, ja està, no, hem d'anar a buscar la gent i no sé què, i vinc a allargar-ho i tal i qual. Mira, el meu debut amb una tertúlia va ser a Catalunya Ràdio fa molts anys a l'estiu.
0: Amb qui?
2: És que no recordo...
0: A l'estiu?
2: A l'estiu.
0: Devia ser amb el...
2: Tu encara no havies començat
0: amb el Gaspar Ranja, devia ser.
2: No, anterior.
0: Abans del Gaspar Ranja.
2: Molt, molt, ja. Fa molts anys. Bueno, ja no... Total, jo era el novato. Hi havia tot de gent allà tal, i van estar informant d'incendi. Hi havia un incendi molt fort, no recordo quin, i tal. I comença la tertúlia. Bueno, i què en penseu de l'incendi? I tothom va mirar a mi. Jo, sí, el que em penso de l'incendi? Dic, home, doncs en principi estic molt en contra dels incendis.
1: Clar, exacte.
0: Però... També podies haver dit els incendis s'apaguen a l'hivern, sí, perquè a l'època no es deia això.
2: I es pot dir això, sí. I es pot dir tots els tòpics. Però és que jo no tinc opinió, estic en contra dels incendis. Vull dir, no m'agraden, però és que... I les tertúlies opinem d'incendis.
0: Mira, em miris,
2: I transmetem eclipsis. Mm. Saps?
0: Jo, vull dir... Sí, home.
1: Ens està tirant unes punyalades?
0: Bueno, està fent una...
2: No, perquè

0: O dels mitjans subvencionats.
1: Ai, senyora Oriol.
0: Però d'això ja en parlarem.
1: No, sí, i de la seva filla també podríem parlar, eh?
0: També podríem parlar de Pere Mas.
1: Molt bé, què passa?
0: El Mas, musulmà.
1: Que... No, musulmà no, jo no soc musulmà.
2: És musulmà.
0: Que entrevista ella gent que amb noms musulmà. Estranys.
1: Diu que soc musulmà, però si és un sant.
2: Per això t'he vist, per això t'he vist a les 5 abans de la petanca.
1: Sí.
0: Ara.
2: De cara a la peca.
1: Ah, exacte, efectivament. Oi. Que no és l'hora aquesta, eh? T'has confós.
2: Jo dic, està jugant a petanca.
1: Va,
2: o...
1: diu que la música, com es diu, maneix o mansa les feres, o com es diu en català, sí, correctament?
3: Amansa, no?
1: Segur? Sí, bueno, amansa les feres, va.
4: No és tan fàcil ser verde.
2: Hòstia.
4: Si no te distinguen de la hierba, te pisan. Mucho mejor sería si fuera dorado, naranja o rojo o de otro color más brillante.
1: Què és aquesta agradable tunada que estem gaudint?
4: No és tan fàcil ser verde.
1: No és tan fàcil ser verde.
2: Aquest sí que sóc jo, l'altre no, l'altre era l'original, no sé quin dels dos és. Però no va per aquí?
1: No sé, tu diràs. Aviam, la cançó aquesta, que hem sentit, com es titula?
2: No és tan fàcil ser verde, crec que...
1: I qui la interpreta, en principi?
2: La Granota Gustau.
1: El reporter més de Xerxer de Barri Sèsam.
2: Sí. Però és que ara potser que...
1: jo m'estic... Aquesta és l'original.
2: Que va per una banda
1: sí,
2: i no
1: sí.
2: Va per
1: no, sí que va per aquí,
5: jo,
1: però aquesta
5: jo diria, llença't a la piscina a veure si anem per aquí o no.
2: Tots tenim un passat.
1: Aviam, tornem-la a posar, tornem-la a posar, tornem-la a posar.
4: Fàcil.
5: Em fa una tendresa.
4: Ser verde.
1: Val, ja està, amb això ja en té prou.
2: Tothom té un passat. I jo tinc un passat que vaig tocar en un grup... bueno, jo tocava, anava allà a molestar, amb un grup de música.
1: Sí.
2: Que precisament un dels que també venia de tant en tant, el Jordi Llompart, que després va presentar el Telenotícies,
1: wow,
2: també té
1: sí,
2: un passat.
1: Tant, sí, tant.
2: Doncs ell tocava les maraques.
1: El Llompart tocava les maraques.
2: Sí. Els dies que venia, sí.
1: Ai,
2: i
1: Déu.
2: Llavors, una actuació, la nostra primera actuació que vam fer, hi havia guitarra, que en sabia,
1: sí,
2: el saxo, que també en sabia,
1: sí,
2: i jo feia soroll.
1: Sí.
2: I
1: cal dir soroll.
2: Tocava percussions i coses d'aquestes.
1: Mm.
2: Doncs la primera actuació que vam fer va ser amb aquesta cançó i sortia jo tapant-me el nas i cantant.
1: I ets aquest que hem sentit?
2: No, aquesta és l'original, però sí, por ahí corre una... Però no, suposo que deu ser cosa del Murillo o així.
5: Epa!
1: Mira!
2: Ui,
5: no!
2: Què vol dir això? S'ha acabat?
1: No, no s'acaba, no. El Murillo vols dir l'Albert Murillo.
2: L'Albert Murillo.
1: A recopilar, està fent
2: que
1: com...
2: Que em va demanar, està fent una recopilació de història de la ràdio i em va demanar cintes i una de les cintes crec que apareix... Bueno, hi ha una actuació, la nostra primera actuació, i comença, doncs, jo tapant-me el nas i cantant...
5: Fent una mica un
2: humor.
5: Anava
2: per aquí o...
5: Anava exactament per aquí i ara seguiré encara més per aquí perquè m'agradaria molt veure't fer-ho.
2: T'agradaria, no?
5: Moltíssim,
2: bueno,
5: no ho faràs,
2: doncs,
5: oi?
2: No.
1: Només el primer tros, no?
2: Home, per pensar que la nostra primera actuació... Mira, va ser una actuació... va haver una inundacions i va desaparèixer un poble que es deia Pont de Bar, que ara ja està una mica més amunt, que està allà cap a... Puigcerdà, diguéssim,
5: sí,
2: cap allà. I vam fer una actuació benèfica i aquí va ser el nostre debut.
5: Per tant, vau cantar tan malament que va diluviar.
2: No, ja veníem. O sigui, això era per recollir diners per poder reconstruir el poble.
5: Ah.
2: Va ser posterior, sí.
1: A veure, si no vols cantar aquesta cançó, pots, no sé, per exemple, imitar Felipe González?
5: Sutil.
6: Minutes.
5: Sutil.
1: Por consiguiente...
2: Això també, sí, crec... No sé si hi ha alguna gravació, però sí, m'havia tocat fer-ho una vegada.
1: Aviam, pots fer un exemple de...
2: No, no puc fer-lo. No.
1: Bueno, doncs...
2: No, imitacions i tot això, més el que ho facin els que en saben. Jo
1: et puc posar més música,

0: el meu programa, el meu primer programa de ràdio que vaig fer sol va ser un programa sobre reggae, suposo.
1: Què dius ara?
2: Oh!
1: Sí?
0: Sí, es deia tot reggae, molt original.
1: Molt original. Bueno, molt original. El nom no enganya.
0: No, era tal qual.
1: Però sí, quants anys tenies quan feies això?
0: Oh, ja, tenia... Doncs això va ser... Jo tenia... Mira, t'ho diré, 21 anys devia ser.
2: Uau!
0: 21 anys, sí, 22.
2: Ets un gran... Que ets amant del reggae.
0: Sí, sí, sí, m'agradava molt i... Bueno.
1: Típic moment de ràdio municipal, que dius...
0: Sí, diu, hem d'omplir una hora. I jo tenia uns discos i veig d'importació i que encara els conservo. I sí, bueno, m'agradava... I després vaig tenir l'oportunitat d'anar a Jamaica per motius de feina.
1: Ah, sí?
0: Sí.

0: Em pregunto quina mena de feina s'ha de tenir per anar a Jamaica per motius de feina.
1: Ah.
0: Perquè periodístics...
2: Que vaig ser guionista d'un programa que es deia Afers Exteriors.
0: Ah, vas estar amb el Miqui, tu també?
2: Sí.
0: Perdó, Miquel Calçada, ara.
2: I Olivella i...
0: Sabadellenc il·lustre.
2: Correcte. Tot i que ell és a Terrassa, però no ho vol dir.
0: No,
2: home. Això generarà...
0: No és a Terrassa, però... La seva empresa va començar a Terrassa.
2: I Ràdio Club 25...
0: I Flash FM i tot això. Doncs, els primers estudis van a ser a Terrassa.
2: Vaig tenir l'oportunitat a Jamaica d'anar... No eren ben bé els originaris Gong Studios, on gravava Bob Marley, i però sí, vam poder estar...
0: I tu has estat amb el Miqui a Jamaica, allà...
2: Entre altres països, sí. Va tocar a Jamaica.
0: Això de l'Afers Exteriors, eh? Mm. No ho recordava. Escolta'm, estem...
2: Tampoc.
0: Mira.
2: Ara que ens saltarem l'informatiu, també. Com el de la petanca?
0: No ens el saltarem perquè el farem de seguida. Per això t'adverteixo que som a la recta final. Què passa?
2: Els de la gent que ha de fer el butlletí, anava i el boleto, però que
0: sí,
2: no,
0: no, però
2: aquí tenen trenyines.
0: No tenen trenyines.
2: Esperant poder entrar...
0: Vols saludar-los? Potser no hi són encara, perquè deuen comptar que anem
2: tard. No, clar que
3: hi som sempre, Pere.
0: Mira, hi som sempre.
1: Sí, hi són.
2: Són com els tertulians del Basté, que el dia que comença l'hora no hi ha ningú. Diu, hola, només l'ull de poll, no?
0: Si vols dir-los hola, ja que tens el nom aquí apuntat.
2: Jordi Casals, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Nil Piera, què tal, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
0: Vale, un segon, doncs, que ja estic acabant.
2: Sapigueu que aquest butlletí va a les 8.
1: Que encara queda.
0: No, ja acabem.
2: Farà llarg.
0: Va, si voleu, us podeu quedar. Deixa el canal obert, si volen que diguin el que vulguin, que això és Ràdio Liberty. Escolta'm, et podríem haver preguntat moltes més coses.
2: Mm. O no.
0: De política, de com està el país, però tal com està, potser...
4: O
0: està
4: de pitjor, sèries.
0: O pitjor de sèries, perquè... Potser... Ah, perquè ve el Pep
4: Prieto.
0: Perquè
4: hoy en día todo el mundo entiende de series.
0: Sí, ve parlar hombre, Prieto. Coneixes el Prieto, saps?
2: Home, amb el Prieto...
0: Prieto, vam pecar. Pep Prieto.
2: Mira, ara ha estat sonant el telèfon... Que
0: agafa-li, número cool.
2: No, és un número cool.
0: Hòstia, un desgraciat, deu ser.
1: I de què coneixes el Prieto?
0: Prieto, vine!
2: Doncs amb el Prieto ens coneixem de la seva activitat, l'altra seva activitat,
0: exacte,
2: i una de les meves diverses activitats. Hem passat moltes hores al Parlament.
0: És que tothom té... Mm. El Parlament, de...
1: Podem aplaudir el Pep Prieto,
0: sí,
1: no?
0: Sí, aplaudim-ho.
2: Il·lustre escriptor,
0: el Pep
2: també.
0: Prieto, en aquests moments, és l'home que m'ha fet més feliç de tot l'estiu. I després explicaré per què.
2: Carai.
3: Així es pot explicar.
2: Maricore!
0: No, calma, ja t'ho explicaré.
2: Però vestits.
0: Vestits. I a distància.
2: Hòstia!
0: Sí. Bueno, Prieto...
2: O sigui,
3: ens hem escrit com dos amants...
0: Mira, ahir li vaig escriure, deixa'm mirar el WhatsApp.
1: Que hot.
0: Sí.
2: No, veieu com el
0: butlletí. Literal,
2: veieu com el butlletí. Literal.
0: Ja anem al butlletí, tranquil. Deia, ahir ens vam escriure...
1: Que tens pressa per marxar.
0: A les 23:37.
2: No, jo poso el butllet. A mi, escolta... Jo
1: no t'ho has passat bé.
2: No.
0: Vols fer el boleto? Tinc el dalet aquí, tinc les notícies que diran. Et puc dir en quin ordre són i els puc xerrar tot el boleto.
2: També m'ha tocat fer boletos.
0: Sí.
2: I precisament una vegada, explico l'anècdota ja per acabar.
1: Sí, si és divertida, sí.
0: Bueno, no,
1: sí
0: i si no, també l'explicarà, vull dir que te'n fot.
2: Jo vaig treballar també una emissora que es deia Cadena 13.
0: Sí.
2: I amb un butlletí hi havia una persona molt simpàtica que ens va... Bueno, en aquella època es fumava als estudis i tenia un encenedor i va cremar els papers del boleto i és una vegada que he hagut de llegir un butlletí i a la vegada pagar l'incendi del full de paper que estava intentant llegir.
1: És una bona metàfora.
0: Aquesta persona encara s'hi dedica?
2: No
0: era per dir el nom o no, però clar, que tenen 13.
2: Podem dir el nom.
0: Hombre!
2: Però no el direm.
4: Ah. Oh. Lo tenemos por la línia 3.
0: Vinga, sí.
3: Té un càrrec públic?
2: No.
0: Segueixen periodista?
2: Càrrec públic?
3: No sé.
0: És que Cadena 13...
2: Sí, continua sent
3: provocar.
2: Sí.
0: Que, clar, Cadena 13 anem molt enrere. Oi que havia estat davant de Catalunya Ràdio? Estava
2: sí,
0: allà a la Diagonal?
2: Sí, al costat.
1: Va, per favor, digueu el nom.
2: Catalunya Ràdio.
0: No ho sé, no, jo sé la ràdio, però no recordo ni qui hi havia.
2: Catalunya Ràdio 614 i Cadena 13 està al 612 o...
0: Després s'ho va quedar a la Cope, crec recordar, no?
2: Sí.
0: S'ho va quedar a la Cope. En fi, prou de batallites, que avui ens ha vingut dies batallites. No preguntem com està el país, perquè si ens has fet la foto que ens has fet de com està el periodisme, amb el país encara la cosa deu estar pitjor. Per tant, et convidarem un altre dia. No preguntarem pel Barça, perquè en aquest cas tot va molt bé. Per tant...
3: què et va semblar el Gamper?
0: Ja, molt bé, el Gamper. Vols afegir alguna cosa? No sé...
3: Veniu el Gamper!
2: No, bueno, que suposo que no teníeu ningú per convidar i per això he vingut jo avui en divendres del mes d'agost.
1: Ala, què dius? Això no té res a veure amb la realitat.
2: Heu allargat la petanca tot el que heu pogut, perquè allà si està poca estona...
0: Silenci.
2: I ens el ventilem ràpid.
0: No, però si portes 40... Ha sonat l'alarma, tio!
2: Els del Boleto estan ja...
0: Els del Boleto, els hi toca ja.
2: Estan acabant la Sagrada Família. Tenen temps d'acabar la Sagrada Família, les quatre torres que falten i anar.
0: No tens la sensació que és com si t'hagués tocat la loteria?
2: El què?
0: Venia en general, la vida.
2: A la vida, sí, home, no, això ara ho dic molt seriosament, he tingut moltíssima sort, sí, jo ho reconec.
0: A la vida en general i a la loteria en particular?
2: No, la loteria... Bueno, no sé si ho sabeu, és que no sé si... Perquè no ho sabeu.
0: No, jo pregunto.
2: A la loteria no, però vull dir que... A mi em va tocar un cotxe.
0: Què?
2: A la, quan existia la Caixa Penedès... Bueno, a mi no, a la família.
0: Sí?
2: Sí, un 127 de color vermell, granate.
4: Jo tenia una trucada.
3: Un 127,
2: sí. 127. Un 127, bueno, sí, sí, està parlant de l'any.
1: A mi em dius això i no em ve res al cap. Però és espectacular.
4: Jo era màgia el 24.
0: Bueno.
2: I si parlés, si parlés d'aquell 127, bueno...
0: Si va copular?
2: Eh?
4: Si hubo despeinamiento de cotorra.
0: Va. Eh? I un forn. Jo crec que es mereix un aplaudiment. M'ajusto. Mira, la del sexe... Ah, no sé si riuen per això, no? Estan allà fora. És que ara tenim sexe amb la Paula i...
1: Hem de... Ui, una secció de sexe.
0: Bueno, sí, perdó. No, perdó.
4: ¿Quién tiene sexo con la Paula?
0: Sí, sí, sí. Primer,
1: una secció.
0: No, és que tenim moltes coses perquè tenim primer ciència amb...
4: Núria Camp.
1: Núria Camp.
0: Després tenim el Pep Prieto, que ve a parlar de les seves...
5: sèries.
0: Sèries. I finalment...
4: Arnau Mañé.
0: Sexe amb la Paula Seuma.
2: I, no sé si... I el butlletí.
0: Sí, i el butlletí. Sí. Per tant... Ai, i publicitat, però la posaré després de boleto, ¿vale?
1: No la posi.
0: Nous allons, messieurs enfants de la patrie, a les boletos de les 6.
2: Don Pec.
0: Les boletos. Vale, a boleto 6 i 5, un segon. Ara ens acomiadarem, tranquils. No tanta ansietat ni tanta pressa. Jordi Casals, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I Nil Piera.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda. És l'hora dels adeus
1: i ens tothom plorant, ara mateix.
0: Estàs plorant, Pira?
7: Estic molt emocionat amb aquesta dedicatòria.
4: Han traído merienda.
0: És el teu últim boleto o aquesta?
7: El meu últim ja, cosa? El meu últim ja, i a gaudir d'una miqueta de vacances.
0: I a la nit fas alguna cosa o ja has plegat aquella hora?
7: No t'ho explicaré, no t'ho explicaré.
0: No, vull dir el no ho sé.
7: Ah, el no ho sé, no.
0: No, el de després del no ho sé. Ah, no, ho he dit bé, no?
5: Sí, sí.
0: Ho he dit bé, perdó, és que em foto un... Vale, no intervens el no ho sé.
7: No, no, hem fet 14-15 aquest migdia i ja cap a casa amb aquest últim boleto.
0: El boleto d'avui és la teva última intervenció en aquesta temporada d'estiu.
7: Efectivament.
0: Doncs tornem a posar la música al butlletí de les 6:06. Jordi Casals, Nutiera, estan saludats, pendents una vegada més de les pluges que a partir d'aquest vespre tornaran amb força a diferents punts del país.
6: Sí, preocupa sobretot l'episodi de fortes tempestes que s'espera a partir de la mitjanit a la Costa Daurada, on es podrien acumular localment fins a 100 litres per metre quadrat, Martí Oliveres.
8: Sí, alguns aiguats que arriben amb un mar molt calent després d'aquest episodi de calor molt intensa que avui ja clarament ha afluixat, per tant, protagonisme per les pluges, tot i que aquesta hora pràcticament no estigui plovent enlloc. Atenció perquè a partir de les 9, 10, 11 de la nit poden començar a aparèixer alguns ruixats al nord del país, sobretot cap a la Garrotxa, al nord d'Osona, al Ripollès, al Lluçanès, al Berguedà, però el plat fort, sens dubte, es viurà al sud, a partir del Baix Penedès, aproximadament Costa Daurada i fins a les Terres de l'Ebre. Atenció, aquesta nit matinada i demà al matí, possibles aiguats que puguin acumular localment més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, més de 60 en 3 hores i puntualment en tot l'episodi més de 100 o 120 litres per metre quadrat. Per tant, a precaució, possibilitat de caiguda fins i tot d'aquests rius que baixin amb molta força en aquestes zones per aquests patacs d'aigua que han de caure al llarg de les properes hores.
6: Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil demana extremar les precaucions en totes les zones on poden descarregar aquests xàfecs tan intensos, sobretot en cas d'haver d'agafar el cotxe, recomanant ajornar el trajecte i si la pluja cau ja conduint, el millor és aparcar en una zona segura i esperar que passi la tempesta. N'ha parlat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
9: Si podem esperar doncs, aquests xàfecs o tempestes o aquestes pluges en algun punt del que volem desplaçar-nos, el millor és veure si podem adequar la nostra mobilitat en un altre moment que no ens afecti aquesta situació. Si és aquest el cas i ens trobem conduint, doncs, evidentment, davant d'un xàfec que ens impedeixi la visibilitat, doncs, sobretot, aturar el vehicle amb seguretat en un lloc que no puguem ocasionar un accident.
6: També recomanen evitar i no aparcar en zones properes a rius, rieres i barrancs. Pere Aragonès fa una crida a l'independentisme per sumar esforços i apostar per un projecte inclusiu. L'expresident de la Generalitat ha carregat contra els discursos d'extrema dreta en la celebració del centenari dels fets de Prat de Molló. Enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent, Víctor Massip.
10: L'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha carregat avui contra els discursos de l'extrema dreta durant la seva intervenció a la Universitat Catalana d'Estiu. Ha dit que aquests projectes divideixen la societat i demana que l'independentisme sigui un moviment estrictament democràtic.
11: Portem molt de temps discutint de com ens relacionem amb els experiments, diguem, de dreta populista i d'extrema dreta que estan havent-hi al nostre país. Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país.
10: Les paraules d'Aragonès arriben enmig del debat obert a l'independentisme sobre com posicionar-se davant l'extrema dreta, un tema que ha aparegut en totes les intervencions dels polítics a l'UCE d'aquest estiu.
6: En plana de successos, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per una agressió amb arma blanca a la Rambla del Raval. Ha estat avui a primera hora de la tarda. La policia continua buscant un segon agressor que hauria fugit. A la víctima l'han portat a l'hospital en estat lleu. A Badalona, una dona ha resultat ferida aquesta matinada per un tiroteig a dins de casa. Ha estat cap a quarts de cinc de la matinada quan, per causes que encara s'investiguen, la dona hauria rebut l'impacte d'una bala. Els serveis d'emergència l'han portat a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels trets mentre la investigació continua oberta. I els Mossos que han detingut un home de 38 anys per furtar maletes als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Tarragona. La policia va rebre l'avís quan els vigilants de seguretat de l'estació havien retingut un home amb dos maletes robades. L'home havia pujat a la via a Barcelona i hauria aprofitat un moment de distracció de les víctimes per endur-se les maletes i baixar després a l'estació de Tarragona. Els agents van poder contactar amb les víctimes del robatori i els van poder tornar les pertinences.
7: El Barça ja ha inscrit Rodri i Karim Adeyemi a la Lliga, mentre el club continua pendent de fer-ho amb Anthony Gordon i Cancelo. El conjunt blaugrana confia en poder-los inscriure abans del duel de Lliga contra l'Elx. La FIFA ha sancionat Gavi amb un partit pels incidents de la final del Mundial. El càstig més gran se l'han portat Leandro Paredes, sancionat amb 10 partits, mentre que la resta d'argentins, Nahuel Molina, Roberto Ayala i Thiago Almada, també es perdran partits. La selecció argentina, més, haurà de pagar una multa de 275.000 euros a banda de jugar els dos pròxims partits com a local amb la meitat de l'aforament disponible. Tornem al Barça, perquè aquesta tarda s'ha fet oficial la venda de Tomi Marquès a l'Sporting de Braga. El club blaugrana rebrà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, es guarda una opció de compra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Encara en clau blaugrana, el Barça femení disputa a partir de les 9 del vespre el trofeu Joan Gampar davant el Brighton. René Van Asten es baixa per una sobrecàrrega. A segona, el Girona visita el Còrdoba, també a les 9. Podreu seguir el partit en directe a RAC+1 des d'un quart d'hora abans. A la Fórmula 1, George Russell ha aconseguit la mini-pole a la classificació a l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos. Fernando Alonso i Carlos Sainz han caigut eliminats a la Q3. I un últim apunt en tenis, perquè Jannik Sinner no participarà al US Open per la lesió que arrossega el genoll dret.
5: Versió estiu, amb Pere Mas.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
18: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
17: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
21: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
22: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
23: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
24: Havia de venir amb els taloners.
25: De saludar a les 7, és una meravella.
26: Han anat molt bé les vacances.
27: Tot el dia a la platja.
28: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
29: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
30: Perquè el panorama està complicat.
31: Sí. És una temporada de repte.
32: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
33: Toca matinar.
34: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
22: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
7: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
22: RAC 1. Tots som 1.
5: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
22: RAC 1.
21: Si ets dels que gaudeix del futbol, Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor? És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: RAC 1.
1: Una cosa, sou pobres? Teniu calor i esteu suant? Us donaré un consell. No sigueu pobres. Contra el canvi climàtic, riquesa.
2: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
3: RAC 1.
4: Tots som un milió.
3: RAC 1.
6: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
8: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
9: Ja està.
10: Sí, no cal tenir les obres dintre.
11: Exacte. Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
12: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
11: Per què
12: de
11: terror?
2: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
3: RAC 1.
4: Tots som un milió.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
24: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
27: Versió estiu, amb Pere Mas.
30: Divendres 28 d'agost, és a dir, d'aquí una setmana, edició especial del Món a RAC 1 amb l'estimadíssim Sergi Embudio per presentar la nova temporada de RAC 1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC 1 i les actuacions del grup de grallers Canya d'Or i La Divan. Obrirem portes a 8:45 del matí, el primer que arriba, el primer que seu. No us ho perdeu. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles.

0: com a tantes cançons i tantes coses, em sap greu tallar la sintonia aquesta. Prieto, que això és de la teva època, eh?
1: Això és de la meva època?
0: Sí. Que sí, tio.
2: O inclús antes.
0: No saps què és?
1: No, no hi caic, no. Què és?
0: És una sintonia... Que
2: Planetes Imaginarios.
0: De Planeta Imaginari.
1: Ah, sí, sí.
0: Que era un programa que es feia al circuit català, a
1: televisió, sí, senyor, sí,
0: quan
1: senyor.
0: No hi havia dos canals.
1: Però no recordava la cinto.
0: Però sí, sí, sí.
3: També jugues
0: sí.
3: A petanca, Pep.
0: Sí, no, no, mira, no tregui el tema de la petanca. A veure, anem a posar
1: micro. Recordo que vaig de veure el Covid, tot aquella època.
0: A veure, aquesta sintonia és de la Núria Camps. No li robeu la sintonia. Un aplaudiment per ella. La nostra dona de ciència.
3: Camp en singular, eh? No té molts
4: només
3: de camps.
4: Només n'hi ha un.
0: Perdó, vital,
4: cultivar malament. Tot això, Pere. Ui, només en tinc un per cultivar tot això.
0: Ara comentem el present. Sí, el tema dels noms i el Pere Mas no és ben bé l'exemple de precisió.
3: Ah, sí?
0: Sí, i a més m'he apuntat malament, vull dir que ja comença malament. Després hi ha el Pep Prieto Plas, que és el senyor de les sèries i tot aquest rotllo, l'home que m'ha fet feliç durant tot aquest estiu. Ara explicarem per què. Aplaudiu-lo, va, aplaudiu-lo, pobre tio. I, finalment, parlarem de la guerreria sessuà amb la Pau... Vaja, parlarem de sexe amb la Paula Seuma, que és l'última a intervenir. Aquí estan tots a punt. A veure, si mireu el rellotge, veureu que queden 3 quarts d'hora per acabar l'hora i que hi ha 3 persones. Per tant, per la de ciència, deu ser molt fàcil, eh?
4: Sí, serà
0: fer la divisió.
3: Sempre es pot fer un trio.
0: No.
3: Actuen
0: un...
3: M'agrada, eh?
0: Bueno, algun comentari sobre el trio?
3: Home, benvingut sigui, no?
0: Doncs benvingut sigui. Prieto, ja ho has sentit. Espero que la teva dona no estigui escoltant, perquè si no tindrem merder a casa. No,
1: segur que escolta i segur que li fa gràcia.
0: Segur? Perquè li fa gràcia fer el trio?
1: No, que ho hagueu proposat.
0: Que quedi clar que la culpa del retard és de Calafell i del conflicte de la petanca Calafell, que ja el comentarem la setmana que ve. Si no heu sentit l'entrevista que hem fet entre les 5 i les 5 i 10, més o menys us convido a anar a la ràdio a la carta i veure què està passant amb el conflicte de la petanca a Sabadell. Ah, Calafell. I l'última cosa, la Núria s'ha presentat amb tot de raïm.
4: Raïm blanc, del Vallès. Està boníssim.
0: Diversos gotims de raïm de on?
4: De Llerona.
0: Que tens com terres o a casa teva, no, són terratinents
4: no,
0: o alguna cosa?
4: No, tenim tant, però sí que tenim una parra.
0: Unes vinyes, una parra.
4: I fa aquest raïm.
3: Segur
4: per vosaltres.
3: Segur que enfarinades.
0: No estan enfarinades, professora.
3: Són de la parra, perquè perra està la parra sempre.
0: Va, prou. Està aquí. Mira, li ha fet gràcia amb ella, tu. Molta gràcia li ha fet, no gràcia, molta gràcia.
3: Perquè és veritat.
0: El què? Que sigui la parra?
3: Sí.
0: No, maca, no, que estàs...
3: Aprofitem, anem contra el Pere.
0: Sí, sí, sí, que hi ha una mena de... El contuberni lila està aquí... En fi, qui en vulgui, hi ha raïm per berenar.
4: I tant.
0: De què parlem avui?
4: Doncs parlarem d'això que ens passa quan estem molta estona en remull, que sí. Ens queden els dits arrugats. Ens
0: exacte,
4: passa això a vegades.
0: Efectivament. Per què passa això?
4: Això és un tema...
0: Es passa igual a la banyera com a la platja o passa diferent?
4: Pot passar diferent, però avui veurem amb més detall, però sí que és veritat que aquí, en aquest cas, per exemple, ja hi ha una diferència d'aigües. Una està més salada, l'altra no. Per tant, això pot tenir alguna diferència. Eh?
3: També depèn molt de l'edat.
0: De l'edat?
3: Si no, ja tens arrugat,
0: sí,
3: clar.
0: També és veritat...
3: Si està tot arrugat.
0: Sí, clar. Pilarins, ja vens rebregat de casa, ja no vindrà de sort. No es nota tant, eh? Molt bé.
4: En aquest cas, per això, té un sentit evolutiu. Tindria aquí un sentit evolutiu que avui explicarem. La hipòtesi que es planteja és que això hauria de tingut avantatges en la societat primitiva de caçadors-recolectors. Què passaria? Doncs que els peus arrugats permeten adherir-se millor a les roques, al terra moll, i els dits de les mans, doncs, encara que estiguin arrugats, permetrien molt millor agafar aquests objectes molls sense que rellisquessin.
0: Sí, no ho havíem plantejat mai.
4: Això evolutivament hi ha aquesta hipòtesi de que podria explicar-se per això. Però realment, què passa quan posem les mans i peus en remull? I què és el que provoca aquesta arrugamenta, no? Perquè per algun motiu deu provocar aquest canvi a la pell. Fins ara l'explicació es basava únicament en l'osmosi, que és del que parlarem avui. Un fenomen que explica per equilibri químic que l'aigua es mou des d'on hi ha menys salts cap a on hi ha més per igualar concentracions. I aquí... Agafo el que m'has dit abans, Pere, hi ha una diferència quan hi ha aigua salada en el mar o aigua de la banyera? Doncs sí, perquè aquest equilibri va d'un lloc a un altre segons aquesta concentració de sal, sí?
0: Però estem parlant de... O sigui, clar, estem parlant d'una mà o d'una cama.
4: Sí.
0: Llavors estem parlant del que hi ha dins la cama en relació al líquid que hi ha a l'exterior, que és el de la banyera o el del mar.
4: Estem parlant en relació a l'aigua... que deixem entrar a l'epidermis, que és aquesta primera capa que té la nostra pell.
3: Pensava que estaven parlant de prepuci.
0: No, va, per favor.
3: De fimosis, ha dit.
0: No, va, per favor. No. Ha dit osmosi.
3: Ha dit algú de fimosis.
0: Professora Lacti, ha dit osmosi.
5: Això després amb la guerreria sexual.
0: Exacte, la fimosi i després com parlem
4: centrem-nos.
0: De la...
4: A veure, estem parlant de pell, però realment aquest fenomen és ben quotidià. De fet, el podem trobar a la cuina de casa nostra mateix.
0: Sí.
4: Quan salem un bistec. Si ho fem amb molta antelació, abans de posar-lo a la paella,
0: sí,
4: aquest anirà perdent aigua. De manera que quan el posem a cuinar, ja estarà molt sec. Si t'agrada el bistec sec, endavant. En canvi, si el salem quan l'estem cuinant, quan ja està allà a la paella, li haurem deixat menys temps per perdre aquesta aigua i, per tant, estarà menys sec. Un truco, i perquè veieu que la ciència també està darrere la cuina, que n'hi ha molta.
0: Jo és que no el salo. Me'l foto... No,
4: ah,
0: no,
4: bueno, clar.
3: Com una sabata, no?
0: No, calla. Tira, tira.
4: O si tiréssim sal a una planta, per donar més exemples de què és això de l'osmosi.
0: Sí.
4: A una planta, un vegetal, unes plantes que puguem tenir a casa. Molt probablement, què li passaria a la planta si tiréssim sal? Doncs que moriria de set, pobra planta, perquè l'aigua de la pròpia planta, per osmosi, per aquest fenomen, es mouria cap a fora per rebaixar aquestes altes concentracions de sal. No ho feu, a no ser que tingueu una veïna loca de plantes que us interessi per algun motiu molestar-la, endavant. Però jo això no ho he dit. A moltes agències...
0: Terrorisme plantil.
4: Terrorisme vegetal.
0: Sí, sí, vegetal.
4: A moltes aixetes de cuines també s'utilitza la famosa osmosi inversa, potser en sona. En aquest cas, i tal com diu el nom, és inversa. Som nosaltres aquí qui fem moure l'aigua cap a una direcció que nosaltres volem. I ho fem aplicant una pressió, una força, però la membrana per on fem passar l'aigua té porus molt petitots, sí? A nivell de micres estem parlant, que són els que acabaran retenint aquests sals, microbis...
0: Perquè això ho fem per treure la sal de l'aigua que arriba de la canonada de fora?
4: Per treure sals o partícules que no ens interessen, sí? A vegades
0: es diu
4: sal.
0: Osmosi inversa, es diu, eh?
4: Inversa.
0: Vaja, què et fa gràcia de l'inversa?
4: Què està passant?
0: No, no, ja sé què està passant. El Lázaro, que està nerviós. Quan sent invers, es posa nerviós. Oi? Què és això, Lázaro?
4: Tot plegat, això també, és un... És excusa per parlar de l'osmosi, sí?
0: Sí.
4: Però l'osmosi no és suficient per explicar per què se'ns arruguen els dits, que és el motiu del que estàvem xerrant des de l'inici.
0: O sigui, no només aquest procés de les sals anant d'una banda a l'altra.
4: Hi ha alguna coseta més.
0: Cuidao.
4: Sí? I així s'ha comprovat recentment des de la comunitat científica. És veritat, el nostre organisme té una concentració més elevada en sals i quan remullem els dits provoquen aquesta entrada d'aigua a l'epidermis, que és el que et comentava abans, aquesta capa més externa de la pell, augmentant-ne el volum. Però aquest canvi de textura en la nostra pell es produeix també perquè a la hipodermis, sí, unes capes més internes de la pell, arriben també uns nervis que detecten el canvi de la concentració i en resposta donen l'ordre de contraure's, sí? És uns nervis que provoquen aquesta contracció.
0: Ah, amigo.
4: En aquest cas, l'acció es coordina pel sistema nerviós. Per tant, si aquest sistema nerviós no funcionés correctament, aquesta funció d'arrugar els dits es veuria alterada. De fet, és el que passa en persones, per exemple, que tenen lesions en aquests nervis. És una manera també de comprovar que allà algú no està funcionant. No és que aquesta contracció de l'hipodermis únicament expliqui per què se'ns arruguen els dits, però aquesta contracció combinada amb aquesta osmosi que dèiem a l'inici és la clau, ara sí, per entendre aquest canvi a la nostra pell i que té un sentit, com dèiem, evolutiu. Tot això s'ha pogut comprovar gràcies a un model computacional que representava l'epidermis i un altre l'hipodermis, i a partir d'aquí han anat fent simulacions fins a entendre aquest mecanisme.
0: I això, que ara tenim clar, o bastant clar, tothom li ha quedat clar a tothom?
6: Sí, el que deia, que fer moses és molt xunga.
3: No, l'olia l'àctia, de veritat.
6: Que sobra pell.
0: Vostè ho que pensa dels eclipsis i aquestes coses i ja està, no d'allò. Quines aplicacions té això en la pràctica?
4: Clar, no?
0: A part de l'aigua, de l'osmosi inversa, aquesta.
7: Maricore,
0: no,
7: maricore.
0: No, invertida no.
7: Maricore, ladrones, ja ladrones.
0: Vale, prou, Lázaro.
7: Nos roben la sexualidad.
8: No, vale, ladrones, ladrones. No, son una colla de ladrones, hombre.
7: Que van a chupar un huevo por detrás.
3: No, la veritat.
7: Los de l'osmosis.
0: L'osmosis
7: inversa. Que me coman la cansalada.
0: Inversa, aquest és el problema. Va, sisplau.
4: A veure, per l'oient que es pregunti, i això perquè m'importa,
0: sí,
4: o perquè estic destinant diners públics en recerca per descobrir per què se m'arruguen els dits?
0: Sí.
4: Doncs, com deies, hi ha aplicacions. A nivell mèdic, doncs, pot ser un mètode quantitatiu per mesurar possibles trastorns relacionats amb la circulació de la sang, el sistema nerviós i algunes malalties, però, ojo, poden ser indicadors. Ara que ningú aquí se m'espanti de a mi se m'arruguen menys els dits que el veí...
0: Estic fotut.
4: Estic
0: no,
4: fotut.
0: Això no.
4: Clar, no, a veure, no,
0: no,
4: no, cal, no comencem aquí...
9: A mi no se m'arruga nada, no.
0: Bueno, va.
3: Sergio Ramos.
0: Sergio.
9: Mira, mira, mira, mira.
0: L'altre, tu. O sigui, de veritat, això és com el pati del col, eh? Entre l'un i l'altre no en fem un.
4: És divendres, això? És
0: sí,
4: disbaus,
0: sí. Perquè tu toca actuar el dilluns.
4: Clar,
0: sí,
4: això és...
3: Hi ha el tema del sexe,
0: ja. El divendres ja es nota que hi ha el xup-xup.
3: Disparats.
0: I encara es queda una hora i mitja de programa, eh?
4: Bueno. Tot això també és útil a nivell d'enginyeria de teixits, sí, per dissenyar materials biomimètics capaços d'integrar-se dintre el nostre organisme, que intenten mimetitzar-se en el nostre cos, en el nostre organisme.
3: Que fan mímica, no?
4: Fan mímica per intentar simular el nostre cos, no? Per exemple, amb pèls arterials, sí? Per simular, doncs, les artèries. Doncs, com millor coneixem el nostre cos, també, en aquest sentit, com ens arruguen els nostres dits, millor també podem fer aquesta enginyeria biomèdica.
0: Queda clar. Un altre tema, que ja és l'últim avui, i dilluns tornes a actuar, tu, perquè és el teu dia.
4: Sí, tot junt.
0: No,
4: tot
0: ja, junt, bueno, perquè aquesta setmana dilluns no podies, devia passar alguna cosa, no? O no?
4: Estava assimilant l'eclipsi.
0: Ah, encara estava refent-se de l'eclipsi. A veure, hi ha un tema que porta de corcoll a Rodalies i als usuaris de Rodalies, que són els robatoris...
7: Ladrone, ladrone!
0: Sí, sí, exacte, en aquest cas ladrone.
7: Ladrone,
0: perquè,
7: ladrone!
0: Sí.
7: Ladrone.
0: Ah, sí, va, prou ja, cony. Sisplau.
7: Quantos carajillos ha tomado hoy?
0: Però que no tenen cap relació els carajillos.
8: Jugó de tres me chupará un huevo.
0: No, bueno, a veure, si diu carajillo i el xup...
4: No tenen a veure els carajillos.
0: Els robatoris de coure, ladrones.
4: Això, val, però tenen a veure amb la IA. Té a veure tot això amb la IA. Amb és que tot és culpa de la IA, eh?
0: No, tot és culpa. No, no, bueno, avui n'hem parlat.
3: Segur que és culpa de la nacionalitat.
0: No, va, prou, senyor Riols.
4: A veure, hem vist com els robatoris de cable de coure a Rodalies es donen cada vegada amb més freqüència i és que en part això es dona...
0: I foten el servei en l'aire.
4: Clar, i llavors jo aquí no arribo bé a la ràdio, eh?
0: Bueno, noia, això ja...
4: No, clar, tot per culpa del coure.
0: Sí.
4: I és que, en part, això es dona en un context on aquest metall, el coure del que parlem avui, s'ha convertit en essencial també pels centres de dades de la IA, de la intel·ligència artificial. I, per tant, el preu del coure ha augmentat molt. De fet, els números parlen per si sols, les dades de robatoris de només el primer semestre d'aquest any del 26 ja superen els robatoris del 24 i s'acosten als de l'any passat. El coure és molt resistent, es pot reciclar moltes vegades sense perdre gaire qualitat. I per això justament és tan valuós i també explica per què hi ha tants robatoris. El coure ens interessa per moltes coses, però per altres perquè condueixi molt bé l'electricitat i la calor. De fet, per això el trobem convivint amb nosaltres constantment, no és pas algo estrany. Els carregadors dels mòbils, endolls, les bobines de motors...
3: Està tot arreu.
4: Everywhere.
3: Sempre però el coure... envaïm.
10: Per favor, o Riols, per veure.
3: Disculpa,
10: és que és un element de la taula periòdica, és que jo no sé ja ni què diu vostè.
0: Sí, però, prou.
10: Llavors, què té a veure amb la intel·ligència artificial?
4: Però el coure és també la base, dèiem, de la intel·ligència artificial, ja sigui per la infraestructura de refrigeració que necessita aquest sistema, com pel hardware de servidors i connexions que aporta. L'oferta, igual que els combustibles fòssils, és estancada, és justa i és limitada, ja que el coure l'extraiem de mines, sí, a Xile, a Perú, a Congo i en molts altres llocs. Ja es podeu imaginar, doncs, també les tensions geopolítiques, perdoneu, que això pot generar. El coure ens interessa, és fàcil de treballar i justament per això també és, com que és massa tou, pot ser per ser utilitzat en alguns casos, és massa tou.
0: Sí.
4: La solució, com sempre, les aliances, però no la catalana.
3: Ara, deia jo.
0: No,
4: les sinergies.
10: Exacte.
0: Les aleacions.
4: Les cooperacions.
3: Les de casa.
0: Sí. Calli.
4: El coure combinat amb l'estany, un altre element de la taula periòdica, que ja en parlarem algun altre dia, algun altre moment de la vida,
0: de coses.
4: Ha donat lloc al bronze, un match perfecte. Ha donat lloc al bronze. I aquesta barreja d'elements, on almenys un d'ells és un metall, amb l'objectiu de millorar la força, la durada o per evitar que el metall es rovelli, ha permès la fabricació d'instruments musicals, eines agrícoles, sí, entre altres.
0: Molt bé.
4: Tenim molts exemples d'aliatges d'altres, a part del bronze. Em semblava bonic també anomenar-los. L'acer, que és ferro amb carboni, serà més dur i fort i s'utilitza per la construcció en aquest cas. El llautó també és un aliatge amb coure i zinc, no?, de color daurat i usat en aquest cas per instruments, panys o el bronze, que ja l'hem comentat avui, amb aquest coure i estany.
0: Home, un aplaudiment, doncs, per la nostra professora. El coure, un aplaudiment pel coure.
10: El coure, exacte, però no el robem, per favor.
0: I, sisplau, si parin de robar, robin altres coses o no robin res?
7: Però si li decís aquí, lo van a robar más.
0: Sí, és veritat.
7: Callaros y no lo digáis.
0: Bueno, també és veritat. És una... sí.
7: Cojo un palo y le rompo las uvas.
0: No, les uvas no, les costilles. Va. Prieto, estàs preparat?
1: Preparadíssim.
0: Vols la careta o
10: vols
0: una...
10: I tant, sempre la volem.
1: Home, clar.
0: Mira, aquí mana ella, tu.
11: Top Corn de Fruit Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.

0: Bueno, Prieto, no t'aplaudirem perquè t'ha aplaudit moltes vegades.
1: Sí, ja, prou, ja. Però m'heu escoltat, podeu mister... canviar d'opinió.
0: Què dius, què?
1: Dic que m'heu aplaudit sense escoltar-me.
0: Sí.
1: O ho hagueu fet, potser canvieu d'opinió.
0: No, però se'm fa molt difícil rajar de tu com faig cada setmana. Avui també... dimecres, crec, tu és dimecres, oi?
1: Perquè sí, sí, sí.
0: Aquesta setmana, entre
1: l'eclipsi... Tenia...
0: No sé què, tothom està canviat de dia, però no passa res. Actuaràs la setmana vinent, dimecres, sí. Però és que avui no et puc criticar.
1: Però digues per què, perquè si no la gent me'l pensa.
0: No, us explico per què. Li vaig demanar una recomanació d'una sèrie al Prieto, que jo crec que ja l'havies recomanada, pot ser, sí. L'havies dit en alguna secció i com que
1: pot no escolto, ser, pot ser.
0: Com que no escolto gaire, no la tenia present.
2: I com que no te'n recordes dels noms.
0: Ah, també és veritat. I li vaig dir...
1: Es va quedar amb coure.
0: Vull tipus de no sé quantos, i em va recomanar Lioness.
1: Lioness.
0: Que és una sèrie d'acció, thriller, geopolítica, no sé què... Vaja, que va dels serveis secrets nord-americans, són aquests tios, no?
1: Sí.
0: Que van pel món arreglant tots els problemes que poden tenir els americans. I que hi ha tres temporades. Ara s'estrenarà la tercera temporada.
1: S'està emetent la tercera temporada.
2: Sky Showtime.
0: Està Sky Showtime, però està inclòs en alguns paquets. A Orange,
1: de Movistar.
0: Ja, sí, alguns paquets ja és gratis. No cal contractar... T'apareix per allà gratis, diguem-ne, si no pagues i no passa res. I si no, no pots trucar al tècnic de Netflix, que sempre pot passar per casa.
1: Que tot ho resol.
2: Exacte. O robes coure.
0: Exacte. No, robes coure no, no roben coure, senyora Urriols. I realment m'ho estic passant bomba.
1: És boníssima.
0: A l'extrem que m'he xupat la primera, m'he xupat la segona...
3: Maricore!
0: No,
3: no. Maricore!
0: De veritat, però...
3: Se quitan costillas para llegar a doblarse.
0: Va, per favor.
2: Mira, perdona, Pep, mira si està tan ficat amb la sèrie, que l'altre dia explicàvem una notícia actual del conflicte que era.
0: No, érem una reunió. Em passa...
2: Però la notícia què era?
0: Sí, no sé què era. Però era una notícia internacional...
1: Que lligava amb la sèrie.
2: Lligava amb la sèrie i diu... I no tenia clar què era real i què era de la sèrie.
0: No, quan estan parlant de no sé quin tema, alguna cosa ucraïna, perquè la tercera temporada va d'això, o no sé quin tema, que era de política internacional, dic, tios, no tinc clar si això ho he llegit al diari o he vist a la sèrie. Perquè estic a... Va, m'han fotut un capítol...
1: Aquests dies dono fe que m'envien missatges en circumstàncies. Ei, pots parlar? No, és igual, ell parlava. Sí.
0: Però ahir vaig començar, ahir, no sé si va ser ahir abans, la tercera temporada.
1: La tercera, ahir.
0: És la d'Ucraïna, és un pèl massa violenta pel meu gust.
1: És que és violenta.
0: Però la trama plantejada és boníssima, és molt bona.
2: Sí, sí. Jo he de dir que el meu company de pis està mirant Lucky, també, que la va recomanar.
1: Sí, venia tot llavors,
2: i està molt content també amb aquesta recomanació.
0: Doncs algú més que
1: tingui... No, està bé que em feu casco, oi?
2: Ja,
1: bueno, exacte. Posar-vos això.
0: I la primera recomanació amb la que vens, me la vaig trobar ahir, per casualitat pels agregadors, que sortia per allà la màquina, em deia
1: això.
0: És
1: que, de fet, he de dir, t'anava a preguntar, anava a començar dient-te, has vist Richard?
0: Clar. No, la nova no. Ah. Totes les altres les he vist, però, perquè sóc el típic capullo que mira Richard.
1: Doncs, capullo, aquesta sèrie és collonuda.
0: Sí, a tu t'agrada?
1: Moltíssim.
0: Jo trobo que és com moltíssim. Un fast food, eh? Però vaja.
1: No, jo crec que tu, o sigui, tu vas a buscar un thriller amb un tio de 2x2,
0: sí,
1: que fot una fomenta dels tios amb la població mundial, i és exactament el que la sèrie
0: et dona. Per mi Richard és un plaer culpable, perquè penso que no és una sèrie bona, és una sèrie de quatre... Bueno, d'això, deia.
1: A veure, a mi em sembla una sèrie ben escrita i ben interpretada, sí, perquè aquest noi amb l'Avan Richon...
0: Ningú l'ha vist aquí, no?
1: Però, no, ningú ha vist Richard.
0: No.
2: Richard,
1: Richard és un personatge que és de novel·la,
0: sí,
1: una saga de novel·les de Lee Child, que Tom Cruise va interpretar en cinema, però Tom Cruise fa un metre menys que el personatge de ficció,
0: sí,
1: és a dir,
0: és un puto armari,
1: a les novel·les és un armari. Sí, llavors han agafat aquest actor, Avan Richon, que jo estic segur que aquest tio et trepitja i et trenca 40 ossos, i que fa més justícia al personatge dels llibres. Però és que, a més, la sèrie està molt ben feta. Les trames
0: sí
1: enganxen,
0: sorprèn,
1: estan plenes de sorpreses, i ara estem a la quarta temporada que està en emissió, que sí, manté el nivell de les anteriors, i que si heu vist els capítols, perquè n'hi ha 4 de 8, el quart té un gir que a mi em va deixar completament descobert.
0: No diguis, home, no diguis això.
1: No, dic això perquè va ser un miri, perquè,
2: clar, ara ho has dit,
1: perquè aguanti fins al capítol 4, tu.
2: Bé, bé. I està a Amazon, aquesta?
1: Està a Amazon. I és una sèrie de debò, que si... Jo, clar, si ets fan de la sèrie, és que t'ho passes pipa.
0: Sí, si no, quan acabi aquesta que estic veient ara...
1: És que t'ho passes pipa. Els diàlegs...
0: Sí, sí.
1: A més, tot ho resol com s'ha de fer.
0: Matant gent i...
1: Patacades. És la manera de la societat moderna.
0: Doncs qui vulgui entretenir-se amb una mica d'acció i sempre una rere fons com d'espies i aquestes coses...
1: Sí. Aquesta però... és menys geopolítica que ho és Lioness, però...
0: Lioness s'acosta a Homeland. És un...
1: Sí, és un Homeland.
0: És un exacte. Homeland amb, sí, bueno, una mica actualitzat.
1: Més sofisticat, diguem-ho.
0: També t'haig de dir una cosa. Ja que estem, és que ara mira, m'he venit d'arriba. En el fons, Lioness és una sèrie molt conservadora.
1: Sí. A veure...
0: Per la tesi que es desprèn...
1: Sí.
0: És de com s'arreglen els problemes i de qui manen aquest món,
1: De fet, sèrie, totes les crítiques que he vist que la qüestionen van per aquí.
0: Veu? Doncs mira, jo ahir pensant i dic, t'estàs passant molt bé, dic, per això, noi, el món no va així o no hauria d'anar així. En fi, exactament. Va, la següent, quina és?
1: Mira, la següent és una petita sorpresa que m'he endut, perquè jo sóc molt de còmics, sí, i sempre veig totes les adaptacions de còmics que es fan, o sigui, vaja, siguin bones o dolentes,
0: doncs a mi me la bufa.
1: Però HBO Max estrenava una adaptació del còmic Green Lantern, que no sé si sabeu quin és un còmic que va ser portat al cinema per Ryan Reynolds fa uns anys, sí, en una pel·lícula que tothom ha volgut oblidar, fins i tot el propi Ryan Reynolds.
2: Molt dolenta, eh?
1: Sí, molt dolenta. I ara han fet una adaptació en forma de sèrie que tothom... Saps què fan la gent a Twitter? Que els dies previs, això fa mala pinta, serà una merda, no penso veure-ho ni un minut. Doncs...
0: Bueno, fan els dies previs i els posteriors. Eh?
1: Sí, sempre. Sense haver-ho vist sempre queda més bé. Llavors, què ha passat? L'hem vist tots i hem dit, coi, però si això està molt bé.
2: Oh.
1: El primer capítol és una barreja entre els còmics de Green Lantern i True Detective, podríem dir això. Perquè sí que hi ha la part sobrenatural i la part de superherois, però feta d'una manera més secundària. Aquí l'important és la trama criminal. Mira, Pere, que tu t'importa un raba, que si els còmics...
0: No, no m'importa un raba. No, però en general em fa mandra.
1: Et fa mandra.
0: Tot això, el Marvel i tot aquest rotllo...
1: Va, això és DC, això és DC.
0: Bueno, aniré a veure Spider-Man.
1: Ah, això està bé, home, hi has d'anar. Sí, perquè el pas
0: que... Amb aquell cine que es mou tot.
1: També t'he de dir una cosa. Mirant les recaptacions d'aquesta pel·lícula, diria que ets l'única persona que encara no ha vist.
0: Perquè estic esperant d'anar a veure els meus nebots.
1: Ah, amic, això és important.
0: Anirem als meus nebots, anirem allà al cine aquell que es mou tant. Saps quin vull dir o no?
1: Sí, el de l'Esplau.
0: Tu passes bomba, que et foten foc a sobre, et foten...
1: Sí, és meravellós.
0: Sí, sí, sí, és una cadira que... Sí, sí, que et
2: pots... Això a Lleida no ho tenim.
0: No,
1: jo em vaig anar a veure una allà que em tiraven aigua i tot.
0: Sí, sí, tiren o aigua, vent, calor, moviment, que va... flash, estetoscòpic, bueno, és un cachondeo.
2: Però almenys no et dorms al cine.
0: No, no, home, no, no, no fan en pel·lícules d'acció i et donen, a les crispetes van en una tapa perquè no et saltin les crispetes pels aires. No, perdó, i la beguda també, tot va
1: sí,
0: tapat
1: tot va
0: perquè
1: tapat,
0: no,
1: tapat,
0: no salti pels aires. Però està molt bé, és una experiència molt xula.
1: Doncs tornant a Lanterns, de veritat, està HBO, hi ha un capítol, el primer capítol és fantàstic, i a més té de protagonista el Kyle Chandler, que aquest senyor va fer Friday Night Lights, que és una sèrie que em consta que molta gent adora, jo el primer, una sèrie de futbol americà. O sigui, és aquelles sèries que encara que t'importi un rabo al futbol americà, acabes més fan del futbol americà que els seus propis creadors. Sí. És increïble. Està filmint aquesta, per cert, us la
4: recomano.
1: Però
4: femení?
1: Friday Night Lights.
0: No, és igual.
1: No, no.
4: Futbol americà femení, no?
1: Futbol americà femení,
0: Aitana,
1: no.
0: Aitana, tranquil·la.
4: Doncs quina merda.
0: Va, anem al patíbul.
1: Va, anem al patíbul. M'he donat compte que aquesta temporada he fet una sèrie de Filmin per setmana i aquesta és la sèrie de Filmin d'aquesta setmana.
0: Molt bé.
1: Patíbul és una sèrie del creador de This is England o de Virtus, Shane Meadows, que és aquest senyor...
0: No tinc el gust.
1: És un senyor que totes les sèries que fa són interessants. I aquesta sèrie britànica que reconstrueix un cas real del segle XVIII, basat en una novel·la al mateix temps homònima del Benjamin Myers, bada... que durant la revolució industrial un grup de treballadors s'embarquen en una en trama criminal per fer una banda de falsificació. Llavors, és una sèrie molt atípica, perquè no és només allò...
0: Una sèrie històrica, ja.
1: Històrica, però...
0: D'època,
1: però,
0: vull dir.
1: Però que no entra allò en coses recreatives. Va molt de cara a barraca, que explica molt les personalitats dels personatges aquests que s'embarquen en el món de la falsificació i et dona una visió d'aquella època que jo m'atreviria a dir que poques vegades l'hem vist d'aquesta manera en una pantalla. Llavors, és una minissèrie de 6 episodis, molt ben interpretada, que té el segell del seu autor, que sempre fa sèries molt compromeses i fins i tot incòmodes. Per tant, si busqueu una cosa menys d'entreteniment i més de... Vaja, més dens, sí, més dens, doncs aquí teniu una sèrie.
0: Doncs queda apuntat. Ja que dius Netflix... Ai, perdó, ja que dius Filmin...
1: Sí.
0: Avui he sentit l'Embudio, que me l'escolto jo sempre amb molt d'interès, el Sergi Embudio, que deia que Filmin està a punt d'acabar-se la cosa de les pel·lis de... Perdó, de l'Atlantida Film Fest.
1: Sí.
0: Perquè em sembla que les tenen penjades uns dies...
1: Fins aquest s'acaba ja, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Pensava, i en tinc unes quantes, perquè n'he vist
1: jo
0: molt...
1: Jo també en tinc unes quantes,
0: sí?
1: Per mirar.
0: Jaume Ripoll, sisplau, pots allargar una setmana més les pel·lis que hi ha en
2: plan...
0: Què? Que és el director de continguts de Filmin.
1: M'encanta que l'interpel·lem directament. Jaume,
0: però no,
1: sisplau.
0: No, però, home,
2: comunicat
0: que les foti una setmana més, que tinguem temps de la gent. No són els únics que no les hem vist, ja està. A més, el festival aquest és seu, és d'ells. Deu haver un problema de drets i de pagar. Va, la següent.
1: A veure, allò que faig jo cada setmana de les millors sèries...
0: Ah, sí, una de l'any 26,
1: de 2026,
0: no? Mirem una mica enrere.
1: Doncs heu de mirar a Netflix.
0: Sí?
1: És curiós, això de Netflix, sí, perquè sempre critiquem, però en tenen de bones últimament. Vaja. Una sèrie que es diu Llegendes. Your legend is the identities we use when we work undercover. Això és una sèrie ambientada als anys 90, quan en ple auge de l'heroïna als carrers de Gran Bretanya,
0: sí,
1: agafen un grup de funcionaris i els infiltren a les bandes per poder desarticular-les. D'això va. Sèrie també, minissèrie, eh? Són pocs episodis.
0: Per tant, és de policia, diguem-ne.
1: Llavors, és com... A més, la gràcia que té és que, a banda que és un molt bon thriller policíac, és a dir, com a thriller té allà enganxat, és que té com un punt d'humor negre, té aquesta cosa com ràpida... És una sèrie, de veritat, jo no conec a ningú que no li hagi agradat. Crec que això és una pista. Quan veus que tanta gent té quòrum al voltant d'una sèrie, i si sou més a més de Slow Horses, aquestes sèries britàniques que tenen gràcia... Però també
2: estaves dient, tu, i he pensat en Slow Horses directament.
1: Tenen substància, també, doncs aquesta és la vostra sèrie. A més, jo això dels 6 episodis i no haver-hi de pensar més, a mi és una cosa que em té el cor robat, perquè està bé, perquè hi ha moltes sèries que
0: màxim 8.
1: Innecessàriament, exacte. Però, sí. Ara és l'estiu, són 8 normalment. 8, 10 com a màxim.
0: Doncs no se'n parli més. Llegendes a Netflix.
2: Que, per cert, Slow Horses, ja que ho has mencionat, al setembre...
1: Tenim el tràiler, i ja l'han renovat per la següent.
2: Caram.
1: Sí. Ho fa sempre Apple amb aquesta sèrie. Jo crec que això dona una tranquil·litat d'esperit.
2: Sí. És que el Gary Oldman està brutal.
1: El Gary Oldman ha nascut per fer aquest personatge, per brotejar, per tirar-se pets...
0: Bueno, noi.
2: És sensacional. No,
1: és el que fa la sèrie?
0: Val.
1: És fantàstic, el Gary Oldman. Pel·lícules, mira.
0: Pel·lícules, un parell de propostes.
1: N'hi ha una.
0: Una de cine i una de plataforma.
1: Una de cine. Mira, la de cine, a mi... T'he de dir que m'ha sorprès molt també. Avui estic sorprès en general a la vida.
0: Sí, no, et veiem com... Això el divendres et prova, eh?
1: Vaig anar a veure el final de Walk Street, que és aquesta pel·lícula amb Anne Hathaway i Ewan McGregor. La trama és una família un bon dia surt de casa i es troba que el seu barri està infestat de dinosaures.
0: Molt, molt interessant.
1: És a dir, aquest argument tenia un sentit fa 30 anys com havia fumat algun porret, però ara no hi veia el sentit, diguéssim. Llavors, m'ha sorprès molt, perquè malgrat tenir un director que és un tio molt bo, que és el David Robert Mitchell, que és el Dead Follows, jo m'esperava una cosa com més excèntrica. I no. Sembla una pel·lícula de Spielberg.
2: Ah.
1: És un entreteniment...
0: Estàs molt optimista, tio.
1: Estiu 80. És a dir, és aquelles pel·lícules que té humor, que té drama, que té acció, que està ben resolta. I una de les coses que més em va al·lucinar aquesta pel·lícula, sense entrar en detall, és que està ben acabada.
2: Carai.
1: Jo no he pensat, i això com ho tancaran, perquè clar... I està molt ben fet. Em va semblar molt original.
2: I l'Anne Hathaway també ve.
1: Està fantàstica.
2: És que ho dic perquè ha fet tantes coses aquest
1: any,
2: que potser
1: que
2: alguna cosa...
1: Ha tingut un any?
2: No, enhorabona.
1: Aquest és l'any del Tom Holland, de la Zendaya i de l'Anne Hathaway.
0: Doncs 100%. No se'n parla més.
1: Els tres que han arrasat.
0: La pel·lícula...
5: Bueno, és la teva opinió, no?
1: Sí, és la meva opinió.
0: Sí, és opinió, per això ve aquí, per opinar. Bàsicament tracta d'això. Aquesta és la pel·lícula de cinema, de pantalla, la gran pantalla.
1: La gran pantalla.
0: La gran pantalla i allà. I ara ve la petita pantalla o la plataforma.
1: Mira, tornem a Netflix, perquè hi ha una pel·lícula... Mira, a veure, aquí s'ha de veure de tot en aquesta vida. S'ha estrenat una pel·lícula a Netflix que es diu No se desea buena suerte, que és la història d'una noia que es cullen per interpretar el musical del seu institut.
0: Ui, quina mare.
1: Mentre al mateix moment descobreix que la seva mare té un càncer. Val?
0: Ai, ostres.
1: És una pel·lícula pensada per riure i plorar.
2: Perfecte.
1: I us he de dir, té tres virtuts. Una, que no enganya. És una pel·lícula que és el que és i tu als 5 minuts ja veus per on anirà la cosa. Segona, que està estranyament ben escrita. És a dir, fa riure i fa plorar, però no et manipula, que això és important. I tercera, que té dues actrius al capdavant increïbles. Una és Melanie Lynskey, que aquesta ja ho sabíem, que era una gran actriu, però la gran sorpresa, revelació de la pel·lícula és Sunny Sandler, que és la filla d'Adam Sandler, i que ja ho havíem vist en pel·lícules amb el seu pare, però que aquí demostra que és una actriu amb cara i ulls per fer carrera pròpia. Llavors és una pel·lícula, ja us dic, és molt pensada per públic familiar, però a mi jo l'he trobat maca, i la veritat és que vaig acabar bramant força en algun moment.
2: Sí, doncs,
1: sí, m'estic fent gran, m'estic fent gran.
0: No.
1: Abans plorava amb Richard, amb cara hòstia, i ara ploro amb... No sé de ser de bona suerte.
2: T'entendreixes.
0: Doncs, escolta'm, Pep Prieto, et quedes o no et
1: quedes? Ja me'n quedo,
0: home. Ara posem el patró de sortida, perquè aquest tio vem a les patates aquestes, que ens enviem, si ens envien algun dia de patates, que no anem ben servits d'això. Haurem d'incorporar la secció rodatges.
1: Ah.
0: Coses que estan rodant. Perquè tinc la Yael tot el dia que està molt pesada amb el tema de la segona temporada de Heated Rivalry, Masca Rivales, que ja està...
1: Que s'ha anunciat ja...
0: Ja estan rodant, no? Jo crec que està, sí, estan rodant, sí, que lliga molt amb el que ve ara, amb la cosa de la...
2: El rotllo sexual.
0: Sí, efectivament. Però abans, el patro de sortida i l'emissió de la fin de setmana.
6: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
5: Ara això sona bé, Barfi, home.
0: Ara. Bueno, ja sonarà demà a les 8 del matí. Ai, a les 9 del
5: matí. A les 9, Pere, a les 9.
0: Dolces o salades, tu?
5: Jo salades, sempre.
0: Doncs fot-li.

0: És que fem venir per sentir la sintonia.
1: És que fa de mal tallar aquesta sintonia.
0: Bueno, per això,
1: per això, per cap de setmana.
0: A veure, avui com que anem una mica tot de pito, ja ho saps.
1: Ràpid i corrent.
0: Què passarà aquest cap de setmana, a part de que farem cas de la Paula i peinaremos la nutria, com diu aquest, i totes aquestes coses? Que és el, home, clar, estiu, calor...
1: Tant de bo.
2: Estrujar el boquerón, no?
0: Estrujar el boquerón, efectivament.
1: Mentre vosaltres feu això, nosaltres parlarem de moltes coses.
0: Estàs aquí a la ràdio, Pesquet, mira, estàs posant vermell,
1: Home, jo preferiria potser estar al vostre lloc que no pas al meu, no?
0: Noi, durant la setmana estàs a casa tocant...
1: També tens raó. Va. No, pendents de moltes coses. Ruixats, que crec que ja n'heu parlat,
0: sí,
1: que
0: bien,
1: això pot anar, pot ser perillós. Estarem pendents també d'aquesta mani ultra i d'extrema dreta a Barcelona demà a la tarda. Estarem pendents de moltes coses. I ràpid i corrents, demà, un dels temes que llenço aquí sobre la taula. No sé si heu sentit a parlar de la caiguda dels influencers.
3: Sí.
0: Mm-hmm. Home, ahir el Adel es va quedar molt a gust. Avui també estaven aquí a la tele.
1: Doncs demà intentarem aclarir si realment hi ha alguna cosa d'això.
0: Conviden,
1: ja trucaré. Pendents demà perquè a veure si en traiem l'entrellat. Sí, demà a veure, perquè tota aquesta setmana hem anat sentint tot plegat, doncs demà intentarem treure l'entallat i moltes més coses, menú variat, com sempre, de 9 a 2, dissabte i diumenge, el Via Lliure. Va, ja està, ja t'ho he fet.
0: Bueno, però el tema de l'any el tenim nosaltres,
1: Quin és?
0: Que és la petanca de Calafell.
1: Home, ja l'he sentit,
0: ha sentit
1: ja.
0: El senyor de la petanca.
1: Home, i tant.
0: No, dilluns seguirem això. No ens arrobis, tu tampoc.
1: No, l'Esteve ha deixat caure una insinuació que m'ha agradat,
0: sí.
1: I després el veí...
0: Bueno, Amazon, les estoy haciendo en Amazon. Sí, no, sí.
1: No, interessant aquest tema. I he sentit que reivindicaves que si l'Embudio resol un cas, tu també vols resoldre un altre.
0: Exacte, que ell ha resolt el tema aquest del carrer Montaner,
1: sí.
0: Per tant, nosaltres dilluns ens volem ocupar d'això. Escolta'm, la gent, el cap de setmana, que foti el que vulgui, però que posi la ràdio.
1: Ah, això mateix.
0: Que posi l'Arnau i els seus mariachis fent el...
3: El Via Lliure.
1: Ah, això mateix. Vinga, va, bon cap de setmana a tothom. Escolteu amb atenció ara, no el programa, dic la secció, que és la que interessa realment.
0: Ara. Tota la setmana per sentir aquesta sintonia que ja ens indica cap on van els moviments, i mai millor dit.
3: És molt sexy.
0: I és sonar aquesta sintonia i apareix l'Emir de la Barceloneta, que ja el tenim aquí,
4: Bueno.
0: Què passa? Bueno, què?
4: Estamos escuchando con la Pili.
0: Ah, sí?
4: A ver qué explican.
0: Exacte, però si vostè ja ho sap tot, o tu ja ho saps tot.
4: És la teva opinió, no?
5: Vale, sí.
0: A veure, Paula Sema, la nostra sexòloga de capçalera, com estàs, estimada?
6: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Molt bé, avui llavors que tenim la família aquí... A veure, l'altre dia vaig a cara barraca, perquè com que m'ha amenaçat amb tallar això a les 7, sempre patim pel temps, però vaja. La culpa és de Calafell.
6: Exacte.
0: Hi ha un debat a la redacció, Paula?
6: A veure.
0: A veure, no s'escandalitzin aquí les persones que han vingut a... Sort que ha marxat l'àvia,
6: Ah, sí, tant.
0: Sí, hi havia la teva àvia aquí...
6: No, la meva tieta m'ha dit, el sexe no ens quedarem.
0: No ens quedarem,
6: que
0: m'imagino que no ens escandalitzin.
6: Què diran ara aquests marranos?
0: Va, tranquil·la. Va sorgir un debat. Portem moltes setmanes aquí, l'estiu es diu que és una època per conèixer gent nova, no sé què, cap aquí, tot aquest rotllo, val. És millor el sexe amb algú que acabes de conèixer o amb la teva parella estable?
6: Clar,
0: és a dir, la novetat o el de tota la vida?
6: Vosaltres què diríeu, home, això?
0: Perquè, no, perquè el debat era que... No, opina tu, ens expliques tu. Bueno, si vols que algú contesti, perquè la impressió a la tertúlia, perdó, a la redacció, era que fa mandra el de sempre.
6: Fa mandra, sí. A veure, jo us ho he de dir que el típic... aquesta cultura popular de que el sexe amb desconeguts és millor, jo us he de dir que això és un mite.
0: Yep.
6: No. O sigui, tenim que la novetat augmenta el desig, no? Però la novetat no augmenta, essencialment, la satisfacció. Són termes diferents. No?
0: El Prieto fa que sí amb el cap. Bueno, sí, no, aquí, perquè com per la ràdio no sé d'allò, si estiguéssim a la tele t'hauríem punxat el contraplano, però aquí no es veu. Digues.
6: Clar, normalment, quan pensem en sexe de novetat, sexe amb algú que acabem de conèixer, no?, i ens imaginem un sexe intens, superpassional, no? Però, claro, no vol dir que aquest sexe tan passional sigui satisfactor.
7: I més si no saben on és...
6: El botó del plaer.
7: Ah, exacte.
6: Clar, és
0: no
6: que
0: farem declaracions, de moment, sobre aquest tema.
6: No diuen res. Bueno, direm
7: estan
6: que...
7: Estan pensant on està.
6: Clar, això no ha de dir, que dono per fet que saben on és. Com no diuen res, però bueno, és una altra cosa. Bueno, la satisfacció sexual, el que trobem és que depèn molt de la confiança, de la intimitat, de la comunicació, de la connexió, més que no pas d'aquesta novetat, no?, quan tenim un sexe esporàdic o amb algú que acabem de conèixer.
0: Uh-huh.
6: El que veiem és que tenir cura de l'altre i sentir-se segurs són més eficaços en aquest sentit. Perquè, clar, què me'n dieu, per exemple, de el temps aquest de mimos, no?, el temps compartit després del sexe?
2: Ara.
6: Què? Què opineu?
0: Qui?
2: Home, és superimportant.
6: Ah, exacte.
2: Sí, sí, jo, la gent aquesta que és com, bueno, pues res, vaig a fer una truita de patates. Sí, espera un moment.
0: Tu,
2: clar, és veritat, a veure, també...
0: Si t'agafa gana i vas fer una truita de patates.
2: M'hi posaria bé, també. Però hi ha gent que és com, bueno, pues res, vaig cap a... I ens veurem, i dius, noi, una abraçadeta o una mica de necessito... Acabes d'aquí d'entrar...
6: Dintre meu, no?
2: Dius, home, noi, no sé.
6: Una mica d'amor, no? Una mica de carícies, una mica de vincle, de cuidar-nos, no? I tot això s'associa a una major satisfacció sexual, no? I això també ens demostra que el sexe no és només buscar un orgasme i punt, i cap a casa, sinó que aquesta connexió s'ha de construir tant abans com després del sexe. Això és essencial. I, claro, si tens sexe amb desconeguts, pues és una mica més difícil d'aconseguir. Per tant, el que
0: és
6: tenim...
0: És que potser si el tens en desconeguts, el que tens ganes d'aixecar-te i no anar a buscar la truita de patates, si no fotre el camp cagant llets.
2: Però jo això no ho puc entendre, això. Eh? De veritat, no ho puc entendre.
0: No,
2: és que no ho puc entendre. Perquè si, en teoria, mantens una relació sexual, en principi també hi ha una...
6: O sigui, un cert compromís.
2: Sexoafectiva. O sigui, hi ha una part de sexe, sí, de tota la marranada que tu vulguis, però també hi ha una part d'afecte. O sigui, no és com, no, soc un robot i faig aquí, pim-pam, em desparramo del que sigui, bueno, i adéu. Bueno.
6: És que avui en dia hi ha molta letargia emocional en aquest sentit i és molt complicat. Però sí, aleshores, bueno, trobem que hi ha factors com la curiositat, l'adrenalina, la fantasia, aquesta idealització inicial, que són factors que augmenten l'excitació inicial. Però el que trobem és que, a mesura que avança el vincle emocional, pues, hi ha altres factors que milloren l'experiència, no? Pues, conèixer el cos amb el qual estem jugant, el poder comunicar què volem, com ens agrada i com no, no? I també la seguretat, perquè hi ha moltes vegades que estem, ai, el cabell que estigui perfecte, el maquillatge, tal... No, tot això va desapareixent i aquesta confiança pues, dona pas a una satisfacció major en el sexe, no? Desapareix la pressió per agradar. I clar, pues, el sexe canvia en les relacions. És per la novetat, però el que guanyem és plaer compartit.
7: A mi no m'agrada res que sigui desconegut.
0: Bueno, no, no,
7: que vingui de fora.
0: Bueno, molt bé, que vingui de fora. Bueno, senyora Riols, gràcies per l'aportació. No,
2: sí, i malauradament... No. Puc
6: Clar,
2: jo l'he conegut, és veritat. Aquí no estic una mica...
0: No, a mi el tema de quedar ben pentinats també m'ha creat l'atenció. Això de la preocupació pel pentinat.
7: Bueno, no, clar, tu no et
0: home,
7: passa.
0: No, a mi no em passa, però hi ha... Perdona, però hi ha el tema de les ulleres.
2: Que se t'entelen.
0: No, home, no. Les ulleres te les treus, normalment acaben saltant pels aires. Diguem-ne, però és un problema el tema de les ulleres. Per molts motius, però ja ho comentarem un altre dia.
5: Se t'entelen.
0: Sí o no?
5: És que clar.
0: Va.
6: Amb lentilles, home. Amb... No? Fica't lentilles.
0: Sí,
2: un moment, home, el condó i les lentilles.
0: Sí,
2: vinga.
0: Exacte, efectivament. Fas el pack, no? Un moment de treure el condó i posar-te les lentilles.
6: Veritat,
0: sí,
6: moltes coses
0: i
6: què més. Et
7: passa una mascareta.
0: I una mica de, com es diu allò, de sanitol, també, posats a fer.
6: No, no, no.
2: Estaria bé.

0: Contado tú, si tú no te casas la rutina, mata el desig, Sergio.
1: Pues no, porque la Pili y yo, pues, vale, tenemos jueguecitos, ¿no?
2: Vale, muy sí, bien.
1: Partenial, el otro día estábamos jugando a los castillos.
0: Ah, ¿qué hay esos castillos, eso?
1: Pues bueno, ella coge el cerrojo.
0: Va, no, ya, pero no, vale. Bueno, ya queda claro.
2: Vale, el que veiem es que la rutina como tal no es dolenta. El que pase... que moltes vegades necessitem una certa rutina, sobretot amb el sexe, perquè sobretot quan hi ha nens petits, bueno, hi ha horaris laborals, pues, a vegades hi ha trobades que s'han de planificar. Clar. Què passa? Que la rutina és dolenta...
0: Què vol dir trobades que s'han de planificar? O sigui, posar l'agenda, toca el Quiqui aquesta hora?
2: Bueno, per exemple...
3: el calendar?
2: Bueno, sí, sí, més sí, o menys.
0: Sí, la persona que que
3: sí. Jo ho trobo molt bé, sí, clar, sí. Que... si tu quedes per sopar, per què no pots quedar... per fer el xiqui-xiqui. És que no ho entenc.
0: El xiqui-xiqui, eh?
3: No sabia com dir-ho. Ahí està.
0: El xiqui-xiqui. El xiqui-xiqui.
4: Mola mogollón.
0: Pues per
4: fer la Xina, per fer
0: l'amor, per consolar...
3: Però no, de veritat, jo estic molt a favor.
2: Jo què sé, per exemple, si tu tens una cita, no?, amb algú que acabes de conèixer, que estàs coneixent, quedes per sopar, tu saps que allí hi ha el planning, trobada sexual.
0: Després de sopar.
3: Sí,
2: tant. Si vols abans.
3: Uf,
0: és que
3: hi ha gent
0: que defensa que,
3: defensa
0: que fas abans i ja sopes més tranquil.
3: També, però sí, en principi és més complicat.
2: Bueno, pues això, que a vegades s'han de planificar aquestes trobades. On és dolenta la rutina? Quan mate la novetat. És el que dèiem, no? La novetat, la satisfacció. Què passa? Que hem d'introduir, perquè no caiguem en aquesta monotonia sexual i sabem que després de A, B, B i després de B, B, C, una certa pues, novetat. Jocs, carícies, plans compartits... És aquí on salvem aquesta monotonia que no volem.
1: Bueno, por supuesto.
0: No, bueno, no dissimulo...
1: Nosaltres fem biquinis, la Pili i jo.
3: Ah? O sigui, bàsicament és intentar... Biquinis? No sí, confiar sempre... Ai, perdona, Sergio Ramos m'interessava molt. Però... però dic que no dependre sempre del... de que sorgeixi, no?, una mica.
2: Exacte, o si no, de que... a l'hora de practicar-ho, si tu saps que, vale, normalment sempre baixa i després puja i després m'ho fa així d'aquesta forma i em col·loque d'aquesta altra, hem de tenir una certa novetat de sorpresa. Oh, de repent, ara m'agafa i me fique damunt del marbre de la cuina. Aquestes coses.
0: No,
2: o de repent treu una caixa, no?, i taran, un xuguet sexual. Aquestes coses. Aquí és on ve, no? O, venga, va, anem a fer-ho al cotxe a, jo què sé, a Montjuïc. Sí. Aquestes coses.
4: O com un foli.
0: Com?
4: A 4.
3: Va, per favor.
0: Vinga, ja està. Au. Obre la porta i apareix algú. Tatxan, mira. Au, ha vingut aquí algú a sopar. A veure...
2: Pues un trio, no?
0: Sí, no, ja ha quedat clar aquest punt. Ja l'hem explicat abans. Que hi ha els nens escoltant, suposo. Bueno, és igual. Clar, ara tocava un tema, però som a la recta final. Ja saps que tinc aquí l'emir de Kuwait, allà... Ai, de Kuwait, de la Barceloneta. Esperant per intervenir, sí, sí. No, de la Barceloneta. I el David, l'Àngel Pérez, que el tinc aquí pendent d'intervenir. Per tant, tenim poc temps, però és que la pregunta era molt bona.
2: Ah, quina era?
0: Per què fingim orgasmes?
2: És que aquesta és molt bona, pregunta. Aquesta...
0: Podem començar-la... Àngel... Vine cap aquí, vine. I que vingui l'emir de Kuwait, que vinguin els dos. Ai, de l'emir de Barceloneta. De la Barceloneta, sí, sí. Veniu. Només que
5: no estiguin... volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: Tens raó. Que estiguin d'oients, a veure si estan interessats
4: en això. El Pere està pensant en una altra cosa.
0: No, perquè l'emir de Kuwait...
4: De Cuba... I dale.
0: No, perquè
6: l'emir de Kuwait és l'aionet.
0: No he acabat. L'emir de Kuwait va estar aquí la setmana passada. No en aquest programa. Sí, va venir a veure l'eclipsi. Va venir amb el seu iat. No. Va, bueno, si lliberes el micro. Bueno, si vols, sí. Que seguin, és igual. Però volia que estiguessin aquí per veure quina cara anàvem fotent. Mira, ui, que content que entra.
4: Emir de Kuwait,
0: entra. Ai, però l'emir de Barcelona. Seu.
4: Ho ha dit ell, a la Barceloneta.
0: Seu, emir. Sí, és que el tema t'interessa,
7: No soc de Kuwait.
3: No, és de la Barceloneta. Ara ho hem dit.
0: Seu, que parla davant del micro. Emir, no direm el nom, bueno, sí, ja l'hem dit, emir de la Barceloneta.
7: Què?
0: Que és el Quique Guas, que ara vindrà i actuarà.
7: Digue'm,
0: què? No, és que estem...
7: No, és que m'has batejat malament, llavors això m'emprenya, perquè jo tinc un cognom que és Barceloneta. I em fos de Kuwait, que ja sé que són més cars i que tenen més calés, però jo em tiro a la Barceloneta.
4: Ja hi som, sempre vol els de fora.
0: No, els de fora no, senyora Riol.
7: Ara, digue-li.
4: Volem els de casa nostra, els que són de Ripoll.
0: I el letrado Àngel Pérez, que el tenim per aquí rondant.
8: Hola, bona tarda.
0: Hola, Àngel.
3: Estàs de vacances, no, tu?
8: Estic de vacances. Estàvem amb el Quique fora i he sentit el meu nom, m'he sentit interpel·lat. I primer m'he pensat, com has mirat a la teva esquerra, i jo des del passeig no veig, dic, igual hi ha algú que es diu Àngel Pérez dintre de l'estudi.
0: No.
8: no, i no era jo l'interpel·lat.
7: Jo t'ho explico. Ell no veu, i jo no sóc sort. Imagina't.
0: Molt bé.

0: Ara tenim a tota la família aquí.
1: Volíem ser espies i no hem passat la prova.
0: Molt bé. Tenim aquí també el Plas, tenim el Martí dels esports. És que no sé per què us he fet venir. Bueno, sí que ho sé. Perquè ara estava a punt de llançar una pregunta, ella.
2: Endavant,
0: llavors he pensat, home, potser necessitem una mica més de...
2: Ah, d'acord, d'acord, ja sé que... La següent pregunta.
0: No, estàvem plantejant un tema que estàvem preguntant-nos...
2: Qui d'aquí ha fingit un orgasme?
0: No, bueno, ho ha de dir la sexòloga, tot això. Era perquè... És la segona, avui?
1: La segona pregunta.
2: Aquí vas a Pere, eh?
0: Sí.
1: Què?
0: T'hem preguntat per què fingim orgasmes.
3: Exacte. Vosaltres què opineu? Vosaltres què creieu? Per què la gent pot fingir
0: orgasmes? No, però la pregunta...
1: Qui pot fingir un orgasme?
3: No,
0: qui d'aquí l'ha fingit?
3: Qui d'aquí ha fingit alguna vegada algun orgasme?
0: O té coneixement que algú l'hagi fingit un orgasme.
1: Bé, no? Moltes vegades, però no jo, el que tenia davant. Què rius? Ho feu de nassos? I ja està. I jo,
3: no. Hòstia, si algú fa això, assusteu-vos, perquè potser li està donant un atac epilèptic.
0: Sí, o una rampa a la cama.
1: També podria
3: ser. O està veient un eclipsi.
1: Amb el cas meu, un atac de fàstic.
2: Ai, sí?
3: Llàstima.
1: Què rius, tu?
0: Sí?
1: Ah, rius d'aquell. Mira, no ploris, no ploris, que a tu també t'ha passat, a tu. Segur que t'ha passat.
0: Tenim el... No sé si fem intervenir.
1: Tu tenim jabatos, aquell tio.
0: Que té la dona al costat, eh? Aquell que assenyala és el pare de la Judit Esposa, que és la nostra estudiant en pràctiques.
1: T'ho he dit amb carinyo, eh?
0: I té la dona al costat i no crec que contesti aquesta mena de preguntes amb la dona al costat.
1: Bueno, però li pot dir, però ja porten més de 10 anys a casar.
0: Sí, i 30. Ja, ja,
1: 30? Home. Cadena perpètua portes?
0: Sí.
1: No.
0: Bueno, tenim l'Emir de la Barceloneta que ha contestat la pregunta. Ja l'explicarem la setmana que ve. Ara només estem fent un sondeig de camp, un mercat de camp.
3: Deixem que penseu.
0: Sí, no, però que contestin, no, que contestin els altres. Que contestin
1: això és una pregunta
0: homes i dones.
1: Els homes no podem fingir.
3: Ui, doncs pues aquí tindríem tema per parlar.
0: Clar, aquí hi ha una polèmica.
3: No podem fingir els homes un orgasme.
1: Jo et dic que no.
3: Per què?
1: Perquè jo tinc una ejaculació, vosaltres...
3: Ja, però és que estàs donant per suposat que un orgasme hi va lligat amb una ejaculació.
1: Això és el que m'han explicat sempre. Els Reis Mags són els que portaven els regals. I això va així.
3: Pues ja ho parlarem, perquè no és tal qual.
1: No és tal qual, eh?
0: A veure...
1: Mira, m'hi ha donat tard.
0: Algú més de la taula vol dir alguna cosa?
4: Jo, després de la intervenció de l'Emir, no puc aportar gaire més, però jo tenia entès el mateix, tenia entès que l'orgasme en els homes anava associat a l'ejaculació.
3: No sempre. I clar, aquí això és un problema, perquè què passa? Que moltes vegades hi ha homes que es frustren, perquè clar, no arriben en aquell moment a l'orgasme, i bueno, aquí és quan després venen a consulta.
0: Ah, clar. Algú del sector femení té alguna cosa a dir sobre el tema?
5: No, moltes ganes de tenir orgasmes, no?
3: Hombre!
0: No, però estem preguntant si l'havíeu simulat mai. Aquesta és la pregunta
5: jo estava afegint per concloure...
1: Ah, que no vols mullar-te, tu. No digues la veritat. Les dones...
4: Mai millor dit.
1: Amb una claretat meravellosa.
3: Les dones, a nivell de dades, són les que fingeixen més.
1: Ara t'escolta.
3: Però els homes també fingeixen, i molt. El que passa és que no ho acaben reconeixent.
4: Però el tema és el per què.
0: Doncs això, el per què ho aclarirem la setmana que ve.
5: Bueno, perquè per explicar-vos 200 vegades les coses, doncs és normal que acabem fingint.
0: A veure, moment, atenció.
5: Perquè ja ho vaig dir l'altre dia.
0: Potser la frase de la setmana.
5: A veure, ho vaig dir l'altre dia. Si no sabeu fer una cosa...
0: Deixa-la acabar.
5: Dic, si no sabeu fer una cosa, doncs agafes i busques al YouTube un tutorial que m'expliquin com fer-ho.
6: El Max, per exemple, no?
3: I també la parella sexual pot explicar, no? A mi m'agrada així. A mi m'agrada que em toquis d'aquesta manera, amb aquesta velocitat. O sigui, la comunicació també és important.
1: Això estic d'acord amb tu.
3: A que sí?
1: Per això tinc problemes, perquè soc sord. Llavors la comunicació meva és...
3: Doncs ensenyes...
5: Mira un videotutorial.
1: Com?
5: Mira un videotutorial.
6: Google Maps?
0: Bueno.
6: Obres aplicació?
0: Sí.
6: ¿Dónde está el clip?
0: Vale, ja està. Martí. I tu ara vols que parlem de futbol, no?
4: Parlem de futbol.
1: És difícil, eh?
0: Sí, ara toca el futbol.
1: No canviem de pilotes, però és difícil.
0: Doncs va, gràcies, Paula, gràcies a tothom, Núria, gràcies a l'Emir, no?, que es queda, i
5: al Pep Prieto, que...
0: Bueno, que marxi, que ha de marxar, i que s'hagi quedat que es quedi.
1: Ara,
0: i jo poso uns anuncis i comença ja el temps afegit. Som-hi!
7: Versió estiu, amb Pere Mas.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
9: Perquè quan confies en Verisur, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
8: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca a Verisur al 900-903-744.
11: Verisur.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
14: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
0: Havia de venir amb els taloners.
14: De saludar a les 7, és una meravella.
15: Han anat molt bé les vacances.
16: Tot el dia a la platja.
17: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
18: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar,
19: perquè el panorama està complicat.
20: Sí. És una temporada de repte.
21: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
22: Toca matinar.
23: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
13: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
24: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
13: RAC 1. Tots som 1.
25: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
13: RAC 1.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
26: Hi ha dos grans grups de lo que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
27: Inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Sisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
13: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
28: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
13: RAC 1. Tots som un milió. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
7: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Martí, què tal? Tens ganes de pel·lícules icòniques?
4: Sí, m'agrada tot a mi.
5: Icons by Movie ja prepara la tornada de vacances a Movie Aribau Cinema. El 23 d'agost tindrem el 40è aniversari de l'entranyable Cuenta conmigo. El 18 de setembre, el 50è aniversari de Taxi Driver, de Martin Scorsese amb Robert De Niro. I el 20 de setembre, el 25è aniversari de Princesa por Sorpresa, amb una joveníssima Anne Hathaway. Ara que la tenim de gràcia aquest any, amb dues de les pel·lícules que més han triomfat, El Diablo Viste de Prada i La Odissea. Tot això i molt més a moviecinemas.com.
13: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Vinga! Ja hi som, aquí, amb els tertulians presentats, Martí.
4: Sí, ja els hem vist abans.
0: No t'he preguntat a tu per no posar-te en un compromís.
4: No cal,
0: eh?
4: No cal.
0: Però comencem 8 minuts tard, però ha valgut la pena, eh, estimats?
1: Home, jo me'n vaig amb un tema molt...
0: No, està...
1: Però de què riu?
0: Està capficat.
4: No, amb una bona reflexió.
1: Has d'entendre que a la meva edat tot això em ve de nou.
5: Però escolta'm, Quique, però et veig molt, molta sinceritat en la resposta i per això...
1: Però perquè t'he d'enganyar, no? És que jo dic les coses com les meves,
5: clar,
1: eh? No puc parlar de ningú.
5: Em genera tendresa i m'agrada molt que diguis això. A mi també m'ha fet reflexionar, fins i tot, de veritat, la Paula.
1: És que jo me'n vaig amb una gran dubte, m'entens? Vull dir que no sé si consultaré el metge de cabecera o de capçalera o no sé a qui consultaré, però no m'havia passat mai això.
4: L'objectiu és que ens facin reflexionar i això és el que he fet.
1: No.
0: I aprendre alguna cosa.
1: Això, saps el que em fa?
0: No, si s'han quedat xerrant aquí, ell i la Paula.
1: Plorar. Perquè, clar, han passat 3.000 anys de la meva vida i no m'hi he enterat.
5: Clar. Bé, tens temps encara, eh?
4: Sí.
1: No, ja no.
5: Home, sí.
0: Bueno, nois, siguem...
5: Temps d'eclipsi.
0: No, prou d'eclipsi, prou de comèdia. Martí, a veure...
4: Presentem els tertulians.
0: Representem els tertulians d'avui.
4: Aquest que xerre ara és l'emir de la Barceloneta.
1: Bravo!
4: El Quique Basch.
0: que vam quedar la setmana passada fora antena, podria venir el Martí també, si vol venir algú més, fotre una rosseta a la
1: setmaneta. Ah, home, i tant. Escolta, tu t'aniràs de vacances, que te les mereixes.
0: No, sí, no, és igual, aquest és un altre tema. No, però al setembre, final de setembre.
1: Ah, val, perfecte.
0: Més o menys.
1: Doncs espero la teva trucada.
0: Que foti bon temps. S'hagi calmat tot una mica. Sí, també ve el Pérez, s'apunta, molt bé. Doncs ja, ens recordem-nos de qui són, Martí, aquest, com a mínim, i els altres que vulgui venir ja anirem parlant. I ens ha fotut un arròs
2: a la Barceloneta, com no mai.
0: Val, sí. I ja està.
2: I també tenim l'Àngel Pérez, del Mundo Deportivo.
3: Bona tarda.
1: Bravo, Clito.
0: Sí. Del Mundo Deportivo, però que diu que està, no treballa avui.
3: No, bueno, estic de vacances.
0: Bueno, però...
3: Però...
0: I sem... el tio ve aquí, perquè el Mundo Deportivo...
6: Ai, que facturar.
0: Sí, exacte.
3: Home, en homenatge a David Brock, no es pot dir mai que no.
0: Estem intentant adelantar per la dreta David Brock.
3: No,
6: això és molt difícil.
3: És impossible, és impossible.
0: I el Mundo Deportivo, en alguns casos, per segons qui, qüestionat...
3: Ah, no, clar, sí.
6: Bueno, ja sabeu. Comentarios.
0: ¿Quién problema ya?
6: Que repito pasa, más que el ajo, pero a ya ver, sabe, Mundo Deportiva.
0: No critiques.
3: Sí, Mundo Deportiva.
6: Sí, no. Luego envía mensajes por Instagram dándome la razón.
0: ¿Ah, sí?
6: En sí, mis pero, cosas que digo.
3: Pero bien que no hablaste en el Gamper el otro día, bien que te dejaron calladito.
0: Vale.
6: Le dejé, delegué en Rafinha.
0: Ell no és el poquí, ell no és el problema. Vull
3: no.
0: Perquè segons el Frankie de Jong, el problema és el poquí, no sí. Tu. Però vaja, com que sou de la mateixa camarilla... Bé, presentats els tertulians, la pregunta del dia.
2: Mira, avui com que juga Barça femení al trofeu Joan Gamper...
8: Ha tingut a detalles de posar una pregunta relacionada amb el futbol femení.
2: El dia de l'eclipsi també, El dia de l'eclipsi també.
8: Mentira.
2: I, de fet, serà el tema principal d'avui.
8: Hem preguntat...
2: Sí, tant,
8: ja ho has promès, Està dit per la ràdio,
2: Està promès.
8: Martí, pobre de tu, que et descarrilis.
0: Va, deixa'l parlar.
2: Vinga, avui hem preguntat a l'Instagram què teniu més ganes de veure en el Gamper del Barça femení. Quatre opcions. Les noves jugadores, el nou Barça sense Alexia, el nivell de l'equip per tornar a guanyar una Champions o, sense eclipsi, no vaig al camp. Mira, tu mateix.
1: A veure, la dada és criminal. Jo crec que l'han fet algun enemic del futbol femení. Això d'entrada. I de sortida, m'interessa saber el nivell de l'equip. Jugar les possibilitats, i això necessita el seu temps i la seva adaptació al futbol del Barça. Això necessita un temps, per veure com tot es va coent, no? Però d'entrada diré que la dada de fer un Gamper a aquestes alçades em sembla horrorosa. Un divendres, el 9 del vespre. Fent.
3: Jo el que més m'interessa avui és veure les noves jugadores, especialment les joves, perquè al final el nivell competitiu del Barça femení no importa res fins al mes de maig. És a dir, sí, el Barça femení, tristament, com a Espanya no es prenen en sèrio el futbol femení i els és igual a tothom, a la Lliga, a la Federació i als altres 15 equips de la primera divisió femení excepte el Barça es passeja fins que arriba el mes d'abril i té que jugar les semifinals de la Champions contra un equip de nivell, i si ho fa bé i guanya, juga a la final contra un equip de nivell. La resta de la temporada del Barça femení, la prova la tens en que el Barça B és el campió de la segona categoria del futbol femení espanyol. És a dir, el segon equip del Barça és el millor equip de la segona categoria. Per tant, el nivell del Barça, bueno, el nivell del Barça sempre és alt. Per mi el que més admiro d'aquest equip i d'aquestes jugadores és que són capaces de rendir al màxim i de treure al màxim nivell competitiu, fins i tot en partits en què saben que els guanyaran de golejada i en què saben que no tenen cap interès a nivell classificatori, perquè al final la Lliga la guanyen cada any amb 12, 13, 15 punts de diferència. És a dir, anar a jugar un partit amb tots els respectes contra el Tenerife, contra qualsevol equip, sabent que, bueno, doncs, si perds no passa res perquè guanyes la Lliga, has de tenir una capacitat mental i una capacitat de competició digna de les millors jugadores. Per tant, el nivell serà alt, ja l'anirem veient, però em crida molt l'atenció les noves jugadores. Llàstima que no veurem a Van Asten avui, sí. Que té una petita lesió muscular, que és, per mi, dels millors fitxatges del Barça femení en els darrers anys. I de les joves m'ha agradat molt aquesta pretemporada, tant la Julia Torres, que ve del Sevilla, com la Charlotte Hollander, que és una noia molt jove, una defensa que, recordeu-vos el nom, perquè estarà molts anys al primer equip.
2: I ja el que em pensen els oients.
5: Doncs mira, avui 800 vots...
8: Perdó, però molt bé per l'Àngel, la veritat. Han de venir d'una altra planta per parlar més
0: Aitana,
8: bona tarda. De futbol femení i donar unes opinions de qualitat.
3: Gràcies, Aitana.
8: De
3: gràcies.
8: Res,
1: un plaer. Ara ho has deixat boquiabadat, ara, eh?
3: Aitana capitana, per cert, eh?
0: Sí. No. Sí, clar.
1: Sí, home, clar.
3: No, bueno, la capitana, la primera capitana és Patri, però Patri ja ho era l'any passat, igual que Paredes i Torrejón, però Aitana i Graham són noves capitanes.
8: Amb dos ovaris. Sí.
0: Vol dir que li ha anat bé que marxés la putella a l'Aitana, oi?
8: Què vols dir?
0: Què has dit, això?
8: Insinues alguna cosa,
0: no
8: Pere?
0: No insinuo res, només deixo...
2: Més protagonisme.
1: L'elecció de capitans és igual que el masculí?
3: No.
1: Què vols dir, no?
4: L'acció de capitanes del femení...
0: Mira, ara ens ho contestarà una persona que tinc en espera quan haguem sabut el resultat de l'enquesta que ens anava a dir la pobra Yael Brusca.
5: 800 vots a la participació a la pregunta.
8: Ui, ha votat menys gent, eh?
5: Què teniu més ganes de veure en el Gampard del Barça femení? L'opció menys votada, amb un 15% dels vots, és les noves jugadores. La segueix amb un 24% dels vots el nou Barça sense Alexia, amb un 26% dels vots continua amb un sense clip si no vaig al camp, i amb un 35% dels vots l'opció més votada és la del nivell de l'equip per tornar a guanyar una Champions.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ja està, endavant amb...
9: Bona tarda i benvinguts una jornada més a l'Un Dia de Partit.
0: Patxi,
4: sisplau.
9: Exacte, ara mateix reaccionarem al partit del Gamper amb els nostres col·laboradors.
0: No, Patxi.
9: Com sempre, el Jaume Creixell des del seu sofà menjant pa amb tomàquet i costelles de xai.
0: No, va, una cosa, un moment.
9: I un glopet de xives, que li agrada al Jaume per després prendre's el paracetamol.
0: Patxi.
9: Jaume!
0: Patxi, que comences diumenge.
9: Jaume Creixell,
0: no hi ha el Creixell, no hi ha ningú. No, tu comences diumenge.
9: No tens raó. Mira, tot just té la pilota l'Aitana Bonmatí, carrega la cama, pues gol l'Aitana Bonmatí. Jaume, què t'ha semblat el golaç de la guanyadora de la pilota d'or?
0: Espera un moment.
9: Creixell!
0: No hi ha el Creixell.
9: Em sents?
0: I l'Aitana està lesionada. No
9: Núria no Casas!
0: Bueno, pugem el so ràpidament. Tenim a la Clara per aquí. Clara, perdona, eh?
10: Hola, bones. Mira, just ara parla Patrick Harro, la capitana del Barça, just al moment del seu primer discurs com a primera capitana blaugrana. L'escoltem.
11: Venimos una temporada llena de títulos, con el póker de los cuatro títulos, también de muchas emociones. Ahora toca empezar una nueva temporada donde tanto staff como jugadoras, nuevas incorporaciones, también jugadoras del B que suelen ayudarnos año tras año, todos liderados por el míster Pere Romeu. Ya estamos trabajando para competir por los cinco títulos y poder seguir dándoos muchas más alegrías. Este año cojo un papel algo diferente como primera capitana. Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí. También quería agradecer al club, presidente Joan Laporta, nuestro directivo Xavi Puig y junta directiva, responsables de dirección de fútbol, encabezado por Mar Vives. Agradecer el trabajo diario que hacéis por el fútbol femenino dentro del club.
8: Y lo
11: último, deciros que afrontamos esta temporada con mucha ambición.
8: Y sí, señor.
11: Todo, con muchas ganas de seguir viviendo momentos especiales junto a vosotros, culés.
8: Siempre.
11: ¡Visca el Barça!
8: ¡Visca el Barça!
0: Ai, que s'ha deixat una cosa.
8: ¡Visca la Patri!
10: Primer discurs de Patri Guijarro, que porta més d'una dècada ja al club i aquesta temporada exercirà com a primera capitana, agafant el relleu d'Alexia, que ha estat un emblema els últims anys, no és fàcil, però ja l'hem escoltat amb moltes ganes. Eres el torn del tècnic, Pere Romeu.
14: Gràcies a tots i a totes per ser avui aquí un dia més per inaugurar la temporada.
8: Ja ens està robant protagonisme un home.
14: Que tenim abans d'iniciar la competició. En primer lloc, m'agradaria donar la benvinguda a les jugadores noves, Caroline, Martina Bentornada, Tyler, Renei. Bienvenidas al mejor club, al mejor equipo del mundo. Espero i desitjo que us fem sentir com a casa i estic convençut amb aquest vestuari i amb aquest staff, segur que ho aconseguirem ben ràpid. En segon lloc, m'agradaria donar unes petites paraules a aquestes jugadores lesionades que encara no han pogut començar la temporada amb nosaltres. Aquelles jugadores que esteu a punt de retornar amb l'equip, espero i desitjo que seguiu treballant al màxim per poder reincorporar-vos el més aviat possible amb l'equip. Però sobretot m'agradaria donar unes paraules a la Laia, que és la jugadora amb lesió de major llarga durada de l'equip. t'hem trobat molt a faltar i t'estem trobant molt a faltar. Espero i desitjo que la recuperació estigui anant bé. T'estic veient cada dia i confio que així és. Així que en res et tindrem amb nosaltres, que sàpies que trobem molt a faltar allà. Pilar fonamental, president, Joan Laporta, Xavi Puig, responsable del futbol femení, Àngel Riu del Bas, Marc Vives, director esportiu. Gràcies per seguir confiant en aquest projecte, gràcies per seguir confiant en nosaltres, gràcies per seguir confiant en aquestes jugadores, en aquest staff. Any rere any intentarem donar-ho tot per vosaltres perquè ens retorneu tota la confiança que ens doneu, així que molt i molt agraït. Per altra banda, i seguint una mica amb la línia de directiva i de més, el projecte del Barça sempre ha sigut el d'intentar incorporar talent, intentar incorporar bones futbolistes, però tot i així la temporada passada ja vau veure que molta jugadora del filial es va assentar al primer equip. Vam tenir una temporada molt bona i molt exitosa, en gran part gràcies a tota aquesta energia i a totes aquestes jugadores joves que vau donar una passada endavant. Estic convençut que aquesta temporada tornarà a ser igual. Totes aquelles jugadores joves que esteu entrenant amb nosaltres, que esteu tenint minutatge amb nosaltres, prepareu-vos perquè aquesta temporada segur, de ben segur, que ens tornareu a ajudar. I això és part fonamental del barcelonisme, així que gràcies a totes. I per últim, si dic i no cansaré de dir-me que som el millor club del món, és en gran part perquè tenim a la millor afició del món. D'això no en tinc cap tipus de dubte. Si d'alguna cosa podem presumir és de vosaltres, vale? Aquest equip, aquestes futbolistes són magnífiques, aquest estat és fantàstic, juguem la mar de bé futbol i intentarem tornar a lluitar per tot, però que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport i estic convençut que, com bé ha dit la nostra capitana Patri Guijarro, aquest any anirem per 5 títols. Gràcies, visca el Barça i visca Catalunya.
10: Doncs les paraules de Pere Romeu són ara l'himne del Barça per tancar aquesta festa de presentació amb aquests discursos. El tècnic que, com deia l'Àngel, ha reivindicat també, no?, aquest paper de les jugadores joves, perquè el Barça sabem que té les dificultats econòmiques que té, que la temporada passada va haver-hi bastant soroll a l'inici perquè no s'havia reforçat l'equip, havien marxat jugadores i al final el Barça amb aquestes joves que van aparèixer i amb l'esforç de totes al final va acabar aconseguint un pòquer històric, el segon de la història. Paraules també per boniques per l'Aia Alexandri, que recordem va arribar l'estiu passat, va lesionar-se el passat mes de febrer de gravetat al genoll, un trencament del lligament encreuat, i que s'ha emocionat amb aquestes paraules que li ha dedicat el tècnic blaurana. Mica en mica comença a fer treball sobre la gespa, però encara té uns quants mesos per davant per poder reaparèixer. I veiem la porta aplaudint també, orgullós, des de la llotja, avui no s'ho perd el president. Aquesta festa d'inici de temporada per un Barça que, com diuen, lluitarà per 5 títols, perquè més enllà dels 4 habituals, Lliga, Copa, Supercopa i Champions, aquest any participarà a la Copa de Campions femenina de la FIFA, que es disputa el 31 de gener als Estats Units. Com a campió de la Champions jugarà aquest títol, que podria ser un nou títol d'afegir al palmarès. És un repte nou que té l'equip aquesta temporada, i aconseguir-ne 5, lluita per 5, lluita 4, com ha passat els últims anys.
0: Molt bé, Clara, et saludem formalment perquè hem entrat així amb forces pràcticament, com que hem vist que estava la Patri intervenint, l'aplaudiment merescut. Clara, no podem evitar-lo, sisplau. Clara Rodergues, a l'estadi Johan Cruyff. Justament, no sé si he sentit que t'estàvem invocant quan els nostres tertulians estaven contestant a l'enquesta que hem fet. Ens preguntàvem qui tria les capitanes. Hi ha hagut un moment que alguna va contestar o respondre i em va dir, home, si tenim les Rodergues a peu de gespa, pràcticament, que ens ho expliqui ella. Com funciona això? Funciona com a masculí o va diferent?
10: Això t'ho contestarà realment millor l'Àngel, que porta molts més anys seguint el femení com jo, que jo. Però vaja, diria que és votacions, Àngel, o tu m'ho diràs millor?
3: No, aquest any no s'ha escollit per votació. Aquest any no, s'ha escollit, diguéssim, per... quedaven dues posicions... quedava una posició lliure a la capitania i s'ha decidit crear una més, una cinquena posició, i per antiguitat i per... i per temporades i per mèrits, diguéssim, per presència en el vestidor durant moltes temporades, s'ha escollit des de, diguéssim, per consens, des dels diferents elements del vestidor com del club, que fos Patri la primera capitana, que fos la responsable d'agafar el timó d'Alexia Putellas i que Aitana i Graham entressin en aquest quintet de capitanes. No ha estat una votació com a tal, com la que popularment s'ha conegut en el futbol en els altres equips, que es posen paperets i les que més votades surten són les escollides, sinó que ha sigut una decisió més de club, més consensuada, tenint criteris més de, pues això, de reglament i de...
1: I de...
3: No, però si hauries d'estar contenta. Hauries d'estar contenta.
8: Sempre es pot ser la primera, no?
3: Bueno, l'any que ve ho seràs.
8: Tongo!
1: No és normal. Això acostumen a triar les mateixes jugadores. Això és com el masculí. No, les intervencions de fora porten sempre problemes. Les han portat històricament.
5: Mira el Barça...
1: Capitans, que ni han parlat català, ni són catalans...
8: Vergonya.
1: Ni han
8: sortit de la...
3: Quique, alguns sí, però no tots. És a dir, no, però fins fa poc no hi havia cap representant.
1: Ara, però importants, eh?
3: Sí, sí.
1: Històricament importants.
3: I tant, sí, sí. Sense més lluny, Luis Enrique, amb el Cap Cocú, que va ser també un gran capità.
1: Cubizarreta, Lesanco...
3: Sí.
1: Capitans que són triats pel vestidor.
3: Sí.
1: És que per mi això és molt important. T'ho dic perquè el vestidor parla en un idioma i el que surt fora del vestidor...
3: Sí, però per exemple, Quique, si en aquest cas, en el del femení, ens hem trobat amb que Aitana és l'única capitana de la Masia. Ara mateix, de les 5 capitanes del Barça femení...
5: I que parla català, sembla.
3: Sí.
8: Mira,
3: sí.
5: Perquè m'ha sorprès que...
8: A la banqueta.
5: Que la Patri no hagi parlat tan...
3: Sí, a mi també. La Patri em sembla una capitana excepcional. Em sembla que havia d'agafar la primera capitania. Ho farà molt bé... i el discurs ha estat impecable, però a mi jo també he trobat a faltar que
8: no fes
3: servir unes paraules en català. Jo entenc...
8: No
0: va, prou. Deixa acabar. Va,
3: no, jo entenc que se sent més còmode parlar en castellà, segurament, però algunes paraules en català, o fins i tot un comiat o un inici, home, si va parlar Flick l'altre dia...
0: Perdó, ja que estem obrint això, tot i que ara li podem preguntar coses a la Clara del partit i de la temporada com es presenta, però sí que a mi m'ha cridat l'atenció, jo que estic sempre atent a tot, que a diferència del Flick ahir, del, com es diu, el Rafinha, perdó, ahir no, abans d'ahir, la diferència en general de les celebracions del Barça i del mateix entrenador del Barça femení, la fórmula és visca el Barça, visca Catalunya, que tampoc és res de l'altre món, i qui s'acata un visca el Barça i prou.
3: Sí, sí, és així.
2: I no ha fet cap paraula en català, tampoc.
8: Visca el Barça
2: sí.
8: I no ha dit el femení. Important, també.
0: No, home, no, perquè... Vaja,
2: ja se sobreentén, no?
8: No s'entenen, Martí.
0: Bé, en fi.
2: Aviam, que tenim a la Clara per aquí, també. Hem sentit parlar a Pere Romeu i a la Patrick Guijarro. Què s'esperen aquesta festa del Gamper?
10: Sí, que no sé si se m'ha sentit ara quan ho he dit, que la salutació sí que l'ha fet en català, Patri, i després
2: important,
10: llavors
2: sí.
10: Tot el discurs sí que l'ha fet en castellà.
5: Bé.
10: Doncs últim amistós del Barça contra el Brighton anglès, aquí per on van passar, per exemple, jugadores blauranes, exblauranes, com Vicky Losada, com... Bruna Vilamala. Avui l'última amistosa abans de començar la Lliga, el cap de setmana que ve, el dia 30, contra el Costa d'Eje, també aquí el Johan Cruyff, amb baixes importants, perquè més enllà de les ja conegudes de Kika, Aitana, Serra, Jordi i Alexandre, avui tampoc, com ho deia l'Àngel, no hi és Van Asten, aquesta central jove que ha arribat de l'Àjax i que realment ha oferit un molt bon rendiment en aquests primers partits que hem pogut veure d'aquest estiu, però avui per una sobrecàrrega no hi serà. Sí que seran els altres fitxatges, com Caroline, que l'altre dia a Manchester no va jugar, McKamey, la portera, i també Martina, que ha tornat aquesta temporada de l'Everton. Aquests com a noms destacats, a part de les futbolistes joves, i avui són també, per exemple, convocades, i de fet una d'elles és titular, Aisha Càmara i Carla Julià, que són les altres dues jugadores, juntament amb Serra Jordi, que havien estat convocades, i que de fet les dues estan convocades pel Mundial Sub-20, que comença el 7 de setembre. Han estat uns dies concentrades amb la selecció.
8: Posa'm un cubata!
10: Ara han tornat, estaran avui en aquest Gamper, i el dia 27, és a dir, dijous de la setmana que ve, tornaran a concentrar-se ja per participar en aquest Mundial, i seran baixa indefinida fins que la selecció espanyola estigui viva en el torneig per Pere Romeu, que haurà d'iniciar aquesta temporada doncs, amb aquestes absències importants.
2: Tenim 11 inicials ja?
10: Sí, mira, el Barça amb Cata Coll a la porteria, Aisha, Martina, Paredes i Brooks en defensa, al mig del camp Patri, Vicky, Sidney, i al davant Greia, en Pajor i Pina.
2: I l'estadi està ple o s'espera que
10: s'ompli? No. Ja fa un temps que costa que el Johan s'ompli també en dies importants, en partits de Champions o en partits de Lliga. Doncs avui, divendres d'agost, la gent de vacances, aquí esgotant els últims dies que queden d'estiu pràcticament, no...
0: És un
10: no
0: mal dia,
10: Sí que veig més gent
0: divendres dia... i a aquesta hora, no?
10: Sí, més sí que veig
15: més gent. Sí, sí, no?
10: Veig molta més gent que el dia del Montpeller, el primer amistós

0: el dia de l'eclipsi la setmana passada, però no s'omplirà ni molt menys l'estadi Johan Cruyff.
1: Abans que marxis, clar, jo et vull fer la pregunta que hem fet avui a l'Instagram, als nostres oients, que els hi hem preguntat què teniu més ganes de veure en el Gamper, i m'agradaria que ens responguessis tu. Quatre opcions: les noves jugadores, el nou Barça sense Alexia, el nivell de l'equip per tornar a guanyar una Champions, o sense eclipsi no vaig al camp.
0: Parles d'avui, això?
1: Sí.
0: Doncs d'avui, com deia l'Àngel, les noves i les joves, perquè mesurar el nivell del Barça sense Alexia i també sense Mapi, sense Ona i sense Salma, que són les altres baixes importants que ha tingut l'equip aquesta temporada, això no podem començar a calibrar fins que arribin els partits importants, o arribi un clàssic contra el Madrid o partits contra la Champions, contra equips grossos que et toquin en aquesta fase Lliga, perquè com ho deia l'Àngel, a la competició i a la Copa l'equip és molt superior, i segurament poder calibrar aquestes baixes i com afecten l'equip i com l'equip es refà no ho podrem veure fins més endavant. Per tant, avui és més veure aquestes cares noves i les jugadores que creus que poden ser la sensació de la temporada, jugadores que es facin un lloc al primer equip i puguin ser importants, com ho va ser l'any passat, que la Serra Jordi, per exemple, que va acabar sent titular en una final de la Champions.
1: Molt bé. Aquí a taula, què n'espero del Barça avui?
2: Jo ja t'ho he dit abans, està molt a l'aguai de la jugadora nova, que desconeixo,
1: la Caroline Nicole,
2: per exemple, i veure les possibilitats que hi ha. Tot això necessita un temps d'adaptació, de saber com jugar al Barça les jugadores noves, però estic amb els meus companys, això tard o d'hora, al Barça, a la Lliga Espanyola, a les competicions locals, té que sortir-se per força, no hi ha rival.
3: A mi m'agradaria avui veure la portera Tyler McCamey, que hem fitxat, que encara no l'hem vist, i que quan es va anunciar el fitxatge ens va sorprendre a tots, perquè encara estic buscant algú que la conegués abans, i no ho he trobat. O sigui, ningú la coneixia.
4: Però això és un sarcasme o està interessant a veure si és bona?
3: És real que ningú la coneixia, ve del Dallas Trinity, i és real que no l'hem vist jugar encara. Per tant, m'encurioseix molt saber, almenys veure-la sobre el terreny de joc, la portera que hem fitxat, per veure, entenc que és bona, entenc que té nivell, però m'agradaria veure-la perquè no tenim cap tipus de referència prèvia.
4: Molt bé, doncs donem per beneït la prèvia del Johan i del femení. Clara Roderga, si no vols afegir cap altra cosa, et deixem tranquil·la, controlant la situació, i si vols dir-nos alguna cosa, aquí estem fins a les 8. I a partir de les 8 ja tens la mà...
1: I a gaudir del partit, també, sí.
5: Un vols campanta, sisplau!
4: Què passa? No, va, sí, és veritat que hi ha un ambient de festa, aquí, Clara.
5: Posa música, DJ! Aquí
0: el megafonia sempre està...
4: Sembla el Lodegas, això, sí, sembla el Lodegas. Moltes gràcies, que vagi molt bé, Clara.
2: Adéu!
4: Adéu-siau. Bueno, Aitana, no et queixaràs avui, eh?
1: No et queixaràs, eh?
5: Home, capitana... Coses.
4: No, home, però vull dir que són dos quarts, eh? Dos quarts, i aquí estem al futbol femení fins ara, eh?
1: Monogràfic, Aitana.
5: Històric, el temps, sí. Bueno, que sí, que avui parla de futbol femení, però la notícia, que quina és?
4: Bueno, doncs això, la prèvia.
5: L'Alexia ha fet la compra?
4: No.
5: Ha agafat un bicing?
4: Va.
5: Perquè teniu una obsessió amb ella últimament aquí, en aquesta ràdio.
4: No, calma. No tenim, Aitana... No tenim cap fixació amb l'Alexia, eh? Estem parlant del Gamper femení en general, eh? Quin problema tens ara?
5: Demanem un desig, doncs. És com veure un estel fugaz o un tren puntual de Rodalies. Parlant del Barça femení a la ràdio, eh?
4: No t'enfadis, que sí... No, de veritat.
5: No, simplement ja em preparo pel que sigui. L'últim partit el vam programar amb un eclipsi que passa un cop cada 150 anys, no?
4: Sí.
5: Doncs avui ja m'espero qualsevol cosa.
4: Bueno, potser sí que va ser una decisió amb poca vista, però vaja, escolta, em va anar com
5: poca
4: va...
5: Poca vista,
4: ja
5: eh? Poca sí. Vista la que esté jugant amb les ulleres a l'eclipsi. En tot cas, què passarà amb el Gamper? Entrarà en erupció el CrossCat? Tornarà Puigdemont?
4: Va.
5: Tornarà Puigdemont surfejant la lava del CrossCat?
4: Ja ho veurem, comença a les 8. Vinga, una mica de Mercato i una mica del nom.
1: Sí, avancem Mercato.
4: El nom, que us veig aquí amb
1: ganes. El nom és Julián Álvarez.
4: Vinga, va.
1: I t'actualitzo una informació que ha passat fa pocs minuts, perquè
4: cuidao,
1: ha parlat Gil Marín a l'agència EFE i ha dit que volen ajudar a Julián i ha donat un dart en el Barça. És a dir, que per fi l'hem sentit parlar a Gil Marín.
4: Però què ha dit?
1: Doncs això, vamos a ayudar al Julián y le vamos a seguir cuidando para que pueda darnos todo su potencial.
2: Què no els passa?
3: I ens ha fotut un pal a premsa d'aquí, també, de rasquillada.
4: Ah, sí?
3: Sí, perquè ha dit que no podemos permitir que otros clubs y sus medios afines
4: cuidado.
3: Decidan lo que tenemos que hacer, marquen nuestra estrategia deportiva y nos falten al respeto. Això ha dit Gil Marín. Crec que Gil Marín s'oblida
4: bueno.
3: que el seu jugador Julián Álvarez va dir en públic,
4: sí.
3: En públic, que volia marxar del seu equip.
1: Sí.
3: És a dir, los medios afines, el que fem és explicar les coses que passen.
6: Ara.
3: I expliquem que el Barça vol Julián, i expliquem que Julián vol marxar, i expliquem que l'Atlètic el té segrestat. Són tres fets Els tres igual de clars. Per tant, Gil Marín, que es relaxi una mica, i... perquè, perquè
6: els medios afines... Osben Plumero està en Madrid.
3: Ja està, Frenkie, ja està.
6: Està en Madrid, Osben Plumero.
3: Ja està, Frenkie, ja està.
6: No. Mundo Deportiva.
2: No, aquest deixa, tema ara... que sempre una mica...
3: Mundo Deportiva.
2: Sí, sí. Molt esgarrifós. Jo volia recordar-te el Kun Agüero. El Kun Agüero, un jugador sensacional que estava a l'Atlètic Madrid, volia sortir i anar-se al Madrid. I l'Atlètic de Madrid va impedir de totes totes que fos l'Atlètic de Madrid i el va traspassar al City. Això és el que intentarà l'Atlètic de Madrid, si és que evitat el volen traspassar, no? Són a qualsevol equip, menys el que ells consideren...
3: De fet, el Joan Poquí explicava ja a Mundo Deportivo, sí, que l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, li va dir al Julián que estava obert a traspassar-lo a l'Arsenal, i el Julián li va dir que no. Que ell només volia anar al Barça. O sigui, és un tema personal de Gil Marín.
4: Val.
3: Perquè pel que es comença a comentar, hi ha gent dintre l'Atlètic de Madrid que no és que ho hagués amb bons ulls, però que no està tancat al 100% en la possible venda de Julián al Barça. Però Gil Marín ha decidit que no al Barça. I arrel d'això, les paraules que acabem de reproduir. Per tant, és un tema personal i és un tema de que tenen un jugador, la seva estrella, no vol jugar en el seu equip. Per tant, a mi sabria greu que l'estrella del Barça no volgués jugar al meu equip.
1: En aquest no del Julián a l'Arsenal només queden dues opcions. O que el jugador vingui al Barça, que és el que vol, o que es quedi a l'Atlètic de Madrid. Perquè si rebutja un altre club de la Premier, és que només vol venir al Barça, no, Quique?
2: És que jo estic d'acord amb tu. De tota manera, el meu estimat alemany està allà a Londres perquè hi ha un jugador de l'Arsenal que crec que vol a l'Atlètic de Madrid.
3: Jo crec.
2: Exacte.
3: Sí.
2: Hi ha un trueque. Alguna operació d'aquestes busca l'Atlètic de Madrid. El que jo t'he dit abans, el del Kun Agüero, perquè recordo amb molta claretat. El Kun volia anar al Madrid, l'oferta del Madrid era millor que la del City, i l'Atlètic de Madrid va preferir traspassar-lo al City perdent calés que fos el Madrid. És a dir, l'Atlètic de Madrid té aquestes cosetes, eh?
3: Sí, sí, però és un missatge molt perillós pels jugadors que has de fitxar després, eh? És a dir, perquè si tu com a Atlètic de Madrid...
4: Clar, saben que és una presó més que un club.
3: Clar, és a dir, jo si jo ara hagués de fitxar per l'Atlètic de Madrid... O un representant meu hagués fitxat per l'Atlètic de Madrid, me'n cuidaria bé en el contracte d'estipular clàusules explícites amb quantitats explícites per sortir equips explícits. És a dir, perquè ara el que deia el Quique, el Joker és aquest, si ha d'anar a l'Atlètic de Madrid, si el Joker és aquest d'aquí dos anys, el vol al Madrid o el vol al Barça, sí, sí. Aquest tio ara que ha de firmar per l'Atlètic de Madrid i que està veient com l'Atlètic segresta Julián, aquest tio que ha de fer? Ha de firmar per l'Atlètic de Madrid? Doncs jo no ho faria. Per tant, com a Atlètic de Madrid em sembla una mala estratègia.
4: El senyor Gil Marín, per cert, que critica els mitjans catalans, que, evidentment, fa bé de criticar-los, que digui el que li surti a la punta a la fava, hauria de mirar-se un vídeo que circula del Matías Júnior Petitó.
3: Correcte.
4: L'últim, o sigui, el net del Matías, o el fill, segons com tu miris, no sé si és de Telecinco, fotent una rajada...
3: Sí, sí, sí.
4: Amb un cert mal gust i...
3: No, i parlant-li com en primera persona al sí, Julián, que te han dejado tirado, que, te, sí. que no te quieren, que no sé què. No té...
2: S'ha confós.
4: No.
2: Jo el coneixo personalment, és sí. un tio meravellós,
4: bueno.
2: Simpatiquíssim, però s'ha confós. Vull dir, encara que sigui de l'Atlètic de Madrid, un periodista ha de ser...
4: Ho és, per cert, sí, ho és? És de l'Atlètic de Madrid.
2: Jo dic, encara que sigui de l'Atlètic de Madrid, perquè li fot una hòstia de nasos per defensar l'Atlètic de Madrid, té que explicar el que considera que és veritat, i això no és veritat el que estàs dient, Matías.
4: Bueno, en fi, no sé què més hem de dir d'aquest tema, si podem especular en aquest cas, ja ho haurem per especular suficientment.
1: Sí, podem dir que avui al matí han aparegut diverses pancartes de la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid
4: sí.
1: contra Julián Álvarez.
6: Per tant, les hem hecho en Amazon.
1: La versió de l'afició és força clara.
3: I per ser molt lleig, molt
6: bona
3: lleig.
6: Bona tarde.
3: Mira, tu entrenador, si Enrique.
4: Julián,
3: Enrique.
4: Sí, Enrique
6: no se vende.
3: No se vende, Enrique.
6: Si queréis a Tom Ford o Smith...
4: Sí.
3: Eso sí.
4: No, aquest no existeix.
6: Estamos abiertos. Va,
4: què anaves a dir?
3: No, que molt lleig el Cholo Simeone, que va donant lliçons de la vida i que va posant-se com a exemple, responent quan li van preguntar pels insults de l'afició a Julián, que ell va dir simplement que ell té molt respecte per l'afició. Mm. Em sembla molt lleig.
2: Però si no té que renovar o no té que renovar?
3: Sí, sí, Quique, però hi ha codis de vestidor. Abans parlàvem de la capitania dels codis de vestidor. Que un entrenador públicament no assenyali i no condemni insults a un jugador seu, per molt que vinguin de la seva pròpia afició, és que és lamentable.
7: És molt gros.
3: És lamentable.
7: El club està... O sigui, l'Atlètic està quedant fatal.
3: Clar, però és una mostra més del personatge que és Simeone.
2: Però això al món del futbol és molt difícil d'evitar. Per exemple, el Frankie el van xiular l'altre dia. Per què no va sortir l'entrenador queixant-se de que xiulava un jugador nostre?
4: Bueno, l'entrenador és part d'aquesta
3: sí.
4: controvèrsia.
3: Sí, però estic segur que si li preguntes a Flick, sí. si li preguntes a Flick en sí. una roda de premsa pels xiulets de Frenkie de Jong, estic segur que sortiria sí, sí. en defensa de Frenkie i que demanaria i que diria que no li agrada que xiulin un jugador
2: Àngel,
3: seu.
2: Àngel, té que fer-ho perquè és un jugador seu?
3: Clar, doncs l'altre no ho fa.
4: I de fet, quan Flick vexa Frenkie posant-lo fora de la capitania, al mateix temps, en les mateixes declaracions als mitjans del club, diu, però jo no tinc ningú problema con este tío, és un gran jugador, clar. No sé què, no sé quantos. Sí. I efectivament, si haguéssim preguntat una roda de premsa, segur. Hauria defensat a Frenkie de Jong.
3: Segur, segur.
7: Simeone?
2: A veure, jo entenc que la citret de la capitania, perquè diu ell que és provisional. Sí, sí. I segurament sortirà de capità...
4: Bueno, això ja...
2: No, Rafinha. Perquè és el tio que té més autoritat, el que se l'escolta més, el que més trempera té dintre l'equip. Però per antiguitat, tindria que ser Frenkie.
8: Por supuesto, calidad.
2: Calidad, ya...
8: calidad y pelazo, que nadie en el equipo tiene pelo que tengo yo.
4: Sí,
2: pues posible.
4: Podria ser. Bé, finalment, abans de ventilar l'Atlètic
8: de Madrid... Todos van con injertos y cosas.
4: Vols dir alguna cosa al Lautaro o...?
1: Sí, parlem-ne, perquè si tenim aquesta situació encallada, algú l'haurà de desencallar i el Barça ha de fitxar un nou. Llavors tenim dos noms sí. sobre la taula, Luis Suárez i Lautaro Martínez. De fet, avui s'ha dit aquí a RAC1 que Deco ha volat cap a Lisboa
2: sí.
1: i se suposa que és per parlar sobre Luis Suárez, que està a l'Sporting de Portugal. I l'altre nom és el de la Tora Martínez, que, per cert, avui l'entrenador de l'Inter de Milà li han preguntat sobre ell.
9: Yo me tengo estreto Lautaro.
10: Jo vull que Lautaro es quedi. És aquí amb nosaltres i crec que es quedarà durant molt de temps perquè és el nostre capità. És el jugador sobre el qual construïm alguna cosa important. Ho hem fet, ho estem fent i esperem continuar fent-ho també en el futur. Però el mercat sempre és traïdor, així que no donaré una resposta sobre aquesta qüestió. El que és segur és que nosaltres volem que Lautaro es quedi.
9: Di certo, noi vogliamo che Lautaro rimanesse.
1: Quina alternativa a la davantera?
2: Jo ho veig difícil pel temps. Li queda pràcticament 10 dies i necessites un davanter. I els davanters són els que estan més cotitzats sí. i més difícils de treure i d'arrencar. I l'equip que talment ha de tindre un suplent o una possibilitat de fitxar un altre. És a dir, amb aquests 10 dies corren per tothom. Eh? I és cert que Deco ha anat a Lisboa perquè jo he vist unes imatges i volen cap a Portugal. Que això no significa res o pot significar molt. Eh?
3: Jo confio cegament en Deco i amb Hansi Flick, però especialment amb Deco, i tinc la sensació de que si el Barça fitxa un nou, no serà cap dels que estem parlant.
4: Que s'han dit. Mira, jo també
3: cap,
4: eh? Tinc la mateixa sensació.
3: Absolutament cap. Ni Lautaro, sí. ni Luis Suárez, ni Pavlidis, ni Gyökeres, ni Julián, ni cap. O sigui, si el Barça fitxa un nou, tinc la sensació de que Deco, que aquest mercat de fitxatges ha demostrat treballar amb molta discreció, que va fitxar Gordon quan ja el tenia fet i amb Vissi ho ha fet el mateix
4: sí, sí.
3: i amb Rodri pràcticament el mateix, tinc la sensació que Deco té des de fa temps preparat un pla B, l'autèntic pla B a Julián, és una sensació, insisteixo, eh? L'autèntic pla B a Julián i que si fitxen el nou l'executarà i que serà una sorpresa.
4: Bueno, sobre aquest tema anem tancant el tema Atlètic de Madrid perquè realment és un club que és com a València, eh? És com un mal de queixal, diguem-ne. Hi ha dies que penses en tota aquesta colla i tot aquest hate i tota aquesta tonteria que et venen ganes de bueno, no direm coses així...
3: No, però sí.
4: I el Simeone...
2: Ens ha denunciat a la FIFA, a la UEFA, perdó, sí. pel tema de...
3: Sí, però amb el Madrid ajupen el cap, eh?
7: Ara ho has dit, després fan caca quan juguen allà els partits.
3: Amb el Madrid ajupen el cap en tots els sentits.
4: I amb tothom perden les finals. Toquen els pobres tota la temporada i quan arriba la veritat.
3: Al Madrid no hi ha complicats
4: al Madrid, perden les finals. Com va passar l'any
11: passat. Què tal, com estan? Vamos, vamos,
3: míralo,
11: míralo. Vamos, cojones, vamos.
4: No, el que faltava pel duro, senyor Simeone.
11: Vamos.
4: Malvingut.
11: ¿Dónde está el Poquí ese de Mundo Deportivo?
4: El Poquí está...
11: Como lo vea, lo cago a trompadas.
4: Deixa, tranquilo.
11: ¿Dónde está? Está debajo de la mesa.
4: Poquí.
11: ¡Sal, Poquí, cagón!
4: No, Poquí no está aquí.
11: ¡Cagón, Poquí!
4: El Poquí o es a casa seu o es a la redacció del Mundo Deportivo.
11: Pues está en su casa, que se prepare. Que se prepare, que le he enviado a alguien.
4: ¿Un sicari?
3: Hauria de ser la redacció.
4: Està a la redacció. Li has enviat un sicari al Poquí, pobret?
11: Más o menos. He enviado el Cuti Romero a su apartamento con un bate para que le rompa las piernas.
4: No amenacem, no practiquem violència. Per cert, ja que està aquí, senyor Simeone. Els cartellets aquests, què? Aquests cartellets contra...
11: La afición es muy respetuosa.
4: No, respetuosa...
11: Y no tiene nada que ver.
4: Bueno.
11: Los carteles... Los corté yo.
4: Com?
11: Es que los colgué yo.
2: Yo ya...
11: Cartel a cartel, no celo a celo.
2: Això es fa...
11: Grapa perquè, a grapa.
2: Perquè la Junta Directiva de la Tima Dito ho permet.
4: Sí, clar.
2: És intolerable.
4: Sí, sí.
11: Y porque sobraba un poco de tinta de impresora.
2: D'acord, sí, pero la Atlético de Madrid té que prohibir que vas en contra un jugador del club.
4: Va,
2: yo...
3: Ya, sí, perquè no ens han retirat, no?
11: Amable con el club.
2: Es que vale. Pasa, es que
11: no quiero jugadores que no creen en el equipo. Vamos, vamos, vale, vamos, vale, vamos, vamos.
4: Va, ja quedat va que tenim sí. Més temes, tenim alguna mica més de Mercato, tenim el cacau del Girona, que l'hem de comentar.
1: Ei,
4: i direm ara que estona li deu Miquel Agut que vingui a explicar-nos-ho. Però abans, què hem de fer?
11: El Girona!
4: Deixa el Miquel Agut tranquil.
11: Un cafè llet amb la llet freda.
4: La dada de Jové. També es falta la dada de Jové aquest vespre, que està per aquí rondant. Però fem una mica de calaix, no? Així... Home, com voleu que paguem aquí el personal?
1: Aquí, si no,
2: jo
1: cobrem.
2: Vaig veure el Girona l'altre dia que va empatar a casa.
3: Què hem de cobrar, Quique? Què hem de cobrar, Quique? Ah, perdó, que perdó, si no, no...
4: La publicité, Messier.
12: Versió estiu, amb Pere Mas.
13: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk i Babyliss. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
15: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
17: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
18: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, creo, por las calles. Va, de Barcelona.
17: Que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
18: La gente con mi camiseta.
3: Unes ganes tremendes.
18: Ah, clar.
3: Ah, clar.
18: No, no era normal.
17: I cridaven, no?
18: No era normal.
17: Sí. No? Sí, sí.
18: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
16: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
19: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
17: Clar que no, perquè t'agrada massa.
19: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
16: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
20: I a La Repesca els la donarem.
16: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Notícies, contingut exclusiu.
12: Podcast RAC més 1.
16: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
12: RAC1.cat.
13: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.
4: 3 quarts i 3 minuts avui, tancaran la recta final del temps afegit. De seguida...
11: Que de la paña no s'espatlla,
4: sí,
11: no?
4: Ara
11: parlem... Jo el Madrid sin líder sí. I no parleu.
4: Manolo González, tranquil.
11: Fins al collons ja de RAC1.
4: Bueno, calma, sí,
11: la TV3...
3: Sí, va, només tens una mà, eh?
4: Com?
3: Només té una mà, Manolo González. L'estiu passat se la va perdre.
4: Ah.
3: Va perdre una mà. Es va jugar una mà...
11: I tu què vas perdre?
3: Es va jugar una mà, que el Joan García no fitxava pel Barça.
11: Sí. Dic el que has
4: perdut. A veure, abans de la mà del Joan García sí. I del Manolo González...
11: I amb una mà em sobra per fer moltes coses.
4: Sí, però mira, això sobra de casualitat. Vull dir que tranquils. A veure...
1: Fem pinzellada ràpida.
4: Pinzellada d'una coseta al Barça que ha per dir... Perquè el que ho tingui clar...
1: Sí, perquè aquesta tarda s'han inscrit Rodri, Adeyemi i Christiansen, que no estaven inscrits i, per tant, podran jugar aquest diumenge.
11: Veremos.
1: Contra l'Elx. Qui de moment no està inscrit és Gordon i Cancelo, però des del club diuen que això se solucionarà ràpid i podran estar disponibles aquest diumenge.
4: Doncs ja que estan inscrits i que se solucionarà ràpid, ho veurem diumenge.
11: No, ja, després, ja, no.
4: Efectivament, demà hi ha superpartit.
11: Efectivament, senyores i senyors.
4: No, va, demà hi ha superpartit.
2: Gran partit, eh?
4: Espanyol-Madrid.
2: Gran partit, eh?
4: A l'estadi...
2: Perquè sempre es diu que l'Espanyol no li planta cara al Madrid.
21: Aquest sí que li planta cara.
4: A quina hora és demà? Quina hora és el partit?
2: A 2:15.
11: Vengo a Barcelona i huele raro.
4: No, a 2:15 serà al Teatre Montaner demà.
2: Ah.
4: A veure, l'educaite.
22: Bueno, la primera part,
4: ah,
22: ja està, però...
4: A tots a 2:15?
22: Sí.
4: Molt bé, doncs si volen veure, vagin a veure els saludos cordiales, una mica d'espanyol i una mica d'això. A veure, algun comentari, com el veieu demà al partit?
22: Però tindrem el tècnic de so...
4: Sí, anirà informant.
22: Sí, anirà informant. Perfecte, que això ho fem sempre que hi ha futbol.
4: Perfecte, ben fet. No, què n'espereu del partit de demà?
3: Sobretot amb ganes de veure el Madrid de Mourinho.
11: Aviam,
3: amb què ens sorprèn. Amb quin estil de joc juga, aviam quina aposta fa, i serà la primera gran alineació on tindrà que deixar Ja, ara no estan tots rodats, òbviament, perquè encara falten, sobretot els mundialistes que han arribat més lluny.
22: ¿Tienes miedo?
3: Cada Espanya
22: empiezo
3: no
22: a oler a Caquita.
4: No, Caquita no.
3: No, Caquita no, això sé, Caquita no. Però tinc ganes de veure...
22: Caquita de la buena.
3: Si proposa algo, si propones algo, perquè...
22: Yo he visto caca, no caca de la buena.
3: Mai proposar res.
4: No proposarà res.
2: A mi també fa gràcia veure l'espanyol, perquè el van veure davant del Llevant i no va veure color. I vull veure l'espanyol, que hi crec una mica en l'espanyol, perquè crec que ha millorat el respecte l'any passat, i a veure què fa.
3: Sí, l'any passat van començar molt bé, i mira, després,
2: sí,
3: demanant l'hora.
4: Bueno, doncs demà, a partir sí. de 9:45, per tant, Porqui. A partir de les 9, més o menys, o 7:45, de 9, bueno, no sé, RAC1, bueno, posin la ràdio,
1: Batlle,
4: i ja se trobaran amb l'Edu de Batlle i tota la colla pessigolla.
22: Hola, de Rodri, com si fuera Zidane Maradona.
0: A mi me daba dudas.
4: Bueno, tú te daba dudas.
3: Pero lo llamaste, ¿eh? Lo llamaste.
4: Sí.
0: Lo llamé para decirle que
2: dues,
0: no interesaba.
2: Dues vegades.
3: Ah, amigo.
2: Dues vegades per intentar conversar-lo.
4: Per tant...
22: Para convencer-le que no viniera.
4: Ah. Jo dic que Mourinho no arriba a Nadal. Mira bé el que et dic.
2: Tu creus que no arriba a Nadal?
4: No ho sé, per ser un xurro aquesta vegada, ja veuràs. I ni les comèdies...
1: No es menja els torrons, eh, segons tu?
4: No ho sé. Potser no arriba a Pasqua, no arriba a la Mona.
1: Roig Vicenç, patrocinador del temps afegit.
4: Va.
22: A mi costaria acabar mi carrera en el Premià.
4: En el Premià? Perquè el Premià... Ah, vale, molt bé. El Premià.
22: A la de la platja, tot el dia moreno.
4: A veure, hi ha algú que sigui de Premià d'aquest estudi?
22: A l'Espinaler.
5: Hola, bon dia.
4: Bona tarda, estimat Miquel Agut.
21: Ja hi som. Hi ha gent que ve de fora a envair...
4: No ve de fora, però si és de Premià.
21: Ve de Premià, és de fora.
5: No, en tot cas, ens envaeixen a nosaltres. Bueno, cap de setmana.
4: No entrem en aquest mar. A veure, el nostre home del Girona.
2: Què?
4: No, és que estic buscant el dia. Quan juga el Girona? No,
5: d'aquí una hora i deu.
4: Sí. Ah, val, és avui, perdó. És que buscava el dia, sí, no, tinc un paper que posa. Sí,
1: a les 9 de la nit.
4: Estic gaga, aquesta hora ja estic gaga. Ja queda una hora i 8 minuts perquè jugui el Girona.
5: I fa dos minuts que sabem que jugarà amb Gazzaniga a la porteria, Arnau de lateral dret, Àlex Moreno de lateral esquerra, Francesc i Júnior de centrals, Fran Beltran, Morante i Ethan al mig del camp, Brian Hill, Abel Ruiz i Minsu a dalt. O sigui, un 11 en el qual tranquil·lament hi ha un jugador, Minsu, dos jugadors, Àlex Moreno, tres jugadors, Arnau, i potser fins i tot en podrien afegir un quart com Brian Hill, que no sabem on jugaran a partir de l'1 de setembre, si a Girona o en una altra banda. Un 11 de circumstàncies per jugar al camp del Còrdoba, cosa que el Girona, sempre que ha fet, ha estat amb empat o amb derrota. No ha guanyat mai el camp de l'equip andalús. El partit avui a les 9 amb la fresca, el Nuevo Arcángel.
4: Molt bé.
5: A RAC més 1.
2: La jornada anterior el vaig veure el Girona amb el Leganés i em va agradar força.
5: A mi també.
2: És veritat que no va tindre gol, ni gaires oportunitats de gol. Malgrat, les va tindre, eh? Però no, hòstia, dues pilotes que van tindre els altres, una van al pal i l'altra un golarro.
5: Bueno, ja, que saps que al final això...
2: És el que importa el futbol.
5: Evidentment, però...
2: Però no va jugar malament el Girona.
5: No, si juga malament, no juga malament. I segurament tindrà marge de maniobra perquè haurà de vendre algun jugador d'aquests que se'n volen anar.
2: Segur.
5: Unagi, etcètera, i per tant podrà fer fitxatges que tinguin nivell a segona divisió per aspirar a l'objectiu del retorn a primera divisió, que és el que diu el club. Per cert, dilluns a les 12, roda de premsa del representant de Sigankov. Sabeu que Sigankov és aquell jugador que es va revelar, que no va voler jugar el partit contra el Leganés, que va acabar la llotja quan havia de ser suplent a la banqueta, es va negar a vestir-se i va acabar la llotja, està expedientat, hi ha un siri considerable a Girona amb aquest personatge. Doncs bé, resulta que el seu representant dilluns ha convocat una roda de premsa en un hotel perquè el club no permet al jugador explicar-se, és un jugador amb contracte, i el club encara pot decidir si fa rodes de premsa o no. No hi ha cap jugador del Girona que faci entrevistes ni rodes de premsa a dia d'avui, tampoc ell, i parlarà el representant per donar la seva versió del conflicte amb el club.
4: O sigui que fotrà una rajada que es quedarà a gust.
5: Pot ser, Joan Maria, pot ser.
3: Té pinta,
4: no, per això t'hem fet, bueno, fet venir aquí per diversos motius.
21: Precisament, ara que deies aquest del Sirankov,
4: sí.
21: Vam rebre un mail d'un oient, de l'Andreu, que diu que el davanter tapat del Barça és en Sirankov. Diu, per això s'ha plantat el Girona.
5: Això, vaja...
2: Va, sortim,
4: atenció, ojo, cuidado.
5: No, vull dir...
21: Això, a veure, aquest Andreu...
4: Jo... És prou bo com per...
23: No.
3: Andreu González?
21: No, Andreu M.
4: Deixeu parlar.
5: No, Andreu, em sap greu, Rodolí, però jo crec que no, eh? No.

0: sigui millor que el del Còrdoba. El Còrdoba juga junt des de fa anys i, per tant, és més equip que el Girona, probablement.
1: A més compactat.
0: Llavors, a partir d'aquí, aviam com surt el partit d'avui i que s'acabi el mercat, que tinguis la plantilla feta, sobrevius i quan s'acabi el mercat, aviam fins on pots arribar.
2: Has parlat d'Arnau, Àlex Moreno i Minso. Arnau, com està el tema amb el València? Àlex Moreno amb el Rayo, no sé si ho té tancat o no, i Minso amb el Rangers, no? Minso, paga la clàusula.
0: De fet, això es diu des d'Escòcia, el que passa que a mi m'estranya que si un jugador té una clàusula de 10 milions, hi ha un club que la paga, que aquest futbolista que ha de marxar jugui un partit arriscant-se a lesionar-se, per exemple, i que es quedi el club sense el jugador i sense els calés. Llavors, a mi m'estranyaria que això estigués...
3: No és normal.
0: No és normal. Ara, el compromís d'Arnau i d'Àlex Moreno, a diferència del de Sigankov, per exemple, és claríssim i són jugadors que tenen molts números de sortir. De fet, Arnau, si no ha marxat a València, és perquè no hi ha acord entre clubs, i Àlex Moreno ha tingut diverses propostes durant l'estiu, i de moment encara hi és, però mentre hi són, estan jugant, posant la cama i comportant-se com professionals de dalt a baix, quan potser d'aquí 10 dies no juguen al Girona, juguen en una altra banda.
2: Benat i Van de Beek també són a la banqueta, entenc, no sé si tindran minuts o no.
0: Benat els havia de tenir en el partit anterior, però la lesió de Júnior va impedir que els tingués perquè va haver d'entrar algú que fes de central, i seria una bona notícia que Benat tingués minuts, perquè pot ser un jugador diferencial aquesta temporada de segona divisió, i si s'acaba quedant, que no és descartable, si s'acaba quedant, seria una gran notícia pel club, que tindria probablement, si no el millor davanter de la categoria, un dels dos o tres millors de la segona divisió.
1: L'Emir de la Barceloneta i l'Àngel tenen alguna cosa a dir sobre aquest foll? La revolta,
3: coneix el company, coneix molt bé el Girona. La problemàtica del Girona s'ha sent, sí. Perdona que t'ho digui.
0: No, escolta, està bé.
3: Jo segueixo el Girona, i el que m'estàs dient jo comparteixo. Tu amb informació i jo amb opinió.
4: Has passat amb nota a l'examen.
0: Nota alta. Si el Quique m'aprova, escolta.
3: Però nota alta, Tordó, perquè jo segueixo molt el Girona, t'ho dic de veritat, i el veuré aquest vespre, i coincideixo amb ell, i el meu és opinió, el seu és informació.
5: Doncs visca Girona, visca el temps de flors, visca el cul de la Lleona, les festes de Sant Narcís, visca la Renfe també.
3: El que passa que el temps no suma a favor del Girona, i això m'emprenya. No es pot arribar a aquesta alçada de la temporada amb la problemàtica oberta com el tenen. Perdona, ho penso així.
0: No, això, que cadascú té l'opinió que té. I hi ha molta gent a Girona que estaria d'acord amb tu.
1: Àngel?
4: Res a afegir. El Quique i el Miquel ho han explicat perfectament.
1: Molt bé. Doncs, Miquel Agut, recordem, qui vulgui seguir el Girona a partir de quina hora, si podeu?
0: 3:15, a RAC+1, Còrdoba, Girona, i aviam com surten les coses. El Girona va empatar el primer partit, aviam si avui aconseguís una victòria.
1: Mira, i agafa una mica de porra per acabar la setmana amb bon gos de boca, o no? Còrdoba, Girona, porra Agut.
0: Jo et diré, preferiria un altre resultat, però et diré 1-1.
1: 1-1, porra de l'Espanyol Madrid. Tots tres, ràpid.
4: 0-4.
3: 0-4?
1: Emir.
3: 2-3.
0: 2-2.
1: José María.
6: 3-0 para el Español.
1: Ahí está. Clar, 3-0 si juga a casa. I sobre el Barça, que és diumenge no sé quina hora, contra el no sé quantos. Elx. Contra l'Elx, el camp de l'Elx.
3: A 4:15 del vespre. Venga. I també és un partit difícil.
4: 1-5.
1: Diu el Pérez.
3: Uf.
1: Emir.
3: Sense davanter centro. 1-2.
1: Quan?
3: 1-2.
0: 1-3.
1: Molt bé, i la Montse Martí, quin pronòstic té del partit de diumenge?
7: Per mi això... Repetiré l'agut, 1-3.
1: 1-3. Doncs amb la Montse Martí...
3: Roda. Som les molt optimistes, eh?
1: En les bones mans de la Montse Martí us deixem, que arriba el 9C amb la tempesta i totes aquestes coses.
7: Sí.
1: Que tinguis un molt bon cap de setmana. Que
7: igualment,
1: el
7: a
1: també
7: vosaltres.
1: Els nostres oients, la ràdio no tanca cap hora. Home, acomidem-nos amb un aplaudiment.
3: Bravo!
1: La setmana que ve és l'última, eh? Nosaltres ens hi posarem a partir de les 4. A reveure tots. Gràcies.
8: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
9: Són les 8, bon vespre.
10: No ho sé, amb Montse Martí.
9: Benvinguts al 9C. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials aquesta nit al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. Hi ha risc de crescuda sobtada de rieres i per això

0: Això demanen fer mitja volta si es troba una zona inundada. Els Mossos d'Esquadra reforcen el dispositiu de seguretat per la concentració d'una plataforma ultra demà a Barcelona. L'entitat, que està fent gira per Europa defensant postulats racistes i supremacistes, té previst concentrar-se al vespre a la plaça Sant Jaume de la capital catalana. Els propers minuts també parlarem de mobilitat, de l'AP7, que Trànsit està treballant amb una aplicació que avisarà els conductors quan hi hagi problemes i el recomanarà trajectes alternatius, i de Rodalies. RAC1 ha repassat les incidències a la xarxa aquest mes d'agost. A la R3, la meitat de dies hi ha hagut talls per incidències sobrevingudes. És divendres 21 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
1: Inuncat.
0: Inuncat és el nom del pla especial del govern per fer front al risc d'inundacions. És un dels plans de protecció civil que Catalunya té per diferents tipus d'emergències. Hi ha el Procicat per situacions de risc, l'Infocat per als incendis forestals, el Neucat per les nevades o el Vencat per al vent. Posar nom a les coses també serveix per ordenar-les, per saber què són i com actuar quan s'hi arriba. De fet, posar nom a les coses va ser una de les primeres formes d'ordenar el món. Comencem. Comencem.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya manté activades les alertes taronges per intensitat de pluja a l'Alt Camp, al Baix Camp, al Baix Penedès i al Tarragonès. Protecció Civil diu que es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. A més, demà s'hi afegiran també les Terres de l'Ebre, tret de la Terra Alta, i les tempestes més potents podrien arribar aquesta matinada a la Costa Daurada. Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Quina és la situació ara mateix? On plou?
1: Mira, tenim alguns ruixats, però són molt locals, al voltant d'Osona, les Guilleries, la Selva, fins i tot a punts del Baix Empordà i del Ripollès, ben poca cosa, però de moment, tot i que la situació sigui tranquil·la, tenim potencial perquè es pugui complicar al llarg de les properes hores.
0: Hem d'estar a l'aguai, sobretot, amb el que pugui passar durant aquesta matinada i demà a la costa. Quina zona podria rebre més aigua?
1: Abans de la mitjanit ja podem tenir alguns xàfecs forts entre la Costa Central i la Costa Daurada, de Barcelona cap a Tarragona, però serà sobretot a partir de la mitjanit, ja entrada la matinada, quan s'han d'organitzar aquests xàfecs localment forts, amb tempesta puntualment, i que puguin descarregar molta aigua en poca estona, sobretot el tram que va del Baix Penedès al Baix Camp. Atenció aquesta nit en aquestes zones, perquè fins i tot podem parlar d'algunes afectacions en carreteres per l'acumulació d'aigua, perquè aquestes pluges poden descarregar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, intensitat de caràcter torrencial, moltíssima aigua, i fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I en tot l'episodi no seria estrany que algun racó de la Costa Daurada, del Camp de Tarragona i fins i tot demà les Terres de l'Ebre doncs poguessin recollir més de 100 litres per metre quadrat. Són els típics aiguats ja de finals d'estiu. Tenim el mar molt calent, tenim aire fred en alçada, es formarà una situació de rebuf que aprofundirà una mica de vent de mar cap a terra, i per tant les condicions atmosfèriques realment són per tenir aiguats aquesta matinada, sobretot en aquesta zona del Camp de Tarragona. Sembla a partir del Garraf Baix Penedès, no vol dir que la resta de la costa no hi pugui ploure, però en principi la zona de més risc seria això, al voltant de Tarragona, i especialment Cap de Salou sembla que podria endur-se la pitjor part. Per tant, molt pendents d'aquestes possibilitat d'aiguats, d'inundacions, que haurem de seguir sens dubte de ben a prop.
0: I això durarà aquesta nit i demà, diumenge ja no?
1: Diumenge menys. A la tarda pot ploure alguns punts del centre i del nord del país, poca cosa, però demà al matí, atenció encara, Terres de l'Ebre, la zona del Golf de Sant Jordi, sobretot al voltant del Perelló, l'Ametlla de Mar cap al sud, podem tenir algun xàfecs forts, ja de matinada, però a últimes hores, seria més matí, migdia, al moment amb risc d'aiguats també cap a l'Ebre, per tant, tot el que és costa sud, des del Baix Penedès cap avall, molta precaució perquè a les properes 12 hores, 12, 14, 16 hores, doncs podem tenir aquests xàfecs forts. A la resta, en principi, poca aigua, però sí que demà a la tarda podria tornar a ploure en alguns punts del nord del país, sobretot Pirineu i Prepirineu de Lleida.
0: Aquest episodi de pluges han fet caure en picat les temperatures. Hi ha poblacions, Martí, que no tenien un dia com avui des d'abans de Sant Joan.
1: Sí, des del dia 20 de juny, 20-21 de juny, per exemple, a la costa, a Cadaqués, no baixaven dels 20 graus des que va començar l'estiu. Per tant, situació de calor persistent dia i nit, per sobre d'aquests 20 graus, en el cas de l'Alt Empordà, d'aquest punt del Cap de Creus. Però si ens fixem al Pirineu, a les valls del Pirineu, per exemple, a la Seu d'Urgell, avui per fi han baixat dels 30 graus de màxima, però és que portaven des del 12 de juny, cada dia, consecutivament, passant dels 30 graus. 70 dies sense trencar aquesta ratxa de baixar per fi d'aquests 30 graus. O sigui, la refrescada es nota, s'ha notat de nit, s'ha notat de dia, i els propers dies, evidentment, farà calor, som a l'estiu, però no tanta. En principi, la calor més sufocant no hauria de tornar.
0: Gràcies, Martí. Per tot aquest episodi de pluges que ve, Protecció Civil demana prudència a l'hora de moure'ns per les zones on pugui ploure. La sotsdirectora del cos, Imma Soler, demana estar pendents de la previsió meteorològica perquè no ens enxampin aquestes tempestes. N'ha parlat a RAC1.
2: En algun punt poden ser localment intenses i en algun punt poden tenir aquest component més fort, no?, amb més intensitat, de que pugui haver-hi en algun lloc pluja intensa, i fins i tot que puguin acompanyada doncs de pedra, de ratxes de vent, d'esclafits.
0: També ha recordat que en situacions com aquesta el millor és preparar bé qualsevol desplaçament, i si cal ajornar-lo fins que passin les pluges també s'ha de fer. En cas que l'aigua ens enxampi ja conduint, el millor és aturar-se en un punt segur i esperar, segons Protecció Civil. A més, la falta d'aigua dels últims mesos ha assecat el terreny i això fa que l'aigua corri molt per rius rieres i també barrancs.
2: Esperem d'uns dies també que no ha plogut, uns dies amb molta calor, que els terrenys es troben molt secs, sobretot els barrancs, les illes de rius, les rieres, i aquest terreny sec fa que de seguida que corri, que caigui aigua, corri molt. I aquest motiu és el pel que demanem, sobretot aquesta vigilància de no aparcar en zones de rieres, en zones de lleres de rius.
0: Unes recomanacions que també fa bones per demà, perquè els ruixats continuaran, com deia el Martí, al sud del país. Les 8 i 7, el govern prepara una aplicació de trànsit de cara a la tardor per alertar amb missatges de veu als conductors dels problemes que es puguin trobar a l'autopista AP7. És una de les apostes tecnològiques que prepara el Departament d'Interior per descongestionar la principal artèria del litoral català. És una autopista que acumula cues quilomètriques dia sí dia també i on ha repuntat la sinistralitat. Per això el govern treballa en posar en marxa aquesta nova eina. Joel Penya.
3: És una aplicació que enviarà avisos amb missatges de veu als conductors que la tinguin i passin per l'AP7. La idea és que els alerti quan hi hagi algun accident o comenci a congestionar-se un tram de la via. A més, quan els ho notifiqui, també oferirà vies alternatives per on passar i així agilitzar el viatge. Aplicacions que fan de GPS ja tenen opció de veu, però en molts casos no tenen aquest factor de poder avisar al moment. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat d'aquesta nova aplicació en una entrevista a EFE.
4: El que volem treballar és amb una app que la tenim en curs, per llançar avisos als conductors a l'AP7. És a dir, que sàpiguen quan la via està saturada, quan hi ha un accident, quines són les vies alternatives que s'han de prendre.
3: Més enllà de l'aplicació, Interior també vol incloure la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit de l'AP7. El tram de velocitat variable entre Maçanet de la Selva i el Vendrell tindrà l'ajuda de la IA en els 150 quilòmetres que estarà en funcionament d'aquí a uns mesos.
0: Però és que, més enllà d'aplicar novetats tecnològiques per gestionar l'AP7, el govern també es planteja fer marxa enrere i recuperar els peatges. Ho estudiaran en un grup de treball que formaran totes les conselleries que tenen competències. Això sí, si acorden tornar a fer pagar per passar per l'autopista, miraran si fer-ho per la via tradicional o amb sistemes com la vinyeta, Joel.
3: Núria Parlona ha recollit el guant a Salvador Illa, que a inicis d'estiu va posar en dubte que eliminar els peatges ara fa 5 anys fos la millor opció. La consellera creu que la via necessita obres de millora importants, però tornar-la a fer de pagament diu que també pot ser una opció vàlida a curt termini.
4: Pot ser una, no tot el tema de la vinyeta. El que sí que està clar és que hem de millorar la P7, sí o sí, que s'han de fer obres futures que són llargues en el temps i que, per tant, són inversions importants que no seran d'un dia per un altre, i mentre arriben hem de gestionar millor el trànsit en una via que està molt saturada.
3: Això sí, s'ho miraran en aquest grup de treball on estudiaran possibles solucions per descongestionar la P7 i mirar de reduir-ne la sinistralitat. En espera de tot plegat, el Servei Català de Trànsit i efectius dels Mossos d'Esquadra ja estan intensificant els macrocontrols als camions de les Terres de l'Ebre i també instal·laran 6 radars mòbils nous per arribar als 10 en funcionament.
0: I de la P7 a Rodalies, un altre punt negre per la mobilitat. Els talls a la xarxa de trens es repeteixen dia sí, dia també, durant aquest estiu. Només durant el mes d'agost, si comptem totes les línies de la xarxa, també les regionals, hi ha hagut una trentena de talls a les vies. El cas més exagerat és el cas de la R3, que ha tingut una desena de talls en poc més de 20 dies, o la R11, on gairebé cada dia hi ha hagut retards. Eulàlia Carrascal.
5: En el cas de l'R3, la majoria de talls aquest últim mes han estat per arbres caiguts a la via, però també per robatoris de coure. Com que hi ha tantes afectacions al servei, Rodalies ha optat per mantenir el servei alternatiu per carretera, funcioni el tren o no. La línia on hi ha hagut més retards és l'R11, que uneix Barcelona i Portbou. En total, sumen 18 dies amb algun retard, per tant, el servei ha anat malament pràcticament cada dia. Però l'R15, per exemple, també suma almenys 13 dies amb algun retard i l'R16, 11. Les línies regionals juntes sumen gairebé una quinzena de talls, la majoria l'RL4, entre Lleida i Terrassa. L'últim avui mateix, aquest matí, per una incidència relacionada amb la meteorologia, tot i que ja s'ha restablert la circulació.
0: Les 8 i 11, els Mossos d'Esquadra reforcen el dispositiu de seguretat per la concentració de la plataforma Ultra Safe Europe Act demà a Barcelona. L'entitat, que està fent gira per Europa defensant postulats racistes i supremacistes, té previst concentrar-se a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume. Una hora abans, però, es concentraran al mateix lloc diversos col·lectius antifeixistes per evitar que puguin manifestar-se. Els Mossos es faran càrrec del dispositiu de seguretat conjuntament amb la Guàrdia Urbana i ja han avisat que estaran molt atents a les possibles proclames d'odi que es facin per enviar-les directament a la secció de delictes d'odi de la Fiscalia. Ser Giro.
6: La plataforma d'extrema dreta defensa una Europa blanca i pura contra l'arribada d'immigrants i promou una llei europea per expulsar-los als seus països d'origen. Volen evitar, asseguren, que acabin substituint la població suposadament local. Postulats racistes i supremacistes que tenen l'empara de líders ultres europeus com Víctor Orbán o Santiago Abascal. Ara bé, demà toparan a Barcelona amb diversos col·lectius antifeixistes que intentaran ocupar l'espai abans que ells per evitar que es manifestin. Els experts en el fenomen ultra alerten, però, que pot ser contraproduent fer aquestes contramanifestacions. El periodista Xavier Riusan ha explicat al món a RAC1 que se'ls acaba donant més ressò mediàtic.
7: Contramanifestar-se és fer una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris si és que sortia a donar-hi rellevància. Però ara sí que hi ha grups d'aquest espai antifeixista que aquests volen aplicar això de que els carrers són nostres i el que es aconsegueix, agradi o no, és donar més rellevància.
6: El Departament d'Interior ha fet una nota assegurant que reforçarà el dispositiu per vigilar atentament que no es fomenti l'odi i la violència contra cap col·lectiu. Al comunicat, el govern defensa que el dret a manifestació és fonamental, però no pot ser absolut. Per això traslladarà qualsevol d'aquestes conductes a la Fiscalia.
0: I diversos partits polítics i institucions com l'Ajuntament de Barcelona també han posat el crit al cel aquestes últimes hores. La secretària general d'Esquerra ha demanat que es prohibeixi la concentració en una piulada a X. També ho ha dit el portaveu dels Comuns, David Cid, en declaracions a l'escena.
8: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: L'Ajuntament, per cert, atribueix a un error que aquesta convocatòria ultra aparegués a l'agenda del seu portal web. Apunta que el Servei d'Atenció a la Ciutadania té informació de totes les convocatòries i que la informació es va publicar per error. Un cop detectat, afegeixen, els responsables ho van retirar del portal. Ara bé, aquest no és l'únic cas. L'Ajuntament també ha acabat retirant avui de la seva agenda la convocatòria de la manifestació del Núcleo Nacional el dia 11 de setembre. I mentrestant, els Comuns demanen a Junts per Catalunya que demostri que no tenen res a veure amb Aliança Catalana. Després que el secretari general del partit, Jordi Turull, renegués ahir de Sílvia Orriols, el portaveu David Cid ha demanat fets i no paraules. Oriol Junqueras s'hi ha afegit aquest matí a la Universitat Catalana d'Estiu, des d'on els ha animat també a fer foc nou amb la figura de Carles Puigdemont. Enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent, Víctor Massip.
9: Junqueras tanca la porta a qualsevol projecte amb formacions que fomentin la crispació. El president d'Esquerra alerta que els discursos d'odi trenquen el futur del país.
10: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
9: I d'aquesta advertència al debat sobre qui ha de pilotar l'independentisme. Junqueras ha respost a l'expresident Quim Torra, que ahir va dir que calien cares noves, i ha dit que qui volen fer fora és a Puigdemont.
10: Calen lideratges bons, els millors. Si són nous, nous. Si són vells, vells. Si són de tota la vida, tota la vida. Si són acabats d'arribar, acabats d'arribar. Jo no em vull posar en els debats interns de Junts. Per tant, si el Quim Torra el que vol és substituir el president Puigdemont, doncs ho haurà de fer en un congrés de Junts.
9: Amb tot, Junqueras recepta fugir de les baralles i demana a l'independentisme que dediqui tots els esforços a millorar la vida de la gent.
0: Un quart de nou del vespre, Ceuta es manté la incertesa sobre la situació de centenars de joves migrants que van tornar a la platja del Trampolín després que se'ls desallotgés. De moment la policia espanyola els ho permet, però la situació als carrers de Ceuta encara és molt precària. L'organització Human Rights Watch denuncia la gestió del govern espanyol durant la crisi migratòria i l'acusa d'haver deixat milers de persones en un buit legal durant gairebé 3 setmanes. L'ONG exigeix a les administracions que garanteixin un allotjament adequat als migrants i denuncia que molts no han disposat dels mitjans necessaris per tramitar peticions d'asil. També critica la poca protecció que han rebut dones i nenes especialment vulnerables. L'informe, de fet, recull fins a 13 casos d'agressions sexuals comunicats a la Fiscalia. Madrid, Roger Perciba.
11: Sí, Human Rights Watch acusa les administracions d'haver deixat milers de migrants abandonats durant gairebé 3 setmanes al carrer, en platges, a boscos, sense allotjament i sense unes mínimes condicions higièniques. Parla directament d'un buit legal, denuncia que no s'ha estudiat la situació de cada migrant i que hi ha persones que volen demanar asil però que no saben com fer-ho. L'ONG és especialment crítica amb la protecció de dones i nenes, recull casos de violacions i agressions sexuals i explica que han estat les mateixes associacions veïnals les que han hagut d'improvisar espais per protegir-les. També alerta de la situació dels menors no acompanyats, n'ha trobat dormint al carrer i reclama que se'ls garanteixi la protecció a què tenen dret. Human Rights Watch adverteix al govern espanyol que no pot fer retorns indiscriminats, les expulsions col·lectives, diu, estan prohibides, cada cas s'ha d'estudiar per separat, especialment quan es tracta d'un menor o d'una persona que demana asil.
0: I 3 setmanes després, Pedro Sánchez, per cert, ha designat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinador de l'acció del govern espanyol, és a dir, de tots els ministeris implicats en la gestió de la crisi de Ceuta. Torres ha gestionat diverses crisis migratòries ja a les Canàries i va ser un dels impulsors de la modificació legal per la reubicació dels menors no acompanyats. I mentrestant, el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha dit avui que confia que d'aquí a poques setmanes es pugui portar les 500 nenes menors de Ceuta a la península. En declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, Pérez admet que encara no han comunicat els detalls del pla al govern de Ceuta.
12: Y creo que es factible decir que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas tener a estas niñas en recursos especializados. Hemos hablado con el Ministerio de Igualdad, que está haciendo un trabajo también con entidades de protección de las mujeres, de protección de niñas que pueden ser susceptibles de víctima de trata.
0: I atenció al que ha confirmat avui la policia espanyola. Les màfies de tràfic de persones cobren 9.000 euros als migrants de Ceuta per portar-los en llanxa fins a la península. Aquests grups criminals han aprofitat l'entrada massiva a la ciutat autònoma per incrementar el seu negoci i cobrar a preu d'or viatges en petites embarcacions de nit i sense cap mesura de seguretat. La policia espanyola ja ha detingut 5 presumptes integrants d'aquestes màfies. Són les 8:18, un minut de pausa i tornem.
13: Amb Montse Martí.
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
15: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
16: Ara que hem acabat l'escola
17: i tenim més temps lliure,
18: ara que podem fer el que volem,
19: volarem els pares amb la pistola d'aigua
20: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
21: i escoltarem els contes de Reco
22: a la piscina,
23: al cotxe
24: o a l'hora de la migdiada.
25: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
26: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
27: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
28: Es trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
29: RAC1 Podcast.
30: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
13: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Xifra rècord de turistes al juliol a Catalunya. Durant aquest mes han visitat el país 2,7 milions de persones. La gran majoria s'han allotjat a Barcelona, que és la ciutat amb més pernoctacions. Ara bé, no és on les estades són més llargues. De mitjana, els turistes s'han passat entre 2 i 3 dies a la capital. Jordi Casals.
31: Aquest és el segon juliol consecutiu en què se supera el rècord de visitants de l'any anterior. L'increment s'explica per l'augment de turistes estrangers. N'han vingut un 4% més. En canvi, el turisme dins de l'estat ha crescut un 1%. Les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol també demostren que on hi ha hagut més ocupació és a Blanes, on s'ha arribat al 95%. En canvi, de mitjana, a Catalunya la xifra és del 75%. L'últim any, les nits d'hotel també s'han encarit un 4%. Ara valen 150 euros.
0: El que no acaba de tenir èxit als comerços de Barcelona és el pagament amb Bizum. Hi ha botigues que estan pendent de tenir els datàfons nous que inclouen aquest sistema de pagament, però l'associació Barcelona Comerç assegura que de moment no acaba de convèncer els clients.
31: Hi ha algunes diferències pels usuaris respecte al pagament amb targeta de crèdit, com ara que després de fer una compra els diners desapareixen automàticament del compte. En canvi, amb el pagament amb targeta tradicional, això pot trigar uns dies i no es veu el saldo real. El funcionament és molt semblant, però el comerç ha de marcar l'opció de Bizum al datàfon i quan el client acosta el mòbil, amb l'aplicació oberta, es fa el pagament. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, creu que començarà a funcionar d'aquí uns mesos, n'ha parlat a la CNN.
1: Aquest moment és residual perquè encara s'estan començant a implantar els nous TPBs per poder cobrar amb Bizum. Per tant, jo crec que falta encara, com a mínim ens han dit, entre 6 i 9 mesos per començar a implantar-ho. Per part del consumidor és molt més fàcil perquè està acostumat a pagar amb Bizum. Hi ha gent que està acostumada a pagar-ho tot amb Bizum, per tant, serà fàcil d'implementar. Serà més complicat implementar-ho a les botigues.
31: Hi ha molts comerços que encara no tenen els datàfons actualitzats per permetre aquest sistema de pagament.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques.
31: Segons ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar RAC1, l'any que ve se'n podran beneficiar 2.000 persones gràcies a una línia d'ajudes anual d'un milió d'euros. L'aportació, de fet, pujarà als 800 euros en cas de bicicletes de càrrega. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, reivindica que la iniciativa busca oferir una alternativa de mobilitat sostenible a la ciutat.
2: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
31: Bonet confia aprovar les bases de la subvenció abans d'acabar l'any i llançar la convocatòria el primer trimestre de l'any que ve, si podran acollir aquelles bicicletes comprades des del moment en el qual s'aprovin les bases.
0: I si fa uns dies parlàvem de la verema, que amb la calor cada cop comença abans, aquesta setmana també ha començat la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. Ha començat 10 dies abans del que és habitual. En total s'espera que es recullin 135.000 tones d'arròs, una xifra semblant a la d'anys anteriors. Ara bé, també es preveu que els preus baixin. Eulàlia.
3: S'ha començat a collir la variant bomba, una de les més primerenques. Aquest any s'ha avançat la sega per la calor, però les altes temperatures no han fet malbé les collites. El que més preocupa els pagesos ara és que tota la feina d'aquest any no hagi valgut la pena. El responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Josep Antoni Vidal, critica la CN que vulguin abaixar els preus.
4: Ja l'any passat va baixar el redor una mica i el llarg molt, i els costes de producció no han parat de muntar. Pensa que estem parlant de preus de fa 10 anys. Això en els nivells de vida que portem i treballem per guanyar diners, no és assumible aquests preus que s'està parlant, que m'ho estan insinuant. Això serà el problema, o sigui, fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
3: I durant la campanya d'aquest any també recolliran noves varietats d'arròs que molts pagesos han plantat per primera vegada i que es poden segar abans.
0: Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia a la presó de Brians 2 al Baix Llobregat per condemnar l'agressió a una treballadora del centre. Reclamen més seguretat i insisteixen que aquesta agressió ha estat la gota que ha fet vessar el got, Ona Pardo.
5: La concentració l'ha convocat l'Associació de Treballadors de Presons Maria Blava. Hi han anat uns 200 funcionaris que han denunciat que pateixen atacs cada 2x3. Justament han reivindicat que avui hi ha hagut una altra agressió, aquest cop d'un intern. Per posar-hi remei volen més seguretat als centres, augmentar les plantilles i que els funcionaris tinguin més autoritat. Ho ha explicat a la CN un dels treballadors, en Juanjo.
6: Pedimos seguridad, poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día. Hay que cambiar las políticas de la Generalitat con las prisiones y si hace falta cambiar y renovar la gente de la Dirección General, pues adelante, porque seguimos igual que siempre.
5: L'atac va passar diumenge, quan una visitant es va abraonar sobre una funcionària i la va amenaçar de mort. Llavors li van prohibir l'entrada a la presó durant un temps, però els treballadors insisteixen que aquest veto també s'hauria d'aplicar a la resta de centres.
0: La Guàrdia Urbana ha detingut un altre home per apunyalar-ne a un altre a la Rambla del Raval de Barcelona.
31: Ha passat cap a les 4 de la tarda, segons ha avançat el periòdico, tres homes s'han barallat i un ha acabat apunyalant-ne un altre al tòrax, que ha quedat ferit lleu i l'han portat a un hospital. L'altra persona implicada hauria fugit. La policia ha començat una investigació.
0: I la Guàrdia Civil ha rescatat una parella i el seu nadó, que estaven a la deriva en un vaixell a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre.
31: Dilluns a la tarda la parella anava en un vaixell d'esbarjo que va quedar aturat amb problemes de motor. Hi havia mala mar i Salvament Marítim va alertar els agents que patrullaven per la zona perquè els remolquessin fins al port.
0: Al País Valencià, l'incendi de Segorbe, a Castelló, ha obligat a evacuar els veïns del municipi de Gàtova.
31: És un poble de menys de mig miler d'habitants, però que a ple estiu acostuma a multiplicar la població. El Centre de Coordinació d'Emergències ha enviat un alert i s'ha habilitat el poliesportiu de Bétera perquè els veïns hi puguin passar la nit. L'incendi ja afecta més de 120 hectàrees i els bombers hi treballen amb una trentena de dotacions terrestres i 17 mitjans aeris.
0: I al Masnou, al Maresme, els veïns d'un nou bloc d'habitatge públic de l'AMB denuncien que en menys d'un any té goteres, humitats i algunes plaques metàl·liques s'han rovellat. L'administració defensa que cada cop s'estrena un edifici, quan s'estrena un edifici acostumen a fer reparacions i asseguren que ja han resort la majoria d'avaries. Josep Riba.
7: Els veïns hi van anar a viure al desembre, però diuen que la pluja i l'aixafogó de la zona omplen els sostres de goteres i les parets d'humitats. També asseguren que hi havia molts desperfectes des d'un inici, com rajoles mal posades o portes que no tancaven bé. Un dels veïns afectats, el Pau Serra, creu que la constructora va treballar amb poques ganes i no entén com un habitatge públic es pot vendre en aquest estat. Ho explicava l'Agència Catalana de Notícies.
8: No pot ser que una obra que no arriba a l'any de vida sigui en l'estat en el que està. Creiem que els diners que nosaltres hem posat, que són els esforços nostres i en molts casos com el meu, pues, ajuda dels pares, no poden estar destinats a això i creiem que la vivenda pública ha de ser una altra cosa.
7: L'AMB diu que té un calendari marcat per les properes setmanes per acabar les reparacions que queden, però als veïns els preocupa que a mesura que passi el temps la constructora es desentengui més dels desperfectes que té l'edifici.
0: I atenció a aquesta història pel conflicte que ha esclatat entre veïns i jubilats que juguen a la petanca a Calafell, al Baix Penedès. Els veïns de l'edifici de davant de les pistes es queixen del soroll i els aficionats de sabotatge. I la tensió entre uns i altres ha anat escalant les últimes hores. Corresponsal a Tarragona, Esteve Giral.
9: Els veïns asseguren que els jugadors de petanca sí que fan soroll, tot i que la majoria són persones de 70 i fins i tot de 80 anys. També es queixen del repicar de les boles durant les partides a les pistes que l'Ajuntament de Calafell va reubicar just a tocar dels seus edificis, ara fa uns 3 anys. Josep Maria Sàlvia, un dels veïns que ha liderat la protesta des dels balcons per treure les pistes de petanca de sota casa, ha explicat això al Versió Estiu.
10: Ara només faltava que el senyor alcalde digui que, escolti'm, aquí no fan soroll. Escolti'm, senyor alcalde, vostè no ha vingut ni el 2023, ni el 2024, ni el 2025, ni aquest any. Vostè no sap si fan soroll aquesta gent.
9: Puja la tensió perquè després que els aficionats del club de petanca de Masmel denunciessin actes de sabotatge per mirar de fer-los marxar, ara són els veïns els que acusen els jugadors de petanca d'actituds incíviques.
10: Dues bosses de caca de gos, i jo no sé qui les va tirar, però ens van anar a parar a l'entrada del nostre bloc. Mm. I ens van pintar la paret en caca de gos.
9: De fet, aquesta tarda han repetit les partides sota les pancartes als balcons que demanen fer-los fora a l'Ajuntament, sense que s'hagi registrat, però cap més incident.
0: Un minut i dos quarts de nou del vespre, la catalana Estel Díaz debuta com a directora a la pel·lícula A Fuego, que s'estrena avui als cinemes.
11: Y aparte de bailar...
12: Aquí hacemos de todo, cariño.
0: La producció explica com una adolescent que acaba de perdre el germà s'integra en una comunitat de ballarins. La protagonitzen els catalans Zoe Bonafonte, que va estar nominada a millor actriu revelació als Goya per la pel·lícula El 47, i Marc Soler, que fa poc ha participat en la pel·lícula Viva d'Aina Clotet. Ha parlat amb ells la Bàrbara Padilla.
14: Estel Díaz explica a RAC1 que ha rodat la pel·lícula de ball, A Fuego, a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs per sortir de la Barcelona de postal i mostrar una altra realitat. En aquesta òpera prima, Díaz dona veu als adolescents i tracta la salut mental.
15: Vam comptar amb l'ajuda d'un psiquiatre per poder traçar totes les línies dels nostres personatges. I la salut mental era un tema que sempre estava present, sempre sortia. Ho sentíem des de fora, però nosaltres mateixes també sentíem que era una cosa que s'havia d'explicar. Encara hi ha molt de tabú.
14: La protagonista és l'actriu barcelonina Zoe Bonafonte, que ha hagut d'aprendre a ballar per fer aquest paper i que per primer cop ha tingut escenes d'intimitat. Les ha viscut amb l'actor i ballarí Marc Soler.
16: Jo no havia tingut escenes d'intimitat mai i amb el Marc vam vam començar allà amb la coach d'intimitat, ens va ajudar molt a trobar la intimitat entre els personatges.
14: La banda sonora de la pel·lícula és música urbana de l'escena catalana, d'artistes com Bat Gyal o Muixca.
0: I en música, aquest vespre, la Festa Major de Gràcia a Barcelona, hi actuen Al·lèrgiques al Polen. També Carla amb K, Coré i la Tour de Querol. La festa acaba avui i demà comença la Festa Major de Sants. El barri de Sants acaba de posar-se a punt per aquesta Festa Major, això sí, amb un ull posat al cel. La previsió de pluja preocupa també els veïns perquè pot fer malbé part de la feina feta. Aquest 2026, els carrers decorats tornen a ser els 11 de l'any passat. S'hi ha passejat per Sants en Joan Puig.
17: Doncs unes últimes hores marcades per aquest nerviosisme i angoixa pels possibles ruixats durant els propers dies. Els veïns del barri temen que les pluges tirin per terra mesos d'esforços i de preparació. De moment, a hores d'ara, el temps encara acompanya i els decorats ja estan gairebé a punt, però algunes veïnes, com la Laia, encara pateixen per la pluja.
18: Ens preocupa que plogui molt. Si plovisqués ja no passa res. Ara, si diluvia, tenim un problema tots els carrers, perquè, clar, si està tot guarnit per molt làtex, calipòsis i tota la història, és un perill. És complicat.
17: D'altres, com la Lucía, diuen que ja n'estan acostumades.
19: A més, estem bastant acostumats a que ploguin les festes de Sants, així que ja tenim allà una olla ben grossa de plàstics i lo tapem sempre i sempre ens aguanta.
17: I a partir de demà el barri s'omplirà d'activitats com correfocs, cercaviles i sopars de germanor, i també s'omplirà de música, on els diferents carrers acolliran concerts de grups com Fades, The Mummins and the Poppins o la Tour de Querol.
0: Fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Miquel Pascual, bon vespre. Tenim en directe el Gamper femení.
20: Des de les 8 està en marxa la presentació oficial del conjunt de Pere Romeu davant l'afició amb el Brighton anglès com a rival.
0: Des de l'estadi Johan Cruyff, a Clara Rodergas.
21: Bon vespre, 25 minuts de partit d'aquest Barça 2, Brighton 1. S'ha avançat el Barça amb un gol d'Esmi Brooks, ha empatat 5 minuts després Seike, però Pina fa uns instants ha tornat a avançar l'equip de Pere Romeu, que abans de l'inici del duel ha fet el tradicional discurs d'inici de temporada, juntament amb la nova capitana Patrick Guijarro, tots dos que s'han mostrat ambiciosos per una temporada en què el Barça opta a 5 títols.
0: Gràcies, Clara. I a les 9, el Girona s'enfronta al Còrdoba.
20: Serà el primer desplaçament del de Quique Álvarez en el seu retorn a segona divisió, en un partit que podrem seguir a RAC+1 i que ja té les alineacions confirmades.
0: En té més detalls el narrador del Girona RAC1, Miquel Agut, bon vespre.
22: Bon vespre, un Girona que jugarà amb Gazzaniga a la porteria, Arnau Francés Júnior i Àlex Moreno de dreta a esquerra en defensa, amb Fran Beltrán, Ethan i Morante al mig del camp, i a dalt Brian Hill, Minsu i Abel Ruiz. Hi ha diversos jugadors d'aquesta alineació inicial que encara no saben en quin equip jugaran la temporada que ve, si marxaran abans que tanqui el mercat o si continuaran a Girona a la banqueta, i és, entre d'altres, Benat, el futbolista ucraïnès que podria tenir minuts a la segona part i que tampoc no té clar el futur.
0: Gràcies, Miquel. Pel que fa al Barça masculí, els fitxatges ja estan inscrits a la Lliga.
20: Aquesta mateixa tarda ja ha aparegut a la web de la Lliga els noms de Rodri, Adeyemi i Gordon, a més de Bissibu, amb fitxa del filial, i Christensen, que havia acabat contracte i ha estat registrat de nou. L'única incorporació que de moment no podria debutar diumenge és Jo Cancelo. Mentrestant, el club anuncia la venda de Tobi Marquès al Braga portuguès per 11 milions d'euros, i pel que fa a entrades, el Barça té lligada la incorporació del porter croat Dominic Livakovic de cara a la propera temporada. La previsió és que surti seguit aquest curs i s'incorpori l'estiu del 2027 un cop acabi contracte Chesney.
0: I l'Atlètic de Madrid torna a assegurar que Julián Álvarez, mentrestant, es quedarà. I la FIFA ha imposat dures sancions als jugadors argentins per la baralla a la final del Mundial contra Espanya.
20: Sí, el càstig més gran se l'ha portat Leandro Paredes, que ha rebut una sanció històrica de 10 partits. Nahuel Molina se'n perdrà 7, Roberto Ayala 3 i Thiago Almada 1. L'únic jugador espanyol castigat ha estat Gavi, també amb un partit de sanció que s'haurà de complir amb la selecció.
0: Gràcies, Miquel. Fins ara.
20: Fins ara.
0: Tanquem aquesta primera part ara del Nou Sé, que hem fet l'equip d'informatius, Marina González a la producció i Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment. El periodista i còmic Sergi Mó reflexiona avui sobre el repunt de l'extrema dreta entre la generació més jove.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mó, com esteu? Segons diuen els sondejos, la meitat dels joves de menys de 25 anys votarà a un partit de dretes. Es veu que la rebel·lió juvenil és voler pagar menys impostos. Té certa lògica. Si tens 20 anys, portes tota la vida sentint que no tindràs pensió, que no podràs comprar-te un pis, que tindràs una feina precària i que viuràs pitjor que els teus pares, després grinyola una mica que vingui l'esquerra i els hi digui als joves: ei, hem de pensar en els altres. I clar, els joves diuen: què? En els altres, bro? Perdona, però els altres estan pensant en mi? Clar, que no justifico, però davant d'aquest panorama, tot és independència financera, emprenedoria, marca personal, fer-se un mateix. Clar, és completament normal que al final pensin que dependre d'algú sigui gairebé un fracàs personal. I la dreta parla perfectament aquest idioma. Tu pots, tu t'ho mereixes, que ningú et tregui el que és teu. Vamos, el mateix discurs serveix per un partit polític que per vendre't un curs de criptomonedes. Les aficions també han canviat. Ara hi ha nanos de 20 anys que tenen com a hobby acumular diners. Invertir, mirar criptos, fer trading, buscar ingressos passius... Els diners ja no serveixen per pagar-te una afició. Els diners són l'afició. Així que hem acabat amb nanos que no tenen ni 1.000 euros al banc, però ja projecten preocupats la quantitat d'impostos que hauran de pagar quan siguin milionaris. Adolescents que ja estan buscant pis a Andorra. Vamos. La revolució ja no consisteix en canviar el sistema, consisteix en aconseguir prous diners perquè el sistema deixi de ser un problema teu. Potser no ens hauria de sorprendre que tirin cap a l'hiperindividualisme la meitat dels joves. Els hem posat un mòbil a la mà durant tota la vida que els ensenya que una persona no és una persona. És una empresa que encara no ha trobat inversors. I així pinta el panorama. Bon cap de setmana.
2: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: RAC 1.
13: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, és que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
23: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
24: Ja està.
25: Sí, no cal tenir les obres dintre.
24: Exacte.
26: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
27: Anar amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
26: Per què de terror?
2: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
26: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
2: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
28: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
2: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.
29: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
2: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
29: Fàcil, intuïtiva i renovada.
2: I escolta el que vols, quan ho vols. No ho sé, amb Montse Martí.
0: I com cada divendres acabem el No ho sé amb el No s'ha parlat prou, avui recuperem la secció en què Anna Priscila Magrinyà i Candela Figueres parlen sobre la primera pel·lícula doblada al català de la història i sobre l'origen del Salt del Tigre.

0: Com cada divendres, ja ho sabeu, acabem el programa amb el No s'ha parlat prou i aquesta setmana repetim amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Bona nit a totes dues.
1: Bona nit.
0: Què hi feu aquí? No sou a Bad Bunny?
1: Home, és que no. És que va ser molt difícil comprar entrades per aquell concert.
0: T'ho vas provar, eh?
1: No, però, però vaig veure patir molts amics i vaig dir, jo no seré la que pateixi en aquest concert.
0: I tu, Anna, no.
2: Jo ja és que he desistit. Primer que Bad Bunny, ara quedaré com la garrula de Torn, però vull dir, no és de...
0: No és el teu tema.
2: Molt bé el que fa i tal, però no és el meu tema.
0: Molt bé el que fa i tal.
2: I segon, he desistit totalment d'intentar comar entrades de grans concerts.
0: D'aquests formats així,
2: eh? Sí, ja me n'he cansat.
1: És que últimament, Nyoques Gràcies vas poder... Ni Rosalía, vull dir que ho sé. Segueixo l'actualitat de la Pris.
0: Esteu unides, sí.
1: Va costar.
2: Ho he intentat, ja me n'he cansat. I per què? Preguntem-nos per què anem moltes vegades a aquests concerts.
0: I ho fem perquè si sembla que si no hi ets, no sé què, però és igual.
2: Avui parlava amb una col·lega que diu, hosti, tinc entrades, però és que a mi realment no m'agrada tant Bad Bunny, però m'ho vaig comprar perquè hi va haver, parlant en tema de joves, hype, en vocabulari sí. Jove, hype i FOMO,
0: I
2: fear of missing out, i por de perdre-s'ho, i diu, i vaig demà, que ja em fa gràcia, però és que tampoc m'agrada tant aquest senyor, i diu, i m'he gastat 100 euros, no sé ben què.
1: I ara porta una setmana posant-se el dia amb Bad Bunny.
0: Exacte, perquè ara sí, això és evidentíssim, fent els deures última hora.
1: Ho has de fer perquè si no anar allà al concert i no canta res...
0: Però que no passa res si vas a un concert i no cantes, no, també?
1: Ah, no, però ni que sigui alguna, no? Per passar una mica desapercebut si no te'l notes.
0: No, potser sóc una mica rara, però penso... A veure, que la
2: es
0: lògica...
2: Es va gaudir, no cal cantar.
1: Sí.
2: Però cantar també
1: jo he de reconèixer que en algun concert que no em sabia absolutament res, en alguna he fet com playback...
0: Bla, bla, bla.
1: Perquè penso que, si no em quedo molt...
0: No, però, a veure, no, jo... Em refereixo que és veritat, quan ja vas a veure espectacles, és anar a veure un espectacle,
1: sí.
0: No és allò de dir, hòstia, és un cantant, un artista, un grup que m'agrada molt, que em sé tota la lletra, i que llavors ja és una altra cosa, però que segur que hi ha gent que ha anat a veure Bad Bunny així, però d'altra, que ha anat a fer el xafarder d'ara, això, com va això del gran espectacle,
1: sí.
0: No?
1: És veritat que això no és un concert, és un show, és un
0: espectacle. És un show.
1: Concert, no,
0: i la Rosalía era una mica el mateix, no? En alguns casos, que era més veure... Això, com és un gran espectacle
1: d'aquest
0: tipus.
1: Si és que ho veies, perquè jo aquí sí que hi vaig anar, vaig sí? quedar en aquell lloc de les grades que només veies mig escenari, i dius, també paga això, per veure, només quan la Rosalía surt com un cucut de rellotge, perquè clar, hi havia una part que no veia res, i llavors sortia la part davantera, dius, molta gràcia no em fa.
0: Però no s'haurien de vendre aquestes entrades, tampoc, no?
1: No s'haurien de vendre, però és que com que et col·loquen o no et col·loquen i quan pots comprar les compres, saps què vull dir? Sí, entres random
0: i... Si l'encerto, l'endevino i vinga, anant. A veure, qui comença?
1: Jo mateixa, si voleu.
0: Doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, no s'ha parlat prou de la primera pel·lícula doblada en català de la història.
0: Mira.
1: Ara que ens agrada tant veure pel·lícules en versió original, vull recordar, doncs això, la primera pel·li que es va doblar en la nostra estimada llengua. De quin any diríeu que és? Música de concurs. Us dono opcions. Va, 1976, un any després de la mort de Franco.
0: Sí.
1: 1933, durant la Segona República. 1984, l'any en què TV3 va començar a tenir programació regular.
0: Home, jo, mira, jo dic el 33, durant la Segona República, però clar, vaja, a nivell de cine, 33 o 76? Puc dir opció A, 1, 2, 3?
1: Vinga,
0: 33,
1: doncs...
0: 76, 84.
1: Es diu les 3, tu, Pris?
2: 76.
1: 76. La resposta correcta és 1933.
0: Mira.
1: Vinga. Sí, i la pel·lícula en qüestió és Draps i ferro vell, l'hereu Xirinola. Mm. Ja pots treure la música del concurs. Una producció francesa de 1931 que va, de fet, era un migmetratge perquè durava 34 minuts i que protagonitzava el còmic de l'època Fernandel i que en francès es titulava Bric à Brac et Compagnie, en francès correcte, que en català es traduiria com Trastos i Companyia o Quincalla i Companyia. Bric à Brac vol dir objectes diversos acumulats, sovint antics, curiosos, i companyia, doncs literalment companyia. Molta gent es pensa que va ser Franco qui va implantar el doblatge, però no. Segons la pàgina web Tot sobre el doblatge en català, el doblatge va arribar a l'estat espanyol el juliol de 1932, amb la creació del primer estudi conegut, que es deia 13, que eren sigles, perquè era de Trilla la Riba Estudios Cinematográficos Españoles, i que estaven aquí, a Barcelona.
0: A més, a Barcelona.
1: Estaven, sí, sí, a més, a Barcelona. Mm-hmm. Llavors, voleu sentir com sonava aquesta primera pel·li doblada en català? O millor dit...
0: Oh, tant, a veure.
1: La primera pel·lícula...
2: Ja feien això de... Ei, Joe! Que ho fan molt a la competència.
1: Doncs ara ho sentiràs.
2: Vols dir que ho estàs fent bé, això?
1: Doncs ara ho sentiràs. Ells, de fet, ho deien, la primera pel·lícula dialogada en català per dobles, eh? Així ho diuen en els crèdits del mateix film. L'escena, us poso només el primer sí? minut, i l'escena us heu d'imaginar un mercat tipus dels Encants, d'acord? Mm. Amb ple de gent i trastos.
3: època. Us dic que es tracta d'un veritable Silló Voltaire.
4: Hola. Què et sembla, noi?
3: Què tens?
5: A mi em sembla una faceta de criatura.
3: No, home, no. És fina tapisseria. Arreglat, això li quedarà com nou.
1: No. Bé, en fi, aquí continua una estoneta.
0: Sí que és competència total.
2: Una mica, eh? Una mica, sí.
0: Apunta maneres,
1: apunta
0: això.
1: Maneres. La cinta la podeu trobar penjada a YouTube. Es va recuperar el 15 de juliol de 1997 durant una campanya de recuperació de patrimoni cinematogràfic que es deia el Maresme 100 anys d'imatge.
0: Interessant això també, que va estar un munt d'anys com que no sabíem això, no? Com
1: no,
0: desapareguts.
1: No, estava desapareguda. De fet, el seu propietari era en Lluís Arimon, que era un operari d'un cinema de Badalona, doncs que la tenia guardada des de feia temps, allà per allà, no sabia ni què tenia exactament, i amb aquesta campanya va dir, ostres, doncs ho porto. Es va posar en contacte amb Cinema.rescat i aquesta entitat ho va dipositar en una còpia a la Filmoteca de Catalunya. I què va ser l'encarregat de dirigir el doblatge de la pel·lícula? És clar, director de doblatge. Doncs el periodista i escriptor i director de Magí Murià i Torné, que tenia la productora de cine Barcinógrafo. I, evidentment, els estudis on es va doblar va ser els estudis 13. La Vanguardia deia això abans de l'estrena. Están totalmente terminados los trabajos de adaptación y recording, entre comillas,
0: recording
1: al catalán de la primera película hablada en este idioma por el procedimiento de dubbing. També entre cometes. Esta producción será presentada al público muy en breve. Y después de la mencionada película, que en catalán se titulará Draps i ferro vell, es una divertida comedia recientemente editada en París bajo el título Brick and Black Comedy y está interpretada por artistas de primera fila.
0: Hombre,
1: en cuanto a los artistas catalanes, han sido seleccionados cuidadosamente, completan, si no mejoran, la labor de los comediantes franceses. I sí que havien estat ben seleccionats i amb molt bon criteri, perquè en el doblatge va intervenir una joveníssima i també molt gran, Elsa Fàbregas, que és la dobladora de personatges com l'Escarlata O'Hara, d'Allò que el vent s'endugué, a finals del 1948, i de tantíssimes altres actrius.
6: Buenas noches. Soy Catherine Hepburn, Doris Day, Lauren Bacall y Vivian Leigh. Todavía recuerdo la frase más famosa que he pronunciado. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
1: A mi el plor final m'ha agafat.
0: Sí, no, però quan intentes de pensar en ella doblant, i la cara que pot estar fent com a...
1: agafa
0: una perspectiva diferent de la cosa, eh?
1: Però ella també, l'Elsa Fàbregas, va ser la professora Minerva McGonagall de la saga de les pel·lícules de Harry Potter i, atenció, la bruixa avorrida de les Tres Bessones.
7: No he vingut pas a jugar. I ara mireu què heu fet.
8: Ah, sí? Oi, que queda molt bonic?
7: No. No n'és gens de bonic. Que no sabeu que no s'han d'embrutar.
1: Una de les grans.
0: No, és que la tinc integradíssima, aquesta veu. Sí, sí.
1: Sí, és que ens ha acompanyat amb moltes coses.
0: Sí, pel·lícules. Sí. Elsa Fàbregas.
1: Tornant a Draps i Ferro Vell, l'hereu Xirinola, que seria...
0: Tela, també.
1: Seria com
0: Draps i Ferro Vell, sí. L'hereu Xirinola.
1: Després de l'estrena, que va ser el 4 de maig de 1933 al Cinema Catalunya a Barcelona, durant la primera edició de la Setmana del Cinema Català, La Vanguardia ja publicava aquesta altra notícia. Em faig dic alguns fragments, només diu. Ha sido acogida por el público con insistente agrado. El hecho de estar enteramente dialogada en catalán le ha traído una explicable simpatía. Y el cine Cataluña se ha visto más concurrido que de costumbre. Trátase de una comedia musical francesa de ambiente popular y tendencia cómica a ratos rayando lo grotesco. Diu també, el diálogo está salpicado de chistes y ocurrencias en tono adecuado al ambiente en el que transcurre el film. El auditorio se ríe y celebra la farsa que parece, al fin, ser todo lo que se trataba de lograr.
0: Però és interessant aquesta part i el cine de Catalunya s'ha vist más concurrido que de costumbre.
1: De costumbre, trata de una comèdia.
0: Un símptoma, sí, no?
1: Sí, exacte.
2: La gent volia veure cinema en català.
1: Aquí està. La pel·lícula ho va petar moltíssim i no és per menys, perquè té escenes divertides i picantones, que també et diré que han envellit molt malament pel que el fa a la perspectiva de gènere. Atenció.
9: Cal que us faci remarcar, mentre que la senyoreta Tina no és aquí, que les grans cases de París m'han ofert munts d'or per la meva maniquí.
1: La maniquí és la senyoreta Tina. I ara surt la senyoreta.
9: I ja un però. Jo he refusat, ja.
0: Que ets cor.
2: Jo voldria formar part del cor, no?
0: Oh, sí que fas per fer...
2: Oh.
0: Mira.
9: ...les circumstàncies per fer patir els nois tendres. Esteu-te'n aquí, mà, que calles, eh?
1: Ah, com se marquen les circumstàncies i les protuberàncies per fer patir els nois tendres, en fi. La noia sortia amb un biquini.
0: Oh, oh.
1: Aquí la dona és tractada com un objecte i en aquest altre tall de bleda.
9: Tina, he de parlar-te. Sí, t'he de fer una proposició.
8: Sí?
9: Puc fer-la? Soc jovenet. Tinc una gran botiga. 300 vestits.
2: Carai.
9: 120 parells de sabates sense comptar les que porto. Això et fa riure, eh? Et vols casar amb mi?
8: No em vull casar.
9: No deies això fa 15 dies?
8: He variat d'idea.
9: Com que existeix l'altre...
8: Quina altra?
2: És una dona qui fa de Tina, perquè
0: sí,
2: sembla un senyor fent de senyora, eh? Vull dir, sembla Mrs. Dogfire,
1: és una senyora. A veure, això vol dir... així és com comença?
2: Ara parlem de boxa.
1: La teva part...
2: No, mira, la Candela ha portat a cinema... I jo porto un altre art.
1: A veure...
2: Jo porto un altre art. Avui parlarem de tigres i de salts. Clar, si us dic que parlem de tigres i de salts, ja us podeu imaginar...
1: Ara, si fem la suma...
2: Si feu la suma, doncs...
1: Divendres nit, divendres nit...
2: Exacte. Divendres...
1: Tot i que divendres nit, perquè... Cansament.
2: A vegades ni divendres, ni salta, ni menys, ni dimarts, ni dimarts. Ja esteu?
1: Exacte, sí. Continua.
2: Doncs parlem del salt del tigre. Suposo que sabeu en què consisteix aquesta suposada pràctica sexual.
1: M'agrada lo de suposada.
2: Sí.
1: No tothom. És una suposada pràctica.
2: Ai. No, però vull dir, a veure... Jo sempre tenia entès que era dalt d'un armari.
1: Sí,
2: que, clar, vull dir, qui practiqui això...
1: és perillós.
2: Primer, jo tinc armari empotrat, per tant,
1: sí, clar,
2: no
1: dir,
2: ja és complicat.
1: Sí.
2: És una llegenda...
1: un armari d'abans, ara em sortia
2: Dantes.
1: Com de la pel·lícula Dantes.
2: Sí. D'on ve aquesta suposada pràctica sexual? És una llegenda urbana?
1: Molt bé, nieto, aquí,
2: eh? No surt. El que us puc dir és que, mira, doncs com la primera pel·lícula doblada en català, la pràctica sexual del salt del tigre ve de Barcelona. Té Barcelona.
1: Bé, però què passa? A veure.
2: És que com som els catalans, que ens ho inventem tot. La primera vegada que es pot llegir l'expressió salt del tigre és en una obra de Santiago Rusiñol. El 1915 l'artista modernista escriu sota el pseudònim Jordi de Peracamps, el vodevil en un acte, el senyor Josep falta a la dona.
1: El Josep falta a la dona.
2: Sí,
1: així
2: sí,
1: deia.
2: Sí.
1: El senyor Josep falta són bons,
2: a la dona.
1: Sí.
2: La peça passa en una sala de confiança, en una casa de molta confiança, que té com a decoració un gran llit. Podeu imaginar que aquesta casa, doncs, que s'hi fa perquè té retrats de dones guapes i algun retrat de torero. És un prostíbul, vaja. El protagonista, que com deveu haver deduït pel títol, és el senyor Josep.
1: El senyor Josep.
2: Ha decidit cedir a la pressió dels amics del casino de la izquierda de l'Ensanche, que l'amenacen en fer-lo fora del club si no s'esbalota. Per això, i després de 20 anys de matrimoni honest amb la dona, en Josep visita una casa de barrets. Ara, ja se sap que les primeres vegades són difícils. A veure, Nieto, posa'm una musiqueta així per... Perquè jo també us faré un diàleg. Un diàleg d'aquesta obra de teatre. El senyor Josep falta a la dona. Josep, voleu que... Fem els tres. A veure, qui són? Dues persones. Va, Josep i Pere. Tu vols ser el Pere, Mireia?
1: Vinga, va,
2: jo sóc el Josep. Josep, però què li diré a una dona que no conec? No li podré pas dir que l'estimo si encara no l'he vista mai?
1: Tu no digues res i ves fent.
2: Sense franquesa.
1: Primer l'abordes, després fas el salt del tigre.
2: No hi tindré pràctica.
1: Després la mossegues.
2: A on?
1: Allà on puguis.
2: Aquí es queda, aquest moment teatral. Mare, perdona, Déu, Candela, que només teníem dos papers.
1: Actrius, que aplaudeixo. Quin honor veure aquesta escena interpretada amb aquest talent.
2: I clar, doncs, d'on ve aquesta invenció de Rossinyol? Posa la cançó que vulguis. Si vols seguir a My of the Tiger, segueix a My of the Tiger, Nieto. Posa la que vulguis ara de fons.
1: Sí, ben trobat.
2: Doncs d'on surt aquesta invenció de Rossinyol? D'un personatge, segons ens explica el periodista Xavier Teros, que ho sap tot, absolutament tot, de Barcelona, injustament exclòs de la llista de subjectes estrafolaris que van poblar la Barcelona modernista. Us la presento. Ell es deia Miguel Pigrau i era un actor dels que ara diríem secundaris, potser en aquest doblatge de la Candela seria dels que... Maria! I tenia molt de caràcter i, bueno, doncs ell sempre volia aconseguir el paper protagonista, doncs com que no li donen el paper protagonista, diu, mira, organitzo jo la meva pròpia obra de teatre, i en aquest cas escull un Shakespeare, Otelo, que ell en diu Otelo, va per Barcelona dient, jo faré l'Otelo. I afirma Luis Cabañas, un periodista de l'època, que Pigrau, en el Otelo, a tenazar con las manos a Desdémona, lanzábase sobre la actriz dando un salto acompañado de un largo ¡ah! Como un rugido. Y a esta escena...

0: perpèntic a Rossinyol, que el dramaturg va decidir doncs crear aquest concepte del salt del tigre com una escena, com un moment picantó en les pràctiques sexuals de les parelles catalanes.
1: Va ser el fundador, per tant, no?
0: Va ser el fundador. El que passa que ell no diu en què consisteix el salt del tigre.
1: Aquí va la imaginació, o algú comença tot el tema de l'armari quan arriba.
0: Clar, aquí no sabem quan arriba el tema de l'armari. Vull dir, la gent després comença, doncs, el que dius tu, doncs, a fer servir la imaginació i comença a explicar de què va aquest salt del tigre. I mira, doncs, parlant d'aquest salt del tigre de Rossinyol i d'en Pigrau, clar, m'ha vingut al cap una escena del Cor de la Ciutat que suposo que la recordareu tots. Com
2: se llamava això?
3: Piensa, mi hermana.
2: Piensa, mi hermana. Yo cualquier momento me mudo a Birmania.
3: No, això no, eh? A més, que encara en sé d'altres que et poden agradar molt.
2: ¿Cómo es?
3: Ah, no. Aquestes coses no s'expliquen. Es proven.
0: Es proven i ja, si t'agraden, les repeteixes, eh? La pizza birmana de la Remei i en Rudi.
1: La Remei, ara és que l'estava pensant.
0: Sí,
1: i dic,
0: la Meritxell Ané, que interpretava aquesta Remei, i la pizza birmana, que, bueno, també cadascú que s'imagini el que vulgui que és, no?
1: El que vulgui. A veure, Candela, no sé si podem introduir un concepte més just per
4: ho podem fer molt breu, sí.
1: Dos quarts d'onze, sí.
4: Mira, no s'ha parlat prou de que els botons de les camises d'homes i de dones estan en costats diferents.
1: Què dius?
4: Tu compres una camisa d'un home, els botons van amb una banda i de dona amb una altra. A les camises d'homes els botons solen anar a la dreta i a les camises de dona a l'esquerra. I a què es deu això? Doncs en principi una qüestió de jerarquia social i de funcionalitat. Una de les explicacions més acceptades és que històricament els homes es vestien sols, que la majoria eren dretans, doncs col·locar els botons al costat dret els facilitava l'acció de botonar-se. A més, sovint participaven en batalles bèl·liques i l'espasa sempre la portaven a l'esquerra, no? I llavors si volien fer-se o desfer-se els botons de la casaca perquè anaven allà calorats o el que sigui, doncs amb la dreta se'ls podien desfer perquè amb l'esquerra anaven allà amb l'espasa ben portada. Per altra banda, moltes dones de la classe alta no es vestien soles, sinó amics que tenien les seves criades.
1: Ah, clar.
4: I els anava més bé de l'altre cantó.
0: Clar,
4: les serventes i les assistents. I clar, situar els botons a l'altre costat, a l'esquerra, feia més còmode la tasca per la persona que les ajudava a vestir. També hi ha una altra teoria, perquè com que ningú estava allà per explicar per què anaven a l'esquerra i a la dreta, hi ha moltes teories, que es diu que les camises de dones, doncs els botons van a l'esquerra per evitar que el vent, mentre muntaven a cavall, els hi obrís la camisa. Saps que anaven de costat?
1: Sí.
4: Clar,
1: sí.
4: Llavors el vent, en principi, va de cara, si portes els botons a... Bueno, és una cosa... No ho sé, jo al final...
1: Per protegir que no ensenyés.
4: Suposo per no ensenyar la pitrera, saps què vull dir? Sí. Però bé, perquè muntar era poc decorós, doncs encara no calia fer-ho més... Acabaríem fent el salt del tigre, saps què vull dir? Al final, si ja s'ensenyaven masses coses, la realitat és que no es té molt clara la certesa de per què aquesta diferència dels botons de la camisa, perquè en el cas de l'home doncs solen anar a la dreta i a les camises de dona solen anar a l'esquerra, però es tracta d'una convenció nascuda, això sí, fa segles, que ha arribat als nostres dies, encara que avui ningú vesteix amb quasi ningú la vesteix una criada.
1: Quasi ningú.
4: Sí, anava a dir ningú.
1: Per la precisió està bé, quasi ningú té criades.
4: Quasi ningú té criades, ni porta espases en principi al cinturó, també quasi ningú.
1: Gràcies un divendres més per acompanyar-nos.
4: Cap al concert, no?
1: Mira, avui no, però m'he vingut ganes, eh?
4: Sí?
1: Va dial una altra vegada.
0: Digue-li al Marc Giró,
1: que estava allà al mig.
4: Sí. I demà la Rosalia, ja veuràs.
1: Sí, tu creus?
4: No sé, és la teva aposta.
5: Són les 9. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
6: Bona nit.
5: Protecció Civil demana precaució per aquesta matinada i demà al Camp de Tarragona i la zona del Delta de l'Ebre. Es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Martí Oliveras.
7: Sí, tot i que ara no estigui plovent, atenció, a partir de la mitjanit serà el moment en què pot començar a ploure de valent a bots i barrals en alguns moments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Primer, sobretot l'àrea de la Costa Daurada, i serà demà al matí, migdia, quan també podria ploure molt cap al Delta de l'Ebre, sobretot Golf de Sant Jordi i Delta de l'Ebre. Però a curt termini insistim en la zona del Garraf Baix Penedès fins al Baix Camp, al voltant de Tarragona i al Cap de Salou. Probablement seria la zona on es podria acumular més aigua. Alguns aiguats ens fan pensar que podrien passar dels 100 litres per metre quadrat. Allà on plogui amb molta intensitat, molta aigua en poca estona, fins a més de

0: 40 litres per metre quadrat en mitja hora, però la resta del cap de setmana serà més tranquil, amb més estones de sol, tot i que no farà net i tornarà a ploure demà a la tarda, sobretot a la demarcació de Lleida, Pirineu, Prepirineu i també de cara a diumenge alguns ruixats al centre i al nord de Catalunya.
1: Gràcies, Martí.
0: Fins ara.
1: El País Valencià ha evacuat el municipi de Gàtova per l'abans de l'incendi forestal de Segorbe.
2: S'han desallotjat un miler de persones. El foc afectaria més de 400 hectàrees. Els bombers asseguren que aquesta nit serà clau per mirar de controlar l'incendi perquè demà hi ha previsió de vent i ho podria tornar a complicar. N'acaba de parlar el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Provisionalmente son 423 hectáreas las que han estado afectadas. Indudablemente no todas son del Parque Natural de la Sierra de Calderona, pero son el número de hectáreas que actualmente tenemos registradas y perimetradas. Y estamos hablando aproximadamente de 11,4 kilómetros.
2: El Centre de Coordinació d'Emergències ha enviat unes alertes i s'ha habilitat el poliesportiu de Bétera perquè els veïns desallotjats hi puguin passar la nit.
1: Els Mossos d'Esquadra reforcen el dispositiu de seguretat per la concentració de la plataforma Ultra Safe Europe Act demà a Barcelona.
2: L'entitat que està fent gira per Europa defensant postulats racistes i supremacistes té previst concentrar-se a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Una hora abans, però, es concentraran al mateix lloc diversos col·lectius antifeixistes per evitar que puguin manifestar-se. Els Mossos es faran càrrec del dispositiu de seguretat conjuntament amb la Guàrdia Urbana i ja han avisat que estaran molt atents a les possibles proclames d'odi que es facin per enviar-les a la Fiscalia.
1: I als esports, Gerard Ballera, bona nit.
4: Bona nit.
1: Què tindreu al Tu Diràs?
4: Doncs mira, estarem molt pendents d'entrada de, per exemple, el partit del Girona, segona divisió al camp del Còrdoba, o de com acaba el trofeu Joan Gamper femení entre el Barça i el Brighton, però més enllà de l'esport en directe, evidentment, hem de parlar un dia més del cas Julián Álvarez, d'avui que el director general de l'Atlètic de Madrid ha tornat a insistir que Julián no es mou del conjunt matalasser. Hi ha d'altres moviments de mercat. Hem avançat a RAC1 que, per exemple, Deco avui ha fet via cap a Lisboa, tot i que des del club ens asseguren que no té res a veure aquest viatge amb la recerca del davanter. Tot això i alguna cosa més, fins a 2:15, el Tu Diràs.
1: Gràcies, Gerard.
4: Que vagi bé.
1: Els del 9C ho deixem aquí i tornem dilluns a les 8 del vespre. Bon cap de setmana.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1.
1: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Carajillo!
2: Ai, ai.
3: Ahí está.
1: Efectivament. Ai. La mare que l'ha matriculat a dir algú per aquí a prop.
4: L'últim raig de sol.
1: I ja no.
2: Uau! Uau!
5: Va, nenes, piqueu de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
2: Però llavors parles francès?
6: No, el practico.
7: Ai, va, ja.
1: Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
2: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Però jo també sóc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
9: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
5: Ja està. Sí, no cal tenir les obres dintre.
1: Exacte.
10: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
11: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
10: Per què? Terror.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC 1. A 2:15 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC 1 amb Beto Tabatlla, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Sussona. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dissabte a 2:15, Espanyol Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som u.
12: Ai, la repesca, que maravilla.
13: A aquesta hora recuperem el No s'ha parlat prou del 9C amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert. Avui, sobre els fons de pantalla en una videotrucada i les motxilles invisibles que carrega cadascú.
14: Pep Antoni Roig, com estàs?
15: Molt bé,
14: bona nit. I Jana Jubert, també, bona nit. Benvinguda. No s'ha parlat prou.
15: Sí, anem a parlar d'un...
14: De què no s'ha parlat prou?
15: D'un tema universal i que segurament se n'ha parlat molt. Avui faig un no s'ha parlat prou d'una cosa que se n'ha parlat molt.
14: Ah, molt bé, contradient el títol de la secció,
15: sí,
14: eh?
15: Sí, sempre està
14: però
15: bé.
14: Però crec que al final sempre són temes dels quals s'ha parlat
15: sí,
14: molt.
15: Sí, no som tan originals, no som tan bons, no. Però... l'altre dia vaig tenir, abans d'ahir vaig tenir una videotrucada i vaig pensar, aviam, per què hi ha tanta gent diferent en aquest quadre?
14: Una videotrucada és a dir,
15: amb moltes persones, un Teams, si es permet dir d'aquesta manera estranya. I vaig plantejar-me què porta a una persona a modificar el seu fons o el seu entorn digital en una videotrucada.
14: Sí.
15: Un altre tema seria el to que hi ha als inicis de la videotrucada, que és una cosa que a mi em posa una mica nerviós, que és aquell to, com sempre, extremadament feliç. Sempre comença tothom com molt amable, molt més amable del que seria una reunió presencial.
14: Sí, és com que s'ha de trencar el gel.
15: Sí, ei, què tal, no sé què.
14: Em sentiu...
15: Sí, sempre.
14: Fent com el gest amb la mà, no?, de saludar.
15: D'això se n'ha parlat
14: molt. Visible. Sí. No aniries a una reunió fent així amb la mà d'una banda a l'altra,
15: sí,
14: no?
15: Com un teletubi, no.
16: És veritat, però, és exagerat.
15: Però en digital, sí, en digital has de ser un teletubi. No, doncs... he fet una petita divisió de tipus
14: com
15: de persones.
14: Com ens agraden les divisions.
15: Sí, de tipus de persones que et pots trobar en una videotrucada de feina.
14: Val.
15: I començo per la que em defineix a mi i no sé si a vosaltres. Vale?
14: És que fa molt de temps, des de la pandèmia, crec que no faig videotrucades així amb molta gent.
16: Quina sort, Anna.
15: Jo,
16: quina sort.
15: No et diré a diari, però unes quantes a la setmana.
16: És un infern.
15: El primer, la Jana, que també en viu moltes, podrà participar-hi bé. El primer grup són els que jo en dic els honrats. Els honrats són els que no tenen fons. Però és que no tenen fons de cap manera.
14: És a dir, és el fons de casa seva, vull dir, el que...
15: On estiguin, perquè...
14: No amaguen res.
15: Sí, jo entenc que si tu, pel que sigui, la vida t'ha portat aquell matí a un escorxador de porcs i has de fer una videoconferència...
14: No seria el millor moment,
15: que ara. Canvis el fons, però... Bueno, hi ha gent que decideix mantenir-lo allà on sigui i participa també de compartir l'experiència visual i dir, ei, que estic a un escorxador de porcs. No, el primer, els honrats, són la gent valenta, són la gent que no amaga res, són la gent que està a gust allà on li toqui estar, val? Despatx desendreçat, doncs despatx desendreçat. Bicicleta estàtica de l'any de la Quica que no fa servir, allà darrere. A mi, per exemple, un dia em van...
14: Tu ets d'aquests, has dit?
15: Jo soc d'aquests, evidentment. I un dia em van criticar que tingués l'estenedor amb la roba estesa al darrere. Jo em dic, la Sisi.
14: Sí.
15: La Sisi, no? I vaig pensar, però aviam, si estem fent una videotrucada és perquè estic a casa meva i no me n'he d'amagar.
14: Una cosa, també pots modificar una mica el fons, encara que siguis...
2: arrambar un rat,
15: sí. Aquest és el segon grup.
2: Ah, no,
14: fer veure que el fons de casa teva és una mica més bonic del que realment
15: aquest és el segon grup. El primer grup, el grup dels honrats, és absolutament, o sigui, és naturalisme pur. És cinema verite.
14: L'estenedor, val.
15: Cinema verite, sí. No hi ha res.
14: No m'hi he trobat.
15: I és el grup, els honrats, a més, som dels que quan ens hem d'aixecar un moment per anar a fer pipi, per anar a buscar un got d'aigua, no mutegem la...
14: Home, això dir-li un rat dir-li una mica despistat, potser, no?
15: O dir-li narcisista. No, narcisista no, tu dius, perdoneu un minut, vaig a buscar un cafè i deixes la teva cadira allà, a càmera.
14: I amb el soroll de la cafetera, no?, de fons.
15: De fons, molt de fons.
2: Exacte, i de la cadena del vàter.
14: No hi estic d'acord.
15: El cinema verité és així, no hi pot haver filtres, Anna, no hi pot haver filtres. El segon grup són els honrats cookies, que és el que tu estaves dient, que és, no posaré cap filtre, no amagaré res, però vaig a mirar-m'ho una mica.
14: Una mica, és a dir, quatre moviments.
15: És a dir, el primer grup,
2: si
15: la càmera enfoca el llit i no s'ha fet el llit, el primer grup no passa res, cinema verite. No. El segon grup es fa el llit per entrar a una videoconferència.
14: O busques un altre fons.
2: Només perquè entra a una videoconferència, si no se'l faria.
15: Seria això. Veig que el Nieto té ganes de... està bastant d'acord amb el que estic
14: vol
15: dient.
14: Vol entrar a opinar.
15: Sí. Aquest segon grup veig que tu estaries aquí.
14: Sí, home, clar.
15: Cuidar-se una mica,
14: imagina't,
15: no?
14: Imagina't que tens la pila aquella de roba típica per plegar i que la tens al sofà, perquè dius, després m'asseuré al sofà i plegaré la roba. Home, però si la videotrucada es veu al sofà, agafes la pila de roba per plegar i la trasllades al lloc.
2: Dic, no és gent ordenada, ja sinó està. Gent que agafa la brutícia i l'amaga a darrere
14: exacte,
2: de la porta.
14: Sota la
15: brutícia, jo he parlat de desendreçament, no de brutícia.
14: Bueno,
15: evidentment,
14: qui no té una mica de roba per plegar?
15: Bueno, tothom, estàs a la Sisi. A mi m'agrada el tercer grup. El tercer grup és el que em té més fascinat, són els misteriosos.
14: Sí.
15: És el grup dels que difuminen el cos i que tu els veus
14: al fons. El cos ja seria molt enigmàtic, eh?
15: Difuminen el fons i semblen agents secrets del KGB amagant alguna cosa. I, de fet, són els que a mi m'han generat fer aquesta secció avui, perquè l'altre dia n'hi havia bastants
14: d'aquests. Perquè t'inquieta.
15: M'inquieta molt.
14: Perquè els estàs amagant. Estàs desxifrant com... Això què pot ser?
15: No, llavors, no? Torno a l'origen. O estàs en un escorxador de porcs, o què amagues?
2: En un prostíbul?
15: Què hi ha allà darrere?
2: En un narcopis?
15: Exacte. O sigui, estàs fregant el límit de la legalitat?
14: Tu, Jana, quin grup estàs?
2: N'hi ha alguna categoria més?
14: Sí, home, sí, a veure, espero, no?
2: L'espera, a veure, de moment sí. Crec que cap d'aquests.
15: N'hi ha una que es bifurquen dos.
2: Vale.
15: He de dir que jo estic que no a la primera aquesta. O a l'última. No, d'aquest grup dels misteriosos, a més els hi passa una cosa, que és... O sigui, no es pot ser misteriós, no pots tenir el fons difuminat i ser una persona que es mou molt, perquè constantment et talla la cara. Llavors, t'està parlant un semirostre.
2: És com entranyable, també.
15: Sí, però genera una dimensió quàntica una mica desagradable.
14: No n'he de conscient, d'aquest efecte.
15: Es perd qualsevol concepte comunicatiu que vulguis enviar. El quart grup són els creatius. Els creatius són un grup que em fa bastanta gràcia, perquè hi ha el creatiu bàsic,
14: sí,
15: que és la mateixa gent que compra a l'Uniqlo i que compra a Ikea, i el creatiu top. El creatiu bàsic és el que, pues allò, aquelles opcions que et dona d'un fondo de pantalla que és un gratacel de Manhattan, es posa allò, malgrat que el wifi estigui clar que la IP és Movistar i estàs a Sant Feliu de Llobregat, no? Una platja paradisíaca.
14: Divertir,
2: aquesta per fer una
15: gent,
2: reunió.
15: Aquesta és la gent,
2: és
15: la gent que està esperant que li diguis que fas vacances aviat, sí, sí. O que has tornat de vacances. I dins d'aquest grup hi ha una bifurcació, que és la que jo últimament estic generant una mica en reunions amb gent que conec, que ara es poden fer avatars a la cara.
14: Ai, per favor.
15: Sí, tu et pots, va, et pots posar... Et pots
14: que
15: posar,
14: poc seriós.
15: Et pots posar un avatar de pirata.
14: Ah.
15: O de gos. O de gat.
14: I podeu mantenir tota la reunió.
15: Llavors, no, la clau és començar normal i, de fet, tu pots fer totes les fases. Vale? Comences un rat, passes a misteriós, passes a creatiu i arriba un moment en què ets un gat. I ets un gat i és el moment...
14: I es prenen decisions?
2: T'anava a dir, m'imagino...
15: És un gran moment per saldar els comptes generals del trimestre.
2: És que m'imagino que això només pot passar en les reunions d'equip de guió i
15: clar,
2: coses així, perquè m'imagino que una reunió de gent que ha de decidir coses de veritat.
15: No, no, aquí...
14: Espero que no.
15: Expliquem als oients que...
2: Pla d'emergència.
15: Qui us parla, doncs sí, és
14: guionista. Quin avatar és el teu preferit?
15: Buah, és que l'altre dia vaig descobrir que n'hi ha 28, vale? Aleshores, encara no els he trobat tots, però n'hi ha un que no t'ho sabria dir, però és com d'un... No sé com es diu, no sóc bon gossos, però els gossos que tenen les orelles aquestes.
2: Els Beagles.
15: Doncs és un Beagle. És un Beagle, sí. I mola bastant perquè quan mous el cap es mou les orelles. Llavors, és molt guai.
2: La intel·ligència artificial.
15: És molt guai per tancar un gran guió, una reunió creativa, et poses això i montes tot l'equip que es vesteix igual, que es transformi en animal, i ja està. I d'aquí en sortim.
14: I tu, Jana,
15: ja
2: la millor sèrie
15: molt
2: bona de...
14: Ets d'aquests, tu, Jana?
2: No, jo sóc de l'anterior, crec.
14: Ah, els creatius d'aquests fons.
2: Els fons així, rotllo, de cop a les Maldives, de cop a un lloc utòpic.
15: Sí.
2: Sí, perquè hi ha un punt informal, irònic, però potser posar-se l'avatar em sembla un gramassa.
15: A mi, jo no he descobert com es generen...
14: No m'esperava, això, Pep.
15: Hi ha d'haver alguna manera de crear fondos nous, no?
2: No les coneixem aquí.
14: Segur,
2: no
14: investigueu, programadors,
2: investiguem,
14: però segur
15: investiguem
14: que
15: perquè
14: existeix.
15: Crec que s'han de crear fondos postirònics catalans. Això és un negoci.
2: Rotllo, la Sagrada Família amb la Peung Gang a darrere.
15: Per exemple. Això seria un bon negoci.
14: Aneu donant idees originals.
2: Ho pensarem.
14: És que ja t'he dit, fa tant temps que no faig videotrucades. Ja,
15: com és que no fas videotrucades?
14: Doncs perquè aquí treballem presencialment,
15: sempre,
14: saps? Vull dir, sempre tenim reunió presencial i quan hem de fer una videotrucada, doncs ràpid. Vull dir, hi ha el fons que sigui.
15: Series de les honrades ordenades.
14: Sí.
15: Les misterioses,
14: no? Jo crec que sí. És que em sembla una mica ridícul difuminar-se el fons.
15: A mi també.
14: Llavors,
15: de fet, queda com de persona molt important, catedràtic, que t'està entrevistant per un documental.
14: Ara,
15: de la 2.
14: És veritat que jo...
15: Els documentals de la 2 sempre estan
2: per
15: difuminats.
2: Per mi és de senyor Calvo.
14: Jo em connectaria 3 minuts abans, saps, per mirar... A veure, aquest plano, sí. No, aquí es veu el quadre aquest que no m'agrada. No. Vull dir, aniria variant el plano perquè sóc una miqueta així, tiquis-miquis per aquestes coses,
15: però... I una última pregunta en les videotrucades. Segur que hi ha l'opció d'apretar un botó, que vol dir estic aixecant la mà perquè vull parlar. En una videotrucada pots aixecar la mà i se't veu la mà.
14: Yeah.
15: De quin grup sou? D'aixecar la mà real o de prémer el botó per aixecar una mà virtual?
2: Jo per burxar prémer el
14: la
2: botó.
14: Virtual.
2: Només sí? Per donar la nota.
15: Jo estic així, 5 minuts.
14: Tota l'estona amb la mà aixecada.
15: Tota l'estona no, fins que al final, dictatorialment, trenco la reunió i dic el
2: que deus aixecar la mà tants cops en una reunió.
15: Una mica, una mica.
2: Ja.
14: Com que no li agrada parlar.
2: Clar.
14: Va, en fi, Jana, de què més no s'ha parlat prou?
2: A veure...
14: Ai.
2: Vinc amb un tema dels meus, vale?
14: Sí, home, no m'esperava que vinguessis amb un tema dels del Pep.
2: No, però d'aquests que són una mica de giro, vale?
14: Val.
2: A veure, imagineu-vos que sou un actor...
14: Ens deixarem portar.
2: Exacte, deixeu-vos portar.
14: Què?
2: Un actor.
14: Sí.
2: Cert? I que un dia us desperteu i us adoneu que us heu fet virals a internet, però no per la vostra gran, esplèndida actuació en l'última sèrie de Netflix, sinó perquè la comunitat de Twitter ha rescatat uns vídeos que pengeu al vostre Instagram en el vostre temps lliure, visitant com Europa i ciutats europees. Per tant, la comunitat de Twitter els ha agafat, els ha editat amb una cançó trista i els ha convertit en el mem més melancòlic de l'any. Vale? Això és el que li ha passat a l'actor espanyol Pedro Alonso, altrament conegut com el Berlín de la Casa de Papel. No sé si el coneixeu.
14: Sí, més o menys. No he vist
2: la Casa de
14: Papel.
2: Jo
15: no
2: l'he vist, la Casa de Papel. És que només mirem filmin en aquest programa.
15: Sí, clar.
2: Som aquesta gent insuportable.
15: Amb la Jana només mirem filmin. Sí.
2: No, però el mem en qüestió realment és això, és una recopilació de vídeos on es grava ell sol, format selfie, diguem, no? Visitant com Berlín, així com un paisatge nevat, un edifici...
15: Ah, ho he vist!
2: Sí, és molt viral, és ell. Sí, sí. I a més algú l'ha combinat amb una cançó de fons que crec que la tenim, a veure si la podeu escoltar.
14: Sentiu
2: el to, no? És un to així una mica fosc, no? I és veritat que amb aquest muntatge la cançó i el vídeo agafa com una dimensió molt diferent. Uns vídeos que a simple vista eren com vídeos feliços, de cop agafen una dimensió com d'estranyesa, com de soledat, com de melancolia, com d'una cosa com de la nostàlgia urbana, no?
15: Jo no el vaig reconèixer i vaig pensar que era un senyor viudo.
2: És que té aquesta cosa de tristesa.
14: Per què, viudo?
15: Perquè veus un tio caminant sol per un parc de Berlín, però...
14: No vas contemplar l'opció de ho ha deixat amb la parella. Directament vidu.
15: Sí. Bueno, és que em va generar tanta tristesa que vaig dir, no, no ho pot haver deixat, se li ha mort la dona.
3: Genera molta tristesa. Sí, saps allò moltíssima. Que diuen com els teus ulls d'actor de porno de l'Europa de l'Est? La tristesa de l'actor porno de gay de l'Europa de l'Est? Doncs ell ho té, no?
15: Cada cop afegeixes un adjectiu sí. més a la frase.
3: A mi em genera com molta la idea aquesta del Freud. No sé si domineu el rotllo psicoanàlisi.
15: Ja comencem amb els...
14: Jo estic esperant el gir, sí. O sigui, perquè aquí ja ho ha avisat avui la Jana, que hi haurà un gir.
3: És aquest rotllo de l'Enheimlich, que és el sinistre, que és el que Freud denomina quan allò que s'hauria de mantenir ocult emergeix a la superfície, no? I per tant, la tristesa. I el que passa és que aquest meme que s'ha viralitzat, com us dic, molta gent se l'ha fet seu i l'ha retuitejat amb frases com aquesta és com em penso que serà la meva vida si vaig a fer un màster a l'estranger. O la vida quan surt a casa a les 7 del matí i tornes a les 9 de la nit. Ho sentiu així?
15: Sí.
3: A mi el que més em va agradar pel to tràgic era quan has perdut l'espurna però actues com si no. Per això, realment avui no vinc a parlar de convertir-se en un meme sense voler, com li ha passat a Pedro Alonso, sinó vinc a dir que no s'ha parlat prou de les motxilles invisibles que carreguem tots quan som adults.
14: Uau, ja tenim aquí el gir, vinga.
15: És una geni del cliffhanger, del MacGuffin. O sigui, comença amb una cosa, això ho feien els Simpsons, començant d'una manera i al cap de 3 minuts el capítol anava cap a una altra.
14: Els referents, eh? Sí.
3: Ara ve la pregunta profunda a vosaltres. A sentiu que heu perdut l'espurna, Pep i Anna? Sentiu que heu perdut la joia de viure?
14: Uf! Hòstia, Pep, comença tu.
15: Aquesta secció em costarà dues sessions de
14: teràpia. Reflexionant poc últimament, eh?
15: Jo sí.
14: Tinc el cap ocupat en altres coses.
15: Confesso que sí.
3: Crec que no us ha de preocupar.
15: I quan estic al teu costat, més.
14: Però creus que ens ha passat per l'edat que compartim, Pep? O per què?
15: Bastant, Anna, bastant, sí. Bastant. No creus?
14: Sí, potser sí.
15: Veus, la Jana ha convertit aquesta secció en una teràpia.
14: No, però a veure, depèn de com t'ho prenguis, no? Vull dir que hi ha unes coses que s'acaben i
3: nosaltres que comencen. Jo crec que no us heu de preocupar, vale? Perquè és una cosa que ens passa a tots, crec.
15: Teníem sobre de sucre per aquí l'Anna i ella, mira, vaig a dir això.
3: No ens vam de preocupar per dir obvietats.
14: A veure, una cosa, però vull dir que tampoc, però aquí una setmana seré mare, vull dir que comença una altra cosa, això és un motiu per dir, bueno, hi ha una cosa diferent, vull dir que alguna cosa canviarà.
15: Ja que ens has portat al fons d'aquest túnel.
14: Ara t'has de fer un anunci?
15: No, però l'altre dia, sí, això que has preguntat, quan va aparèixer el nou alcalde de Nova York,
14: sí.
15: El senyor Mandami, sí. El senyor Mandami, no sé sí. Com es diu. Goran o Zoran McDami, com es digui. Quan va aparèixer aquest senyor, que tampoc és tan més jove que jo...
14: No, té 34. Sí.
15: Vale, estem allà, Anna. El primer que va...
14: Una mica més enllà.
15: Després de mirar-me'l una estona i després de pensar que cansat que ha de ser tot el dia anar amb aquell somriure...
3: Bueno, és que la campanya que fotis.
15: Però vaig pensar, hòstia, jo ja no genero aquesta energia que genera aquest tio. I quan tenia 28 anys sí que la generava. I això em va generar...
14: 28, concretament?
15: Bueno, entre els 22 i els 28 crec que és el moment en què més brilles, no? I vaig pensar... Per què es perd aquesta llum del voltatge que tenim a sobre el cap quan parlem amb els altres? No, ara ja som una bombeta LED de baix consum. No ho veig així.
14: Trobo que estàs molt pessimista, Pep.
15: No, estic
3: jo
15: molt realista.
3: Jo he de dir que en tinc 27 i em sento així.
15: Ja ets bombeta
3: també
15: LED.
3: També és veritat que aquest any he tingut la crisi dels 30 prematurament. O sigui, que sempre he sigut una persona...
15: Vas
14: mira, jo la vaig tenir als 26, la crisi dels 30.
15: La vaig tenir als 30. Mira. La vaig tenir als 30.
3: Però en tot cas, jo crec que ens passa una mica a tots. A mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta llum que deies, aquesta lleugeresa, i la motxilla que els nostres pares superprogres ens van omplir de somnis quan abans de pujar al bus per anar al saló de l'ensenyament ens van agafar per les espatlles i ens van dir el més important és que estudiïs el que més t'agrada,
14: vale? Que siguis feliç.
3: Que siguis feliç i estudiïs el que t'ompli. I llavors vam baixar del bus i vam trobar, a l'arribar al saló de l'ensenyament, uns carmelets al terra, uns bombonets que vam anar seguint i ens van portar fins a la paradeta de l'ESCAC. Què va passar? Que a l'ESCAC ens va rebre un exalumne.
15: Sort que no vas a la paradeta de l'exèrcit espanyol, que també hi és.
3: Segurament.
15: Podries haver acabat allà.
3: Aquell exalumne ens va rebre segurament amb un síndrome d'Stendhal disparadíssim i ens va dir que teníem molta fusta d'artista i ens va donar un fulletó on podíem llegir que el nostre somni valia 10.000 euros al curs.
14: Ah, mira.
3: Vosaltres vau anar al saló d'ensenyament?
14: Jo és prou. Que no hi vaig anar mai, Jana, t'he de dir, saps?
3: Perquè tu sabies que volies fer ràdio des del dia que vas néixer.
14: Jo sí, de fet, els meus pares van enfadar una mica perquè quan vaig triar les opcions de la universitat no ho vaig parlar amb ells i vaig fer la tria i es van enfadar una mica de dir... no hauríem d'haver parlat una mica això i jo no, vull dir, ja ho tenim clar, saps, les opcions.
2: Molt bé, t'envejo.
15: Jo no vaig anar al saló de l'ensenyament, diria, com a estudiant que no sap què fer amb la seva vida, segur que no hi vaig anar, i si vaig anar no ho recordo.
3: És que tampoc t'hagués solucionat res, perquè el saló de l'ensenyament no soluciona...
14: Era un dia de perdre's classe una mica, sí. No anar al saló de l'ensenyament, sí. Vull dir...
15: Que... Principalment sí. Però i, val a dir que jo vaig ser dels 12 als 18, o sigui, durant 6 anys convençudíssim, vull estudiar això, i quan va arribar...
14: Això era...
15: INEF.
14: Quin canvi.
15: Sí.
14: D'INEF a...
15: I preparant-me, i entrenar, i durant 6 anys, sempre, i de cop i volta un dia em vaig donar un cop al cap, i vaig dir, no, faré filologia catalana. Vull aprendre literatura.
14: Bon gir.
3: I estàs content de la teva decisió?
15: Sí.
3: Home, és que és una carrera molt bonica d'estudiar.
15: Sí, molt content, sí.
3: El cas és que és això el que deia, no?, que aquesta motxilla carregada de somnis de l'institut i els anys de la postadolescència es va transformant en una motxilla invisible, en comptes de somnis està carregada de problemes. I problemes són problemes que pesen com si fossin pedres, no? Sabeu això de que la gent es queixa tota l'estona dels mals d'esquena, de les lumbalges, de les cervicals, de inicis de gepa? D'aquí ve tot això.
15: Inicis de gepa. Hòstia,
3: jo conec gent amb inicis de gepa amb 28 anys.
15: Tinc la bombilla LED, però de moment inici de gepa encara no m'arriba.
14: A veure si la generació que ve darrere nostra està pitjor que nosaltres, eh? A veure si ens animem una mica.
3: No, és que en sèrio, eh? Vosaltres penseu que estem molt... No. És un drama, vale? Però segueixo la meva teoria conspiranoica sobre les motxilles invisibles, vale? Perquè a mi m'agrada imaginar-me, quan vaig pel carrer, que tothom porta una motxilla invisible.
14: Mm.
3: És un exercici
14: I
3: que
14: I les fa... veus, eh? Les veus.
3: Les veig, les visualitzo.
14: I veus si són més grans o més petites, si pesen més o menys.
3: Aquí ve les categories que us he preparat avui, que és...
15: Encara queden? Sí. Oh, que bé.
3: Són quatre tipus...
14: A veure, queden 3 minuts, eh? Molt de temps tampoc tenim.
3: Quatre tipus diferents de motxilles invisibles segons els tipus de problemes que tens.
15: Aviam.
14: A veure.
3: Llavors, comencem per la persona que porta un bolso baguet de l'Inditex. És una persona que porta, que té problemes com no tenir celles perquè se les va depilar massa primes a l'ESO, haver-se oblidat de sumar, restar i multiplicar, i com a molt que l'hagin hagut d'ingressar a l'hospital 3 dies per un abscés periamigdalinó amb desplaçament de l'úvol i li hagin hagut de drenar el pus, vale? Això és un problema molt greu.
14: M'he perdut.
3: No ens en riurem mai de gent com aquesta. Després també tenim la persona que porta una motxilla de fils.
14: Ai, no, que fan molt de mal, això, les espatlles al final.
3: Clar,
14: per les motxilles de fils.
3: És un altre tipus de problemes,
15: eh? És horrorós, vull dir. El tio va inventar la motxilla de fils.
14: No.
3: Té problemes com que potser va haver de saber que era un advocat abans dels 10 anys perquè se li van divorciar els pares de petita. Vale. O, per exemple, ha sigut víctima de hackeig del perfil d'Instagram. Després tenim la persona que porta una bandolera. Aquí estem molt a favor de les bandoleres, vale? Jo crec que dir que estem en contra de les bandoleres és com dir que estem en contra de xarango, no tens personalitat. A favor de les bandoleres, la gent que porta una bandolera té els problemes, rotllo, però se li ha mort una mascota.
15: A la cintura o creuada?
3: No, creuada.
15: Jo la portava a la cintura quan era jove.
3: Doncs ara es porta
15: la
3: creuada.
15: Joventut, la bandolera.
14: Jo porto bandolera quan he d'anar, jo ho sé, a un concert o a una diada castellera, saps que vols ocupar poc espai, doncs
15: super
14: aleshores...
15: Boomer, sí. Això, que de...
14: Que per què?
3: No l'insultis.
14: A veure, a un concert que vols anar carregada amb el bolso. No.
3: Que no, pragmatisme.
14: Exacte.
3: I per últim, això, la gent que porta una motxilla quechua de 33 litres, que per mi és la gent que realment té problemes de veritat. Que la resta, òbviament, com heu vist, era una mica de conya, però era la idea de dir que al final doncs hem de ser una mica més comprensius amb la gent que ens envolta, perquè al final, encara que tots actuem com si no hi fem una mica de Pedro Alonso, d'això de gravar-nos amb la joia de vibre...
14: Ah, sí, que veníem d'aquí, eh? Espera, que no me'n recordava.
15: Sempre ho tanca. Sí.
3: Tots portem alguna motxilla, encara que sigui més petita o més gran, i doncs potser el que és bonic és com ser conscients de que no estem sols, no? Amb la càrrega que portem a l'esquena, que d'alguna manera doncs estem acompanyats

0: No me'n recordo.
1: Ah, vale, pensava que estaves intentant obviar.
0: Era de la meva àvia, li va regalar el meu avi fa molts anys, i la vaig trobar a casa. Però clar, és un bolso, és una bossa de mà. I jo no conec cap amic meu que porti això.
1: Ningú, sí, la porta.
0: Ningú de la meva edat, al meu entorn, la porta. I vaig sortir de casa amb ella, i ara vaig amb això.
1: Però aquí no.
0: No, avui
1: jo
0: no.
1: Jo no te l'he vista.
0: Avui, no, avui no.
1: Va, doncs el proper dia la porta.
2: És una manera de portar els problemes molt elegant.
0: I tothom em va dir, ui, on vas amb un bolso? Què passa?
1: Doncs mira, el proper dia, Jana, analitzes els bolsos de mà, també. Pep, Jana, gràcies, que vagi bé, bona nit.
3: Ara tornem.
4: La repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u. RAC1.
5: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
6: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de dir al Bala que vingués?
5: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
6: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
5: Bala?
6: Bala!
5: Ui,
6: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat!
5: Ai.
6: Calma-la, calma-la, estadella!
5: Escolta el camp!
6: No es calma així una criatura.
5: Ah, jo què sé.
6: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
5: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
6: I la de la teva filla també.
5: Ara.
4: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
5: Un mojito, sisplau!
6: Dos!
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
7: Hi ha dos grans grups del que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
8: Inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Sisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
4: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
9: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC 1. A 2:15 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC 1 amb Beto Tabatlla, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dissabte a 2:15, Espanyol Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: RAC 1. Tots som 1.
4: RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
11: Bona nit, són les 10 pendents de les pluges que han de tornar amb força a partir d'aquesta mitjanit a la costa, sobretot a les comarques de Tarragona. A aquesta hora els xàfecs són molt puntuals, però s'espera que durant la matinada puguin acumular molta aigua en poca estona. Martí Oliveres.
12: Sí, sobretot el tram que va del Baix Penedès al Baix Camp. Atenció, Costa Daurada, perquè podem tenir alguns aiguats, més de 30-40 litres per metre quadrat en molt poca estona i fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Serà sobretot avançada la matinada, cap a les 2, 3, 4 de la matinada, però abans ja pot començar a ploure a la costa central. De fet, tenim alguns plugims a la mateixa ciutat de Barcelona, també tenim alguns ruixats entre Osona, la Garrotxa, la Selva, fins i tot cap al Maresme. Per tant, precaució, sobretot perquè allà on plogui doncs pot caure amb molta intensitat, sobretot comarques de Tarragona, i demà al matí també s'hi afegeixen les Terres de l'Ebre, al voltant del Golf de Sant Jordi, al mateix Delta de l'Ebre. O sigui que precaució, alerta amb aquesta intensitat de pluja que pot ser torrencial en alguns moments.
11: Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions en totes les zones on poden descarregar aquests xàfecs tan intensos, sobretot en cas d'haver d'agafar el cotxe. Recomanen ajornar el trajecte i si la pluja cau ja conduint, el millor és aparcar en una zona segura i esperar que passi la tempesta. N'ha parlat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
13: Si podem esperar doncs aquests xàfecs o tempestes o aquestes pluges en algun punt del que volem desplaçar-nos, el millor és veure si podem adequar la nostra mobilitat en un altre moment que no ens afecti aquesta situació. Si és aquest el cas i ens trobem conduint

0: doncs, evidentment, davant d'un xàfec que ens impedeixi la visibilitat, doncs, sobretot, aturar el vehicle amb seguretat en un lloc que no puguem ocasionar un accident.
1: També recomanen no aparcar i evitar zones properes a rius, rieres i barrancs. Amb aquesta previsió, els agents rurals rebaixen el risc d'incendi a tot Catalunya. Demà ja no hi haurà cap municipi amb risc molt alt. Només la zona del Cap de Creus, a l'Alt Empordà i part de les comarques del Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre mantenen un risc alt. La resta del país està pintat de groc o blanc per un risc moderat o baix. Al País Valencià, un incendi a Segorbe, a Castelló, ha obligat a evacuar més d'un miler de veïns del municipi de Gàtova. De moment, el foc afectaria més de 400 hectàrees i els bombers confien en controlar-lo aquesta nit, perquè demà hi ha previsió de venir i la situació es podria tornar a complicar. N'ha parlat el cap d'extinció de l'incendi, José Melitón.
2: Des del mediodía hemos tenido una serie de complicaciones con relación al viento y la virulencia del viento ocasionada en los barrancos que tenemos estos días por aquí, tanto en estos como en otros incendios, y nos ha complicado un poco la extinción. Voy a ser un poco optimista, porque nos han dado unas condiciones de viento esta noche y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables, y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
1: A les últimes hores, el Centre de Coordinació d'Emergències ha enviat unes alertes i s'ha habilitat el poliesportiu de Betera perquè els veïns desallotjats hi puguin passar a la nit. I en plan internacional, el Tribunal Suprem dels Estats Units dona llum verda a Donald Trump perquè continuï amb les obres de construcció del Saló de Ball a la Casa Blanca. El tribunal ha suspès temporalment les decisions de dos tribunals menors que afirmaven que el president nord-americà havia impulsat la seva construcció de manera il·legal. Ara el Suprem no entra a valorar la legalitat del projecte perquè és una decisió temporal mentre delibera sobre l'assumpte. I ara els esports amb el Miquel Pasqual.
3: El Barça femení acaba d'endur-se el triomf al Gamp per superar el Brighton. Des de l'estadi Johan Cruyff, Clara Rodargas.
4: És el cinquè títol del palmarès. El Barça que s'hem posat per 3-1 amb els gols de Brooks, Pina i Grell, amb tots ells a la primera part. A continuació es farà l'entrega de trofeus, tant de campiona com també de millor jugadora del partit. Ara el Barça ja descansarà i tindrà el proper compromís a la Lliga el dia 30 a casa contra el Costa d'Ege.
3: També en directe, el Girona està obrint la segona jornada de segona divisió. Des de les 9 a la mitja part està perdent per 2-0 al camp del Córdoba en un partit que es pot seguir a RAC més 1. A primera, Betis i Real Societat empaten a 0 al descans, mentre que en futbol internacional l'Arsenal està guanyant per 2-0 al Coventry a l'inici de la segona part del partit inaugural de la Premier League. També en futbol, el Barça ja ha inscrit tots els fitxatges que ha fet aquest estiu, a excepció de Joao Cancelo, que encara no apareix registrat al web de la Lliga. Així doncs, Rodri, Gordon, Adeyemi, Bisibu i Christensen, que havia acabat contracte, ja podran debutar el diumenge a Elx. Pel que fa al mercat de fitxatges, el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, ha tornat a tancar la porta a la sortida de Julián Álvarez. Ho ha fet en declaracions a l'agència EFE, on ha criticat el Barça i a l'entorn de jugador. Tot plegat en un dia en què han aparegut cartells en contra de Julián a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: La repesca? Això ja no ho veuré.
2: A aquesta hora parlarem de peus. Heu sentit mai a parlar del barefoot? Són un tipus de sabates que hi ha qui veu com la solució a tot, però que sembla que no són tot beneficis. A aquesta hora recuperem una entrevista que van fer al Versió RAC1 al podòleg Carles Espinosa. La conclusió, ja us avanço, és que aquesta mena de calçat no és tan bo com sembla.
3: Bé, escolteu, el Marc Serra avui vol parlar d'un...
4: És un tema estranyíssim, eh?
3: D'un calçat.
4: Ja veuràs.
3: Jo no he acabat d'entendre res aquest matí, però ara espero que ho entengui més que el Verificator.
4: Jo crec que sí.
3: Com es digui, que és l'anomenat...
4: Barefoot.
5: Que és per anar descalça, no?
4: Sí, doncs una moda increïble i diuen que és la revolució més important en el món del calçat en tota la història. És increïble, eh? Són sabates que les haureu vist en algun lloc, sola molt prima. Algunes vegades tenen els dits separats. Són sabates que hi ha els dits separats i res com si anessis exactament el que deia la Montse, la traducció és anar descalç.
3: Com uns paucs.
4: Més o menys. L'impacte en el món del calçat és tan gran que avui s'ha conegut que cap a l'any 2031 pot generar uns beneficis en la indústria del calçat d'uns 1.000 milions de dòlars. És a dir, això està previst que sigui un èxit mundial, si és que ja no ho és, eh? De fet, hi ha gent que diu que aquest tipus de calçat els ha canviat la vida...
3: Perquè tenen... és un calçat que és com ample.
4: Sí, és ample, calçat, és ample. Tenen les puntes molt amples.
6: Jo tinc sabates de pallasso, escolta, les millors.
5: Doncs això, és això.
6: Ja et pot créixer el peu, que allà té els peus... Els dits amples...
5: El que permet aquestes sabates que tinguis els dits separats i no et comprimeix la punta.
7: Exacte.
5: I hi ha gent que es compra els
6: mil peus... No t'oprimeix cap punta, no t'oprimeix res. Els de pallasso...
5: No, per això dic.
4: No, aquestes.
5: Per això dic, i aquestes tampoc.
6: Perdoni, quan era un nen ja me'ls vas comprar.
5: I encara les té, Doncs compris mitjons amb dits. Llavors sí que hi ha...
6: No, els dits ja els tinc jo.
5: És respecte absolut. La meva filla té unes d'aquestes.
4: Doncs això és que comença pels nens i ara està passant als adults. I atenció a les previsions, en 1.000 milions de dòlars l'any 2031, com deien, diu que la gent les defineix com miraculoses, eh? Adeu a dolors de genoll, de malucs o d'esquena, també hi ha gent que l'has aprovat i les té guardades a l'armari, és a dir, hi ha gent que tampoc li ha fet cap mena de...
8: Tot us ho creieu, eh?
4: Bueno, estava buscant un testimoni...
8: Que et paguen a tu per...
4: No, a mi no, a mi no. Ara veurem si això és veritat o no. Dic que estava buscant un testimoni, que evidentment no és vostè, i m'he trobat pràcticament amb un aspirant a muntar una fàbrica de sabates barefoot, que és la Georgina Colom, companya de la redacció de RAC1. Georgina, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Escolta, m'han dit, has de parlar amb la Georgina, que la Georgina té tota la informació del tema barefoot. Ara parlarem també amb un especialista, però tu com hi arribes en aquest món?
9: Doncs mira, el que deia la Montse, la meva filla començava a portar sabates i, clar, amb la cosa de buscar el millor per ells, pels nens, pels fills, no sé què... Clar, què passa? La meva filla doncs, té el peu més ample, no? Té el peu ample. Llavors, tot el que fos estret i que li apretés, doncs jo no, vaig informar, cal ser respectuós, tal, no sé què, però clar, què passava? Que això fa doncs, uns 4 anys, més o menys, que vam començar la història. Fa 4 anys, la veritat és que els models barefoot eren bastant lletjots. I jo sóc coqueta, i a mi m'agrada el brilli-brilli a les bambes, i m'agrada una mica cuco.
4: Brilli-brilli.
9: Què passa, doncs? Brilli-brilli, sí, a mi m'agrada una mica, sí. I llavors, bueno, arran de que ara mida que han començat a tenir més boom, doncs hi ha marques doncs, que s'esmeren també en el disseny i a mi m'ha canviat la vida, perquè jo tinc el peu ample i tot, a mi la moda de les puntes de quan sortíem amb 17, 18, 20 anys m'estranyant els peus, bueno, és un matapiés que dic jo.
5: I les botes aquelles, les botes que estrenyen la punta,
9: de punta, allò era...
5: Això és
9: allò
5: fatal,
9: clar, és horrorós, és horrorós. Ara és la sensació d'arribar a casa i de no voler descalçar-te, de no tenir la necessitat de dir saps què bé, em trec les sabates? Doncs
3: això és el barefoot.
9: Barefoot. És el barefoot.
8: Perdoneu un segon.
4: Què passa ara?
8: Allà on estiguin les sabates de senyora de tota la vida, amb aquesta punta que dèieu...
5: Sí, home, posis-me
8: les amb aquell taló llarg, com un...
5: Per què no vam estar treballant amb aquestes sabates?
6: La dona caigui cap endavant. Ha de caure cap endavant.
8: No, cau, perquè estan les sabates...
6: No, però ha de ser tan alt, el taló...
8: El taló ha de ser de dos parts...
3: Escolti el que diu el senyor Buigas. Sí. Com ha de ser aquest taló?
6: Molt alt. Que la dona sigui com una torre pisa, però cap endavant, saps? Que hagi d'aguantar l'equilibri.
5: Miri, vostè i el senyor Marcelí podrien posar-se aquestes sabates?
7: No aguanten
3: res. No, però vosaltres us les poseu.
6: Això no, sou tontes, en aquest sentit. No us les poseu, collons? Aquestes merdes de bata.
4: Realment... Escolta, que la Georgina m'ha ensenyat avui que tu també tens els mitjons amb els dits, no?
9: Sí, clar. Sí. Jo ja he fet la transformació total, ja. Ara ja vaig amb mitjons amb dits, perquè, clar, me'ls separa més. Què passa? Els mitjons també és una altra història, perquè gairebé tots, si us hi fixeu, estan acabats amb rodonet, amb punta rodona.
4: Sí.
9: I clar, i això, doncs això, clar, dia de mitjons quadrats, ja n'estan fent, i sobretot per nens. Però jo he trobat aquests als dits, i fins i tot els pinkies, sabeu, els mitjonets aquells que posen... Sí, doncs fins i tot aquests els he aconseguit ja. Què aquest dius? Estiu ja anat amb aquest tipus.
5: Però com tens el peu?
4: Dic que queda clar que la Georgina li va la mar de bé.
3: Si vol presumir, ha de patir.
4: Bueno, la Georgina ha començat per la criatura i tu també ho has adoptat. Més gent de la família, li has encomanat tot això del barefoot?
9: Sí, també, també. El meu marit, de fet, no té aquest problema del peu tan, tan ample, és normal, normal. I ara que has provat algun calçat d'aquests, m'estupendo.
3: Veus?
9: Sí, això es contagia, la comoditat es contagia.
5: És que la gent que porta sabates d'aquestes no la veus amb res més,
4: No tornen enrere. No tornen enrere. Georgina, gràcies, una abraçada.
9: Petó. Una abraçada, gràcies.
4: Ha plantejat d'una manera molt optimista aquest tema, però vull sentir l'opinió del Carles Espinosa, que és podòleg i professor de podologia de la UB i exvicepresident del Col·legi de Podòlegs de Catalunya. Carles, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, com estàs?
4: Gràcies per acompanyar-nos. Avui he fet recerca sobre aquest tema i he trobat articles amb titulars molt entusiastes. Per exemple, la revista de moda GQ diu que és la major revolució en la indústria del calçat de tota la història i fins i tot el traumatòleg de Carlos Alcaraz les recomana i fins i tot n'ha dissenyat una línia, d'aquestes
3: sabates. Bueno, això suposo que el traumatòleg deu cobrar...
4: És possible.
3: Si ha dissenyat, aquí hi ha negoci.
5: Drets d'autor.
4: Tu creus que tu deus veure moltes sabates, Carles? Això és la revolució que ens venen o no?
7: Jo no diria tant.
3: Que ara, aquí, ara, aquí.
7: No diria tant. Ara sí que és veritat que és un canvi de concepte, és un canvi de paradigma en quant a tot el que estem acostumats a portar, no?, diàriament. Una de les coses que em sentireu a dir durant aquests minutets que xerrarem és que per portar aquest tipus de sabata s'ha de fer un procés d'adaptació.
4: Adaptació?
7: Adaptació.
5: No, ara ens ho deien els oients, Marc i Carles, justament ens deien que has de fer un procés d'adaptació perquè si no pots anar d'una manera tan plana que fer aquest canvi tan radical et pot provocar, doncs, probablement el contrari del que busques. Perquè, és així?
7: Correcte. Totalment, totalment. Penseu que és... Perquè sigui considerat una sabata minimalista o una sabata respectuosa, o el barefoot, que diem, que estem parlant, ha de complir una sèrie de requisits. Si no, no estem parlant de la mateixa sabata.
4: A veure, quins requisits?
7: Doncs mira, la sola ha de ser molt prima. Sí. Això d'entrada. Prima estem parlant de pocs mil·límetres.
4: Però disculpa, Carles, jo o sigui, la gent que no li va bé, es veu que la sola és tan prima que si tu vas caminant pel carrer...
3: Vull dir, no em digues que notes les pedres.
5: La meva filla...
4: Aquest és el tema.
5: Quan anem al parc, la meva filla a vegades diu no me les vull posar, que noto les pedres i me les clavo.
4: Però això, Carles, vull dir, tan prim és bo, no?
7: Mira, ni blanc ni negre, ni sí ni no. És a dir, per exemple... És un dels problemes que tenim, o que s'ha de tenir en compte, no?, que notaràs qualsevol mena de tipus. Penseu que el concepte d'aquesta sabata és el més aproximar-se, allò més possible, a caminar descalç. Enteneu?
4: Sí. Però des del punt de vista podològic, o sigui, caminar descalç seria...
3: És bo
4: o és dolent? Sí.
7: Caminar descalç és ideal, caminar descalç per una superfície irregular. Llavors, per això dic que és un calçat bo per tothom, o millor que qualsevol... Jo no diria pas.
4: També hi ha molts articles que diuen que el recomanen per nens perquè afavoreixen el creixement dels peus. Això és veritat o no és veritat?
7: Això és veritat perquè acostuma a ser una horma que respecta molt la morfologia del peu. És a dir, una horma amb capacitat perquè els dits s'alluguin d'una manera més fisiològica. Tenen més capacitats per allugar-se. Llavors respecta una miqueta més el creixement del peu.
4: I que elimina diversos dolors tipus esquena, genolls o malucs, això és veritat o no?
7: Això és qüestionable, perquè si has fet un procés d'adaptació, sí que és veritat que aquest procés de baixar l'alçada, el drop que diem, no?, que és el drop, l'alçada del taló, no?, això que parlàveu abans, de la columna de Pisa, no?,
5: l'alçada... Sí, la torre de Pisa que deia el senyor Buigas.
7: Això mateix. Vale, doncs, això comporta uns certs beneficis, però sempre i quan el teu cos hagi passat per un procés d'adaptació. Si tu vagis a aquesta alçada de taló molt ràpidament, és molt probable que tinguis problemes. Molt probable.
3: Efectivament. Efectivament, què? Vostè, senyor Buigas...
4: Perquè li dona la raó, li dona la raó a un expert.
3: Perquè li ha donat la raó a vostè, ara vostè li dona amb ell.
10: Ell m'ha citat a mi,
3: jo sí, com a, citat, sí? Sí com
10: a educat que soc, doncs li dic...
11: Però vostè no és podòleg, senyor Buigas.
10: Ell m'ha citat a mi, ha citat una cosa meva.
3: Pues bueno, però
5: no, no. Sí, una ha fet referència a un exemple...
3: comentari seu, comentari seu.
4: Per tant, Carles, és a dir, amb un període d'adaptació, tu sí que les recomanes?
7: Sí, amb un període d'adaptació, sí, no per tothom, torno a insistir, perquè... El fet de quan tens una neuropatia, un pacient diabètic, jo no li recomanaria, com a norma general, eh? Però si tens un període d'adaptació, això què vol dir? Bueno, doncs, vull provar-les, doncs me les poso per fer caminades curtes, inclús faig una miqueta de treball de musculatura del peu, no? Bueno, doncs sí, té els seus beneficis, perquè incrementa la superfície de recolzament, no?, de la planta del peu. Sí. Això vol dir que incrementa la sensació a nivell de transmissions nervioses, dels nociceptors... Bueno, sí que és veritat que té una sèrie de beneficis, sí. Sí.
4: Molt bé, doncs, molt bé. Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: De res, a vosaltres.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu-siau.
5: Que vagi bé.
12: Atenció, perquè així sona la repesca.
2: I si fa un moment parlàvem de peus, ara parlarem de mans, perquè a aquesta hora recuperem una conversa que, quan la vaig sentir, realment em va cridar molt l'atenció. Rentar-se les mans requereix més tècnica de la que ens pensem i no s'ha fet sempre. Quants anys fa que ens les rentem? I per què ho fem? Ens ho explica la Cèlia Ventura, que és membre de Neurones Fregides, en aquesta conversa que va tenir amb la Noemi Polls a la Primera Pedra l'any 2022, després d'una pandèmia que ens va deixar clar que aquest acte tan quotidià pot ser realment molt important.
13: Parlem de ciència i ho fem avui amb la Cèlia Ventura i Gavarró, que ella és biòloga humana, que a més és una de les que també formen part de Neurones Fregides, i que a xarxes la trobareu per @soctestauletes. Molt bon dia, Cèlia.
14: Molt bon dia.
13: Ganes de parlar d'una cosa que està totalment al dia, com és això de rentar-nos les mans, aquesta obsessió. Però escolta'm, tot això devia començar algun dia, no? Que algú devia plantejar-se que rentar-se les mans evitava malalties.
14: Doncs sí, algun lloc va sortir, perquè mira que ja ho tenim posat a la nostra ment i diem...
13: Ara sí.
14: Segur que deu fer anys i panys que ens estem rentant i no ben bé. Per no. Temes mèdics, si més no ben bé. Que dius, ostres, sorprèn.
13: És veritat, hi havia una època que no ens rentàvem les mans, doncs sí.
14: Exacte, els metges no, i això és el que vinc a parlar. Parlem del segle XIX, de mitjans, de 1840,
13: Caram,
14: cap allà.
13: És relativament recent.
14: Sí, exacte, anem cap endarrere, però no tant.
13: No
14: I
13: tant.
14: Parlem d'un individu que es diu Ignaz Semmelweis, que és hongarès, per tant segur que ho he pronunciat malament. Era un metge hongarès que treballava a un hospital de Viena. I era un hospital universitari, molt gran. De fet, tenia dues clíniques dedicades a temes de maternitat. Una era portada per metges i d'altres doncs, per infermeres. Aleshores, estaven dividits entre les dues. Fantàstic. Però aquest home es va adonar doncs, que hi havia una diferència molt gran entre les dues clíniques i era la mortalitat. És a dir, en una clínica hi havia tres vegades més morts.
13: Caram.
14: Que dius, no, és fàcil de dir, però són moltes morts. I va dir, això ho he d'investigar. I va dir una mica Sherlock Holmes, a veure si trobo quina és la causa que hi ha al darrere d'això. I va investigar, doncs, el clima, la temperatura, la quantitat de gent que hi havia... Fins i tot hi havia un capellà que anava passant per allà amb una campaneta fent-la sonar en la clínica dels metges per tal doncs, de purificar ànimes quan les dones morien i tot això. I el metge va dir, això segur que m'està estressant les dones i me les està matant d'una
13: sort.
14: I va dir-li, capellà, vés a fer les rondes a un altre lloc.
13: Ah, sí? I no va canviar.
14: I no va canviar. No
13: per
14: va
13: tant,
14: canviar.
13: No era el capellà.
14: No era el capellà. I va dir, ostres, doncs a veure què més pot ser. I aleshores va topar amb un tema molt interessant, que era un hospital universitari. Bueno, universitari d'aleshores, és a dir, que tenia estudiants. I els estudiants, doncs a vegades els agrada també doncs, que els metges els ensenyin com són els cossos per dins, i fer autòpsies.
13: Clar.
14: I llavors, clar, estaven fent autòpsies amb els cossos, no sé quantos, i venia algú i els deia, escolta, doncs que la Florència està a punt de tenir un fill, doncs anem a veure la Florència. I s'anaven directament a veure la Florència, i això de rentar-se les mans fa perdre una mica el temps.
13: Clar, i anaven justament quan acabaven de tocar un cos d'algú que havia mort, i per tant hi havia una causa de mortalitat, i per tant potser hi havia virus, bactèries, etc.
14: Exactament, que ara mateix diem, home, per favor, però rentes les mans, acabes de tocar un cadàver, és una mica fastigós. Però aleshores doncs, no els hi posaven tanta importància i se n'anaven directament, després d'haver obert un mort, doncs a tallar i obrir a ajudar en el part. Que dius? horrorós. Quin parc alt.
13: Clar, però que ho va descobrir. Va intuir que aquesta era la causa.
14: I la manera com ho va intuir va ser perquè un amic seu es va tallar amb un dels estris de fer autòpsies i es va morir al cap de poc amb uns símptomes molt similars als de les mares. Va dir, un moment, aquest home no acaba de tenir un fill, què acaba de passar? I va dir, aquí hi ha alguna cosa estranya, i aleshores no existia aquesta teoria doncs, dels patògens i tot això, sinó que creien els miasmes. És a dir, creien en pudors que sortien de les aigües dolentes i coses així. I ell va dir, aquests cossos, quan els estem tocant, estem fent que males olors a través de partícules cadavèriques desapagin els nostres mans i després les portem a les dones sanes, que la seva teoria al darrere era...
13: Insostenible
14: i no gaire correcta. Però la conclusió que va arribar era fantàstica, perquè era ens hem de rentar les mans. Que dius, que bé.
13: Home, molt bé, molt bé. I va ser fàcil d'explicar-ho i que la gent se'l cregués i que li fessin cas?
14: No ben bé. Ell ho va aplicar en el seu hospital. I en el seu hospital ho van aplicar i va anar fantàstic. I fantàstic vol dir que va reduir un 90% les morts. Que dius, mare meva, en el cap d'uns mesos van passar doncs, d'un 18% a un 2%. I alguns mesos no tenien cap mort. Que dius, home, això és fantàstic, per què no ho fem així més sovint? Però els altres metges no s'ho van prendre gaire bé. I el raonament era molt simple, que és... La gent, els metges eren generalment gent de classe alta o classe mitjana. I si tu els dius, home, no us esteu rentant les mans i sou la causa de totes aquestes morts perquè sou gent bruta, home, era una mica un insult.
13: Sí.
14: I van dir, això no ens ho dius a la cara. I el van començar allà, el van fer fora de la feina finalment... I no va acabar gaire bé.
13: Ai, pobre, quina llàstima, perquè realment va ser un gran descobriment.
14: Un gran descobriment.
13: Que ens està salvant vides fins i tot ara.
14: Exacte, ens està salvant vides i va ser un gran descobriment, però ell bueno, va acabar superobsessionat amb el tema, també va començar a dir que tot era per no rentar-se les mans, cosa que no era ben bé correcta tampoc, i es va començar a obsessionar i als 47 anys va tenir una crisi nerviosa, els seus companys de feina el van tancar en un asil, amb una història que és molt dramàtica, la veritat, que dic, mare meva, i al cap de 15 dies va acabar morint a llens, perquè ens imaginem que en aquelles èpoques tampoc era que fos un lloc fantàstic.
13: No, segur que no.
14: No, se li va engranar una ferida que li havien causat doncs, el personal del lloc i va acabar morint al cap de res.
13: Oh.
14: Sí.
13: Pobre, doncs en canvi el llegat que va deixar va ser espectacular.
14: Altra gent a la vegada també van arribar a les mateixes conclusions, als Estats Units, o per exemple una britànica que s'anomena Florence Nightingale, que és una fundadora de la infermeria moderna. És un gran personatge i ella també va arribar a la mateixa conclusió, que és entre pacients, netegem-nos les mans. I es va començar a estendre així, doncs, gent que arribava a la mateixa conclusió, científics de gran renom, com els 50, tenim el Pasteur, pasteurització de la llet, tot plegat, que va dir, ostres, si bullim una cosa i la tanquem al buit, no apareixen coses dolentotes. Potser té alguna cosa a veure. També doncs, va començar a venir coc, van començar a sortir els virus als 90, i llavors va ser quan es van començar a creure doncs, que no era tot el tema aquest dels miasmes, sinó que hi havia patògens, hi havia microorganismes que causaven les malalties. Que potser el nostre científic, aquest metge, doncs, va arribar una miqueta abans d'hora. Potser no van ser les formes, no sabem molt bé el que va ser, però el va tocar fora de temps.
13: Però bueno, a ell hem d'agrair, evidentment, aquesta troballa, no?
14: Exacte.
13: Decidir que rentar-se les mans salvava vides.
14: Exacte, aquesta primera troballa, aquest patrimoni cultural i que tots ara ens rentem les mans, ho vull pensar, que tothom ho està fent.
13: Jo crec que a hores d'ara, si alguna cosa m'ha après amb aquest virus, és que ens hem de rentar les mans.
14: Exacte.
13: S'ha quedat molt clar. Doncs escolta'm, Cèlia, moltíssimes gràcies i recordeu que si la voleu seguir, doncs ella és Soc Tastaulletes i la trobareu a les xarxes i a més la trobareu també a Neurones Fregides. Moltíssimes gràcies.
14: Moltes gràcies.
13: Papalleó, la repesca!
2: I cada dia acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades en què la gent de la ràdio es fa propostes musicals. I avui, nominada pel Joel Fortuny, el productor del Vostè Primer, ens acompanya un altre membre del Vostè Primer, en aquest cas l'Ester Romagosa, que és la sotseditora del programa. Què tal, Ester, com estàs?
15: Molt bé, hola.
2: Hola. A veure, quina cançó ens portes?
15: Directament, ja, val. Porto una cançó que va ser un èxit internacional de finals dels 80, que es titula Forever Young, que la va composar un grup que no sabia qui era aquest grup. L'he hagut de buscar a internet perquè no conec cap altra cançó d'ells. És una banda alemanya que es diu Alpha Ville, es deien, vaja. I això va ser un hit de finals dels 80, principis dels 90.
2: I tu com descobreixes aquesta cançó, ho recordes?
15: No, no et sé dir ni com ni a on. Clar. Suposo que de sentir-la a la ràdio en aquella època, en què no hi havia ni xarxes socials ni plataformes, hauria de ser això, finals dels 80, jo era petitona, i podríem dir que forma part una mica de la meva banda sonora d'això.
2: Vital.
15: Sí, d'aquests primers anys d'adolescència.
2: I té algun significat especial per tu?
15: Doncs pues mira, precisament això, que quan la sento per casualitat o me la poso, em trasllado en aquesta època primerenca, em connecta amb aquesta nena petita que vaig ser, i això em recorda la Maruja Torres, que vaig sentir en una entrevista que explicava algo que em va semblar molt interessant, que és que per molts anys que anem vivint, aquesta nena interior, aquesta nena petita, ens acompanya sempre, saps?
2: Llavors, sempre queda alguna cosa,
15: sempre,
2: no?
15: Sempre, sempre.
2: I algun moment concret en què et recordis escoltant-la?
15: No, et diria a la meva habitació, a casa dels meus pares, i segurament amb un caset d'aquests que gravàvem, amb un radiocaset i amb una cinta que gravàvem directament de la ràdio cada cop que
2: molt
15: sortia
2: vintage.
15: Una cançó que ens agradava total. Una edat.
2: I un moment en què em dius, ostres, aquí no l'escoltaria.
15: No, no.
2: Sempre va bé.
15: Sí, crec que no hi ha cap moment per no escoltar-la, sempre va bé, sí.
2: I acabem, a veure, qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
15: Doncs mira, claríssimament li recomano al Joan Lluís García, cap d'Esports, perquè és de la meva quinta, és de la meva generació. Segur que també a ell aquesta cançó li porta molts records d'aquesta adolescència precoç o primera adolescència, i perquè crec que en l'edat amb la que estem, passats ja els 40 i llargs, quan veus el pas del temps, que és vertiginós i que passa rapidíssim, doncs sempre està bé pensar allò de que continuem sentint-nos i sent joves malgrat el pas dels anys.
2: I també això que deies, que hi ha aquesta part interior, aquesta nena interior que sempre us acompanya i que...
15: Sempre.
2: I que...
15: A tots, a tu també,
2: A mi també,
15: a tu també,
2: sens dubte.
15: Encara que la tinguis més a prop, a tu també.
2: Sí, sí, sí. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest mitiquíssim Forever Young.
15: Meravellós.

0: diràs, amb Gerard Ballero.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. No hi ha manera. No baixa del burro. El director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, continua convençut que Julián Álvarez ha de continuar a l'equip matalasser aquesta temporada, sigui com sigui, i pensi el que pensi el futbolista. De fet, així ho ha expressat Gil Marín públicament en unes declaracions publicades per l'agència EFE. Diu que ajudaran el futbolista, que el cuidaran i que el necessiten per competir contra els millors equips d'Europa. I no només això, sinó que critica d'entrada l'entorn del futbolista, diu que ha estat mal assessorat durant aquests últims mesos Julián Álvarez, i també, per suposat, critica el Barça, tot i que ho fa sense mencionar directament el club blaugrana, tot i que tothom sap també a quin club es refereix, perquè diu Gil Marín que no poden permetre que d'altres clubs i que els seus mitjans afins decideixin el que han de fer i també que els hi marquin l'estratègia esportiva i els hi faltin el respecte. I que tots aquests, segons el director general de l'Atlètic de Madrid, l'únic que busquen és la divisió de la massa social de l'Atlètic de Madrid. És la segona vegada que Gil Marín parla públicament. Recordo que la primera va ser el 17 de juliol, ho va fer a través dels canals oficials del club. Ara, en canvi, ha utilitzat una agència de notícies, l'agència EFE, per dir-li la seva i per emetre una mena de comunicat. Malgrat que siguin unes declaracions, no se li pot dir ni entrevista, ni... jo diria que és més un comunicat que una altra cosa. Quedeu-vos amb aquest últim missatge de Gil Marín, el que va dirigit a la massa social, perquè no es divideixi en les pròximes hores. Per què ho dic? Doncs perquè no és casualitat que aquesta tarda hagin sortit aquestes declaracions després que aquest matí apareguessin dues pancartes en contra de Julián Álvarez, a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid, a Majadahonda. Dues pancartes amb el lema Julián fuera i l'altra amb el seu dorsal, el dorsal 19, encerclat i ratllat, com si fos un senyal de trànsit, el senyal de prohibit. Prohibit el 19. Uns missatges, per cert, reivindicats i penjats a les xarxes socials del Frente Atlético, el grup ultra, des d'on van sortir majoritàriament els insults que es van sentir dimecres en el partit de Lliga al Metropolitano contra el Malgas, el tram final del partit, i, de fet, li van preguntar per això mateix al Cholo Simeone, amb aquella resposta que encara, a més d'un, li estranya, tenint en compte del que estem parlant, d'insults a un futbolista de la seva plantilla. Amb tot aquest còctel, amb aquest context, ara el següent pas és veure si Simeone convoca Julián pel partit de diumenge contra el Villarreal a casa al Metropolitano. El que no diu Gil Marín, per cert, és que si Julián s'avingués a marxar cap a Anglaterra i a fitxar per l'Arsenal, segurament ja l'haurien venut a aquesta hora i Julián no seria tan necessari per competir contra els millors equips perquè haurien trobat un substitut del davanter internacional argentí. Que som a 21 d'agost i l'única obsessió d'aquest senyor, l'única, continua sent que Julián no fitxi pel Barça.

De les declaracions de Gilmarín, de les pancartes contra Julián, de seguida en parlem a la tertúlia, avui amb el Francesc Latorre i l'Albert Fernández. A més, avui l'actualitat del Barça ve carregada. Per exemple, aquest migdia a RAC1 us hem avançat que el director esportiu d'ECO ha marxat a Lisboa. Ha agafat un vol comercial cap a 11:45 del migdia des de l'aeroport del Prat, des del club. Ens asseguren que aquest viatge no està relacionat en cap cas amb la recerca d'un davanter, tot i que recordo que un dels que figuren a la llista de substituts en cas de no fitxar Julián és el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez. Però, insisteixo, viatge amb vol comercial de Deco a Lisboa aquest migdia des de l'aeroport del Prat. Moltes incògnites encara amb el fitxatge del nou, no pas amb una operació molt encarrilada a la porteria. El fitxatge del porter croat Livakovic, perquè sigui el relleu de Chesney a partir de la temporada que ve, de l'estiu del 2027. El Barça pagarà aproximadament uns 2 milions fixos més dos en variables, i la idea és cedir-lo una temporada perquè pugui jugar segurament, almenys aquesta és la intenció del futbolista, segurament el Dinamo de Zagreb, el club de la seva vida i on ja volia anar al passat mercat d'hivern quan va deixar plantat al Girona, i un cop acabi aquesta sessió, doncs hauria de ser el relleu de Chesney, per tant convertir-se en el suplent de Joan Garcia. Avui que el Barça ha tancat la sortida de Tomi Marquès, traspassat al Braga per 11 milions d'euros fixos més un de variable, es guarda una opció de recompra i també un percentatge d'una futura venda, i més enllà del mercat de fitxatges, per fi, després de 4 estius, ho podem dir, per fi, els culers celebren més els fitxatges que no les inscripcions. Perquè aquest estiu ja no s'havia de patir per inscriure ningú, i de fet avui el Barça, a 48 hores del partit contra l'Elgi de debutar a la Lliga, però amb tot absolutament controlat, ha començat a inscriure els nous futbolistes. De moment, Rodri, Adeyemi, Gordon, Bissibu, amb fitxa del filial, i també Christensen, que té un contracte nou i també s'havia d'inscriure a la Lliga, figuren ja com a inscrits i, per tant, podran jugar diumenge contra l'Elx si Hansi Flick ho considera oportú. Només falta Joao Cancelo, que és l'únic que podria perillar si la burocràcia no arriba a temps, tal com, de fet, també us vam explicar ahir. Cancelo és l'únic que ballava una mica si arribava o no a diumenge. Si no arriba a diumenge, doncs arribarà pel partit de dijous contra l'Athletic Club de Bilbao, però, com dic, l'objectiu del club, evidentment, és que Cancelo pugui jugar o pugui, com a mínim, entrar a la convocatòria del partit de l'Elx. Aquest matí, per cert, primer entrenament de Rodri de Cancelo a les ordres de Hansi Flick.

0: 7 minuts per sobre, 2:15. El Barça debuta a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx. El Real Madrid ho farà demà contra l'Espanyol a Cornellà al Prat. 9:45, recordo, en directe aquí a RAC1 amb l'Edu de Batlle i companyia. Aquesta nit repassarem la prèvia d'aquest partit amb les declaracions dels dos entrenadors, de Manolo i de José Mourinho, que avui ha fet una roda de premsa de 40 minuts amb els periodistes, i més que una prèvia del partit contra l'Espanyol, ha servit de presentació perquè ha repassat una mica l'actualitat del Madrid. Després repassarem el més interessant. La baixa més destacada dels madridistes demà, la de Tchouaméni, més enllà de la resta de lesionats que té de llarga durada. Això demà, però aquesta nit també tenim esport en directe amb un ull posat, sobretot, a l'inici de la jornada de segona. Segona jornada de segona, l'estrena al Girona, que està jugant des de les 9 de la nit al camp del Còrdoba. L'estem seguint, de fet, a través de l'app i el web, a través de RAC+1. Anem cap allà.
1: Altra vegada li farà entrar Cristian Estuani i Doni Van de Beek.
2: Hola, Ballera.
0: Hola, companys.
2: Hola, Gerard.
0: Què tal? Com esteu?
2: S'has enganxat en un moment en què la pantalla de RAC+1 feia una mica el tonto. Tot solucionat.
0: Què dius ara? Home, no sé si dir-te que pel que estem veient gairebé millor que se'n vagi a negre, o què? Com ho tenim, això?
2: Tampoc és això, que no es tracta que en Miquel es quedi sense explicar el partit. Doncs ho tenim tan negre, Miquel, com la samarreta del Girona.
3: Sí, perquè a la primera part el Girona ha estat superior al Còrdoba en alguns trams, però no ha tingut la contundència del rival en cap cas, i ho ha pagat, ha encaixat un 2-0 que es manté encara al marcador. Queden 14 minuts pel final i la sensació es repeteix com la temporada passada o l'anterior, que els partits poden durar molts minuts, però que al Girona li costa Déu i ajuda ja no només fer gols, sinó crear perill. I això és el que està passant avui. La sensació de perill és clarament del Còrdoba. El domini del joc durant gran part dels minuts ha estat del Girona, però això no s'ha traduït en ocasions clares de gol. A veure aquesta, primera pilota que toca Doni aquesta temporada, acaba d'entrar al camp juntament amb Estuani, intenta superar dos rivals passant pel mig, perd la pilota, pot ser que acabi fent falta, com a mínim ha obstaculitzat el rebuig de la defensa. Hi haurà servei de banda fruit d'aquesta pressió del neerlandès favorable al Girona. Per cert, a la segona part de moment no hi ha hagut pausa d'hidratació. Queden 14 minuts pel final. El Girona està perdent el camp del Còrdoba per 2-0 amb un equip que, quan repassem la temporada d'aquí uns mesos, ens semblarà surrealista, però és el que té ara mateix el Girona al camp i que no fa gaire la sensació que pugui, ja no dic remuntar el partit, ni tan sols igualar-lo.
0: Molló, si un mira les estadístiques del partit,
2: sí,
0: el resultat és just. No sé què en diu el joc. Segurament el Girona amb més possessió, que això ja és normal en les últimes temporades, en la majoria de partits del Girona, però és que no hi trobem... Trobem dos xuts a porteria del Girona, però cap gran ocasió comptabilitzada a les estadístiques. I això dels gols esperats, que a vegades no diuen tota la veritat, però clar, 0,26 vol dir que el perill és mínim, eh?
2: Sí, té més pilota que el rival al Girona, arriba més o menys, sobretot a la primera part, a l'àrea amb certa facilitat, però quan arriba allà es fonen els ploms, i avui Minso ha tornat a ser l'únic jugador que de tant en tant ha deixat treure una mica de desequilibri, una mica de talent, però al Girona li falta molt, molt d'ullal, molta rematada, i en aquest sentit és una mancança que té des de la temporada passada, si no ja des d'en fa dues, com des que va marxar Dovbyk. Vaja, tinc aquesta sensació, i Savinho i companyia, que el Girona no l'ha recuperada.
0: De la resta de partits que tenim en joc ara mateix, tenim un partit de la segona jornada primera divisió, tot i que els dos equips estan debutant. Intenteu entendre de la millor manera possible. Cap dels dos va jugar la primera jornada. Un Betis Real Societat, Molló.
2: Sí, està guanyant precisament amb un gol d'un ex-gironí al Betis. Gol de Rodrigo Riquelme. Betis 1, Real Societat 0, a 10 minuts pel final, però el partit no està tancat. Dues fustes dels donostiarres que estan buscant com a mínim treure un punt de la Cartuja. Tenim jugant en l'estrena de la Premier League el campió, l'Arsenal, i guanyant 3-0 el Coventry, ja ben entrada la segona part. Tenim guanyant en el partit inaugural de la Ligue 1 francesa l'Olympique de Marsella 3-0 l'Estrasburg, partit que És a punt de finalitzar, a més l'Estrasburg li han expulsat un jugador, per tant ja està finiquitat el partit. I a la Copa Alemanya teníem jugant dos equips de Champions i han passat ronda còmodament a l'Eintracht de Frankfurt i l'Stuttgart.
0: Doncs així tenim la nit, després també al tram final del Tuiràs amb el Jaume Naveira parlarem una mica d'aquest inici de la Premier que acaba de començar de moment amb aquesta golejada del vigent campió de l'Arsenal a la casa contra el Coventry. De moment el Girona perdent 2-0 contra el Córdoba en pausa d'hidratació. Companys, tornem al tram final. Hi ha publicació del representant de Julián Álvarez d'Instagram.
2: Ep!
0: És a dir, que estem una mica entretinguts. Qui vulgui seguir el Girona pot seguir-lo a través de l'app i el web amb el Jaume Molló i el Miquel Agut. Qui vulgui encara una mica més de cas Julián, doncs que es quedi aquí perquè en parlarem abastament en aquest inici del Tuiràs i seguirem de cua d'ull i tornarem a connectar, evidentment, amb aquest, de moment, Córdoba 2, Girona 0. Fins ara, Miquel, fins ara, Molló.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé.
2: Sempre ve de gust un nou capítol.
0: I tant. Julián. Espera't.
3: Sí, vaja, crispetes.
2: Ara pensava que anava a dir del representant de Sigankov.
3: Jo també.
0: No.
3: Jo també.
0: No, són dos representants que...
2: Mira. Que has estat excessiu, no?
3: Sí. No, de fet, clar, avui que ha parlat Miguel Ángel Gil Marina a l'agència EFE, doncs el representant del futbolista, no sé ben bé què ha dit, però també hi ha dit la seva.
0: Bueno, li ha dit mentider. Ja ha dit mentider a Gilmarín de forma...
3: Hagi pogut dir el CEO de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, sí, li ha dit mentider de forma elegant.
3: Que és el que ens interessa a aquesta hora. 10 minuts mal comptats pel final. Córdoba 2, Girona 0. S'ha reprès el partit després de la pausa d'hidratació. Un últim sprint, quedant 10 minuts amb l'afegit més o menys... d'un quart d'hora.
0: 2:45. Acabem de repassar l'actualitat d'aquest divendres 21 d'agost. Amb aquesta última hora que ara us comentàvem, amb publicació del representant de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, al seu Instagram. És simplement un missatge... No fa referència a Gilmarín, però és evident que és un clar missatge al director general de l'Atlètic de Madrid. Diu, bàsicament, «Nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió. Para explicarlo, tendría que mentir de nuevo». És evident que són unes declaracions que fan referència a la promesa, segons l'entorn de Julián Álvarez i del futbolista, que fa uns mesos Gilmarín li va fer a Julián que el deixaria marxar aquest estiu. Potser el que no li va dir a Gilmarín a Julián és que el deixaria marxar, però no al Barça. Tot i que m'estranya, perquè Julián des de fa ja molt de temps tenia clar que volia marxar al Barça. Ara de seguida ho comentarem, aquesta publicació de Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, i també el que ha dit Gilmarín aquesta tarda a l'agència EFE. De la resta de l'actualitat, deixeu-me passar un moment per Sant Joan d'Espí. Allà s'ha jugat fa una estona el Gamper femení entre el Barça i el Brighton. Com ha anat, Clara Rodergues?
4: El Gamper que s'ha quedat a casa un any més, victòria de l'equip blaugrana per 3-1 contra el Brighton, una victòria segellada a la primera part quan han arribat tots els gols, obra de Brooks, de Clàudia Pina i també de Graham Hansen. Patrick Harro estrenava avui capitania després de la marxa d'Alexia Putella, s'ha fet el discurs i també ha estat escollida la millor jugadora del partit. Missatge ambiciós en el discurs inicial tant de Pere Romeu com de la capitana. Ara el Barça descansarà i començarà la Lliga el dia 30 contra el Costa de casa.
0: Gràcies, Clara. Pendents de si hi ha alguna reacció del vestidor del Barça abans que la setmana que ve comenci la Lliga, com diu la Clara. Us ho farem saber al tram final, també escoltarem el més destacat. A tot això, avui que la FIFA ha fet públiques les sancions per la picabaralla que hi va haver un cop acabada la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, sancions molt dures per dos jugadors argentins, 10 partits a Leandro Paredes i 7 a Nahuel Molina. També li han caigut 3 partits a Ayala, ajudant d'Escaloni, i un partit per Gavi, que és l'únic sancionat de la selecció espanyola, i un altre partit per Thiago Almada, el jugador ex de l'Atlètic de Madrid. I fora del futbol, la gran notícia del dia és que Jannik Sinner no jugarà a l'Open dels Estats Units. Continua amb problemes al genoll, serà baixa per aquest últim gran slam de la temporada, per tant, Alcaraz sí, Sinner no jugarà aquest Open dels Estats Units que es disputa d'aquí a uns dies a Nova York. I a la Fórmula 1, la pole de la cursa sprint de demà l'ha aconseguit George Russell, el pilot de Mercedes, en un altre dia amb problemes, un altre dia complicat, per Fernando Alonso. 2 minuts per sobre 3:15 de la nit. Sigueu benvinguts al Tuiràs. I ja que tinc els dos tertulians d'avui aquí a la taula, deixeu-me'l saludar abans d'anar a la publicitat. Hola, Albert Fernández, bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
0: Hola, Francesc Latorre, bona
6: molt
0: nit.
6: Molt bona nit, què tal?
0: No és la primera vegada que es fa servir aquesta expressió o aquestes frases per dir mentider a algú. És una frase ja molt coneguda, la de nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió, per explicar-lo tendría que mentir de nuevo. Però aquesta és la publicació que fa 10 minuts exactament, aproximadament, ha fet Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, que en deu estar tip de tot plegat i que com a mínim ja ha deixat anar la seva opinió a Instagram. No sé si anirà molt més enllà. Per exemple, ara parlava l'agut del representant de Sigankov, que s'ha negat a jugar perquè vol sortir. Ha convocat el representant de Sigankov una roda de premsa dilluns de la setmana que ve en un hotel de Girona. No sé si farà el mateix Fernando Hidalgo, però en qualsevol cas, aquesta és la realitat. Em sembla que hi ha notícies a Còrdoba, precisament, ara de seguida us pregunto per Fernando Hidalgo. Tornem cap allà, ha marcat el Girona.
3: Intenta obrar el miracle, ha tret bé la pilota l'equip gironí des de darrere, ha cavalcat Esprilla per la banda dreta en diagonal fins l'interior de l'àrea, ha fet una primera finta per orientar-se la pilota i fer la rematada rasa i creuada, però l'ha feta a la segona després d'enredar, d'enganyar un altre adversari, xut ras i col·locat del futbolista colombià que ha aconseguit posar el Girona a l'òrbita del partit. 86 de joc, en queden 4 més el temps afegit. És un bon gol d'Esprilla. Hi ha marge per somiar amb un puntet en aquesta visita a Còrdoba. De moment, Còrdoba 2, obre l'estrella Molló, Girona 1.
2: Obrim l'estrella d'Am per celebrar el gol.
0: Retalla distàncies a Esprilla, a Còrdoba, encara queden 5 minuts i l'afegit, per tant hi ha temps que el Girona almenys pugui sumar un puntet en aquest tram final de partit a segona divisió. Ara de seguida hi anem. Us havia saludat els dos, Francesc i Albert, que amb el gol del Girona ja m'he perdut, si us havia saludat o no. Doncs ha aparegut el representant de Julián, que escolta, potser el jugador ja s'ha mullat prou, però el representant té una mica més de carta blanca per dir alguna cosa, no? I era estrany que fins ara no hagués dit res.
5: Sí, a mi el dubte de tot això, perquè avui està sent un dia molt calent. Primer, les declaracions pràcticament voluntàries.
0: Sí, no? Ara de seguida les repassarem també. Sí.
5: Gil Marín, la seva fórmula no són les xarxes, sinó l'agència EFE, que és la que utilitza habitualment quan vol dir alguna cosa, perquè alguna cosa està passant. Jo tinc la sensació de que s'està arribant a un punt on no hi ha sortida, un punt on no hi ha sortida, perquè jo estic segur que el Cholo Simeone no vol un jugador que no està bé al seu equip, perquè ell vol tenir jugadors que volen guanyar, que volen estar amb ell, que volen fer equip. L'Atlético de Madrid està treballant, òbviament, per donar sortida, crec, això és una sensació meva, tot i que diuen que no, a l'Arsenal. I com el jugador no vol marxar a l'Arsenal, s'arriba un punt aquí on tothom està dient la seva, intentant posar pressió. Entenc que l'Atlético de Madrid no traspassarà el futbolista al Barça, però també m'agradaria veure com acaba tot això, perquè si va més i més i més i més, avui tenim aquesta declaració, però anem a veure què fa el futbolista, anem a veure com el rep el diumenge si va convocat, anem a veure si no va convocat, que també diu molt. Vull dir, ara mateix és una situació d'alta tensió en la setmana que falta, i diria que el Barça encara no s'està movent per un altre davanter perquè vol, esperar al màxim el moment.
0: O si més no és que no s'estigui movent, perquè Deco està fent la seva feina, però no està tancant el davanter, sí, no? Exacte. No està tancant el davanter, sí, que això és la clau de tot plegat.
5: S'està movent perquè és la seva feina.
0: I el dia d'avui explica perfectament, i jo estic amb l'Albert, explica perfectament perquè el Barça no s'està movent encara, o no està tancant, millor dit, no està tancant encara el substitut de Julián. Perquè veu que, escolta, entre la mala maró encara potser pots rascar alguna cosa, no?
6: Sí, nosaltres avui preguntàvem al club i demanàvem si el deadline era justament aquest Atlètic de Madrid-Vilareal del cap de setmana, si el convoca, si no el convoca, si el convoca i juga com el rep l'afició, si el que passés amb aquest partit podia marcar ja llançar la tovallola del Barça, i des del club ens diuen que no, que esperaran, i si cal apurar això que s'acaba el dia 1, si cal apurar fins al dia 31, doncs apuraran fins al dia 31, anant treballant aquest pla B. Sí, sí. Però vaja, avui bueno, acabem de veure una cosa que jo crec que no havíem vist encara, perquè sí que havíem vist a jugadors llançar indirectes o missatgets críptics, fàcils d'interpretar, però críptics, sí, sense noms i cognoms, allò quan volen tirar una pulla amb algú, però que el representant ja s'hi posi també d'aquesta manera, jo crec que és novedós avui. Ha sigut un dia calent, com repassava l'Albert, que ha començat, no amb aquestes declaracions a EFE, no? És que jo crec que aquestes declaracions a EFE...
0: Són la resposta de Gilmarín. Sí, sí, sí. La resposta de Gilmarín, no?
6: No, el que passa al matí.
0: I el que passa al matí.
6: El que passa al matí.
0: Bé, jo crec que ara us llegiré el text complet de Gilmarín. Jo crec que el que passa al matí, d'entrada, ja és la resposta... És a dir, és la resposta que fa Gilmarín el que passa al matí, primer.
6: Exacte.
0: Gilmarín no surt, jo crec, a parlar avui a l'agència EFE, sinó no sé, a les pancartes.
5: El que passa a l'entrenament, pel que jo sé, entre el que passa a l'entrenament i les declaracions a EFE, que no sé quan són, però...
0: No, són a la tarda, surten, sí, no, surten no sé cap a les 6 o a les 7 de la tarda.
5: Però sí que sabem quan surten. Però el que sí sabem és que sembla que hi ha un no bastant definitiu de Julián al tema Arsenal. Sí, això també molta gent del voltant i que coneix l'entorn ha dit que avui és el dia on definitivament més o menys ha dit que no. Vull dir, és un dia on ha passat moltíssim, passa que tot és sota catifa i no t'acabes d'entrar del tot a com estan sent les coses.
0: Sí, sí,
5: no?
0: Sí, però jo crec que efectivament tot comença primer amb aquestes dues pancartes que hi ha hagut a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid, a Majadahonda, en les quals es llegeix el Julián fuera i el 19, com si fos un senyal de trànsit, encerclat i tatxat, efectivament, un senyal de prohibit, el 19. Unes pancartes, per cert, que són també al compte de la xarxa social del Frente Atlético. No dic que les hagin penjat ells, però ells fan servir aquestes pancartes i les pengen a les xarxes, per tant, i és d'on van sortir els insults també l'altre dia cap a Julián.
5: No, no, és una senyal terrible pensant en diumenge.
0: Clar. Vull dir que compte si ja d'entrada té el grup ultra en contra Julián, que són els que poden liderar tots aquests càntics en contra del futbolista argentí, i això divideix a la massa social de l'Atlètic de Madrid. I fixeu-vos en el missatge de Gilmarín aquesta tarda a l'agència EFE. Diu directament, després de dir no podem permetre que altres clubs i els seus mitjans afins decideixin el que han de fer, marquin la nostra estratègia esportiva i ens faltin el respecte, això és precisament el que busquen, dividir-nos. I jo crec que Gilmarín veu que ha de sortir a intentar, doncs, que l'afició de l'Atlètic de Madrid no es divideixi.
6: I més, després de la pífia, per mi, estratosfèrica de Simeone en sala de premsa, quan li pregunten justament per aquests insults després del partit, diu que està... Yo estoy... Sí. Máximo respeto por nuestra gente, ¿no?
0: Sí, siempre respetuoso con nuestra gente.
6: Clar, si tu ets l'entrenador d'un jugador al qual aspires a recuperar futbolísticament i anímicament, el pitjor que pots fer és el que va fer Simeone, que és que acaba de tirar-lo als cavalls de cara que el que pugui posar en aquest partit contra el Villarreal. Per mi es va equivocar molt. Un insult ja no és justificable des de cap punt de vista, però estratègicament el que va fer Simeone és horrible. Per això jo crec que avui a Gilmarín no li queda altre remei que intentar, intentar una unió, que jo no sé si és molt viable ara.
0: 5 minuts i les 11. He de fer una pausa abans dels senyals horaris i hem d'anar a Còrdoba perquè han afegit 9 minuts, en queden 7 encara, vull dir que viurem el tram final d'aquest Còrdoba 2-Girona 1 i seguirem parlant d'aquest cas Julián Álvarez, repassarem de pe a pal que ha dit Gilmarín. I estarem pendents de si hi ha alguna notícia més amb aquesta publicació d'última hora, de fa aproximadament un quart d'hora, del representant de Julián Álvarez, sense mencionar a Gilmarín, tractant-lo de mentider per les promeses que, segons l'entorn del futbolista, ha incomplert en aquest mercat de fitxatges, o el que és el mateix, per no deixar-lo sortir traspassat al Barça en aquest mercat d'estiu. Ara tornem.
7: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre sextet serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14

0: 3 minuts i seran les 11 de la nit. Inici intens aquí al Tu diràs de RAC1, amb un dia especialment interessant pel que fa al futur de Julián Álvarez, que ja, jo crec que fa des de fa 48 hores ens pensàvem que ja no passaria gaire res més i que tot estava tancat. Doncs no, el Barça tampoc ho dona per tancat. Jo crec que des del primer moment no ho ha donat mai per tancat. Sí que ha estat més o menys optimista, ha estat molt pessimista. Continua pensant que és una operació molt complicada la de Julián Álvarez, però vaja, en qualsevol cas, tot està obert i més ara amb aquestes declaracions aquesta publicació del representant de Julián, de Fernando Hidalgo, a les seves xarxes socials, al compte d'Instagram. Obert també els últims 3 minuts i mig ara mateix del Córdoba-Girona. El Girona buscant el gol que com a mínim li faci sumar un punt en aquesta segona jornada de Lliga. Tornem a connectar amb RAC+1, amb l'app i el web.
1: Amb una defensa tan tancada és difícil.
0: Companys, com anem?
2: Doncs mira, amb el gol del Girona sí, que ha posat emoció al partit.
0: Esprilla, no?
1: Sí, senyor. Esprilla amb una rematada creuada, rasa, molt ben col·locada, en una jugada en què han començat entre ell i Arnau, traient bé la pilota des de darrere, però des del gol del Girona, que era el minut 85, s'afegeixen 9 minuts i ara en queden 3, però és que, esclar, el Córdoba no deixa que jugui. A cada contacte un jugador a terra, els futbolistes que hi ha al camp encerclen l'àrbitre demanant-li alguna targeta, groga, vermella, taronja, verda, lila, blava, la que sigui, i al final el partit es va aturant i segurament s'hauria d'arribar potser als 10 minuts de temps afegit, però ho dubto. Ara des de la banqueta del Córdoba no es dona la pilota a Júnior perquè serveixi de banda. Estan traient-li temps. De fet, això podria ser targeta groga perfectament per Diego Brí, perquè és qui està impedint que Júnior serveixi de banda.
0: Això passa a segona i a primera, també, a tot arreu.
1: I aquí hi ha tot arreu, sí, i a la Xina Popular.
2: Amb els cons aquests que han posat, tipus Premier, no hauria de passar. Per cert, molt ràpidament, no sé si ho has dit...
0: No ho hem dit, al final la primera, perfecte, no?
2: Sí, Betis 1, Real Societat 0, s'ha acabat. També finals Arsenal 3, Coventry 0 i Olympique de Marsella 3, Estrasburg 0 en els partits inaugurals de Premier i Lican, respectivament.
0: Molt bé, fot-li agut, va, a veure si cantem el 2-2.
1: Queden 2 minuts. Pel final, perd el Girona 2-1. El gol l'ha fet Esprilla, al minut 85. És ell qui rep la pilota, l'estan agafant, és falta. Clar, és que... quan deixes tanta estona que un jugador agafi el rival, el futbolista que està sent subjectat mou el cos per treure's de sobre l'adversari, per desempallegar-se'n, i llavors que si hi ha un cop a la cara, que si no sé què, i aquí s'embolica el partit. I evidentment no hi ha pilotes al Nuevo Arcángel perquè jugui aquest partit entre el Córdoba i el Girona. Mala manera de guanyar del Córdoba, sincerament, en el temps afegit, sobretot arran del gol d'Esprilla.
2: Llavors a segona no passa com a primera, que fan això de tenir aquestes plataformes per les pilotes.
1: Arbeloa no hi és amb pilotes al costat del camp. Penja la pilota Esprilla, la despenja amb el cap Júnior, salta Estuani, no hi arriba, acaba a les mans del porter, o sigui que queden 1 minut i 15 segons perquè s'acabi el partit. Si l'àrbitre no afegeix més temps als 9 de temps extra que ha donat ara fa uns minuts, i el Córdoba està guanyant, el Girona està perdent, de moment el resultat és de 2-1. Pilota llarga per Enol, demana falta el Girona, l'àrbitre diu que no, es creua Àlex Moreno, pilotada va de Gazzaniga. Aviam si hi arriba algú, la corre Dauda, que evitarà que surti fora a la posició d'extrema esquerra. Aviam Dauda, aguanta la pilota, l'espera Estuani a l'àrea, centra Dauda, la centrada és dolenta, és curta, és baixa, és escarrancida. Recuperació de Fran Beltrán al mig del camp. Al final, però, se l'acaba enduent el Córdoba, que vol provar un últim contraatac per fer el gol de la tranquil·litat o instal·lar-se a camp contrari sense atacar per treure'n profit. Doncs ni una cosa ni l'altra, l'han perduda, tindrà 30 segons el Girona. Si l'àrbitre no hi diu el contrari per intentar obrar el miracle i empatar un partit que ha tingut perdut durant molts minuts i que de fet encara està perdent. Aviam, Arnau a camp propi, algú s'hauria de moure, li hauria de donar una opció de passada perquè si no s'acabarà el partit amb el Girona jugant amb el porter. A camp propi, Júnior, l'haurà de penjar el Girona. És que som a 8 segons pels 9 de temps extra. Ara la penja Francesa, allà no hi ha ningú, arribarà a peus de la defensa local, se la trauran de sobre i probablement aquí s'acabarà el partit. Correcte, xiula Cid Camacho, que evidentment no ha estat un àrbitre valent en el partit d'avui,

0: justeta aquest àrbitre.
1: Sí, va, ja, des de la pila del greix, ja fa temps, per això ha xiulat el partit d'avui, amb l'escombra ha anat arbitrant durant el partit, però al final el Girona ha perdut perquè ha estat gairebé un miracle que hagi marcat Esprilla per reduir distàncies. Dues jornades, un punt de sis, l'equip a mig fer o fins i tot a tres quarts de fer-se, i derrota el camp del Còrdoba per 2-1.
2: Una altra vegada el mateix problema, que la temporada passada pel Girona i no fa bona pinta, almenys fins que es tanqui el mercat de fitxatges, Molló?
0: Sí, sí, la sensació és aquesta. Si vols, podem escoltar la firma d'en Brugui, si tens temps.
2: Sí.
0: Des del Nova Arcàngel. Brugui, què hi dius?
3: Sí, doncs una mica el que passa quan es llancen jornades a les escombraries, eh? L'altre dia contra el Leganés es va salvar un puntet, avui no, i jo, per mi avui el Girona no m'ha agradat gens, ha estat un despropòsit de partit, perquè el Córdoba podia haver fet més gols. Al final el 2-1 d'Esprilla, el colombià ha maquillat una mica el marcador, però aquest Girona no m'ha deixat res, gaire res d'aprofitable de cares en un futur. És el que passa quan hi ha tantes carpetes obertes, jugadors que poden sortir, Arnau, Àlex Moreno, Minsu i companyia, Benat Noani Escalfat, i el cas Sigankov. Vaja, que hi ha molts d'enrenous, hi ha molts incendis, i així és molt difícil que tothom remi a la mateixa direcció i treure punts.
2: Queda clar que Benat és professional, però que ha demanat al club no jugar. Ha demanat no jugar, n'ha convocat, però si pot ser no jugar, veurem si l'acaben traspassant o no. Si arriba una oferta, suposo que és el club el que ha demanat.
0: O Quique Álvarez no el veu...
2: O Quique Álvarez no el veu tampoc centrat.
0: No el veu per jugar.
2: Una de les dues coses, sí. Però vaja,
0: i s'ha escalfat avui.
1: Va acabar lesionat la temporada passada, però evidentment ja s'ha centrat amb l'equip, i si estigués segur que jugaria el Girona aquesta temporada, hauria estat al camp contra el Leganés, i avui.
0: A la línia del que deia en Brugui en el tram final, per mi el pitjor és que fins i tot quan s'acabi el mercat i ja sàpiga el Girona quina plantilla té, clar, serà tan diferent la plantilla a la d'ara, perquè hi poden haver 6 o 7 jugadors nous, fàcilment, que serà tornar a començar una pretemporada amb la Lliga en marxa, perquè la Lliga de Segona no s'atura per les convocatòries internacionals. Per tant, potser estarà 7 o 8 jornades allò adaptant l'equip.
2: T'ho dic d'una altra manera.
0: D'aquests 30 punts n'hauràs de sumar alguns, dic jo.
2: T'ho dic d'una altra manera, Molló. És difícil així... D'aquesta manera és difícil pujar directe.
0: Molt difícil.
2: I després hi ha el play-off, com ja va passar en una de les temporades en les quals el Girona també va baixar, doncs que ja és una altra cosa i segurament tens una mica més de marge. Però així serà molt complicat, i jo crec que tots plegats ens vindria bé una mica fer-nos a la idea que serà molt difícil pujar, com a mínim, directe. Després del play-off i la promoció ja és una altra cosa. Us deixo tancar la transmissió aquí a RAC+1. Marc, Miquel i Jaume, fins ara.
1: Fins ara.
2: Que vagi bé. Els companys de l'app i el web de RAC+1, que han explicat aquesta malauradament derrota del Girona 2-1 contra el Còrdoba. Un punt de 6 i a la part baixa de la classificació ara mateix l'equip que entrena Quique Álvarez. A veure... Mira, per qui no hagi llegit o per qui no hagi recuperat les declaracions de Gilmarín a l'agència EFE, les llegiré de pe a pa perquè tothom tingui clar què és el que ha dit Gilmarín. És una llàstima que no hi hagi àudio. Hem demanat als companys de l'agència EFE si hi havia alguna mena d'àudio, perquè nosaltres ens ho facilita. No, imitació, te la deixo tu, que tu ja vens... M'han dit que vens una mica ja preparat de la setmana passada, eh?
4: Té més musicals. Sí,
2: musicals. Val. Sí, després potser, si tenim temps, la Torre ens fa la continuació del Superestrella de la setmana passada, que m'han dit que la gent que va quedar encantada amb els teus temes musicals.
4: Encantada, diu.
2: Gilmarín, a l'agència EFE, ha dit que l'Atlètic de Madrid, com tots els grans clubs, es construeix amb grans jugadors i que té clar que el Julián ho és, a més d'un gran professional. Diu, hem de competir amb els nostres valors, amb gent de la casa i amb els millors jugadors de fora que puguem incorporar. Ajudarem Julián i el continuarem cuidant perquè ens pugui donar tot el seu potencial, perquè el necessitem per continuar competint entre els grans d'Europa. Afegeixo un parèntesi. Si l'Arsenal i Julián s'entenguessin, no el necessitarien. Segur que fitxarien un substitut. Diu també que han de comprendre que Julián no ha tingut a prop els millors consellers sobre la seva carrera professional en els últims mesos. És a dir, que li fuma el mort precisament a Fernando Hidalgo, que és el que s'ha pronunciat, el seu agent, en aquesta carta. Segurament jo crec que és el que ha fet també que Fernando Hidalgo respongués d'aquesta manera, sí, a Instagram,
5: sí,
2: eh?
5: Sí, sí,
2: aquesta frase que ha deixat anar Gilmarín. I en el tram final, això que ja hem destacat, i que va directament, és un missatge directament al Barça, tot i que no el menciona, no podem permetre que altres clubs i els seus mitjans afins decideixin el que hem de fer, que marquin la nostra estratègia esportiva i ens faltin el respecte. Això és precisament el que busquen, dividir-nos. Està clar que no som tan poderosos com ells, però nosaltres tenim valors. Els atlètics no permetrem que ens contaminin. L'Atleti és fort quan estem tots junts. Això és, insisteixo, el comunicat de Gilmarín, perquè són unes declaracions, però és un comunicat que ha fet Gilmarín a l'agència EFE per doncs, sortir a dir-hi la seva. I la resposta del representant de Julián és dir-li mentider a través d'Instagram. Esclar, jo em pregunto, aquí el que ha de baixar del burro i no ho fa és Gilmarín. Pot tot aquest merder, si em perdoneu a aquesta hora de la nit, fer que canviï alguna cosa?
4: És que per orgull, no? Ja, si arriba un punt que desdir-se de tot el que ha anat dient a través de les xarxes socials de l'Atlético de Madrid, a través del vídeo que ell mateix va penjar amb també les xarxes de l'Atlético i el que ha dit avui, vendre finalment el futbolista al Barça, ja per un tema d'orgull del propi Miguel Ángel Gilmarín, a mi em sembla difícil, però també és cert que intentant mirar endavant penso com pot acabar tot això i no se m'acut una pitjor forma que amb el jugador que dansa l'Atlético de Madrid. És que serà un polvorí on no sortirà guanyant ni el jugador, ni l'Atlético, ni el Xolo, ni el Barça, que tampoc tindrà el futbolista. No guanya ningú. Per tant, jo espero que passin coses d'aquí a que es tanqui el dia 1 al mercat. El que també és cert, que em costa molt veure aquest futbolista al Barça. Llavors, no ho sé.
2: És un tema personal, ja, no? Això de Gilmarín és un tema personal. I si després de tot el que ha passat aquest estiu, al final acaba cedint, no? Segurament el que acaba més assenyalat és ell.
4: Clar, per això no pot.
2: Clar, potser cada dia, mira, doncs, escolta, el venc i plego. És que no té gaire més sortida. Si acaba traspassant el futbolista al Barça, després de tot el que ha dit i aquesta dèria que té ara mateix, aquesta obsessió de dir no, que marxi on vulgui, però que no marxi al Barça.
5: Sí, seria un dels ridículs més espantosos de la història del futbol, dels mercats de fitxatges. Hi ha aquestes declaracions que has llegit ara, hi ha aquells vídeos a Twitter ara fa un mes o gairebé més.
2: 17 de juliol, sí.
5: Exacte, ni 100, ni 150, ni 200. És que, clar, no. Sembla impensable que es pugui fer enrere després d'aquestes declaracions. És Gilmarín per orgull i el que no sabem, perquè tampoc no hem sentit cap declaració, és fins a quin punt està jugant un paper important també aquí a Apolo, el fons d'inversió propietari de l'Atlètic de Madrid, que consideren, pel que ens expliquen, a Julián Álvarez com a una de les seves grans marques, no? Com un dels seus, com un jugador franquícia del projecte, i que ni se'ls passa pel cap vendre'l a un rival directe. Hi ha connexions a Apollo Arsenal d'aquí, que ahir, és que no fa dues setmanes, no, ahir s'estava oferint el jugador des de l'Atlètic de Madrid a l'Arsenal, i avui tenim aquest comunicat que acabes de llegir de Gilmarín. No sé, és un atzucac, estic amb l'Albert, que és de difícil pronòstic. Jo estic segur que si juga Julián diumenge el xiularan, i la xiulada serà bestial. El que no sé és si amb dos gols s'arregla, no ho sé.
2: Jo també crec que amb tot el que ha passat i està passant, jo crec que demà el Xolo Simeone no convocarà Julián Álvarez pel partit de diumenge.
5: Fins que s'acabi el mercat?
2: No, probablement el pròxim partit de l'Atlètic de Madrid em sembla que ja és fora de casa, no? El pròxim que juga l'equip matalasser.
4: Sí, al final estàs...
2: Sí, estàs perjudicant el teu equip, clar.
4: Sí, estàs fent que sigui responsable.
2: És la meva opinió, eh? Potser demà surt el Xolo, que ja va dir que necessitava veure 4 dies més, a veure si es posava tot. Potser demà surt el Xolo i diu que està disponible.
4: Però tard o d'hora el jugador haurà jugat algun partit a casa. Vull dir, no es pot estirar el xicle tota la temporada, no?
5: Avui...
2: Mira, em diu el Miquel Pasqual, i em sembla que és un apunt interessant, que l'Atlètic de Madrid juga 3 partits seguits fora de casa, que no torna a jugar al Metropolitano fins a mitjans de setembre. 16 de setembre contra
4: el Osasuna. Estan estirant.
5: Clar. Si tornes de 3 partits fora de casa amb 2 gols, doncs ja igual et presentes davant de la teva afició d'una altra manera. Jo no sé, i aquí, com ho ha d'estar passant el jugador, eh? Avui hi havia entrenament obert de l'Atlètic de Madrid i segur que les teles podem entrar 15 minuts. He repassat els 15 minuts d'imatges que...
2: Els tenies, eh? Sí. Sebas Guim, el company de TV3, ha anat allà a gravar, eh?
5: Pomes agres, però a l'enèsima potència. Hi ha un moment en què Lookman se li acosta, li intenta fer una broma, mitja empenta, hi ha un altre moment en què se li acosta un dels assistents de Simeone, li fa uns copets a l'esquena, com vulguem dir, va, treu una rialla, fes un petit somriure. No hi ha manera. No hi ha manera d'arrencar-li una rialla a Julián Álvarez en un entrenament de l'Atlètic de Madrid. Vull dir que és situació...
4: Clar, però, molt i a més, un jugador que està així, Francesc, quan arribi el partit tampoc estarà bé.
5: No.
4: I tampoc marcarà gols. I a més, hem vist que és un jugador que quan no està bé, no juga bé. Ja la temporada passada que va tenir també algun problema, no, d'una mala època, no marcava ni un gol durant molts partits. Vull dir, no hi pot comptar si mirem un jugador així. No hi pot comptar. I l'Atlètic de Madrid, si vol guanyar títols, si vol lluitar per la Lliga, no pot tenir el futbolista més car que té a la plantilla sent, entre cometes, inútil per les seves, no? pels seus interessos. Que no pot ser.
2: I jo crec que també aquí hi ha aquesta mentida, no?, que reflexa el representant de Julián Álvarez a les xarxes, Fernando Hidalgo, que és que li van prometre... Li van prometre fa uns mesos,
5: febrer.
2: El febrer, es parla d'aquesta reunió al mes de febrer, li van prometre que el deixarien marxar, no? Jo crec que això probablement és el que més li dol, perquè jo entenc, que si no li haguessin promès, potser l'actitud de Julián seria una altra.
4: Sí,
2: però...
4: jo crec que el que diu internament Gil Marín és que l'oferta del Barça va ser ridícula, no? Sobretot per la forma de pagament, perquè són molts terminis,
2: però... 6 terminis, 100 milions en 6 terminis,
4: però,
2: no?
4: Però estem parlant d'una primera oferta. El fet és que no hi ha hagut negociació, perquè l'Atlético no ha contestat i el Barça, i crec que ho fa bé, diu, si no em contesten, si no comencen a negociar, no té cap sentit que enviï una altra oferta, perquè aquesta ni me l'han contestat. Em dius que no, vull tant, vale, parlem-ne, però per això no ha passat, i el Barça no ha pogut parlar. I per tant entenc que ell estigui enfadat, i parlo del futbolista, sobretot perquè l'han mentit, perquè no han negociat amb el Barça, perquè s'han negat a negociar amb el Barça, tot i que ells posin com a excusa aquesta primera oferta, segons ell, no sé, molt fluixa, o pràcticament una, no? Doncs una ofensa per l'Atlético de Madrid.
5: Mira, ara es fa mercat o ficció, però... Jo em poso la pell d'un negociador del Barça i dic, m'has tingut aquí un mes i mig que no m'has fet ni cas o m'has tillat de ridícula els meus 100 milions d'euros, dia 31 a la nit, quan tinguis a Julián que no saps què passarà o com el rebrà l'afició, 80, 20 menys, 80, els vols o no? Perquè si no tindràs aquí el teu jugador de franquícia, el teu jugador estrella, cabrejat, que no et fotrà un gol en 6 mesos, potser. Els vols o no? Però no 100, 80. No,
4: però sabem que el Barça, vull dir, sabem que si l'Atlético atenés a raons... El Barça faria una oferta més gran, ho sabem. Ja més o menys ha transcendit, i hi ha gent que sap que està preparat per fer una oferta superior.
2: Està disposat a negociar el Barça i sap,
4: igual no arriba
2: sap
4: a 150.
2: Sap que amb 100 segurament no n'hi hauria prou.
4: Clar,
2: a 150 no crec que hi arribi.
4: No hi arribi.
2: No crec que hi arribi.
4: Jo crec que l'Atlético ha volgut amb tot això en algun moment, però clar, el Barça no pot... I ho va dir Laporta. Recordeu que Laporta deia molt al principi de quan tot va començar i tot va esclatar. Nosaltres marcarem els temps de la negociació, ningú ens ha de marcar. Tal. Clar, jo crec que Laporta el que volia evitar és això, que l'Atlético de Madrid 150 quilos i al Barça li torni a passar un Coutinho, li torni a passar un Ousmane Dembélé, que és una errada que el Barça no pot tornar a cometre. No pot sobrepagar futbolistes, per molt bons que siguin, o perquè tinguin o li vinguin bé a la plantilla. Trobarà solucions i si no, te'ls guardes. Però el Barça no pot sobrepagar futbolistes.
2: Vaig aquí també, des del punt de vista de l'Atlético de Madrid. El Sarau el tenen a casa, veurem què passa demà amb el Cholo Simeone, que haurà de comparèixer enrere la premsa i dir si Julián està disponible o no, si el convoca, quina és la reacció de l'afició, com es digereixen aquestes paraules o aquesta publicació del representant de Julián Álvarez a Instagram. Allà, diguéssim que estaran entretinguts, però, clar, aquí hi ha un mercat que es tanca l'1 de setembre. Fins quan ha d'esperar el Barça a Julián Álvarez abans de tancar un davanter, si és que el vol tancar, que ja ha dit Deco que sí, que vol que hi hagi un moviment i que vol tancar un davanter centre. Ja ens esperàvem que la qüestió estigués tancada pel Barça des de fa molt de temps. Ens esperàvem que això ja, la primera setmana d'agost, o quan Julián Álvarez va tornar a la disciplina, sigués un caixa o faixa, i de moment encara està el cas obert. Fins quan ha d'esperar el Barça a Julián? Per què? Mentre van passant els dies, cada vegada, evidentment, serà més difícil treure un bon jugador, per exemple, de qualsevol equip a 1, 2, 3, 4 dies de tancar el mercat.
4: Posats a esperar, ja esperem el dia 1 a les 12.
2: Amb el risc de que realment no puguis fitxar algú que
4: El Barça té la capacitat, si té més o menys encarat, de tancar un fitxatge en un dia. Això crec que és claríssim, i ho fan molts equips, i el propi Barça ho ha fet. El propi Barça, al final, ha anunciat jugadors i vendes després de les 12, per allò de tenir... Per tant, posats a esperar, no crec que vingui de 2, 3, 4 dies.
2: Però és veritat que segons quin davanter... Per exemple, que és molt complicat i...
4: És que no, ja sé per on vas.
2: Però... No, no, sí, per exemple, Lautaro Martínez, que se n'ha parlat moltíssim. Si tu vols anar per Lautaro Martínez, el dia 31 o el dia 1... No el fitxaràs perquè l'Inter haurà de tenir... O sigui, no podràs esperar fins al dia 31 o el dia 1 a dir a veure si el capità de l'Inter marxa o no marxa i deixem aquí en pilotes al conjunt italià, no? És a dir, has de tenir una situació molt controlada d'un equip que vulgui vendre el futbolista els últims 2-3 dies de mercat.
5: Sí, no sé, com... Deco ja ens ha sorprès més d'una vegada amb aquest mercat, vull dir que no seria el primer conill que es treu de la...
2: No.
5: De la xistera, però...
2: Per això, no, que la possibilitat existeix, com diu l'Albert, que es pot fitxar un davanter un dia, sí.
5: Sí, però anava a dir, no sé, fins i tot, clar, segurament amb Lautaro no ho pot fer, però avui he llegit també el nom de Valguna, el del Mónaco. Mm. Jo no sé si a un Mónaco o un Valguna li pots dir sí... Però si fitxem l'altre, no. No sé, clar. No sé si amb una negociació... No hi ha estat mai, no he sigut mai director esportiu. Pots arribar a posar aquest asterisc amb una negociació no sent un primera... una superestrella. Mm.
2: Com la volia colar, sí. No, és que és molt interessant. És molt interessant i això és el que ha de tenir controlat Deco de cara al final de mercat. Mira, ara que parlem de Lautaro, capità de l'Inter, recordo, 29 anys, amb contracte fins al 2029. Avui li han preguntat al seu entrenador, Cristian Kibu, precisament pel seu futur, pel futur del davanter. Kibu ha dit això.
6: Jo vull que Lautaro es quedi, és aquí amb nosaltres i crec que es quedarà durant molt de temps perquè és el nostre capità. És el jugador sobre el qual construïm alguna cosa important. Ho hem fet, ho estem fent i esperem continuar fent-ho també en el futur. Però el mercat sempre és traïdor, així que no donaré una resposta sobre aquesta qüestió. El que és segur és que nosaltres volem que Lautaro es quedi.
7: Di certo, noi vogliamo che Lautaro rimanesse.
5: Sí, clar. Jaume, el meu fill, que està darrere, l'Arnau.
2: Hola. Estem en directe, però si vols, Francesc Latorre presenta el programa. És que us ho explicaré perquè mentre estava sonant Cristian Kibu, el Francesc Latorre li ha dit al Jaume Molló que entra a l'estudi a la Jaume.
8: Hola, què tal?
2: Bona nit.
8: Perdó, eh?
2: Que avui ha vingut l'Arnau Latorre a fer de vistaire, de públic. Avui tenim una persona aquí a l'estudi de RAC1 i, per tant, per això es referia al seu fill, el Francesc Latorre, que la setmana passada va cantar Superestrella, i avui ha presentat el seu fill en societat aquí al... Tu diràs,
4: La setmana passada, tot voluntari.
8: Cada dia un show diferent,
2: Cada dia un show diferent, és increïble. Vull dir, portes la torre i tens show... La família, avui ja podem portar la família.
8: Tot això, Ballera, mentre Albert Fernández s'ha canviat de costat de taula perquè s'intenta acollir la teoria que el cantó esquerre fa menys fred que el cantó dret.
4: O sigui, la teoria és 100% certa. Vull dir, clarament fa menys fred aquí.
8: Sí, o sigui que sort que sempre estic en aquest costat.
2: Segons on et poses... Sí. Ara es mor de vergonya el teu fill, que no cal que es mori de vergonya. Vull dir, Arnau, no cal que es mori de vergonya.
5: Més vergonyat el seu pare, ara. Sí.
2: Hem sentit a Cristian Kibu, l'entrenador de l'Inter de Milà. Recordo el que ha dit, malgrat el que ha dit el Francesc. Vol que es quedi Lautaro, evidentment, tot i que ha dit o ha qualificat el mercat de fitxatges de bastardo, com vulguem dir que a vegades passen algunes coses inesperades. Bé, l'última hora sobre aquesta qüestió és que el periodista argentí Gastón Edul, molt proper a la majoria de futbolistes argentins que van a la selecció, per no dir amic pràcticament de la majoria d'ells, ha dit que Lautaro en aquest mercat d'estiu es queda a l'Inter de Milà, que el Barça va reunir-se amb el seu representant, que no hi ha hagut oferta a l'Inter i que tampoc s'han posat d'acord en els termes personals amb Lautaro, perquè Lautaro és el capità d'allà i diguéssim que no es mourà en aquest mercat d'estiu. Per tant, un dels periodistes, insisteixo, amb més bona relació amb la majoria de futbolistes argentins que van a la selecció, els entrevista cada vegada que se'n van allà per jugar algun partit, doncs diguéssim que tanca la qüestió. A més, un futbolista, com dèiem, capità de l'Inter de Milà, una institució allà, queden pocs dies de mercat, semblava també una operació realment complicada si és que el Barça la volia fer. Molló, hola,
8: Hola.
2: Estàs per aquí. Sí, m'interessa molt la teva opinió del cas Julián. Has vist la publicació del representant, de Fernando Hidalgo?
8: Sí, l'hem comentat.
2: En estàs al cas del que ha passat amb Gilmarín, etcètera. Clar, l'incendi continua, no? Cadascú es tira els plats pel cap, però no sé si veus solució o creus que Julián s'haurà de quedar a l'Atlètic de Madrid i al final acaben passant-s'ho.
8: Jo continuo veient-ho de la mateixa manera. Jo estic convençut que es quedarà l'Atleti de Madrid. És que clar, és que si no, aquí el Marín va de plegar. Ah. Vull dir, si després de dir tot el que ha dit, acaba jugant Julián Álvarez al Barça, és que ha de plegar Gil Marín.
2: No, abans ho he comentat, que si Julián marxa al Barça, Gil Marín el que havia de fer és vendre'l i plegar el dia següent.
8: O sigui, si a mi ja se'm feia complicadíssim, per no dir impossible, que hagués de fer marxa enrere d'allò ni pels 200 milions, ara, amb una altra declaració en la mateixa línia, és que ho veig impossible. I vull pensar que el Barça ja ho té clar, malgrat deixar públicament aquesta escletxa oberta, perquè Julián, és veritat que està apostant fins l'últim minut per venir aquí a Barcelona, però que s'ha d'estar movent per l'alternativa, perquè haurà de fitxar una alternativa. Vaja, jo crec que ha de ser un nou, però com a mínim un davanter que reforci o que deixi en número d'efectius els mateixos que l'any passat.
2: Clar. I aquí dèiem, no?, d'aquesta gestió de fins quan espera Julián abans de tancar... Perquè si tanca el Barça un davanter, sí que ja, si dius a l'Atlètic de Madrid i a Julián, s'ha acabat, no? Almenys en aquesta finestra de mercat. Fins quan esperar i fins quan jugar, no?, amb tenir-lo gairebé lligat abans de fitxar-lo.
8: Jo...
2: Tu no esperaries gaire.
8: No, no. Bé, jo és que ja no hagués arribat fins aquí.
2: Ja no haguessis arribat fins aquí.
8: No hagués tingut tanta paciència com la Porta i Deco, que, vaja, que insisteixo, com que el jugador també els està responent d'alguna manera, doncs també fan bé, no?, de continuar mantenint potser aquesta escletxa oberta, però ara després d'aquesta nova declaració de Gil Marín, és que si el pots fer després d'aquesta jornada, no cal esperar més.
5: Sí, el Barça, a més, no vol donar la imatge de deixar el jugador estacada. Vol donar la imatge, això, sí, de deixar-ho fins al final, perquè, recordem, tot arrenca o tot s'escalfa les declaracions públiques de, sí, Julián Álvarez, on s'exposa moltíssim.
8: Però, sí, mentrestant, tu estàs jugant partits sense nou.
4: Sí, és que a vegades ho veig al 100% com el Jaume, i a vegades penso, però com acabarà això? Perquè és que em costa tant imaginar una temporada sencera amb un futbolista sent escridassat a casa seva, amb un jugador que no estigui rendint bé, perquè és que una cosa és quan Griezmann torna a l'Atlético de Madrid... també té, passa un moment d'escridassades...
2: Però ell ja veus que ho dona tot, no? I està
4: tornat,
2: compromès...
4: Ha tornat amb ganes de, sí, demanar perdó, de dir que es va equivocar, que torna a ser... No, no és el cas de Julián. Julián continuarà volent marxar, i continuarà volent marxar al Barça si pot ser al gener, perquè també s'està parlant ja del gener. Per tant, és irrespirable el que li espera a l'Atlético de Madrid, que el que aspira, òbviament, és a lluitar la Lliga contra el Barça i contra el Real Madrid. Per tant, em costa moltíssim esbrinar com es resoldrà perquè més o menys tot quedi una mica col·locat, una mica col·locat. Però estic d'acord amb el Jaume. És que és impensable que marxi al Barça, sobretot perquè Gil Marín no pot seguir, perquè és que no podrà anar a l'estadi perquè el buscaran, perquè no, sí, és que no tindrà, sí, lloc on amagar-se.
2: Sí, sí. I abans comentàvem que aquesta publicació de Fernando Hidalgo jo crec que també ve donada per la declaració de Gil Marín, que diu que està mal aconsellat, sí, Julián Álvarez en aquests, sobre la seva carrera professional durant aquests últims mesos, no?, que és un dard directament cap al seu representant. I jo crec que, en fi...
8: Se li ha omplert el gotet.
2: Se li ha omplert el gotet, Hidalgo, i ha dit, escolta, doncs com a mínim ara deixaré aquí la meva...
4: O és estratègia.
2: Impremta.
4: O creieu que té part d'estratègia o és tot escampada?
2: Clar, pot ser que hi hagi una part d'estratègia, però el que em fa pensar també que reacciona a les declaracions és que pràcticament, no?, passen unes hores des que Gil Marín fa aquest comunicat a l'agència EFE fins que ell respon a les xarxes.
5: I depenent de com evolucioni tot, perquè ningú sap com competirà, el gran perdedor de la història, a banda de Julián, pot ser l'Atlètic de Madrid com a club.
2: Sí,
5: perquè és
2: sí,
5: que es pot quedar sense 100, 120 milions, vale, fins on hagués pogut arribar el Barça a la butxaca, i amb un jugador que o no rendeix, o no voldrà jugar, o estarà cap cot... Jo crec que és el gran perdó de la pel·lícula, és l'Atlético, que serà una qüestió exclusivament d'orgull de Gil Marín.
8: Sí. Sí. Ara se m'acut una possible sortida, que és no que traspàs a l'Arsenal, sinó que l'Atlético i Julián acceptessin una cessió a l'Arsenal, per exemple, per dir un equip que sabem que el vol.
4: Pot ser, ho he pensat, pot ser.
8: Perquè, clar, així t'estalvies aquest embolic de tenir un any en Julián allà a disgust i vés a saber amb mala maror i com pot acabar tot.
2: Clar, però no ingressa res, perds la teva estrella i has de fitxar un, sí, recanvi, vull dir que tampoc... O sigui, sé que és un mal menor, sí, però clar, jo crec que també, no?, segons quin recanvi fitxi l'Atlètic de Madrid de Julián. És a dir, amb els calés de Julián, per exemple, pot fitxar, si se'n va a l'Arsenal, Gyökeres. no? Que és una mica l'operació que s'està parlant.
4: És la que volen fer, sí.
2: Sí, és la que volen fer. Aleshores, bé, però clar, si se'n va cedit allà, què se deixen a Jokeres? Bé, podria ser, podria ser una doble sessió, però és difícil d'imaginar, difícil d'imaginar. Sí, sí. 3 minuts i 2 quarts de 12. A tot això aquest matí, o aquest migdia, a RAC1 hem avançat que Deco ha marxat cap a Lisboa. Ha agafat un vol comercial cap a quarts de 12 del migdia aproximadament, des de l'aeroport del Prat, i ha anat a Lisboa. Des del club ens asseguren que el viatge no té res a veure en la recerca d'un davanter. Res a veure en la recerca d'un davanter. Tot i que sabem que a Portugal, ja fa unes setmanes que va sortir el seu nom, hi ha un davanter que agrada a la secretaria tècnica, tot i que és molt car també. La majoria de davanters acostumen a ser cars, però aquest és molt car. Luis Suárez, el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, amb una clàusula de rescisió de 80 milions d'euros. A Lisboa, a vegades, hi ha anat Deco, jo recordava aquest migdia, a reunir-se, per exemple, amb agents de Marcus Rashford per tancar el fitxatge d'un davanter del Manchester United. Vull dir que pot anar a Lisboa a reunir-se amb qualsevol representant i tancar una operació i no té res a veure. Pot ser que no estigui jugant a l'Sporting de Portugal o al Benfica, si algú estava pensant en Pavlidis. Pot ser que estigui buscant no un davanter, sinó un central. Avui tu, Albert, em sembla que sí, especulaves Inacio. Sí. Central de l'Sporting de Portugal.
4: Perquè em consta que és un jugador
2: que
4: el Barça té grans informes i, de fet, és un gran jugador. Jove, central esquerrà, que és una... No? És una, més o menys una cosa que està buscant el Barça al mercat, no sé si al 100%, però com a mínim seria una opció, però estava especulant només perquè he vist la fotografia de RAC1 on estava Deco anant cap a Lisboa.
2: Sí.
4: Jo realment no tenia ni idea.
2: És que la notícia és aquesta, Deco ha marxat a Lisboa, però nosaltres tampoc tenim constància de què hi ha anat a fer a aquesta hora de la nit.
8: Pot ser una sortida.
2: També, pot ser una sortida, que estiguin anunciant una sortida, perquè ara mateix hi ha uns quants jugadors a la rampa de sortida. Vull dir que a partir d'aquí Deco s'està movent i està intentant treballar. No ha anat a Madrid, Vull dir que, de moment, a Madrid tenen el seu merder i, escolta, ja s'ho faran.
4: Ni a Milà.
2: Vull dir que ja s'ho faran. Vull dir que ja s'ho faran i ja em trucaran si volen alguna cosa o si Gilmarín canvia d'opinió.
5: En tot cas, suposo que tots remenem la mateixa informació de Luis Suárez. Ho neguen rotundament. El 200%, a més, avui ens deien, no van per aquest jugador.
4: Ni Pavlidis, crec. O sigui, a mi m'han dit que Pavlidis tampoc...
2: Sí, i vaja, ho haurem d'anar rebuscant. És la gran pregunta d'aquest mercat de fitxatges. Millor,
4: està bé, no?
8: Sí. A veure, l'últim conill que es treu del barret Deco, perquè si ja se n'ha tret uns quants, aquest mercat, a veure quin és l'últim. A mi és el que em genera més expectació, perquè, clar, han sortit molts noms i si no és cap d'aquests, no sé per on pot tirar.
2: Sembla, de moment, pel perfil, no? Julián, els altres que han sonat, Lautaro, Luis Suárez, que... No és tampoc un davanter allò només rematador i un davanter centre d'àrea com Robert Lewandowski, no? Sembla, per ara, que
4: el perfil,
2: busca una altra cosa, no? Hansi Flick, almenys la prioritat és aquesta. Però...
4: Hi ha el nom de Tresoldi,
2: que jo seria...
4: vaig poder preguntar o vaig poder tenir informació de gent que l'ha seguit pel Barça l'última temporada i mitja, més o menys, i els informes són bons, això sí que ho puc assegurar, però també és cert que les mateixes persones em diuen que sí, ho veuen com una opció, però una mica remota.
2: I a mi em fa l'efecte que Flick no vol més joventut. No vol un experiment ara mateix, sinó algú una mica més contrastat. El que passa és que, clar, a vegades l'experiència es paga cara i vas rebuscant i bé, serà difícil, però Deco ja està treballant i de moment avui a Lisboa. Veurem on va demà i on va demà passat, però de moment avui el teníem a la capital portuguesa. Un minut per sobre 11:45. Farem una pausa i de seguida. Això fa, durant els últims 4 estius, hagués estat notícia. Avui no tant. El Barça ha inscrit pràcticament a tots els seus nous fitxatges. Ara tornem.
9: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
10: Ganarles el derbi es lo único que pido.
11: Volver a ser grandes.
12: Un altre sexter serà massa.
13: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
14: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
15: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
16: Ganarles el derbi es lo único que pido.
17: Volver a ser grandes.
18: Un altre sextet serà massa.
13: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
19: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
20: 23.774. 2, 3, 7, 7, 4.
19: Sèrie
20: 57057.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: 4 minuts per sobre, 11:45 de la nit. De seguida parlem d'inscripcions, però abans us he de dir que si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot, apunta't aquest nou SUV, Molló o Moda 5SHS, un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco. 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. O Moda 5SHS, el millor dels dos mons. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya. A veure, fent F5 al web de la Lliga, ara mateix, Rodri, Adeyemi, Gordon i Bisibu, amb fitxa del filial, a més de Christensen, que com que va acabar contracte se'l considera un fitxatge i també s'ha d'acabar d'inscriure, són els futbolistes que ha inscrit durant aquesta tarda-nit al Barça. Falta Cancelo, que ja vam dir ahir que la burocràcia, no sé, allà a l'Aràbia Saudita no sé si van més lents o no, però la burocràcia tarda una mica i pot ser doncs, que encara en les pròximes hores haguem d'esperar una mica per la inscripció de Cancelo. De fet, el Barça confiava en que diumenge hi fos, però no ho assegurava, és a dir, que podem haver d'esperar fins al dijous per veure el debut en una convocatòria de Joao Cancelo. Estarem pendents, que és el nom que falta, però la resta estan tots inscrits i no hi ha un problema d'encaix econòmic com hi va haver en els últims 4 estius. Avui que Rodri i Cancelo s'han entrenat, recordo, primer entrenament de Rodri a les ordres de Hansi Flick, i sí que em sembla interessant el dorsal d'Anthony Gordon, que el Gamper va sortir amb el 25, si no em corregiu, i apareix a la Lliga amb el dorsal 17, el de Marc Caçador, que, per tant, s'ha quedat sense dorsal al Barça, marxarà, està parlant amb Jorge Méndez a veure quina és la millor solució, però el dorsal de Marc Caçador el tindrà Anthony Gordon. Agafa el 17, Adeyemi portarà el 14, que ja li vam veure al Gamper. Dit això, com que ja hem dit durant tot l'estiu que no hi hauria cap complicació amb les inscripcions, però per mi és notícia, perquè els últims 4 estius hem estat aquí parlant gairebé només d'inscripcions, jo recordo la tertúlia del Tu diràs, hem fet memòria amb el Molló i hem volgut tancar definitivament ja aquest malson per repassar el que van ser els estius des del 2022 del Barça, una mica insuportables, i va haver algun jugador que no va poder jugar, algun partit.
1: Vam arribar a la primera jornada amb jugadors no inscrits. De fet, mira, abans de començar, deixa'm dir que Cancelo és reincident, perquè quan va venir, el passat mes de gener, es va perdre 2 partits per no ser inscrit fins que es va lesionar Christensen de llarga durada, i aprofitant això, doncs, va poder ser inscrit al tram final de la temporada 25-26, i ara doncs veurem si està inscrit o no de cara a la primera jornada. Però anem als estius. Comencem l'estiu del 2022. Jules Koundé perd les 2 primeres jornades de Lliga, al camp del Rayo i... contra el Rayo al Camp Nou i al camp de la Reial Societat. Finalment, el tema se soluciona amb un aval de Joan Laporta i Ferran Oliver. Estiu del 2023. Marcos Alonso es perd les 2 primeres jornades de Lliga i Iñaki Peña es perd les 3 primeres jornades de Lliga. El Barça d'acabar venent una part de Barça Vision, la branca audiovisual i digital del club, i també hi ha una lesió de llarga durada d'Araujo a la Copa Amèrica, més alguna sortida última hora, com la d'Ansu Fati al Brighton, la d'Eric al Girona, la d'Abde al Betis, que acaben ajudant a les inscripcions pendents. L'estiu del 2024, Dani Olmo es perd les 2 primeres jornades de Lliga per no ser inscrit. Se soluciona aquest tema amb la lesió de llarga durada d'Andreas Christensen. Recordo que després el tema es va reactivar al gener, però estem parlant només d'estius. I l'estiu de l'any passat, Chesney i Gerard Martín es perden les 2 primeres jornades de Lliga i Roni es perd la 3ª jornada de Lliga, és a dir, les 3 primeres també. Se soluciona el tema amb un aval personal de Laporta de 7 milions i també ajuda la lesió de llarga durada de Ter Stegen. Les lesions de llarga durada, al final, malauradament, han estat una via de solució en alguns casos. I veureu que tots aquests estius són de la segona etapa a la presidència de Joan Laporta. I direu, i el primer estiu, el del 2021, què? Doncs té asterisc, perquè sí que es van poder inscriure tots els jugadors a temps, abans de l'inici de Lliga, gràcies al gest de Piqué de rebaixar-se una part del sou, es van poder inscriure Memphis, Eric García, i també el jugador del filial Rei Manai, però va quedar un jugador sense inscriure'l. El que passa és que no estava disponible. Estava lesionat des del 8 d'agost al Kun Agüero. Es va lesionar per 2 mesos i se'l va inscriure l'últim dia de mercat perquè pogués jugar fins al mes de gener, que es tornava a obrir el mercat, la finestra d'inscripcions, amb també adequació salarial de Busquets i Jordi Alba.
0: Per tant, tots aquests estius ja són història i per fi, Albert, Francesc, el Barça té un estiu normal i el que és més important, no? Jo crec que de cara a l'opinió pública, als futbolistes, a la resta de clubs, no? Jo crec que és molt important que el jugador no es pregunti seré inscrit o no seré inscrit, no? Clar. El que li ha passat al Barça en alguns d'aquests últims estius, no sé, el cas de Nico Williams o d'altres casos, però jo crec que és molt important i el Barça fa un pas de gegant, jo crec que definitiu, malgrat que ja sabem que l'estiu que ve tindrà problemes per inscriure, perquè tornarà, o tindrà problemes per tenir un gran calaix salarial perquè haurà de tornar a Montjuïc i evidentment això comporta unes pèrdues econòmiques per la instal·lació de la coberta, haurà de jugar uns mesos a Montjuïc, però jo crec que és molt important sobretot per això, per la imatge que dona el club a partir d'ara, no? I ja està, ja ha passat, a més amb lesions i amb d'altres qüestions, però tot s'ha anat solucionant amb intervenció del govern espanyol, sempre hi ha hagut alguna cosa i sempre s'ha trobat alguna solució des de la Junta de Joan Laporta. Però és molt important que ara el futbolista ja no dubti de dir em venen a buscar, però ja em podran inscriure, no tindran cap problema i no hauré de veure un malson o els dubtes que van passar Dani Olmo i qui era l'altre futbolista que no me'n recordo.
2: Pau Víctor, i fins i tot en el tema Nico Williams, crec que és un factor que va tenir molt a veure amb el... perquè li van posar la por al cos totes les persones que no volien que fitxés pel Barça, l'Atlètic Club, crec que el propi agent, que no sé si tenia moltes ganes de que vingués al Barça, tampoc va ajudar gaire.
3: Ara podem dir que gràcies a Déu.
2: Finalment...
0: El Pumis, eh?
2: Li va acabar sortint bé al Barça.
0: Sí, li va acabar sortint de nassos.
2: Però el Barça torna a la normalitat. Vull dir, és que era antinatural que un club com el Futbol Club Barcelona tingués aquests problemes. És cert que són problemes nous, no? Relativament, perquè això no passava abans en la Lliga, tu abans escrivies que et sortia i si tenies deutes ja t'ho faràs, és certament que ha coincidit les noves normes de control econòmic amb la pitjor època econòmica del Barça en moltíssims anys, que venia en aquesta junta, s'ha de dir, perquè cert, venia heretada també de l'anterior junta, però també explica, entenc, no sóc un especialista, però explica que s'hauran fet bé algunes coses, no?, per poder tornar a aquesta normalitat i que el Barça operi en 1-1, que és una mica el tema, no?, era el manà que no arribava mai, aquest oasis que trobaves però que estaves a punt però que no hi arribaves mai, i doncs per fi aquest estiu és real i ja es veu, no?, que canvia molt, i també és cert que aquesta mateixa temporada el Barça ha obert moltíssim espai, tema Lewandowski, tema Araujo...
0: Sí, moltes sortides,
2: clar, ha fet un munt de sortides... I crec que...
0: La Ferran, sense anar més lluny.
2: La Ferran, també, per suposat. I, de fet, entenc que si arriba un altre davanter, que ha d'arribar, també està tot preparat perquè no hi hagi cap mena de problema en aquest sentit.
0: Així ens ho fan saber i ens ho han fet saber des del primer moment al Barça. No ens han posat, vaja, cap asterisc en què, si, per exemple, Julián Álvarez arriba al Barça, no...
2: Ara, alguns no s'han enterat, també t'he de dir. I alguns que encara estaven... El Barça no ha apuntat, encara no ha registrat ningú...
3: Hi havia gent que rebia Twitter, amb tuits que havien fet...
0: Sí, segurament...
3: Sí. Com ho volen fer per inscribir,
0: Segurament els hi han pogut les ganes...
3: Abans d'hora.
0: Una cosa, la realitat és que els últims 4 estius, 5, si posem les 3 d'Agüero, el Barça ha tingut problemes, però ja des del principi a RAC1... que amb aquesta qüestió hem estat molt pesats, ja vam dir abans de que comencés l'estiu que no hi hauria cap problema i així ha estat. No hi ha hagut cap problema, ni n'hi haurà si el Barça fitxa Julián Álvarez o qualsevol altre davanter centre en aquest mercat.
3: És bestial l'informe del Jaume, perquè hi ha hagut enginyeria financera, hi ha hagut lesions, hi ha hagut avals, hi ha hagut de tot per fer aquestes inscripcions. Recordeu aquella imatge de Joan Laporta a la Supercopa a l'Aràbia Saudita, quan rep la inscripció via CCD del Dani Olmo i Pau Víctor, aquella mega botifarra entrant allí a l'estadi.
0: I estaràs més o menys d'acord, però l'estratègia de Joan Laporta des que va arribar a la presidència és: em trobo en un club amb problemes econòmics, però he de seguir reforçant l'equip perquè continuï guanyant, per tornar a l'il·lusió i perquè aquesta roda segueixi girant, i al final estem ara mateix en una situació que la il·lusió ha tornat, hi ha molt bons futbolistes. A més, quan no podies inscriure o fitxar, han sortit alguns dels millors jugadors del món, com Cubarsí o Lamine Yamal, el millor central del Mundial i el millor extrem.
2: I un estadi nou, que també...
0: Sí, sí. I un estadi nou.
2: Hi havia gent que ho desaconsellava,
0: Vull dir que és veritat, vull dir, aquests actius han existit, però de la mateixa manera Joan Laporta ha fet doncs, que es torni la il·lusió, que hi hagi una plantilla competitiva, que ara mateix sigui el Madrid qui hagi d'intentar atrapar-te perquè tu domines i tens l'hegemonia del futbol espanyol, i és veritat que queda Europa, que... és a vegades una massa, una obsessió pel club, però ja arribarà. Si es fan bé les coses, acabarà arribant, estic segur, aquesta Champions en una competició que és molt, molt particular i molt punyetera.
1: Tres lligues de sis en aquest mandat de Laporta, o sigui que et diu això, que al final amb les palanques, que aquí no en parlava explícitament perquè només parlàvem d'aquestes inscripcions a última hora de l'estiu, i com a detall que m'ha cridat molt l'atenció, el Barça, entre moltes cometes, s'ha beneficiat de sis lesions de llarga durada, comptant estiu, finestra d'estiu i finestra d'hivern, sis lesions de llarga durada amb les quals al final ha tingut o ha tret espai salarial per poder inscriure jugadors.
0: Tres quarts de 12 de la nit. Abans de fer una pausa, aquesta tarda els companys de Gigantes han caçat Marc Casado i Alejandro Valde reunint-se amb el seu representant, amb Jorge Méndez. Ja sabem que Marc Casado no s'ha quedat sense dorsal, per tant sortirà. Veurem què passa amb Alejandro Valde. Sou dels que heu perdut la fe amb Valde o no? Per què riu, Jaume Molló?
1: No, perquè em sembla una bona pregunta.
0: Ah, et sembla una bona pregunta.
1: Sí.
3: No, jo del tot no. L'hem vist que és capaç de fer. És veritat que ara ha entrat en una època d'estancament certament preocupant, però abans havíem vist un Alejandro Valde molt, molt millor. Ha tingut problemes físics, ara aquesta mateixa pretemporada mal d'esquena, algunes lesions musculars. Jo crec que una segona oportunitat jo personalment li donaria. I a més, ara aquest any té la pressió afegida de João Cancelo, que és veritat que ja hi era, que ja el tenia l'any passat, però ara està fitxat. No és el mateix...
2: I de Jordi Pesqué, també,
3: I de Jordi Pesqué.
2: Que és un nen, però sembla, però està allí. I sembla que a Flick li agrada.
0: Fins al punt que abans de que Valde jugués al Gamper, no... De fet, encara no sé si hi ha gent que té dubtes de qui serà titular, si Valde o Pesqué diumenge a lateral esquerra.
1: Jo no.
0: No, jo després del Gamper, em vaig fer la idea que jugarà Valde al lateral esquerra.
2: És que si juga Pesqué...
3: El missatge que li envies és duríssim.
2: A partir d'aquest moment sí que es pot començar a parlar d'un tema de mercat.
0: Clar, però és que
1: s'ha anat a parlar del tot perquè ha fet tota la pretemporada des del dia 1,
0: Però és que,
1: o sigui, no és d'aquells que arriba més tard i tal.
0: Vosaltres sabeu millor que jo que a vegades els tècnics i els clubs no et diuen noi, marxa o agafa les maletes, sinó que t'envien missatges per sota perquè el jugador ho entengui i pugui captar que no compten amb ell o que no tenen del tot la confiança amb ell.
3: No ho sé.
0: Ho veurem diumenge, segurament l'opció lògica és que jugui Valde, però, però d'entrada, diguéssim que Jorge Méndez també s'està movent, vull dir que...
2: Per què està aquí Jorge Méndez? Sí, per què es reuneix amb Valde? Perquè està aquí, només perquè està aquí pel tema Casado i aprofito i parlem?
1: Pot ser,
2: clar, sí, té sentit. Però, no sé, o sigui, fa pensar, si fins i tot ell mateix, com a futbolista, diu, no entenc el motiu, perquè jo no l'entenc, perquè jo hi confio, en la qualitat, en la velocitat, fins i tot defensivament crec que és un jugador correcte, però és cert que s'ha estancat. Però quins són els motius?
1: Es va creure massa titular?
3: Jo tinc aquesta
1: una
3: teoria.
1: Una línia d'investigació, o sigui, la meva teoria tira per aquí.
2: La falta de, no?
3: De competència.
2: Sí, d'un rival, sí. En la posició.
1: I ara la té. I ara la té, i si les lesions el respecten, ha de demostrar que és millor que Cancelo. I per mi, el seu 100% és millor que Cancelo.
0: Més complet, no?
1: Sí.
0: Passa que jo pensava que defensivament aniria millorant a mesura que han passat les temporades i continuo...
1: Però és que el gran Valde defensava... Prou bé,
0: Sí, prou bé, però continua tenint alguna llacuna.
3: Doncs a mi em preocupa més, tot i que l'altre dia va fer l'assistència...
0: No, està clar, ofensivament...
3: Les decisions a dalt no són bones.
2: Sí, l'última passada, no?
0: No, també, és que jo crec que el seu problema no és res del que passa entre la frontal de l'àrea rival i la seva frontal de l'àrea.
2: Exacte.
0: O sigui, el problema que té jo crec que és una mica a les àrees, no? Tant a la contrària com a la seva. Mm. Un jugador que, i per mi, per exemple, ara que parlem d'aquesta obsessió que és la Champions, per mi això és clau. Tenir jugadors fiables a les àrees i sobretot a la teva, a la pròpia, sí. Necessita seguretat. Sí, sí. Necessita seguretat. Tampoc la dona Cancelo, eh?
1: Per la Champions, el millor Balde, per mi, li competeix tranquil·lament, defensivament, a Cancelo, per suposat. Ara, clar, hi ha partits de Lliga que sí, se tanca el rival i potser necessites un jugador més com Cancelo, no? que té més xut, que té aquesta centrada i amb més intenció atacant, no sé.
2: Clar, però vull dir, el que jo volia dir és que ell mateix... perquè hi ha futbolistes que els hi ha passat, pot arribar a la conclusió, pel que sigui el Barça estic estancat i una sortida a un Manchester United em pot, d'alguna forma, no, obrir un altre cop la mentalitat competitiva i tornar a ser qui era, perquè quan els primers partits de Balde era un avió, i no he tornat a... O sigui, igual si més o menys veiem el nivell semblant, però no ha evolucionat per un tema d'edat, el més lògic és que fos molt millor futbolista que el Balde que va començar, i no és millor futbolista que el Balde que va començar.
3: Jo no sé què passarà, però si marxés en termes de configuració de plantilla, em semblaria molt perillós, molt clar, arriscat i molt agradat.
0: Quedaria el Barça amb Cancelo i Pesqué,
3: sí,
0: i... si és que no busca un lateral a l'esquerra.
3: Exacte, que també pot ser.
0: Però es parlava, per exemple, hi havia el nom d'Alejandro Grimaldo, no?
3: Sí.
0: Hi havia el nom d'Alejandro Grimaldo, que ha fitxat per l'Atlètic de Madrid al principi del mercat de fitxatges.
1: I del Racing, de Salinas.
0: I de Salinas.
2: Que pot ser central, també. És lateral, però podria arribar a ser central.
3: Pots moure Gerard Martín, però és que llavors ja són massa peces que has de moure en defensa i que ballen.
0: No, Gerard Martín és central. Central.
3: Jo crec que seria molt agosarat de despendre's de Balde.
1: Però si el club realment sapigués i tingués algun input de que hi ha aquesta possibilitat, perquè amb Jorge Mendes hi ha diàleg fluid, vull dir, això és evident, no deixes marxar Jofre Torrents a l'Ajax. No?
3: Exacte.
1: Vull dir...
0: Clar, però... Entenc, que era Jofre Torrents o Jordi Pesqué. I des del club han apostat per Pesqué.
1: Sí, però com a tercer.
0: Com a tercer, sí, clar.
1: Ah, clar.
0: Aquí hi hauria d'haver, no sé, si un altre moviment, entenc.
2: Pesqué, en teoria, ha de ser un jugador de dinàmica
0: filial. De dinàmica filial. Sí, no ha de ser altre pitjador
3: filial, eh? No ha jugat cap partit.
2: No, ni el juvenil A, perquè és juvenil B directament al primer equip. És una cosa...
3: Sí, una cosa és una pretemporada i l'altra és una cosa... I té 17 anys, Jo sé que estem acostumats a Lamins, a Cobercís, però piano.
0: Sí, sí. Calma. 9 minuts i la mitjanit. Farem també nosaltres una pausa, piano, i de seguida, quan tornem, repassem un parell de moviments més del mercat de fitxatges del Barça i fem la prèvia de l'Espanyol-Reial Madrid, el debut del Madrid a la Lliga demà, Cornellà al Prat, segona jornada de l'Espanyol, que si guanya té tots els números de ser líder de primera divisió, almenys de forma provisional. Ara tornem.
4: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol... Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor? És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1.
5: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
6: Un tauró!
7: Per favor, sortiu de l'aigua!
8: Fora!
7: Au!
9: Traieu aquell nen, que s'acosta!
10: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
11: Quins nervis, socors!
12: Heu picat, que era de mentida l'aleta!
4: Així sona l'estiu a RAC 1.
13: Estadella, et pelaré.
14: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
12: No, pareu! Oh, que era una broma!
4: RAC 1, tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
13: a rac1.cat.
4: El portal de RAC 1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.

0: 7 minuts i la mitjanit. Aquí seguim el Tu diràs. Ara he pogut dir el que ha volgut el Francesc Latorre perquè estàvem en la pausa publicitària, Francesc. Vull dir que t'has explayat ara, no?
1: Sí, sí.
0: Va, que hem de reprendre el fil del mercat de fitxatges. Clar, han passat tantes coses. Hem parlat ja de Julián Álvarez i d'aquesta publicació a Instagram que ha fet el seu representant Fernando Hidalgo, titllant de mentider de Gilmarín, que a la tarda havia fet un comunicat o unes declaracions a l'agència EFE per defensar a Julián, per dir que és un professional i que estava mal assessorat, i probablement d'aquí hagi vingut aquesta resposta també dels seus representants. Estan tirant els pats pel cap a l'Atlètic de Madrid i l'entorn del futbolista. Una operació ja tancada i confirmada, oficial, la de Tomi Marquès, traspassat al Braga, 11 milions d'euros fixos, més 1 milió variable, en funció dels minuts i dels títols que s'aconsegueixin amb Marquès al Braga. I a més, al Barça es queda un 20% d'una futura venda i una opció de recompra de 60 milions d'euros. Aquesta nova estratègia del club d'intentar no cedir sinó traspassar als joves futbolistes que no tinguin encaix al primer equip sense perdre del tot el control, no, Francesc? No sé si estàs d'acord en aquesta estratègia.
2: Sí, em sembla. I a més, l'operació és rodona, són 11 milions, tens el futbolista controlat. En aquest cas, a ell també el satisfà perquè havia demanat de sortir si era possible, perquè veia que amb tanta competència al mig del camp ho tenia molt fotut per tenir minuts. Per tant, crec que és una operació aquesta concretament que satisfà tothom, i l'estratègia aquesta que comentes a mi em sembla perfecta perquè tens almenys el jugador una mica del radar.
0: 60 milions, molt hauria d'explotar, sí, Tomi Marquès, perquè el Barça es plantegés pagar-los, però vaja, no?
3: Vull dir, no se sap mai.
0: Sí. No se sap mai.
3: Nico va tornar, per exemple, no, amb aquesta fórmula, amb la recompra, va acabar tornant, no va funcionar.
0: Quants milions eren de Nico?
3: Eren bastant menys.
0: Bastant menys, sí.
3: Però vaja, va fer servir aquesta fórmula al Barça, vull dir que si l'evolució del jugador, clar, és tan bona que planteges pagar aquesta quantitat, doncs, home, incorporaràs un gran jugador, bé, clar, 60 milions...
0: Fixa't que...
3: O 49, amb els que hauràs ingressat.
0: Em crida molt l'atenció que és un jugador que ha jugat 4 estones al primer equip, i el Barça treu dues xifres, 11 milions, vull dir, més de 10 o més, per aquest futbolista.
4: Sí,
0: vull dir que
4: el Braga ja li ha pagat al Barça perquè Pau...
0: Però no li ha sortit malament. I a més és un club que, vull dir, que treballa bé, em consta, amb el seu entrenador, l'entrenador balear. Vull dir que va fer bé. Va arribar, crec, a la final de l'Europa League la temporada passada. Si no m'erro, a les semifinals.
4: Va eliminar el Betis.
0: A les semis contra el Friburg, pot ser que
4: I la
0: que
4: final va ser contra el Friburg. Igual sí, eh? Sí, sí. Ara també m'has deixat...
0: Sí,
4: recordo l'eliminació contra el Betis. El que no recordo si eren semis o quarts. No recordo si eren semis o quarts.
0: Jo crec que eren quarts i després van arribar a les semis. Però ara no tinc el cap. Però en qualsevol cas... Vull dir que l'operació de Pau Víctor els hi va sortir bé.
4: Sí,
0: i ara...
4: perquè al final va ser contra l'Aston Villa. Va ser Friburg-Aston Villa, per tant no estava...
0: Per això, eliminat contra el Friburg. Va quedar eliminat contra el Friburg, sí. Que vull dir que els hi va sortir bé, però que no deixa d'al·lucinar-me que un nano que ha jugat 4 estonetes al futbol professional doncs ja tingui aquest valor, i això ho fa el planter del Barça i la Masia.
4: Clar, la qualitat que se li intueix serveix per demanar aquests diners i que te'ls paguin, però insisteixo, com els hi va sortir bé en Pau Víctor, els hi va sortir bé amb Abel Ruiz, que també el van traspassar per més diners que el que van pagar, doncs entenc que segueixen una dinàmica i una bona aposta per un jugador que, he de dir, que el poquet que l'hem vist tenia molt bona pinta, té molt bona pinta. O sigui, sí. Té una certa semblança a Frenkie de Jong, en la forma de...

0: Vull dir que tot això també, aquest estiu també ajuda a sumar.
1: Això val diners. Ajuda. Això val diners. Val diners.
2: Sí, sí, sí. És una nova dinàmica, no? El Barça ha canviat la dinàmica.
1: Sí, sí, el que dèiem, aquesta nova estratègia.
2: I de fet,
1: sí, sí.
2: No és perquè ho estem veient, sinó perquè a mi em consta que Deco, que també ara mateix està ocupant del filial, cada cop que negocia amb un representant d'un jugador del filial, els ja està explicant un per un, ara tenim una nova política, perquè sapigueu, i si no trobem sortida, no hi haurà sessió, hi haurà sempre venda, però intentarem tenir el futbolista controlat. I ja els representants de tots els jugadors ho saben.
1: Dit això, hi ha una altra operació molt encarrilada, que ara no és oficial a aquesta hora, que és la del fitxatge del porter croat Livaković, perquè sigui el relleu de Chesney de cara a la temporada que ve, no aquesta temporada. Uns 4 milions, es parla d'uns 4 milions, dos fixos més dos variables, i la idea és cedir-lo una temporadeta. Segurament el Dinamo de Zagreb, que ja era el club de la... Bueno, és el club de la seva vida, on ha jugat pràcticament durant tota la seva vida, i era on volia marxar al mercat d'hivern quan va deixar plantat el Girona, recordeu? Aquell dia que Gazzaniga tenia... Vaja, no podia jugar el dia de Copa, i li va dir a Mitchell que Nanai, que ell tampoc jugava, doncs. Sí, actitud molt poc professional, lamentable, però va ser aquesta l'actitud de Livaković, que a més volia jugar al Mundial. Sobretot per això va apretar tant al club. La voldríeu ja per aquest estiu, aquesta operació, o no?
3: Sí, perquè Livaković... Bueno, hi ha molts porters que tenen més nivell que Chesney actualment, i Livaković segurament és un d'ells. Jo, per mi, toquem fusta que no li passi res a Joan Garcia, perquè sí, està molt bé totes les bromes que puguem fer de Chesney, que si és un paio amb molta ascendència al vestidor, un gran tutor pels joves, que si fuma puros a dalt als autobusos de les rues, tot això està molt bé. Però, per mi, a nivell competitiu, el Barça no pot sortir a jugar amb Chesney. Per tant, molts porters, i segurament Livaković també, estan per sobre el seu nivell.
1: Com a suplent de Joan Garcia, no? Sembla una operació barata, sí, d'entrada, i...
0: Es conformarà a ser suplent, no?
1: Vull dir, home, sí.
0: Amb el precedent del Girona, vull dir...
2: Hem vist que no ho porta gaire bé, la suplència.
1: No, però li hauran dit, en aquest cas li hauran dit, mira, estàs al Barça, potser optes a tots els títols que no has guanyat en tota la teva carrera, ja ets molt veterà, no, però jugaràs.
2: Si relaciona Joan Garcia, ets el porter del Barça, que ser porter del Barça és segurament el més gran.
1: I fins i tot, segons el seu nivell, potser Hansi Flick li diu jugar a la Copa, no ho sé.
0: Mira, ara és que jo anava aquí, coincideixo amb en Francesc, fins i tot recordava, mirant aquests dies allò que vaig revisant o acabant de perfilar les dades per la nova temporada, i em fixava que Joan Garcia va jugar la majoria de partits de Copa de la temporada passada. O sigui, a partir, no sé si va ser de 700 ja, o de 800.
3: A Guadalajara juga Ter Stegen, jo diria que Albacete...
1: Sí,
3: ja juga Joan Garcia.
1: Sí, jo també ho crec. Sí.
0: Doncs aquesta és la prova més evident que Chesney, doncs, és allà perquè fa grup i en aquest vestidor ha encaixat bé i s'entrena bé i deu ser una bona competència per Joan Garcia. Potser a nivell d'experiència europea, per exemple, li pot explicar moltes coses a Joan, però si hi ha una lesió de certa gravetat de Joan Garcia, pensant, per exemple, a la Champions, doncs seria molt, molt fotuda.
1: Seria fumut, sí. No oficial, aquesta operació. Acabant d'acuinar-se, ens explicaven que s'està ja intercanviant documentació i que hauria de ser aquest traspàs. El jugador està ara al Fenerbahçe, no està jugant, però aquest traspàs hauria de ser oficial en les pròximes hores, i després veurem on decideix el Barça cedir-lo aquesta pròxima temporada. Farem un minut de pausa i de seguida la prèvia de l'Espanyol Real Madrid. La primera roda de premsa avui de José Mourinho com a tècnic madridista. Ha durat 40 minuts, Tenia ganes de parlar amb Mourinho, no sé per què l'amagaven, si... Escolta. De fet, ha estat la seva presentació. No ha parlat de l'Espanyol, pràcticament. Ha estat la seva presentació. Ara tornem.
4: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona...

0: tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
2: Esto promete, Manu.
1: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede definir todo. Necesita una oferta ganadora.
2: Huele a compra, Manu.
1: Huele, huele. Va. ¡24 horas!
2: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
1: Venga.
0: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
3: Tres minuts per sobre de la mitjanit, recta final ja d'aquest Tu diràs versió estiu, que acabarem, com sempre, cada dia entre setmana, als vols de quarts d'una, dos quarts d'una aproximadament de la nit. Divendres de la setmana que ve, 28 d'agost, hi haurà una edició especial del Món a RAC1. Recordo, amb el Sergi Ambudio per presentar la nova temporada de RAC1, que començarà el dia 31. De fet, comença amb el Barça-Rayo al Camp Nou.
4: Sí.
3: Un dia, no sé, ja és a les 9, no? Hem recuperat horari... Jo diria que és a les 9.
4: Sí, juraria.
3: Partit a les 9 de la nit, Barça-Rayo, quan estrenem temporada. Doncs el divendres, la presentació de la nova temporada és del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canyador i La Divan. Recordo que, evidentment, hi podeu assistir. Obrim portes a dos quarts de nou del matí. El primer que arriba, el primer que seu, com sempre, no us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles. Divendres, 9 del matí, presentació de la nova temporada de RAC1 a Valls, al Centre Cultural Municipal de Valls.
4: A dos quarts de deu, Gerard, el Barça-Rayo.
3: Encara, eh? Encara sí, aquest horari estiuenc, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: O sigui, que s'acabarà cap a...
4: Quarts de
3: 15. Quarts de
4: 15. Amb la pausa d'hidratació...
3: Ui, sí. Es farà llarg. Quarts de 10 també, dos quarts de 10 de la nit, de fet, des de mitja hora, potser una hora abans, us hi poseu ja amb la prèvia, la gran prèvia d'aquest espanyol Real Madrid. Cornellà al Prat, amb l'Edu de Vall, amb el Dani Solsón, amb el Molló, amb el Xavier Puig, evidentment, i companyia. Avui que José Mourinho, hola, Miquel Pasqual, què tal?
5: Bona nit.
3: Bona nit. Has seguit els 40 minuts de roda de premsa del Porqué, eh?
5: Sí.
3: Del portuguès. Què hem de destacar d'aquesta primera roda de premsa de Mourinho com a entrenador del Real Madrid prèvia al partit de l'Espanyol, del qual no se n'ha parlat?
5: Doncs bé, per començar, que dius tu abans de publicitat, que ha estat la presentació improvisada de José Mourinho, perquè les preguntes han anat de tot el que ha passat a Madrid durant l'estiu, menys de l'Espanyol, que se n'ha parlat ben poc. Una pregunta he contat sobre l'Espanyol. Un dels primers noms en sortir, evidentment, ha estat el de Rodri, però el curiós, aquí Mourinho ha estat hàbil, és que l'ha tret ell a la palestra sense que li preguntessin. Li han qüestionat si l'equip tenia un dèficit al mig del camp i ell hi ha anat amb Rodri.
6: No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar.
3: S'ha estalviat la repregunta, segurament d'algun company de Madrid que li hauria preguntat per Rodri. Ja en va parlar, diria que l'altre dia, al Chiringuito, sí. No? I no se n'amaga que han negociat per Rodri, que l'han perdut.
5: Sí, de fet, ja va dir el Chiringuito que havien parlat, ell i Rodri.
3: Em sembla, de fet, la primera pedra per passar pàgina per part de Mourinho, no? I, escolta, fer les seves. Si has perdut el futbolista, en comptes de negar, perquè hauria estat molt Real Madrid o molt Mourinho negar que ells no han volgut fitxar mai a Rodri, etc. Doncs la ve admetre-ho, que se t'ha escapat i ja està, i a partir d'aquí doncs ja fer la teva amb el mig del camp que et quedi. Què més?
5: En aquest mig del camp ha començat a anomenar els elements que hi té i hi ha Tchouaméni i Fede Valverde, que evidentment l'any passat van protagonitzar, la temporada passada, la zona de baralla al vestidor. Mourinho també ha explicat com ha gestionat ell aquesta situació.
6: No, yo he llegado con mucha información, pero he decidido partir de cero, obviamente en una posición privilegiada pero partir del cero. Y desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento. Y no he sentido ninguna necesidad de hablar, de traer un tema que ha sido difícil para ellos y para todos.
5: Que no se n'ha parlat, vaja, no se n'ha parlat. Perquè ell creu que no és necessari. Més enllà de noms propis, el portuguès ja ha deixat clar des del principi doncs, que l'estil de joc pot variar, però que hi ha una cosa imprescindible.
6: Hay que defender con 11. Si es un equipo que nos empuja y que nos deja en grande dificultad en nuestro tercio defensivo, tenemos que defender todos. Si es un equipo que nosotros presionamos alto y conseguimos que no salgan y conseguimos jugar en campo adversario todo el rato, tiene simplemente que jugar y que machacar. Depende de la situación, pero hay que trabajar.
3: Veieu Mbappé fent de lateral esquerre al Camp Nou?
7: No. És el gran repte, aconseguir que Mbappé pressioni, es deixi la pell per recuperar pilotes, que Vinícius pressioni i es deixi la pell per recuperar pilotes, perquè si ells no ho fan, tornarà a haver-hi el forat, el sotrac al mig del camp, que ha condemnat el Madrid els últims anys. Vull dir, sí. Sí.
8: Aquí el problema és l'efecte dominó dels egos del Real Madrid. És a dir, el dia que Mbappé no treballi, Vinícius dirà... Si aquest no corre, per què de córrer jo? Si l'estrella sóc jo. I Bellingham dirà, espera un moment, si l'estrella sóc jo.
3: Aquí t'anava a dir, crec que es porten bastant pitjor Bellingham i Mbappé pel que vam veure al Mundial, que no Mbappé i Vinícius. Vull dir que és que n'hi ha tres. I afegeix també la resta d'egos que hi ha en aquell vestidor.
8: Sí, però aquests tres...
3: Sí, sí.
8: Tinc la sensació que mai reconeixeran la jerarquia que, per exemple, quan hi havia Neymar, Suárez i Messi, Neymar i Suárez sabien que Messi era el millor i ho deien i treballarien per ell, crec que Vinícius no ho farà mai per Mbappé.
3: I després hi ha una altra qüestió que és l'encaix. No? Com els farà encaixar, vull dir, esportivament, tàcticament, perquè els tres, s'ha vist que si juguen en una posició en la qual, per exemple, amb les seves seleccions, se senten còmodes, són dels millors futbolistes del món, és evident, però de moment ni Ancelotti, ni Xavi Alonso, ni Arbeloa, cap dels tres ha sabut fer-los funcionar els tres en una mateixa alineació. Vull dir que aquí serà el primer repte de Mourinho, que veurem com li surt.
7: Sí, vaja, jo crec que l'encaix passa per... Jo Bellingham no el veig al doble pivot.
8: No, o sigui, mitja punta.
7: Mitja punta i els tres de dalt.
5: Ha nomenat els jugadors que poden jugar al doble pivot, Bellingham no l'ha nomenat, i Arda Güler ha dit que ara encara no el veu, sí, però que en un futur el veurà. Però Bellingham ni se n'ha parlat. Ha nomenat Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga...
7: I Diomandé.
5: Diomandé, el doble pivot. No.
3: Però s'ha de fer, no?
7: Pues que
3: val 130 milions.
5: No ho descartis.
7: És que s'ha de comptar, Diomandé. És que,
3: home, m'ha pagat 130 quilos.
7: És que té 4. Bueno,
8: el més car de la història.
3: És un galàctic. És un galàctic, vull dir... I és un galàctic.
7: Aquest ja donem per suposar que...
3: Dic jo que Florentino li dirà... Escolta, este...
7: Aquest correrà. Aquest correrà
3: pels tres.
7: Sí, pels tres, segurament. Però, clar... Però també és un jugador de perfil molt atacant. Vull dir, aquests problemes d'equilibri del Madrid contra equips grans, veurem com els resol.
3: Sí, sí. Jo també tinc molts dubtes, és veritat que hi ha molta qualitat, no? Com hi ha hagut els dos últims anys al Madrid, però vull veure què proposa Mourinho. Demà ho començarem a veure en aquest primer partit. Alguna cosa més?
5: Sí, en general la roda de premsa és un to força pausat, Homer, el que li estem veient a Mourinho. I fins i tot s'ha animat a fer brometes amb els periodistes quan li han preguntat sobre quin serà l'11 de l'estrena.
6: El primer 11 de Mou. Vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos. Los jugadores saben ya quién juega. Yo no soy de esconder. El modo como trabajo no es de esconder. Ellos lo saben. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará. Yo no voy obviamente a decirla.
5: Per cert, les baixes del Madrid seran Tchouaméni, Endrick, Pitarc i Asensio, tots lesionats. Tchouaméni diu que està en baixa forma encara, a més de les de llarga durada de Militao, Rodrigo i Mendy, que aquests no se'ls espera a curt termini.
3: De moment calma de Mourinho, veurem si demà surt a Cornellà al Prat després del partit, recitant el nom de l'àrbitre, Sánchez Martínez i de...
5: Figueroa Vázquez del VAR.
3: Figueroa Vázquez i potser treu la... Potser fa un llistat ja amb Ulló, no?, de greuges.
4: Va,
3: seria molt greu, no?, que fes un llistat de greuges.
4: Seria molt greu.
3: Sí, massa mandra. Esperem que no, que com a mi, que, escolta, que estigui calmat aquests primers dies de temporada. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bona nit, eh?
7: Bona nit.
3: El Joan, que ha estat aquesta tarda a la roda de premsa de l'Espanyol. Alguna cosa que hem de saber del que ha dit Manolo?
7: Doncs mira, ja que sentíem ara Mourinho, podem recuperar què en pensa Manolo del tècnic portuguès. Compte, perquè el col·loca entre els millors de la història.
9: Bueno, miedo ninguno. Al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia. Ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
7: Doncs Manolo, que ja ho veieu, admira i molt la figura de Mourinho, i pel que fa al pla de partit, el tècnic blanc i blau ha dit que intentaran defensar ordenats i junts, i ha advertit que ho hauran de fer durant els 97 o 98 minuts que pugui durar el partit, no només els 90 reglamentaris, perquè un equip d'aquesta entitat et pot castigar en qualsevol moment. Diu que els blancs tenen jugadors escollits.
9: Yo creo que son equipos que da igual cuando los pilles. Son equipos que tienen un, lo que decimos siempre, talento especial. Esto es como, no sé cómo decirte, son jugadores escogidos. Es como si tú vas a un colegio y dices, quiero a los 5 que saquen mejores notas. Pues esto es lo mismo. Son jugadores escogidos a nivel físico, a nivel técnico, a nivel mental para soportar la presión que tiene que jugar en el Madrid. Entonces, pues bueno, son jugadores con un potencial muy grande. El partido, ya te digo yo, a mí, aparte de preocuparme si es el mejor momento o peor para el Madrid, me preocupa cómo salgamos nosotros a afrontar el partido.
7: Això sí, Manolo no només ha parlat de la defensa, també de l'atac. Diu que hauran de ser curosos amb la pilota, atacar ordenats, i ha reconegut també que l'Espanyol també té eines per fer-li mal al Madrid. Ha afegit que és importantíssim que demà tots els seus jugadors donin el 200%, que ningú es dosifiqui per aguantar els 90 minuts, que per això estan els canvis i que és molt important que tothom s'ho deixi tot a la gespa. I per cert, Gerard, deixa'm afegir-te una dada que em sembla bastant bé cridanera, curiosa, que ha sortit a la roda de premsa, i és que dels últims 4 duels entre l'Espanyol i el Madrid, el conjunt blanc i blau sempre l'ha dirigit Manolo, mentre que l'equip blanc s'ha presentat amb 4 entrenadors diferents, Ancelotti, Xavi Alonso,
3: mira,
7: Arbeloa i demà Mourinho. I Manolo ha aprofitat aquesta roda de premsa d'avui per posar en valor un cop més la confiança del club en ell, i ha dit que el més normal seria que fos a la inversa, que el Madrid tingués el mateix entrenador i fos l'Espanyol qui anés canviant de tècnica amb certa freqüència.
3: Doncs potser sí, veient que el més normal és que l'equip gran, no?, és qui hauria de guanyar títols i tenir l'entrenador de més continuïtat, i l'equip petit a vegades que això li costa més i que és... A priori, l'equip petit, enteneu-me, en comparació amb el Real Madrid, doncs a vegades sempre té una mica més d'incertesa a la banqueta pel que fa al seu entrenador, perquè no es guanyen tants partits. Molló, tu vas veure el partit contra el Llevant. Confies davant que l'Espanyol li pot plantar cara al Madrid, a casa especialment?
10: Ho veig complicat. Perquè és que cada estiu veig que s'està eixamplant més la diferència entre els... tres grans i la resta d'equips de la Lliga Espanyola. És que cada vegada em sembla més increïble com poden rascar punts equips que clar, tenen més de 1.000 milions de diferència de pressupost. És que són molts diners. És que reparteixen els diners de la televisió o els diners de la Lliga, en general, es reparteixen fatal. I no dic que hagi de ser com la Premier, que és equitatiu basant-se en els resultats, però home, jo crec que s'hauria de premiar més o d'equilibrar més els diners en aquest sentit, perquè si no, bé, es tractarà d'una lluita cos a cos entre dos, tres equips, i la resta, doncs, bé, es fotran de garrotades entre ells i ja està, algun un any traurà el cap, com mira, el Girona en fa tres, o el Villarreal sí que aconsegueix fer bé les coses amb una bona filosofia, però és que és molt complicat.
3: Em sembla una reflexió... la qual no hi havia pensat, però sembla una reflexió molt encertada. Dit això, Francesc Albert, jo crec que, com a mínim, els precedents amb Manolo contra equips grans a Cornellà al Prat em fa ser una mica més optimista.
8: Sí.
3: De que és un equip que competeix i que és gos pels equips que tenen molt la pilota i que volen atacar i que ho passa malament a Cornellà al Prat.
8: És que... certament el pressupost té una diferència brutal, Madrid-Barça i Atlético amb la resta, però la realitat és que aquests equips quan juguen fora pateixen moltes vegades. I, sí. No, i no guanyen també... O sigui, el Barça l'any passat sí, però el Madrid es va deixar un munt de punts. L'Atlético ja no et dic. Sí. Per què? Perquè per molt pressupost que tinguis, hi ha molts futbolistes bons. I si tu ets capaç de fer una bona plantilla competitiva, a casa teva amb els teus, jugadors de qualitat, de primera divisió, sempre ho poden fer bé. I Manolo... I aquest Espanyol és un equip competitiu a casa, ja ho va demostrar l'altre dia, amb garra, amb lluita, que guanyarà el Madrid, segurament, però no, o sigui, crec que entra dins de les possibilitats lògiques que l'Espanyol pugui puntuar aquest partit, sincerament.
7: Sí, i ha de fer bona l'arrencada, la bona posada en escena contra el Llevant i la golejada per 3-0, el bon estat de forma o la inspiració d'un davanter que sempre és important com Roberto, Unai, Hinojo, crec que van donar bona sensació de seguretat, i tu ho has dit, l'any passat va perdre si no m'equivoco, va guanyar a l'Atlético de Madrid i al Madrid a casa, l'Espanyol.
8: La primera jornada, crec que l'Espanyol guanya a l'Atlético.
3: La primera jornada guanya a l'Atlético de Madrid, i l'expulsió de Mbappé és l'any passat o fa dues temporades?
11: El Madrid guanya amb dos gols de Vinícius.
3: L'any passat, sí, és aquell partit que el Barça està pendent de si serà campió o no de Lliga.
7: Correcte,
3: però en tot cas... I acaba guanyant Vinícius fent una exhibició.
8: Dos abans, que és el dia de Romero i tal, i la temporada passada, primera jornada de Lliga, l'Espanyol guanya remuntant 2-1 a l'Atlético de Madrid, que marca Julián un golaç de falta i després remunta.
3: Bé, aquesta és l'altra. Sí, el Madrid hauria de començar fort perquè és qui fa dues temporades que no rasca res a la Lliga, etcètera, etcètera, però a veure com arriben els futbolistes després del Mundial, nou projecte, nou entrenador, vull dir que...
8: No serà fàcil, no serà tan fàcil pel Madrid.
3: Jo tampoc ho veig tan fàcil. Hi ha molta qualitat al davant i estic amb el Molló que hi ha tanta diferència ara mateix de nivell entre un equip i un altre que vés a saber.
10: Sobretot però... jugant a fora, l'Espanyol, clar, vull dir, no arriscarà gaire i al Madrid li costarà, perquè quan se't tanquen aquests equips i jugant a fora, doncs sempre costa. Però que aguanti tot el partit... Faig com difícil.
3: Demà ho sabrem, a partir de 2:15 aquest partit en directe a RAC1. Gràcies, Joan, eh?
11: Fins ara.
3: Una última qüestió abans de tancar tertúlia.

0: No, jo és que avui que començava la Premier, he dit, escolta, fem-li un truc al Jaume Molló a veure què en pensa d'aquesta Premier 26-27.
1: A Naveira, a Naveira.
0: Ai, perdó.
2: No el deixes descansar.
0: No, no, no.
1: Espera, que ara vaig a... Ara et truca.
3: Ves allà que et truca.
1: Però sí. Era Zoraida, no?
0: Sí. T'estava mirant, Naveira. Ai, Molló, t'estava mirant i ja... Pues mira, he dit Jaume Molló, però volia dir... Naveira, hola, eh?
4: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
4: Com estem, Gerard? Cansats, no, ja, aquesta hora?
0: Sí, sí, com pots comprovar, cansats. A més, la nova vida et fa despertar una mica més aviat, et fa que et llevis una mica més aviat, i el dia és llarg. Però vaja, que ja estem encara en la recta final, eh? Vull dir, amb els dos, amb el Jaume Molló i amb el Jaume Naveira. Vull dir, els dos Jaumes. Els dos es diuen Jaumes, d'aquí que, evidentment,
3: estàs perdonant.
0: A un se li hagi escapat el cognom. A veure, Naveira, ha començat la Premier... L'Arsenal ha guanyat 3-0 contra el Coventry i la pregunta ja te l'anava a fer, però és el gran favorit per fer allò que dirien els americans, el back-to-back, no? Per revalidar el títol.
4: Sí, sí, perquè jo crec que si mirem els equips del Big Six de la Premier o els equips que haurien d'aspirar doncs, a grans objectius, jo crec que l'Arsenal a dia d'avui és l'únic que el veus que segueix per la mateixa línia de la passada temporada. Al final, doncs, si mires al Manchester City, s'acaba un cicle llarg i un cicle increïble a nivell de joc i de resultats com és el de Guardiola, i arrenca el de Maresca, que ja va començar en partit oficial la passada setmana i no de la millor manera, perquè va caure clarament derrotat contra l'Arsenal. El Chelsea doncs, també ha fitxat a Xavi Alonso, el Liverpool ha fitxat a Andoni Iraola, el Tottenham doncs, li dona continuïtat a Roberto De Zerbi i està fent fitxatges molt cars que jo no sé fins a quin punt li poden sortir bé. I clar, això doncs, es connecta amb una idea que jo vull veure com s'inicia la temporada per veure si la puc assentar, que és que jo crec que el Manchester United pot ser l'equip...
0: El rival, eh?
4: ...candidat a ser l'equip que estigui més a prop de l'Arsenal.
0: Era la meva següent pregunta, clar. Era la meva següent pregunta.
4: Important.
0: Sí, sí.
4: Sí. Sí, clar, aquí, pel United, jo crec que hi ha un asterisc important. Jo crec que Casemiro és un jugador que era estructural per l'equip. Va tenir una trajectòria una mica erràtica, et diria, en el seu primer any i mig, dos anys amb el United, però jo crec que Michael Carrick li ha tret molt de suc a Casemiro i ara que no hi sigui, em sembla que és una baixa important. Recordem que Casemiro ha signat per l'Inter Miami, que ara és company de Messi, i que el United doncs, s'ha reforçat en aquesta zona del camp amb jugadors com Andrei Santos, Tielemans... i vull veure què tal funciona la cosa. Si troba la solució al mig del camp Carrick, jo crec que el United doncs, pot ser... L'equip que sigui candidat almenys està més a prop de l'Arsenal. Jo crec que l'Arsenal, no et dic que de manera indiscutible, però jo crec que dels grans és el que jo veig més incontestable a dia d'avui.
0: De la resta, de les incògnites, dels nous projectes, algun que et faci el pes i que creguis que pot funcionar més que d'altres? Per exemple, el City ja has dit que de moment no et fa massa bona pinta i a més la deu de Pep Guardiola serà difícil d'oblidar, no? Però no sé si n'hi ha algun que creguis que pugui funcionar també.
4: És complicat, eh? Jo crec que per entrenador i si li donen temps i tenen paciència amb ell, doncs jo crec que Xavi Alonso al Chelsea pot fer un molt bon treball. Però és veritat que el Chelsea, doncs jo crec que hi ha coses que no sé si l'has acabat de solucionar. O sigui, el Chelsea durant tots aquests anys, crec que, o sigui, des que ha arribat tot Boeli, no? Li ha faltat sempre un nou. O sigui, mira que s'ha gastat diners i diners i diners al Chelsea i no han estat capaços de trobar un nou de qualitat, no? Fins al punt que aquest any han signat Danny Welbeck, que és molt veterà, que estava al Brighton, han pagat 6 milions d'euros per ell. També han fitxat doncs, un futbolista veterà com és Henderson al mig del camp i, de fet, Xavi Alonso volia Granit Xhaka del Sunderland, que l'havia tingut al Leverkusen i que havia estat peça clau del seu equip. I bé, doncs ja dic, crec que hi ha moltes incògnites perquè fins i tot altres equips que potser podrien estar un esglaó per sota, tipus Aston Villa, també ha venut molts jugadors aquest estiu, no? O sigui que no és fàcil de predir. No vull treure de la cursa directament al Manchester City perquè suposo que necessitarà el seu temps d'adaptació i serà difícil que arribi al nivell amb Pep Guardiola, però Maresca per proposta de joc i per, jo crec, fitxatges importants que ha de fer a les últimes setmanes de mercat després de la neteja que han fet i dels diners que han acumulat amb les vendes que han fet i que faran, doncs jo espero que el City acabi arrodonint una bona plantilla i que amb l'entrenador que tenen doncs puguin lluitar per ser l'equip que, que li faci ombra a l'Arsenal, no? Juntament amb el United, que jo crec que poden ser els dos equips que ho lluitin més.
0: Avui llegia, clar, que el United, per exemple, pagarà 65 milions d'euros per Carlos Baleva, un migcampista del Brighton. Com no pot ser barat, Rodri? Si Carlos Baleva val el mateix que Rodri Hernández.
2: Però si Elliot Anderson ha costat 115.
0: Vull dir, barat. Sí, sí. Li ha sortit barat al Barça el fitxatge de Rodri, perquè encara que tingués 30 anys, pel que s'està pagant a la Premier, si hagués anat segurament a un club de la Premier, potser li haguessin demanat 100 o 120 milions d'euros per al millor jugador de l'últim Mundial. Per tant, el fitxatge de Rodri, per mi, com dic, ha sortit barat. No tinc més temps, Naveira.
4: La història de...
0: Sí.
4: Ah, digues. No, simplement un petit apunt, que Carlos Baleva ja el volia al United de feia temps i fins i tot s'havia arribat a rumorejar una xifra encara més alta, i que jo crec que això el que evidencia és que al United li agrada molt aquest jugador i que creuen que pot ser, doncs, un jugador que ajudi a tapar, no, això que dèiem, el forat de la marxa de Casemiro.
0: No, t'anava preguntant, no crec que sigui Carlos Baleva. Digue'm un jugador que diguis, mira, tinc ganes de veure'l, o apunteu aquest nom que potser pot ser interessant en aquesta Premier 26-27.
4: Bé, doncs, avui que... Mira, tirarem una mica d'alternatius, i avui que ha jugat al Coventry, que ha fet, doncs, alguns fitxatges fora de la Premier, doncs, que poden ser interessants, a mi, un jugador que m'agrada i que crec que va fer un bon Mundial és Caleb Girengi, el migcampista de Ghana. L'Albert el coneix, però jo crec que l'ha narrat algun dia al Mundial.
0: Sí, sí,
4: o Thomas Asante, que ara també el seu company a la selecció ganesa, que ha fet una bona temporada a la Championship. O sigui que aquí estic tirant de molt alternatiu, però ja que m'ho demanes, doncs així, agafant-la al vol, et dic aquests dos.
0: Bueno, tampoc m'esperava que em diguessis Bukayo Saka, perquè la gent ja t'hagués dit, que ja el coneixem, saps què vull dir? Vull dir que ja...
2: És el que s'espera al Naveira.
0: Sí, sí, sí, vull dir que ja et demanava això, Naveira, una abraçada.
4: Vinga, gràcies, una abraçada.
0: Que vagi bé, bona nit. 3:02, tancarem tertúlia. Jaume Molló, no Jaume Naveira, Jaume Molló, Albert Fernández i Francesc Latorre, gràcies per venir i fins a la pròxima.
3: Bona nit.
0: I també, deixa'm dir que gràcies a l'Arnau Latorre, que ha vingut avui de públic. Un aplaudiment per ell, sí senyor. Un aplaudiment per al gran Arnau Latorre, estudiant de periodisme, que estic segur que d'aquí uns anys, si no corre per aquí, correrà per algun mitjà de comunicació.
3: Tant de bo.
0: Pausa, i de seguida la Clara Rodergues i el Miquel Agut ens fan saber què s'ha dit després del Gamper femení i del Córdoba 2, Girona 1.
5: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. Tot el que vols de RAC1 i molt més és...

0: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
1: Poc més d'un minut i arribarem a 1:15 de la nit. Tinc per aquí la Clara Rodergues, que ha estat aquest vespre a l'estadi Johan Cruyff. Hola, Clara, eh?
2: Bona nit.
1: Victòria del sí, Barça, el Gamper, s'ha quedat a casa, no? S'ha quedat
2: sí,
1: a casa.
2: Sí, cinquè Gamper que es queda a casa. 3-1 contra el Brighton, amb gols de Brooks, Pina i Grey, amb tots ells a la primera part, amb ovacions per les jugadores més estimades, Cata, la mateixa Pina, Paredes o Patrick, que ara en parlarem d'ella. Debut de McCamey, la portera, bona actuació, la veritat, ha fet dues aturades de mèrit. Ha trobat a jugar avui Kerolin sense acabar de brillar, però vaja, adaptació que necessita. Discursos avui de Pere Romeu, l'entrenador, perdó, i de Patri, un Romeu agraint a l'afició, a la directiva i reivindicant el paper de les joves, com la temporada passada, que ja van ser importants, i també paraules per a Alexandri, que està passant per aquesta lesió i s'està acabant de recuperar. Ambiciós Romeu com Patri Jarro, la nova capitana, tant el discurs com després també la zona mixta.
3: Tenemos ilusión del nuevo título, ojalá poder llevárnoslo por primera vez. Aún queda mucho, entonces ese es nuestro objetivo. Somos conscientes que han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note. Al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póquer de título, sino que sean 5.
2: Precisament també ha parlat sobre aquesta capitania que estrenarà en substitució d'Alexia.
3: Contenta y orgullosa pues de ser primera capitana de este gran equipo, del mejor equipo que hay, pero como siempre digo, llevar el brazalete o no, ya hace años que pertenezco al grupo de capitanas y siempre me voy a comportar de la misma forma, siempre voy a estar accesible, siempre voy a ayudar dentro y fuera del campo al club, a staff, a jugadoras. Por lo tanto, para mí sí que ese papel más de responsabilidad de liderazgo lo asumo, pero ya sabéis cómo soy y voy a seguir siendo la misma Patri.
2: Una Patri, per ser en la mateixa línia que Pere Romeu en el cas Serra Jordi, que creu que s'hauria d'haver quedat a casa, que Aixa i Carla Julià encara ho pot entendre, però que Serra Jordi, ben debutat amb l'Espanyola absoluta, no feia falta. Diumenge, dia 30, debut a les 7 de la tarda contra el Costa d'Eje a casa.
1: Això comença el cap de setmana que ve i em sembla que a principis de setembre ja sorteig de la Champions sí. I sobretot el que més ens interessa aquesta fase lliga de la Lliga de Campiones. Gràcies, Clara, bona nit, eh? I pel que fa al Girona, no us hem pogut explicar bones notícies en el tram inicial del Tuiràs, ha perdut per 2-1 contra el Còrdoba, ha marcat un gol a Esprilla, a les acaballes. Què s'ha dit hagut a la roda de premsa de Quique Álvarez?
4: Doncs mira, que podrien haver estat millor, tot i la incertesa del mercat de fitxatges. Segons ell, podrien haver competit millor el partit amb els jugadors que tenien al camp, però que la derrota, i ha buscat la part positiva, els farà més forts.
5: Ens han donat la benvinguda, com qui diu, a segona. És una categoria molt dura, jo ho sabia que el partit avui era molt dur, i bueno, ens estem trobant. Jo preferia no trobar-m'hi, però ens estem trobant amb les derrotes, però això jo crec que ens farà forts.
4: I també ha explicat per què no ha jugat Benat.
5: Bueno, Benat tenia una petita molèstia i ja vaig dir la setmana passada que intentaria que juguessin els que estaven física, mentalment, i bueno, és veritat que tenia una molèstia avui i per això al final no l'he fet jugar.
1: No m'ho crec.
4: És que jo...
1: Quan
4: l'estava escoltant...
1: I no m'agrada quan els entrenadors diuen que la derrota ens farà més forts. No, el que et fa més fort és guanyar. Guanyar et porta a guanyar, però vaja.
4: Quan estava escoltant la roda de premsa pensava... Això de Benat, d'alguna manera, com que la setmana passada, després de, entre cometes, posar el mateix sac Benat i Sigankov, no ho va fer així, però va quedar entès en la mateixa frase que la casuística dels dos era la mateixa. I Benat no ha jugat cap minut com Sigankov, però de moment ha estat un dia a la banqueta. Ell va dir que hauria d'haver entrat 10 minuts, però que la lesió d'un company va impedir-ho, i avui ha viatjat i s'ha vestit. No com Sigankov, que està expedientat pel club i que, per cert, el seu representant dilluns a les 12 farà una roda de premsa per contradir la versió del club, perquè, evidentment, Sigankov, que és un home parlador, sempre ho ha estat, ha fet la gran quantitat de 0 entrevistes en 4 anys, doncs bé, té ganes de parlar ara, perquè fa tanta calor que té ganes de parlar, i llavors, doncs, hi dirà la seva. Però, en tot cas, tinc la sensació que, com l'altre dia, Quique Álvarez, d'alguna manera, en Benat no va ser prou clar, avui ha volgut exculpar-lo d'alguna manera perquè no hi hagi qui carregui les tintes sobre el jugador, perquè segurament també ell pensa encara que té alguna opció de mantenir Benat durant la temporada. És la interpretació que jo faig de tot plegat. I acabo amb les portades de la premsa. Després de la derrota, Mundo Deportivo, baño de realidad del Córdoba al Girona en el nuevo Arcángel. A la deixó gironina de l'Esportiu, el Girona va tard i perd contra el Córdoba, un Córdoba superior, diuen, a l'edició nacional, el partit del Girona el defineixen com a preocupant, i el diari de Girona, en Brugui, diu 3 punts a les escombraries.
1: Doncs així està el tema. Dissabte que ve, a Montilivi, Girona, Les Palmes, a partir de 2 de 10?
4: Sí, una mica més tard, si volen. Podien,
1: ja, 2 de 10 la nit.
4: Podem posar allà 2 quarts de 12.
1: Una hora menys a les Canàries. Allà sí, 2 de 9 els hi semblarà bé l'horari que ha posat la lliga de Javier Tebas, també.
4: Javi.
1: Javi. Gràcies, Agut.
4: Adéu.
1: Va, que rematarem el Tu Diràs.

0: 4 minuts per sobre, 2:15. Res, parell de qüestions de l'actualitat poliesportiva abans de tancar. Hola, Miquel Pasqual, bona nit de nou, eh? Bona nit, a veure si et sentim.
1: Ara sí?
0: Ara sí. Ho hem dit a l'inici del programa, la notícia del dia en el món del tennis: Jannik Sinner es perdrà l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: Sí,
0: per què?
1: Si dijous Alcaraz anunciava el seu retorn, doncs avui ha estat literal el número del rànquing, el que ha fet públic en un missatge a les seves xarxes socials i ha explicat que necessita més temps per recuperar-se d'una lesió al genoll. Sinner està fora de la competició des que va guanyar el títol a Wimbledon, perquè durant la final contra Alexander Zverev, tot i guanyar, es va fer aquesta lesió i de moment doncs encara no ha pogut reaparèixer. En el comunicat ha explicat que aquests últims dies havia estat provant-se per poder disputar l'últim gran slam de la temporada a Nova York, però amb el seu equip han decidit que era massa arriscat. Per això es perdrà un gran slam per primer cop des de 2020, quan no va competir a Wimbledon. La seva baixa impacta de ple en el quadre del torneig, i aquest Zverev ara passa a ser el cap de sèrie número 1 i Alcaraz ara és el número 2, per tant, s'evitarien fins a una hipotètica final. Djokovic també puja fins al quart lloc i no es trobaria el Alcaraz o Zverev fins a les semifinals.
0: Una temporada tan estranya en el món del tennis amb aquestes lesions d'Alcaraz i de Jannik Sinner. Això pel que fa al tennis a la Fórmula 1, que torna aquest cap de setmana amb el Gran Premi dels Països Baixos. Avui Russell ha aconseguit la pole a la classificació de l'esprint, Joan.
2: Sí, la Fórmula 1, que com dius, torna 4 setmanes després de la victòria de Lando Norris a Hongria, com diu Gerard, amb la classificació de l'esprint que s'ha disputat aquesta tarda i que ha determinat la graella de sortida per la cursa curta de demà a les 12 del migdia. Russell sortirà primer, Norris segon i Leclerc tercer. Sainz ho farà en 18a posició i Alonso ha estat cué amb un nou dia accidentat. De la jornada d'aquest matí en què s'ha disputat la primera sessió d'entrenaments lliures, destaca la pole de l'italià Kimi Antonelli, líder del Mundial, per davant de Norris segon i Russell tercer. Demà ja, a partir de les 4 de la tarda, es correrà la qualificació per aquest Gran Premi dels Països Baixos, que es disputarà el diumenge a partir de les 3 de la tarda. De tot plegat, recordem la setmana que Carlos Sainz i Alex Albon han ampliat la seva vinculació amb Williams i on Max Verstappen ho ha fet amb Red Bull fins al 2030.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: I, Miquel, recordem també, gran cita ja a partir d'aquest cap de setmana, que aquest dissabte comença la Vuelta, amb Tadej Pogacar.
1: Sí, és el gran reclam, el gran favorit per endur-se el títol. Vol completar la triple corona perquè ja té un Giro, 5 Tours, l'últim fa menys d'un mes, i ara vol guanyar la Vuelta. No hi competeix des de 2019, quan va donar-se a conèixer amb un tercer lloc a la General. Tot plegat arranca aquest dissabte amb una contrarrellotge a Mònaco, molt curta, de 9,4 quilòmetres. Mònaco, per cert, on viu Tadej Pogacar, i passa pels carrers doncs el Principat, entre ells el circuit de la Fórmula 1, el costat de l'estadi del Mònaco, vull dir, bons paisatges per afrontar aquesta Vuelta, que té una etapa en territori català, la cinquena entre Falset i Roquetes.
0: La seguirem, aquesta, i en definitiva tota la ronda espanyola amb Pogacar, un dels millors ciclistes de la història, si no el millor per molts, participant en la seva primera Vuelta, o buscant la seva primera Vuelta, perquè ja va,
1: sí, la segona,
0: ja va debutar quan encara, diguéssim, era molt jove, ara sí que buscant guanyar-la ja definitivament. Gràcies, Miquel,
1: Bona nit.
0: Per cert que la selecció espanyola masculina d'hoquei va superar avui a Alemanya, 2-1, i per tant té opcions de jugar a les semifinals d'aquest Mundial d'hoquei herba. Demà juga també la selecció femenina contra l'Argentina i tenim definides les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol a la masculina. Com gairebé sempre, hi ha un Barça Freiking Granollers. Avui el Barça ha guanyat el Sant Vicenç, i a la femenina s'hi va classificar el Granollers dijous. També repetirà el Granollers, el CAC Granollers, que jugarà el títol contra el Lleida handbol. Ens actualitzem. Amb el company dels serveis d'informatius, el Joan Capel. O la Joan, bona nit.
3: Bona nit.
0: Què ens expliques?
3: Doncs comencem pendents del temps. Protecció Civil insisteix en la crida a la precaució durant l'episodi de pluja intensa que viu part del país al llarg d'aquesta nit i que s'estendrà tot el dissabte. Aquesta hora plou amb força en alguns punts del litoral, en espera que aquestes precipitacions guanyin protagonisme a mesura que avança la matinada. Martí Oliveras.
4: Sí, compta amb aquestes pluges perquè allà on apareguin poden deixar molta aigua en poca estona. D'aquí aquest avís de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, però fins a més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les comarques de Tarragona. Per tant, atenció a aquest tram del litoral sud, sobretot Costa Daurada, al voltant del Cap de Salou, Tarragonès, Baix Penedès, ja estem tenint aquesta hora alguns xàfecs i localment deixen molta aigua en poca estona, com també els que hem tingut al nord d'Osona no fa pas massa. Uns ruixats que s'han format a la zona del Lluçanès han avançat cap a la vall del Gès i el Coll Sa Cabra i han deixat ja més de 10-12 litres per metre quadrat en qüestió de pocs minuts. Serà aquesta, doncs, la dinàmica per aquesta matinada, sobretot aiguats que amb el pas de les hores poden afectar sobretot la Costa Daurada i demà també, aquest dissabte, compta perquè de bon matí fins al migdia podem tenir aquests patacs cap a les Terres de l'Ebre.
3: On també continuem molt pendents del temps és el País Valencià. L'incendi que crema des de dijous a la nit a la Serra Calderona ha obligat a desallotjar més d'un miler de persones aquest divendres al municipi de Gàtova. Els bombers confien en poder recuperar terreny a les flames durant la matinada perquè el vent ha amainat. El foc ha cremat fins ara més de 400 hectàrees i el segueixen molt de prop els veïns de ciutats com Sogorb, que es troba a pocs quilòmetres de l'incendi. A banda del temps i dels incendis, a Ceuta han començat els enterraments dels 82 migrants que van morir el 30 de juliol intentant entrar a aquesta ciutat autònoma espanyola. Els enterraments continuaran tot el cap de setmana i s'estan fent al cementiri musulmà de Ceuta, on s'ha habilitat un espai. Per cert, també sobre Ceuta i Melilla, el ministre de Justícia del Marroc ha reivindicat el dret històric i geogràfic del seu país sobre aquestes dues ciutats. Ho ha fet en una entrevista a la televisió del Marroc.
5: Ceuta seguirà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya. El Marroc té un dret històric i geogràfic sobre aquests territoris que hem de defensar. Crec que cal crear un fòrum de diàleg perquè aquest assumpte no es pot ignorar. No abordar el futur de Ceuta i Melilla és inacceptable. Hem de trobar-hi una solució definitiva.
3: Fons del Ministeri d'Exteriors espanyol han donat el debat per tancat ràpidament i han assegurat que Ceuta i Melilla són territori seu i de la Unió Europea i que qualsevol afirmació que no contempli així serà refusada. I dos apunts més del món. Rússia ha intensificat els seus atacs contra la població civil a Ucraïna. Aquest cop ha estat un atac amb drons a un centre comercial a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Volodymyr Zelensky. L'atac ha deixat 15 persones mortes i més de 140 ferides. Això mentre a Suècia una persona mor i tres més han resultat ferides després que un noi de 18 anys hagi entrat amb una espasa a un institut de secundària a Fagersta, al centre del país. L'atacant està detingut i, segons la policia sueca, és un jove que té problemes psicològics.
0: Gràcies, Joan. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I fins aquí. Aquí ho deixem. El Tu diràs. Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts d'una de la matinada. Demà, a partir de les 9, s'hi posen el Xavi Puig, el Jaume Molló i companyia, amb l'Eudo de Batlle des de Cornellà al Prat, per explicar-vos aquest Espanyol-Real Madrid a 2:15 de la nit. I quan acabi, Tu diràs, amb l'Aleix Pariser. Fins demà!
6: Tu diràs. Estiu.

RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. RAC 1 Podcast us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Rosana Carceller.

0: El tacte, les carícies o la simple pell en pell ens activen i poden ser una gran eina per excitar-nos. Una manera de fer-lo servir per posar en marxa el desig sexual és amb els massatges eròtics. I avui volem aprendre a fer-ne. Farem una classe pràctica per a principiants i descobrirem els secrets per activar la nostra parella sexual amb les mans. Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual, benvinguda a la Revolució Sexual.
1: Hola, què tal?
0: Teníem moltes ganes de parlar amb tu d'aquest tema perquè tu has fet alguns tallers i saps bastant també de què va això dels massatges eròtics.
1: No? Alguna cosa sé. Alguna cosa en sé, sí. I és una cosa que es treballa també a teràpia, o sigui, en l'àmbit de teràpia clínica, moltes vegades quan es treballen les habilitats, una de les coses que també faig és ensenyar a com activar una mica el cos eròtic de les parelles o de la teva parella sexual, no cal que sigui parella estable, sinó com activar l'altra persona. I a vegades la classe es fa pràctica, vull dir, una sessió de psicologia que a vegades la gent pensa que és com molt entrar d'art-te en el passat, no, és anem a ensenyar, anem a veure.
0: Clar, és una pràctica que pot servir per a connectar molt la parella, no?
1: 100%, uh-huh. És a dir, amb un massatge que no cal que no cal que estiguem parlant de sexe com la gent entén el sexe, que és ja. amb genitals inclosos, no. Un massatge a l'altra persona ens pot fer comprendre millor l'altre, ens connecta amb l'altra persona, amb aquell moment una mica íntim, no? Treballem dintre de l'esfera de la intimitat. Per tant, estar amb la teva parella i saber que li estàs donant plaer allibera endorfines, alliberes la serotonina, que una vegada acabes, de cop estàs com més unida, no? I dius, ostres, mira, que bé, no? Aquesta estona que hem passat.
0: Sí, ara sí. Parlarem de tots els beneficis i de quins tipus hi ha massatges, però volem fer avui una classe pràctica per a principiants. Llavors tu, si haguessis de dir el consell número 1 perquè surti bé, quin diries? Perquè clar, hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que li fan moltes pessigolles i que això també és un hàndicap. Tu el consell per començar, què diries que és?
1: El consell per començar... primer tenint en compte les diferències de cadascú, és a dir, és veritat que hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que potser... Bé, primer hauríem de tenir una bona conversa prèvia. Igual que la tenim també per tenir relacions sexuals, doncs en el cas de que vulguem fer un massatge amb l'altra persona, anem a tenir una conversa d'on sí i a on no. Si jo, per exemple, no m'agraden les pessigolles, doncs li hauré de comunicar a la meva parella sexual en aquell moment i dir-li, mira, a mi que em toquis d'aquesta certa manera o aquestes parts del cos estan prohibides, no?, perquè ho puguem evitar i que fem el massatge el més plaent possible. I l'altre consell, per mi, el top, és no passar fred.
0: No passa fred.
1: No hi ha un pitjor massatge, sí o no, esteu d'acord amb mi?
0: Sí.
1: No hi ha pitjor massatge que un on t'estiguis congelant i t'estan tocant i dius, mira, no em puc concentrar, només que tinguis un fred que m'hi moro.
0: O sigui, calor estaria bé, no? Perquè,
1: quasi millor calor que...
0: És que t'anava a preguntar precisament això, l'ambient, la situació, que són claus, no? Sí. Perquè, clar, no és... Vinga, arriba de la feina, vinga, treu-te la jaqueta que ja està, som-hi. No, ha d'haver un relax, una temperatura, una il·luminació, què recomanes?
1: Aquí, vinga, va, per començar. Aviam, anem a preparar l'ambient. Això és una cosa que no tenim en compte. És
0: cert que alguns,
1: sí, és cert que alguns massatges sorgeixen. Puc estar al sofà amb la meva parella i
0: fantàstic.
1: De cop sorgeix, perfecte, meravella, endavant. Però allò que em vull preparar, li vull fer un regal, un regalàs a la meva parella, i el que vull és fer-li un missatge i que sigui una experiència elevada a un altre nivell, el que farem és preparar l'ambient. Com preparem l'ambient? En primer lloc, i molt fàcil, la il·luminació. No anem a buscar aquelles llums blanques d'hospital, encara que la nostra habitació potser tingui una llum massa blanca, no, sisplau, anem a passar a llums càlides, potser una mica més tènues, o si tenim, per exemple, les llums de tauleta, de nit, aquelles petites, aquelles, però si és massa il·luminada, el que podem fer també és agafar un d'aquells mocadors que tinguem, per exemple, un mocador, una camisa molt fina, alguna cosa doncs, que sigui una mica translúcida, exactament, i la posem per sobre de la nostra llum i que pugui donar un altre ambient.
0: Espelmes també, suposo, espelmes, no? Que pot ajudar.
1: Podem jugar molt amb les espelmes i, a més, espelmes que puguin tenir olors que ens agradin i que puguin ser agradables, no? Evidentment, buscar sempre aromes o espelmes aromàtiques que no em bafin massa. Uh-huh. I tenint en compte també les característiques de la meva parella sexual. Doncs si, per exemple, jo sé o ja tinc una idea de que potser la meva parella no suporta el coco, hola, si us plau, no anem a buscar espelmes doncs, que puguin ser massa extremes, no? Uh-huh. A part de l'ambient, a part de les espelmes, que poden ser
0: la
1: com
0: música,
1: molt...
0: potser...
1: Sí, anem a buscar una bona música. Jo sóc partidària, quan busquem una música, fixeu-vos, no buscar músiques que hi hagi molta lletra. Per quina raó? Quan busquem lletres, sí que és veritat que ens poden connectar moltíssim perquè podem entendre i ens connecta molt amb la música, però en aquell moment el que volem és connectar-nos amb les sensacions que ens aporta la nostra parella sexual. Per tant, aquelles cançons que són més instrumentals, o aquella música, encara que sigui música reconeguda, però que sigui instrumental, que no ens doni lletra per perdre'ns allà. Per mi són les més adients. Això et faran, vale, molt bé, que sigui un ambient agradable i que hi hagi un algo de fons, que no se senti tot el que estem fent, totes les passes, la respiració, potser, si no ens agrada o ens està molestant en aquell moment, però que no ens incordiem amb, uh-huh, amb molta música.
0: I la superfície, perquè el llit, el sofà, el terra amb coixins i catifa, una cadira o un silló pot anar bé, tu què diries?
1: Jo dic que tot pot anar bé sempre quan estiguem còmodes. Ara bé, on tenim més amplitud de moviments, per mi sempre serà el llit. Un bon llit...
0: Coixins, també, potser, per acomodar-nos?
1: Sí, coixins, exactament. Depèn com fem el massatge, perquè ja al final tenim dues cares, no?, d'una pròpia persona, podem fer la cara A i la cara B. Si la fem de la part de darrere, doncs potser poder posar un coixí doncs, com més tirant cap a la panxa, no?, perquè puguem tenir una mica més el culet, com diguéssim, com més a dalt, no?, i que puguem ajudar-nos una mica amb per fer massatge a les cames, o si fem cap a l'altra cara, no? Diguéssim que la panxa mirant cap al sostre, podem posar uns coixins a sota dels genolls, per exemple, perquè no ens facin mal, no ens molestin, un altre, evidentment, al cap, no? Al coll, per estar còmodes. O sigui que, per mi, són les millors. Anem a buscar, sobretot, el que us he dit, i no us podeu, de veritat, no us en oblideu, que hi hagi una bona temperatura ambient. Sí, és una habitació freda, si és una habitació on habitualment no tenim calefacció i de més, doncs abans de iniciar el massatge anem a escalfar l'habitació. Anem a posar un calefactor tonto que tinguem per casa, encara que no el fem servir perquè no fa tanta calor si ens tapem amb el llençols o amb el... Com
0: la,
1: es diu?
0: Manta, la manta o sí, l'edredor.
1: La, uh-huh. Sí. Ara cal. Per què? Doncs perquè haurem de retirar tot el que tinguem a aquella persona per poder-li donar un bon massatge. Per tant, necessitem que aquesta persona estigui el més càlida possible.
0: Perfecte.
1: Sí? Si no, el que agafarem també és una manteta que tindrem apartada allà per si, per exemple, estic fent massatge a la part de les cames, poder tapar la part superior de la persona i al revés.
0: Perfecte. És de professional total, això, eh? Això és de centre de massatges professionals. Com prepares el cos? És a dir, per on comences? Perquè no pots començar amb una pressió molt forta ni determinades parts del cos, com
1: escalfem? Anem per parts, perquè abans del cos, per mi hi ha una passa prèvia. Quina? La passa prèvia és preparar, per no tallar el rotllo, preparar totes aquelles coses que necessitaré per fer el massatge. Això vol dir que anem a instrumentalitzar la Sara.
0: No
1: ve
0: natural, massatge, perquè
1: exacte,
0: necessito no sé què,
1: llavors,
0: que m'ho he oblidat a l'armari.
1: Què agafarem? Quines coses necessitarem que, per tenir-les allà preparades al llit o a prop del llit o del lloc on estiguem fent massatge? Olis, per exemple. Olis de massatge. També, tema dels aromes, tenint-los en compte que no sigui, que no em bafin massa, que no siguin massa desagradables.
0: Hi ha
1: no?
0: tipus diferents d'olis a banda de les olors o no?
1: Sí, hi ha alguns que són aromàtics, altres que són més naturals, tipus d'ametlla, uh-huh, de té verd, de... Sí. El que passa que jo no sóc massa partidària de que agafem olis massa estranys, alguns que vagin bé amb el pH. Amb el pH de la pell. Ojo una cosa aquí, atenció, persones oients. Els olis de massatge, en norma general, no són per genitals.
0: Val.
1: D'acord?
0: És molt important saber això.
1: És molt important, perquè els pHs dels olis són uns que són per a la nostra pell, la pell que té pèls, la pell externa, no? Però quan arribem a mucoses, uh-huh, el nostre pH és diferent, és una mica més àcid. Llavors, aquests, els pH dels olis, el que faran és alterar-nos molt els genitals.
0: Per tant, quan passem als genitals ja en parlarem.
1: Sí, buscarem uns lubricants. Per tant, però cosa a preparar? Uns olis.
0: Lubricant.
1: Buscarem lubricants per si fem un final feliç, vale? I el tindrem allà preparat.
0: I tot el que necessiten pel final feliç, si cal sí. preservatiu, si cal...
1: Exacte, buscarem...
0: per si de cas.
1: Ho tindrem a mà. Ara, una cosa, els olis no es poden barrejar amb preservatius, d'acord? O sigui, una cosa a tenir en compte.
0: Ens ho estàs posant difícil,
1: sí. Sí, sí. Difícil i no, perquè el que estem pensant és fer un massatge al cos. Llavors, sí, sí. A genitals, quan passem a genitals, fem part bé i passem a la resta i cap mena de problema.
0: Primer,
1: llavors,
0: centrem-nos en el massatge.
1: Sí, llavors, anem a preparar olis, anem a preparar lubricants també en el cas de que fem després massatge genital. Anem a preparar també, per exemple, aquell mocador que abans parlàvem per posar sobre de la llum de la tableta de nit, anem a preparar també un mocador que sigui molt finet per anar sensibilitzant el cos. Ara us explicaré com el farem servir. O si tenim, per exemple, alguna cinta de satén. O si tenim, per exemple, per tapar els ulls també, en el cas que vulguem sumar un extra per la persona que es faci més sensible. I després també, jo sóc molt, molt partidària de plomes, si en tenim, sóc molt partidària de joguines sexuals per anar a poc incorporant més
0: vibració
1: sensacions.
0: O tacte diferent,
1: home,
0: no?
1: Per suposat. Hi ha joguines també que tenen calor, que també ens aportarà un extra, no? Tot això, què farem? Amb això ho tindrem apartat i ho tindrem preparat. Ara bé, ara què fem? Comencem el massatge.
0: Vinga.
1: Com comencem el massatge? Amb tot el que tenim allà a sobre. Doncs començarem amb aquelles coses, instruments o parts de... Nosaltres farem massatge començant de coses toves a coses més dures, perquè ens entenguem. O de tocs més suaus a tocs més durs, d'acord?
0: Perfecte.
1: Dintre dels tocs més suaus, què farem? Primer prepararem el cos. Com preparem el cos? Hem de pensar una cosa, i és que el cos té un dels òrgans més grans de... L'òrgan més gran del nostre cos és la pell, d'acord? Llavors, la pell ens recobreix absolutament tot el cos. No podem basar-nos només en els genitals. Què farem? Doncs farem un bon massatge a absolutament tota la pell, ja havent parlat amb la nostra parella sexual de seguir alguna part del cos que no vol ser tocada, importantíssim, i començarem a fer aquests tocs suaus agafant aquelles coses que tenim preparades, com per exemple plomes, com poden ser els mocadors, per activar tot el cos. Doncs què farem, per exemple, amb aquest mocador que us deia, no? L'agafarem per una punta i el que podem fer és passar-lo des de la part dels peus, anirem recorrent el cos sencer, cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt, sense tocar amb les mans, és a dir, només passant el mocador. Què farem? Doncs activarem totes les sensacions corporals, no? Activarem totes aquelles terminacions nervioses de tot el cos, no només amb una ploma, no? Una vegada activem el cos, segurament el que ens podrà passar és que ens posi la pell de gallina, no? Aquí és on volem anar. Aquí volem que el cos estigui
0: activar-se,
1: que estigui
0: a sentir,
1: receptiu,
0: no?
1: Sí. Vale. Una vegada tenim el cos receptiu, podem passar a coses una miqueta més concretes. Per exemple, aquelles plomes. Després, a plomes hi ha de diferents. Hi ha algunes que tenen plomes que són una mica més dures, altres que són més, com més palets, que són més suaus. Hi ha una mica de tot. I què farem? Doncs anar a poc. Començarem, per exemple, pels peus, i anirem passant, anirem fent caminets, anirem una mica passant per sobre... Si, per exemple, la persona, anem a suposar que d'inici està cap per avall. És a dir, diguéssim que els pits, la panxa està... tocant el matalàs. Llavors tenim tota l'esquena, el culet, totes les cames de part de darrere, al descobert. Doncs començarem pels peus, tirarem per sobre com, on estan els bessons, tirarem més cap amunt i de més. Podem evitar una mica el cul i saltar-nos la zona aquesta, que és com erògena, i és una mica el que la persona probablement estigui esperant.
0: Clar, com això que... et desconcertes, no?
1: Sí.
0: I s'activa el desig.
1: I aquí,
0: no?
1: D'alguna forma, l'altra persona està com... escolta, sí, però m'he quedat una mica amb les ganes. Què està passant, no? Passem a una de les parts més importants per mi i que més m'agraden del món, que és l'esquena. Jo adoro l'esquena. No sé en quin moment ens hem deixat l'esquena com a zona més erògena del propi cos. Podem tirar per dalt, no ens oblidem dels braços, no ens oblidem tampoc de les mans, molt erògenes. Una vegada hem passat a les plomes, hem passat mocadors, hem passat totes aquelles cintes que estàvem parlant de satén, no satén i de més. Què fem? Passem al toc de mans.
0: Les mans.
1: Exacte. Com comencem a tocar les mans? Amb les mans. Primer ha de tenir en compte que hi ha dos tipus de toc, no? Bueno, més d'un, més de dos. Però en un primer moment ho farem una mica amb les puntes dels dits, no? O si inclús tenim ungles, per exemple, també podem passar una mica amb les ungles fent les típiques pessigolles. Atenció, que hi ha gent que no li agraden gens les pessigolles. Evitarem llavors aquest pas. Però anem a passar primer a aquestes puntes per provocar

0: li pot agradar, no li pot agradar. Molt important que la persona que, a qui estem fent el massatge, et digui si estàs còmode o no estàs còmode, no? Doncs si hi ha alguna part que vols evitar, si hi ha alguna part que t'agrada, doncs també d'alguna forma fer-ho saber, ja sigui en la respiració, ja sigui dient doncs, m'està agradant molt aquí o això m'encanta, no? Una mica de feedback també és important. Jo sóc partidària també de, si tu estàs fent el massatge, que et divideixis una mica els timings. Vol dir, si per exemple estem fent un massatge on jo penso que aproximadament puc estar mitja hora, mira, mitja hora de massatge que jo et faré a tu, Rosana, doncs és important que em divideixin una miqueta aquest temps. 15 minuts per una banda i 15 minuts per l'altra. Per què? Doncs perquè jo sóc partidària de les que totes les parts del cos mereixen un espai.
1: Però 15 minuts vols dir per els materials suaus i 15 per les mans?
0: No, no, no.
1: Com vols dir 15
0: minuts,
1: i 15?
0: 15 minuts cara A, 15 minuts cara B.
1: Ah, perfecte, d'acord. De cada part del cos, de cara amunt i cara avall.
0: Sí,
1: val.
0: Exacte. Jo sóc partidària de que ens dividim una miqueta. Clar, una vegada tenim la persona i que es pot donar la volta, no?, i comença un altre cop a la cara doncs, més frontal de la persona, fem el mateix, clar, penseu que la part frontal, que jo sempre la deixaria per la segona part, perquè en el cas que hi hagi possibilitat potser de fer massatge eròtic també, tirant cap a genitals, doncs els tindrem una mica més accessibles, però fer tot aquest massatge també i anar provocant, evitant molt els genitals. És a dir, podem passar, per exemple, la ploma entre les cuixes, no? La part interna de les cuixes, la podem passar per les ingles també, molt interessant, però una vegada passem per sobre de la vulva, ui, sense voler, he tocat el clítoris amb la ploma, però ui,
1: no volia, no?
0: O en cas que la persona tingui penis, doncs evidentment igual el mateix cap als laterals i ai, t'he tocat els testicles, ui, sense voler.
1: I els pits també, els mugrons, s'han de pitjar així com
0: el si... mateix, no, efectivament, igual, amb els pits exactament igual, crec que podem passar també pels laterals, per exemple, que és una zona molt erògena, una mica, doncs, per on està, com es diu en català?
1: Les aixelles.
0: Exactament. Passa una mica per les aixelles, ja sigui també amb el toc de dits, aquest que estàvem parlant, no? I en un moment donat, quan estiguem també amb els olis, no?, que ja ens haurem aplicat, en el cas que ja vulguem tocar una miqueta més, doncs sí que podem passar pels pits o sí que podem passar una mica més per genitals, que ara es començo a explicar una mica, però no ho farem tampoc com si aquella part fos exclusiva. Jo he de pensar que absolutament totes les parts del cos de l'altra persona és exclusiva. És a dir, quan jo faig un massatge, per exemple, als braços, o estic tocant la mà, ho faré amb un toc eròtic, com si aquella mà fos el pit que tens ganes de fer un massatge.
1: T'has d'imaginar això, no?
0: Sí.
1: Que la mà, quan està tocant un braç o una esquena,
0: sí,
1: és el mateix com si estiguessis acariciant un genital quan estàs fent una masturbació, potser.
0: Sí, jo sento que hi ha moltes parts del cos que no, les tenim com molt oblidades o pensem que no són tan erògenes, i el fet de que no les incloguem com a parts erògenes ja ho fa no erògen. Crec que si poséssim intenció eròtica a altres parts del cos, descobriríem molt més del nostre cos, descobriríem que ens pot aportar moltíssim més. Fer un massatge a les mans de forma eròtica, doncs poder passar i fer un massatge amb, que algú t'estigui tocant les mans, que t'estigui tocant els dits, que et pugui petonejar els dits o que inclús et pugui llepar el dit de forma erògena, pot ser, de cop i volta se't desperta un desig que potser
1: però
0: no.
1: Però nosaltres ara estàvem amb les mans i ara has dit ja llepar i boca. I entrem ja o què?
0: Jo a mi m'agrada molt que cadascú explori una mica quines són les seves possibilitats. No a tothom li agrada, quan estàs fent un massatge, incloure els petons o incloure les llepades o la llengua o el que sigui. Tot i així, no ho faria com a part principal, però sí com una d'aquelles altres eines que estàvem parlant.
1: Per sorprendre.
0: Sí, és a dir, per exemple, no llaparia tot el cos sencer.
1: Sinó quina feinada.
0: Sí, quina feinada, que t'hi cagues. Però de cop i volta està donant un massatge amb les mans i una llapada i després bufar per sobre, per exemple, pot despertar algunes parts molt interessants. Per exemple, si estem fent un massatge al coll o estem tocant el coll amb una ploma, el que podem fer també és llapar el coll si sabem que a l'altra persona també li agraden o li han agradat, o en algun moment, ai, doncs mira, fa molt de temps que no li faig un petó a la meva parella al coll, doncs fer uns petons o llapar i bufar després per tornar a activar, però després deixar-ho, ja està. T'he fet una miqueta, t'he deixat amb les ganes, no? Anem a seguir altres parts del cos. Quan passem el toc eròtic aquest que us deia, no només amb el palmell de les mans o no només amb els ditets, ja comencem a tocar una mica més. És a dir,

0: necessitem tocar ja amb les mans, no?
1: Amb més força i pressió, sí. Potser.
0: Passem com a la següent fase. És a dir, el que volem és ja anar una miqueta més per feina, diguéssim. Una mica més, anem a activar el cos i anem a fer circular la sang, que és el que dic jo. Què volem, habitualment, quan volem... Si la intenció és eròtica, que és el que hem dit, no? Que tots els tocs haurien de ser eròtics o amb aquesta intencionalitat. Quan estem pensant en que acabi, o que la relació sexual, que acabi el massatge, perdó, en una relació sexual també, que pugui implicar genitals o que ens puguem fer, doncs...
1: De tot.
0: Una mica de tot, efectivament. Crec que hem de pensar una mica en la lògica. Què ens diu la lògica? Que això crec que ens oblidem molt. Per tenir una erecció... ja sigui del penis, ja sigui del clítoris, perquè tothom sap o hauria de saber que el fet de que pensem o que una dona, una persona amb vulva, tingui una erecció o estigui excitada, és perquè té una erecció igual que la té el penis. El que passa que a vegades pensem que és només si estic mullada o no estic mullada, però no, no, no. És el mateix que amb el penis. Necessitem portar sang als genitals. Llavors, sí, amb aquesta lògica de necessitar portar sang als genitals i que la sang vagi a aquelles parts erògenes, podem ajudar amb el massatge eròtic. És a dir, si jo, per exemple, estic cap per dalt i em fan un massatge dels genolls i m'agafen sang i me la porten, no? O m'agafen sang, entenc-me, que em fan amb el massatge i van tirant cap amunt,
1: cap a les cuixes,
0: cap a la vulva, efectivament, o cap als testicles, no? Cap als nostres genitals, el que farem d'alguna forma és ajudar la circulació a que arribi els genitals. D'acord? Llavors, farem un toc des dels genolls, tirarem cap amunt, fer una miqueta més de força i arribarem a genitals cap a les ingles, d'acord? I ho deixarem aquí. I tornarem un altre cop. 3-4 vegades, d'acord? Llavors, ara després podem passar una miqueta al toc un altre cop suau, de ara ja t'he activat una mica, anem a canviar el ritme. No sempre fer el mateix tipus de toc, sinó que mentre que faig 4 o 5 vegades fortes, després puc tornar una mica suau. I després torno a recuperar un altre cop la intensitat, sí? És a dir, diguéssim que el que no necessitem és que el cos s'habitui sempre al mateix estímul. Això ens passa molt, per exemple, a les persones que porten ulleres. Mira, Rosana, tu portes avui unes ulleres. Jo estic segura que alguna vegada has pensat... On tinc les ulleres? Que no les trobo. I estan posades. Però si tu portes molta estona sense les ulleres i just les acabes de posar, tu notes que tens les ulleres posades, sí o no?
1: Sí.
0: Això, al final, és l'habituació. Quan jo ja tinc un toc o tinc alguna cosa al meu cos, durant una estona el teu cos s'habitua, la teva pell entén que això forma part del teu cos i fa com que després no la nota. No, necessitem tot el contrari amb un massatge eròtic.
1: Clar,
0: necessitem
1: que la teva pell
0: estigui sentint tota l'estona el que està passant.
1: Val.
0: M'explico? Llavors, ens hem quedat amb la idea clau, no?
1: De portar la sang
0: cap als genitals, efectivament. El que podem fer també és el mateix amb els pits, també. Vull dir, el que podem fer és un massatge una mica més circular, amb una mica més d'intenció, tocar els mugrons, que hi ha algunes persones que ho veuen molt sensibles, doncs podem primer provar una mica amb els olis que hem estat treballant, o inclús podem fer servir alguns lubricants. Hi ha alguns lubricants que són molt interessants perquè tenen un toc d'escalfor. Aquests lubricants d'escalfor, que no són els clàssics lubricants, ni són tampoc estimulants, que se senten com foc, és un lubricant molt, molt suau. Els podem aplicar també a zones erògenes, que pot ser molt interessant, per exemple, els pits o la columna vertebral, que a vegades se sent com molt sensible, i aquella part de l'esquena pot ser interessant. Una mica el que dèiem també, les ingles, no? Les cuixes, és una zona molt, molt xula per portar calor. Què fa també la calor? La calor vasodilata. Una vegada vasodilatem, també arriba sang. Llavors, què fem? Ajuda tota l'estona a l'erecció. Sí?
1: Clar, ara estem parlant cap a acabar el massatge anant més enllà, no? Anant amb una activitat, amb un acte sexual, sí. Sigui amb penetració, sigui amb sexual, o sigui amb el que sigui, no? Això s'ha de parlar abans, de dir, o no? És a dir, hi ha d'haver com un pacte, o es deixa fluir per veure, bueno, si un li ve de gust l'altre, no? Com s'ha de gestionar?
0: Mira, és molt interessant aquesta pregunta, Rosana. Sento que aquest tipus de massatges... És important que aquesta conversa que parlàvem abans sigui realment una conversa molt oberta, on això també formi part d'aquí. Què vol dir? Doncs que hi ha parelles, per exemple, mira, hi ha un parell de parelles que estic acompanyant a dia d'avui, que els he fet fer un parell d'exercicis amb això, o sigui, amb un massatge eròtic, però tenen prohibit tenir relacions sexuals. És a dir, poden fer massatge, pot ser que puguin estar implicats o no els genitals per fer, per fer, per ser part del massatge, però no mai amb cap intenció d'arribar a cap orgasme, és a dir, que sigui com una part més del cos i ja està, però això ho han de decidir ells, si aquesta part del cos està implicada o no, perquè la meva idea és que es puguin fer un massatge i tornin a reconnectar com a parella, que puguin reconnectar amb els cossos i veure com se senten. Per què això? Doncs perquè hi ha parelles que a vegades estan molt lluny de tenir relacions sexuals, encara, no? O perquè tenen problemes, o perquè estan, jo què sé, després d'un, en un postpart, o perquè estan tenint una, no sé, moments complicats, no? Estrès, o una depressió, o medicació, o
1: mil
0: mal,
1: coses.
0: Què sé jo, no? Poden ser milions de coses i a vegades, com no estem en aquell moment on voler tenir relacions sexuals, ens oblidem de la intimitat de la parella. Llavors, un exercici podria ser aquest. Què passa? Aquesta conversa ha de ser prèvia. Aquesta conversa de, escolta, anem a fer aquest massatge, pot ser que jo m'exciti, pot ser que tu t'excitis, però ho deixem aquí. O... hi ha vegades que hi ha parelles que els he dit que està prohibit tocar genitals perquè hi ha un altre tipus de... jo què sé, per exemple, imagineu-vos, no? Hi ha una persona que té disfunció erèctil, un dels dos, no? O sigui, ell té una disfunció erèctil i resulta que estan fent un massatge i jo els hi prohibeixo genitals perquè la meva idea és que se n'oblidin d'aquesta disfunció erèctil i de cop i volta hi ha una trampada que t'hi cagues,
1: no? I s'aprofita la situació.
0: S'aprofiten i llavors venen, ai, Alba, no hem fet els deures com ens havies dit, hem tingut relacions sexuals. Vale, aquesta era la funció, no? Que us saltéssiu aquesta passa.
1: Adaptar el moment. Exacte. A cada situació, parella i moment.
0: Crec que és,
1: no?
0: Veure.
1: Ara seguim parlant dels massatges eròtics. Eulàlia Carrascal, benvinguda de nou.
2: Gràcies, Rosana.
1: Hi ha persones que confonen el massatge eròtic amb el massatge tantra, però són molt diferents, Eulàlia, i avui ens ho expliques.
2: Són pràcticament oposats. He parlat amb la Maite Domènech, que és especialista en massatge tantra, i ella m'ha explicat per ella què és això del tantra.
3: El massatge tantra és una meravella per mi. Diguem que el cos humà es divideix en cos, ment i esperit, i estem com molt dividits. El massatge tantra el que fa és reunir, és com rejuntar una altra vegada, encolar aquestes tres parts nostres.
2: Clar, ella m'explicava que el massatge tantra no té per què ser eròtic, que el pot fer una mare al seu fill, per exemple, totes les parts del cos, però com que avui parlaven de massatges eròtics i es toquen zones genitals, li he preguntat pel massatge tantra que va en aquestes zones. Aquí parlem del massatge que es toca el penis i la vulva, que aquí es diuen lingam i yoni. La diferència principal del massatge tantra amb el massatge eròtic és que el massatge eròtic busca l'estimulació per, normalment, acabar tenint relacions sexuals, i aquí és tot el contrari, és a dir, està prohibit tenir relacions sexuals. No pots tenir cap orgasme. Amb el massatge al lingam, en el penis, es busca que l'home deixi l'excitació de banda i que condueixi tota l'energia de l'orgasme que no té cap al cor. La Maite m'ho explicava així.
3: El massatge al lingam seria la noia assentada en el llit, per exemple, el noi, cames obertes, i les cames del noi sobre de les de la noia, per tant, et queda el lingam davant teu, i és un massatge que primer ha fet un massatge corporal. No comencem directament per aquí. Aquest massatge, tu tens el lingam, tens aquesta persona deixar d'anar respirant, permetent el so, i ha d'estar respirant tota l'estona. Perquè si no està respirant tota l'estona, és molt possible que tu estiguis tocant el lingam, hi hagi una excitació i hi hagi una eiaculació, i això és el que no volem, precisament. Cada vegada que tu estàs tocant el lingam, com a jo, com a persona que estic fent el massatge, i veig que hi ha una excitació molt alta, paro un massatge, li poso la mà al cor i li dic respira. I aquesta energia es recondueix i puja cap al cor. No volem que surti a fora.
2: I això, el massatge al lingam, al penis. I el massatge que es fa a la vulva és una mica diferent. El que busca és relaxar la musculatura i anar preparant el cos perquè després, quan estiguin relacions sexuals, notar encara més la penetració.
3: El massatge ioni seria la mateixa postura. La noia està estirada amb les cames per sobre les del noi. També hem fet massatge per l'esquena, massatge per davant, relaxació connectada amb la respiració. Hi ha una mà del noi en el cor de la noia i l'altra demana permís per entrar dins la vagina. Si la noia li dona permís, entrarà no abans d'haver fet un treball de relaxació dels llavis menors, dels llavis majors, com si fossin estiraments molt delicats. Un cop has fet aquesta relaxació externa, que et dona permís, entres molt delicadament i comences a moure el dit com si fessis vina. I vas tocant sempre la part superior de la vagina, per dintre. I vas buscant zones de tensió, molt delicadament. Ella ha d'estar relaxada, perquè si no, la vagina es tensarà. Si creu que hi ha algú sexual, la vagina es tensarà.
1: Ah, parlava de noi i noia perquè estava parlant en un escenari heterosexual, però suposo que noia, noia o noia, noi, sí. Doncs és el mateix.
2: Sí, sí, es poden fer massatges de tot tipus, però sobretot el més important és que després d'aquests massatges no hi pot haver cap tipus de relació sexual. És a dir, has d'esperar unes hores o uns dies fins a tenir relacions sexuals.
1: Què et sembla? El Bau, recomanes? Ho has provat? Tens experiències de pacients?
0: Sí, tinc experiència de gent. No ho he provat. He provat massatges molt similars al que ha descrit ella, però jo no m'espero a més dies.
1: Però vaja, que és molt diferent el massatge eròtic, no té res a veure.
0: De fet, totes aquestes indicacions que ella donava podrien formar part perfectíssimament d'un massatge eròtic, és a dir, quan passem als genitals, jo crec que el més interessant de fer un massatge genitals és fer-ho amb molta paciència, provocant altra persona, no de, arribar una mica com al punt àlgid, no? Com aquesta part de clímax, però sense deixar que l'altra persona arribi a aquest orgasme per tornar altre cop a reprendre o tirar una mica enrere, no? Aquest joc d'apropar-te, però no, apropar-te, però no, fa que després tingués una descàrrega a nivell sexual també, com bastant, bastant gran. Aquí és on es diferenciaria molt amb el massatge tàntric que no és el que jo estava descrivint abans o que estàvem parlant. Podria formar part? Per suposat. Vull dir que al final a l'explorar el cos i fer-ho de ja sigui genitals, ja sigui amb no sé, amb les mans, amb els pits, amb la panxa, amb l'esquena, és que tenim tantes possibilitats que ens n'oblidem tant.
1: Clar. Alguna cosa més a dir sobre aquest taller pràctic de massatges eròtics? Hi ha molts tallers per aprendre a fer-ne, no? I algú, si està interessat, doncs és aconsellable, suposo, perquè es poden aprendre molt amb classes. Sí. Pràctiques.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si hi ha alguna cosa més a afegir per fer un final bonic, feliç, rodó i que gaudeixis i que flueixi tot.
0: El que dic sempre, això que acabem d'explicar aquí, són idees. Després d'aquestes idees, és important que cadascú faci el seu puzzle. És a dir, potser a algú li funciona doncs, fer aquests tocs una mica més suaus, però a altres persones això els hi posa molt nerviós i passo directament a fer massatge una mica més intens a la parella. Ojo, no ens oblidem que no estem a la consulta de fisioterapeuta on ens estem fent mal.
1: No sé les contractures de la pelvis.
0: No seria la intenció, tot i que si passa i a l'altra persona li agrada, escolta, doncs endavant, però si volem excitar una mica el cos, arribar a aquest punt íntim, doncs sento que sí, que podem explorar i fer-nos el nostre propi puzzle.
1: Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual, moltes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
4: La revolució sexual amb Rosana Carceller.
1: I avui acabem el capítol proposant-vos un curt que està nominat als Goya com a millor curtmetratge de ficció. Es titula Sexo a los 70 i l'ha dirigit Vanessa Romero. La Marga, interpretada per Mamen García, és una vídua atrapada en la rutina. La seva neta adolescent li organitza una cita a través d'una aplicació amb un senyor, l'Agapito, que interpreta Fernando Colomo, un senyor molt simpàtic que ha passat per 4 matrimonis i que és amant de la bachata. La Marga s'entrena per tornar a tenir una cita amb una persona després de molts anys amb els consells de la seva neta.
5: Abuela, escúchame. Desde que el Yayo nos dejó...
6: Que en paz descanse mi Pepe.
5: Estás mustia. Te he buscado un hombre bien.
6: Es perfecto.
5: Elegante. Y bailongo.
7: Es que me encanta bailar.
5: Oye, pero si te gusta Agapito, que hace ojitos y que la cosa se calienta...
6: Uy, Virgen Santísima, para.
5: No, no, no pares, te lo follas.
6: Vamos, Marga. Uno, dos, tres. ¡Oh! Vamos, Tiger.
8: No quiero caer como hice por ti.
1: Sexo a los 70 és un curt de només 15 minuts sobre les relacions sexoafectives en persones grans, una comèdia que trenca estereotips i que deixa clar que el sexe i el desig existeixen a totes les edats. El podeu veure a Movistar Plus. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
4: RAC 1 Podcast us ha ofert La revolució sexual amb Rosana Carceller. La col·laboració d'Eulàlia Carrascal i el disseny de so de Salva Coromina. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
1: Doncs anem amb aquestes novetats que tenim sobre aquest pis del carrer Muntaner. A Barcelona, fa dues setmanes, aquí al món a RAC 1, els veïns d'aquest bloc denunciaven que feia un any i mig que darrere d'una de les portes de l'edifici hi funcionava, presumptament, un narcopis. Lluna Belani, bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
1: A veure, pels més despistats, posem-nos en situació. Què van denunciar exactament els veïns, així breument?
2: Doncs crits, baralles a l'escala, gent entrant i sortint constantment amb droga, portes trencades i desperfectes a les zones comunes, gent que es quedava adormida al portal, fins al punt que al gener els veïns van decidir instal·lar càmeres de vigilància i aquest agost fins i tot havien contractat seguretat privada a les nits perquè tenien por que aprofitessin que hi havia molts veïns de vacances i, per tant, molts pisos buits per entrar a robar.
1: I no va ser fins que ho van denunciar aquí al món a RAC 1, un parell de veïnes, que la cosa va començar a desencallar-se.
2: Exacte. Agents de paisà, tant de Mossos com de la Guàrdia Urbana, van començar a vigilar la zona i durant uns dies semblava que la situació havia millorat. Ara bé, a principis d'aquesta setmana, una de les veïnes va tornar a explicar aquí en antena que continuava entrant gent i gent i gent al pis i que les persones que hi malvivien havien malmès de nou la porta d'entrada de la finca i una de les càmeres de seguretat. I per si tot plegat no fos poc, n'havien instal·lada una davant la seva porta, el qual és il·legal perquè no tenien cap mena de permís de la comunitat de veïns.
1: Però ahir, finalment, va arribar el desallotjament. Els Mossos d'Esquadra van desplegar durant tot el dia un dispositiu al bloc i cap al vespre van donar per definitivament desallotjat el pis. Es van endur dues persones, una d'elles, presumptament Lluna, el líder de tot plegat, no?
2: Exacte, sí, cap a quarts de quatre els Mossos van enviar un comunicat als mitjans on informaven que després de dinar havien fet una entrada judicial al domicili, situat a la finca del carrer Muntaner 107, a càrrec d'efectius de la comissaria de l'Eixample en compliment d'una resolució judicial. I vam saber que hi havia un detingut, el presumpte líder de tot aquest enrenou, com dèiem, i el van detenir pels delictes de violació de domicili, amenaces i coaccions.
1: Per tant, d'això se'n sobreentén, Lluna, que els Mossos actuen en base a totes aquelles queixes i denúncies que havien anat fent els veïns. És a dir, sempre hem anat dient que era un presumpte narcopis, una mica per les informacions que ens arribaven dels veïns, per aquest trànsit d'anades i vingudes de bicicletes, gent que entrava al pis durant 4 o 5 minuts i sortia, gent que directament patia sobredosis a les escales i al portal, però els Mossos, potser perquè era una via una mica més ràpida i una mica més efectiva, van actuar per violació de domicili, amenaces i coaccions.
2: Exacte, de fet, els Mossos del comunicat en cap cas mencionen res de drogues ni d'un narcopis. Simplement això és el que porten veient i vivint els veïns tot aquest temps. Per tant, ells per això creuen que era un possible narcopis o ni que sigui un punt de consum de droga, perquè, evidentment, o sigui, hi havia sempre persones entrant i sortint que anaven sota els efectes de la droga. Per tant, que com a mínim allà dins es consumia, això és segur.
1: I tu et plantes allà, llavors?
2: Sí, jo vaig cap allà, vaig arribar cap a les 6 de la tarda i jo de seguida ja vaig veure que hi havia un furgó i un cotxe dels Mossos i diversos agents vestits de paisà a l'entrada de l'edifici. I a més, just quan jo arribava, hi havia 3 homes i una dona sortint del portal amb maletes i bosses on portaven doncs, totes les seves pertinences. També portaven garrafes d'aigua, ampolles de Fanta, Coca-Cola, de tot una mica.
1: Clar, aquestes persones no se les van endur detingudes, potser devien viure en el pis, però els Mossos van detenir, en aquell moment, havien detingut una persona, que era potser el responsable de tot plegat, però potser van entendre que o no hi havia manera de provar o de demostrar que les altres persones que formaven part del pis havien participat de totes aquelles amenaces, etc. Entenc.
2: Exacte, sí, jo vaig veure això, com entrava, o sigui, com sortien i després un parell de cops van entrar un altre cop a la finca per agafar més coses i després es van quedar una hora, jo diria, per allà al voltant. Literalment estaven a 10 metres, allà aturats, anaven parlant entre ells, se'ls veia una mica, doncs, alterats, però no causaven cap molèstia, i van marxar. Cap a les 7:30 ja no quedava ningú, almenys allà al costat.
1: Què va passar després?
2: Doncs al cap d'una estona va marxar el furgó de Mossos i va aparèixer un segon vehicle, també de Mossos, que va parar davant de l'edifici i va baixar un agent, aquest cop sí, uniformat. I de sobte va arribar una mosso amb un home que jo de seguida vaig reconèixer, era el propietari del quart tercera, era el propietari d'aquest pis.
1: Però aquest senyor no havia desaparegut?
2: Això creiem.
1: S'havia arribat a dir.
2: Sí.
1: Havien arribat a circular informacions de que deien que aquest home fins i tot era mort.
2: Sí, això deien, però és que, Sergi, jo el vaig veure amb els meus ulls. Vull dir, no en tinc cap mena de dubte.
1: No, està clar.
2: Que era ell. O sigui, jo el vaig veure i vaig dir, és que és ell. I després vaig poder creuar-me'l de prop. Jo tenia una foto de la seva cara perquè, bueno, surt a internet la foto. I de prop encara vaig confirmar encara més que era ell.
1: I ell anava acompanyat d'un agent dels Mossos d'Esquadra. Entenc que va poder accedir al que és el seu pis.
2: O sigui, clar, primer al principi van passar i van anar cap a dalt. Van passar de llarg de l'edifici i van seguir pujant. I al cap d'uns... Sí, jo no en tenia massa. I al cap d'uns 20 minuts va ser quan van tornar, llavors allà va ser quan jo me'ls vaig creuar, perquè clar, jo el volia veure de prop per poder confirmar que era ell. I llavors es van dirigir cap a la porta. Jo vaig sentir que ell picava i deia «Es el botón de arriba a la izquierda», com donant-li indicacions a qui hi havia dalt, que hi havia els Mossos a dalt, al pis,
1: per obrir.
2: Perquè l'obrissin, sí. I llavors va entrar al pis acompanyat d'una mosso. I a dalt hi havia com a mínim un altre mosso més, potser eren dos, no ho sé, però com a mínim un altre mosso més a dalt també hi havia.
1: Hem parlat des de primera hora del matí d'un segon detingut.
2: Sí, clar, jo, Sergi, em vaig quedar allà, jo necessitava veure el que estava passant sobre el terreny.
1: Ha dormit poc la lluna avui.
2: I vaig dir, jo aquí em quedo. Total, que jo estava allà sentada i ja feia una estona, eren cap a les 8 menys algo del vespre, que hi havia un home sentat a l'escala del costat, que jo estava allà. Però no, ell a mi no em va dir res, ell estava allà sentat sense fer res. I de sobte van aparèixer dos homes més que es van dirigir directament cap al portal. I just en aquell moment sortien dos Mossos. Llavors els van aturar de seguida i els van dir, ei, on aneu? I ells anaven dient, volem entrar al pis, tenim coses a dins. I llavors aquest tercer que estava assentat al meu costat va començar com a cridar i es va apropar cap allà. I ell també, jo també vull entrar, jo tinc coses a dins. I els Mossos, jo pel que anava sentint, li deien, no podeu passar... Si teniu coses a dins, en tot cas, doncs denuncieu a jutjats i ja a veure si us autoritzen o no per poder entrar o que nosaltres us ho donem, però d'aquí no passareu. Total, que mentre això estava passant, a més, va aparèixer una dona en una bicicleta que era una de les que jo havia vist marxar feia una hora i mitja. Aquesta dona, recordeu que us vam explicar, bueno, ho van explicar les veïnes, que hi havia un home que creien que era argelià i una dona italiana... perquè tenia, bueno, parlaven italià, molts d'ells, doncs era, jo crec que era aquesta dona, perquè va aparèixer allà amb la bicicleta, parlava amb accent italià, i els hi va dir que tenia el passaport i que havia d'entrar sí o sí, i la mosso li va dir, escolta, t'hem fet fora fa una hora, no passaràs. Ella va marxar, o sigui, va queixar dues vegades, va intentar-ho i va marxar.
1: Dóna una mica la sensació, no ho sé, Lluna, si tu també vas tenir aquesta sensació pel que expliques, amb aquests que van sortir amb les maletes, que sí. Es van quedar una mica de la cantonada esperant, aquests tres homes que voltaven una mica per la zona, i això de dir que estaven potser esperant que la policia marxés.
2: Clar, i tant.
1: I de dir... A veure si podem tornar a entrar al pis.
2: I tant, sí, segur. O sigui, jo estic convençuda perquè, ja et dic, o sigui, el que hi havia al meu costat, ell anava mirant, ell portava allà una mitja hora controlant si els Mossos estaven a la porta, si estaven a dalt, llavors quan estaven a dalt s'apropava i els seus dos companys igual, o sigui, jo m'imagino que segurament també ells deurien anar parlant per telèfon i els deurien anar informant de... Ja està lliure, ara sí, ara no. Total, que llavors, quan va marxar la dona amb la bicicleta una altra vegada, clar, quedaven aquestes tres persones allà retingudes al portal i en aquell moment hi havia quatre Mossos amb ells. I van començar a identificar-los, els van escorcollar i a dos d'ells els hi van dir que marxessin. Llavors, aquestes dues persones, en lloc d'obeir, fer cas, van allunyar-se, diguem-ne, 3 metres, però bueno, jo és que els tenia davant, o sigui, estaven voltant per davant meu i els Mossos els anaven dient «Marxeu, marxeu, marxeu, aquí no entrareu». Però llavors hi havia aquest, un tercer, que és el que sí que seguia allà retingut, i jo veia com els Mossos anaven fent trucades, imagino que amb la central, per demanar potser més informació, i aleshores després d'escorcollar-lo, se'l van endur a un, en un vehicle oficial. Llavors, jo no sé si com a tal està detingut perquè se l'acusa d'alguna cosa, però sí que és cert que els altres dos i la noia van marxar, diguem-ne, com si res, i aquest se'l van endur.
1: Sabem com ha anat la nit?
2: Sí, a veure, a mi els veïns, que no em diuen massa cosa perquè ells, pobres, encara estan molt espantats amb tot el que ha passat, sí. I són hores molt tenses, sobretot normal. Aquesta primera nit era molt important. M'han dit que una persona, no saben qui, va pujar al... Clar, perquè tot això, la persona de seguretat que ells tenen a la nit, es va passar de 12, des de la mitjanit fins a les 6 de la matinada, davant del quart tercera, custodiant la porta. Uh-huh. I es veu que una persona va aconseguir entrar al pis i va parlar amb aquest senyor, amb el senyor de seguretat, però va marxar. Vull dir, no va passar res greu, diguem-ne. I això és l'únic que sabem. Vull dir, en principi ningú més va intentar entrar, bueno, o almenys potser ho van intentar, però no ho van aconseguir. Uh-huh. I ja està. De fet, sí, ara m'acaba de venir que van haver-hi unes persones que volien entrar i el seguretat els va dir no.
1: D'acord. A mi el que primer de tot, enhorabona per la feina.
2: Gràcies, Sergi.
1: Avui la Maica Navarro a La Vanguardia deia que probablement sense la intervenció dels mitjans de comunicació, destapant aquest cas aquí al Món RAC1 i després tota la volada que ha agafat, perquè s'hi ha sumat tothom,
2: sí.
1: Molt probablement no estaríem parlant a 21 d'agost de que aquest pis està desallotjat, per tant, en aquest sentit, bravo. Per altra banda... també ens alegrem molt pels veïns, només faltaria. Després queda aquí el dubte de a veure exactament què passarà amb aquest pis, perquè hi ha aquest paper estrany del propietari que va ser quan ell tenia el pis llogat, arriba un moment que la gent que llogava aquell pis marxa, ell hi va viure per primera vegada, a partir d'aquí comença a posar-hi gent dins del pis i a partir d'aquí es generen tots aquests conflictes. Un propietari que va desaparèixer durant mesos, que la comunitat de veïns no en tenia ni idea, que el va aparèixer durant un cop, s'havia parlat de que anava amb una cara molt demacrada,
2: sí,
1: que el veien molt destrossat.
2: Fa 2 mesos el van veure rondant per allà i deien que anava... amb una maleta, crec recordar, i molt, se'l veia molt destrossat.
1: De cop va desaparèixer, aquella va ser l'última vegada, i va tornar a aparèixer ahir acompanyat dels Mossos d'Esquadra. Clar, el paper del propietari aquí és un dels grans interrogants i que jo crec que al final pot marcar com ha d'evolucionar aquest tema, crec, perquè el propietari és qui decidirà si torna a posar-hi gent a dins, què en fa del pis exactament, entenc.
2: Sí, de fet, això no ho he dit, però ja com, diguem-ne, per acabar, el que jo sé és que el propietari cap allà a les... entre 9:15 i les 10 va sortir del pis. Hi havia un segon home que l'acompanyava i 2 agents de Mossos. I ell anava amb una bossa on duia les seves coses. Llavors, aquesta segona persona que l'acompanyava va marxar i ell va marxar amb el cotxe dels Mossos. És l'únic que sabem, o sigui, no, de moment no tenim més informació del propietari, mm-hmm. Més enllà del que hem anat dient i el que acabes de dir tu, Sergi, també.
3: Això sembla un tràiler d'una sèrie, d'una plataforma... No? Vull dir, estic d'acord amb tu, Sergi, perquè si això fos una sèrie, el protagonista de la segona temporada seria el propietari.
1: Totalment.
3: Vull dir, és com que tots s'han anat col·locant, no?, perquè aquesta persona misteriosa que va desaparèixer, que sembla que estava mort, que va aparèixer amb una cara una mica demacrada i tal, està en les seves mans el futur d'aquesta història, que és un drama, perquè al final jo m'imagino tots hem tingut alguna vegada algun problema amb un veí,
1: sí.
3: No d'aquesta dimensió, diguéssim, però és molt molest i això arriba a un punt que és insuportable, no? I és el que dèiem, no? La força dels mitjans de comunicació, o sigui, dues idees. Una, la força dels mitjans de comunicació per posar sobre la taula problemes i una altra, segurament no hauria de fer falta que els mitjans de comunicació fessin aquesta pressió perquè es solucionessin aquests problemes, no? De totes maneres, sortosament, sembla que tot està una mica, diguéssim, en vies de solució, uh-huh. Encara que pel que explica la Lluna, sembla que, no, que encara no es pot cantar victòria, diguéssim, no?
4: Uh-huh. Clar, aquí el contenidor el que demostra és que, evidentment, l'administració no pot dependre d'una trucada a la ràdio.
3: Ah, exacte,
4: és totalment ineficaç. Per tant, jo crec que hem de felicitar la Lluna per la feina i a tot l'equip perquè... destapar un cas com aquest alleugerirà la vida d'aquests veïns. Però hi ha un altre factor que jo crec que és bastant destacable, i és que per poder-hi actuar els Mossos han hagut de recórrer a altres presumptes delictes que no són els originals. És a dir, no s'ha entrat perquè presumptament és un narcopís, sinó perquè es diu, doncs, per casos de coacció, com ens expliques la Lluna, etc. No? Per tant, aquí evidentment hi ha una escletxa perquè si davant d'una evidència d'uns pisos on tu hi veus clarament i observes que s'hi estan fent aquests trapitxeos, com es diria de forma col·loquial, doncs s'hauria d'actuar, és a dir, no hauríem de trobar altres fórmules per poder ajudar aquests veïns. I després, l'altra qüestió que a mi em ve al cap és la multireincidència, que és un altre aspecte que preocupa molt, perquè si se'ls està acusant o s'ha actuat des d'aquests delictes doncs que no són el del narcotràfic, un cop aquestes persones doncs, han estat desallotjades, què passarà a partir d'ara? És a dir, judicialment és molt feble el sistema, perquè d'aquí a que se'ls jutgi segurament passarà molt de temps, i entre una qüestió i l'altra, evidentment doncs, serà molt difícil poder demostrar si en aquest cas ho és aquesta multireincidència. Per tant, jo crec que això, no? Per què s'ha d'actuar amb un delicte col·lateral que no és l'original? Perquè, evidentment, hi ha una escletxa, i com evolucionarà judicialment aquest cas?
3: Sí, de fet, també és... O sigui, clar, un cop hi ha una primera resolució del problema, el que s'hauria de garantir... O sigui, diguéssim que el primer objectiu de l'administració hauria de ser garantir la tranquil·litat d'aquests veïns, no? Vull dir, s'ha recorregut molt per arribar a un punt de, bueno, ja no hi ha ningú al pis en aquest moment, els veïns s'han mobilitzat molt, però ara, clar, el que els hi queda és aquest dubte, no? I aquesta intranquil·litat de pensar, és que clar, tot està en mans del propietari, el que deia el company, no? És difícil arribar a pensar que haurà una pena molt alta per a les persones que han comès aquests delictes, i segurament al cap de molts d'aquests veïns estarà la probabilitat de tornar a patir un episodi semblant, no? O sigui, el que hauria de garantir l'administració és que aquests veïns poguessin estar segurs que no tornarà
4: clar,
3: a passar.
4: Clar, aquesta inseguretat, aquesta sensació d'inseguretat, no?, quan escoltes un cas similar, i que doncs, en aquest cas estem parlant d'un narcopís, que és un fenomen malauradament molt clàssic a la ciutat de Barcelona.
1: Presumptament
4: de narcotràfic, i que en aquest cas crec que és fora del barri habitual, diguéssim, que es produeixen aquests casos, però clar, la sensació, i després parlarem d'un altre tema que crec que té una relació indirecta o directa, que és de com s'utilitza la sensació d'inseguretat per fer política, a vegades, atacant des d'una visió racial o no, o com aprofitar aquesta sensació d'inseguretat per poder fer política, en aquest cas, des de l'extrema dreta. Per tant, si no som capaços d'actuar, aquesta sensació, aquestes necessitats que els veïns tenen de sensació d'inseguretat, després és molt difícil fer front a certs posicionaments polítics. Llavors jo crec que la política ha de ser útil, tant la política municipal com la política nacional, precisament per donar resposta a situacions com aquesta.
1: Ara et dono pas, Glòria, però abans el mòbil de la Lluna no para. Deu estar a una temperatura d'uns 70 o 80 graus, aproximadament. Ja treu fum des d'aquí, ho estic veient des de l'altra cantonada de la taula, perquè podem donar algun detall més, Lluna, que acabem de saber, acabes de saber tot just ara, sobre... Ara que parlem d'aquesta llei tan garantista, per què potser els Mossos han trigat en actuar, és una mica el que seria el desencadenant del que va permetre el dispositiu ahir.
2: Exacte, sí, els Mossos m'han dit que bàsicament ells van poder actuar perquè hi havia una víctima d'una violació de domicili que efectivament és el propietari del pis.
1: És a dir, jo crec que aquí el que entenc és que aquest propietari ha estat desaparegut tot aquest temps, com que la llei és garantista i ha de ser extremadament garantista amb la gent que està sota un sostre, el marge d'operativitat dels Mossos era reduït, fins que un propietari no diu, escolta, a mi han entrat en el meu pis sense permís. Això potser ho ha frenat tot més, fins que, per un motiu o altre, el propietari del pis ha decidit col·laborar i ha dit, d'acord, denuncio una violació de domicili, per tant, actueu. I és en aquell moment els que els Mossos d'Esquadra poden actuar. També tens més detalls sobre aquest segon detingut o retingut, no?
2: Sí, els Mossos també m'informen que el segon detingut aquest que hem dit, que va ser cap a les 8 del vespre, s'ha pogut detenir perquè tenia una ordre d'estrangeria.
1: D'acord. Clàudia, què dius?
5: Mira, jo voldria fer notar una dada que em semblat, i ara em corregireu si no és així, però crec que la Lluna, quan feia tot aquest context de recordatori d'aquest cas, deia que això comença el gener de 2026, pot ser?
2: No, el...
1: Gener de l'any passat, 25.
2: Sí,
1: de
2: va començar... Passat, el febrer exactament. Del 25 va ser quan van marxar les persones que hi havia de lloguer a aquest pis, al quart tercera, i va ser quan va entrar el propietari, i aleshores allà va començar aquest degoteig constant de persones entrant i sortint.
5: Sí. O sigui, imagineu-vos el que ha suposat un any per als veïns, no? Ara ho deien el Samuel i el Moja, un any i mig, i que hagis de posar com a comunitat de veïns a seguretat privada, perquè, clar, l'administració no té cap mena de recurs, no?, per fer això. El que ara deia el Moja em sembla molt interessant, és a dir, el que no podem fer tampoc és donar-li a la ciutadania aquesta responsabilitat, perquè i si una comunitat de veïns no pot fer front a un pagament com el que suposa una jornada d'una seguretat privada d'una persona. Si hagués passat alguna cosa amb aquesta seguretat privada, és a dir, hi ha molts fronts oberts en aquest cas que penso que podien haver anat molt pitjor i que estaríem parlant d'altres coses. El que no pot ser és que si ens trobem com a ciutadans amb un cas com aquest sigui qüestió de loteria, no? O del barri on vius. Hauria de ser una qüestió de ciutadania, d'habitatge digne, poder viure amb tranquil·litat i que si hi ha un problema d'aquesta magnitud no s'hagi d'esperar un any i mig.
1: Hi ha una cosa també important lligat amb això que ara dèiem del propietari. Els veïns al final no són víctimes penals d'un delicte. Els Mossos, la Guàrdia Urbana ha intervingut desenes de vegades en aquest últim any i mig per queixes per soroll, per trencament del mobiliari, per amenaces, però el delicte penal com a tal que ha permès el desallotjament d'aquell pis, quin és víctima? És el propietari. És aquest perfil estrany, però és el propietari. Els veïns són desgraciadament perjudicats.
2: Afectats.
3: Efecte col·lateral.
1: Exacte. Però clar, al final...
3: Són els que pateixen.
1: Sí. Ningú voldria viure un any i mig amb una situació com aquesta. Són 9:45. Insistim, enhorabona, Lluna. Sí. Bona feina. I com que jo crec que aniran sortint algunes novetats més, jo crec que encara en tornarem a parlar d'aquest pis, però almenys podem avui explicar aquesta bona notícia, i si els veïns i veïnes ens estan escoltant ara, des d'aquí també els enviem una fortíssima abraçada i que gaudeixin d'una nova vida, en certa manera, que comença a partir d'avui, només faltaria. 8 minuts i les 11, a veure aquest cable... Ara.
6: Perdó. Home, sempre em fas entrar que estic despistant. Sí. Per això és la ràdio.
1: Hola, Marta Rida, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.

0: No havíem arribat aquí mai.
1: No l'havies allargat mai. M'ha sorprès a mi mateix, aquest de cop i volta, això.
0: Ah, mira, digue'm. He de dir que, al final, quan convius moltes hores amb una persona, se t'enganxen els pitjors vicis. I això que has dit de saludar en el moment més incòmode per l'altra persona, sí, en el que clarament no l'has de saludar,
1: sí,
0: això és una cosa que em va enganxar el vestit.
1: No, però està bé, ho fa viu.
0: Pot haver-hi unes 70 persones dins d'aquest estudi.
1: Sí.
0: I les ha d'anar saludant totes una. I llavors hi ha una persona que decideix fer un glot d'aigua.
1: Sí, aquella ja saludarà.
0: Bon dia. No? I de cop és l'altra persona que...
1: Bueno, però què ho fa? Això ho fa viu, ho fa nou preparat. Sí. Aquí hi ha un guió i la gent es pensa que res està escrit.
0: Vull dir, jo estic a favor.
1: Sí.
0: A més, l'altra persona sempre ho juga com dient no m'esperava. A veure, has vingut a la ràdio, què has vingut a fer, si no?
1: Exacte.
0: Tampoc et facis el sorprès de... Oi.
2: Bueno, escolta, has sentit la notícia que estàvem abordant ara?
1: Sí,
2: és
1: sí.
2: És molt de que la podries haver...
1: Sí, no l'he escoltat. Estava venint amb moto, no puc escoltar la moto. Ai, la ràdio, mentre...
2: No, estàvem parlant d'un conflicte veïnal a Calafell.
1: Sí, què ha passat?
2: Per uns veïns que estan farts d'uns jubilats que juguen a la petanca als peus de l'edifici. Es veu que el soroll és insuportable. Tenen la façana de l'edifici plena de pancartes i tot, demanant a l'Ajuntament que actuï ja.
1: Però què pica, la pilota contra la pilota? Perquè el terra és de terra, no?
2: Bueno, no sé, molts crits.
3: És pels crits de victòria.
2: Molts crits de victòria.
4: Va, visca!
3: Visca la petanca.
4: Som-hi!
1: Clar, i de tant en tant suposo que ambulàncies, no?
2: Clar,
1: el soroll d'ambulància molesta.
2: Imagina't.
1: Bueno, que pensin que tot té un temps, vull dir, tot s'acabarà. Saps què vull dir? Vull dir que potser d'aquí un parell d'anys ja no juguen.
2: Ja. Però no hi ha relleu generacional.
1: Et sorprendries?
2: Ah?
1: Et sorprendries de com enganxa? És la nova droga.
2: Sí.
1: És l'opi del poble, la petanca.
2: Bueno, va, anem a veure la lectura que ha fet particularment el Marc Terri de la seva setmana. Comencem amb un tema...
1: Sí.
2: Sobre consells d'inversor.
1: Sí, un tema maco. Avui anem forts, t'aviso.
2: Sí, eh?
1: Sí.
2: A veure, per aquesta notícia que ha cridat l'atenció al Marta Rida, que és Antonio Laureiro, inversor immobiliari, dos punts, obro cometes, els joves només pensen en l'ofici... No, els joves només...
1: Tornem-hi.
2: Va, som-hi. Antonio Laureiro, inversió...
1: Bueno, escolta, queda una setmana encara, Sergi, no acabes avui.
2: Som-hi. Antonio Laureiro, inversor immobiliari. Els joves només pensen en l'oci i en sortir. Jo tinc 36 anys i 9 propietats per no fer cerveses a l'estat.
1: Al tanto, agafeu-vos, perquè avui venen corbes. Per tant, a veure, espera't un segon, Antonio. És a dir, m'estàs dient, Antonio, escolta'm, m'estàs dient que si jo a partir d'avui deixo de beure cervesa...
3: A les tardes?
1: Pots fer-ho a la nit.
3: No diu res.
1: Bueno, jo entenc que és una llei general, eh? En qualsevol moment, qualsevol cervesa, si jo deixo de beure cervesa, per la regla de 3 que em proposes, he de començar a tenir pisos, no? Per tant, si realment és així... Hòstia, jo demà porto una proposta al Parlament perquè instauri la llei seca i cardo una bomba a la fàbrica d'Estrella d'Am. Ho dic perquè tenim tot Catalunya ple de sindicats.
2: Home, no vulguis això, no demanis això.
1: No, però escolta, tu què vols? Gent amb cases o gent bevent cervesa?
2: Jo vull que li vagi bé a Estrella d'Am.
1: No, ho dic, Sergi, ho dic, no, perquè ara t'arrepentiràs. Ho dic perquè tenim tot Catalunya, com bé saps, ple de sindicats d'habitatge aturant desnonaments, fent manifestacions, acompanyant famílies vulnerables i pagant-se amb la policia, i potser aquesta gent no sap lo de les cerveses.
2: Ah, clar, això és
1: clar, veritat. Perquè pensa que aquesta gent, quan acaba d'aturar un desnonament, què diuen? Què? Fem una cerveseta, eh? I pensa un, bueno, escolta, home, per una que fem, no podem fer mal a ningú, no? I clar, i per culpa d'aquesta cervesa, hi ha famílies amb un 95% de dependència i 4 fills que els estan fotent fora de casa seva. I jo no vull ser conspiranoic, d'acord? Mm-hmm. Però a mi...
2: Sergi,
1: què? A mi sempre se m'ha dit,
2: sí,
1: que l'Estat,
2: sí,
1: als anys 80,
2: sí,
1: presumptament,
2: sí,
1: va facilitar l'entrada d'heroïna. Sí, per desestabilitzar moviments socials i polítics. Presumptament. Mm-hmm. I ja, clar, jo estic pensant, hòstia, i no estaran fent ara el mateix amb l'anunci d'Estrella d'Am? Saps? Tothom buscant el canyut per les platges de Cadaqués mentre cantem tonight, I wanna be with you tonight. I mentrestant, gent com l'Antonio va cantant comprant un nou piset per llogar, i tots aquí com tontos aplaudint el rufián quan diu una família, una casa. I realment era tan fàcil com un got d'aigua, una casa. i un got d'aigua sense gas, perquè el gas, ja, oi que ho saps tu, el gas què fa?
2: El gas fa festa.
1: Sí, el gas fa festa.
2: Sí, sí, sí.
1: Per tant, Antonio, és això? És el Gaudi el culpable dels nostres mals? És el dimoni? Perquè si és així estem fotuts, perquè ara hi ha festa major per tot arreu i veuràs tothom dient, a consumir a la barra! I tu, sí, consumeix a la barra, sí. Però penseu que per cada cervesa que es demana un jove, una família perd un pis. Si és una canya, el pis se'l queda un petit propietari de 9 pisos. Si és una gerra, se'l queda un fons d'inversió. I si és una nit d'empalmada sencera, llavors ja ho has de parlar amb la Rosalia. Tu, Sergi, ets cervesero?
2: Sí, sí, tens la cara. Sí.
1: A més, ets jove.
2: Sí. Soc més cervesero que jove.
1: Encara ets jove per mi. Per tant, tu hauries de parlar amb els joves i algú els hauria de dir, ei, què feu passant-vos-ho bé? Que voleu seguir sent pobres tota la vostra vida? No. A partir d'ara, aigua i resignació. D'acord? I d'aquí uns 20 anys, si us heu quedat sols, sense amics i amargats, llavors potser tindreu un pis ben xulo. Com? La felicitat? La felicitat no monetitzada no és felicitat, és depressió dolcarada. I tu pensa que una piscina, és veritat, no et dona la felicitat, però si més no, les llàgrimes no es veuen dins l'aigua.
2: Ja t'he dit que anaves fort i vas fort.
1: Ja t'he dit que anàvem fort, sí.
2: A veure, següent tema.
1: Sí.
2: Una dona va sortir a passejar pel seu barri i no va tornar fins al cap de 17 hores després. Volia comprovar quan aguantava i va acabar fent 100.000 passos.
1: Què? Com porteu el caminar, vosaltres? Feu-lo de les 10.000 passes, vosaltres?
2: Jo tinc un punt d'obsessió.
1: Obsessió, eh?
2: Jo tinc un punt d'obsessió.
1: Avui quantes en deveu portar?
2: Molt poquetes.
1: A veure, podeu mirar? No, jo m'he aixecat amb la moto i he vingut, vull dir que no he d'arribar a les 100 passes encara.
2: Mira, 2.275.
1: Epa! No està mal.
2: Però et diré, la meva mitjana d'aquest any, diària...
1: Quan és?
2: 10.830.
1: Ei, estàs al llindar, molt bé.
2: Gràcies.
1: Estàs allà. Sí. T'està costant trobar-ho?
4: M'està costant moltíssim. Saps què? Ho deixo, perquè no ho sé.
1: Sí, mira, 11.000 passos.
4: 11.000
1: de mitjana. De mitjana. Bueno, què passa? És a dir, què ens ha passat als humans que tot ho hem de convertir en un repte com aquesta senyora? És a dir, on ha quedat aquella frase de... com era aquella frase? De caminante no hay camino, se hace camino al andar. Per què ara tot és caminante no hay camino, se hace camino con el Strava? Que el Strava és aquella aplicació per córrer que la gent es compta els passos i els quilòmetres.
4: I ho publica.
1: Qui va inventar-lo les 10.000 passes? Per què 10.000? Jo ara tinc la meva mare obsessionada cada dia per arribar a les 10.000 passes. Que no li queda platja al Tafulla, que tot el dia està amunt i avall, que li agafarà un cop de calor, pobre dona, que aquest any no hi ha meduses a la platja perquè les ha trepitjat totes elles amunt i avall, pobra. Saps què vull dir? I a més, la gent és que ja no camina tranquil·la, com tu, Sergi, camina amb ànsia per arribar a les 10.000 passes. A veure, avui, quantes em porto? Ui, 2.500, ha anat de poc. Bueno, de poc. Aquí potser sí que et recomanaria que caminessis una miqueta, perquè ni Stephen Hawking, aquell, en els seus pitjors dies, va fer tan poques passes. És veritat, de cop i volta hi havia vist que s'aixecava i deia, em falten 300 passes, i la seva família, Stephen, calma, oblida-lo dels passes, i ell, no puc! Bueno, no ho deia, ho escrivia així, no? Com... No puc! Hi havia dies que l'havien de desendollar de l'ordinador, perquè si no, allò era pitjor que un nen amb un escalèstric.
2: No.
1: Però bé, el tema és que un cop aconseguit, el que deies tu, Sergi, ho has de compartir amb els altres, perquè tu imagina't que has fet 100.000 passes, però no pots fer una captura i publicar-ho. Tu saps lo difícil que ha de ser per algú, això, tenir-ho a dins.
2: És com no haver-les fet.
1: Clar, és que no existeix, perquè ara no sortim a córrer, ara fem això. Post Strava, perquè tots puguem veure com has fet 10 quilòmetres a 5.30 amb un desnivell de 30 metres i amb un títol que posa exercici de bon matí i bona cara. I la gent veu això i pensa, i a mi què m'importa on has anat a córrer? I ells et diran, no he anat a córrer, he anat a entrenar per la mitja marató. I aquí seria un altre tema de, a veure, o la fas tota o no la fas. No, sí, perquè, a veure, no farem... És a dir, fer 42 quilòmetres per mi ja em sembla una borrada innecessària. Però fer-ne 21 em sembla un quiero no puedo. Em sembla una mica una persona que va acabar sent guàrdia urbana quan volia ser mosso d'esquadra. No ho sé, Sergi, hem perdut la capacitat de fer les coses perquè sí. Si vols córrer, el que dèiem, ho publiques a Strava. Si vols menjar, a TripAdvisor. Si vols llegir, a Goodreads. I si vols invertir, doncs a Junts per Catalunya. Bueno, a tot això, jo tinc Strava, Goodreads i deixo ressenyes als llocs.
2: Clar, si és que ets el típic.
1: Sí, jo soc el típic. Menys l'últim, ho faig tot.
2: A veure, atenció a aquest també.
1: És l'última, Sergi?
2: És l'última. Clar, perquè recordem que el Marc no ve divendres que ve.
1: No, em fan fora.
2: Automàtic, mira, ja ha tancat la porta.
1: Jo no vull res, però jo he sortit de casa a les 9 del matí i he trigat 2 hores a arribar perquè hi havia com la diagonal parada de gent dient, no, Marc, m'he enterat que marxes.
2: Sí.
1: I no... Ni un pas enrere.
2: Jo recordo aquella mítica pancarta quan es va jubilar Zinedine Zidane,
1: sí,
2: que deia, àrbitro, no pite el final, oh, que se nos va
1: hacer. Oh, pues,
2: doncs, pues... Jo a banda de les pancartes contra els petanqueros, ara n'hi ha bastantes de...
1: De Marc, que no arribi,
2: que no
1: les 12,
2: arribi a les 12.
1: Sí, sí.
2: Marc, et necessitem.
1: Doncs és l'última.
2: Bueno, sempre... Aviam, però això no, no t'ho fa gaudir més. És a dir, que sí, saber sí, que és finit...
1: Jo ara tinc una erecció.
2: Sí?
1: Sí. Però jo ara mateix estic tenint... estic a punt d'arribar al clímax.
2: A mi m'incomoda més pel Moja, que és el que està al teu costat.
1: Què tal, Moja?
4: Com tu gestiones, mentre tu gestiones.
1: Sí, sí, no, no, escolta, sí, això, Juan Paloma, jo me lo guiso, jo me lo como.
2: Va, sisplau, detenen 7 vegades en només 2 setmanes un jove per robar objectes a les platges de l'Alt Empordà. En tots els casos s'emportava objectes de persones de la platja mentre aquestes eren a l'aigua o estaven distretes.
1: He de reconèixer que aquesta és la meva gran por. A mi no sé vosaltres, a mi em costa molt deixar les coses a la tovallola i marxar a l'aigua. Sí. No sé com ho porteu vosaltres.
4: Igual, sí, igual.
1: Va, perquè jo estic amb el cap a l'aigua mirant la tovallola, que després penso, i si veig algú, què? Okay, entre que surto patosament de l'aigua, em poso a córrer, arribo a la tovallola, el lladre fa estona que està a la platja al costat, fes un xiquito res, i menjant-se unes gambes, eh?
2: I si estàs a la Costa Daurada, que... Sense adonar-te'n. Potser estàs a 15 quilòmetres
1: a la costa. Ah, clar, ja no trobes ni la teva.
2: Que comences a sortir.
1: No, sí, no. Aquella imatge és tan, tan desastrosa. Llavors jo començo a inventar-me maneres d'amagar les coses, saps? I si poso el mòbil dins la xancla, sota la tovallola, i deixo les ulleres fora perquè el lladre m'agafi les ulleres i no la xancla... Però penso, és inútil, perquè si jo soc lladre i veig unes coses sota una tovallola amagades, què faràs? Coi, pues agafaré això, no, també?
4: I quan li dius al desconegut del costat que te la vigili...
1: Ah!
4: Aquesta també és curiosa,
1: És que, però jo tinc la sensació que a la platja s'ha instaurat com un pacte,
4: sí,
1: on tothom confia entre tothom, d'acord?
4: Sí,
1: perquè tu tens gent al costat desconeguda i tens una família amb dos nens, els seus amics i un pare absent, que dius, aquesta pobra gent no em robarà. I al costat tens un senyor que no ha arribat a les 2.500 passes a la seva vida i dius, home, si aquest s'ha de posar a córrer per atrapar el lladre. Llavors, és com que compartim espai, escoltem les converses dels altres, critiquem des d'una confiança absoluta, una germanor única, perquè aquí tots estem indefensos. A la platja, la societat ha decidit confiar en la gent. I és l'únic lloc on passa. Perquè fixeu-vos al metro. Al metro la gent desconfia de tothom. Mm. Al metro hi ha gent agafant la bossa que està més agafada que la Pilar Rahola al cul d'un sionista israelià, saps?
2: Vull dir... Apa!
1: És a dir, a l'aeroport... No passa res, és una imatge romàntica. Per la Pilar és romàntica, aquesta imatge. Per algú altre no, però per ella sí. Llavors, a l'aeroport tu deixes una bossa 5 minuts i tens l'exèrcit parant els avions. O a la Renfe. Tu estàs a punt de pujar el tren a la Renfe i quan s'obren les portes, allà no hi ha amics. Allà per agafar un lloc és els Jocs de la Fam. Per tant, i acabo amb això, amb aquesta reflexió, que és la filosofia...
4: Sí.
1: Potser la solució per la nostra convivència és que hauríem de viure en constant estat de vacances a la platja. Potser així aprendríem a confiar. I sí, a vegades ens robaran, però també et diré, si t'han detingut 7 vegades en 2 setmanes, o és que com a lladre ets molt dolent, o realment tarda el que fas. I jo, la gent que fa les coses amb passió, té tot el meu respecte. Perquè si treballes del que t'agrada, no treballaràs mai. Doncs el mateix, si robes perquè no t'agrada, no robaràs mai. I fins aquí, Catalunya. Ha estat un plaer. Visca Catalunya.

0: Joel Ribó, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Mar Suyola, de nou.
2: Hola.
0: A veure, Mar Giró.
1: Sí. Mar Giró.
0: Jordi Basté. Sí.
1: Jordi Basté.
0: Toni Clapés.
1: Ajà.
0: Sí. Ana Ballonesta.
1: Yes. Sí. Qui ens queda?
2: Ja en faltava un.
3: En queden pocs, eh?
0: Hmm.
1: Bueno, un no, uns quants.
0: Sí, queden sí. Uns quants.
1: Uns quants.
0: A qui heu investigat avui?
1: Avui, a un boig.
3: Un malalt a la ràdio.
1: Una persona que quan li toca treballar no cluca ull.
3: És igual que tingui 7 hores per davant de directe.
1: La son queda relegada en un cinquè pla o vuitè.
3: I si fa el programa d'empalmada, millor que millor.
1: Ja ho diuen tots els estudis, com menys dorms, menys anys vius. I més ell... anys vius, perdona.
3: I ell n'és la prova, l'estudiant des d'Oxford.
1: I els estudis també diuen que com menys dorms, més bé et surten les coses.
3: I per això fa un programa excel·lent.
1: O no, però aquí cadascú pensa el que vol.
3: Doncs bé, amb aquesta presentació, aquesta eminència radiofònica, aquesta veu de Catalunya, avui li toca ser sotmès a judici. Toca una mica despotricar d'aquesta estrella.
4: Ai. A veure, Mar, Zoé, m'esteu demanant pràcticament un impossible, que és que us tregui draps bruts del Xavi Bundó. El Xavi Bundó no és només un dels millors comunicadors que té aquest país, sinó que és un gran amic. I no té draps bruts. No sé, em sap greu, perquè potser us aixafa una miqueta la guitarra amb aquesta secció.
3: Doncs res, Sergi, ja ho has sentit.
0: Home.
3: Territori del cap de setmana i ens n'anem cap a casa. Si no té draps bruts,
0: no
3: què hem de fer?
0: Res a dir.
3: Marxem cap a casa. Adéu-siau, ens veiem demà, tu.
1: És broma. Com que amb el Juanlu, que és el Juanlu qui parlava, i ja hem vist que a Nanai, hem recorregut a un altre amic seu, un amic del Xavi. És el Toni Muñoz, que fa més de 17 anys que es coneixen perquè van treballar junts als informatius d'aquesta casa i després aquí al Monarracú,
0: perquè
1: hi ha passat tota la millor gent. I sembla que, segons ens diu el Toni, malgrat ser l'amo del cap de setmana, diu ell, que no mai se li ha enfilat la fama al cap amb el Xavi.
5: Si el Xavi Bundó és molt diva, doncs no, gens ni mica. O sigui, el Xavi Bundó jo crec que és la persona, de les persones més importants de Catalunya, més humils que hi ha, sincerament. Que no et mira mai per sobre de l'espatlla i que es creu zero important. Segueix sent el mateix Xavi de sempre, no? Una persona molt propera, molt amable, molt simpàtica, que riem molt, però que en cap moment et mira mai per sobre de l'espatlla, no?
3: Una persona humil, que li toquen els peus a terra, que no et mira mai per sobre de l'espatlla. Ah, no, Toni?
5: M'han dit que ell, per exemple, no suporta entrevistar algú que és més alt que ell. No? El Bundó és un tio molt alt, això s'ha donat en poques ocasions, però quan s'ha donat, doncs es veu que al tio no li agrada, suposo que és aquesta sensació de mirar els ulls que sempre ens passa amb ell, no? Que el mires cap amunt i ell està acostumat a mirar cap avall els que són més baixets que ell, i suposo que quan es posa en la nostra pell, doncs no li acaba d'agradar.
1: Doncs potser sí que és una mica el tio, però és que ell està amunt en molts aspectes. Està amunt a la vida, està amunt professionalment, està amunt físicament, perquè és molt alt. Però no li traiem mèrits, perquè ell va començar des de més a baix, fent el diàleg, com tots sabeu. Un dels millors diàlegs que s'han fet mai, segons ens diu el Toni Muñoz. I segurament, si era tan bo, és perquè aquest diàleg devia tenir moltes particularitats.
5: Els que en aquella època doncs érem col·legues seus i el vèiem a totes hores, el tio tenia dues ràdios portàtils i anava amb un auricular escoltant una ràdio i amb un altre auricular escoltant una altra ràdio. I sempre el tio tenia com una mirada així perduda, saps? Que deies, hòstia, Bundó, tio, a on estàs, saps?

0: repetir aquest diàleg del Xavi Bundó.
1: Es veu una de les característiques d'aquesta ordre que va fundar, que eren els dominics, que els deien els dominicanes, els gossos de Déu, perquè eren els que controlaven el Tribunal de la Inquisició.
2: Uau.
0: Uau. És que ell hauria d'haver sigut aquesta setmana al món arracú que ha parlat tant de gossos.
3: Això és veritat.
0: Hauria d'haver set. Ell va predir tot el que passaria a dia d'avui. En fi, dues ràdios que escoltava ell cada dia per fer el diàleg. I si ja feia això amb el diàleg, en aquells temps, podeu comprendre que l'evolució del personatge ha anat clarament a pitjor, i el Xavi, quan no té una cosa per fer, ell se l'inventa.
4: És un tio, doncs, que està a l'última de temes de cinema, de teatre, i després també a vegades es destapa amb coses que tampoc no haguessis dit mai. Per exemple, va estudiar grec. Es veu que havien anat de viatge amb la seva dona alguna vegada a les illes gregues i es van anar a apuntar a grec. O després un dia es destapa i es veu que també sap parlar alemany. Vagin amb bolic, jo t'ho dic, cosa de
0: l'idioma. Ell de tots els idiomes, ja ho veieu. Tots els idiomes, totes les ràdios, ell té tentacles per tot arreu. Ell té altes capacitats?
3: Nosaltres creiem que sí, la veritat. Però en Juan Luc, a aquestes altures, ja ha vist que no li ha sortit bé això de protegir a la bèstia, té una altra teoria.
5: És una persona que tu li pots tirar qualsevol dada, li pots tirar qualsevol vídeo viral, qualsevol efecte d'aquests que s'inventen per internet i que dura dos dies, i ell te l'explicarà, te'l resoldrà, te'l connectarà amb qualsevol història de l'actualitat. Té un cap privilegiat en aquest aspecte, perquè té, o sigui, vos heu d'imaginar que tot internet, tot neix al seu cap. Jo crec que tots estem dintre del seu cervell. De fet, crec que habitem tots en el cervell de Xavi Bundó.
0: Això és Matrix. Això són els Brain Rots, que és ben sabut que al Xavi Bundó li encanta tot l'univers del Brain Rot.
3: Sí, sí. Ell té un nom i tot, de Brain Rot.
0: És veritat, com es deia?
3: Merda, ara no me'n recordo. Javibu? Xavibu?
0: Això el Josep Morales ho sabia molt.
6: Què és Brain Rot, per qui no ho sàpiga?
3: Aviam, com us ho expliquem? Són bàsicament uns ninots que surten a les xarxes socials, la gent en fa vídeos, i són vídeos que no diuen res. Són literalment, jo què sé, una poma amb cames que balla, un tauró que va amb botes, però vull dir, no tenen res aquests vídeos.
0: Si no m'equivoco, una evolució de la intel·ligència artificial que genera vídeos ella sola, i va arribar un moment de deliri que feia vídeos que no tenien ni caps ni
3: peus. Però és que no tenen sentit, aquests vídeos.
0: I deien coses rares com tralalero, tralalà, i s'inventaven noms estranys. I llavors el Xavi Bundó tenia un home amb brain rot.
3: Sí.
0: Però no recordem. Recordem que si Josep Moragues ens està sentint, per exemple, i ens ho faci saber fer arribar...
3: Era Javibu, jo crec, o Xavibu.
0: A mi sona que fos Xavibu. En fi, com internet, el Xavi també té la capacitat d'estar també a tot arreu, a totes les cases, d'estar interconnectat, de ser present a tot arreu.
4: De cop i volta, un dia doncs, t'explica, per exemple, que ell està participant en una activitat del barri per ajudar doncs, a les persones migrades, o després un dia es destapa i t'explica que ell és el president de l'AMPA de l'escola dels nens. Vull dir, és una persona que no fa ostentació de les coses que fa, i aleshores quan t'ho explica, doncs potser ja porta, jo què sé, un any i no t'ho havia explicat abans.
6: M'agradaria saber qui fa ostentació de ser de l'AMPA.
0: Home, aviam, es pot presumir orgull,
3: clar,
0: no?
3: Ell no ho fa.
0: Vull dir-te, via lliure per una banda, que ja t'ocupa tot el temps de la teva vida, després tens la teva família, te'n vas al casal de no sé què...
3: Clar, i aquests horaris...
0: I està l'AMPA.
3: No,
0: és increïble.
3: Sí, doncs no fa ostentació, ell no explica.
4: El Bundó sempre és un tio tan discret, no?, que mai t'explica ni com està, ni com se sent. El Basté, un cop, sempre li deia, Bundó, com estàs? I ell deia, bé, bé. I com que no acabava d'explicar res, el Basté se'l mirava així i li deia... Vida dura la teva, eh? És que no estàs bé i tal. I aleshores, sempre que ens veiem amb el Bundó, ens mirem així i diem, hòstia, vida dura la teva, eh? Vida dura la teva.
0: Vida dura.
3: Sí.
0: I tan dura que és la seva vida, perquè el Juanlu ja ens ha explicat que el pobre Xavi no n'encerta ni una.
5: És un tio que no brilla per tenir el millor nas a l'hora de triar els plats quan anem a dinar. Tu vas a un bar de menú, per exemple, i tu saps que sempre tens diverses opcions, no? Tu saps que has de triar l'opció que no trigui ell, que normalment es llença l'aventura de demanar un plat que ja veus que allò anirà pel pedregar. S'agafa aquell plat que després li porten i que tots el miren amb una cara de ens sap greu, noi, però no et donaré el que m'han portat a mi, que és infinitament millor que aquest plat.
3: Què t'ha semblat? No anirem mai més, no?, al restaurant amb ell.
6: Bueno, sí, perquè si ho gires, és a dir, el que es demani ell, saps que t'ho has de demanar l'oposat a lo seu i saps
3: que
6: serà
3: el bo. Tio, és que ets tan bo, va sempre un pas més enllà.
0: Estàs saquejant la vida, eh?
6: Igual que ens va explicar la Marta Romagosa com era la kriptonita del clapés, aquesta ha de ser la...
0: Sí, completament.
3: És això.
0: Doncs això és tot. Bueno, aquí teníem preparat un àudio que ens ha fet arribar l'Arnau Mañé perquè li hem demanat una mica de recursos, no?, de coses que podem tirar. Un diàleg del Bundó. I ens ha fet...
3: Delectat.